0: Repassem ara altres informacions en format més breu. La Unió Europea vol crear una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, a qui vol convertir en el primer estat associat al bloc comunitari. Úrsula von der Leyen ho ha dit aquest dimecres davant de l'Eurocambra, on també ha anunciat que demà presentarà una proposta de llei per prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria estat per sota, hauria d'estar, volíem dir, per sota de l'1%. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant d'altres pel·lícules candidates com Los Domingos i El ser querido. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure, segons ha pogut saber 3CAT Info. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. Quan es roba cable, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, explica els efectes que això té per als usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
1: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre aquest tipus de robatoris a la xarxa ferroviària. Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre en pròpia porta han fet els gols del Barça. El Barça, per cert, és líder en solitari, suma 18 punts de 18 possibles. Els blaugranes han marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades de Lliga. Rafinha, amb 9 gols, és el màxim golejador de la Lliga. Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Ha entrat Stetsne al seu lloc. El porter polonès ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha dit a la TDT, a la prèvia d'aquest partit.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les dones i els dies.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
5: Home, d'enhorabona!
6: Moltes gràcies.
5: Avi Bassas, l'avi Antoni.
6: Bueno, no cal insistir...
3: I les iaies...
7: La iaia costurera.
8: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
3: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
9: Serà un lío.
5: Como?
8: Pues F-R-A-N, pues no.
5: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
10: Sex.
9: Francesc.
10: Sexca.
11: Como?
5: Francesc.
12: Fàbregas, que no me sale.
13: O cada uno me llama como quiere.
3: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
14: Adiós.
3: podríem tenir son.
7: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
9: Mare, literalment.
3: O poques ganes de treballar.
9: És que tinc molta feina.
7: Oh, i jo et penses que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
9: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
7: Amb quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
9: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
7: A mi això també em va passar.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners, amb Xavi Canalies.
10: Som pura cafeïna.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Grandíssim moment pel cine del nostre país. Crec que estem davant d'un grandíssim moment del cinema, tant a Espanya com a Catalunya, que és un dels pilars fonamentals de la nostra cultura.
14: El panorama cinematogràfic és molt més esperançador que el panorama polític. Possible avançament electoral, crisi migratòria a Ceuta, aplicació de l'amnistia... Li preguntarem tot aquest dijous al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I

0: El con de carretera.
1: Què t'ha passat, Peyu?
2: Has quedat encallat a la C-17. És malparida, aquella carretera, Peyu, la C-17.
0: El con de carretera. El con, dic, no el cony, el con.
1: Ah!
0: El con de carretera.
1: Ostres, havia entès el cony de carretera.
2: No, m'ha passat el mateix.
0: L'objecte d'avui és el con de carretera.
1: Va. No parlarem del cony de carretera?
0: No, el con, el con.
1: El cony.
0: No, el con. Que popularment a vegades també se li diu cono.
2: Home, ara sí que s'entén. Collons, parla bé, Peyu, cono.
3: No, que es diu con en català.
1: Sí, però no s'entén, Mercè.
0: És que tenen part de raó, Mercè. És veritat que costa una mica.
3: Sí, però si, no parle... si el català no el parlem bé nosaltres, qui cony el parlarà bé?
0: Ningú. Però tampoc podem fer veure que tots diem con, perquè crec que la realitat és una altra.
3: El con.
0: La gent diu cono. Diu cono per la influència del castellà, també perquè on es fan servir els conos? Bàsicament, amb la gent que juga a futbol i a les obres a la carretera, que són dos entorns on es parla més castellà que català.
4: Sí. Home, Peyu. Eh? No, aquí t'he de parar un moment. Te pares?
0: Sí.
4: T'has de parar-ho. Perquè això que has dit és classista, etnicista i un prejudici, com una casa de pagès, i també és veritat.
0: Bueno, parlem...
4: Que no passarà més.
0: Parlem de l'invent en qüestió, que no l'inventa un castellà, el con, això ho heu de saber. El primer con, per la senyalització del trànsit, l'inventa un americà.
2: Collons d'americans.
0: Sí, un pintor, eh? Un pintor.
3: Andy Warhol.
0: No, home, no. No.
4: Jackson Pollock.
0: No.
3: Què Pollock?
0: Pollock.
4: Escolta, surt aquí el guió, eh?
0: Jackson Pollock. Pollock.
5: En Pollock era un altre.
0: Era, sí. I el que dic jo també era un altre tipus de pintor, és dels que pinten a terra.
2: Bueno, aquest en Pollock també pintava a terra, fotia cada merder que...
4: Ui, el Pollock.
0: Dels que pinten les ratlles de la carretera, em refereixo jo. Això no li pots deixar, fer-me en Pollock, saps?
4: Saps amb què pintava el Pollock?
0: Sí. Ja, bueno, sí, bueno, en fi, és igual. L'inventor del con va ser un tal Charles D. Scanlon, un home que pintava línies discontínues i, bueno, coses d'aquestes, passos de vianants, no? Aquesta cosa. Que, bueno, llavors treballava a la brigada de Los Angeles i el tio sempre havia de senyalitzar, quan estava pintant, amb cavallets de fusta i altres estris que passaven molt per dir amb els cotxes, ei, no passeu, que estic pintant. I el tio, cansat de carregar trastos, el 1943 li ve la idea aquesta del con, que sembla un inventor.
2: Està bé.
0: Se t'ha acudit a tu?
2: No, ara em fot ràbia, mi,
0: Fa la seva funció, el con. A més, és fàcil d'apilar, ocupa poc espai.
2: Home.
1: Llavors... Perquè estan foradats per dintre.
0: Sí, senyor.
1: Es poden ficar una dintre l'altra.
0: Sí, senyor. És el mateix que he dit jo.
2: No, i agafa...
1: I pots posar-te al cap.
0: A mi fa molta gràcia quan fan obres a la carretera, quan el recullen.
2: Ah, sí.
0: Que va aquell tio estirat a darrere el camionet i llavors et porta un altre tio més gordo assegut a sobre seu per fer contrapè.
4: Allò és l'hòstia.
0: Increïble, ho fan.
4: Jo hi havia una època que només em sortia això a l'Instagram. Ja tenia l'algoritme entrenat i només em sortia això, de veritat, eh? Risc i precisió es donen la mà, d'alguna manera, en una coreografia preciosa. És com un número del Cirque du Soleil, pràcticament.
0: Sí, el protocol de riscos laborals és més de l'estil de l'Àngel Cristo que del Cirque du Soleil, però Déu-n'hi-do. Carles Xuriguera, Feixades, Laia Luc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, un dels grans cantadors de jotes del país. Dalt de l'escenari sovint es fa el sec, però té una orella finíssima per la música. Tot i això, el so que més li agrada és el del riu Ebre a l'altura de Tortosa. Gairebé 50 anys de carrera, 27 discos, més de 2.500 concerts, perquè després diguin que a les Terres de l'Ebre no hi passa mai res. Ah, i un Premi Nacional de Cultura l'any 2015 amb el seu grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Arturo Gaya. Bravo! Arturo Gaya, que s'ha pres el seu temps per saludar a tothom, com es mereix.
2: Home, és un artista,
0: és un artista. Sí, no? És un artista. Primer s'ha de saludar el públic, primer. Ah, no?
3: El temps del sud.
0: Sí.
3: Aquest senyor porta el temps del sud i és més calmat.
0: És més...
3: I molt més humà.
0: Sí?
3: Ja ho he dit.
0: D'on t'ho has tret, tu, això?
3: Perquè jo conec gent del sud.
0: Qui coneixes del sud?
3: Collons, pràcticament a tothom.
0: D'on ets específicament, tu, Arturo? On vas néixer?
4: A Tortosa.
0: Tortosa. Coneixes algú de Tortosa?
3: El Pintor Jimeno.
4: Mira. Hombre, estàs ben informat, eh? I aquí més.
0: El Pintor Jimeno.
3: La seva dona, que era de Torroella de Montgrí.
0: Mira que bé. Arturo, què has menjat avui per esmorzar?
4: Ostres, ahir menjat un mig croissant.
0: Sí, i mig, ja, només?
4: Sí.
0: Què se n'ha fet de l'altre mig?
4: La meva dona.
0: Molt bé.
4: I un cafè en llet de civada.
0: És una fórmula d'amor contrastada. Quan cedeixes mig croissant a la teva parella, hi ha amor de veritat aquí.
3: Sí, senyor.
4: És ella que m'ha cedit a mi una banyeta.
2: Mira que maco.
0: Que bonic. Dona per una lletra d'una cançó, poder? No ho sé.
2: Però sóc cantant, jo.
0: No.
2: És que m'estàs mirant a mi.
3: No.
2: M'ho enllit, l'escriuràs?
0: Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Sabeu que teniu una entrada a l'Enciclopèdia Catalana? Ho sabies, això?
4: Sí.
0: Sou patrimoni de Catalunya, una mica. No?
4: Patrimoni?
0: Sí, ostres, és una cosa...
4: Això vol dir que t'han de cuidar, no?
0: Bueno, vull dir que sí.
5: Hauríem de...
0: No se t'ha cuidat, bueno, no se us ha cuidat.
4: Mentre no ens facin un pla de protecció, ens posen un comissariat i un coordinador, fantàstic.
0: Ja, això sol passar, això sol passar. Molta gent a treballar i al final l'objectiu del pa que es treballa...
3: No se sap.
0: No se sap massa. Heu portat, però, la jota arreu de Catalunya. No sé si et sents gaire sovint allò de que la jota és una cosa aragonesa, que parlem una mica des del desconeixement.
4: Sí, ho hem sentit molt sovint des de fa... Quan vam començar, fa 33 anys, era el més comú era dir que la jota era aragonesa. Eren uns temps en els que la gent considerava que els catalans sardana i barretina, els aragonesos jota i cachirulo i els valencians paella.
0: Uh-huh. Bueno, estem anant cap aquí un altre cop, eh?
4: Però nosaltres estem intentant demostrar, però a poc a poc sí, i fermament, que la jota és una música tan catalana com moltes altres, catalana mediterrània.
0: Mm-hmm. Què té la jota que la fa tan especial?
4: Jo crec... Bueno, per a nosaltres és... Jo diria que és comunicació pura. La jota és... Quan em refereixo a la jota cantada, que és, sí, que és la que uso jo, no? És quan cal reivindicar, pues, ho fas amb una jota, quan cal celebrar, ho fas amb una jota. És comunicació i no sé, molta energia.
0: De fet, no fa gaire que heu llançat el vostre últim disc, titulat Jota per Cobla, en col·laboració amb la Cobla Reus Jove. Si voleu saber com sona, doncs pareu l'orella.

0: Són dos gèneres ben nostrats, la sardana i la jota, però que poques vegades els hem sentit plegats, no?
1: Sí, per això el disc, per això este projecte, per fusionar els gèneres del sud en la sonoritat de la cobla, que el resultat és una sorpresa immensa. Jo diria que és una gran fusió de la música popular catalana, i per això, perquè hi havia esta necessitat de fusionar-los, perquè junts construeixen un altre món sonor, i per això ho han fet.
0: Mm-hmm. Recordes quan vau començar i amb quina vocació ho vau fer una mica? Anem a fer això, i si us imaginàveu aquests 33 anys.
1: No, ho vam començar per xalar. Érem només Quico el Celio i el Noi. El Noi era més teatrero, venia del món del teatre. Jo era periodista i m'agradava cantar, era cantautor i ha fet algunes coses. I jugàvem a que hi havia un cec que recreava el personatge del cec que anava pel carrer i cantava històries.
0: Sí.
1: I el Noi era el pigall i de vegades jugàvem fins i tot, ens posàvem a llocs, cantàvem a cantonades al carrer i de fet el primer concert el vam fer a un bar, a una taverna.
0: Mm-hmm. Quantes vegades us han dit malament el nom?
2: Bona aquesta.
1: Jo crec que no t'ho sabria dir, però més que bé.
0: Quico, el mut, el Noi, el cec, el nen.
2: I un que passava.
3: Sí, el que passava. Jo pensava que éreu quatre i sou tres.
1: Som sis ara, eh?
2: Toma,
3: però
2: no,
3: però jo pensava que era el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
1: No, Quico el Celio...
0: És un.
1: És un sol, que és el personatge que jo interpreto. Quico el Celio, el Celio és el mal nom, com diem allà baix, no?
2: Mm-hmm. I també.
0: Un personatge que existia, això, no?
1: Aquest
0: personatge era real.
1: És un personatge que existia, que està descrit als llibres del folklore tortosí de Joan Moreira, que és una miqueta l'equivalent i contemporani al costumari català del Joan Amades. Descriu un cec que cantava i contava històries.
0: Uh-huh. Aquest és el primer personatge, el Quico el Celio.
1: I una descripció que diu era un bohemi que despreciava el vil metal.
0: El
1: vil metal.
0: Mira, el vil metal.
1: Això és una descripció històrica al llibre de folklore.
0: Primer personatge, Quico el Celio, llavors tenim el Noi, no? Sí. I el Mut de Ferreries.
1: Sí.
0: Són tres, en total, els del títol.
2: Com ho comptaves?
0: Com ho comptaves, quatre?
3: Jo pensava que era el Quico i el Celio, eren dos.
0: Vale.
3: Ah, i ara ja ha quedat clar.
1: Una dualitat, perdoneu, eh? Me doblaves a mi.
2: Sí, te doblava.
0: Com afronteu el present, ara, com a grup, després de 33 anys?
1: I com sempre, caminant, picant pedra encara, eh? Picant pedra. Però bé, és la millor manera. És perquè si ningú et puja a dalt, ningú et pot enfonsar, saps?
0: Això també és veritat.
4: Està bé.
1: Sí, és fantàstic.
4: És de savis, això.
5: Molt savis.
0: Sou una gent també que sempre us heu mullat per les causes socials, no? Que quan heu cregut que valia la pena.
1: Sí.
0: No sé si feu servir la música també com una eina per reivindicar coses, entenc, no? Veu participar... Sí. Bueno, en protestant contra la participació d'Espanya a la guerra d'Iraq, també a l'1 d'octubre...
1: Sí. I sobretot per la defensa de l'Ebre. Jo recordo una primera entrevista fa molts anys a una ràdio a Barcelona que ens van dir, com és que us heu mullat? Perquè vivíem en aquells temps del això no toca, saps?
0: Sí.
1: D'aquell oasi d'això no...
0: Ara hi tornem, ara també anem cap aquí, ara.
1: Ara. I clar, jo penso que tindre l'oportunitat de mullar-te, o sigui, de posar el teu art, en este cas la música o qualsevol art, al servei d'una causa, és el millor que li pot passar a un artista. Mm. És la, per a mi, és la realització, és un nivell de realització fantàstic. I hem tingut aquesta oportunitat i crec que ha marcat bastant el nostre camí i ha donat sentit al que diem abans, no? al que és la jota, aquest sentit comunicatiu que té.
0: D'explicar alguna cosa.
1: De crònica social.
0: Alguna cosa. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
3: És que tinc una pregunta que és perfecta per aquest moment.
0: Endavant.
3: Arturo.
1: Dis-me.
3: Gràcies. N'he fet una altra abans, fora de concurs, que oita, si vols me la pots escoltar.
0: Hòstia, quin tio tan...
3: No, sóc així.
0: Ets molt amable.
2: No perdis temps.
3: Arturo.
0: Una per fer, llavors.
3: Arturo, tu vens de la zona de Catalunya on més percentatge de catalanoparlants actius hi ha. Això és un fet.
0: Sí.
3: En canvi, quan es parla de catalano, per algun motiu, en aquest país, sempre es mira al nord. Sembla que només es mira al sud per posar-hi petroquímiques, centrals nuclears, macrocasinos i parcs temàtics. Creus que algun dia us n'afartareu i fareu bona la frase de l'ínclit pensador Flixanco Valero Sant Martí, que deia que algun dia los del sud us matarem a tots?
1: Ah.
3: Gràcies.
0: És bona, és oportuna.
3: Gràcies per aplaudir-me, Arturo.
1: Home, us matarem a tots, no.
3: No, potser no, no cal.
1: No, vos sentim, a veure, vos sentim molt estimats, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que
0: tu creus?
1: Ja, l'Ossut té un sentiment, rep molta estima. Quan parlem d'institucions i administració és un altre nivell, no? Ja. Però de carrer, sí. Jo crec que sí, això, bueno, me fa molta gràcia perquè està molt basat en la realitat i has fet una... de fet, m'has pres el discurs.
3: Sí?
1: És que la primera part, excepte la de us matarem a tots, és una realitat.
0: Bé,
1: gràcies.
0: De fet, deies que us vau posicionar molt en l'època del trasbassament de l'Ebre, no? En defensa de que no es fes aquell trasbassament.
1: I encara ho estem pagant.
0: Encara, eh?
1: Sí.
0: Sí? Per què? Quines conseqüències heu tingut?
1: Bueno, jo crec que encara hi ha allò de... Són aquells, no? Aquells, ja...
0: aquells que ens van donar pel sac.
1: Aquells que ens van... Sí. Hòstia,
0: sí que tenim...
1: Encara hi ha... encara hi ha alguna llista negra per alguns racons.
0: Hòstia de Déu, tu. Déu-n'hi-do.
4: Sí que penses on t'estàs apuntat, tu, Pei.
0: Eh?
1: Sí, que ves en oco.
0: Que... Sí, penses... sí. Alguna inspecció d'Hisenda m'ha caigut. Sí, sí. En fi, si no tinc mal entès, el teu pare era sastre, vull dir que tu no venies del món de la música?
1: No, no. El meu pare era sastre, era el sastre Gaia, i ell volia que fos sastre, de fet. Però sí. També al mateix temps era qui m'ensenyava cançonetes del Quico el Celio, del folclore tortosí. Sí. De fet, los sastres tenien molt de poder.
0: Per què?
1: Pues perquè en aquell temps eren los metges, los advocats i els sastres eren... Al meu pare li van regalar el carnet de conduir.
0: Collons!
1: Per haver-li, als anys
0: 60... Com el rei,
1: 60,
0: eh? Molt bé.
1: Per haver-li acusit el colze de l'americana al president de la Diputació de Tarragona.
0: Sí que el donaven ràpid. Només pel conte, anava a dir, li va fer un traje a mida, no, li va acusir el colze de l'americana.
1: Tenia una urgència, venia a inaugurar un monument o alguna cosa per Tortosa, i li van dir, senyor Gaia, és una urgència. Li va arreglar el colze, li va acusir, i llavors al cap de 15 dies va rebre un carnet de conduir legal segellat d'aquells de color groc.
0: Sí.
1: I bueno, és jo clar, pensaves, ostres, pues potser sí que és... Però a poc a poc, quan va arribar el Corte Inglés, los sastres van perdre molt de temps.
4: Estem en contra del Corte Inglés?
0: No sé, però és que...
1: No.
0: Fixa't que aprofita cada frase per colar algun missatge.
1: No, és un dir. El que vull dir, la qüestió és que cal saber que als anys 60 les institucions, en lloc de regalar clauers o ceràmiques commemoratives, regalaven algun carnet de conduir a un pobre sastre que havia fet la guerra a la República.
3: I que no sabia conduir, suposo.
1: I que no sabia conduir.
5: I tenia cotxe?
1: No, mos vam comprar un 5.000.
0: Mira,
1: va anar a l'autoescola, el director de l'autoescola, i li va dir, diu, mira què m'ha passat, m'han regalat un carnet. I el director de l'autoescola li va dir, diu, Gaia, diu, no ets el primer ni seràs l'últim.
6: Ostres.
1: Any 60.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, al rei Joan Carles li van regalar el carnet de conduir, també.
1: No, però ell era rei.
0: Sí, no, però no va arreglar el colze de ningú, que jo sàpiga.
3: No, va arreglar altres coses.
0: Altres zones. Escolta, ets periodista, Arturo. En la teva faceta periodística i de recopilador d'històries, val a dir que fa un temps vas publicar un llibre titulat Estic fent història, relats íntims de memòria al crepuscle del segle XX.
1: Sí.
0: No sé d'on et neix aquesta necessitat sempre de reivindicar, sempre com busques, no?
1: Bueno,
0: referències del passat, història.
1: D'explicar. Estic fent història, explicar les meues vivències des dels anys 50 fins a finals del segle XX és una necessitat, perquè si no... A veure, de vegades quan parlem de memòria històrica sembla que tothom anem a la Guerra Civil.
0: Sí,
1: I fer memòria històrica del crepuscle del segle XX és absolutament necessari, perquè després, si no fem memòria, si no expliquem les coses bé, resulta que el 40% dels joves de Catalunya els és igual una dictadura que una democràcia, i això no és culpa dels joves.
0: De qui és culpa?
1: Dels que no els estem explicant, estem fent memòria de les coses que ara cal fer.
0: Sí, completament d'acord. Sí. I a part que hi ha personatges del poble, no? D'aquesta història del dia a dia dels pobles, jo que sóc de poble, no? Que n'hi ha que donen per una pel·lícula, tranquil·lament.
1: I tant.
0: No? Hi ha personatges ben interessants i curiosos, bueno, interessants i divertits, també. Vull dir que el Quico Alcèlio, aquest inspirat, no? Aquest senyor sec que explicava històries pels pobles, sí, devia ser un tio ben interessant, també.
1: Jo crec que si era un bohemi que despreciava el dil metal, era...
4: Està, ja ho té tot.
0: Vull dir, aquest tio, si existís ara, estaria aquí assegut i l'estaríem entrevistant. Home, i tant. Segurament.
5: Home, i tant.
1: O estaria una llista negra.
0: Probablement, probablement.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Arturo, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Bea!
0: La paraula d'avui és enterc. Enterc. A. Enterc, que manté les qualitats reproductives intactes, animal amb capacitat per fecundar.
8: Aquell cavall està capat, però aquest el mantinc enterc i venga el semen a 600 euros la dosi.
0: B. Enterc, una de les tecles que conformen el teclat d'un dispositiu. S'utilitza en escriptura per canviar de línia.
5: Aviam, obriu el Google, escriviu curs d'informàtica per adults i llavors apreteu l'enterc.
0: O C. Enterc, adjectiu que s'utilitza per fer referència a una cosa o persona rígida, encarcarada.
9: L'avi, des que aquell guarda civil li va fotre tres trets a la cadera, que camina ben enterc.
1: Ha de triar una.
0: Sí. A, B o C.
1: A.
0: La A, eh? Segur, eh?
1: Bueno, segur, no?
0: Segur. Doncs és la C, enterc. Enterc, una persona rígida, encarcarada, ben enterc. Sortegem la llangonissa entre la gent del públic. Arturo, no marxaràs, però sense cantar-nos aquí en directe amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, que ens interpretaràs... no ho estic trobant, eh? Ara la cançó.
3: Ja faig temps jo, si vols.
1: Pregunteu-li a l'Olivera.
0: Pregunteu-li a l'Olivera. No que li preguntem nosaltres.
5: No.
0: Es diu així la cançó.
1: Sí, és un fandango mesclat en un cant de picapedra.
0: Fandango mesclat amb un cant de pica-pedra.
9: Ojo, la Renaixença, un fandango, eh? Ojo, això és la història.
0: Ojo, eh? Arturo Gaya, doncs, amb Arnau Tordera i Laia Gluck interpreten avui Pregunta-li a l'Olivera.

fin de terra, ni aquella casa tan blanca, ni el bancal de la figuera, no me espío la fusta bella de tan segles d'olivera.

ha fet mostra en primavera, ha fet mostra en primavera, i tindrem collita en guany.

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
1: Segurament un dels cons més famosos que hi ha, sabeu quin és?
2: No, no? Ara, hi ha un con famós.
1: Hi ha un con molt famós.
3: L'Arbeloa.
1: I a més, segur que tots el teniu superpresent quan us digui que el teniu a l'escriptori de l'ordinador.
3: Així que el tinc jo.
4: Ah, sí que hi ha un con allà.
3: Allò és per reproduir...
1: Allò és per reproduir...
3: No sé pas de què parles.
5: Calla, beneita.
1: Sí, el reproductor BCL. Ai, BLC.
2: BLC, l'an.
6: Allò és famosíssim. Un programa que t'obre qualsevol format de vídeo possible de tots els existents i d'altres que encara no s'han inventat.
2: Sí que és veritat, sí que és veritat.
1: Que no s'han inventat, també?
6: També.
3: No sé, jo el tinc a l'ordinador de l'escriptori.
2: I no l'has obert mai?
3: Mai. Jo pensava que era per fer manteniment. Pensava allà algun rato s'obrirà...
1: Però no s'obre.
5: Bueno, sí que té lògica. El con et recorda la idea del manteniment.
3: Si és un reproductor de vídeo, foteu-me un símbol, que sigui una càmera de vídeo.
5: Sí, una càmera de vídeo.
3: Un tio allà així gravant.
1: Ho farem perquè a tu et va bé.
3: Bueno, Mercè...
5: No, però és que té raó, Mercè.
1: El problema és que té raó.
3: Si pas que de collons parleu.
5: Perquè tu no tens ordinador, això.
3: No.
5: Llavors ja està.
3: A l'ordinador hi ha un con allà.
1: Us explico per què hi ha un con.
3: Ja em diràs quines bestieses estan grosses.
1: Va, que us ho explico. Aquest programa informàtic el creen un grup d'estudiants de l'Escola Central de París el 1996.
3: Fas la merdosa, ara, eh?
1: No, t'explico per què. T'explico per què, perquè tot té un per què. Tot no ho sé, però de vegades tot té un per què. A veure, era un projecte que van desenvolupar uns nanos jovenets, no? I què fan els nanos jovenets?
5: Fumar porros.
1: Entre d'altres coses. I s'emborratxen, han de fer...
3: Un francès borratxo.
2: Hòstia.
3: És de lo pitjor que pots tirar la cara.
2: Sí.
5: El Depardieu. Depardieu.
2: Sí.
1: Però no era jovenet. El Depardieu no és jovenet.
3: A 50 francesos borratxos.
2: Estem parlant d'un francès borratxo informàtic, eh? Estudiant d'informàtica, eh?
1: A més.
2: Perillosíssim.
1: Doncs una de les seves aficions, quan tornàvem borratxos de festa, era agafar un con. Ho van fer un cop, per fer la gracieta.
3: Un con.
1: Sí, un con.
3: Un cop, un con.
1: És que s'agafen con. Quan vas borratxo...
3: Agafes cada con. Aquelles balles grogues de les obres...
1: Jo he vist gent emportar-se cada cosa i senyals de trànsit.
3: A dalt
1: del
3: balcó de casa dos o tres.
2: La gent té unes aficions.
1: Sí. Té unes aficions
2: també
1: estranyes.
2: Jo havia treballat en una empresa de manteniment, que ara no diré el nom, que muntàvem bancs i papereres i d'això.
3: Aquesta d'aquí Manlleu.
2: No es diu el nom. I
3: quan... Aquest que patrocina el futbol.
2: No es diu el nom.
6: Ja va sortir la temporada passada.
2: Sí.
6: I un columpió es va desmuntar i va fer mal un nen.
2: No. Dels que havia muntat jo, impossible. Dels que havia muntat
3: com
2: jo.
3: Com es diu aquesta empresa?
2: No es diu el nom. Però sí. A més l'empresa...
5: És aquella del Brico Heroes, que sortia el Brico Heroes.
2: No. No té res a veure l'empresa, perquè nosaltres érem uns subcontractats. Érem uns operaris i amb un dels treballadors que anàvem, sempre tenia la mania, passàvem per la mateixa carretera, tornant al taller, i allà hi havia un senyal de trànsit que posava 80, no?
3: Sí.
2: I llavors ell, sempre, fóssim on fóssim, s'enduia un roc d'algun puesto i cada vegada passàvem pel senyal, per la finestra tirava el roc contra el...
5: Hòstia. Una mica tonto, aquest tio, no?
2: Bueno, a veure, sí.
6: Manteniment.
2: Bé, ja està. Aquesta és l'anècdota. I anava aixafant cada dia, anaves que aquell senyal anaves veient que anava a quedar més perjudicat.
6: Deteriorant.
1: Doncs resulta que aquests també ho van prendre com una mena de tradició. Cada vegada que sortien de festa agafaven un con.
2: Robaven cons de la carretera.
1: Sí, total, que van amagatzemar allà on treballaven, doncs, un munt de cons.
2: Mira.
1: Què van fer quan es van posar a fer la icona de la
2: posem-hi el
1: aplicació?
2: Posem-hi el con.
1: Sí, doncs va fotre el con.
3: Això que has explicat no té cap sentit.
2: Bueno, mira.
1: No,
5: escolta, respectem-te una mica la feina.
1: De veritat, noi.
3: Avui ens ha pres el pèl, la Mercè. Per favor, que és aquesta bestiesa que ens has explicat.
2: Anava a dir, que quan vosaltres expliqueu alguna cosa, nosaltres us escoltem, i llavors he pensat, però si no expliquen mai res.
1: Els hi van treure, la secció, i els hi van treure amb ells.
3: Perquè per venir a explicar bestieses de conos, ja ens hi havíem de donar...
5: Estàs aquí pels xascarrillos, tu.
2: Exacte.
5: Només pels xascarrillos.
2: Joel, anem a disseccionar el con.
5: Jo sí que tinc una secció. Mira, ara comença.
7: Vinga. Utilitat en una illa deserta.
2: A veure.
5: Hem pensat que anirien directament a joguina sexual, tractant-se del con. Veig que no. Escolta'm, un con a una illa deserta. Per què no? A vegades no és preguntar-te per què sí, sinó per què no.
2: Per què no? Home, no li veig molta utilitat.
5: Tu saps per què el Tom Hanks a El Nàufrago es torna boig i es fa amic de la pilota?
2: Per què?
5: Perquè no tenia un con.
2: Ara.
5: Si hagués tingut un con, doncs s'hagués dedicat a driblar-lo.
3: Ara.
5: Que és el que s'ha fet tota la puta vida amb un con.
3: Sí, senyor.
5: Quan no està fent de les seves funcions de trànsit. Doncs, tu veus un con?
2: Jo quan entrenava a futbol, sempre.
5: Ja li vols fer la gambeta, no?
2: Sí. Teníem un psicòleg esportiu que ens deia no vegis el segon con, tu el primer.
5: també. Ja,
2: després el segon jo pensava, vaja, nano, qui t'ha pagat la feina, Déu-n'hi-do.
3: Sí, així es vas arribar a futbolista.
5: No tenia la carrera.
3: Nana meva, el primer, que no vas trobar amb el segon, no sabies què fer.
5: Bueno, si el Con no el vols fer servir per driblar a l'illa deserta, el pots fer servir de megàfon, com ha fet el Fel abans. Sí. Pots intentar, per exemple, fer pesca de rastre, perquè el peix entra per la part ampla del Con i es queda la part estreta, es queda allà. Ha de ser un peix una mida molt determinada.
2: Bueno, però està bé perquè...
5: El
4: sonso s'escaparà.
5: Un roger.
4: Estem en crisi de sonso, eh?
5: Bueno, doncs jo què sé.
4: No n'hi ha, eh?
5: No n'hi ha.
4: Als costes catalans no hi ha sonso. Aviam què fa... Si des de la Renaixença, aviam si ens posem les piles.
3: Bueno. 90 euros al quilo l'altre dia anaven al sonso.
5: Ah. Pues no el demanis. No el demanis. És l'oferta i la demanda, Fel.
3: No ho vaig pas demanar, no t'emprenyis.
5: Vale. No, és que estic, no sé per què estic molt excitat.
2: Però no hi ha sonsos perquè no se'n pesquen o perquè no n'hi han?
4: Perquè els hem exterminat.
2: Ah.
4: Hem de recuperar el sonso.
2: Doncs, i com se fa això?
4: S'agafen dos sonsos, un mascle i un en femella.
3: I vinga,
5: a follar.
3: Has sonsejar.
2: Ja amb els experts suposo que se'n cuidaran.
4: Sí, he de passar per les meves mans, no, malament.
2: No. Joel, segueix, sisplau.
5: No, dic que si no vols res fer de tot això del que he dit, no et serveix per fer en una illa deserta amb un con, també el pots fer servir per disfressar-te de bruixa avorrida o de membre del Ku Klux Klan o de nen que l'han tret amb fòrceps.
3: Ah, jo?
4: Ah, mira.
2: A mi també em van treure amb fòrceps.
3: A mi també.
2: Sí.
4: Sí que teniu el cap així.
5: Sí, te queda el cap així.
2: Passa que a mi em va anar molt bé perquè em van agafar les estenalles per darrere, diguéssim, i em va quedar ben pla de darrere. Llavors, quan m'estiro a terra, m'encaixa perfecte.
3: Hòstia,
2: no em balla el cap. Em queda el cap ben bé pla a terra.
5: No et van posar el coixí aquell.
2: No, exacte.
5: Sí.
7: Utilitat com a joguina sexual.
5: No, és que al final tinc una secció per alguna cosa, jo.
2: Sí. Ara.
4: Sí.
5: No us espanteu amb el tema de joguina sexual i el con, d'acord?
2: Ja.
5: Vull dir, obriu la ment una mica.
3: La ment hem d'obrir? Vols dir que és el que hem d'obrir, la ment?
5: Sí, collons.
3: Ah, vale.
5: No, penseu, per exemple, en una elefanta.
2: Sí.
5: O en una balena. O en una girafa.
2: Sí.
5: Ah, és que sou molt antropocentristes. No havíeu pensat en les necessitats sexuals d'aquest tipus d'animals?
3: A veure, jo no m'ho he fet mai amb una girafa.
2: No,
5: a veure, és que amb un con, la girafa no et necessitaria, Fel.
3: Clar.
5: M'entens el que t'he dit?
3: Clar.
5: Aquesta és en gran part la gràcia de les joguines sexuals, que no necessites a ningú. No necessites a ningú. Només una mica d'intimitat, unes espelmes aromàtiques, tancar els ulls, pensar en algun girafo que t'agradi.
2: Sí.
5: I a gaudir, que la vida de la sabana són dos dies.
2: Ara.
5: La girafa agafa el con i li matisses i seu a sobre.
2: El girafo, el mascle.
5: No. Bueno, el girafo s'ho pot agafar el cul. El girafo,
1: si
5: vol masturbar-se el cul, el girafo també pot. Amb el con.
3: Però una girafa que és tan gran per quin costat?
2: No té cap sentit aquesta secció.
5: La girafa es vol masturbar.
2: Sí.
5: Posem aquesta...
2: Però això passa. Aquest supòsit ja el tenim. Ja, els girafes es masturben.
5: No, perquè no tenen cons.
2: Ah, vale.
5: Però si un dia la girafa veu un con al mig de la sabana i diu, hòstia, això encaixa perfectament amb la meva vagina. Va caminant, s'hi seu a sobre...
2: És de mal seure una girafa, eh?
4: Bueno,
5: jo aquí ja no entro.
2: No, vull dir que...
5: Tampoc...
2: Les heu vist veure aigua, que sembla que...
4: Aquest programa ens van donar un premi.
2: Sí, no ens en donaran pas cap més.
4: Ens el trauran, eh?
2: Sí.
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
5: Bé, en fi, estàs a la guerra, no?
2: Val.
5: Ets soldat, ets el soldat encarregat de la corneta.
4: Sí.
5: T'has deixat la corneta.
2: Va. Ja està.
5: Ja està.
2: Ja s'entén.
5: La típica discussió de trànsit d'aquestes que s'escalfen que acabes sortint del cotxe.
2: Sí.
5: Que t'envalentones.
3: Això passa molt.
5: Que surto el cotxe. Treus l'altre, treu el ferro de canviar les rodes. Tu no tens res perquè vas amb un cotxe modern que no tenen rodes de recanvi.
2: Sí.
5: Això fas un compte de trànsit.
2: El dia que ens ho expliquin, això. De qui és negoci, això?
5: De Rodi. De Rodi.
2: Els de les grues suposo que han cobrat un pico aquí o alguna cosa. No s'entén per què no es pot ficar una roda de recanvi al cotxe.
5: No ho sé. Escriu una carta a La Vanguardia.
2: Bueno,
3: jo m'estiu més no tenir-ne que em posin aquella petita.
2: Ah, no,
5: aquella petita és ridícula.
3: Aquella petita la tenia i vaig trucar i em vaig queixar.
5: No pots anar segur,
3: allò. Pensava que es havia equivocat. Que era una
5: has d'anar a 80, em sembla, sí. Aquella petita.
2: Sí, sí,
5: no?
2: Sí. No. 80, aquella roda, 80. Les altres pots anar 120.
3: Sí. Però és molt difícil, eh?
5: Bueno, escolta,
2: digues.
5: Te baralles, surt el tio del cotxe amb el ferro de canviar la roda. Tu no tens res a mà, però hi ha un cono. Agafes el cono i fas cara de boig. Perquè tothom sap que en una baralla el més important és la cara que tu fotis.
1: És l'espiritat,
5: això. Si tu tens una bona cara de boig, com tu, Xuri, tens una cara de boig brut, fes una cara de boig.
4: Sí.
5: Ja està, tu no t'hi baralles amb aquest tio,
4: no?
5: Perquè veus que no té res a perdre.
4: Estic molt boig!
5: Exacte.
4: Sí. Vaig amb un cono!
5: Fas això.
2: Sí.
5: T'estalvia moltes hòsties una cara de boig bona, eh?
2: Gent molt violenta al cotxe, eh?
3: Ei, hòstia, no sé què... A mi em fa por ara.
2: Què vols dir?
3: Vull dir que veus algú que va pel carril del mig i tocar la bocina i dir-li alguna cosa, a la primera que para, baixa i et mata, eh?
2: Sí. Però gent ben normal, Hi ha el meu sogre, que és una persona encantadora, normal, i quan agafa el cotxe...
3: Es torna boig?
2: Comença a insultar en castellà.
3: En castellà?
2: T'ho prometo.
4: Però que agafa el cotxe mamat?
2: No, no. O quan s'enfada amb algú que l'adavanta malament o...
3: Que puta!
2: Sí, sí.
3: Me cago en la madre que te parió, me cago en Dios. I d'on és el teu sogre?
2: És collons, de Barcelona, és català. Parla català de les 24 hores.
3: I li has preguntat per què parla en castellà?
2: No, no, aquell moment no se li pot dir res.
5: A mi també em passa això, eh?
2: No se li pot dir.
5: Jo quan he d'insultar fort, recorro el castellà.
2: Ah, sí?
5: Sí.
2: També perquè potser la gent que t'adreces és castellano parlant, o no?
5: Bé, a vegades ho penso, sí.
4: Albano Kosovar, parlo jo.
2: Albano Kosovar, quan t'enfades, veus?
4: Perquè som gent farestera.
2: Sí, sí, sí. Sí.
4: Balcànica.
2: Sí, sí, sí.
5: Ah, roben xalets, aquesta gent.
2: Els, bueno, això sí, no. És un prejudici.
5: No, és un prejudici generat per la tele i la premsa.
2: Ara.
5: Sí. Sempre que roben un xalet, pam, Albano Kosovar. Jo, dos punts fan una línia.
2: Dos punts fan una línia.
4: I de què en fan, del xalet?
5: Del xalet?
2: No,
5: roben.
2: No, roben només lo de dintre.
4: Ah,
2: lo de dintre.
4: Va.
2: Heu de mirar aquell capítol de Crims d'aquell xalet de l'Empordà. No? L'heu vist, aquell, que són tres capítols?
4: Home, i tant.
2: Estic agassadot, una mica,
5: sí,
2: aquell capítol.
5: Sí, sí, és llarg.
2: Sí, aquells espersors que van fent... Se m'ha fet llargot.
5: Sí, em pensava... Sí. Te venen ganes de pixar.
2: Sí. En fi, moltes gràcies, Joel.
5: A vosaltres.
8: Utilitat metafòrica.
2: Ai, no! Que falta un tros, perdó.
5: Ah, bueno, ens el podíem saltar,
2: m'estava saltant un tros de la teva secció.
5: No, però ningú havia a la puta vida fet mai una metàfora amb cono fins que Gerard Piqué, el poeta,
2: sí,
5: també dedicat a la pràctica del futbol, es va inventar allò de referir-se a l'Arbeloa com el conocido, no? L'idea cono, la idea de cono.
2: Perquè
5: recordem
2: no es
5: que la metàfora és una figura que apela a la semblança entre dos objectes, no? Però la semblança no té per què ser física.
2: Clar.
5: Llavors, Piqué no li diu a cono a l'Arbeloa perquè... l'Arbeloa tingui una forma, diguéssim,
2: triangular,
5: cònica.
2: No.
5: No. Li diu per què? Què fas tu en els entrenos amb el cono?
2: Te'l dribles.
5: Te'l dribles!
2: I l'altre ni es belluga.
5: I era defensa.
2: Sí.
5: I se'l driblaven, no?
2: Sí, sí, ara sí.
5: I al final les coses tenen un per què.
2: Ara sí. Ara sí.
5: Bravo. Gràcies.
3: Bravo. Quin savi.
8: Propaganda del segle XIX.
9: Elixir miraculós Sayol. Un producte únic al nostre país que les autoritats sanitàries per fi han autoritzat.
10: Cura.
11: Cura l'epilèpsia, el ball de Sant Vito i les neuràlgies rebels.
9: No produeix accidents cerebrals que sí que s'han demostrat en els productes de la competència.
10: Cura.
11: Cura el vertigen, l'agitació nocturna i les palpitacions.
9: El remei perfecte pel jardiner, el fuster, el notari i el...
10: Cura.
11: Cura els desmais, les arrítmies i un llarg etcètera, etcètera, etcètera.
10: Una cullerada al dia i digui adeu a les maludes.
9: Elixir miraculó, miracul, milal, miral,
2: oh, llàstima. Estava quedant preciós.
5: A la merda.
2: Però és ràdio i no el tornarem a gravar. Seguim.
9: Elixir miraculó, Sayol.
8: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Aquest que veieu aquí
2: és
1: en Duret.
2: Què és això? És maltractament?
1: És un gos sobreexplotat.
2: Home, és un gos amb una caixa de fruita a l'esquena.
1: És molt greu.
12: Va,
1: molt malament. A més, és un gos que ja és treballador, és en Bowie, és un border collie de Riudaura, que és de l'Albert.
2: Per què porta una caixa de fruita?
1: No sé ben bé.
5: És que a més està del revés, la caixa, si mal no veig.
2: No serveix ni per carregar aquesta caixa de fruita, està al revés.
5: Igual és un gos amb complexa de quargol.
1: No, és que és un gos molt treballador.
2: D'on és? D'on dius que és?
1: De Riudaura.
2: De Riudaura.
1: És un gos molt treballador i que porta un ramat de cabres,
2: bé,
1: com un bon border collie és. I és una mica també és guardià del seu tros,
2: sí,
1: perquè sí, perquè un dia una senyora es va colar a la seva finca,
2: sí,
1: una senyora amb cavall,
2: sí,
1: es va colar a la finca i ell el va empaitar fins que la senyora va caure del cavall.
2: Mira, encara li va passar, encara li va passar poc.
1: El cavall va sortir esperitat.
2: No hi havia de fer res, aquella dona allà. No.
5: Ale, adiós.
2: Vinga.
13: Ja ens va bé que en Bowie tingui caràcter, perquè avui anirem fins al comtat de Mèrcia, a l'Anglaterra medieval. A mitjans del segle XI, aquest indret estava dominat amb mà de ferro pel seu governador.
2: Avui passegem el gos per Coventry. Som a l'any 1050.
11: Mirall màgic, mirall màgic.
4: Ja t'ho diré.
11: Això ja t'ho diré.
2: Ah, sí?
4: Sí.
2: No la conec, aquesta. Som al centre d'Anglaterra, una de les regions més riques i pròsperes del regne. El governador d'aquesta regió és en Leofric. Hem dit governador, però realment és un senyor feudal que té poder absolut. L'únic que pot domar la fera és la seva dona, la Lady Godiva. Diuen que, tot i ser de la noblesa, la Lady Godiva és una noia normal i corrent, eh? Sense fum, sense creure superior.
4: Sí. Es diu Godiva? Sí.
2: Godiva o Godaiva.
1: Ja fet, em dic Lady Godiva, però està bé que em digueu Godiva. Va, així.
2: A Osona li diem Godiva.
1: Sí. Soc una noia ben normal. Sí.
5: Bueno, la gent, quan diu soc molt normal, normalment no ho és de normal.
2: No.
5: La gent normal no necessita dir que és normal.
2: Això és veritat.
5: No,
1: però jo ho soc, soc normal, soc propera, soc del poble.
5: I campatxana, també,
2: sí,
5: no?
2: Sí, sí, sí.
5: Ja veuràs com això acabarà.
2: Som ben normal.

0: està decidint on farà aixecar una nova església. Tant ella com el seu marit són cristians devots. Són reconeguts com els mecenes religiosos més generosos de tota Anglaterra.
1: Ah, o sigui que... O sigui, ja ho sé com va això. O sigui, li treuen els diners al poble i els donen a l'església, no?
0: Clar que sí.
2: A veure, el poble...
1: Com que clar que sí?
2: El poble no té diners.
0: No té diners, tampoc.
1: El poble no té diners.
0: Però bueno...
1: No té diners.
2: El poc que té és veritat que ho treuen a l'església.
0: Està bé. Està bé, l'església. Al final, qui va a l'església?
2: Ara.
3: Al poble.
0: Poble. No és maco, això.
1: Oh, vale.
0: D'una manera o altra, els cèntims et tornen a tu, també.
2: On te'n vas batejar, tu?
1: A mi no, jo no estic batejat.
3: Què dius ara?
1: Jo no estic batejat.
2: S'ha batejat?
1: No, no.
2: Fora d'aquí.
0: Estiguin pares més moderns.
2: Fora d'aquí, Satanàs.
1: No, i la fimosi també tampoc me l'han feta.
0: Però què té
1: a
0: veure, això?
3: Però què té
0: a
3: veure?
2: Pels jueus. Vol dir pels jueus.
0: O sigui... La generositat del marit Leofric funciona una mica així. Asfixia els seus súbdits a base d'impostos per poder fer content a Déu Nostre Senyor. En canvi, ella, la Lady Godiva, és generosa de cor. Ha fet fondre les seves pròpies joies d'or per fer les creus i els calzes de l'església de Coventry. S'entén, això?
3: Sí.
0: És una mica com en Charles i la Lady Di. M'enteneu, no?
1: És la Lady Di.
0: És la Lady Di.
4: Lady Godiva és molt generosa. Mireu quin goig que fa la parròquia, eh?
3: Sí, totes les meves joies les he fet fondre per restaurar les relíquies de l'Església.
1: Això tornar sí, a dir relíquies?
3: Relíquies de l'Església. Restaurar les relíquies.
4: Gràcies, Lady Godiva. Sí. Gràcies, eh? Això sí, el Sant Crist té la cara de l'osset de Tous, eh?
0: Bueno, mira, també és maco.
2: I tant.
0: Tothom n'està molt de la Lady Godiva, però tal com us hem dit, en Leofric té el costum d'escanyar els seus súbdits a base d'impostos desmesurats. En Tom, per exemple, que és el sastre del poble, ja no pot més.
2: No, és que ja no puc més.
0: No pots més, eh?
2: No puc més. No, no puc més perquè tot el sant dia cosint, perquè amb els meus impostos em muntin una altra església.
0: Ah,
2: de què em fotrem d'una altra església? El que ens fa falta en aquest poble són més papereres i més zones verdes.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, sastre.
0: La regió està ben escanyada.
2: Està ben escanyada?
0: La regió, eh?
2: Ah, la regió.
0: Està ben escanyada.
2: Saps que deies jo, que està ben escanyada?
0: No, no, ho sé, tu. Tot just som a l'any 1050.
2: Tot just som al 1050 i encara ha de venir molta cosa.
0: Sí, sí. La gent no li queda més remei...
2: És que no li queda remei a la gent. De veritat us ho dic, eh?
0: Dic que no els hi queda més remei...
2: No, no li queda. Perquè tot us hi fot el governador.
0: Sí, sí, sí.
2: I no queda ni el remei.
0: Però han de creure el senyor feudal.
2: I han de creure sempre.
0: De tota manera...
2: De tota manera...
1: Calli, sastre,
0: ja
1: calli un moment.
0: Ja està, també. Xuriguera. De tota manera, es diu que els habitants del poble del costat s'han revoltat i han acabat assassinant a un parell de recaptadors d'impostos.
2: Clar, i aquí hem de fer el mateix.
0: Ah, sí?
2: Sí, senyor.
0: Bueno, és anar fort, això.
2: És anar molt fort, això.
0: Quan en Leofric...
2: Com anem de Leofric, ara?
0: Sí. El governador, en Leofric, quan rep la notícia de l'assassinat dels seus recaptadors, ordena... Atenció, que aquest va fort, també. Ordena cremar el poble, eh?
3: Bueno. Hòstia.
0: En Leofric ha entrat amb el seu exèrcit i ha cremat cada casa una per una.
2: Bueno, haver mirat una església potser sí que ens fa falta, eh? O poder dugues, eh?
0: És que...
2: I posats a fer una església i un claustre.
0: Molt valents fins que et cremen la casa, també.
2: Sí, no, esclar.
0: Si el missatge encara no ha quedat prou clar, en Leofric duplica els impostos de tots els pobles del voltant.
3: És que el meu marit té molt mal geni.
0: Sí, es veu.
3: Però si, no, però si el coneguéssiu així en persona, de tu a tu, és una... És una persona encantadora.
1: Ja, senyora sí. Godina... Ai, Godiva.
2: Godina.
1: No, vull dir que...
0: Àlex Godina.
2: Godina.
1: No, és que ara estava pensant en l'Àlex Godina, no sé per què. Però, senyora Godaiva, li vull dir, el seu marit ha cremat tot un poble.
0: Ha cremat un poble.
1: No pot ser bollíssima persona.
0: No.
3: Ja li he dit que tenia mal geni.
0: La pobra Lady Godiva intenta parlar amb ell. Per fi coneixerem el gran tirà.
3: Maridet? Maridet, has de procurar baixar una mica els impostos del poble. Vull dir, és que els pobres, al cap i a la fi, també són persones.
5: Però què dius? Ja veig que les dones no podeu governar un regne. Com a molt, podeu governar les criades.
3: Ui, que escupit.
6: Que tenies a la boca. Que tenies a la boca.
5: Una criada.
3: Oh, o sigui, no m'havies parlat mai d'aquesta manera i a sobre m'ha escupit, no?
0: Sí, sí,
1: sí, t'ha escupit.
3: Estic tan sorpresa com vosaltres.
0: No t'ho feia, això no t'ho feia.
3: No m'ho fet mai, no?
5: Com que no t'ho feia?
0: Ei. Cuidado que hi ha coses que no són al guió, ja, eh?
3: Exacte.
0: Ja veieu que aquest home és un escurçor, però fins i tot ell queda rendit davant dels encants de la Lady Godiva. Finalment, en Leofric té una idea perquè la seva dona no el molesti més amb aquest tema. L'escena que ve a continuació és possible que barregi realitat amb parts de llegenda, però segons els escrits de l'època, la cosa va anar de la següent manera.
5: Lady Godiva.

0: Estimada.
1: Sí.
0: Et proposo un joc.
1: Vinga.
0: Eliminaré els impostos, però amb una condició.
1: Digues, el que tu vulguis.
0: T'has de passejar a cavall pels carrers del poble completament despullada.
2: Hola.
3: Ui.
4: Tal com ho heu sentit, eh? El marit de la Lady Godiva li ha proposat aquest pacte. Si ella cavalca despullada pels carrers de Coventry, ell retirarà tots els impostos. Heu de pensar que per la societat medieval de l'època, despullar-se en públic és el càstig reservat únicament a criminals, adúlteres o prostitutes.
1: Sí. Però mira, avui el meu maridet s'ha llevat juganer, sí. Obrador.
5: A veure, què fos casada amb aquest pàjaro?
6: Sí,
1: no sé,
4: el seu marit està convençut que ha guanyat la discussió. Ningú de la reialesa es despullaria per defensar el poble ras.
0: Hem tancat. Aquesta meva dona és massa fleuma per acceptar la proposta.
4: L'endemà al matí, però, en Leofric es lleva i veu la roba de la Lady Godiva escampada pel passadís.
1: La.
0: No!
4: El rastre...
0: No!
4: El condueix fins a l'estable.
1: Upsala!
4: Un cop allà, veu la seva dona muntant a cavall.
1: Epa!
4: Efectivament... Va ben conilla.
0: No!
1: Sí.
0: Però què fots?
1: Apa, doncs ja pots anar pensant en treure els impostos, eh? Vaig a fer un voltet per the town, eh? Pel poble. Ah, per cert, he deixat les salsitxes descongelant-se.
4: La Lady Godiva ha desafiat el seu marit. Ha pujat el cavall completament nua i ha començat a cavalcar pels carrers del poble. La llarga cavallera pèl roja és l'únic element que encara li amaga alguna part del cos.
5: Peio que no sóc de pedra, eh?
4: Peio
5: que m'estic posant tot...
4: Sí. No, la imatge és bonica, eh?
5: Ullons.
4: La notícia corre com la pólvora, però pels carrers no hi ha ningú. Tots els balcons i finestres estan tancats i barrats. Coventry és un poble fantasma.
1: Iuhu! Eo! Però on és la gent?
4: Ai.
1: A veure si m'he equivocat amb el GPS.
4: El poble ha decidit tancar-se a casa i no mirar el cos de la seva comtessa. Li tenen tant respecte que han decidit quedar-se a casa i fer veure que no hi ha hagut passeig. Us heu d'imaginar un cavall amb Lady Godiva, d'una bellesa extrema...
5: Sí, calla. Sí.
4: ...passejant pels carrers buits.
5: Sí. Ui.
7: És l'anunci de fa, no?
1: Sí, una mica.
4: Ah, sí? No l'he vist, aquest anunci.
7: Sí, bueno, és del segle XIV, també, l'anunci.
4: Ja. L'escena és tan impactat que fins i tot en Bowie, el nostre gos... Mira'l, acostumat a perseguir senyores muntant a cavall, com està, que ja ho va fer una vegada, doncs avui no té esma ni de perseguir-la, tu, amb aquesta dona. Només hi ha una persona que no ha pogut resistir la temptació, a part d'en Joel. Amagats darrere d'una finestra, per un petit forat, hi ha un parell d'ulls que miren el cos nu de Lady Godiva. És en Tom, el sastre.
8: Mare de Déu.
7: Que jo només miro perquè m'interessen els cavalls, sí.
1: Ah, vale.
7: Sí, no us posa. Només miro la part de baix.
4: Ja. El cavall, vols dir?
7: Sí.
4: La part de baix del cavall.
7: Sí, miro el que hi ha a sobre.
8: Van estret, aquests pantalons, eh?
4: Sí. Per ser sastre, trobo...
8: Trobo que te'ls fem molt justos d'aquí davant.
4: Per ser sastre, t'apreten molt, no?
5: El tiro. T'apreta el tiro, eh?
7: Puc obrir el porticó.
8: No obri res.
4: Segons els textos de l'època, i aquí ve la part de la llegenda, quan en Tom, el sastre, veu la comtessa despullada, deixa anar un crit que trenca el silenci.
7: Me cago en Déu!
4: Ep! T'ha agradat aquest cavall?
7: Hòstia!
4: Amb aquell gemec, el cavall s'espanta i Lady Godiva gairebé cau de cul. Però el sastre no crida de plaer. Segons sembla, un càstig diví li ha fet perdre la vista. Li ha passat per no respectar la intimitat de Lady Godiva.
7: No hi veig! És que no hi veig! Ja. No m'hi veig!
5: Sí. Bueno, sastre, calma't un moment. Tothom sap per què s'ha quedat sec, sastre. Tothom sap.
4: Científicament.
5: Perquè se l'estava tocant massa i quan te la toques massa la tita, doncs et quedes sec.
4: Això ho diuen tots els metges.
5: Sí. L'explicació científica...
8: Estic operat de 8 dioptries, jo.
5: Bueno, perquè te la tocaves molt.
8: De petit semblava boig, jo.
4: Sí.
5: Tot el dia al lavabo.
7: No, bueno, al lavabo.
4: De fet, hi ha tres, en el millor dels casos, hi ha tres possibles desenllaços per en Tom el sastre. El primer és aquest, en què es queda completament sec per culpa de la seva morbositat.
7: Bueno, doncs escoltem els altres dos, vinga, va.
4: Doncs no sé si et convé
7: sentir
4: els altres dos, jo em plantaria a xurir, eh? La segona opció és que el poble està furiós per la teva traïció i t'arrenca els ulls. I la tercera opció és que et pengen a la forca.
7: Bueno, doncs, guita, quedem així tal com estic.
4: Ja
7: vull dir,
4: bé.
7: Per cosir tampoc no necessito massa vista.
4: No. Pots cosir d'oïdes.
7: Sí. Ja ho trobarem.
4: Si tu vas sentint la màquina, toco, ja saps per on vas, més o menys.
7: Sí, quina màquina?
5: El fallo.
4: Ah, no, clar, aquella època no...
7: Faig a mà, eh?
4: Ja. Mentrestant, Lady Godiva torna triomfal cap a casa. S'ha passejat despullada pels carrers de Coventry i en Leofric, el seu marit, no té més remei que complir amb la seva paraula. tots els impostos queden suprimits.
7: Sí, un moment, disculpa'm, algú em pot dir si la vora dels pantalons l'estic fent recta?
4: Doncs no massa, la veritat.
7: No?
4: Aquesta ha estat la història de Lady Godiva, una dona de l'alta noblesa que va desafiar la societat i el seu marit per protegir el seu poble. Ja no en queden, eh?
7: No en queden, com aquestes
4: ja no en queden,
7: dones.
4: No,
7: no, les dones.
4: Ens falta saber si el nostre gos ha sobreviscut o no al nostre amic Perruno.
1: En Bowie. En Bowie. Estic amb qui mama el Roger Cogorella, m'has
4: sí.
1: dit?
7: Estic amb qui mama, has dit?
1: Aquí, amb perquè m'he entrebancat, ostres.
7: Sí. Ah, val, no. Com que no m'hi veig, perquè
4: en
7: he quedat sec.
4: En Roger Cucurella.
5: Cucurella com el del Madrid.
1: Cucurella, tinc nom i cognom.
4: Ostres,
1: què us sembla?
4: Cucurella.
5: Pentinat i... és diferent, eh?
4: Sí, el pentinat és un altre.
5: Sí.
1: D'on vens, Roger?
4: D'on ets, Roger?
1: D'on vens?
2: Vinc de Cardedeu.
4: De Cardedeu. Roger, vinga, la pregunta. A Anglaterra, en Tom el Sastre passarà a ser conegut com a Tom el Tafaner, una expressió que avui en dia encara es fa servir per parlar dels boyers. Com es diu en Tom en anglès? A. Peeping Tom. B. Wonker Tom. O C. Tom d'espai.
7: És mort el gos.
3: No.
5: Wonker és molt anglès.
4: Wonker és molt anglès, Wonker. Sí senyor. Sí, senyor. Wonker és molt anglès. I, de fet, és tan anglès com Peeping Tom, que era la correcta. En Bowie és mort. Oh.

0: El pobre Bowie no ha pogut tornar sa i estalvi cap a casa. Corprès per l'exemple de Lady Godiva, ell també ha volgut ajudar els més desafavorits i s'ha convertit en el gos guia d'en Tom, el tafaner, que ara és seu.
1: Bé, sí. El m'hi veig.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I el vostre espai.
3: Bravo.
4: Pues ya tenemos la primera parte del programa. Vamos por la segunda.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
6: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un home ha mort arran de les tempestes d'aquest dimecres a la nit. La víctima anava en un vehicle arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. Els bombers, que han desplegat un ampli dispositiu de recerca amb drons i unitats aquàtiques, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres del punt on havia quedat el cotxe. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la identitat del conductor del vehicle, mentre que l'Ajuntament d'Olivella ha confirmat que es tracta d'un veí del municipi. La recerca s'ha fet en una nit marcada pel temporal, durant la qual Protecció Civil ha activat el sistema ES Alert en diverses comarques de Barcelona i el Baix Penedès per alertar de temps violent. A hores d'ara ja no hi ha afectacions pel que fa a mobilitat, tot i que el temporal ha obligat a tallar durant unes hores la Ronda de Dalt en els dos sentits i la carretera B20 al nus de la Trinitat. En tots dos casos, perquè la via estava inundada. A hores d'ara, el gruix de la pertorbació ja està situat sobre el mar. Repassem ara altres informacions en format breu. Donald Trump amenaça a Europa amb forts aranzels si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les. La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic en un espectacle que qüestiona què és un concert. Fins diumenge, una setmana, una setantena, volíem dir, d'actuacions, ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura, després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del Partit Popular, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
8: Vale.
6: La presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha justificat el seu veto al nou model per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la dels anys 60. Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre en pròpia porta han fet els gols blaugrana. El Barça és líder en solitari, suma 18 punts de 18 possibles. Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història. A tot això, Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del partit Barça-Racing. Jugats també aquest dimecres a primera divisió, l'Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat, d'altra banda, per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina 16-22 contra el Montverde. També en handbol, aquest dijous, juga el Barça, segona jornada de Champions contra el Montpellier a 9:15 a la pista dels francesos.
5: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Estupendament, estimat. I tu?
1: A mi m'ha passat una cosa esperant el semàfor. Què? Abans d'arribar aquí a la ràdio. Saps que avui som en un dia d'aquell on la gent està molt pendent de la meteorologia, de veure què passarà. Doncs jo estava a punt d'entrar aquí a l'emissora i una senyora, abans de creuar, em diu «Néstor! Néstor! Avui plourà o no, al final?»
0: Néstor!
1: M'han confós amb el Néstor Gómez, que és un meteoròleg del 3CAT, que a vegades surt el, surt el 3CAT Info, i doncs la meva semblança física doncs han fet que...
0: T'he de dir que t'hi assembles força.
1: Sí, m'assembla una mica a Néstor Gómez. No sé si t'ha passat a tu que alguna vegada t'han confós amb alguna persona.
0: He de dir, he d'explicar una cosa. Clar, jo quan tenia 21 anys, aprox, 21 anys, 22 anys,
1: la setmana passada,
0: semblava més gran que ara mateix.
1: Bueno,
0: sé que surt,
1: l'efecte Fran Domènech.
0: I alguna vegada, veient fotos del passat, m'havien dit que m'assemblava a Maripau Huguet. T'ho creuràs o no t'ho creuràs?
1: Tu o Maripau Huguet?
0: Jo o Maripau Huguet. Portava un pentinat així com ros, amb molta metxa, saps allò? Amb cara de criatura. Veureu que la cara és de criatura, si la busqueu. Mira, fem una cosa.
1: Però tens foto d'això?
0: No em faràs fer això.
1: Home, la tens al mòbil?
0: Tinc foto, la tinc al mòbil. Ara de seguida te l'ensenyo. Mira, te l'ensenyo. A veure, mira, dona'm un minut. Ves dient el número de les vies de contacte, que així
1: ho busco. No, no, saps què crec que podríem fer mentre l'Elisenda Carot busca aquesta fotografia? Quan trobi aquesta fotografia, l'hauríem de penjar al Club de la Solució i que tothom que formi part d'aquest club tingués accés a aquesta fotografia.
0: Fran Domènech veia la meva fotografia de quan jo semblava Maripau Huguet.
1: Ja fa 20 anys, això?
0: Voleu veure la fotografia? Doncs sumeu-vos al Club de la Solució, al 677-38-77-19. 677-38-77-19. I dieu, vull formar part del club, al nostre WhatsApp, entrareu, i allà de seguida us enviarem la foto de quan jo semblava Maripau Huguet. Espera, faig una cosa, em salto tot el protocol. Helena Puigguitart, bon dia.
2: Bon dia.
1: Està espantada.
0: Què estàs veient, Helena Puigguitart?
2: No, que t'assembles un munt.
0: A mi o a la...
2: Ella tu o tu amb ella? No sé exactament. La veritat que no m'hauria dit mai, però més rossa.
0: 21 anyets aquí. Semblo més gran que ara, oi?
1: Ara t'ho diries, quasi. Helena.
2: És veritat, que té un aire més clàssic aquí. És sí, més gran.
0: Més clàssic.
1: Ara estem generant aquell efecte que parlàvem del FOMO, no?
0: Sí. Ai, senyor. Va, aquest art hi vol ploure. Avui ja heu sentit l'Helena Puigguitart. De seguida parlarem d'un tema de psicologia que ens toca a tots i a totes. De fet, plantar les estovalles quan parlem de psicologia. Ara us ho expliquem. El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Discípio.

0: I hem fet una miqueta d'espoiler perquè hem saludat a l'Helena Puigguitar, la nostra psicòloga de capçalera. I és que avui portem una solució pràctica. Avui responem a la pregunta: com podem triar psicòloga? En un món on cada vegada parlem més de salut mental, a tot arreu, salut mental, ja no sabem si és moda o és interès. Que aquesta seria una altra resposta, una altra pregunta a fer-nos un altre dia, Helena? Moda o interès?
1: Exactament, i jo crec que una cosa va darrere l'altra, no? Potser.
0: Hauríem de veure segons quines
1: les xarxes
0: institucions.
1: Quan troben un filó...
0: Exacte. Us deia que cada vegada parlem més de salut mental, però nosaltres volem tornar a l'inici, a les beceroles. Com podem detectar que ens cal ajuda d'un professional? I un cop hem decidit que ens cal ajuda, on podem trobar aquesta ajuda? I encara més, la mare dels ous, ara us ho formulava com a pregunta estructural del programa. Com triar quina psicòloga és la millor? Com triar psicòloga? Amb què ens pot ajudar un o una psicòloga? I si no ens ajuda com volem... Quan toca canviar de psicòleg o de psicòloga? Perquè hi ha molta gent que diu: no, jo vaig provar una vegada teràpia i no em va funcionar. Potser no era la persona. No que no et funcioni la teràpia. Ara ho abordarem, Helena? Quins tipus de psicòlegs o psicòlogues hi ha? Podem tenir més d'un psicòleg i tractar diferents coses amb cadascun? Ja ho sabeu que la solució a aquestes preguntes la té la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puigguitart, però que sapigueu que la trobareu a Instagram com @lateva_psicologa. @lateva_psicologa. Fran, línies obertes, per cert, avui, doncs
2: sí,
0: ja que ja hem plantat el tema.
2: La gent està reclamant la fotografia. Ara penjarem la fotografia.
0: Heu de formar part del club de la solució.
2: Sí, sí, sí. Hi ha gent que ja forma part del club i que està demanant, doncs, que posem la fotografia. De seguida la posarem.
0: Com us agrada l'escarni públic,
2: I fomo total. La gent que no pertany al club... Doncs,
0: us recordo que el Club de la Solució, coses en exclusiva, després no van a xarxes,
2: No, no, és allà, és allà. Avui, per exemple, podreu veure a l'Hisenda Carot fent un vídeo, també.
0: Ai, sí.
2: Vull dir que apunteu-vos i us enviarem l'enllaç. Sí, línies obertes, com sempre, el telèfon del directe, el 93-207-474, o whatsapps al 677-38-77-19. Avui us preguntem si us ha calgut alguna vegada fer teràpia psicològica, per què ho vau fer, com us va anar, i per altra banda, si teniu dubtes de quin tipus de psicòloga, ara ho deies, us pot ajudar, digueu-nos què és el que voleu treballar i us intentarem orientar.
0: Per exemple, digueu: ostres, jo, relació amb els meus pares, és un tema familiar o no, és un tema d'autoestima. Digueu-nos què voleu treballar i intentarem amb l'Helena orientar-vos a quin tipus de psicòleg o psicòloga hauríeu d'acudir. Primer de tot, Helena, per què vas voler fer psicologia, tu?
1: Perquè m'agrada les persones. M'agrada molt acompanyar persones. Te'n recordes l'altre dia que et deia que jo sóc una sociòloga frustrada?
0: Sí.
1: És una mica el mateix, són les persones, però amb massa. I en la psicologia és més la persona amb si mateixa. Però acompanyar persones, escoltar persones, saber de la vida de les persones, veure com avancem tots plegats amb companyia quan fem pinya, a mi és que m'emociona. Aquesta és la paraula,
0: I més en un món on de vegades sembla que pren més relleu la maldat, no? Potser, o les desavinences, i no es té tan en compte, no?, el món de les persones. Quines qualitats es necessita per fer de psicòleg, Helena?
1: Mira, jo aquí diré una cosa, que la dic molt, i per tant la dic aquí també públicament, que és que jo crec que un psicòleg sí que s'entrena, però que moltes vegades es porta a dins. Jo conec molta gent que no és psicòleg, que no ha estudiat psicologia, que no exerceix, que no fa res de res d'aquest món, i en canvi són psicòlegs innats, no? I una de les coses que repeteixo és que, clar, que les nostres societats tradicionals, lògicament, hi havia la psicòloga o el psicòleg, i dir aquella persona del poble, de la tribu, del que fos, que se li anava a explicar coses, no?, i que et podia donar suport, que et podia donar idees, que et podia escoltar, simplement escoltar. Llavors penso que es porta molt a dins, i les qualitats són això, que t'agradi la gent, que t'agradi escoltar, que no t'agradi només xerrar, no?, que t'agradi qüestionar-te, perquè una de les coses que penso que... Jo penso que són més maques en la meva feina és com et fan de mirall, també, com et remouen coses teves, no?, i com t'obliguen també a treballar-te coses teves, perquè si jo no em qüestiono coses meves, jo no puc acompanyar bé persones.
0: Aleshores, has d'estar molt ben col·locat, no?, per fer teràpia com a terapeuta.
1: Jo crec que sí. Jo crec que necessites feina tu mateix, acompanyat, o una època acompanyat, una altra no, però com a mínim tenir aquella certesa, aquella consciència que jo m'he d'anar preguntant moltíssimes coses al llarg de la meva vida, el meu exercici professional. Jo no puc puc ser la persona que ajuda els altres si jo no em qüestiono a mi mateixa i no m'ajudo a mi mateixa? Perquè pot ser que jo passi una temporada que sigui molt bona, però jo puc estar... I això, jo tinc psicòlogues com a pacients meves, no? I a mi també em passa que passes èpoques dolentes i tu has de saber sostenir l'altra gent, no? Clar, llavors, clar, si tu no fas aquesta feina o no demanes ajuda,
0: no pots sostenir
1: tu,
0: ningú.
1: Clar, no pots sostenir algú.
0: És com estar nedant, no? Allò que de vegades algú es recolza en tu i si no saps nedar ben bé, t'enfonses, no?
1: Els exacte, dos. Un exemple perfecte.
0: Helena, fa 30 anys s'estigmatitzava això d'anar a teràpia, de fet la generació dels meus pares, no? Els meus avis, era ui, ui, ui, ui, ui. Ara jo tinc la sensació que això ha canviat. Ho noteu a consulta?
1: Sí, moltíssim. I gent gran, però gent jove, per exemple, moltíssim, perquè sí que em fa molt riure, em fa molta gràcia, em provoquen molta tendresa quan et diuen, jo al meu grup d'amigues l'altre dia li vaig passar la teva publicació o els hi vaig explicar el que m'havies dit i dic noies perquè malauradament encara el públic femení és majoritari tant amb les professionals, que va canviant, però com amb el públic que tenim, no? Però bueno, ells i elles, anem a dir tots dos, es comparteixen el dir, la meva psicòloga diu això, la meva psicòloga diu allò.
0: Sí, crec que és com part de la xerrada social, del cafè. La meva psicòloga, no? La cita abans era de, ui, ui, jo vaig a teràpia i ho amago, no? I m'han dit, m'han aconsellat, però no deies mai, la meva psicòloga.
1: Exacte.
0: Fins al punt de, que potser és perillós que no es torni una moda.
1: Sí.
0: No? I que es banalitzi, no?
1: Sí, sí. Sí, de moment encara no, perquè passa una cosa, que és que una cosa que per mi és una condemna social, que és el fet que l'accés a la psicologia sigui tan cara i sigui tan complicada.
0: Ara
1: no?
0: Hi anirem, també.
1: Doncs això el que fa també és que qui hi va perquè està fent un esforç, per tant no hi anirà perquè queda bé. Hi va perquè realment pensa que hi ha d'anar. I penso que aquesta barrera que l'hem de mirar de solucionar també acaba sent una ajuda en el fet de que les persones que estan fent teràpia siguin persones conscients que volen dir, que diuen, no, jo tinc una cosa a treballar. No vol dir que estigui fatal, eh? Tinc una cosa a treballar i per tant hi vaig.
0: Quins senyals ens ha de fer veure que hauríem de consultar o visitar un psicòleg? És a dir, Helena, jo tinc un malestar, en quin punt dic he de demanar ajuda professional?
1: Aviam, tu dius, en quin punt dic he de demanar? No, en quin punt jo he d'estar, estic preparada ja per demanar aquesta ajuda, no? De fet, hi ha un model que els psicòlegs ens expliquen a la facultat, no? Que, aviam, si me'n recordo el nom, perquè jo amb els noms sóc fatal.
0: Te'l busco, si no.
1: Di Clemente i Prochanka, em sembla que es diuen, que són les etapes del fet de demano ajuda o no demano ajuda. I aquests senyors el que van veure és que hi ha una fase de precontemplació, que en diuen, que és on la persona diu, no, jo no tinc cap problema. Potser ho veu tothom, el seu entorn, però la persona en si mateix diu, no, jo, perquè he d'anar al psicòleg. I una de les coses que diem moltes vegades, fent broma, als psicòlegs, és, no, és que va al psicòleg la persona per totes aquelles persones del seu entorn que no volen anar al psicòleg.
0: És que estic tan d'acord amb això, Helena, perquè hi ha moltes vegades que la gent diu, no, a mi no em cal anar a un psicòleg, a mi no em cal, no sé, clar, ja hi vaig jo per tu, saps què et vull dir?
1: Exacte, Prochaska i Di Clemente. Vale.
0: Doncs s'ha posat les ulleres del cerca.
1: Doncs aquesta precontemplació que us estava explicant és aquesta etapa on la persona pensa que no ha d'anar al psicòleg, moltes vegades hi va la gent del seu entorn, degut a que aquesta persona no hi va. I després ja ve la contemplació, que és quan la persona per si mateixa diu potser sí, però no fa res. I després, a poc a poc, les etapes van anant cap a l'acció, que és quan jo ja, la preparació primer, que és que ja busco psicòleg, però encara no he fet res, demano hora, l'acció és quan jo m'hi he posat, i després, evidentment, hi ha tot el tema de manteniment i tot el tema d'acabar amb el procés de teràpia. I el que m'agrada aquí d'aquest model és que inclou el que en diu la recaiguda.
0: Epa.
1: I la recaiguda no ens l'hem de prendre com una cosa la física de que recaiem en una malaltia o una cosa així, sinó el fet que la vida que és, no és lineal.
0: Absolutament.
1: Tenim ups and downs, tenim moments bons i moments dolents. Doncs què passa? Jo tinc pacients que potser fa 3 anys que no els veig i em diuen, Helena, que necessito veure't perquè estic amb no sé què. Val, tornem a veure. I ens veiem 3-4 sessions més. Una cosa més orgànica, m'entens? I jo penso que això està molt bé.
0: Ara has dit una cosa, has dit demano hora en aquest moment de passar a l'acció. Nosaltres podem suggerir a algú que vagi a teràpia?
1: I tant.
0: I obligar-lo?
1: No. Obligar-lo es pot fer, però crec que té molt pocs resultats.
0: D'acord.
1: Hi haurà algun cas que sí, també t'he de dir, amb gent més jove, que els pares diuen no, sí, hi has d'anar, i després resulta que s'hi troben supercòmodes i que et diuen mira, menys mal que em van dir, em van obligar a venir, perquè jo no hauria vingut, i en canvi aquí, mira, m'hi trobo bé. Jo tinc un cas d'una noia que diu és que està bé ja, i que em diu, no, és que em vull veure un cop al mes. Perquè jo un cop al mes a mi em va bé, i els seus pares estan negres perquè diuen, però si ja no ho necessita.
0: Bueno, no ho necessita.
1: Clar, doncs l'acompanyament. Llavors els pares que diuen, no, fantàstic, doncs que tinc un cop al mes aquest espai, no? Però efectivament, si una persona hi va molt obligada, en realitat, clar, no està molt predisposada a explicar i a compartir les seves coses.
0: Per la gent que ens escolti a casa, insisteixo, si voleu dir la vostra, teniu alguna pregunta en concret per l'Helena Puigguitart, 93-201-7474, com triar psicòloga, o al 677-38-77-19. A casa segur que esteu pensant, ostres, m'invento, la meva filla, la meva mare, la meva parella, vol anar al psicòleg però no s'atreveix a fer primer la recerca del tipus de psicòloga o de psicòleg, a demanar la cita, no? Se li fa una muntanya. Si algú del nostre entorn proper fa aquesta gestió, positiu o negatiu?
1: Positiu.
0: Positiu.
1: Positiu. Jo és que penso que si el meu entorn a mi m'ajudi amb el que m'ajudi, m'ho puc prendre malament, però el moment en què jo posi aquell moment de consciència me n'adono que és que són persones que m'estimen. I això és el més important. I a vegades estimem els altres i el que fem estimant els altres no els acaba d'agradar, però no vol dir que no els hi vagi bé.
0: Ah, amiga.
1: Saps? Llavors, clar, si algú comença a moure's per tu, jo tinc molts casos de gent que no truca a la persona interessada, truca al seu entorn. Però, en canvi, la persona interessada després és la que ve i ve contenta, etc. Però hi ha persones que els hi costa més aquest primer contacte, el preguntar... Bueno, doncs si t'ho fa algú...
0: El decidir, clar. Que t'ho fa algú, allò com... Mira, jo una vegada, t'he de dir, que vaig regalar una sessió.
1: Ah, mira, veus?
0: De dir, mira, jo t'he apuntat, t'ho he pagat, crec que t'encaixa aquesta persona, vés-hi, prova-ho.
1: Clar.
0: Com aquell que regala el que sigui, però estàs regalant salut,
1: Totalment, no, i a més, jo ho trobo molt bé, A vegades caiem amb aquest discurs de no, que cadascú es faci càrrec de lo seu i jo, perquè si no és dependència, tal i qual, no passa res per ajudar algú.
0: No empenteta.
1: No, exactament. Una altra cosa és liderar tot el procés, però aquesta empenta de soc jo qui ho demano, soc jo qui busco informació, jo soc jo qui et busco la primera hora, jo no ho veig gens malament, de veritat.
0: El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
2: Home, d'entrada el que ens diuen és que volen veure la teva fotografia.
0: I fer la reacció de l'Helena Puigguitart,
2: sí,
0: no?
2: Quan t'assemblaves a Mari Pau Huguet, ja l'estan veient, ja s'han posat en contacte amb nosaltres per formar part
0: com
2: del
0: sou?
2: Club de la Solució. I
0: hauré d'anar a la consulta a l'Helena
2: que...
0: a treballar l'autoestima després d'això.
1: Escolta, estàs moníssima llavors
2: sí,
1: i estàs moníssima ara.
0: Jo estimo molt el meu jo del passat, que m'ha portat al meu present.
2: No, no, i molta gent afegint-se al Club de la Solució. Gairebé, jo et diria, aquesta setmana, o si no la següent, podíem arribar a les 1.000 persones.
1: Oh,
2: 1.000 persones,
1: oh,
2: que seria com allò del turista 1 milió, que regalaven premsa. No?
0: Ai, podríem donar premi a la persona 1 milió. Ai, a la persona 1.000.
2: No. Sí, home, la persona 1 milió. Jo el dia de la persona 1 milió, potser està acabada la Sagrada Família o el Camp Nou. Bé, molta gent demana la fotografia, hi ha gent que ens saluda o com esteu. L'Alba, la saludem també a l'antena, diu, vull formar part de la família de la Solució. Diu, us he descobert fa poc,
0: epa,
2: però m'heu encantat. Per tant, escolta'm, benvinguda, Alba, i totes les persones que ens han descobert
0: clar
2: fa
0: que
2: poc.
0: Sí, Alba.
2: I sobretot, passa-ho.
0: Passa-ho, Alba.
2: Encomana la Solució. Mira, parlant de la gent que ens explica les seves experiències, la Glòria va fer fa anys un tractament per l'ansietat. La Montserrat diu que fa 12 anys va anar al psicòleg perquè va explotar, no podia més, i em va donar un consell que a dia d'avui encara em serveix, i és tan senzill com no t'exigeixis tant a tu mateixa. Per cert, segueixo l'Helena a les xarxes socials. I la Marta ens pregunta, i tota aquella gent que fa servir la intel·ligència artificial, com per exemple ChatGPT com a psicòleg, què en pensa?
0: Què, Helena, què diem?
1: Pregunta que, a més, s'està fent molta investigació sobre això. Vaig estar sentint un psiquiatre que parlava d'uns estudis que s'havien fet als Estats Units, que són supernous, perquè tot això és molt nou, que deien que quan realment agafes una dependència psicològica de lo que és la intel·ligència artificial, aquí és on hi ha el perill. Val? Perquè, de fet, jo l'escoltava i pensava, sí, clar, perquè vol dir que aquesta persona molt fàcilment desconnecta de lo que és el seu entorn, també. Confia més
0: amb una eina artificial.
1: Amb una eina artificial, que sap perfectament que és una eina artificial, però que li acaba, com que li diu pel nom, li reconeix el seu entorn, li diu pel nom de les persones que són, que formen part de... Clar, et dona la sensació, el nostre cervell és molt antic i no sap que no està parlant amb una persona.
0: És que nosaltres potser conscientment ho sabem, però el cervell es veu recompensat per l'inconscient, no? En aquest cas, m'estan escoltant, s'estan dirigint a mi de manera propera, però clar, és molt perillós, no tant pel fet d'interactuar amb una màquina, sinó per en base a què treu aquesta informació, aquesta màquina, no? Que pot estar esbiaixat, i hem parlat moltes vegades del biaix.
1: Sí, no, i a més, clar, són màquines que s'estan entrenant actualment, llavors tenen un biaix de donar-te la raó, de fer-te feliç. Per tant, si tu li dius que et trobes molt malament, que la teva vida no té sentit, que no té sentit perquè em passa això i això i això i això...
0: En alguns
1: clar,
0: casos tremendes.
1: Els casos aquests que han passat, que hi ha hagut algun suïcidi, no?, als Estats Units, doncs el que es veia és que com que li anava donant la raó, no li deia fes això, però li donava la raó, clar, estava reforçant que tot allò, el que explicava aquella persona, que no sé exactament si és una porqueria, si és veritat, no val la pena, no val la pena, tens raó, tot i que mira que tal, però sí, tens raó, que al final tant tens raó que aquella persona va fer una bestiesa, no? Aleshores, jo no crec que haguem de posar tant el focus en les persones que recorren a la intel·ligència artificial per sentir-se escoltades.
0: Evidentment, si no...
1: Sí, en el sistema, clar, que és el que està fallant. És a dir, si donéssim eines perquè aquestes persones tinguessin els seus espais en comptes d'aquesta cosa tan minsa i tan ridícula que tenim ara mateix, i a més que no hi ha accés perquè costa diners, etc, doncs segurament la gent no aniria tant en aquests sistemes.
0: Mira, la línia del que estem comentant ara, i una de les preguntes que tenia preparada, rebem la trucada del José, perquè en lloc de fer-te jo la pregunta, la farà ell, i ja et dic, va justament en la línia que estaves apuntant. Helena, José, de Barcelona, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, ui, tens el mans lliures, a veure si me'l pots treure, que així et sentiré molt millor.
3: Vaig conduint.
0: No el treguis, Rai, no el treguis, que encara tindrem un susto. A veure, doncs breument, que se sent una mica regulero, fes-nos la teva observació.
3: Jo he estat anant al psicòleg durant gairebé 2 anys, vaig travessar tots els passos aquests que dieu, d'acceptació, de no, de sí, fins que em vaig decidir anar-hi, i m'ha anat superbé. Jo vaig anar per un tema, que era el de la feina, sobretot, i al final em van sortir 20.
0: És que és extraordinari, José, perdona que t'aturi, eh? Sé que ara la teva pregunta va en una altra línia i combrego molt amb el que preguntaràs. Però és molt interessant això, quan comences a tractar una cosa, sobretot perfils, no?, com el José, de, bueno, vaig acabar-hi anant, com, no forçat, però com estic al límit, no? Un altre oient ens ho deia, no, per no explotar, i acabes tractant moltes altres coses que et fan un benestar més global, no?, la teva vida, Helena.
1: Bueno, això vol dir que el José va trobar una persona amb qui se sentia bé, professional, i va veure com era un entorn segur, que jo crec que és l'element central, veure que allò és un entorn segur, perquè aleshores és quan comences a treure altres cosetes. Moltes vegades la feina és una excusa, perquè la feina queda bé en el lloc perquè t'ajudin per la feina, i en canvi l'altre és molt més personal.
0: Bueno, o que no ho has explorat mai, no? Perquè sí, no t'has escoltat mai suficient, no?
1: Exacte. I llavors, bueno, jo penso que entenc que va trobar una persona que era segura per ell.
0: José, a tot això em deies que vas estar 2 anys anant a teràpia, ara t'has jubilat, i què ha passat?
3: Que no puc anar-hi, que econòmicament jo era autònom, llavors la pensió que em queda és una pensió molt, molt petita, després de 48 anys treballant, i no em puc permetre el luxe de pagar, pues, anava cada setmana. Això suposava uns 200 i pico d'euros més el desplaçament. Encara podria anar poder un cop al mes, però veig que és impossible. Que està amb uns preus que no és assequible per la immensa majoria de la gent.
0: Mira, José, ara ho has dit, jo no tant pels preus que els professionals cobren la tarifa, i jo crec que, senyor, si ho poses en global, poc em sembla, no? Però sí que és cert que per què no hi ha un sistema públic de psicologia que pugui admetre tota la necessitat de pacients que hi ha al darrere?
1: Jo entenc que això al Col·legi de Psicòlegs un dia els podries convidar i parlar de totes aquestes coses, perquè el psicòleg sanitari, que és el màster sanitari, està pensat, entre altres coses, perquè pugui estar en un centre de salut, no?, i atendre, però no s'acaba d'implementar, i això és una cosa a nivell de legislació i d'àmbits molt més elevats de del que és l'administració pública. Però és el que diu el José, és que amb ell li anava bé.
0: I ja ell dit, ara... No puc permetre, fixa't, el luxe.
1: Tal qual, perquè és que jo ho dic, és que és un luxe, és que és un luxe. I a més el José, tu com a autònom saps que els psicòlegs també són autònoms majoritàriament, i per tant, que del que cobren, què els hi queda?
0: Un 40% menys.
3: A mi em sembla baratíssim.
1: Sí.
3: Em sembla els diners millor empleats que he fet però no m'ho puc permetre, perquè he de menjar, he de pagar coses, vull dir, és
1: totalment, totalment.
0: Igualment, José, em quedo la pregunta i la reflexió de l'Helena, i potser no és l'escomesa de la solució, però a títol intern intentarem resoldre-ho i ens posarem en contacte amb tu si rebem alguna resposta interessant. José, apuntem el teu telèfon, gràcies per l'observació. Una abraçada.
3: Una abraçada.
0: Fins ara. Adéu. Adéu, adéu. Mira, i arran de la pregunta del José, jo ara et diria, si algú detecta que li cal teràpia, ajuda psicològica, on hem d'anar?
1: Moltes vegades es fa a través del boca a orella. Uh-huh. És a dir, quan tens un bon entorn social, una de les coses és, ai, mira, doncs l'Elisenda va a la psicòloga. Escolta, on has anat? Amb qui has trobat? Podria preguntar a la teva psicòloga si té hores? I potser la teva psicòloga no té hores, però ella et pot dir algú que treballa similar amb ella, perquè com que tu, que ets amiga meva, estàs contenta, doncs penso que serà un estil. Perquè hi ha una cosa que la repeteixo molt, que és que has de tenir feeling amb aquesta persona. Feeling no només és que tu no has d'anar al psicòleg perquè et caigui bé, però si cau bé és molt millor.
0: Però que parleu el mateix llenguatge, no?
1: Exacte.
0: Que us entengueu.
1: Exacte. I afinitat amb la manera de treballar. Hi ha molts corrents, humanista, que sí...
0: Ara els repassarem,
1: eh? Sí. Tots aquests corrents tenen una visió una mica diferent. Al final acompanyen persones, però clar, t'hi has de trobar bé, perquè jo pot ser que hi hagi una línia d'aquestes que jo no la vegi i que no m'hi senti afí. Què farà que tot sigui més complicat? També hem d'insistir molt en que amb el psicòleg o la psicòloga amb la que vagis li diguis les coses. Ha de ser un entorn segur. Tu has de poder dir, escolta, a mi jo necessitaria més deures per casa. Això és una cosa que a mi...
0: Hi ha molta gent que li fa com vergonya corregir el psicòleg. Sí. Ara també et volia preguntar, tiro enrere per anar al mateix punt on anirem. A la primera visita jo he de detectar ja si connecto o no amb el psicòleg-psicòloga?
1: Jo penso que sí.
0: I si no detectem?
1: Però clar, també depèn molt. Hi ha gent que és més intuïtiva i sap perfectament que ja està, que l'he encertada, o que no l'he encertada, no? I hi ha gent que li costa més. Jo sempre dic, entre una i tres sessions, i hi ha gent que diu fins a cinc, però jo dic entre una i tres, jo crec que ja has de poder valorar si aquella persona és la teva persona. I insistim molt, i anem amb el del José, sí, val diners, però no t'ho has d'aprendre com he perdut diners, sinó el que he pres aquí, perquè no hauràs estat tres sessions perdent el temps, no? És a dir, tu hi has anat a un espai on tu has pogut parlar, on t'han fet una mica de mirall, etc. Però s'ha de continuar buscant fins trobar la teva psicòloga o el teu psicòleg, que és superimportant, que t'hi sentis a gust, que no vagis a un lloc perquè, bueno, mira, vaig fent, em sembla que és això, no, em sembla que és això, no. Què sents a dintre? No, em sembla que estic perdent el temps, em sembla que m'intenta ajudar però que no acabo de... Doncs planteja't de canviar i buscar una altra persona.
0: Planteja't de canviar i buscar una altra persona. Li comuniquem al psicòleg o simplement deixem d'anar-hi?
1: Jo crec que s'ha de comunicar. Si a algú li costa moltíssim, tampoc no passa res. O sigui, si amb algú em deixa de venir a mi sense dir-me res, jo no el tinc apuntat en una llista negra.
0: Però ho podem fer per escrit, no?
1: Sí.
0: Un WhatsApp, de dir, escolta'm, t'agraeixo moltíssim la teva feina, ara decideixo això o l'altre, no?
1: I jo crec que fer això, a mi a vegades m'ho pregunten. Escolta'm, un psicòleg que tinc, que tal... Que... Jo els dic exactament el que acabes de dir tu. I els afegeixo una cosa. Pensa que fer aquest esforç, que és incòmode, és una feina terapèutica. Perquè tu estàs aprenent a verbalitzar, a sentir que tens dret a dir, escolta, no m'hi sento gust i vull provar en un altre lloc, entens? Llavors els hi plantejo sempre com una cosa molt de teràpia. I aleshores és quan es llencen a fer-ho, a trucar o passar un missatge.
0: No sé si ho soc jo, el clàssic, eh? Mira, deixa'm rebre la trucada a la Gemma. Gemma, bon dia. Gemma.
4: Hola.
0: Hola, Gemma, bon com estàs?
4: Bona tarda, bé.
0: Escolta'm, Gemma, una pregunta que en certa manera l'hem resolta una mica abans, però potser ens pots explicar una mica més el per què la formules. Quina és?
4: Com saps en quin moment necessites un psicòleg o un terapeuta, que tampoc sé molt la diferència entre un i l'altre, si és el mateix o no?
0: Mira, bona aquesta pregunta. A veure, comencem pel final. És el mateix un terapeuta que un psicòleg?
1: El psicòleg té la titulació de psicòleg, però a un psicòleg se li pot dir terapeuta, no? El que passa que això porta confusió, perquè aleshores hi ha gent que no té el títol i la carrera i el màster de psicòleg per poder acompanyar persones, però que té una altra formació.
0: Tipus?
1: La Gestalt.
0: D'acord.
1: Els Gestalt són terapeutes.
0: D'acord.
1: I com aquest n'hi ha molts altres, terapeutes d'altres tipus. Però val la pena que si vols un psicòleg, preguntis si està col·legiada, si està col·legiat, i que si vols anar amb una persona que no és psicòloga perquè tu t'han dit i aquella persona hi confies, etc, doncs endavant, però sabent que és terapeuta, que no és psicòleg.
0: Gemma, tu deies ara, en quin punt Per què? Dones més pistes. Perquè l'Helena deia, hi ha com aquestes fases, no?, que estava descrivint ella, de Prochaska i Di Clemente, que diu, hi ha com primer la negació, després com que et vas adequant i vas activant fins que decideixes fer el pas. Quin és el teu dubte concret?
4: Perquè jo sóc una persona, em considero superoptimista, superpositiva, i sempre sóc jo la que ajudo els altres, a companys, amics, a veure la part positiva, a intentar fer el canvi, però crec que a vegades sóc jo que no sé si el necessito o no.
0: Interessant, interessant. Jo aquí crec que subjau allò de la càrrega, no? D'estic, ai, ai, ai, sento que alguna cosa no està bé, no? Hi ha alguna cosa, no, Gemma? Vindria com... Hi ha alguna cosa que dubto, no? Dubto de si puc aguantar més aquesta situació, dubto de si jo he de demanar ajuda o si he de demanar... Val. En el cas de la Gemma, una persona que sempre ajuda a tothom, que escolta a tothom, convindria, no?, que si té algun dubte digui, mira, faig una sessió, a veure què.
1: El dubte hi és. Fixa't que ja està a la fase de contemplació. És a dir, em podria anar bé en el psicòleg? I aleshores, com treure aquesta càrrega tan tremenda de, bé, he d'anar al psicòleg. No, anar al psicòleg és com si a mi m'ha sortit algú a la pell i vaig al dermatòleg, no? Doncs prendre'ns-ho més així.
0: Aquesta és bona. La vaig a mirar-me a la piga a veure si és alguna cosa o no.
1: Tal qual. I en canvi no en fem un drama, no? És a dir, ho fem normalment. Agafem un telèfon, busquem el dermatòleg o dermatòloga i agafem i demanem hora. Doncs amb la psicòloga seria una mica el mateix. Jo el que li diria amb ella és que el que veig és que hi ha una consciència, ajuda els altres, és optimista, és una persona que sap veure la part, fa aquesta cosa automàtica de ja redirigir el pensament cap a on amb ella li és més favorable. Aleshores, confio que té una intuïció, i aquesta intuïció és la que està florant en forma de dubte.
0: Què et diu la intuïció, Gemma? Que hauries de provar una sessió?
4: I també per una cosa molt important que he dit abans, que a vegades no només és per tu, sinó per qui tens al costat.
0: Ai, amiga, el clàssic.
4: Però, clar, però penso a vegades que el problema sóc jo, però moltes vegades crec que no, bueno, problema o com li podem dir. Aleshores, sé el que jo li diria a una altra persona, però a vegades no m'ho sé aplicar jo.
0: Amiga.
1: Hi ha una cosa, a vegades, i això te la deixo així, però ni molt menys parlem de tu, sinó en general. Moltes vegades aquestes persones tan optimistes que tiren tan endavant, és una màscara també, perquè l'obliguen. És a dir, fins a quin punt jo sóc optimista o fins a quin punt m'ha tocat el rol d'optimista.
0: Com que m'he posat l'etiqueta d'optimista i ajudo tothom, ara sembla que no pugui...
1: Exactament. I aleshores és fer reflexió una mica sobre qui sóc jo de veritat, quines són les meves necessitats, perquè potser no tinc l'espai per escoltar-me les meves necessitats. I en el cas d'ella, la teràpia seria un espai perquè ella pogués volcar les meves necessitats, qui sóc jo, què vull, què necessito, i a partir d'aquí, potser en tres sessions, diu,
0: quin punt,
1: ja està.
0: Gemma, jo crec que la resposta entre línies la tens. Una abraçada molt forta i gràcies per confiar en la solució.
4: Moltes gràcies.
0: Adéu, Nica. Fins ara. Abans d'anar a quins corrents de psicòlegs hi ha, jo et diria, resposta també al que ens deia la primera trucada que teníem, no recordo, el José, de Barcelona, hi ha associacions o entitats o serveis que ofereixin psicologia però reduïts?
1: Sí. Sí, hi són. El que passa que no et sabria donar ara mateix els contactes, però això ho podem buscar.
0: Ho buscarem i passarem pel club.
1: I a més també es pot preguntar en el Col·legi de Psicòlegs. El Col·legi de Psicòlegs, quan abans em deies com busco un psicòleg, una de les maneres és contactar perquè hi ha una base de dades de tots els psicòlegs col·legiats. Aleshores dius, ah, jo he vist, que, jo què sé, Premià de Dalt, no? Doncs qui tinc a prop? Ah, doncs mira, tinc una Premià de Dalt, dos a Premià de Mar, una de Vilassar, l'altra a Cabrils. Seria una de les maneres. Això, clar, no et garanteix perquè no saps qui és, però sí que saps una mica en aquella descripció com treballa. Si estic buscant algú cognitiu-conductual, no? Doncs em sortirà allà. Doncs mira, vaig a provar amb aquesta persona.
0: Tenim més preguntes. Ara de seguida anem a la Isabel a Barcelona, però ara has dit, busco Premià de Dalt, proximitat. És el mateix fer una sessió online que fer-la presencial?
1: Jo... En els meus pacients els dic que si poden presencial, que vinguin presencial. Però quan jo tinc pacients, molts que estan o lluny, aquí dintre de Catalunya o Espanya, o fins i tot molts a l'estranger. Aquesta tarda tinc una persona de Nova York, no? Aleshores, estem fent teràpia estupendament i fantàsticament. I hi ha gent que no l'he tocada mai.
0: Mai?
1: Mai a la vida. Mai a la vida. N'hi ha que em fan la sorpresa de tant en tant que els tinc agendats
0: i
1: quan em vaig a connectar dic, ai, no hi és, i truquen al timbre i m'han vingut des de l'altra punta del món a veure. A mi em fa molta il·lusió. Però realment no ens hem posat mai peus, no? Que diuen algunes. I és tal qual. Però la teràpia online funciona molt bé. És a dir, que no sigui un impediment perquè ningú hi vagi. I en tot cas, que sigui una cosa que jo la provo i dic, escolta, no m'acaba de convèncer, però ho he provat. Val?
0: Inclús pot ser jo et diria, amb gent que potser no les té totes, que em fa mandra, pot ser un incentiu.
1: Sí.
0: De fer una trucadeta, només t'ocupa aquella hora, o aquells tres quarts, o aquella hora i mitja a l'agenda, i no t'has de desplaçar, no és logísticament difícil, no?
1: Exactament. I justament aquesta setmana passada ho deia amb una mare, amb un fill de 19 anys, que jo li deia, no, fes-li fàcil. Si s'ha de desplaçar fins a Barcelona, jo no ho veig. I jo li dic, per exemple, adolescents, gent amb addiccions, gent molt gran, aquests, per exemple, algunes patologies, està absolutament descartat per mi a l'online. Per què? Perquè no és el mateix que entrar en un espai, que saps què és l'espai, que el context condiciona molt el que estic fent en aquell moment, no? Però la resta de gent, jo crec que l'online, per exemple, la setmana passada una noia que té una criatura molt petita, doncs ara mateix li va molt més bé online perquè s'organitza molt més bé.
0: Perquè és l'hora aquella.
1: Fantàstic.
0: No són tres.
1: Clar, a vegades no és la millor opció, però és la segona millor opció i aquesta és la que fa feina.
0: Isabel, Barcelona, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Pregunta molt adequada. Fot-li, tira.
5: A veure, jo ara estic en un moment, bueno, ja fa temps que ho arrossego, i aleshores m'estic plantejant si és el moment d'anar al psicòleg o al psiquiatre.
0: Epa, bona pregunta, la de la Isabel. Quan saber o com saber si necessitem un psicòleg o un psiquiatre? Això ens ho poden dir al CAP, per exemple?
1: Sí, també, clar. El psiquiatre és metge. Per tant, el psiquiatre el que farà és receptar unes medicacions que els psicòlegs no podem receptar. Res, absolutament res. Aleshores, la distinció entre una cosa o l'altra, si la persona veu que realment té una depressió molt gran, que hi ha un estat ansiós, que hi ha un TOC, un trastorn obsessiu compulsiu que no em deixa viure, qualsevol cosa que jo ja veig que està passat de mida, potser val la pena anar al psiquiatre. Però, en principi, si tampoc ho acabo de saber, és bo, nosaltres els psicòlegs el que fem és rebre la persona, veure què passa, que ens expliqui una mica durant aquella hora quina és la situació i a partir d'aquí fer la derivació.
0: D'acord, per tant, Isabel, en un principi psicòleg i que aquest professional t'ajudi, que digui, mira Isabel, hem arribat a un punt que potser necessites ajuda farmacològica, et derivo a... Sí?
5: Perfecte.
0: Queda clar?
5: Molt bé.
0: Isabel, gràcies per escoltar La Solució Única. Una abraçada.
5: Que tingueu un bon dia.
0: Igualment.
5: Adéu,
0: adéu. Són tan macos, els vostres oients? És que m'encanten. El 677-38-77-19, 93-201-7474. Fran, tinc la sensació una mica que també La Solució és com aquest espai de consulta que la gent se sent segura amb nosaltres. Vull dir que truca la gent i jo tinc la sensació que no els fa por fer la pregunta, que no els fa por parlar amb nosaltres, que se senten propers. Almenys així m'agrada pensar-ho.
2: És un espai confortable i és un espai on estem molt a gust tots, independentment del que pensem.
1: Ho feu vosaltres, eh?
2: Bueno, i tu? Bàsicament.
1: No, però vosaltres hi sou cada dia. No, us dic, de veritat, que jo penso que sí, que és un entorn segur.
0: Oi?
2: Sí, sí.
0: El 677-38-77-19. Ai, aquestes floretes. Va, què em diuen, Fran?
2: No, de fet, a banda de penjar la teva fotografia on t'assembles el Mari Pauguet...
0: Em surt l'aigua pel nas.
2: La Lídia ha posat una enquesta perquè la gent voti.
0: Hòstia.
2: Si s'assembla o no.
0: Oh, Lídia, tia. I què surt? Quin percentatge hi ha? A veure.
2: Ara te'l mirarem.
0: Passa'm el percentatge.
2: El percentatge. La Clara ens explica que fa anys que va a teràpia. Diu, de fet, he tingut dues professionals, diu la Clara, dues de referència. Una... es va acabar perquè es va morir, però ja havia començat paral·lelament a fer musicoteràpia amb una altra, amb una psicòloga de formació específica, i fins a dia d'avui estic molt contenta. També l'Enric està molt content, l'Enric de Sant Vicenç de Castellet, diu que és una persona hiperactiva i molt nerviosa, i li ha anat molt bé anar a una psicòloga perquè l'ha ajudat molt. I la Marina té una pregunta, atenció. Tinc un problema perquè vaig al psicòleg des de fa un any, aquest no és el problema. Em sé la teoria de sobres, però em costa molt posar-ho en pràctica. Com es fa, diu? Com es passa de saber què és el que he de fer? Com
0: a fer-ho? És difícil, eh? A fer-ho de veritat, Helena.
1: Mira, és un clàssic el com, no? El com. Val, sí, com, aquesta frase de jo em sé tota la teoria. D'acord. Si et saps tota la teoria, el que hem de fer és fixar-nos objectius molt petits. Per mi una cosa que funciona és allò que faig cada dia de forma imperceptible, però que és cada dia no sé quantes vegades, que no pas un objectiu que ho faré un cop al mes.
0: D'acord.
1: Perquè és molt més rellevant per nosaltres, pel nostre cervell, pels hàbits que construïm, allò que repeteix cada dia, que no pas allò que fem puntualment. moment.
0: Posa'm un exemple.
1: Aleshores, per exemple, imagina't que... Què vaig posar ahir d'exemple que ens serviria ara mateix? Perquè em va dir, és veritat. Imagina't que em costa, jo què sé, la comunica, el parlar. No? Mm-hmm. Imagina't que sóc una persona que sóc més aviat retraiguda, tímida, el que sigui. I la meva mare em trucarà per demanar-me hora a no sé on. Doncs què he de fer? He de trucar, jo he d'agafar, m'he d'apuntar què és el que vull dir, val? Tenir un paper davant, un paper amb un mantra, per exemple, que digui estàs aprenent a comunicar tot allò que et costa, perquè allò és el meu referent quan jo faig la trucada, i preparar-me, per exemple, el que és la pregunta. Hi ha gent extremadament tímida, que una pregunta de trucar a una dermatòloga que dèiem abans li costa un món. Doncs aleshores això seria una de les feines, d'acord? Això seria uns deures de teràpia. I com això, moltíssimes altres coses. Si m'està costant adherir-me a fer exercici, surto 5 minuts. No surto mitja hora a caminar. Oblida't de la mitja hora. Entens? Faig 10 sentadilles, que no sé com es diu en català, perquè ja entre els esquats, les sentadilles...
0: A la gatzoneta, no sé com és.
1: Val, doncs imagina't.
0: Sentadilles, busqueu-m'ho.
1: Doncs, per exemple, una de les coses que es pot fer, a mi m'hauríeu i riuríeu, perquè a vegades estic entre sessions, que jo tinc 10 minuts, i agafo i faig... 10 sentadilles.
2: 10 squats.
0: Grava't. Mentre... Squats, es diuen squats.
1: Ah, vale, ja ho deia bé, doncs els squats. Doncs aleshores, entre que canvio una cosa i l'altra, faig això. O faig unes flexions en el sobre.
0: De sobte, Helena Puigguitar Rocky, eh?
1: Exacte. Doncs mira, ho dic perquè la gent pensi que aquestes coses serveixen. Això són píldores d'aquestes que però funcionen.
0: És a canviar els avis, no? L'Helena sempre parla d'exposar-se, no?, a la incomoditat. Jo, per exemple, em costa molt la disciplina. I cada dia intento, va, avui et lleves amb la primera alarma. Aquestes coses, no? I vaig millorant, eh? Abans tenia 10 alarmes, avui me n'he posat només dues.
1: Ho veus?
0: Estic doncs, superorgullosa.
1: Doncs això seria el com que ens pregunta ella, seria petits objectius. Què és allò que penses que no té cap importància a l'hora de provocar un canvi? Doncs és allò. És allà on hem d'anar. I com aquests 40, perquè 40 de molt petits són molt més potents que dos de molt grossos, d'aquells que dius, ai, és que això em costa moltíssim. No, petits.
0: Jordi, Cerdanyola del Vallès, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: A veure,
6: mira,
0: primer de tot...
6: És molt senzilla.
0: No, que et volia preguntar l'edat, per tafanera.
6: Ah, 58.
0: 58 anys. A veure, Jordi, quina és la teva consulta?
6: Val, és bastant fàcil. És que tinc una consulta que no sé bé com plantejar-la. Bueno, jo he tingut i tinc molts problemes a la meva vida, de molts tipus, econòmic, tal, tal... I veig, per exemple, només per posar en context, des del 2011 no tinc llum a casa, ¿vale? Ara estic amb negociacions amb Hisenda que puc perdre el pis. I mai he anat a cap psicòleg, a cap psiquiatra... Sí, sóc una persona que no sé si sóc conscient, és que sóc massa forta, però sí, no és que no estigui preocupat, jo estic preocupat perquè ara puc perdre el pis, però no estic superagobiat, vas plorant pels rancors, llavors no sé si això és normal o no és normal. Ser una persona que tots aquests cops que torna a la vida s'aguanta com si res. Saps?
0: Mira, molt bona pregunta, Jordi. Ara t'ho intentem resoldre després de la publicitat. Jordi, t'allibero i sents la resposta en antena. Una abraçada molt forta des de la Ciutat Mèdica.
6: Perfecte, gràcies. Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu. Ara li responem després de la publicitat perquè, déu-n'hi-do, la pregunta del Jordi és com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses com algunes que ens ha relatat i jo senti que estic bé. Realment està bé en Jordi? Ara li responem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 10 minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem fent un programa que m'està interessant tant, Helena. Tot plegat, m'interessa tantíssim. Les vostres preguntes, les teves respostes, les observacions que ens fan els nostres oients. Ara ho hem deixat amb en Jordi, que ens deia com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses i tot i això jo senti que estic bé. Està bé realment en Jordi?
1: Jo més que saber si està bé o no està bé, perquè no ho puc saber, però només per una trucada, jo el que sí que diria, el primer que em surt com a resposta, és que està activant tota una sèrie de mecanismes que tenim al cos per fer front a les adversitats. És a dir, això és el mateix que passa quan hi ha una emergència, no? Hi ha persones que es desfan i hi ha persones que els hi surt aquest pronto d'ajudar, de sortir, no? Això són respostes del sistema nerviós i això és molt diferent en funció de les persones.

0: Estar forts. Una cosa que passa molt sovint és que quan tenim un repte molt important s'activa tot això i després quan el desapareix aquest estímul que ens requeria tanta presència i tanta força, la persona és llavors quan fa el baixón.
1: Allò de que la vida et fot un hòstia. Que dius, no, però si ara estic bé, si ara no estic passant aquest moment d'estrès, en plan, a veure, Josep Lluís, si és que precisament el cos ha deixat de segregar totes aquestes hormones, no estàs en aquest pic d'estrès, però ara et ve la ressaca. Sí. És quan fot el cop fort, no? Molta gent que agafen vacances, no? Després d'una època d'estrès, com pot ser que m'hagi posat malalt ara? Com pot ser que ara tingui ansietat si ara no estic sota els efectes de l'estrès?
0: Sí, sí. Això, no? Per exemple, un cas d'una recent ara d'un canvi de casa, no? Nens petits i que ha durat molt de temps per unes mogudes d'aquestes de vivenda i el baixón l'ha fet després, quan ja està instal·lada, quan està bé, quan ho té tot, però clar, perquè s'estava sostenint moltíssima cosa.
1: El 677-38-77-19. Preguntes, Fran.
2: Doncs mira, parlant sobre les diverses teràpies que existeixen, l'Agnès diu que ha fet diverses teràpies psicològiques, però pregunta, com podem saber quina teràpia o quin corrent ens anirà millor per tractar?
1: Farem una cosa. Avui, com que ens quedarà curt, podem dedicar un programa especial, Helena, a quin tipus de psicòlegs, psicòlogues hi ha i quines corrents psicològiques hi ha. Però fem una retraiem una miqueta al cap per poder explicar-li a aquesta oient. A veure, com podem saber-ho?
0: Jo el que diria, aviam, hi ha moltes corrents, com has dit tu, i per exemple, i a més ara, perquè les clàssiques de tota la vida hi són, però se n'han afegit moltes, que són combinacions de totes aquestes, i aleshores jo el que li diria, per exemple, si hi ha alguna psicòloga que li cridi l'atenció, que hi contacti, que li pregunti com treballa, quina línia té. Hi ha gent que pregunta molt i hi ha gent que pregunta zero, no? Pregunta molt està bé, quina línia tens, què significa, perquè jo no tinc per què saber si em contesta que treballo amb la línia sistèmica, què significa això, i aleshores, jo per exemple, és una cosa que l'explico molt, doncs això significa això i això i això. I la mateixa psicòloga, els psicòlegs, hem de ser les persones que també diguem no, jo, la manera que jo treballo no és l'adequada per això que m'estàs explicant. No? Teniria molt millor aquest tipus de professionals, llavors derivar-ho amb una altra persona que sabem que la pot ajudar molt millor que nosaltres. Aquesta seria una de les maneres, que ella truqués a algú i aquest algú li expliqués aviam què.
1: Proposta d'Helena Puig-Guitart, insisteixo, dedicarem la propera sessió que fem amb tu, Helena, si et sembla, la farem dedicada a això. Quin tipus de psicòlegs, psicòlogues trobem i quin tipus de corrents podem trobar i aquestes combinacions infinites. Va, més preguntes.
2: Mira, el Josep d'entrada reivindica la feina de psicòlegs i de psiquiatres també, salven vides, dono fe, gràcies infinites a tots ells. La Cristina pregunta sobre la seva filla, una filla de 10 anys amb pors a la nit, diu no descansa gaire i nosaltres encara menys, perquè ve al nostre llit cada nit. És una cosa que passa des de fa 2 anys. Quin especialista em recomaneu per aquest problema que té la nostra filla, diu la Cristina?
0: Jo, com a psicòloga, el que li diria és que anessin ells, que preguntessin ells per una especialista que evidentment atengués família, no? Un especialista en família, amb infants, amb joves, i que ells, primer de tot, expliquessin, anessin allà i expliquessin, mira, tenim aquest problema, i expliqués una mica quin és el context, som una família així, té germans, no té germans, perquè tot aquest context, això ja el sistèmic funciona molt bé, tot el sistema és essencial a l'hora d'explicar per què té això. Aleshores...
1: Clar, perquè la gent, perdona'm, Helena, nosaltres estem acostumades a parlar temes psicològics, però algú que estigui dient com que el sistema... Ho diu l'Helena perquè de vegades diem, ai, aquest nen es comporta malament. Ja, però què respon això, no? Per això necessitem com la foto.
0: Exacte.
1: On es mou aquesta criatura, no?
0: Exacte. I la foto no només és la família, és la seva classe, és el seu grup d'amics, si va a futbol, si fa piano, si fa... És a dir, amb qui relaciona. I llavors poder fer una mica d'anàlisi de tot això. I després també li dic amb ella, perquè per mi és interessantíssim que ens donguin pautes per gestionar la por d'ella. Perquè no és tant que l'interruptor faci clic i la nena deixi de tenir por, sinó entendre com podem acompanyar aquest moment de por.
1: Perquè... No és eliminar-ho, sinó acompanyar-ho.
0: I entendre d'on surt, perquè és més interessant encara. La por al final acaba sent el símptoma d'alguna cosa que hi ha sota, que li passa perquè té por, és una nena extremadament sensible, ha sentit alguna història, hi ha hagut alguna pèrdua a casa, algú a l'escola li ha explicat alguna cosa tremenda i com que la seva nena és molt sensible ho està somatitzant, i és millor aquí perquè aleshores, per exemple, en aquest, i això evidentment m'ho invento completament, estic fent hipòtesis, podríem estar treballant treballant la sensibilitat. Llavors som pares que sabem acompanyar la sensibilitat de la nostra filla, més enllà de que ara puntualment pugui tenir por des de fa 2 anys.
1: Crec que queda super resposta. Va, últimes consultes, al 677-3877-19.
2: Mira, la Judit vol reivindicar en psicologia també els neuropsicòlegs.

0: Què fa un neuropsicòleg, Helena?
1: Són els que fan totes les valoracions, els testos, els diagnòstics, molt útils.
2: I diu això, que nosaltres ens dediquem al diagnòstic, la Judit, no fem teràpia, però tinc la impressió que som els grans desconeguts.
0: Mira, apunta el telèfon de la Judit.
2: Doncs vinga.
0: Fem un tema de neuropsicologia.
1: Superinteressant.
0: Perquè no n'hem parlat mai a la solució. Doncs 220 vinga. Escaig programes o 200... Mira, ja t'ho diré. Ara avui, no tenia el número. El 200...
2: Sí, 221 avui.
0: 221. Doncs sí. 221 programes i encara sí. No havíem parlat de neuropsicologia. Apuntem-ho
2: doncs
0: també.
2: Mira, Judit, quedes convidada oficiosament. La Sílvia demana, i també podem explicar-ho breument, què opina l'Helena Puigguitart del tema de les constel·lacions? De què serveix això i si ajuda?
0: Com es diu aquesta oient?
2: Es diu Sílvia.
0: Ho estava pensant ara, Sílvia. He dit, però no li preguntis perquè la posaràs en un...
1: En un brete.
2: Ja l'he posat jo.
1: No, la Sílvia.
2: La Sílvia, però jo he fet a cordó umbilical.
1: Jo amb això tinc... No sé com dir-ho d'alguna manera que quedi molt clar. Tinc la mentalitat molt oberta, no? Jo no sóc de dir... No, és que només serveix això. Les coses són científiques o no són científiques en funció de si s'estudien o no s'estudien. Aleshores, jo puc dir una cosa... No, és que això no és científic. I és veritat, puc tenir tota la raó perquè s'ha estudiat i s'ha vist que això realment no funciona. I, en canvi, hi ha coses que podem dir no són científiques, però, perdó, on són els estudis perquè diuen que no són científiques? I, aleshores, aquí hi ha l'efecte placebo, que la fem servir en l'àmbit sanitari, evidentment.
0: Però si és placebo i funciona, jo sempre li dic a la persona, tu funciona, tu tira.
1: Exactament.
0: Com si és anar a portar-vos a les Clarisses, filla meva.
1: Però per què amb tema mèdics de tractaments es fan servir els placebos? Perquè els placebos a vegades reaccionen. Per tant, si reaccionen i si les constel·lacions i la terapeuta o el terapeuta que està fent les constel·lacions a mi m'està servint per reflexionar, per interioritzar certs moviments a dintre el meu sistema, la meva família, doncs benvingut sigui.
0: Doncs ja ho sabeu, benvingut sigui. Helena, ens ha quedat molt curt. No sé si hi ha alguna pregunta flash. Fran.
2: No, el que hi ha és moltes felicitacions pel tema d'avui i reivindicar la figura dels psicòlegs i dels psiquiatres que en la majoria de casos dels oients que ens han escrit els han estat molt útils.
0: Doncs mireu una cosa, el proper dia, Helena, la propera sessió, parlarem, ara sí us ho prometerem, ho abaixarem, de tipus de corrents psicològiques i tipus de psicòlegs i psicòlogues que hi ha, perquè encara us donem més pistes a l'hora de triar el vostre psicòleg, psicòloga de confiança. Helena, Puigguitart. Tu has anat a teràpia, també?
1: Sí.
0: Molts anys?
1: Molts anys, i amb no molts anys, temps, però i amb diferents professionals.
0: Ai, això, ràpidament, es pot tenir més d'un professional per cada cosa?
1: Jo crec que quan tractes diferents temes val la pena trobar persones més especialitzades en allò.
0: També en parlarem el proper dia. Helena Puigguitart, com sempre, gràcies.
1: A vosaltres, que és un plaer.
0: Tornem demà amb en Fran Domènech, com sempre, i amb la Núria Casas per parlar de tatuatges. En porteu? Demà a la solució, fins que s'acabin les respostes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe la persona. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. Protecció Civil va enviar un S alert per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, i amb menys intensitat també al Baixes i al Moianès. També va enviar-ne un altre per temps violent a Barcelona i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda a Brussel·les.
1: La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
2: Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici.
1: La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El ser querido. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
2: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que va acabar amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. També investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, a les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home, de 30 anys i veí de Lleida, es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. No es descarta que hi hagi més víctimes.
1: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari, ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història.
2: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT de la prèvia del Barça Racing.
1: Jugats aquest dimecres a Primera Divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat d'altra banda per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao.
2: Tancaran la sisena jornada de Lliga aquest dijous dos partits, a les 7 Betis-Getafe i a 2:15 al Màlaga-Vilareal.
0: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
4: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
5: Per què?
4: Tres bessones? Bessones són dues!
6: Ah.
4: Tres són trigèmines!
6: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
4: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
7: Tio, és veritat això, eh?
5: És veritat, té raó.
4: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
9: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb un horari nou.
14: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Catalunya nit.
13: Un informatiu en profunditat.
14: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
15: Mare, literalment.
3: O poques ganes de treballar.
15: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
15: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
15: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també em va passar.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
16: Som pura cafeïna.

0: tranquil·la.
1: Compte, compte, compte, compte. Hi ha gent molt desagraïda que a vegades no t'ho esperes. Això és així.
2: Hi ha gent que no hauria de ser.
1: Deia, escolta,
2: ningú hauria de ser.
1: Dóna'm les gràcies, com a mínim.
3: Exacte, però hi ha gent que de vegades és una mica evident que ets tu qui estàs fent el favor. En el revés, m'entens?
1: Roger Carandi, bona
4: tarda. Bona tarda.
1: Ai, senyor, aquí ens fem favors entre nosaltres i estem molt benvinguts. Marta Montaner, com estàs?
5: Hola, rei, bé, i tu?
1: Bé, amb aquesta amenaça de pluja al país...
4: T'ho miro, i... t'ho miro al Meteocat
1: sí,
4: Radar.
1: Sí, que si és
5: com una queia,
1: eh? Cosa, haurem d'explicar-ho que no surti, eh? Esperem que no. El Roger, el nostre home del temps.
5: És que ell està obsessionat amb el radar, però ja des de fa anys.
4: Jo em desperto al matí i miro el radar meteorològic.
1: A veure, doncs fes-nos de Gemma Puig, ara.
4: Mira, a Terres Gironines i Costa Brava i litoral del Terç...
1: Nord?
5: Nord.
4: Terç Nord-Est.
5: Nord-Est.
1: Sí?
4: Està liadeta la cosa.
1: M'agradaria molt que ens fessin el temps així. Està liadeta la cosa.
4: No, vull dir, hi ha cordons vermells i tal, sobretot al sud de la Bisbal de l'Empordà, tot el que és Platja d'Aro, tot això. I també la
5: Roger, té molts quilòmetres a l'esquena, eh? I el seu cotxe.
4: I atenció, al sud d'Osona i a l'est del Moianès, perquè veig un atac a Lila.
5: Uf.
4: Això vol dir que la marça, això vol dir pedra, això vol dir que s'ha d'anar amb compte, eh?
1: Mira, em diuen que ja hi ha les primeres incidències.
4: Mira, veus.
1: Els bombers han fet una vintena de sortides a les comarques de Girona.
5: Uau.
1: On ens deies tu, lògicament. La majoria són baixos inundats i Protecció Civil manté activada l'alerta pel pla Inuncat. Per tant, els que tingueu... els que veieu que comença a ploure, doncs aneu en compte i seguiu les indicacions de les autoritats.
4: I a Terrassa, també, a punt de ploure molt, molt, molt, a Terrassa.
1: Doncs avui serà dia de mullar-se, sembla, a moltes parts de Catalunya. El que no surti serà un dia de mullar-se fort?
5: Ens mullem sempre, el que no surti d'aquí. La Juliana surt del Tutu Quisplash sempre.
2: No hi ha xupluc possible en aquest programa.
4: S'ha vingut ja amb botes avui, amb botes
5: sí,
4: de pluja.
5: Aquelles botes de granota.
2: Unes botes de granota que la Marta Montaner, el primer cop que les va veure, em va preguntar si m'havien costat 5 euros. I no passa res, però són unes botes que són pura moda, Francesc, i justament em van valdre pasta perquè és d'una col·lecció especial que portaven els nens de la Diana...
1: De
2: la Diana de Gales.
5: Però és que amb la Juliana mai se sap.
1: Quan
5: perquè...
1: dius els nens de la Diana de Gales, estem parlant
4: Harry
1: del
4: futur
1: rei d'Anglaterra i el seu germà.
2: Efectivament, aquests nens quan eren petits anaven amb aquesta marca de botes.
1: Però es pot dir el preu?
2: Sí, aquestes botes, sí, bueno, 200 euros valen aquestes botes d'aigua.
5: Piquen. És que amb la Juliana mai ho saps, perquè et pot portar una samarreta de la humana que li ha costat un euro.
1: Seria un concurs.
5: Exacte.
1: Allò, el precio justo. Quant costa l'outfit de la Juliana? I passaríem un dia de 20 euros.
4: Humana o luxe, no?
2: 205 euros avui. Perquè el top em va costar 2 euros al bazar i les faldilles me les vaig comprar a Tailàndia també per un euro o dos.
1: Està molt descompensat, no?
2: Sí, sí, bueno.
5: Extrems.
1: La vida és això, a vegades. Extrems.
5: I el teu outfit quan costa? Tu vas car, eh?
1: No, home, això...
5: Home,
4: aquest polo...
5: Home, això se'ns en va els 250 o 300, eh?
2: Però també hi ha coses que quan ja fa molts anys que les tens, és com si ja no haguessin costat allò, perquè ja ho has cotitzat.
4: Està amortitzat,
2: ja. Clar, ja ho has amortitzat.
5: Banana Republic.
6: Imagina't, això és baratíssim. Ho vaig comprar a Washington. Mira, això devien ser $30, els pantalons 60, les bambes 80...
4: Ja hem perdut 160...
5: El més car de molta gent sol ser el calçat, eh?
4: El calçat sí que pica
5: sempre
4: més.
5: Pica.
1: Dura. Bueno, dura, depèn. Ahir em vaig trobar unes bambes amb un foradot, dic... Però si
2: ja no es fa res de qualitat, Francesc. Res. És al·lucinant. Res. I, en canvi, les coses que es comprava el meu avi en el seu moment, que no calia ni que fos de la gran marca, era més saber a quina merceria havies d'anar a comprar cada peça de tal, aquests calçotets aquí.
4: I perquè reparava tot.
2: Sí. I t'ho juro que encara ara és de boníssima qualitat i porto unes gabardines i unes camises del meu avi que les toques i el teixit és que és un teixit que ja no trobes
5: que la gran paradoxa
2: ni a la marca més cara.
5: És que et surt més barat comprar-ho de nou que no per reparar-ho.
1: Ara sí.
5: Llavors, amb tantes coses.
2: Tot i que val molt la pena l'experiència de reparació, jo vaig anar al meu sabater de confiança des d'aquesta setmana, perquè mai abans havia anat a un sabater, però a partir d'ara ja de confiança siga. Sí. Dan, sabater Llinars del Vallès, que això també és molt de poble, no? Que ja saps que poder, ja et diuen, no, ves millor el de Llinars, no ben bé el de Cardedeu, ja tu ja vas al de Llinars. Fantàstic aquell sabater, confiança total. Jo li he portat unes botes de color verd i li he dit, jo aquestes botes verdes, tenint en compte que ja en tinc unes de granota, no me les puc posar.
1: I creus que te les piti?
2: Literal, tenyeix-me-les. I m'ha dit, que
5: perdona. Però si eren molt xules, aquelles botes verdes teves.
2: Eren molt xules, Marta, però no les estava amortitzant per culpa del color.
4: I a quan et surt el color?
5: El tint.
2: 20 euros.
4: 20 euros.
5: De quin color te les tenyiràs?
2: Tampoc hi havia molta possibilitat. Me les estic tenyint fosques, marró fosc. Ja.
1: Doncs em sembla molt bé.
2: Us explicaré què tal l'experiència, però de moment el tracte, genial.
1: El
2: sabater del poble, Llinars del Vallès.
1: He de portar uns pantalons aquí a la iaia costurera.
5: Mira.
1: Perquè em cauen i ja no pot ser això. diversos.
3: No acaba de ser el mateix negoci local, però també està bé.
1: És que, estan aquí al costat de la
3: ràdio. No, i a vegades és això, aquesta proximitat. Això també ens ho hauríem de replantejar. Com pot ser que ja no en sapiguem fer els baixos dels pantalons, per exemple? M'encantaria saber-ho fer, hauríem de saber-ho fer.
5: Jo no sé cosir res.
1: Ma mare en sap molt.
5: Sí, la meva també.
1: T'he de matisar una cosa, has dit, ja no es fa res de qualitat. Sí, es fa ràdio de qualitat i es fa en aquesta emissora. Des de les 5 del matí fins a les 5 del matí. 24 hores de ràdio de qualitat.
3: Quina meravella, nen.
1: Des del Canalies fins al Canalies, passant per tots. I ara arriba el Canalies.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
7: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Silenci. Passa. Què dius?
3: Dic que no sé què has dit d'en Josep Montero, que dic li deuen cardar una mandra als concerts.
5: Ho sap ell, que té uns
3: quants concerts.
4: Ell, si pogués, anul·laria tot, ara.
3: Com les cites, saps? Que sempre ve de gust anul·lar-les un segon abans.
4: I que llavors, dius, ha valgut la pena normalment.
5: Però els diners sí que li deuen venir de gust.
4: Home, sí. I suposo que... Mira, no sé si han arribat ja.
5: Els diners? Sí. Home, els deus rebre després, no? Com va això?
4: No ho sé, és una bona pregunta.
5: Només li podem preguntar a la Muixca. Ella ens ho diria, no?
3: Sí. Ho fem aquest divendres, que en principi la veurem.
5: Ah, mira.
4: Heu quedat amb ella? Ah, aneu a veure una cosa que fa.
3: Tu també estàs convidat i has dit que no volies venir.
4: No, perquè l'endemà tenim teatre i vull estar fresc.
5: És veritat, però sopar sí. Sí que soparem.
4: Sí, sopar sí que soparem. Divendres.
5: Ja direu hora i lloc.
4: M'explicareu. Bé, avui és 16 de setembre i això vol dir que la Rosalia acaba la gira de Lux.
3: Una gira que hem anat seguint bastant des d'aquí i que no sé si teniu la mateixa sensació, crec que sí, perquè és veritat que ho hem anat dient, no? Ha estat molt menys comentada que Motomami. Ha estat molt menys present a les nostres vides. No tinc molt clar per què. I tot això avui ho comentàvem, que ens feia pensar en un article que es va comentar molt a finals d'estiu de la poeta canadenca Anne Carson. Ella va anar en un concert de la Rosalia i va escriure un article que es deia Tinc ressaca de Rosalia, que es va publicar al London Review of Books i era una crònica d'un concert de l'artista catalana.
5: Que tu ja vas fer una crònica aquí, que va ser molt bonica, concert de la Rosalia.
3: Jo vaig reenamorar de la Rosalia, sí. Però és veritat que tens com una experiència mística en el moment, no? Com molt intensa, i després te'n vas a casa teva i te n'oblides i mai més et tornes a posar les cançons del disc, o almenys, parlo en primera persona, jo mai més m'he tornat a posar les cançons del disc.
4: Però mira que vam començar tots absolutament sonats amb el disc, no?
5: Sí, no sé si és un mal dels temps moderns o si és que realment va ser un disc que no ens va impactar tant.
3: Però és que m'he escoltat més el disc de la Carol G que el de la Rosalia. Vull dir-te que sí que hi ha discos que hi ha hagut molta...
5: Sí.
3: La sensació, per exemple, Un quarto azul, que són discos que juguen a lligues molt diferents, però sí que és que ha estat molt present a les nostres vides de moltes maneres diferents. I no sé per què Lux ha quedat com tan difuminat, no? Aquesta poeta canadenca, l'Anne Carson, feia molt la pilota, la Rosalia, en aquest article, exalta molt el concert, però paral·lelament esmenta com de sobte és veritat que el fenomen de Lux no ha sigut col·lectiu, com sí que ha passat amb molts altres artistes, no? No és com Bad Bunny, que tu et sents com que formes part d'una comunitat.
5: I que acabes el concert, i ho dic per experiència pròpia, que esteu tots al metro cantant les cançons del Bad Bunny amb tota gent que no coneixes.
4: Una mica efecte equip de futbol, no?
5: Sí, hi ha una experiència col·lectiva i tots estem vibrant de la mateixa manera.
3: I hi ha una cosa per sobre de vosaltres que us uneix, no? I en canvi ella comentava que Lux ha alimentat una mena de fenomen individualista i solitari, no? Que viu el concert gairebé com un retir, que el vius cap endintre, no? Com només amb tu mateix, malgrat que hi hagi després, perquè és veritat, molts crits, molts càntics i celebracions durant el concert, no? Diu ella, no hi ha exaltació compartida, cap ferida col·lectiva. La nit és plana, doblegada i guardada. Cadascú s'enfonsa en el seu somni ajustant-se als auriculars. Cadascú fa la seva en el món de Lux.
5: Ho trobo trist.
3: Sí, i jo crec que és part del que ha fallat en aquesta gira i el que ha fet que passi una mica amb aquesta sensació de dir... S'ha fet llarguíssima, perquè sento que s'ha fet llarguíssima, i al mateix temps...
4: Sort hem tingut dels confessionaris, eh?
5: Exacte, els confessionaris sí que han sigut molt sonats.
4: Però que també potser era un disc concebut per ser escoltat cap endins, no? Perquè és com molt místic, molt... No ho sé, jo tampoc me l'he posat gaire més enllà de, del dia que va sortir.
3: Però fa un any. Tu el vas sentir aquí i ja està, no?
5: I fa un any, recordeu com estàvem, eh? Qüestionant la Juliana per l'onada Rosalia, vull dir que ens estàvem fent tan pesats.
3: I potser és veritat que l'onada Rosalia ha estat més una onadeta que no pas un tsunami, vist el que ha passat després.
4: Bé, passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Precisament fa unes hores hem sabut que Rosalia serà una de les grans protagonistes dels Grammy Llatins.
5: Sí, perquè han sortit les nominacions i ella està nominadíssima a moltes categories diferents, com per exemple a l'àlbum de l'any, per Lux, també a la gravació de l'any per La Perla, que també està nominada a Cançó de l'any i a Millor Cançó Pop, Millor Àlbum de Música Alternativa també per Lux, Millor Cançó en Llengua Portuguesa per Memòria i Millor Vídeo Musical Sauvignon Blanc.
4: Per tant, 7 nominacions als Grammy Llatins, que és bèstia, això també.
5: I qui també ha estat nominada és Bad Gyal. El baby que tengo en el sexo es especialista, me lo entra. És veritat que m'he posat 1000 cops més Mascara que no pas Lux.
3: Molt més, i això que us recordo, que nosaltres en la primera escolta de Mascara de la Bad Gyal no ens va encantar.
5: Te'n recordes?
3: No, no
5: vam necessitar 3 o 4 escoltes.
4: I vau entrar a càmera lenta. Recordo que llavors sí que us vau obsessionar.
3: I marxes, és pur submarinisme, això.
5: Doncs mira, l'Alba Farello, que està nominada a Millor Àlbum de Música Urbana per Mascara.
4: I l'Aitana, que no hi surt. No,
5: però és que l'Aitana no ha publicat l'àlbum.
4: No, per la gira, potser, però no.
3: No, l'Aitana ja en va guanyar un.
4: Sí, l'any passat, no?
5: Era per allò del disseny, no?
3: Exacte,
4: que no era ni per ella, no?
5: Se'n recordeu?
4: L'única cosa que no havia fet ella, no? La nominen.
3: Escolta, doncs ja era un honor.
5: Sí, i tant que sí.
4: Per cert, aquest matí, canviant de tema ja, s'ha posat en marxa el rodatge de la nova temporada de la Gran Cita de 3CAT, la segona temporada, i ho dic perquè ens n'informen els oients al 677-27-1058, perquè bàsicament aquest oient s'ha trobat amb el rodatge als morros només sortir de casa aquest matí. Diu, hola guapos, no sé si és del vostre interès, però avui a la tarda he sortit a fer una volta en bici i he vist que a Can Riera, una masia d'Arbúcies on fan casaments, hi havia el muntatge de la Gran Cita. He pensat que potser us interessava la informació i us envio una foto d'un dels senyals perquè la gent sapigués on havia d'aparcar. Enhorabona pel programa. Ens envia una imatge d'uns rètols de la Gran Cita indicant un pàrquing i una fletxa pels concursants que m'imagino que sàpiguen on han d'anar quan
5: un rètol a part amb tot aquesta amb l'estil, anava a dir estilisme, amb tot el grafisme típic de la Gran Cita,
3: és horrible.
5: Com molt lila, brilli-brilli.
3: Té molt de mèrit que la Gran Cita funcionés tant perquè hi ha diverses coses que per mi fallen estrepitosament, com per exemple justament aquest grafisme que el trobo de veritat anava a dir una expressió molt lletja, però és que és horrorós.
5: Per gustos colors.
3: Doncs sí, nena, mai millor dit.
4: I altres oients també ens han escrit aquest matí dient que s'han topat amb tot de participants anant cap al rodatge d'Arbúcies. Diu, fa una estona, sobre les 9, hi havia un cúmul gran de gent jove ben vestida i amb maleta gran a l'estació de Sants. Tots en direcció Massanet-Massanes per rodar la Gran Cita.
5: Però ho rodaven de nit, normalment, i avui amb la previsió de pluja que hi ha, no sé pas...
4: A veure si han de cancel·lar el primer dia.
3: De cara a la segona temporada.
4: Pot ser que hi hagi una expedició d'aquest programa preparada per si s'ha d'anar al rodatge?
3: Digue'm una vegada que no haguem sigut al lloc dels fets.
5: Moltes,
3: per què? Podries dir moltes. Escolta'm,
5: a la boda de la Dulceida.
3: Pues serà l'única. Dic jo. No, sí, demà segurament intentarem passar-nos-hi.
5: Molt bé. Aviam.
4: Moment delicat a Marc Andreu, que es retrobarà amb un programa que no l'ha deixat participar.
5: La Gran Cita és el seu ex, totalment. Saps?
3: És que podria de fer ell el reportatge i jo el gravo.
5: Ah, doncs.
4: Tots dos.
5: Clar, un featuring.
4: Però ell serà força protagonista demà.
5: Explorarem.
4: Explorarem
5: nous formats.
4: Per altra banda, tenim un oient que està completament desorientada i que més que un missatge ens envia un crit d'auxili i que estic segur que la podem ajudar entre tots. Hola, si us plau, demà podeu comentar l'últim show de l'Aitana a Madrid?
5: Després de l'Ola, perdona, ja hi ha dues emoticones plorant.
4: Plorant, no, està desesperada ella. Diu, l'últim show de l'Aitana a Madrid. Diu, per què ha pujat el plex a l'escenari i jo ja no sé ni què està passant.
5: Tot en majúscules escridassant-nos.
4: I plorant, i està molt
5: afectada.
4: Està molt malament. Diu, necessito l'anàlisi corresponent amb proves, context i tot el safreig perquè això no pot quedar així, ja, i posa calaveres també. A Efectivament, ahir en Plex va pujar a l'escenari del Movistar Arena de Madrid, a l'últim dels 4 concerts que hi ha fet l'Aitana, i no sé si li podeu explicar a aquest oient
5: el
4: context,
5: no,
4: i per què en Plex ha pujat aquí dalt.
3: És que jo no entenc gaire aquest missatge, perquè no hi ha res a analitzar. En Plex és el nòvio de l'Aitana i puja a l'escenari, no? I
5: li dedica
3: la cançó.
5: Però és veritat que això no havia passat fins
3: així
5: ara,
3: no.
5: Perquè ell surt també de blanc, com fent joc una mica també amb l'estilisme que portava l'Aitana. Després es queda com palplantat mirant-la, mentre ella se suposa que li dedica a Superestrella, i després es deixa anar i els ballarins el recullen una mica Joan Dausà, però en aquest cas amb sort,
4: sí,
5: perquè
4: a
5: no
4: Déu,
5: cau a terra.
3: Forma part del show, diguéssim. Vull dir que aquí hi ha hagut algun assaig. No és només que pugi a ballar Superestrella, com ha passat en altres casos, que ella ha posat com
5: amb les
3: la
5: babies,
3: Julieta,
4: que no estava improvisat.
5: És amb les babies i que hi ha una coreografia i té un sentit. Però aquí jo crec que és una mica alimentar aquesta història, no?, que tothom ha seguit tant d'internet, i és fer com un favor o un gest cap als fans que segueixen tant aquesta,
4: no?,
5: relació, i que fins i tot a l'Aitana portaven pancartes per en Plex i ella s'havia d'excusar i l'havia d'excusar ell dient: no ha vingut avui, ja li donaré aquesta pancarta que m'estàs regalant.
3: Un favor pels fans i un flac favor per ella mateixa, que us recordo que ha estat molts i molts mesos, va estar molts i molts mesos dient que ella no parlava de la seva vida privada, i ara sí que ja no hi haurà...
4: Ara sí que s'ha barrejat una mica
5: quan
4: tot.
5: Quan estàs enamorada, clar que vols parlar de la teva vida privada. El problema és quan les coses van mal dades.
4: Que llavors també n'haurà has de parlar.
5: Clar.
4: En Plex ho fa molt malament, però vull dir que no passa res, perquè jo em sento completament identificat amb ell.
5: No té cap gràcia, ni una.
4: Tu pots ser una persona...
3: Tu has mirat vídeos seus de YouTube, no? Vull dir, cadascú és com és, i ell gràcia no té, deu tenir altres coses.
4: Sí, sí, no, horrible,
5: però jo a ella la veig tan enamorada que és que el que necessiti.
3: Està boja per ell. Caution, molta caution. Que no se'ns casi ni tot, aquests dos.
4: Any, què, 28?
5: Font, dos punts, interrogant.
3: Intuïció, estómac.
4: Estómac. 27 o 28, et diu l'estómac?
3: Em diu que... clar, l'execució no ho sé, però demanar-s'ho.
4: Ah, demanar-s'ho.
3: Més en breus que no pas lluny, eh?
4: Déu meu.
3: No, no.
4: 3 minuts i 2 quarts. Fem una pausa i parlem d'Ester Expósito.
0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té quatre noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Jo sabia que no us deixaria indiferent.
3: Ho havia oblidat totalment. Com ens aprofegeix el cervell?
5: Però quin any va ser això?
4: És que deu fer un
3: parell d'anys. El 1985,
5: Marta. Aviam. El 24, Ester Expósito, Dani Martínez.
4: Sí, perquè això ara ja no es deixaria ni publicar.
3: Home, per favor.
4: Cançó.
3: Spotify ho bloquejaria
5: immediatament. Dani Martín, a veure.
3: Jo crec que deu fer un parell d'anys.
5: Calla, el 2025 posa.
4: Ah, doncs si fa un any.
3: És que ho vam aquí mateix.
8: Ja sé que és mentira si quieres.
5: De veritat? No pot ser.
4: No, és que crec... 20 de febrer del 2024, pot ser? Sí, 19 de febrer del 24.
5: Vale.
4: Llavors
5: sí
4: que se'n va parlar molt
5: més
4: i tot això. Bé, com heu intuït, hem de parlar de l'actriu madrilenya de 27 anys, Ester Expósito, que aquests dies està de promoció i que, per tant, està donant moltíssimes entrevistes i ens està regalant titulars prou interessants, Juli.
3: Sí, l'actriu acaba d'estrenar a Amazon Prime una pel·lícula, i no és una pel·lícula qualsevol. Es tracta d'una pel·lícula que aquí al programa ja vam estar comentant molt quan es va anunciar i quan va començar el rodatge, que va ser el febrer del 2025, fa un any i mig. Es tracta de Enfrentados, l'adaptació cinematogràfica d'un llibre de Mercedes Ron.
9: Ell serà tu guardaespaldes. Sebastián Moore. Encantado. Per fi.
3: Jo suposo que La Finestra Indiscreta, el programa de cinema de Catalunya Ràdio, ja ho han parat tot i faran mínim un mes de només dedicat en aquesta pel·lícula.
5: És que molt la bola negra, però és que compte,
3: hem parlem de l'important.
5: Parlem de l'important.
3: Aquesta és una pel·lícula, com podeu intuir, molt comercial, que és la primera del que serà una trilogia. Per tant, tot plegat acaba de començar. Aquesta aventura tot just comença. N'hi haurà moltes més de pel·lícules. Ja pensava... O sigui, ja està pensada aquesta pel·lícula per agradar a una mena d'adolescent molt concret, a una mena de públic generalista molt concret, i ja es veu que és tremendament dolenta, i des d'aquí ho celebrem. Jo em moro de ganes de veure-la. Deixeu-me refrescar-vos una mica la sinopsis perquè pugueu veure per on van els tiros.
4: Aviam.
2: Marfil Cortés, la filla d'un poderós empresari espanyol, veu com la seva vida perfecta a Nova York fa un tomb quan és segrestada sobtadament i alliberada sense cap explicació aparent. El seu pare decideix aleshores contractar l'enigmàtic Sebastian Moore com a guardaespatlles. Obligats a passar cada minut junts, i tot i que inicialment xoquen pel seu esperit indomable i el caràcter reservat d'ell, entre tots dos sorgirà una atracció irremeiable.
10: Quina meravella.
2: En tornar a Espanya, amb les amenaces cada vegada més intenses, hauran de moure's en un món on ningú és qui diu, on ningú és qui diu ser, i res és el que sembla.
10: Que surti ja.
2: Ha sortit. Roger. Estem explicant-ho perquè ha sortit ja la pel·lícula.
10: Però està als cinemes?
2: No, està a Amazon Prime, també ho hem dit de moment.
5: Jo et dono d'avui una idea. Pots anar pagant Movistar Plus de tant en tant.
2: I pots escoltar el que diem.
5: És una altra idea que et proposem.
10: Però el més interessant, parlem de pel·lícula i jo volia anar moltíssim a Sucre a veure-la.
2: El més interessant, però, de tot plegat, és la intrahistòria que va existir mentre durava aquest rodatge. Perquè 15 dies abans que l'Esther Expósito anunciés que estava en aquest procés de gravació de la pel·lícula, el 14 de febrer del 2025, el Dia dels Enamorats, la van enxampar a una discoteca de Madrid embolicant-se amb l'actor Hugo Diego García, un actor francès que és justament el coprotagonista d'Enfrentados, per tant, a l'enigmàtic Sebastian Moore, el guardaespatlles.
5: Com oblidar aquelles imatges de la discoteca on es fotien la llengua fins a... Bueno.
2: Top 5 morrejos mínim.
10: No, no, bona sí, tècnica, eh?
2: Era sexe directament.
10: Molt bona tècnica.
5: Jo mai he vist aquesta química, per exemple, amb l'Mbappé.
2: No.
10: No.
5: Jo aquella... Allò, per mi, era un quadre.
2: Doncs sí, va ser molt bonic de veure una i només
5: dansa.
2: Per això...
5: Una dansa.
2: Vaig veure això i vaig dir, la vida val la
5: pena. Sí, clar.
2: Doncs es començaven a embolicar la ficció i paral·lelament també a la vida real. I no només parlem de quatre petons, sinó que com a mínim van estar en un bon gris de micronoviatge. Perquè després d'aquestes imatges, que com diu la Marta, aquest morreig a la discoteca és inoblidable i eren molt intenses, després, durant mesos, durant els mesos següents, van haver-hi molts indicis que ens provaven que aquests dos s'estaven veient en termes totalment afectuosos. Sí, noi.
10: Quina merda, quan sembla que tot va bé, entra el puto l'Alala.
5: El Carles.
10: Destrossa tot.
5: Carles, sí.
2: Doncs sí, noi.
5: En Carles s'assembla al Ryan Gosling?
2: Per mi sí. Això ho vaig pensar l'altre dia.
10: És que cadascú té el seu Carles,
2: eh? El Carles té 42 anys, va amb camises sempre i s'assembla una mica en Ryan Gosling.
10: Divorciat, no?
2: Home,
5: sí.
2: Evidentment, però és que no.
10: És que ja m'ha semblat que...
2: I tu que dote amb aquest tema, per cert.
5: Bueno,
2: ella se'n va anar amb una altra.
5: Ella aquesta cançó la posa a casa seva, també.
2: Sí.
5: Comença a tocar-la.
2: Tornant a l'Esther Expósito, que es va estar embolicant amb Hugo Diego García, que és aquest actor amb qui coprotagonitza en la pel·lícula Enfrentados, que ara està promocionant. És una relació de la qual vam saber molt poca cosa, però sí que ja es va veure que l'estiu del 2025, per tant, fa una mica més d'un any, arribava la cosa a la seva fi. Ja es van acabar les portades d'ells dos passejant agafadets, tocant-se de la galteta i fent-se petons pel carrer. Ara, com sabeu, l'Esther Expósito està sortint amb l'Mbappé, el jugador de futbol també francès, aquí hi ha una mica de patró. I no només això, sinó que l'Esther, mentrestant, mentre és nòvia de l'Mbappé, s'està clavant tota la promoció d'Enfrentados, mano a mano, amb Hugo Diego, clar.
5: Amb un ex.
2: Dos ex gairebé quelcom, que he decidit avui, ha decidit acunyar aquest terme com a casi algo, que no ho havíem traduït mai aquí. És que el concepte casi algo...
5: No, no estic d'acord amb aquest concepte. Què vol dir gairebé alguna cosa? Ja ho eren, però eren la cosa que ells volien.
10: Una cosa...
2: A mi m'agrada una mica el terme casi algo, el terme gairebé quelcom.
5: No, perquè un gris també és una cosa en si mateixa.
2: Sí, però no és negre del tot ni és blanc del tot.
5: Però té una entitat per si mateixa.
2: Sí.
10: Esteu entrant ja en termes filosòfics,
2: sí.
10: Molt interessant.
5: I pensava que estaries al meu vaixell.
2: A Plató entra ara, sisplau,
10: sí,
2: que passi.
10: Sí, a partir de les 7, especial Plató.
2: I pensaré, Marta.
5: Ens diuen que Enfrentados és una biologia, no una trilogia? Ara ho miro.
2: A mi me'n posa trilogia.
10: Bueno,
2: quan busques
10: sí.
2: Sobre la pel·lícula, Enfrentados. És trilogia. Poder és una...
10: Són dos llibres convertits en tres.
2: I faran tres pel·lícules. Mirem-ho bé.
10: A veure si és tan dolenta, millor que siguin dos, que
5: vale,
10: no pas
5: crec
10: tres.
5: Crec que només hi ha Marfil i Eva, no.
10: És que és molt difícil entendre què han fet aquí, eh? Jo m'ho vaig llegir quan va començar a sortir, no ho vaig entendre. Sí,
2: la Mercedes és la que va escriure el llibre de Culpa Mia, Culpa Nuestra, Culpa de Todos, al final, és que també són un munt de llibres on tot és culpa de tothom, i va fer molt d'èxit, és tot aquest, ve tot, de tot aquest món Wattpad. I després ella ja explica que a posterior, com que això ja va ser un gran èxit i ja ho van portar a la pantalla, aquests altres llibres d'Enfrentados ja els ha escrit amb perspectiva cinematogràfica absolutament. Vale. Sabem que serà una pel·lícula.
5: En quina actriu posarà cara la teva protagonista?
2: Ella ja pensava en Esther Expo. Sí. Efectivament. Doncs bé, aquests dos ex grisos s'estan clavant la promoció de la pel·lícula que protagonitzen i on s'enamoren. No és la primera vegada que passa, tampoc.
11: Sàpiga.
2: Sí, com sigui, sembla que ho porten la mar de bé, perquè de cara en fora estan fent un molt bon paper, millor almenys del que van fer l'Aitana i en Miguel Bernardo fingint que eren parella. I en aquestes entrevistes que estan fent, l'Esther no ha pogut evitar que li preguntessin sobre una de les grans polèmiques d'aquest estiu passat. Les declaracions de l'estreamer El Choca sobre ella.
11: Esa piba es... Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro.
2: Ja ni comentem, perquè és
5: no,
2: que...
5: No. El que estigueu pensant que nosaltres pensem serà això i pitjor, probablement.
2: Molt pitjor. Aquesta era una opinió misògina que va obrir mil debats i que va ser una de les polèmiques més comentades durant els dies de més calor, amb mil veus sortint a carregar contra en Choca, gràcies a Déu. Però qui encara no s'havia pronunciat era la pròpia Esther, fins ara. Aquesta setmana, però, ha visitat l'Script, que és aquest podcast sobre cinema presentat per Maria Guerra a la cadena SER. I si una cosa és la Maria Guerra, és guerrera i valenta. Ella és una de les periodistes de l'Estat amb menys pèls a la llengua i no va tenir cap problema en preguntar-li a l'Esther sobre el tema. I ella ha estat prou contundent.
12: Lo del Chocas, que un
13: bueno,
12: señor...
13: no he hecho nada, ¿eh?
12: Bueno, no, es que un señor que dice que tú eres un 10, pero que él prefiere un 6, un señor comiendo espaguetis de una manera asquerosa...
13: No, pero es maravilloso que es que se... O sea, se contestó solo, la situación era tan... Es que hablaba por sí sola la imagen, lo que decía, no tuve que hacer nada. Es maravilloso cuando pasan esas cosas, que no tienes ni que salir a decir algo.
2: ¿Y qué va a aprender, pero, l'Esther, de toda esta gestión?
13: Toda la repercusión, todo lo que... Todas las respuestas me tranquilizaron de, vale, o sea, porque a veces lo que más se escucha, lo que más ruido hace es el odio. Y cuando pasó esto, pues me acordé de que, no, vale, hay gente también con dos dedos de frente, que no es misógina, que no está llena de odio, de veneno, y me alegré, me recordó, dije, bueno, no. Esta gente está ahí, lo que pasa es que normalmente pues están calladas, tranquilas, con sus vidas, y los que hacen más ruido son los otros.
2: A mi m'agrada molt que l'Esther sigui així de clara quan podria fer-li una mica d'angúnia posicionar-se, però ella ja tendeix també a dir el que pensa, que és justament el motiu pel qual incomoda a gent com el Choques, que voldrien que senzillament es limités a estar guapa i a somriure, però ella resulta que és guapa, però és que a sobre també li agrada explicar el que pensa. Mira quina casualitat. En qualsevol cas, a mi tot això només em genera encara més il·lusió per veure aquesta pel·lícula que, Roger, apunta-t'ho bé, està disponible ja a Amazon.
10: Acabo de veure que tinc compte, vull dir que la podré mirar. Vull dir que, si voleu...
2: El tràiler és de les pitjors... És una porqueria infecta.
10: Però si l'hem de situar com en un rànquing, l'assistenta està molt per sobre d'aquesta. O està freca.
2: Jo crec que està molt per sobre.
5: Jo crec que juguen a la mateixa competició, no?
10: La mateixa lliga, no?
2: Crec que ells volen, és a dir, Enfrentados voldrien jugar a la mateixa competició, però jo crec que l'assistenta deu ser molt millor.
5: Sí, també era... És internacional, aquesta pel·lícula?
2: Ells ho fan amb molta intenció internacional, eh? Tota la promoció també l'estan fent en anglès, n'estan fent en francès. Van agafar l'Hugo Diego, aquest actor francès, també perquè sortia La Substància, aquesta pel·lícula que protagonitzava la Demi Moore i la Margaret Qualley, que va ser tan famosa i tan comentada, nominada als Oscars. Vull dir que ja... Jo crec que sí que té pretensió. I que aquests fenòmens tan adolescents, tan juvenils, que es publiquen a plataformes, com ja va passar amb Elite, o ha passat també amb altres adaptacions, com dèiem, de Culpa Mia, Culpa Tuya, de la Mercedes Ron, ja funcionen moltíssim a nivell ja internacional. Mm-hmm. Estan predestinades a petar-ho mundialment.
10: Jaume Miranda, bona tarda.
14: Bona tarda, com estàs?
10: Has vist Enfrentados, tu?
14: No, no l'he vist.
10: Ganes de veure-la?
14: No, i mira que a mi ja sabeu, m'agrada molt la misèria humana i cinematogràfica, però és que crec que és tan profundament negre que no m'interessa.
2: Ha de ser molt complicat, sí.
14: És que crec que no fa ni riure, saps? No te la pots prendre ni de forma irònica, cosa que passa amb l'assistenta, que dubtes si el director l'està fent en comèdia o no.
10: Vaig riure molt amb l'assistenta de les pel·lícules que més he rigut.
5: A quin moment vam riure tant? Què passava?
10: Amb tots, perquè cada cop...
5: Quan de cop i volta començaven.
2: Era molt surrealista.
5: Quan era tan gratuït tot, no? Potser.
10: Bueno, és que va fer un giro darrere l'altre, que tot...
14: I exacte, és molt evident.
5: En el llibre no rius, saps?
2: Però per mi la part de thriller també estava molt ben aconseguida, l'assistenta. No dic ni de broma, sent una pel·lícula que jugaven a la...
10: T'enganxa i et sorprèn.
5: El llibre és un fenomen també, perquè és que t'enganxa una mala cosa.
2: I jo no sé si Enfrentados ho saben aconseguir també aquesta tensió i te la prens seriosament, com sí que passava amb l'assistenta, o poder ja des del primer moment a tot el tema del segrest i tot, ja es fa molt evident. L'altra és aquesta, l'assistenta, realment jo no m'esperava, depèn de quin gir. I aquí, ja només llegint la sinopsi, dic, poques sorpreses intueixo. Intueixo poc susto.
14: Sí.
2: Perquè, clar, ja està tot dat
10: i
2: beneït.
10: Està molt explicat. Bé, seguirem de prop tota la promoció d'Enfrentados i si mirem la pel·lícula us compartirem les opinions.
2: Hauríem de quedar a casa d'algú, Roger. No podem quedar al cinema Sucre de Vic i mirar-nos-la.
10: Bé, fem una pausa i de seguida recuperem un parell de fragments que vull recuperar de l'Arnau París i la Raiz Esteve ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
15: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
16: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
15: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
10: La Juliana acaba de descobrir que La Bola Negra és candidata per l'Acadèmia Espanyola del Cinema,
14: sí,
10: per anar als Oscars.
14: Només fa 8 hores que se sap, no passa res.
10: Perdona, no es pot estar per tot.
2: I vivim a un ritme accelerat, sembla que has d'estar pendent de tot. Respondre els whatsapps a l'instant.
10: Ja has vist com
2: que La Bola Negra està nominada als...
10: Has vist com se t'hem tirat a sobre?
5: No està nominada als Oscars, sinó que és la candidata, no?
2: Imagina't, no
10: està... Ara de passar el filtre.
5: Home, i tant.
14: Vaig ser que enviem des de l'Estat espanyol de forma oficial.
2: És un bon primer pas, entenc.
5: Sí, més veient les reaccions de cada vegada que la presenten en un festival, que tothom aplaudeix tant i tant i tant, i que tothom està tan emocionat.
2: I últimament no m'assabento de res. Mira que cada matí m'estic posant l'ostrell. Dic, va, aviam si m'assabento d'alguna cosa que passa al món.
10: Però també és un programa molt llarg, no ho pots sentir tot.
2: No, em quedo com amb les coses bàsiques. Avui plourà, vale, sí, ja està. I tiro-me això amb aquesta informació.
5: També.
2: Sí, però la resta no...
10: Avui plourà i la Ronda de Dalt saturada. I tu tanques la ràdio i no sé. Ja podem sortir de casa.
2: Ni els Oscars, La Bola Negra... ni
5: s'estrena la setmana que ve, no?
2: La Bola Negra.
10: Perdona, aquesta sí que hem de fer una escapada.
5: Toca.
10: I l'hem d'anar a veure junts com vam fer amb l'assistenta i gravar les reaccions i tot això.
14: Pinta una mica millor que Marfil, no?
10: Una mica...
14: Enfrentados Marfil.
10: És una altra lliga. A veure, parlarem de l'Arnau París i de la Raiz Esteve un momentet, i això vol dir que parlarem d'amor.
14: Clar que sí.
10: I per primera vegada jo almenys els he sentit en una entrevista conjunta, i això vol dir... que és com si hagués assistit a una classe magistral de la Universitat de l'Amor i de la Parella. Perquè el que he après en 15 minuts d'entrevista no m'ho ha ensenyat ni la vida ni ningú.
2: Quin fàstic.
5: I quina... Home, és molt despectiu cap a les teves exparelles, això, eh?
2: Sí, però et pensa que la Maria, la Sandra, l'Alba ja estan acostumades
10: a ser
2: totalment denostades en aquest
10: per
2: programa.
10: Per coses com aquestes em van deixar.
2: Sí, clar. Mm.
10: Com ja sabeu, l'Arnau París serà el nou presentador de Joc de Cartes i la Raiz Esteve ha debutat aquesta setmana al Cuines de TV3. Ahir en Garriga els va entrevistar en aquest mateix estudi i de seguida ja va veure que allò d'aquesta parella és d'un altre planeta.
17: S'han assegut aquí juntets, que si un selfie, que si una abraçada, que si... Esteu enamoradíssims.
18: Ara sí.
17: Què vol dir ara sí?
18: Aquest matí no.
17: Què ha passat aquest matí? És veritat que aquest matí hi havia una... Però era per indisposició aquest matí, no?
18: Totalment, totalment. Bueno, indisposició i bessons, diria jo.
19: Ens hem mudat, també.
17: Ah, també, aquesta no la sabíem, o sigui...
19: Faig impressió aquí el tema.
17: Els dos, programa nou.
18: Correcte.
17: Nens, partida doble, diguem-ne, i casa nova.
20: Amb reforma inclosa.
2: Bé. Ells han anat amb tot.
10: Ells han agafat la vida.
5: Anem a posar la parella a prova i si no ens separem ara és que estarem junts tota la vida.
14: Sí, perquè ho tenen tot, eh?
5: Sí.
2: A mi m'agradaria explicar un detall d'aquesta entrevista, que és que nosaltres vam coincidir amb ells just abans que entressin.
5: Aquí a recepció, sí.
2: És tot real. Sí, el que es veu per la pantalla, el que es
10: transmet... No, no actuen, no són personatges, no.
2: Venien agafats, Jaume. agafats i van seure tota l'estona de sofà que anant bé van ser 10 minuts ben bons de convè agafats, de per l'esquena.
4: Una gent que té bessons, que els dos estan malalts i que estan fent una mudança i que els dos comencen projectes laborals nous.
2: Fa 6 mesos que no dormen més de 2 hores.
5: Ens deien allò de ens hauríeu de veure a casa també, eh? I dic, millor que no.
2: Sí,
5: millor que no.
2: I a més és que justament els hi vaig respondre jo. A mi encara em dona més... em fa encara més ràbia saber que a casa us discutiu i que després sou capaços de gestionar tan bé els conflictes que heu tingut com per arribar aquí a la ràdio com si repassis agafadets.
5: 1 hora, 2, va dir que màxim, tarden a perdonar-se.
4: I que llavors, tot com una seda, la gent ha de saber que ens està escoltant, que això és una excepció. Que la vida no funciona així.
2: Dir,
4: bueno, la nostra no ha funcionat mai
14: així. Hem d'assumir la pròpia frustració.
5: Exacte.
14: És que jo no tinc bessons, ni tan sols tinc canvis laborals. De fet, vaig de capa caiguda en tots els sentits. I tot i així estic molt pitjor que ells. Que ells tenen tantes coses a reformar la seva vida en tots els sentits, no?
2: És que odiaria el meu nòvio, si aquesta fos la meva vida. L'odiaria en secret i en públic.
5: Bueno, què diem sempre? Que la gent s'odia.
2: És que les parelles s'odien.
5: Hi ha moltes parelles que tu veus que no se suporten.
2: Hi ha moltes més parelles que s'odien que no pas que s'estimen. És que això és així.
4: La gent va pel carrer de costat i no s'insulten de miracle, per les cares que veig.
14: Però estàu dient que aquests dos s'insulten?
2: No, al revés, són l'excepció. Ells i una parella que em vaig trobar a París el dissabte passat, que estaven fent una cosa que és per mi d'una marraneria excepcional.
4: Explica-me-la, perquè ja fa molts anys que no sento res de tot això.
2: Jo com a vaig pensar, podria sentir angúnia, però només sento una felicitat profunda per ells.
5: Què era?
2: Estaven asseguts a la taula del bar, amb les manetes agafades, i saps allò de posar-se els dits de la...
5: A dins de la boca.
2: A dins de la boca.
5: Com a llapar els dits.
2: Sí, llapar dits.
4: Jo tinc un amic que ho fa, això.
2: Sí.
4: Però
2: que ja està bé, pot ser molt eròtic, però és veritat que en un bar en públic...
14: Home, és molt preludi d'altres coses.
2: Molt. I jo podria haver-me sentit tremendament incòmode.
5: És sexe oral.
2: I tot i així em va incomodar molt més la parella que tenia a l'altra banda de la taula, que clarament s'odiaven i que ella li cardava bronca per cada vegada, per tot ho feia malament.
4: Això violenta molt més.
14: A mi la gent infeliç me fa més feliç a mi. Estaria més còmode allà.
5: Per mi l'Arnau i la Raïs estan al nivell de Javier Bardem i Penélope Cruz, o d'Úrsula Corberó i
4: Sí.
2: Però potser és aquest vaixell, eh? Potser el vaixell
4: és aquest. No, és que potser no és un vaixell, potser és una zòdia.
14: Sí, és un velo mar.
5: Mira com es diu aquest club. Club de què?
4: El club de la vela.
2: És que dir les parelles perfectes és una mica tal, perquè què vol dir, no? La perfecció.
4: No,
2: hi ha parelles
4: no,
2: molt perfectes en la imperfecció. Però són les parelles que s'estimen. Sí, en realitat, són parelles que s'estimen.
5: Les de T'estimo fort i clar.
2: Sí, és el club T'estimo fort i clar.
14: He de dir que són una parella... A pesar de bastant discreta, perquè ja se'ls veu que tenen un tarannà com discret, molt català, així com de forma com canònica, que guai, no?, que facin entrevistes a conjunt, que s'explaiïn... És compatible una cosa amb l'altra.
4: Ja li van dir a Mangarria que tornarien qualsevol altre dia.
5: I també són els típics que, si passa, és perquè passa, que ho deixen algun dia... es duran bé.
2: I tant.
5: Exemple d'ex benvinguts.
2: No, estimant-se el que flipes. Saps la Natàlia Sánchez i el...
14: Hòstia, com es diu
2: el nòvio de l'Anna Guerra?
5: No, el de Los Serrano.
4: Ah, perdona.
5: No.
4: Ah.
5: Els Guille, com es deia, Díaz?
2: Sí, que són... Exacte,
14: Víctor Elías.
2: Aquests dos que són exparella i que s'estimen amb un nivell de germanor que la Natàlia va parlar el discurs del dia del casament... Sí, o sigui, va fer un discurs el dia del casament del Víctor amb l'Anna. Aquest nivell que sembla impossible, ells seran així. Si un dia ho deixen, Déu no ho vulgui.
4: Bé, hi ha un moment d'aquesta entrevista que per mi és meravellós, que és el moment en què a tots dos els agafa com un atac de riure, i és quan en Garriga els demana per una cosa que tampoc fa tanta gràcia.
17: Li dones molts consells, Arnau?
20: No, zero.
17: Sí, és molt...
20: No,
17: mentida. Perdona, és que ho havia de preguntar al revés. És molt pesat?
20: Sí.
5: No.
20: És que ni amb això es discutiran, tu.
17: És a dir, en general, soc una persona...
5: O sigui, hi havia més.
20: Clar. Digue-ho.
5: Digue-ho tu.
20: Ai, no, tu, penja tu. Ara,
5: no m'he passat, tampoc. És una persona una mica passada. No passada de consells, però... Bueno, passada de dir, hòstia, Arnau, calma.
17: Intens.
20: Molt.
5: I sempre passen coses.
20: Sí, sempre passen coses, ja t'ho he dit.
4: Ells intenten després explicar de què riuen, però nosaltres mai ho entendrem, perquè parlen un idioma diferent, que és l'idioma de l'amor.
14: I en Francesc Garriga tampoc quantes, clarament.
2: No, evidentment.
14: Tenim una cara.
2: Ja l'entén, el pobre francès. Són d'una altra espècie.
4: Totalment. Podeu recuperar l'entrevista sencera a 3Cat i els podeu veure doncs, a la tele, Joc de Cartes i al Cuinàs. A veure, Jaume, hem de parlar, ara que parlàvem de cinema, també de la nova pel·li de Woody Allen. Ja és oficial que Woody Allen comença a rodar aquest octubre la seva futura pel·lícula i comptarà amb un actor català entre els protagonistes.
14: Sí, se va anunciar aquesta setmana la nova pel·lícula d'en Woody Allen, que és la número 51 dirigida per ell. Bestial, s'ha de dir.
5: La Juliana i jo sempre jugàvem aquell joc de si poguessis salvar un artista, un famós de la cultura de la cancel·lació, ella sempre deia que salvaria Woody Allen. Perquè, no?
4: De separar l'obra de l'autor, no?
5: Ets molt fan de les seves pel·lícules.
3: Home, si he de salvar algú, prefereixo salvar el Woody, que m'agraden les seves pel·lícules, que no la Jessica, encara que m'agraden els seus biquinis, no?
4: Molt lícit.
14: T'agrada més Manhattan que un biquini de goi.
3: Tot i que també poder és pitjor el que ha fet Woody Allen que no pas el comunicat de la Jessica. Clar, aquí ja entres en... No, és que és complicat. Sí. Sí.
14: És que en aquest debat afecta molt la teva valoració personal cap a l'artista, no?
5: Home,
14: a mi també en Woody Allen, com que sempre m'ha agradat molt, se me fa bola.
5: Tots tenim les
14: altres
5: contradiccions.
3: Ai, nena, i tant, pots comptar.
14: Bé, tornant en aquesta nova peli, no sabem el títol per ara, però ja s'ha anunciat que se començarà a rodar dia 5 d'octubre a Madrid i la producció s'allargarà uns 6 mesos i entre els actors, alguns noms coneguts. Entre els protes d'aquest film, molt estranger, a pesar de rodar-se a Madrid. Ja segur que a en Woody Allen li agraden aquestes coses.
5: Sorpresa zero, anava a dir-te. Ell és especialista en gravar pel·lícules a Roma, a Barcelona,
4: i
5: sense anar més lluny.
4: I
5: que no... Exacte.
14: Ell se va inventar els jetpacks.
5: Sí?
14: En Woody Allen va caminar perquè els jetpacks puguin
5: és
14: córrer.
5: Així.
14: Bé, entre els noms hi ha la nord-americana Jamie McKirk, que és la mítica Jessa de la sèrie Girls. Crec que la teniu més o menys controlada.

0: També hi ha n'Alexi Wasser, també nord-americana, i també amb aparició a Girls, crec que té un paper molt menys important a la sèrie. I entre aquests noms, només un nom estatal, de fet, és català, i és d'en Peter Vives.
1: Per mi, dels tios més guapos d'aquest país.
2: No, no.
0: Enamorat d'ell.
1: Vaig coincidir amb ell al Godó, al torneig de tenis d'aquí a Barcelona, fa un parell o tres d'anys. El tenia assegut ben bé al darrere, que ell anava amb els seus pares.
0: I no vares mirar ni un sol partit.
1: M'ho passava més bé mirant-lo a ell que mirant
0: jo també.
1: El partit. Sí, sí, sí. Allà anaven, però molt ben vestits, eh? O sigui, anaven...
2: Però el trobaves atractiu, eh? O sigui, que
1: sí.
2: T'atreia.
1: I anaven com vestits, com molt de blanc. Vull dir, anaven... Com s'ha d'anar en un torneig de tenis com aquest.
0: És que jo crec que no t'atreguin els homes, has d'assumir que si ell, en Peter Vives, te demana un petó, per respecte genètic, li has de donar. No creus?
1: Sí, sí, com una obra d'art, no? Vull dir de...
2: Home, no, jo no. Sí. Li fot un morreig al David de Miquel Àngel, saps?
3: Jo, si de sobte, diguéssim...
2: Es mogués
3: i baixés d'aquell pedestal on el tenen col·locat i digués...
1: Deixés de ser de marbre.
3: Vés-em.
1: Es convertís en persona...
3: Doncs bueno, què t'he de dir?
2: Doncs sóc la presidenta del Club del Morreig. Clar que sí, que et besaré.
0: Bé, el mític actor Peter Vives és nou protagonista del film d'en Woody Allen. O sigui, no és que tindrà un paper secundari, és que serà protagonista.
3: He de dir que ha sortit a La Riera, però també en una pel·lícula de Woody Allen. No?
2: A tants llocs on ha sortit en Peter Vives.
3: Sí, perquè les ha fet molt grosses.
0: Sí, de fet, és que ha fet molta feina en àmbit català, a Barcelona Nit d'Estiu, a La Riera, com tu bé deies, a Nit i Dia, etc. També ha participat a èxits estatals, com les sèries Àguila Roja, El Tiempo entre Costures o Velvet, que de fet que eren fenòmens de masses, i gràcies al fet de que la seva mare és de Nova Zelanda, té un domini nadiu de l'anglès. Per això ha participat a produccions internacionals com Savage Grace, amb la Julianne Moore, o Cheetah Girls 2. Come on.
3: Famu de Roger?
1: No sé què esteu dient, però sou molt macos.
0: Aquesta pel·lícula és Escassa Blanca dels Gays and Girls. És increïble. És una TV movie de Disney Channel que se va estrenar just fa 20 anys, en 2006. Un musical esperpèntic on un grup d'amigues, les Cheetah Girls, visiten Barcelona i s'inventen la cultura expat juntament amb en Woody Allen. I, de fet, en aquest Cheetah Girls 2, el Latin Lover del film és en Peter Vives, que posa el cos per transformar-se en Nangel, un bohemi inseparable de la seva guitarra. I de bé, 20 anys després, en Peter Vives torna a les produccions internacionals, aquesta vegada amb en Woody Allen com a director. I tornant-te'n amb Woody Allen com a tal, ja segur que l'ombra de l'abús sexual infantil persegueix en el director des de fa dècades, i això l'ha convertit en una figura non grata a Hollywood, normal, te diré. Tot i així, també ja ho sabeu, fa anys que ha trobat una manera de produir les seves obres cinematogràfiques, que és rodar a ciutats europees, rebre subvencions públiques, a canvi, bàsicament, de promoció turística. En aquest cas, la que li ha obert les portes ha estat la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid. Entre les dues institucions, de fet, li ofereixen 3 milions d'euros en ajudes públiques en el director. M'ha fet molta gràcia el que ha de fer en Woody Allen a canvi. Té obligació de rodar un 15% de la pel·li en exteriors madrilenys.
1: S'ha de reconèixer, però?
0: S'ha de reconèixer, si no pot ser un lloc com a... Clar, que no se confongui amb, no sé, Mollerussa, saps? I també ha d'incloure la paraula Madrid en el títol de la producció, que m'imagino que és una normativa que també li va passar a Vicky Cristina a Barcelona, que recordareu que també se va rodar l'any 2008 a la nostra ciutat, i de fet ja aquesta pel·lícula de Madrid serà la tercera pel·lícula que roda a l'estat espanyol, perquè l'any 2020, no sé si ho recordareu, home, també en va fer una a Donosti.
3: I tant.
2: Quina?
3: Va fer una pel·lícula a...
0: Ara, en Risky Festival, m'ha sortit, però no se diu així.
3: No, però era una història així, era la pel·lícula de sempre. Hi havia una actriu espanyola que hi sortia, que després, diguéssim, també no ha volgut parlar gaire de la seva participació.
2: Ah, Rifkin's Festival?
3: Era la típica
0: aquesta,
3: història...
0: Que està ambientada en el festival, crec.
3: Exacte, i era el típic vell, paranoic, una mica Joan Pera, ell, Woody Allen, ell, però exacte. No ho feia ell, i s'enamorava, com sempre, d'una noia jove i guapa.
2: Ah, mira.
0: Escolta, que més enllà de tota sa trajectòria abusiva, presumptament abusiva d'en Woody Allen, jo estic superorgullós de que en Peter Vives estigués a sa pel·lícula, i li dono sa més grata enhorabona per part meva, almenys. No vull parlar en nom de vostres.
1: Ens ha quedat un programa amb molta...
3: M'encantaria anar a veure si estem aquí molt cinèfils.
1: Sí.
3: M'agradaria anar a veure el rodatge i poder parlar amb en Peter Vives.
1: Doncs, escolta'm,
0: A mi me faria il·lusió.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça-Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure a València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb l'SOS alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, està molt bé.
5: Jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, les alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves no dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho tinc
0: aquí. Meritxell Martorell, que és la fundadora i directora de Ioga Sense Fronteres.
2: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio...
3: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a la cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que, en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Don't Look Back in Anger, els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb doncs Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que... a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí. Sí, sí, doncs, som una mica fudis aquí al programa.
2: Doncs ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar, per
3: quin
0: això...
3: és el problema? A veure,
0: si
3: aquí,
0: aquí,
3: aquí hi
0: ha el problema amb les
2: us
0: formigues.
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals. Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones, eh?
0: M'entrapam el fotri ara.
2: Una mena de crisàlida marronosa.
0: Quin bon gust.
2: Es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues,
2: que no.
0: Formigues, formigues, eh?
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No, no,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: Si a Lleida estaríeu tots tancats a la presó... Doncs.
2: Per menjar cargols. Sí, ja.
3: A Lleida estem tots bé els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, de 8.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció i que el 60% dels clients...
0: Volia les formiguetes, clar, que
2: s'anaven.
0: Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
5: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas, tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins el dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
3: Ai, jo hi aniria,
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
6: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi vau tocar 1 milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
5: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
3: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: A veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Chelmsford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert. Hi va haver fins i tot xiulets i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: meva, si algú no s'ha despertat amb la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori, vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatget per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona, és un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els tres germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem superorgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curtcircuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupamiento. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto, és també espectacular. Castellanada històrica, les meses de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya ensurt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 2:45 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai, ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Benvinguda al club, guapa.
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada. I've been a girlfriend
6: to bad boyfriends. He sigut una nòvia amb mals nòvios. I he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
7: I've had good luck and bad luck.
6: He tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
7: I've been celibate for quite a while now.
6: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi. I really only want to be with someone that I care for.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut. És que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual. Persona que no és
1: sí,
0: coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
8: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento i marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Val? No ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
10: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
9: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
11: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, gaire espectacle no donen.
11: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, jo sí que l'havia seguit, jo sóc molt fan de Valèria, i per tant, ostres, la Valèria farà de Patricia, clar, no?
9: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
12: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas. Y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: Els matiners. M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Herrera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
1: No, estan Moro els dos. Meu. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
1: Verge
0: que
1: no santa.
0: Sé com estaran el mes de maig aquests dos. Ui. Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
1: Que agafin vacances ja, eh?
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis. Pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada, i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
1: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
1: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
1: Sí, no, ja veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
1: Ui, sí.
0: Vinga, qui li diem en Gens per molts anys, Lara?
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García Medero.
0: Home!
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
14: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
14: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost, i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
15: Bon dia, matiners.
16: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
15: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta. És una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà...

0: cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner, i així quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent, i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Qui puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units s'ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercici, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi, pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gràcies, en Alfonso, bon dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Úrsula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix el país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula El Periódico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Mark Carney.
9: Un diari, l'Ara, que obre edició moció, però, explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el Codi Penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però, en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
9: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
9: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
9: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
9: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
9: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
9: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 2:15, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
10: Bon
1: dia, Sílvia.
10: Hola, bon dia.
1: A veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
10: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
10: Per la poca quantitat de bolets que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-ne, perquè aquí, diu literalment, escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
10: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals, ho veiem al Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
10: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones a més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica a mica, a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:15 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
11: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: Ui, que tranquil, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: Un musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical By Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Fontrap. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival Vell.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula, sí, Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí a Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja... Estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola, amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
4: Él me llama Santa, Santa María, porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar down low. Él es jamaicano, pero se lo come todo.
3: Déu-n'hi-do, per ser el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També, entre elles, Rosalía, que té 7 nominacions. També Karol G, Catriel i Paco Moroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Torna a entrar l'Ara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria. Com estàs?
5: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Doncs sí. Si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta, ja va, que ara pujadeta.
5: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
5: Em porta 6, vosaltres dos 3.
3: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar l'alegria al matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
5: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Àngel Llàcer escoltant, un altre cop,
5: mira,
3: dius,
5: que
3: s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
5: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
5: No és en va, la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
5: Sí.
3: Si és que jo avui prou feines tinc per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé. Un quilòmetre. No,
5: un
3: més,
5: quilòmetre?
3: Més. Dos.
5: Dos quilòmetres?
3: No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçada.
5: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
5: Envolta la ciutat, diguéssim, és a dir, de llarga,
3: home, dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
5: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
5: això.
3: Doncs jo diria que 5, jo diria 5 quilòmetres.
5: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera't un moment, que tinc el Llàcer per aquí, que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més l'abast.
0: A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500. 1.500 quilòmetres.
5: Metres, deu voler dir.
3: Deu voler dir metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
5: Si no, seria la muralla de Xina, no?
3: Sí, exacte. diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que és complicat.
6: Que 4 i mig.
3: Vinga, la Lara sentencia 4... Però escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat... Marta.
0: Doncs 3.
3: Seran
0: 10, eh?
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
5: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que, clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
3: No em vas deixar canviar a mi,
0: jo no es canvia. Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres esteu aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. I això ho has creat tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Vinga, tranquil·la. Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
5: Vinga, som-hi.
3: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
5: Canalia!
0: Molt bé!
3: A veure, feliciteu-me i estigueu feliços per
0: mi. Molt bé, per tu, sí.
5: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
3: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu jo.
0: Déu-n'hi-do.
5: Heu de saber que es remunta al segle IX, en l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
3: L'Àngel diu, joder.
5: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
3: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part de que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, la muralla.
5: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
0: No hi he estat mai, jo. No ho conec gens. Ara hi pensava, dic...
3: Busca-la, busca-la.
0: Ara la buscarem.
3: Clar, busqueu-la. Vinga, va, que passa un minut de 3:15 del matí. Gràcies, Maria. Fins demà. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
6: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, un d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta... Ai, la ciutat, la ciutat... La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. M'ho passant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat. És com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. Sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què et dic? Som-hi!
3: D'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
3: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
7: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després parlarem, farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant els professors. Després obrirem la taverna aquest dijous i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista Home. Que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous completet.
3: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
7: Fins ara.
3: Fins ara. 93207474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades. I el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
8: Avui hem quedat a les 4.
9: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
10: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
11: Uau!
12: Home, tant de bo! Ah, tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...

0: I pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també paral·lelament al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
1: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
1: Tant, i escolta'm, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè hi vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
0: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura. Una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada sí. De temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
1: Farem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu,
0: sí.
1: Entenc?
0: Seria és que ara això. Tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
1: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades i baixades. Gràcies, Eloi.
0: Vinga, fins ara, Canàlies.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Adéu.
1: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
2: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha, perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf, és la C15B, la carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4, a causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal, i també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. Bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
1: Molt bé, doncs pendents al llarg del matí us anirem informant com sempre puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Et juro que jo aquests riures no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa. Eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
4: crit. Jo pateixo crit. Per si sóc jo, eh?
1: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això, també t'ho dic.
4: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
1: Sí, segur, tant. Però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
5: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
1: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
5: Des de Cambrils.
1: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
5: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
1: Sí.
5: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres... M'hiro d'alegrar-me el dia.
1: Això està molt bé.
5: Ja, d'entrada.
1: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
5: No, jo canto de tonteria, No pensis que jo que sóc cantant, eh? Ni tal, eh?
1: Però escolta'm... Però
5: mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
1: Que bé, Pep.
5: Això és fabulós, el programa que feu.
1: Veus?
5: Un 10, un 10.
1: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
4: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
1: Aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també ens agrada.
5: I ara, per exemple, te canto.
1: Vinga, va.
5: Una tonteria, eh?
1: Sí.
5: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. moltes felicitats.
1: Quina maravilla!

0: Estranhada, candipu em truva.
1: M'encanta.
2: Ets el millor, Pep.
3: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
0: Sí, sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
3: Això és el més important.
0: Som molt alegre.
3: Veus?
0: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
3: Bo, amb bo.
0: El que feu és salvar vides, vosaltres.
3: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
0: Va bé, de res.
3: Que vagi bé, bon dia, matiner.
0: Una abraçada a tots.
2: Adéu.
3: Veus que bé?
2: Ja està. Ja tenim el dia fet. Jo ja marxo.
3: Va, encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio, eh? Marta Viana, bon dia, fins demà.
2: Adéu, fins demà. Lara García, també,
3: que vagi molt bé. I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. La música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Que aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Haurem d'estar pendents a tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de Catalunya Ràdio i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un bon dijous matiners. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé. Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
1: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també al Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades, que sobretot a partir de migdia tarda poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort d'un home. Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf. I els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es va enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions. Hi ha detalls també a la Ronda de Dalt, ara ja és oberta, per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir, sobretot, l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges. Hi va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també, a causa del temporal, hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11, només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anirem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres. Un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè DIF també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron. On es va inundar alguns baixos, l'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
3: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
4: Cara de Yemi, la cedirà, que va la bingo!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Ha estat incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però eren àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple, el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SOS alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del barranc del Poi o la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedent de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant la aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular i Vox han votado a favor de la opacidad. Porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic, després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'incloguin la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Urriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del catalanisme polític.
1: Més coses. Aquest matí, el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: Doncs el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua, atenció, dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si ens fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No, el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
16: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, cauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
4: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
2: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera. Messia.

0: Avui comença el Festival B al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: I Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batguiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine, Villalibre en pròpia porta, van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dijous 17 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Naret amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 9:45 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges, Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns, puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores, i també hi haurà nuvolades que poden creixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia tarda poden deixar algun ruixat. En tramuntana i mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. El metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions. Continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. I atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4 i haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
6: A 9:15, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: A 10:15, analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
6: I a 11:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
5: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subuh al-Khair.
7: Subuh al-Nur, Ricard.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, Priviet, bon dia.
8: Priviet.
1: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus. Però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
7: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
1: I en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
8: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells, només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
1: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
9: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
1: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
10: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
11: Konaté i Mbappé i el Malicius són extranjeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
10: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per a Espanya.
12: Pues tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mi, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
10: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna el suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
13: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que n'expliquen l'augment. L'altre és el que jo que en deien indie. Hi ha un punt en comú interessant entre aquests dos gèneres perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, eh? El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora, Luminet, diu que la meitat dels compradors de CDs, la meitat, no tenen reproductor de CD. Si te

0: En fi, que el CD torna, però no ens enganyem, l'streaming és la manera d'escoltar música. Sí que hi ha algun canvi. Als Estats Units estem davant de la primera vegada en tota la història en què s'escolta més música que no és en anglès. Un altre estudi de la mateixa consultora diu que el 87% de les cançons que s'escolten als Estats Units són en anglès. Això és un 87%, és moltíssim, però és la xifra més baixa de la història. El gran responsable, evidentment, és Bad Bunny. De cada 10 cançons en streaming als Estats Units, una és en castellà.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Dos minuts seran dos quarts de set del matí. I en esports, imparable, el Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugrana no en tenen prou amb les manetes. Ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamin i Villa Libre en pròpia porta. Rafinha.
6: Es importante pensar que necesita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan Garcia. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga. Un Barça que completa el ple de victòries. 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja avui. A les 7, Betis, Getafe. A quarts de 10, Màlaga, Villarreal.
4: I atenció, perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyal.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyal. Jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A les Champions d'handbol, el Barça a Montpellier a partir de 3:15 i Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Cubells, a la Noguera, a les 7:38.
9: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
4: Amb temperatures a aquesta hora?
10: A Vilafranca del Penedès, 17 graus, a Tàrrega, 15, i a Castelló d'Empúries, 19.
4: El que fa al temps, el temporal de pluja s'allunya de Catalunya, però avui encara afectarà, atenció, a les Balears i al País Valencià. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, podrà deixar pluja de més de 100 litres per metre quadrat al sud de València i Alacant. Aquí a Catalunya tenim ruixats que es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i també a la tarda algunes precipitacions irregulars al Pirineu i a les comarques de Girona.
4: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
12: Doncs hi ha la calçada tallada a la C15B. Atenció, si heu de circular pel Garraf, perquè això és entre Canyelles i Sant Pere de Ribes a causa d'inundació. I com cada matí, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, Rodalies, Adif ha avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir l'R4 va ser doncs la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'R4 només funciona entre La Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
4: Avui especial atenció atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
9: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià i es va enviar unes alertes a la província de València.
4: El segon, Ceuta.
10: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta, on el govern espanyol pretén ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
4: El tercer, Salvador Illa.
9: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
4: Canadà.
10: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
4: I Reserva Federal.
9: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
4: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
0: Doncs, a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot a Mecklenburg, tot i que en principi menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria a l'estat de Saxònia-Anhalt.
4: I amb què se van a dormir als Estats Units?
0: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
4: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: També amb intel·ligència artificial, perquè Huawei ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
4: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I el periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple, La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
4: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
13: En plena campanya de l'Avellana a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir l'avellaner pel garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de l'avellana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros. Els mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques, segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: Golejada del Barça, 7-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol, també a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
4: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant també amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, el president li surt tot malament, però encara queden moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
9: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
10: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piula d'aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
9: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
10: La Protecció Civil va enviar a la nit un és alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
16: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
10: L'activitat per avui està garantida.
9: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
10: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de la EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un és alert a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
9: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
10: I adverteix de greus conseqüències. Ho recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jenkinson és director de l'àrea hidrològica.
17: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques. Canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
10: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
9: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
10: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
18: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
10: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmadreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
9: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
19: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
9: Justament avui, von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
10: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
20: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
9: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
10: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
9: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
21: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
22: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
21: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
23: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge. És la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
9: A partir d'un quart d'onze en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Santella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalia, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
19: Opta a premis com Disc de l'Any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana batgui el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
9: Va, més música.

0: Guitarrica de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vic, arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més importants influents de la música urbana estatal. També hi actuaran La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata On Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació.
1: Espectacles de gran format, Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes, que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
3: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada, la C15B, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada de Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera, de moment, retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
4: Sí, ara mateix, de fet, encara hi ha algunes precipitacions que cauen al voltant del Penedès i del Baix Llobregat, són poca cosa, n'hi ha algunes també sobre el mar. Es poden anar repetint avui, durant tot el dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, la tendència és que s'obrin clarianes, encara que hi ha restes de núvols, alguns bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure més, i també hi haurà algunes nuvolades que creixeran al voltant del Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí, a partir del migdia a la tarda, podran deixar algunes precipitacions irregulars. Tot plegat amb tramuntana i mestral, que s'han encarregat de fer baixar la temperatura. Avui 3-4 graus menys que no pas ahir. Avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu i en previsió, però, que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. Explica que han començat el curs sense els professors de dansa, interpretació i cant, i que això fa que no puguin fer totes les hores que corresponen a aquestes matèries.
7: Vam sentir molts discursos de que tot l'FP millorava i que tot el curs començava amb normalitat, i volem denunciar que no és així, que no és cert, que dins el sector de les arts escèniques tots els alumnes no tenim encara professorat.
6: El Departament d'Educació respon que ja han seleccionat 3 professors per les places que calia cobrir a l'institut. Un d'ells ja s'hi ha incorporat i els altres dos podrien fer-ho avui.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa dels 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts d'aquesta hora. Els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem

0: el crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
1: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra, i des del Fòrum de Municipis que organitza el diari de Girona va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
0: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
2: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. Això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació, ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la, i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
0: Més cultural, al sud del país, Tortosa comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abubakar al-Tortuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.
3: Mira, t'explico. El Tortuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el 1126. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, que és un manual de bon govern en què es promulgaven idees com la modèstia, la justícia o la igualtat. Els organitzadors han dit que volen que aquesta commemoració es converteixi en una eina integradora. El programa d'actes arrenca avui a les 7 de la tarda al Museu de Tortosa amb una xerrada a càrrec de Joan Negre, que és investigador de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada. Explicarà com era la capital ebrenca en temps d'Abubakar al-Tortuixí.
0: I tanquem roda a Lleida. Avui parlarem d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
4: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
6: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. La Porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0. Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamin, i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat? Un Barça imparable a cada partit.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? ¿Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
12: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb un horari nou.
15: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya nit.
14: Un informatiu en profunditat.
15: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells.

0: Avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
1: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la tele pública perquè textualment es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des que varen fer fora a Basile no els al cap, era este cop d'un dels presentadors més estimats de la televisió.
0: I a la recomanació del dia, arran de l'esfondrament d'un edifici a Gaza que ha provocat desenes de morts, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula La veu de Hind.
2: Una pel·lícula de les que no s'obliden, que posa nom, cognom i veu a les víctimes. Molt dolorosa, però necessària. Està construïda a través de les trucades reals dels serveis d'emergència amb una nena palestina atrapada a Gaza. Duríssima i molt angoixant, amb el minut a minut de la coordinació del rescat, i necessària perquè ens acosta una història real, individual, amb una mirada molt humana. Reconeguda amb la nominació a millor pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hind està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
3: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
4: Però hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé.
3: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamine Yamal és marroquí.
5: De manera, el Barça aparezca también con camisetas de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamine, que es marroquí. Aunque juega con España.
3: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
6: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
3: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
8: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
9: Transportistes no volen sentir a parlar.
8: I en temps de cultura comença un festival.
7: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres.
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
11: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
8: Si has comès una falta, has de pagar-la.
7: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El

0: Bon dia, Canalias.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també va fer tallar la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I, en canvi, sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta, més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada, els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i, finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident.
0: Ha estat l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
2: Sí, aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona, això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
3: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
4: Em sona el telèfon.
5: Sí.
4: Em sona el telèfon.
1: Que, a tots.
6: Que hem de rebre un avís de Protecció Civil.
3: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
4: Avís de temps violent a Barcelonès i Maresme per les properes
2: dues. Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de cancel·lar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el Nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a les 9 del vespre ja s'havia reduït a 570, segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat, per avui, diuen que està garantida.
2: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
8: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, València i també la seva àrea metropolitana. I aquest matí, diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
2: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions. També aquí es va enviar un SLR, un missatge al mòbil, a tota la província de València. I es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Pollo, que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol, de fet pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
5: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
9: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
5: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7 i 7. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous, 17 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
15: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
16: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
17: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
18: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
19: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
20: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
19: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
21: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
22: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, solamente no.
15: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
17: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
18: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
21: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
15: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
17: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
1: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: $1 milió a Palestina.
18: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
21: Aquest gest arriba després que quatre artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
0: En parlarem a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís i pagant.
15: El Ministeri de Treball treu avui a audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
0: Més comportaments no desitjats.
17: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
18: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat, o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
0: I atenció a aquesta preocupació.
21: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
15: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
6: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
14: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
23: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
0: Duplicar les penes.
17: L'ara concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho va avançar l'aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al matí de Catalunya Ràdio.
24: La consellera i jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
24: Va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
25: Barça insaciable, és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6ª victòria a la Lliga del Barça. Flick eufòric.
26: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final, crec que ens hem merescut aquesta victòria.
25: També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: 20 segons i serà un quart de 8 del matí.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, el periòdico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc,
2: perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que La Vanguardia titula, amb fotografia inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Prats de Lluçanès, 19 a Mataró i 21 a Barcelona. Carreteres, Mireia Sala.
9: Tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A més, retencions a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
18: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de l'era 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
10: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda aquest dimarts amb representants de la Generalitat.
18: Roger Santaló.
27: L'advocada Carmen Pérez Pozo creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans l'any vinent.
28: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
27: Les dues parts s'han emplaçat a trobar-se de nou dimecres vinent. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
18: Més notícies. Us ho avança al matí. Aiguamet demana empara al president de l'AMB, Antonio Balmont, després de no tenir resposta a les al·legacions que han presentat aquest estiu.
17: Concretament van al·legar contra l'oferta de l'empresa francesa Veolia per subministrar aigua a 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei o Ripollet, a més de 220.000 habitants.
10: Aqualia i Global Òmnium asseguren que l'oferta triada era massa baixa per garantir la viabilitat del servei, denunciant que rebaixaran un 60% les inversions, molt lluny del 22,5% de la mitjana dels competidors.
18: 5 detinguts a l'Alt Penedès per 3 robatoris violents en 2 setmanes en una benzinera de Vilafranca.
17: Un dels arrestats amb 24 antecedents policials va participar en els 3 assalts.
18: I cultura. Ja tenim alguns detalls de les festes de la Mercè de Barcelona. Els espectacles de gran format Emergency Exit a la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que es fan del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca... L'últim concert de Love of Lesbian que s'acomiada en els escenaris serà el 26 a la platja del Bogatell. I més música, Àlex Ubago. Actua avui al Palau de la Música en el marc del festival Guitar BSN. Celebra 25 anys als escenaris des d'aquell àlbum de Què pides tu. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
30: el 33.548-33548 de la sèrie 32032.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
31: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
32: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. i és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
0: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
1: Els sons del matí.
0: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
6: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
11: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
12: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades.
13: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
18: Aigua que conté una dissolució menys d'un gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
0: Ara mateix hem de dir persona que en el cas de Catalunya som excepcionals perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
18: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja li ha agafat el clàssic atac de banyes.
0: Samarreta.
18: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
0: Posem-hi tres xifres ara amb Lara García. 3,75%.
14: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
0: 260 milions.
14: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
0: 1.200.
14: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
0: I ara el veig tres imatges. Imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
17: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat, fins als 3 mesos.
0: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'un equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
17: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el Grand Depart del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Julià Bacar, què és això?
15: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar aleshores.
16: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a la cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf.
11: Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià, on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ai, dimecres l'Enigmàrius feia: la llengua ameríndia capella la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Ai, mare. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De vuit lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. Vuit lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. La Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la Llei de Serveis Digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu. Entre altres qüestions, la Comissió Europea proposa que els usuaris hagin de descarregar-se un certificat digital d'edat per poder donar m'agrades dins de la xarxa social. Abans d'aquesta idea concreta, la Comissió Europea publica un annex a la llei on proposa un seguit d'empreses perquè Instagram es torni menys addictiu. Entre elles trobem la mateixa empresa que programa el web de la Renfe. Diu la Comissió Europea en l'annex que totes aquestes empreses proposades tenen experiència demostrada a fer programacions solvents i també segures.
0: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
9: 45.712.
20: Em toca. Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
20: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
21: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
22: Citroën.
21: Condicions a citroen.es.
7: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. Diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
23: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 17 de setembre. Ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per això del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, en la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
3: A la xarxa viària només queda tallada la C15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies hi ha retards perquè ahir es va establir limitacions de velocitat. D'aquí una estona serem a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on es van inundar uns soterranis. Es va haver d'aplicar el pla d'autoprotecció, però l'atenció sanitària d'avui es desenvoluparà ja amb normalitat.
0: Saludem a aquesta hora el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia.
0: A hores d'ara queda alguna afectació important?
4: No, a hores d'ara són afectacions puntuals, com heu comentat. Pot ser que encara alguna carretera de caràcter local doncs, pugui tenir alguna afectació per tolls, per acumulació d'aigua, però en principi la situació al llarg de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i a hores d'ara no hi ha cap servei destacable.
0: El més greu, com dèiem, ha estat la mort d'aquest veí d'Olivella. No sé si té detalls de com va anar.
4: Bueno, això està doncs, sota investigació encara. D'alguna manera és una situació que malauradament doncs, es repeteix en aquests episodis de pluges fortes amb la crescuda de rieres. És aquesta qüestió en la que sempre insistim molt doncs, a màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades i, com dèiem ahir, pot fer aquest canvi. I doncs, bueno, això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera doncs, que va inundar i va produir aquesta afectació.
0: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
4: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem doncs, la monitorització de l'episodi amb aquesta idea doncs, que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot doncs, de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència doncs, de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, doncs, això té un procés, vol dir que van constatar que plovia, que aquestes pluges doncs, començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més, i és quan s'envia aquesta alerta, que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències amb carrers i amb vies com la Ronda de Dalt, la B20, altres punts a l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, les alerts no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
0: Per cert, es van plantejar suspendre el partit al Camp Nou?
4: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veiem que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió doncs, delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot amb seguretat.
0: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, gràcies, bon dia.
0: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
5: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
0: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix a Eloi Cordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
1: Sí, de fet, allà està descarregant fort. A la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden donar, o es poden repetir, aiguats al sud del País Valencià. Sud de València i Alacant és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles. Alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral. Pot passar al matí, a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord, és en forma de ruixats molt irregulars, també entre Montana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
0: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a les rodalies i a retards, perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
7: Sí, ha passat a Capmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta, però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada la C15B al Garraf i un accident a la P2 talla un carril a Vila-rodona en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals, sobretot a la C58.
0: Doncs gràcies. Aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado.
2: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Bonforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
8: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Escriu Maricel Chavarría a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman Unknown, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarría es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
12: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
13: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
14: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
13: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
14: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia.
15: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
16: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
17: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
18: Carglas canvia, Carglas repara. Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Un TAC peculiar.
2: L'Hospital del Pallars fa un TAC a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al Segre, que publica la imatge de com fan entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
0: Unes cendres enfronten dos germans a Alacantins.
3: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2020. Al castell de Santa Bàrbara, i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles, i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ella hauria tirat pel dret. Una història que explica el periòdico.
0: I un avió misteriós.
2: El que està estacionat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al Diari de Mallorca. Aena assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha cridat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país, i quan va arribar el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però ahir se'l va veure a la capital, Bakú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Pau Foradada.
19: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. El Regne Unit, un dels temes del dia, és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment, i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: "El dolor del dol fraternal pot turbar la raó."
20: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. L'Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamuz. I a l'Economista entrevista Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpic Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
0: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofeguem amb els esports, Robert Prat.
5: Doncs destaquem el Barça. És un Barça imparable. Coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que afirma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify Camp Nou.

Santi Noia assegura el Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periódico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una Adeyemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries. La setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari Ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estem davant d'un Barça

0: El diari AS entrevista a Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
1: Esto es imparable.
2: Un minut passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tornen a, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
4: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar llibre, un llibre tard a la biblioteca, suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
2: Masturbar-te no et deixa calb i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
5: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexe o masturbació és summament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
2: I què fanja avui, Canalias?
5: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba als 58. També fanja el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. Sí. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
2: Per en Jimmy, per l'Elena, per molts anys. I Sant Oral?
5: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 17 de setembre de 1986, dies de pau institucional, de sociovergència al màxim nivell perquè Barcelona pugui organitzar els Jocs Olímpics de 1992. Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els Jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys, es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un concert de Víctor Manuel i Ana Belén a la Monumental. Aquella tardor de 1986 estaven a dalt de tot. Ana Bosch, en la seva crònica l'Avui, diu que són la versió actualitzada i progre d'Albano i Romina Power o dels Reis Catòlics.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. Catalunya
2: Ràdio. 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en dos minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
10: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella al Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
11: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb informació del Servei Meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució en la mobilitat.
10: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
2: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
12: Quan el govern espanyol pretenia ubicar un miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixa la Moncloa perplexa.
2: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
10: Donald Trump s'ha enfadat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
2: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
12: Just justifica per l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
2: I als esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
10: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamin i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: I avui a 2:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

0: encara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial a Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat i va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. D'altra banda, destacar també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
1: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
2: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos. I canviant radicalment de qüestió, avui serà un dia especial a Granyena de les Garrigues. Torna la campana que han restaurat a Innsbruck, a Àustria, gràcies a una recol·lecta per aconseguir els diners. Sonarà després de 80 anys, un cop reparat a l'esquerda que impedia que es toqués.
1: I a Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
3: Sí, Ricard, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. De fet, aquest matí serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa on es va inundar part dels baixos. També avui a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de Novel·la i a Vic... Aquest vespre, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al mercat de música viva. Per cada
1: sol. I acabem a Tarragona. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
4: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música, també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Cream se separarà indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris, amb concerts en més d'una vintena de països i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
5: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
6: Bon dia, sí, que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar, de moment no toquen terra, ho podrien fer puntualment, algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes, sí que a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona, també aquí podrien deixar algun ruixat, i amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, al vespre s'hi tornarà a posar. Després de cara al cap de setmana sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
1: Pel que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
7: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
9: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
1: Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
10: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any.

0: Respecte a les tres campanyes anteriors marcades per la sequera, en els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riudecanyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
1: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més primerenca, que és la Sant Giovanni, i a 2,90 la negreta, que és la que es paga més, la més cara.
0: Això és en lliures, en euros són 4,75 cèntims l'avellana Sant Giovanni, que és una varietat italiana, i la negreta, que és una variant local, que és una mica més cara, 6,40 euros. En cultiva, Riudoms, al Baix Camp, el Josep Zacarias.
2: Jo en aquest moment estic venent les meves avellanes sobre els 12 euros al quilo. A lliures podríem estar sobre els 4 euros. És el preu que hauria d'anar, el preu de l'avellana, perquè els pagesos poguessin guanyar la vida i mantenir el cultiu.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
5: Bon dia! Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, upadans, un pas adelante. A problemes que fan cabrioles extremes, mortals enrere, s'enfilen per les barres, i si fan un pas més adelante et poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle, escolteu. Gratis, los aplausos, eh?
6: Sí.
5: Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que, més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica. Millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per a ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
6: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
5: A tu. Ya no veo de cerca ni de
3: lejos, no veo nada, nada, nada. I avui, 17 de setembre, dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: cosa.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquest matí, gran part de Catalunya fa olor de pluja. Les tempestes d'ahir, especialment les nocturnes, van tenir una força monumental, fins al punt que hi ha hagut afectacions importants en infraestructures claus del país. L'estiu s'acaba i la tardor, en comptes de trucar a la porta, l'esbotza. Tots els experts conclouen que la imprevisibilitat d'aquest clima no farà més que augmentar i que les tempestes d'ahir en són un exemple, no només a Catalunya. La tempesta també va colpejar amb molta duresa el País Valencià i també Múrcia. Una tromba d'aigua curta, però d'una violència extrema. A Fornells de la Selva, per exemple, gairebé 50 litres en mitja hora. A Barcelona, 100 litres per metre quadrat i al Garraf, 80. El país es va aturar. Hi ha un home mort a Olivella perquè el seu cotxe el va arrossegar una riera. Ahir la nit van veure la Ronda de Dalt tallada per l'aigua, completament tallada. Desenes de vols cancel·lats al Prat. La xarxa de Rodalies ha aturat també, en aquest cas, els trens. Línies de metro tancades perquè la pluja entrava violentament als vestíbuls. I una imatge també que resumeix força bé la tempesta. L'Hospital Vall d'Hebron, aquest gran centre mèdic de referència a Catalunya, amb goteres i passadissos inundats. Que una tempesta de tan poca durada bloquegi carreteres, trens, hospitals... Això no ens parla només del canvi climàtic. Ens parla també de nosaltres, de la nostra fragilitat. Ben bé com si fos un mirall o una mena d'avís del que pot arribar a passar. Perquè el col·lapse de Barcelona no va venir després d'hores i hores de pluja. Va ser qüestió de minuts. I això ens diu alguna cosa, que és el següent. Que tenim infraestructures del segle XX per un clima del segle XXI. La nostra xarxa pública està dissenyada per un món previsible, un món que ja no existeix. El món d'avui en dia ja no es pot preveure. El canvi climàtic converteix el dèficit històric d'inversió en un perill cada cop més real i fa més necessària que mai l'obra pública a casa nostra. No només l'obra pública d'estacions i línies noves, també la que no es veu. Renovar, per exemple, fer col·lectors més grans, aïllar túnels, reforçar canonades, adaptar-nos a l'evidència que l'excepcionalitat és aquesta nova realitat. El temps cada cop serà més imprevisible. No podem triar ni com ni quan plourà, però sí que depèn de nosaltres decidir com ens hi adaptem. En l'àmbit personal, seguint sempre les indicacions de les autoritats, mantenint-nos sans i estalvis, però com a societat també tenim deures pendents. Per exemple, garantir que un quiròfan no s'inundi o que puguem treballar quan plou. Adaptar el país i el seu esquelet a aquesta nova normalitat que ja és aquí i blindar-nos perquè, per molta aigua que caigui, el país mai no s'aturi.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: L'episodi de fortes tempestes d'aquesta nit passada i matinada ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava els bombers. Han fet més de 200 sortides per les fortes pluges, que van començar a les comarques gironines i van traslladar-se cap al litoral central i provocar nombrosos problemes de mobilitat.
0: La segona.
2: Que malgrat l'episodi de pluja com aquest darrer, al planeta cada cop hi ha menys aigua dolça. L'any passat va ser el més sec de les darreres 3 dècades, segons l'Organització Meteorològica Mundial. Aquí, però, la cosa està força millor. Les reserves actuals de les conques internes estan per sobre del 76,5% de la seva capacitat.
0: La tercera.
2: El comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió l'endemà que l'Audiència Nacional hagi frenat el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
0: La quarta.
2: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar la Unió Europea amb nous aranzels si estreny vincles amb els seus veïns del nord.
0: I la cinquena?
2: Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. N'alerten les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques que assenyalen la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça que guanya 7-2 al Racing amb 3 gols de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol i jugat a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4-0.
0: Ara són les 8 i 5 i aquest informatiu també el comencem fent un cop d'ull a com estan ara mateix aquestes tempestes fortes que hem viscut a les últimes hores a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. S'han allunyat ja. Avui i demà hi haurà ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Puntualment, algun xàfec fort arran de costa. També al Pirineu i a les comarques de Girona, alguns ruixats, algunes nuvolades de tarda amb petits ruixats. I aquest matí també ho farà la tramuntana i mestral, amb temperatures que seran clarament més baixes.
0: Continuen també els problemes per diversos accidents. Ara mateix, Mireia Sala.
5: Sí, l'autopista P7 està tallada en sentit nord a Capmany i es desvia el trànsit per la sortida 20. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona. Accident també a la C58 a Ripollet en direcció Sabadell. I una altra topada, la P2 deixa només un carril obert a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C15 a Vialgarraf i als accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals, sobretot a la P7 de Parets a Barberà.
0: Ara de seguida actualitzem el balanç de l'episodi de pluja. Són les 8 i 6.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent, a què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 8. El balanç de l'episodi de pluja. Atenció, la bona notícia del matí és que s'han desactivat ja les alertes de les últimes hores. Aquest cop sí que es van enviar missatges als telèfons mòbils demanant extremar les precaucions. El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, fa uns minuts deia això al matí de Catalunya Ràdio.
10: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
0: Per tant, ja tenim pràcticament aparcada la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i van trobar el cos de l'home a uns 500 metres del vehicle. Els Mossos han confirmat després la identitat de l'home que, com deies, era veí d'Olivella. Aquest matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident.
0: L'últim balanç dels bombers d'aquest episodi de pluges violentes parla de, atenció, 270 intervencions.
3: Sí, fins a les 7 del matí. Durant la matinada els avisos han anat a menys, amb 28 des de la mitjanit, entre el més destacat el desbordament d'una riera que ha provocat acumulació d'aigua en un càmping de Sitges. A causa d'això, unes 270 persones es van autoevacuar sense que ningú no prengués mal, però és que aquesta vegada, com dèiem abans, sí que es va enviar un alert per advertir de pluges torrencials, sobretot al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. I després es va enviar un altre avís, en aquest cas per temps violent, al Barcelonès i al Maresme. Barcelonès, Barcelona, Camp Nou. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing.
11: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
12: Em sona el telèfon, sí. Em sona el telèfon.
13: Que, a tots, sí, a tots.
14: Que hem de rebre un avís de Protecció Civil.
11: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
12: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes...
3: Després es va enviar un missatge per part de Protecció Civil dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que no patissin. D'això també en parlava ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergio Delgado de Protecció Civil.
10: Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura.
0: Sigui com sigui, la pluja va caure de manera molt, molt intensa, especialment en diversos punts de Barcelona, provocant incidències en el transport. El metro de Barcelona avui continua tallat al tram de la línia 4, la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat un transport alternatiu amb autobús, però la resta està bastant, bastant resolt. A Rodalia Renfe, avui, en principi, hauria d'anar tot com sempre. La ronda de dalt i els nusos de la Trinitat que es van tallar estan oberts, i a l'aeroport del Prat, avui, en principi, relativa normalitat, després que hi es cancel·lessin una vintena de vols.
13: A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté avui l'activitat després que s'inundessin alguns baixos i caigués també part d'un fals sostre. Anem-hi en directe. Lara García, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs a aquesta hora la situació està totalment controlada aquí a l'Hospital Vall d'Hebron. Aquesta nit les fortes pluges han provocat inundacions als baixos de l'hospital, però la incidència més greu, com deies, l'han patit a l'àrea de nefrologia pediàtrica, on ha caigut part d'un fals sostre per acumulació d'aigua. No hi ha hagut cap ferit. Alguns pacients sí que han hagut d'estar, doncs, reubicats preventivament. L'aigua ha entrat també als soterranis de tres edificis del complex. Durant tota la nit els serveis d'emergència han estat aquí buidant aigua, solucionant desperfectes. Per això encara no podem accedir a aquestes zones afectades, però sí que des de l'hospital insisteixen a dir que l'aigua ha entrat en una petita part de la Vall d'Hebron i que l'activitat avui, per això, doncs, és completament normal. Recalquen que aquestes inundacions no han afectat a persones ni als serveis del centre.
13: Uns aiguats també que van afectar altres zones, per exemple, València. De fet, aquest matí, diverses escoles estaran tancades.
0: Sí, s'ha decidit suspendre les classes per l'avís que les fortes pluges poden continuar. Ahir, la Generalitat Valenciana va activar el pla per inundacions i també va enviar un alert al mòbil, un alert, incloent-hi a les zones més afectades per la Dana, d'ara fa 2 anys. De fet, els aiguats van fer tancar l'aeroport, el metro, i també aquí van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
13: Tornem a saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia. Hola.
4: Bon dia.
13: Ara sí, ara sí. No, més que res per explicar-vos també aquest caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir.
4: Sí, abans comentàvem aquest registre a 99 litres al barri d'Horta de Barcelona. Ens acaba d'arribar una dada també de 124 litres a Viladellops, a l'Alt Penedès, i també vam tenir pluges de 60-70 litres al Vallès, més de 80 al Garraf, però el que destaquem és sobretot la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Viladellops i de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure més de 50 litres per metre quadrat, 57 concretament. I encara va ser més intensa la pluja del País Valencià, on en diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar 70 en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 100-103 que en 30 minuts vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però fixeu-vos que aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser hem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora, amb aquestes dades que acabem de començar de comentar, realment s'està quedant curt.
13: Doncs haurem d'estar pendents d'això, perquè si tenim primer una previsió que és imprevisible i que quan aquestes pluges ens afecten ens ho fan d'aquesta manera tan, tan sobtada, tan de cop, doncs fa que haguem de reaccionar també amb molta més agilitat, no?, a l'hora de moure les nostres agendes o la nostra vida.
4: I sobretot també tenint en compte que la situació que hem viscut no era excepcional. És a dir, hem tingut un episodi d'aerofred a les capes altes de l'atmosfera normalet. El que passa que ha desenvolupat aquestes tempestes tan fortes.
13: Ara ho ampliem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
13: Tot això amb aquest temporal que, com ara explicàvem, va provocar també inundacions i afectacions. I, per cert, altres zones de Catalunya encara arrosseguen els efectes d'episodis meteorològics anteriors. Els alcaldes del Ripollès, per exemple, estan tips dels talls de llum i també de telefonia mòbil que tenen sovint des de l'episodi de ventades del mes de març. Laia Claret.
16: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
17: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca, doncs, de manteniment. A partir de les ventades del mes de març, la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han estat molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
16: Concreta, què demanen?
17: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió, doncs, de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
16: Especifica que amb l'elèctrica tenen un interlocutor, però amb les companyies telefòniques fins i tot els costa posar-se en contacte, asseguren. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I una notícia d'aquest mateix matí. Tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta. Montse Poblet.
18: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
19: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
18: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, Bon Matí de Catalunya Ràdio.
13: Ara mateix, però, recordem que les conques internes de Catalunya tenen uns nivells molt, molt bons i els embassaments superen el 76%. Aquest és un dels temes del dia que avui abordarem també a l'Àgora a partir de les 9. L'altre és, o continua sent, la intel·ligència artificial. Passa un minut a un quart de 9 del matí. Avui tenim un nou cas en què un model d'intel·ligència artificial ha actuat de manera autònoma sense que ningú li ordenés. OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos d'aquestes característiques i parla explícitament de comportaments inesperats o preocupants.
3: 6 casos, segons OpenAI. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a la part oberta d'internet sense permís, sense que ningú li ho demanés. Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Una altra va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat. O una altra es va inventar unes dades financeres que no trobava. Tot això, insistim, de manera autònoma. Això confirma, d'alguna manera, que l'incident de l'estiu passat, en què un model de OpenAI va hackejar un altre sistema també de manera autònoma, allò, en principi, tot apunta que no va ser un fet aïllat.
13: És un cas que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Cantón, deia en aquest programa al Matí de Catalunya Ràdio que sí que cal regular-ho.
20: S'ha de crear o d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que fa el millor que poden.
13: I atenció, perquè encara sobre la intel·ligència artificial tenim un estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts que alerta dels seus efectes en l'aprenentatge. L'informe diu que pot generar una rendició cognitiva.
3: Sí, l'Institut Tecnològic de Massachusetts té un comitè que estudia específicament l'ús de la intel·ligència artificial i ha fet públic aquest informe que deies en diverses conclusions. La primera, que és molt cridanera, és que la tecnologia ha canviat la cultura del campus. Diu que està aïllant els estudiants, que els alumnes deixen d'assistir a les hores de consulta del professorat, que deixen d'estudiar en grup perquè confien tot als models d'intel·ligència artificial. Aquest mateix informe diu que els estudiants recorren a la intel·ligència artificial al primer senyal de dificultat i que això, segons l'informe, genera una il·lusió d'aprenentatge.
13: No és l'únic cas. Les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques admeten preocupació a les universitats per l'impacte d'aquestes eines de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. Sílvia Solanes, bon dia.
21: Bon dia. Sí, per exemple, la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics. Per abordar-ho, reclamen fer un pacte de país, reforçar el reconeixement del professorat i estrènyer vincles entre les diferents etapes educatives.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada del nivell i a què l'atribueixen.
22: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
23: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
22: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
24: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge. La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
22: Lídia Ferrer, investigadora de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC i de la Barcelona School of Economics.
25: Té poc sentit les tasques que es resolen a casa i que després es puntuen i formen part de la nota final, no? Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA, presentacions orals.
0: A partir de les 10, avui en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb l'Arlet Brufau i Centelles, que és jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. De moment, un primer comentari de la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
2: Som conscients de que els estudiants catalans també haurien suspès les proves PISA si s'haguessin pogut presentar. I, en el fons, tot es redueix a una manca de comprensió lectora. Perquè fins i tot per resoldre un problema matemàtic cal primer haver entès què és el que es demana. El curset zero que jo posaria a totes les universitats fora escriure a mà. Escriure a mà de forma conscient. La cal·ligrafia ordena el cervell. I això no és una dèria meva, és una veritat científica contrastada. El cervell és plàstic i cal educar-lo i reeducar-lo cada dia.
0: I encara sobre noves tecnologies, la Comissió Europea presentarà avui la seva proposta per restringir l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials.
21: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat Bruno Pérez Juncà. Ens diu que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per a l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
5: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
21: Sí, que aplaudeix que es faci una normativa comunitària perquè no s'entén, diu, que si internet és global hi hagi només normatives locals.
6: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: El temps i també l'estat de les carreteres i la mobilitat. Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí, a les carreteres amb Mireia Sala i a la mobilitat amb Maria Fernández.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, de moment hi ha ruixats que queden entre el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Es poden anar repetint avui durant el matí, també de cara a aquesta tarda, i fins i tot de cara a demà podien tenir una mica més d'intensitat. Alguna d'aquestes tempestes sobre el mar en algun moment podria tocar terra. Això és més probable que passi de cara a demà al matí. A la resta, més tranquil·litat, més clarianes, algun ruixat de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona, i amb tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, sobretot ara al matí.
7: Matí complicat pel que fa al trànsit per 5 accidents. L'AP7 està tallada en sentit nord a Camp Mar i el trànsit es desvia per la sortida 20. Accidents també a la C-17 a Manlleu cap a Ripoll, a la C-32 a Premià en direcció a Barcelona, a la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa i a l'AP-2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C-15B a Sant Pere de Ribes.
8: Pel que fa a Rodalies, a l'R4 hi ha retards per les limitacions de velocitat establertes a causa dels aiguats, i hi ha demores d'una mitja hora, també retards d'uns 25 minuts als trens de l'R6 i l'R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarril, perquè els trens van més lents del que és habitual, perquè s'està revisant l'estat de la infraestructura després de les pluges d'ahir. Unes pluges que també han afectat el metro. L'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 hi ha també servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I d'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona, hi ha servei per carretera. I les línies del tram baix, la T1, T2 i T3, tenen freqüències de pas alterades a causa d'una avaria.
9: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat tornar costa menys.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: I sopem a les millors taules del món.
29: En aquesta terra protegim i acollim.
30: Fem barri i fem pinya.
31: I fem i no deixem de fer.
32: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
33: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
34: Generalitat de Catalunya.
35: El govern de tothom.
36: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
37: La veritat és que va sobre rodes.
36: Tan content estàs?
37: Això també.
36: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
0: Catalunya. testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
1: La principal afectació ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
4: I l'episodi de pluja torrencial ha acabat.
3: L'informe demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades.
10: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
6: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de les conseqüències d'aquests episodis forts d'aquesta nit passada i matinada, que ha deixat una persona morta a Olivella al Garraf, per cert, una persona que era un home de 48 anys, a banda d'això que ho seguirem comentant a l'Àgora a partir de 9:45, ara repassem altres bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I aquesta nit ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes en suport a Ceuta.
12: En declaracions al diari AS, el futbolista francès assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
13: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
12: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge.
0: Un gest que els ha costat moltes crítiques, com per exemple del Partit Popular. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, sí, el partit de Feijó estilla d'insolidaris, ho ha fet la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, prèviament a les explicacions d'Mbappé, retreia que alguns, fins i tot, en referència a Vinícius, tenen la doble nacionalitat, també l'espanyola.
15: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no? Yo creo que todo el que sepa que lo que está ocurriendo en Ceuta es inédito y que están pidiendo nuestra ayuda y que el apoyo de todos los españoles deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles.
14: Solidaritat només per a la gent de Ceuta, ni un missatge cap als migrants, als menors, tampoc als morts, i tampoc l'hem trobat a les files de Vox, on defensen la indignació, diuen que ha provocat el gest davant d'una actitud de 3 milionaris, diuen a la formació, que viuen a Espanya i no defensen els espanyols. La Moncloa evita la polèmica i passava de puntetes la ministra d'Educació i Esports a primera hora del matí. És Milagros Tolón.
16: He visto las imágenes y la verdad es que ante eso tampoco tengo nada que decir. Que le una decisión personal.
14: I es limitava a defensar els valors de l'esport.
0: I al marge d'això, avui Brussel·les abordarà la crisi de Ceuta.
17: D'una banda, el comissari europeu de migració serà a Madrid per reunir-se amb el ministre de l'Interior i amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I, a més, el Parlament Europeu vota també avui una resolució en què assenyalarà la instrumentalització de migrants a Ceuta i la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió. Això després que Ursula von der Leyen apostés ahir per flexibilitzar la normativa per tal d'agilitzar el retorn d'immigrants en casos com aquest.
0: I aquesta nit el govern espanyol s'ha declarat perplex després que l'Audiència Nacional obligués a aturar el campament que l'executiu de Pedro Sánchez ha muntat per allotjar un miler de persones. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
10: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
18: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
10: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, José Montilla sosté que Catalunya no pot assumir una immigració il·limitada.
17: En una entrevista aquí, al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident de la Generalitat va defensar que sigui la immigració ordenada i va subratllar que tant els migrants com els autòctons tenen drets, però també deures.
19: Hem de fer-lo de manera ordenada, la capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: i una petita població anglesa ha fet un referèndum simbòlic per sortir del Regne Unit i rebutjar així l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Londres, Quim Olivares.
2: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
5: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum. Però hem de garantir que disposem d'un pla just.
2: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui llegim a l'Ara que a Ripoll algunes entitats mediten crear un front d'esquerres anti-Oriols.
17: Ho valora el grup d'opinió Ripoll Futur. La decisió de fer o no una llista, segons l'Ara, es prendrà a l'octubre després que aquest mes de setembre es torni a fer una reunió per sopesar quina és l'opinió dels últims adherits.
0: Són 8:45 i el president Salvador Illa, que acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada i ha defensat el nou finançament. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
7: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
8: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
7: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra novetat del dia. L'Ara concreta la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, a proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes.
9: De fet, ens ho avançava aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu, al matí de Catalunya Ràdio.
11: La consellera i jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
11: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
9: La proposta pretén duplicar les penes per dur armes prohibides. Ara és d'entre 1 i 3 anys, cosa que fa que moltes de les persones acabin esquivant la presó. També hi ha sobre la taula la creació d'un nou delicte per exhibició d'armes en públic.
0: Justament avui tenim reunió sobre també la seguretat a Barcelona.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firmen un nou conveni per coordinar l'actuació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Això mentre a Lleida s'investiga encara la baralla entre dos grups de persones armades amb pals i ganivets.
20: Una baralla que va deixar almenys 6 persones, 5 d'elles per arma blanca. Els Mossos investiguen els fets, però de moment no hi ha cap detenció.
0: I sobre el cas Andic. Novetats avui al periòdico. Els Mossos no troben indicis en la salut del fundador de Mango que expliquin la caiguda mortal que va patir a Montserrat.
20: Sí, és una de les línies argumentals de la defensa, que Isaac Andic ja havia caigut mesos abans d'entrar en una clínica i que una cosa podria estar relacionada amb l'altra. Però, després d'analitzar el seu telèfon, els investigadors han trobat dades que acreditarien que la caiguda a la clínica no va ser fruit de cap problema de salut i que l'empresari tenia un bon estat físic. Per tant, segons fonts policials, la caiguda a Collbató hauria estat intencionada.
0: Tot això avui que reprèn el judici a la intervenció policial de l'1 on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Declaren policies després que ho fes l'afectat, Miquel Jarque.
21: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
22: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
21: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts. Miquel Jarque pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui hem tornat també a tenir un robatori de coure a Rodalies. La proliferació d'aquests casos ha fet reforçar la seguretat a l'estació de França, on hi ha hagut 6 en 10 dies. Joan Garcia.
5: Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran avui per decidir més mesures. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini, que té menys sortida al mercat. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba a l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la Marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. Això provoca retards i cancel·lació de trens. Joan García, Pol Matí, de Catalunya Ràdio.
0: 8:35 i d'aquesta nit Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
1: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: Avui, justament, el primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
4: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
3: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Washington, Oriol Serra.
23: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
1: No, el vaig convèncer, li vaig dir, fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
23: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, cauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I si mirem al Regne Unit, hi ha un altre tema, que és un dels temes del dia allà, que és el llibre de memòries del germà de Lady Di.
20: El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual rei Carles III poc després de la mort de Diana de Gal·les, i en què el llavors príncep de Gal·les li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." De manera poc habitual, el Palau de Buckingham va respondre amb un comunicat en què deia textualment que el dolor del dol fraternal pot turbar la raó, afectar el seny i acolorir la memòria.
0: I encara sobre la polèmica entre el raper que va ser apartat de la gira de Chiran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que donarà $1 milió dels guanys de la gira a organitzacions en suport del poble palestí.
24: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànic en solidaritat amb el raper. Sheeran, per la seva banda, ha explicat per què evita posicionar-se en política. Assegura que el seu públic inclou molts joves i nens que no van als seus concerts a trobar-s'hi un discurs polític.
0: Avui en parlarem amb el ministre Ernest Urtasun. I encara algun apunt més, perquè aquesta matinada Rosalía ha posat el punt final a la seva gira a Miami.
25: Y la verdad es que estoy un poco triste porque esta es la última actuación. Pero estoy también muy feliz y muy agradecida de haber podido hacer este tour.
24: Ho ha fet davant 20.000 persones en el seu últim concert de la gira Lux Tour, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts a més de 17 països diferents.
26: Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miei.
24: Rosalía ha aprofitat que era a Miami per explicar que aquesta cançó que sentim la va escriure precisament a Miami després d'un any buscant la inspiració.
0: I la Maria, una noia de 15 anys, no s'ha volgut perdre l'últim concert i ens ha explicat pel Matí de Catalunya Ràdio com s'ha viscut.
27: Rosalía ha transmès una energia que ha fet connectar el públic amb l'esperit de cada cançó i ha jugat constantment amb el contrast entre el ritme i la tendresa. El repertori s'ha mantingut estable i quan s'han encès les llums després de cantar Magnòlies, on es pot escoltar l'Escolania de Montserrat, s'ha pogut veure com la majoria del públic s'ha hagut d'aixugar les llàgrimes.
0: És Maria Sostres pel matí de Catalunya Ràdio. I no deixem de parlar d'ella perquè Rosalía ha aconseguit 8 nominacions dels Grammy Llatins.
4: Opta a premis com Disc de l'Any o Millor Cançó per la Perla. L'artista català ha batut el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
0: I mentrestant, a Vic.
6: Aprenderé fuoco.
0: Ja està en marxa el mercat de música viva. Aviat especial a Vic, Marc Ruiz.
10: A partir d'una treballada però minimalista posada en escena, amb alguna clocada d'ulles i gorrós i a concert sota la pluja, com el de PJ Harvey al Primavera, Del Greco ha mostrat i desmuntat els tòpics d'un concert de masses, com ara la figura excessivament central del líder de la banda, la necessitat o no de tenir música en directe al 100%, o fins i tot que qui hi ha a l'escenari doni l'esquena al públic o perdi els papers. Escenes, totes, que hem vist als escenaris. I tot sobre la música de l'italià Andrea Laszlo de Simone, que s'ho mirava des del backstage i que participava d'una ficció en què ni els músics tocaven en directe ni qui hi havia davant del micro era Simone. Una inauguració a la que també ha assistit la consellera de Cultura i el ministre de Cultura, que han volgut donar suport al mercat. Des de Vic, Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun nom més. El primer és Àlex Ubago. Muero por...

0: despierte.
1: Actua avui al Palau de la Música en el marc del Festival Guitar BCN. Celebra el 25è aniversari de l'àlbum que va marcar un abans i un després en la seva carrera. Què pides tu?
2: Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando.
3: Déu-n'hi-do, com passen els anys. I també hem de parlar d'Eduard Sola.
1: Perquè avui arriba a les llibreries El Niu, el seu debut literari. Sola, guionista de la pel·lícula de Casa en Flames, serà avui al matí de Catalunya Ràdio i l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Són les 8:41. Com tenim les carreteres aquesta hora? Bé, a Sala.
4: Doncs la P7, que estava tallada a Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la mateixa P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a la C32 a Premià, d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir.
3: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 17 de setembre, que ens deixa tres preguntes.
5: Primera.
3: Si les infraestructures no estan preparades per assumir el canvi climàtic, n'hi ha prou amb reformar-les o també hem de repensar la nostra manera de moure'ns?
5: Segona.
3: Amb la prohibició de les xarxes i el debat sobre l'escola, aconseguirem que els menors siguin més crítics i curiosos, sense addicció a les pantalles, o simplement convertirem els pares en policies digitals?
5: Tercera.
3: I a banda de reconèixer la important aportació dels 100.000 extremenys que van ajudar a construir la Catalunya d'avui, la trobada entre els presidents Illa i Guardiola ha servit per fer algun pas en favor del nou model de finançament autonòmic?
5: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
6: Plutó! Ganímedes!
7: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
6: Gratis!
7: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Ho veieu?
7: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
8: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes de coagim? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions, em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes de coagim.
9: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: De seguida obrim l'àgora del matí. Avui amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Però abans... del Barça i de la seva ratxa, perquè ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
10: 7 gols, 7 victòries del Barça, 6 en Lliga, una en Champions, arrencada increïble de l'equip de Hansi Flick, que no en tenen prou amb les manetes. Van golejar amb aquest 7-2 l'equip càntabre, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha.
11: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
10: Stegne va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan García. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Valde va jugar l'últim quart d'hora de partit. Els primers minuts a la Lliga amb el Barça, també a primera. Atlètic de Madrid 4, Sassuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis Getafe, quarts de 10, Màlaga Villarreal.
3: I Joan Laporta destaca el paper que han tingut les transmissions de futbol en català en la història del Barça.
10: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys d'aquestes transmissions.
12: Malo Ruti, que t'estimo que ara fèieu referència i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic.
10: El club estudia posar el nom de Joaquim Maria Puyol a la tribuna de premsa de l'Spotify Camp Nou.
3: No Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami.
10: No té sostre Leo Messi. Ha marcat aquesta matinada un dels dos gols davant el Cruz Azul i, a més, li ha donat la victòria i el títol de la Copa dels Campions. A la Champions d'handbol, una previsió per avui, Barça-Montpellier a partir de 3:15.
0: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
13: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
14: Quina és la teva experiència com a cuiner?
15: Has estat a alguna escola?
14: Has tingut algun mestre?
15: Això és una altra lliga.
14: Això són dos estrelles Michelin.
0: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Prendreu tots mal.
0: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
18: Mm-hmm.
19: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 €.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 € amb fins a 8 anys de garantia.
20: Citroën.
19: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
21: En Verdi s'ha escapat sense permís.
18: On és?
21: Anirà a la commemoració del dia D.
18: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
22: Estava a punt per una última missió.
23: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
22: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
25: Doncs jo només sento la carretera.
24: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 €. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
26: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb el periodista Jofre Llombart, amb el subdirector del Nació Oriol Marc i amb el politòleg Nacho Corredor.
27: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
3: Doncs dos blaugranes com el Jofre i l'Oriol, poques coses més podran fer aquest ja. Matí que va baixar amb el Barça, bàsicament.
27: Sí, senyor. Sí. No va ser un partidàs.
28: És així. És així.
27: Un mes. Sí, un mes. O un menys.
29: Sí, sí, bé, saps greu, ara...
27: Els culers de... no hem de perdre aquest pessimisme nat, no? De...
29: No, i amb el Jofre dèiem, ai, ojo, que sí, no hi hagi una baixada al gener, sí, i després a veure com
27: no
29: està la primavera.
27: No podrem aguantar aquest ritme tota la temporada.
29: Sí, però això està en català, que sap greu i tot, eh? Sí, sí.
27: Marta Monforte, bon dia, com estàs?
30: Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
27: Bé, ja veus que estem distrets, entre les pluges i el Barça.
30: No pareu.
27: Nacho Corredor, bon dia.
31: Molt bon dia.
27: Benvingut també a l'Àgora.
31: Moltes gràcies.
27: De fet, mira, començarem parlant del temps, perquè ara mateix, Eloi, les tempestes on són?
32: Sobre el mar i sobre les Illes Balears. O sigui, les més fortes ja, tot aquell sistema de tempestes que teníem ahir al litoral i prelitoral de Barcelona, i de fet, juntament amb un altre que hi havia al País Valencià, s'han ajuntat tots dos i s'han desplaçat cap a les Illes Balears, i allà és on tenim les tempestes més fortes. Llavors, davant de la costa de Barcelona, també hi ha algunes tempestes encara. En principi no tocaran terra avui, i sí que poden haver-hi alguns ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, però després, de cara a demà, sí que hi ha més probabilitats que aquestes tempestes que es formin sobre el mar en algun moment toquin terra. Llavors, hem d'estar pendents d'això. Serien fenòmens molt puntuals, però encara ens fan estar un punt d'avís, d'alerta, per veure si això que va succeir i podem tenir doncs, algun xàfec una mica més fort.
27: Ara estem parlant d'un fenomen, ho explicaves també avui a les 8 del matí, Eloi, que és imprevisible, és a dir, que la previsió fa que no es pugui ser exacta, perquè no saps quanta pluja hi haurà ni quan, no? És a dir, cada vegada és més difícil de preveure, i dos, que són trombes d'aigua que venen de cop.
32: És a dir, és exacte. És a dir, el grau d'incertesa és molt elevat. Fixa't que en aquest cas el pronòstic jo crec que ha sortit prou fi, però en canvi fa una setmana doncs, se'ns va desajustar més. I la situació de MI doncs, que era molt semblant. Per tant, aquí tenim una mostra que sí, a vegades els models funcionen bé i ens ajusten bé aquestes precipitacions que dèiem. Ahir, per exemple, dèiem podien caure més de 100 litres per metre quadrat al Penedès. Doncs finalment hem tingut aquest registre 124 a Viladellops a l'Alt Penedès. Han anat molt fins els models, però no sempre és així i no sempre serà així.

0: també que la situació meteorològica no és excepcional. És a dir, és excepcional tot el context, no? Temperatures altes, el mar calent, l'aire fred que arriba en altura, però la situació, per exemple, de la llengua freda, que és el que ha motivat totes aquestes tempestes que ens ha arribat en altura, és normaleta. És una situació que tenim diverses vegades cada any. Llavors, clar, que amb aquesta situació normal esdevinguin aquestes tempestes tan fortes i amb tanta violència, doncs sorprèn i és el que ha vingut per quedar-se.
1: De seguida ens acompanyarà també l'Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Meteocat. En tot cas, el que estem posant sobre la taula és que venen nous temps i que, per tant, també, Nacho, ens haurem d'adaptar aquestes noves maneres d'afrontar aquests temporals, perquè també aquí cal que la gent sigui responsable i cal que també els sistemes d'alerta de les administracions doncs funcionin d'una manera més fiable o més exacta. Hem d'afinar tot això, perquè tot això és un món nou.
2: Sí, no sé com els sistemes d'alerta poden, en poc temps, millorar la seva previsibilitat si justament ja fenòmens tan imprevisibles. Però necessàriament jo crec que necessiten dos tipus de canvis. Un té a veure amb el funcionament del propi estat, de les pròpies administracions i fins i tot de la seva fortalesa. Perquè per canviar la naturalesa de com són les nostres infraestructures, el que cal són més recursos i més planificació. El cas concret de València es va poder analitzar dissortadament temps després, sobretot per geògrafs, per com s'ha fet el creixement urbanístic en comunitats com a València. Poc després de la famosa Dana de València van sortir alguns mapes de les parts inundables de Catalunya, no? I allà jo vaig veure que durant 20 anys jo vaig viure en una part molt inundable, no? A Vilanova i la Geltrú, que en un context com l'actual probablement doncs pugui ser en qualsevol moment víctima d'una circumstància, bueno, doncs anàloga a les que hem vist en imatges molt fortes, per exemple, en el cas de València. Però també té a veure amb els recursos. És curiós com en el debat públic cada vegada que es parla de fiscalitat es parla per dir que s'ha de pagar menys, per dir que paguem molt, per dir que l'Estat ha de tenir menys capacitat de decidir en què gastar els diners, però la realitat és que si amb una pluja una via del tren queda col·lapsada, una carretera no pot funcionar, segurament allà calgui inversions d'una naturalesa major. I d'altra banda, i això ho vau parlar vosaltres la pròpia setmana passada, quan hi havia certa incertesa respecte als temporals que hi podia haver a Catalunya, i fins i tot va haver-hi alertes, i fins i tot alguns doncs van ser escèptics amb la necessitat de que hi hagués alertes, que té a veure amb la necessitat d'evolucionar la nostra cultura en relació a les emergències, no? I veure i aprendre dels qui més en saben, que són aquells que viuen en zones on aquest tipus de fenòmens, en fi, o imprevisibles o d'una gran intensitat, passen amb més normalitat. Els Estats Units, per exemple, ho tenen molt més treballat. I com reaccionar davant d'una alerta i què fer davant d'una alerta. I interioritzar una cosa que tu has insistit també molt, Ricard, aquests dies, que té a veure en com, amb una millor cultura d'aquest tipus de fenòmens, podem prendre millors decisions individuals també.
1: Sí.
2: Perquè a vegades...
1: Això és important. És a dir, això que dius de l'administració, sens dubte, perquè al final sempre ens queixem de l'administració, però quan fallen les coses és qui ens salva. Però també hi ha una responsabilitat individual que hem de pelar-hi constantment, perquè sembla que ho deixem tot a mans de si ens avisen o no ens avisen. No? Escolti, vostè també té la responsabilitat de no agafar el cotxe quan plou, o de no acostar-se a una riera, no? I això no ho hem d'oblidar. Sí. Jofre.
3: Totalment.
4: Sí, exactament això. Ara podria haver-hi el debat, per exemple, de si la persona que ha mort a Olivella havia rebut les alert abans o després de ser arrossegat, no? Si es va... És a dir, es va enviar les alert al Garraf, això segur. Es va enviar prèviament i el senyor que malauradament ha mort el va poder llegir abans d'agafar el cotxe? Aquest és un debat tècnic, però el que deia ara... el que es deia ara, tu, amb és alert o sense és alert, ja hauries de saber que doncs, les rieres no es travessen, no? Aquesta crida a l'autoprotecció i a la prudència crec que haurà de formar part de les nostres vides, igual que una altra qüestió que haurà de formar part de les nostres vides. La cintura i la flexibilitat perquè ens trenquin l'agenda per complet, un dia sencer amb 2 hores d'antelació. És el que va passar amb el segon dia de curs

0: escolar, 5 comarques van rebre un Next Alert, les agendes van saltar pels aires, no només a les escoles, sinó a molts llocs, perquè no us moveu si no és estrictament necessari, i allò va alterar la producció i la productivitat de 5 comarques senceres, algunes d'elles tan importants com el Baix Llobregat o el Vallès Occidental, que hi ha moltíssima gent, no? Ens haurem d'acostumar. I ens haurem d'acostumar a que a vegades et trenquin l'agenda i que estigui justificat, i que diguis, ah, sí, mira, sort que m'he quedat a casa i sort que he teletreballat i sort que no he portat els nanos a escola. Però també ens haurem d'acostumar, com va passar la setmana passada, a que ens trenquin l'agenda i et sàpiga greu, perquè al final fins i tot hi havia cel blau en determinats sí. llocs del Vallès.
1: Però si ens hem d'acostumar a això, hem d'estar preparats, perquè a nivell laboral, és a dir, les empreses sí, també s'hi sí, han de posar i fer que no s'aturi la producció ni
0: aquest
1: el treball.
0: Estem,
1: no?
0: Aquest estem era un estem majestat, sí, sí, una sí. primera persona del plural majestàtic de la societat en general.
1: Sí, sí.
0: Tothom s'ha d'acomodar a que hi hauran imprevistos, que a vegades, sort que hi haurà aquests avisos perquè previndrà de molts problemes i de moltes víctimes, però que hi haurà altres vegades, per aquesta imprevisibilitat, que ens avisaran, ens diran que ens quedem a casa i farà la sensació que hem perdut el dia. Doncs una cosa va per l'altra. És a dir, de la mateixa manera que hi ha vegades que se't formen tormentes i l'ESA, el tempestes, i que l'ESA Alert l'envies ja pràcticament amb el ruixat caient, aquesta imprevisibilitat també fa que tu preveguis que caigui una gran tempesta en un nucli concret en molt poc temps i que una petita ràfaga de vent de 20 km per hora te la desplaci mar endins i ja no caigui allà, sinó que aquella tempesta hi era, però uns quilòmetres més enllà.
1: Ara us deixo parlar, Marta, també, i Oriol, perquè tindrem temps per parlar-ne avui també a l'Àgora, però abans, com tenim les carreteres? Mireia Sala.
2: Doncs matí molt complicat per molts accidents de trànsit. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Cerdanyola en sentit Girona per un accident. A la mateixa AP7, però a Capmany, també hi ha un carril de menys per una topada. A més, accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, recordem també que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada.
1: I com està la mobilitat d'avui? Avui, que és un matí també complicat en diversos transports, com sentim ara, Maria Fernández Noguera.
3: A l'R2 nord de Rodalies hi ha demores de 20 minuts de mitjana i a l'R4 hi ha retards de mitja hora a causa de les limitacions de velocitat establertes a causa dels aiguats. També retards d'uns 25 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens van més lents del que és habitual perquè s'està revisant l'estat de la infraestructura després de les fortes pluges d'ahir. Unes pluges que també van afectar el metro, on hi ha talls a l'L4 i l'L11. L'L4 no té servei entre Trinitat Nova i Verdaguer i en aquest tram hi ha un bus llançadora. A l'L11 hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I d'altra banda, les línies del tram baix, T1, T2 i T3, tenen freqüències de pas alterades per una avaria.
1: Ara seguida parlarem també de les incidències que hi ha hagut, també parlarem del que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron, on vam veure com haver-hi importants filtracions d'aigua, i anirem en directe cap allà per saber com afronten el dia d'avui. Però abans, redacció, Sílvia Solanes, de què més estarem pendents?
4: Doncs mira, de les explicacions que vareu donar aquest matí d'aquí mitja hora amb el comptat de Protecció Civil després d'aquest capítol de pluges que comentàvem i que han deixat una persona morta al Garraf. Redacció, Marc Jurado.
5: Sí, d'aquí just a mitja hora compareixeran la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. La persona que ha perdut la vida és un home de 48 anys, veí d'Olivella, segons ha confirmat l'Ajuntament. Just aquesta tarda, les mirades també es posaran a la consellera Parlon, que compareix al Parlament per explicar els canvis a la cúpula de Mossos i la dimissió de Josep Lluís Trapero.
4: I avui tornarà a ser notícia el polèmic àtic de Madrid i Díaz Ayuso, perquè compareix el conseller de Presidència madrileny per donar-ne explicacions. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, i ho fa just el dia que sabrem quines ofertes s'ha rebut per comprar l'immoble. Després de la polèmica, el govern de Ayuso l'ha posat a la venda. El va comprar per 6,3 milions i el ven a partir de 6,7, i se l'endurà qui faci l'oferta més alta, si és que s'han rebut ofertes, perquè els potencials compradors no han pogut ni visitar el pis. Serà el conseller i no Ayuso qui entri en els detalls de l'operació. Ella, però, haurà de respondre abans les preguntes de l'oposició a la sessió de control a partir de les 10.
4: I aquest matí, doble cita al Parlament Europeu. D'aquí una hora, Ursula von der Leyen donarà detalls de les limitacions a les xarxes per als menors. I una mica més tard, el primer ministre canadenc compareix a la cambra. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
7: Bon dia. Expectació per escoltar el líder canadenc després que aquesta matinada Donald Trump s'hagi emprenyat per la proposta de la Unió Europea de convertir el Canadà en el seu primer país associat. Trump ha amenaçat d'emprendre represàlies comercials contra el club comunitari. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen concretarà avui com pretén prohibir-les per als menors de 13 anys i limitar-ne l'ús per als nens d'entre 13 i 15 anys.
4: I també ho hem conegut fa poca estona. A Jerusalem, desenes d'agitadors d'extrema dreta s'han congregat, s'han concentrat aquesta nit davant la casa dels pares d'una de les directores del documental NASA. Redacció, Francesc Soler.
8: Amb un megàfon i banderes militars israelianes han llançat crits com executin els traïdors. Suposa una escalada de violència a què s'han vist els creadors del documental Yuval Abraham i Rachel Sors, que es van estrenar al Festival de Cinema de Venècia. És el documental que, a través de testimonis de fonts d'intel·ligència militar, parla de l'assassinat de civils a Gaza. El primer ministre israelià, a les últimes hores, també ha dit que es planteja retirar-los la ciutadania i multar els que difamin l'exèrcit.
1: 9 i 3.
9: La lletra petita.
1: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
10: Hola, Ricard.
1: Segons el govern espanyol, som el país preferit d'Europa per invertir.
10: I és cert, però són dades amb força lletra petita. Per exemple, tot i créixer l'interès dels fons d'inversió, durant l'any passat, l'inversió estrangera directa en realitat va caure un 21%. De fet, el creixement ve per les adquisicions, un 29%. És a dir, comprar empreses que ja existien. I quan un fons compra una empresa, canvia el propietari, però no crea una fàbrica nova, nous llocs de treball, ja hi eren. Quan compra un edifici, no crea habitatge, l'encareix sense fer res. La lletra petita ens diu també que, si el capital arriba per comprar pisos de lloguer, plantes solars que ja produeixen i universitats que ja tenen alumnes, la rendibilitat promesa als seus partícips haurà de sortir d'algun lloc, del llogater, del client, de l'estudiant. Un país que presumeix de ser el destí preferit dels compradors s'hauria de preguntar si està traient inversió o si, en realitat, és un país en venda.
11: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir, la llengua ameríndia que apel·la a la família era l'aimara. Ai, mare. I avui, un enigmàrius dificilíssim de dijous, dedicat als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqüeducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqüeducte romà. 8 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
14: Mm-hmm.
13: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què?
15: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
15: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
17: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
18: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
19: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
20: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
21: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
22: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
24: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem. I no deixem de fer.
25: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
26: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
29: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
28: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
30: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
28: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
31: Me siento súper! Me siento fantástico!
28: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
32: amunt,
28: però que al final són falses.
33: El rotllo, no m'agrada.
34: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista d'Infolibre, Marta Monforte, el periodista Jofre Llombart, el subdirector del Nació, Oriol Marc, i el politòleg, Nacho Corredor.

0: Un àgora on recollim la pitjor notícia de les darreres hores. Un veí d'Olivella, el Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Un episodi de pluges que ha escombrat bona part de Catalunya, com explicàvem, i que ha provocat també més de 200 sortides dels bombers. Ha ocasionat molts problemes de mobilitat i ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Anem cap allà en directe, Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació a aquesta hora de l'hospital?
1: Doncs a aquesta hora, normalitat a l'Hospital Vall d'Hebron. La situació està controlada després que aquesta nit les fortes pluges hagin provocat inundacions, com deies, als baixos de l'hospital. La incidència més greu l'han patit a l'àrea de nefrologia pediàtrica, on ha caigut part del fals sostre per acumulació d'aigua. Alguns pacients han estat reubicats preventivament, però no hi ha hagut cap ferit. Nosaltres som ara mateix amb la Maria José Abadías, directora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com està ara mateix la situació? Està tot solucionat? Encara es fan tasques de neteja?
2: Doncs, com has dit, la veritat és que és una situació de normalitat per nosaltres, tot i que al llarg de la nit hem anat avaluant, no?, els danys tècnics i materials. Sortosament no hi ha hagut cap afectació ni de pacients ni de professionals a hores d'ara, i no esperem. Tenim com a important afectació la diàlisi pediàtrica, com ja has dit, no?, i algo que sí que donarà afectació al llarg del dia d'avui, no?, és l'afectació de diversos punts de mobilitat, que són els ascensors. Aquí, a l'edifici de la General, on estem ara, són uns ascensors que no funcionaran tot el dia i que donen accés a les consultes externes, no?, que sabeu que nosaltres encara les tenim dintre de l'àrea d'hospitalització. Això sí que serà una important trava durant el llarg del dia d'avui. Estem fent ja, evidentment, circuits paral·lels, però els pacients i els familiars, doncs, avui no accediran directament a les seves consultes pels ascensors habituals. Hem tingut algun problema que ara ja s'està resolent, no? En els baixos tenim farmàcia, tenim esterilització, tenim logística, i tot això ara ja funciona amb normalitat, però, bueno, evidentment, donar moltíssima les gràcies a tots els professionals de diferents col·lectius que al llarg de la nit han estat aquí, perquè avui al matí aixequéssim, no?, les persianes de Vall d'Hebron amb gairebé tot funcionant. Hi ha dos quiròfans que no els tenim aquí, els tenim al Pere Virgili, on tenim la nostra àrea de cirurgia major ambulatòria, i aquestos sí que avui hi ha dos quiròfans que no podran funcionar perquè el sostre també ha caigut per la forta pluja allà.
1: I s'està treballant per solucionar aquestes afectacions, aquests quiròfans, els ascensors, les màquines de diàlisi?
2: Sí, sí, evidentment estem treballant, tota la direcció d'infraestructura s'està treballant en aquest moment, i altres professionals, per donar normalitat al llarg del dia. Ja dic, el punt més crític són els ascensors de l'annex de la General, que ja tenim el preavís de que probablement al llarg de tot el dia d'avui no funcionaran, però esperem que demà al dematí ja tinguem normalitat, perquè això sí que té molta afectació en molts pacients, en mobilitat de molts pacients.
1: Clar, i com veu reaccionar des de l'hospital? Tot això comença a la nit, aquestes fortes pluges, molta part de la direcció era a casa. Com reaccioneu?
2: Als hospitals tenim un pla d'autoprotecció. Quan ja es preveia forta pluja, nosaltres ahir al migdia ja vam fer una reunió tècnica, una a les 8 del matí i una altra a les 2 de la tarda, abans de que marxés tota la gent, alguns dels treballadors de matí, no? I ja vam preveure punts calents on podien tindre incidències. Com dic, en pic comença la pluja, nosaltres ja veiem, no?, activem aquest pla d'autoprotecció, i això fa que s'activi tota la direcció, i hi ha persones que en aquest pla d'activació ja saben que han de vindre a l'hospital. En el meu cas, o en el cas del Jerem, doncs jo estava parlant amb el doctor Salazar i va vindre ell, que és la primera persona que s'activa, però aquí dintre sempre hi ha responsables de guàrdia, o sigui, els hospitals es queden amb supervisió d'infermeria, de guàrdia, i amb un cap de guàrdia, que és la figura de màxima autoritat en l'hospital.
1: Maria José Abadías, directora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies també, també a l'Ara, des de l'Hospital Vall d'Hebron. Que vagi bé. És una, de les imatges que hem vist circular més a les xarxes i és una imatge impactant, Oriol, perquè veus l'hospital com cau l'aigua i com cau fins i tot un sostre fals.
3: És molt impactant. És veritat també que els hospitals tenen protocols per funcionar en tot tipus de circumstàncies, ho vam veure amb l'apagada. És veritat que són imatges espectaculars, perquè cada vegada aquest tipus d'episodis de violents de temps, com dèiem abans de l'entrevista, ens hi hem de començar a acostumar. Per exemple, Joan Roig, alcalde d'Alcanar, va decidir plegar el desembre de l'any passat, precisament tip d'haver viscut i d'haver gestionat com els veïns se'ls havien destrossat cases per 5 episodis violents de temps en només 7 anys de mandat. Vull dir que això també té unes conseqüències personals, té unes conseqüències en els municipis, té unes conseqüències una mica en la consciència col·lectiva i, per descomptat, té conseqüències materials. I ens hem d'anar acostumant a aquest tipus d'episodis i crec que ens hem de moure entre la virtut que seria el terme mig entre la responsabilitat i la cultura de l'avís. Està molt bé que ara la Generalitat, l'Estat, tinguin la capacitat d'avisar a tothom en un lloc concret com és les alert, però també és veritat, i ho deies tu, Ricard, abans, al final la gent també ha de ser conscient de que hi ha determinades activitats que quan hi ha un avís de temps violent que pots entendre'l mirant el TN, mirant el temps del mòbil, doncs que hi ha una sèrie de coses que no pots fer de tota la vida. Per exemple, Arenys de Mar o al Maresme, saps que quan hi ha arribades...
0: Això no ho puc entendre, que encara hi hagi gent que aparqui el cotxe a la Riera quan plou.
3: No es necessita un SLR per saber que tu no pots aparcar a la Riera perquè hi ha un problema. I lamentem, evidentment, que hi hagi una persona que hagi perdut la vida, és un desastre, i la seva família estarà destrossada, però al mateix temps crec que és tan intel·ligent apel·lar a la cultura de l'avís per part de les administracions com apel·lar a la cultura de la responsabilitat per part de la ciutadania i no fer el mico quan no toca.
0: L'Oriol Marc diu que ens hi hem d'acostumar. La pregunta és com? Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat. Bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com ens hem d'acostumar a aquesta situació?
4: Home, d'entrada hem de veure quines són les situacions meteorològiques. Ahir teníem aquest escenari de tempestes fortes, que són les que es van produir sobretot al vespre. Estem parlant de més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora en alguns punts. Allà on ha plogut més, i acumulacions de l'ordre de 100 litres per metre quadrat en aquests sectors del Garraf, de Barcelona, fins i tot del Moianès. Per tant, en aquest cas, doncs, la pluja ha estat compatible amb el que deien els avisos i, en aquest cas, doncs, hem de veure en cada moment què podem fer per evitar les situacions de perill. Però la predicció, diguem, cada cop ens ajuda més.
0: Els ha sorprès el que ha acabat passant? És a dir, que plouria molt en poca estona. Ahir ja avisaven que això podia passar. Però no sé si el grau d'afectació o com va acabar plovent, això els ha sorprès.
4: No, de fet, les tempestes que van caure al vespre s'assemblen molt a la que estaven avisades en els avisos de perill que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya. Hi havia un avís de més de 40 litres per metre quadrat en hora, que això ja és intensitat torrencial. Això ja no és una tempesta de cada dia. Per tant, hi havia aquesta situació de vis taronja per aquest tipus de pluja en molt poca estona i un altre vis taronja per acumulació de pluja de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Això és molt semblant al que va passar en els punts on ha plogut més. Per tant, no podem dir que ens ha sorprès la intensitat de la pluja, però això no deixa de fer-la destacable. Va ser un episodi de tempestes molt importants. D'altra banda, relativament habituals en el que és el nostre clima i en aquesta època de l'any, que és, podríem dir, el moment en què la combinació d'aquests canvis de temps amb temperatura prèvia molt alta, amb l'aigua del mar que es manté molt calenta, doncs, evidentment, quan s'ajunten diversos d'aquests elements, és quan pot ploure més fort a la costa catalana. Això forma part del nostre clima i, a més, doncs, sembla que es va accentuant.
0: No sé si són prou acurats també els models amb els que es treballen o cal més tecnologia en aquest sentit perquè això sigui més precís.
4: Els models evolucionen contínuament. Cada any són millors que els anteriors. Hem de tenir en compte que hi ha moltíssims models, cada cop més resolució espacial, més resolució temporal, més abast temporal. És possible que avanci més ràpid l'expectativa de la població que els models. En tot cas, no hi ha dubte que els models continuen millorant. Ens donem cada vegada més precisió d'on pot caure aquesta pluja, però tampoc no podem esperar que ens diguin més del que ens poden dir. De vegades pot fer la sensació que mirant un mapa d'aquests que fan la predicció de la pluja acumulada, doncs podem saber amb exactitud si caurà al nord del Barcelonès o bé al sud, i si caurà a les 7 del vespre o a les 8. Aquí la feina doncs, dels meteoròlegs és posar una mica de context en això. No podem pretendre que sabem exactament on plourà i a quina hora ho farà, sinó que hi haurà unes comarques amb més probabilitats de ser afectades i d'això van els avisos, d'intentar concretar quines comarques, però evidentment sabem que no podem dir exactament on plourà i on no plourà tant. Només a la ciutat de Barcelona, la pluja d'ahir al vespre va deixar una irregularitat tal En alguns llocs van caure poc més de 10 litres per metre quadrat i en alguns llocs 100 litres per metre quadrat, només a la ciutat de Barcelona.
5: Aquesta
4: irregularitat és intrínseca amb les tempestes.
5: Sí, s'ha d'afinar tant, diguéssim, que és molt difícil.
4: Tan lluny.
5: Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat. Gràcies per acompanyar-nos avui a la Ràdio Pública.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Marta Monforte.
6: Sí, doncs jo crec que el País Valencià, evidentment, opera molt el trauma col·lectiu que va suposar la Dana, no? La Dana el 2024, i això sí que va estar, jo crec, tota una cadena de negligències, especialment per part de l'administració pública, per els avisos, que evidentment jo coincidís que amb vosaltres, que no només és una responsabilitat de les administracions, també és individual, però en aquest cas jo crec que sí que va estar molt, molt mal mesurat per part del govern valencià, perquè no va donar els avisos a temps, no va suspendre cap tipus d'activitat, i ho han fet algunes institucions com la Universitat de València. Això sí que va ser molt impactant, sobretot per les vides humanes que es va portar endavant, i especialment també crec que va evidenciar un aspecte que està molt present a dia d'avui a la ciutadania valenciana, però no només, en general, que és aquest sentiment de desafecció respecte a les administracions i a la política en general, parlant de que no només han d'estar en la baralla política, que és important i jo crec que això és un component habitual, sinó també en la gestió de l'administració. I potser aquest sentiment cada vegada s'agreuja més, i per això potser s'expliquen també fenòmens com l'auge de l'extrema dreta per respondre a algunes necessitats que la ciutadania no veu a l'administració pública. Jo crec que això és important, i també és cert que ha canviat de manera radical la cultura de la prevenció, no? Ara potser sí que n'hi ha més coordinació i més rapidesa, i se suspenen activitats sense matisos o sense, si n'hi ha qualsevol tipus de perill. Jo ho estava pensant ara quan ho comentàveu, crec que era el Jofre que dia que si en algunes situacions has de teletreballar, has de fer-lo perquè veus que la situació pot descontrolar-se o no ficar-te en perill. Jo el que penso és que no només les administracions, també les empreses privades especialment, han de tindre això molt present, i si en alguna situació, evidentment en feines que se poden teletreballar, que no són totes, has d'avisar els treballadors de millor quedat a casa, això ha d'estar present, i crec que per ara està impregnat en una part de les empreses privades, però no en totes, que també hi ha una cultura molt del presencialisme i això pot comportar perills en alguns casos, no? I evidentment la qüestió de que no només el canvi climàtic està molt present, sinó en zones especialment inundables, no fa falta que plogui moltíssim perquè pugui ser un perill. I això també és una qüestió que ara s'ha ficat molt al centre del debat. No ha de caure la mundial perquè tu pugues estar en perill en algunes zones especialment inundables que en primer lloc no s'haguera construït o no s'haguera de construir en aquest moment. Aleshores, jo crec que han deixat moltes lliçons. Ara crec que el temporal s'ha gestionat millor tant a Catalunya, he de dir, com al País Valencià, però encara n'hi ha coses que evidentment no estan de tot resoltes perquè potser no s'és conscient de la magnitud d'aquest tipus de fenòmens d'ara i al futur.
7: Tres coses. I aquesta del teletreball és la pantalla intermitja. I això, mai millor dit això de pantalla, eh? Que hi ha una altra, que és que es paralitza. És a dir, ens hem de començar a acostumar que hi haurà dies que no es podrà fer res. Tot el que es pugui teletreballar es teletreballarà, però hi haurà feines que no poden teletreballar que hauran de parar. Que hauran de parar. I serà un dia perdut. Però és que és un dels molts efectes del canvi climàtic. És així.
5: Jo tinc, és a dir, per exemple, el kit de supervivència. Us en recordeu? Amb la gran apagada vam fer-nos un fart tots de dir que hem de tenir una lot, una ràdio, un piles, tot. Qui té kit de supervivència a casa?
3: En el meu cas, no.
7: No.
3: No hi és.
7: I com a molt...
5: Nacho, tu tens?
8: No.
5: No, clar. És a dir, no sé si som conscients del que
8: no
5: estem vivint.
8: No tinc ni efectiu a casa, saps?
5: Ja.
8: Sí,
5: això està bé.
8: La meva gran preocupació el dia de l'apagón, sempre tens un amic neuròtic que sí que està preparat, no? Perquè
5: sí.
8: Jo recordo,
5: sí.
8: Un mes i mig abans de l'apagón, jo crec que va coincidir amb les notícies aquestes que la Comissió Europea recomanava el kit de supervivència i ens va alertar a tots que el tenia. Bé, un mes i mig després li va servir d'alguna cosa. No el tinc, i probablement forma part en la línia del que assenyalaves tu de la responsabilitat individual. És irresponsable no tenir-lo, no? Perquè És que no tinc ni 20 euros en efectiu.
7: Ja.
5: Clar, però puc usar aquest exemple? Per exemple, aquesta setmana explicàvem, no?, que el govern i l'Ajuntament del Canal, Montsià, han començat a fer el primer pas per expropiar cases, no?, que són els primers, serien els primers refugiats climàtics de Catalunya. Són veïns que viuen en una zona completament inundable. Això ho estem començant a fer ara. Però és que, clar, si comencem a revisar les zones inundables, el país queda cap per avall. És a dir,
7: sí,
5: clar, és que... Llavors, on ens hi posem ja entre tots, o això serà molt, molt difícil.
7: Que és la segona cosa que volia dir. A part de les zones inundables que coneixem de manera natural, avui un pàrquing és una zona inundable. Mm. O sigui, les artificials també és una zona inundable.
5: Sota un pont,
7: ja
5: sí.
7: Ja està. I ens hi haurem d'acostumar. I tercera qüestió, i mira que em sap greu, però crec que de la nit d'ahir hi ha un elefant a l'habitació que no estem tractant, que es diu el partit del Barça. Per molt menys es va suspendre tota una jornada d'escolar a 5 comarques. I ahir van sonar les Els Alerts amb el partit en marxa. No sé com s'ha de gestionar. Igual sí que es va gestionar i es va dir així les coses, que crec que és per on van anar els trets, és més segur que la gent es quedi dintre el camp que comenci a circular amunt i avall. Però ho deia perquè la Marta apel·lava al trauma que hi ha a València amb el tema de la Dana. I justament ahir sí que es va anul·lar el partit que jugava a València, sí, el Llevant contra l'Atlètic de Bilbao. En canvi, el Barça no es va anul·lar. També és veritat que el nucli més dur de la tempesta va passar un quilòmetre més amunt del Camp Nou. Però tampoc hagués estat descabellat, i també ens hi haurem de preparar, i també ens sabrà molt greu, que se suspenguin partits quan és el que ahir al vespre és el que em venia més de gust, no? Evidentment, això és molt egoista. Però crec que hi ha un debat pendent de què s'ha de fer si t'enganxa una cosa així amb 50.000 persones a dins d'un estadi.
5: David Pino és catedràtic del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. David, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
5: Ara posàvem sobre la taula diferents elements. D'entrada, parlàvem de zones inundables. A Catalunya, un 9% de la població, això vol dir 700.000 persones, viuen en zones inundables.
9: Sí, bueno, efectivament, això és una dada que coneixem i de fet és una dada que és important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Com ha comentat un dels vostres tertulians comentaristes, clar, has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental i això és una són dades que són públiques, és a dir, no només públiques a nivell d'administració, sinó que hi ha hagut, arrel de la Dana de València, evidentment, hi ha hagut molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tota Espanya. O sigui que això és fonamental.
5: Quan dius i apel·les a la gent que ha de saber on viu, vols dir, recollint també una mica el que estàvem ara comentant, que hi ha una certa despreocupació general?
9: Bueno, saber on està casa teva. És a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o, bàsicament, quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva. Bàsicament, és a dir, no estic dient que ningú canviï de casa, perquè això seria, com has comentat, un 2% de la població catalana canviar de domicili seria una bogeria, no ho podem fer, però almenys ser conscients de quins són els perills que ens envolten. I aquestes dades són públiques. I un comentari respecte... M'ha agradat molt el comentari que heu fet sobre les cases d'Alcanar. De fet, no serien els primers refugiats climàtics de Catalunya, perquè el 1982 es va canviar un poble del Pirineu català de costat del riu Segre, Pont de Bar. Pel mateix motiu que les cases d'Alcanar, perquè s'inundava de manera recurrent i es va canviar el poble de lloc, bàsicament. No al 1982, bàsicament per una dana que va passar al novembre d'aquell any. I van decidir, i ara en vas, i el poble està en un altre lloc diferent. Clar, això es pot fer en un poble petit, potser es pot fer amb les cases del Canà, no ho sé, però no és factible fer-ho amb tota la població que viu en zones inundables, és evident.
5: Clar, penso en població, però podem parlar també de quilòmetres quadrats. Es calculen 1.300 quilòmetres quadrats, i això inclou també, per exemple, vies de tren que van per la costa.
9: Sí. Bueno, clar, la línia R1 és un elefant a l'habitació, també.
5: Sí, sí.
9: La línia R1 va ser molt, molt afectada durant el temporal Glòria del 2020, del gener, si no recordo malament, del 2020, i és una infraestructura que sabem que no només amb les pluges, sinó amb la pujada del nivell del mar, que també és un efecte del canvi climàtic, és una infraestructura que està afectada o que estarà afectada en el futur sí o sí, o sigui, no hi ha una altra solució. Per tant, hem de fer alguna cosa ja, perquè és una infraestructura que, a més, afecta molta gent que agafa la R1, bàsicament, per anar a treballar o per fins i tot per anar a les platges o això, o sigui, que és una cosa que hem de parlar. Però és un projecte de nou, és un projecte de país, és un projecte a llarg, mitjà termini, o sigui, no ens podem quedar asseguts, però és una cosa que implica unes inversions molt importants i que implica tenir un acord clau, perquè el que no podem fer és tenir aquesta infraestructura, per exemple, entre altres, pues posada en risc cada cop que plou o cada cop que hi ha un temporal marítim, per exemple.
5: Marta.
6: No, amb aquesta reflexió i a la fi la planificació també és importantíssima de cara a intentar no evitar, perquè és inevitable, perquè el canvi climàtic és així i aquests fenòmens jo crec que se repetiran molt al llarg dels anys i cada volta més. I una prova molt clara, no?, és com al Mediterrani aquest estiu especialment l'aigua et clavaves dins i era com estar, no sé, atacats a una banyera sota l'aigua més calenta. Però crec que és importantíssim això, tindre consciència d'on vius, que a mi això em sembla superimportant, perquè és cert que jo crec que als anys, especialment 80-90, es va construir sense tindre en compte l'entorn en el que estaves i amb plans urbanístics que avui no s'aprovarien, evidentment, i ja que estàs allà, perquè evidentment no tot el món pot canviar de casa i vius on vius i on pots permetre viure, doncs ficar mesures o almenys ser conscient de quina és la teua circumstància i de com pots fer-li front. I també, evidentment, ser capaç d'intentar, des del teu punt de vista personal, que jo crec que ahí sí que és important no només fiar tot a les administracions, perquè les administracions, ja ho hem vist, fallen i no són infal·libles, i crec que això també s'ha ficat molt ara al debat públic, tu ser conscient des d'on pots arribar i si has de cancel·lar determinats plans. Ara parlàveu, per exemple, del partit del Barça, jo crec que hauria d'estar suspès, evidentment, no és una decisió fàcil, molts aficionats se van a queixar, però governar també o prendre mesures també és prendre decisions que saps que no van a estar bé o no van a sentar bé a determinats sectors. Doncs jo crec que això és molt important a l'hora de fer una prevenció bé, en bones circumstàncies, en situacions com ara anem a patir, i anem a patir molts anys, jo crec.
3: És difícil trobar el to en la prevenció, perquè, per exemple, en aquest mateix any, quan hi va haver una pressió de ventades molt fortes, es va tancar tot Catalunya, per entendre'ns. Hi havia comarques com, per exemple, Girona, que paradoxalment estan molt més acostumades al vent, que es van queixar precisament del fet que aquell dia no n'hi havia i que els havien tancat per no res perquè hi havia més vent, per exemple, a l'àrea metropolitana. O hi va haver l'episodi a Roda de Barà fa només unes setmanes, en el qual van morir dues persones, i en aquell cas no es va enviar un SLR. Vull dir que trobar el to entre l'alarmisme absolut de que qualsevol cosa mereixi o suposi una alerta i el fet de deixar la gent una mica a la mà de Déu, ja decidiràs tu si has vist l'Eloi Cordomí o el Tomàs Molina i ja decidiràs tu què faràs amb el temps, doncs tot això és molt complicat. I després, pel que fa més al paradigma de la planificació, el govern, en la primera reunió després de l'estiu, va analitzar un informe sobre tots els episodis meteorològics que hi havia hagut aquest estiu, i la consellera Paneque va tenir molt interès, i crec que encertadament, en parlar de que cada vegada calia més anar cap a un doble debat, que són les polítiques de mitigació i les polítiques d'adaptació. La mitigació és solucionar les urgències, per entendre'ns, i l'altra és adaptar-se, i crec que qualsevol govern que no faci les coses en aquests dos sentits al mateix temps s'acabarà equivocant, perquè els agafarà el toro.
7: Sí, i mira, t'agafo l'exemple del vent. Ens hem d'acostumar també que 70 km per hora al Cap de Creus és una cosa, 70 km per hora a Barcelona és una altra. Els efectes són
5: absolutament... I en plena sequedat és una cosa, perquè els arbres tenen més perill de caure, i si esteu mitjans
7: diferents. No, vull dir, al Cap de Creus és l'habitual, sí, i a l'altre extrem també, a les Terres de l'Ebre. Per tant, no només s'ha de tenir una prevenció, sinó que s'ha de tenir una prevenció ad hoc amb el tema. I aquí vull trencar una llança a favor d'informar de Barcelona i quan passa a Barcelona, i aleshores els periodistes són molt barcelonocèntrics i tot això. Efectivament, podem ser molt barcelonocèntrics, però també siguem conscients del que aglutina Barcelona. És a dir, ahir, sense anar més lluny, es van paralitzar tres coses que només estan a Barcelona, que és el principal hospital de Catalunya, que està a Barcelona, no es va paralitzar, però va quedar molt afectat,
5: sí.
7: Un invent que es diu Ronda de Dalt, i que és una connexió que només existeix a Barcelona, i el metro, que a Catalunya és una cosa que només hi ha a Barcelona. Evidentment que si té aquestes afectacions tan barcelonocèntriques és perquè a vegades són barcelonoúniques. I, per tant, és lògic que en un entorn, a més, on hi viu 1.700.000 persones, aquestes notícies tinguin un punt més de ressò. Que després, a vegades, els... jo no sóc barceloní, però vaja, de l'àrea metropolitana de Barcelona a vegades ens mirem massa al melic. No et dic que no. Però també és veritat que hi ha una concentració aquí de població que també fa que també la concentració de notícies i de previsibilitat
3: quedi també més intensa. És on viu més gent. La setmana passada, quan en el segon dia de curs se suspenen les classes a 5 comarques, eren 400.000 nens. Sí, que són 400.000 sí, sí. Famílies, com a mínim, i per tant l'afectació és molt gran. Són 400.000 persones que aquell dia s'han d'adaptar a què faig amb els nanos, puc anar a treballar, no puc anar a treballar, com m'espavilo.
5: David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC. No sé si vol afegir alguna cosa.
9: Sí, simplement estic molt d'acord amb tot el que heu comentat. Simplement que el canvi climàtic està augmentant la intensitat d'aquests fenòmens, però inundacions a Catalunya han tingut des de sempre. O sigui, no pensem que això són les inundacions o sequeres, eh? Vull dir que hem patit una sequera fa uns anys. El clima mediterrani és així, és a dir, o quan plou normalment a la tardor o finals de l'estiu plou moltíssim, concentrat en pocs mesos, i produeixen inundacions. Tenim inundacions històriques a Catalunya. Hi ha pobles com Tàrrega, per exemple, ple de marques fins on va arribar l'aigua, o Tortosa, perquè ens fem un exemple. I això ha passat sempre. Què està fent el canvi climàtic? L'escalfament global, com heu comentat, el que està fent és evaporar molta més aigua al Mediterrani, tenir un Mediterrani molt més calent, i fer que aquests fenòmens, d'ahir no ho sabem, però la Dana de València, per exemple, sí que ho sabem, ja hi ha estudis que la Dana de València va ser d'un 10 i un 20% més intensa, amb molta més precipitació, amb molta més potencialitat, del que hauria de ser sense un clima sobreescalfat. Per tant, que siguem conscients on vivim, que siguem conscients com plou aquí, com plou, i que siguem conscients tots, però especialment els que han de prendre les decisions, les administracions, que han d'adaptar-se i mitigar, com molt bé heu comentat, que el canvi climàtic està fent que el nostre clima mediterrani sigui molt més extrem. I res més, moltes gràcies.
5: David Pino, catedràtic de l'Apartament de Física de l'UPC. Gràcies a vostè per acompanyar-nos. Que vagi bé.
9: Gràcies.
5: Farem una pausa i entrarem a parlar d'una de les altres polèmiques del dia. Mbappé ha explicat per què no es va posar la samarreta donant suport a Ceuta.
10: Antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición... No fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
5: Això ho ha dit en una entrevista a l'AS, i Joan Laporta també ha estat preguntat pel fet de que els jugadors del Barça no portessin aquesta samarreta en suport a Ceuta, i ha dit això.
11: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres, doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
5: I què en pensa el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, d'aquí a 2 minuts al matí de Catalunya Ràdio?
12: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
13: Hola, bon dia. Atenció, que ens arriben bones notícies. Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. Tan sols fins aquest diumenge 20 de setembre, aprofita fins al 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. I equipa't amb els nous televisors, portàtils, mòbils d'última generació, neveres, rentadores, forns i tot de les millors marques. Dyson, Haier, LG, Lenovo, Samsung, Nintendo i moltes més. Què vols? Canviar de televisor? Una nevera nova o un portàtil? Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molts altres més. Recorda-ho, només fins aquest diumenge 20, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. també a la web i app del Corte Inglés i a Hipercor. Aprofita-ho! I ja et pots inscriure a la Women Race El Corte Inglés. El pròxim 18 d'octubre vine a Tarragona a viure una jornada plena d'esport, diversió i solidaritat. Entra a la web de womenrace.cat i no et quedis sense dorsal. Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
16: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
17: Això no ho diu ningú.
16: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
18: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Ja hi tornem a ser.
11: 11a temporada del Tot Costa.
12: Por qué? ¿Por qué?
10: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
11: Nova temporada amb els vells clàssics.
12: No sé si són muy simpáticos. No sé.
13: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Amb Marta Monforte, amb Jofre Llombart, amb Oriol Marc i amb Nacho Corredor. I ara ens acompanya també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Ministre, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia, com esteu?
14: Deixem començar amb un dels talls també del dia, una entrevista a l'As de Mbappé. Diu això.
16: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente sota, pero no, absolutamente no.
14: Què li sembla la polèmica que s'ha generat pel fet que Mbappé no es volgués posar la samarreta en suport a Ceuta?
15: Mira, jo crec que els jugadors prenen les seves decisions. També us dic que crec que a nosaltres, com a responsables del govern, crec que no ens toca valorar aquestes coses. Crec que nosaltres hem d'estar a solucionar la qüestió de Ceuta el més aviat possible, que com sabeu estem molt centrats ara en el tema dels menors, que és una cosa que ens preocupa molt, que segur que en parlarem, i a partir d'aquí, bé, aquestes coses de les samarretes, jo crec que és una cosa perquè les pugueu comentar vosaltres, però crec que no ens toca a nosaltres opinar sobre això.
14: Diu que és una situació preocupant, la que viuen els menors, de fet, més que la situació en si, que ara com diu vostè, hi entrarem, la pregunta que molta gent es fa és com s'explica que un mes i mig després de la crisi encara hi hagi milers de persones, entre elles aquests menors, en aquesta situació.
15: A veure, el govern està fent moltes coses en una situació que no és senzilla. Jo aquí vull posar en valor particularment el que han fet la ministra de Sanitat i la ministra de Joventut, Cira Rego i Mònica García, crec que han estat molt volcats en aquesta crisi, com sabeu són companyes meves d'espai polític. Ara, sí que és veritat que fa molt que nosaltres insistim en una cosa que és essencial en la qüestió de Ceuta, que és que hem de reubicar persones a la península. Fa molt que ho diem, això. Ho hem dit des de l'inici de la crisi. Això s'havia fet sempre. Jo he recordat molt aquests dies l'última crisi a Lampedusa, el 2023, que ja governava Giorgia Meloni, van arribar 100.000 persones a Lampedusa. Immediatament 63.000 es van traslladar a la península italiana per descongestionar Lampedusa. Nosaltres el que hem dit des de l'inici és que això s'hauria d'haver fet a Ceuta. Haguéssim hagut de descongestionar Ceuta immediatament, perquè, clar, Ceuta és una ciutat de 80.000 habitants, mereix retornar a la normalitat i s'havia de treure molta gent d'allà, començant pels menors, les nenes, que la meva companya Cira Rego fa molt temps que ho diu, i també, per exemple, perquè, per donar-vos una dada, entre les persones que hi ha allà hi ha aproximadament 700 sudanesos que fugen d'una guerra que tots sabem que probablement tindran dret a la protecció internacional. Llavors, tots aquests expedients es podrien estar tramitant a la península on, per cert, hi ha llocs disponibles per atendre'ls.
14: I per què no s'ha produït? És a dir, per què no s'ha aconseguit repartir aquesta pressió entre les comunitats?
15: Bé, ara vull dir que i ho ha explicat la Cira Rego a les últimes hores, ja hi ha una proposta formal al govern de Ceuta, que també ha de fer la seva part, per traslladar aquestes 500 nenes que estan en situació de risc a la península. Això, i per tant, això ja es pot, segurament, si quan el govern de Ceuta faci la seva part, ja ho començarem a fer. Jo sóc de l'opinió que això s'hagués hagut de fer molt abans. Molt abans, jo crec que aquí han jugat dos factors. Un factor és veritat, hi ha hagut moltes pressions europees perquè els migrants no sortissin de Ceuta. Crec que el paper de la Comissió Europea amb això ha estat molt i molt negatiu. Sentia portaveus de la Comissió Europea demanant que ningú sortís de Ceuta, com demanant que convertís tancadíssim allò, una espècie de presó cel obert, no em va semblar acceptable, i després que aquí, és veritat, que crec que ha faltat una mica d'atreviment per part del Partit Socialista de prendre aquesta decisió. Per tant, jo avui ho vull tornar a reivindicar. Igual que hem fet a moltes illes gregues, vam fer Lampedusa, ho hem de fer a Ceuta, hem de reubicar aquestes persones que, per cert, tenen drets, són persones que tenen drets i mereixen estar també en... mereixen estar en condicions dignes, que se'ls respecti els drets, i també haig de dir, i és la manera també que Ceuta recupera la normalitat el més aviat possible, que també és una cosa que ens preocupa, evidentment.
14: Tenen drets, però és veritat que hi ha situacions molt tenses en segons quines comunitats. Per exemple, l'altre dia parlàvem amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, que deia que no poden sostenir aquesta pressió que tenen els serveis públics, no? Que estan preparats per una sèrie de quantitat de persones i que hi ha més persones de les que tenen capacitat per atendre amb dignitat. O sigui, com garantim també que aquestes persones que han arribat a Espanya tindran un futur digne, que se'ls podrà atendre amb totes les garanties, tots els drets que té un ciutadà com el que viu ara a Espanya.
15: Deixa'm com explicar-te dos coses amb això. No? La primera, les persones que estem demanant que es reubiquin a la península no són perquè es quedin totes a la península. El que estem demanant és que els seus expedients es tramitin allà. Un expedient d'expulsió pot trigar 2 mesos, perquè hi ha un tràmit administratiu, un procediment judicial, etc. Per tant, moltes d'aquestes persones que reubiquem a la península potser acabaran expulsades perquè no tenen dret. Altres tindran dret a protecció internacional, seran menors no acompanyats, etc. Per cert, deixem dir també aquí la hipocresia del Partit Popular, que diu que vol ajudar a Ceuta, quan tots els presidents autonòmics del Partit Popular estan negant-se a acollir gent. I, per tant, això s'ha de dir. Després, de la segona pregunta que tu em feies, bé, és evident que la població a Espanya ha crescut molt, estem arribant als 50 milions, d'aquí poc arribarem als 50 milions de persones, això també és fruit de que l'activitat econòmica funciona, hi ha molta activitat, com sabeu, som l'economia que més creix de la zona euro, hi ha llocs de feina, i llavors aquí s'han de garantir diverses coses. I una de les coses que s'han de garantir és que tu no pots tenir un augment de la població tan gran amb uns serveis públics dissenyats amb el teu cens anterior. I, per tant, és cert que en aquest debat que tu assenyalaves i que crec que és molt pertinent, el focus s'ha de posar a com reforcem els serveis públics i com invertim més, perquè la població ha crescut. És així.
14: Cal invertir més, diu el ministre Urtasun. Per exemple, en aquest programa hem sentit últimament dues veus, Oriol Junqueras, José Montilla, dues veus de l'esquerra, que diuen que la solidaritat per això no pot ser infinita ni indefinida. Ho diuen així.
17: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat.
18: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
14: Aquest és un debat també que ha d'afrontar l'esquerra? És a dir, hi ha d'haver un límit a la capacitat, per exemple, d'acollida?
15: A veure, el que no tenim nosaltres en aquests moments són vies d'entrada legals. La Unió Europea ha fallat completament en la seva política migratòria perquè ha fet una política simplement de control en frontera on els migrants, per altra banda, que són necessaris per l'activitat econòmica, acaben moltes maneres, com que no tenen vies legals, entrant de forma irregular. Aquesta és la primera cosa que estem fent malament. Fa molt de temps, jo quan era parlamentari, que demanàvem que hi haguessin vies legals, quotes anuals, perquè aquestes persones vinguessin. En segon lloc, la segona cosa que vull dir és que moltes d'aquestes persones que han vingut i que treballen aquí i que sostenen serveis essencials, com puguin ser la dependència, com puguin ser, bueno, l'altre dia estava a Vic, doncs les activitats de l'agroalimentària a Vic es sostenen bàsicament amb la població migrant. Aquestes persones, si treballen aquí, han de tenir drets. I la primera cosa que sí que vull dir és que jo estic molt orgullós de formar part d'un govern que ha fet una regularització extraordinària que li ha donat drets a aquesta gent, que no, jo crec que ningú pot estar d'acord en que tinguem població treballant amb situacions pràcticament d'esclavatge perquè no tenen ni protecció a la seguretat social ni res. Per tant, això ho estem fent bé. Ara bé, dit això, és veritat, i torno a la pregunta que em feies abans, si hem d'endreçar la migració donant capacitats d'entrada legals, que és el que no fem, i això ho hauríem de fer, a la vegada aquest augment de la població s'ha de traduir a majors serveis públics. Jo em faig càrrec del que suposa en un determinat barri tenir un CAP més tensionat o tenir una escola més tensionada, amb més dificultats. Jo em faig càrrec, perquè són realitats que existeixen i que l'esquerra no pot negar. Ara, on posem el focus? En la persona migrant que ha arribat aquí, que és vulnerable, que no, o hem de posar el focus en que si ha crescut la població, que aquesta és la dada clau, que ha crescut la població, hem de reforçar els serveis públics. Crec que l'esquerra, on ha de posar el focus és en els serveis públics. I també, per dir-ho d'una manera molt clara, perquè mentre tenim aquest debat sobre el finançament dels serveis públics, tenim un debat pendent en el nostre país, que és sobre el repartiment de la riquesa i del poder econòmic, on seguim tenint grandíssimes fortunes que no paguen els impostos que haurien de pagar, i això ens malmet els recursos per reforçar els serveis públics. L'esquerra s'ha de situar en aquest debat, sense fugir dels problemes que hi ha que existeixen, però crec que l'esquerra d'estar aquí.
14: Més recursos per invertir, per millorar tot això, però que al final això requereix també una confiança, un temps per part de la ciutadania. Vostè ha estat molts anys, per exemple, a Brussel·les. Quan mira el món que ve, quan veu que tenim guerres, la polarització, aquest canvi climàtic que avui, per exemple, estem recollint també a Catalunya, on hem vist l'Hospital Vall d'Hebron com un sostre s'esfondrava, no? Mm-hmm. I penses, això com pot ser que passi en el millor hospital que tenim a Catalunya i segurament també a Espanya? Veiem aquestes campanyes de desinformació, una revolució tecnològica que avança més ràpid que la humana, no? Que les institucions. L'esquerra té solucions més enllà de l'esperança pels reptes actuals?
15: Les hem de tenir. Jo crec que la societat internacional té tres grandíssims reptes, m'atreviria a dir civilitzatoris i històrics per davant. Un és el canvi climàtic, que és existencial. El segon és el retorn de la guerra en el món i l'enfondrament del sistema de dret internacional que ens havia garantit, no a tot arreu del món, però en termes generals, una reducció molt important dels conflictes des de la Segona Guerra Mundial. I la tercera cosa és l'emergència de la intel·ligència artificial, perquè la seva no governança democràtica ens pot portar un camí molt perillós. Sí, l'esquerra ha de tenir respostes per totes aquestes coses, sens dubte. Crec que les estem tenint, també ho haig de dir. I crec que, per exemple, nosaltres, una de les coses que estem denunciant, perquè ahir heu parlat molt de les pluges, no? Avui, del que va passar ahir, bé, les pluges són conseqüència també de que el clima mediterrani està virant cap a un clima tropical, on cada vegada ens hem d'acostumar a aquest tipus de virulències de pluges, no? Això requereix polítiques d'adaptació i requereix també que les polítiques de mitigació del canvi climàtic han de ser completament transversals. I aquí estem fallant. Vull dir, estem fallant. I sento treure aquest tema, però crec que l'haig de treure. Hem parlat de les inversions de l'ampliació de l'aeroport del Prat. No podem dir que ens preocupa el canvi climàtic i les seves conseqüències, i a la vegada pensar que la política aeroportuària pot anar pel seu cantó completament desconnectada de l'emergència climàtica. No, i per tant, l'esquerra ha de ser coherent en l'emergència climàtica, l'esquerra ha de ser coherent en la defensa del sistema de dret internacional i el rebuig a la guerra i el rearmament, cosa que crec que estem fent. I després, en el tema de la intel·ligència artificial, que se n'ha parlat molt, jo faig meves la petició que ha fet Bernie Sanders, que aquesta és una tecnologia que és més semblant a la bomba atòmica que una revolució tecnològica puntual. O sigui, estem davant d'un canvi de paradigma tecnològic molt gran i això no pot estar en mans de quatre empreses privades. Això està en mans públiques, igual que la gestió dels arsenals atòmics està en mans públiques. I aquesta és una batalla que l'esquerra ha de donar, que Bernie Sanders ha obert als Estats Units i que nosaltres el portarem a Europa també.
14: Mm. Ara entrem en intel·ligència artificial, perquè a més també hi ha una regulació específica sobre l'ús de la intel·ligència artificial en cultura. Com a ministre també m'interessarà conèixer detalls que ens pugui explicar. Però abans, parlava de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Vostè ha dit que Sumar no pararà fins a intentar que aquest projecte s'aturi. Què és el que farà exactament Sumar? És a dir, com ho pot fer? I després, no sé quin grau de contradicció té, perquè estem parlant d'un govern, el govern d'Espanya, que vostè forma part, que facilita i que vol que això vagi endavant.
15: Val, nosaltres no estem d'acord en el pla que es va aprovar en aquest Consell de Ministres, ens hi hem manifestat en contra, som el soci minoritari, si fóssim el soci majoritari, que esperem, evidentment, tenir més pes en el proper Consell de Ministres, doncs tindríem més força

0: Per tant, aquest és un debat que nosaltres el volem afrontar. Ens hem manifestat en contra. També haig de dir que aquesta és una decisió, ho haig de dir això, és una decisió del govern d'Espanya a petició del govern de la Generalitat. És el president Salvador Illa que està liderant aquesta petició, una cosa que no estem d'acord. I ahir, si m'ho permets, ahir vaig sentir el Salvador Illa, el president de la Generalitat, dir que convertirem el Prat en un dels aeroports més sostenibles del món. Miri, això és prendre el pèl a la gent. L'aviació avui no pot ser sostenible perquè els edificis ho poden ser, però els vols no hi ha tecnologia en els propers anys perquè siguin sostenibles. I, per tant, hem de posar fre a aquest creixement sense límits. Llavors...
1: Però insisteixo, vostè forma part d'aquest govern.
0: Sí.
1: I si miro també exemples o hemeroteques, per exemple, el Mobile. Ada Colau ha sigut alcaldessa de Barcelona durant molts anys. Segurament és un model que no aplaudiria la seva formació, però cada Colau l'hem vist visitant el Mobile i aplaudint el Mobile, perquè era conscient del que suposava també això de retorn per la ciutat de Barcelona.
0: Sí, però en el cas de l'aeroport... Bueno, per anar a la teva pregunta, directament...
1: Vostè de model, eh?
0: Més sí, més, sí.
1: Per obrir la pregunta, sí.
0: Primer, sobre el que farem. Nosaltres no donem la batalla per perduda. No la donem. Sabeu que per l'ampliació del Prat hi ha un element que encara està pendent, que és que la Comissió Europea ha d'autoritzar que puguem allargar la pista sobre la Ricarda. La Ricarda és un espai, com sabeu, protegit per la legislació europea, és una d'aus protegida, i tenim un procediment d'infracció obert per no protegir-ho suficientment. I, per tant, per poder allargar aquesta pista, cal que la Comissió Europeu ho autoritzi. Jo tinc els meus dubtes que ho autoritzi. Per tant, la batalla de l'aeroport del Prat no la donem per perduda, nosaltres seguim lluitant sobre això. Després, sobre el model. A veure, el model econòmic, evidentment, nosaltres hem d'apostar per la indústria, per la transició, no pel monocultiu turístic. I després, sobre la qüestió de l'aeroport del Prat, és que la qüestió fonamental en els propers anys és que hem de fer baixar passatgers de l'avió al ferrocarril. Aquesta és la política del futur. I això vol dir que hi ha rutes en aquests moments que estan cobertes pels vols, que han d'estar cobertes pel tren. I hi ha molts països de la Unió Europea que s'ho estan prenent en sèrio, s'estan recuperant rutes nocturnes en el ferrocarril per rebaixar rutes aèries, s'estan reforçant determinades línies, la inversió ha d'anar aquí. I després, si m'ho permets, una altra cosa que no puc deixar de dir. Ens invertirem 13.000 milions d'euros en millorar les capacitats dels aeroports i tenim una àrea metropolitana de 5 milions de persones, com és l'àrea metropolitana de Barcelona, que no té unes connexions ferroviàries en condicions per poder articular aquesta àrea metropolitana, i que això significa que el dia a dia de molts ciutadans, doncs això també és una qüestió de model, de quin model de mobilitat. Que, per cert, ja us anuncio que en la negociació pressupostària amb el PSOE que vam iniciar ahir, insistirem en que volem un paquet nou, específic, reforçat pels Rodalies de l'àrea metropolitana. No podem gastar 13.000 milions en els aeroports i tenir els Rodalies com els tenim.
1: La intel·ligència artificial, ara en parlàvem. Prepara també una regulació, vostè, específica sobre l'ús de la IA en la cultura. Posi'm un exemple molt concret, és a dir, què és el que es podrà fer i què és el que no es podrà fer. Per exemple, si una empresa utilitza la IA amb la veu o amb la imatge d'un artista, aquí caldrà consentiment, caldrà remuneració. De què estem parlant?
0: A veure, amb la cultura nosaltres tenim una batalla molt, molt gran amb això, que la primera és el respecte dels drets d'autor. És a dir, tots els models de llenguatge que estan desenvolupant les grans tecnològiques, ChatGPT, Claude, tots els que coneixem, estan entrenats tots amb el que s'anomena Common Crawl, que és l'internet lliure. Tot el que hi ha a internet ho volquen al model de llenguatge i amb això ho entrenen. El Common Crawl està volcat a tota la pirateria. I, per tant, tots aquests models de llenguatge, ho sabem, estan entrenats amb obres d'autors que tenen drets d'autor que ningú ha remunerat. I, per tant, jo la primera batalla que l'estic donant a Europa amb els models de llenguatge és que crec que s'han de respectar els drets d'autor del sector cultural i que aquestes tecnològiques han de pagar per haver utilitzat aquestes obres, cosa que no fan. Primer combat, que això l'estem portant a Europa, perquè és en aquest àmbit en el que s'ha de regular.
1: Que les empreses paguin per utilitzar aquesta informació.
0: Exacte, bueno, per poder-la utilitzar i després que hi hagi consentiment. És a dir, si jo soc, per exemple, vaig a citar la Rosa Montero perquè està, sí, que és una gran escriptora nostra i que a més és amiga i que està donant molt aquesta batalla. Ella ho diu, escolta, si les meves obres, els meus llibres, la hija del caníbal, que és una de les seves grans novel·les, està entrenant un model de llenguatge, jo vull saber, si ho heu fet, donar el meu consentiment i rebre drets d'autor, que per això l'he escrit jo, no l'he escrit al ChatGPT, aquesta novel·la.
1: Aquí el tema és que és difícil de trobar que això sigui així.
0: Bueno, no, elles, les tecnològiques ho saben. Eh?
1: Sí,
0: les
1: empreses sí.
0: Les empreses
1: però
0: sí.
1: Que suposo que també aquí juguen a...
0: Hi ha fórmules.
1: A la creació.
0: Hi ha fórmules. Es poden trobar fórmules, es poden trobar cànons, vull dir, tenim una experiència molt acumulada de gestió col·lectiva dels drets d'autor a través de les societats de gestió de drets, vull dir que hi ha maneres de fer. L'altra cosa també, efectivament, és que els treballadors del món de la cultura, que això és el que hem regulat ara amb el reglament que hem tret amb el Ministeri de Treball, els treballadors de la cultura, pues estigui regulat també què es fa, com es fan servir les seves, el que ells fan, la seva feina, en la intel·ligència.

0: artificial. Si es fa servir en una obra, si ells ho saben, que tinguin drets, que la seva veu, com tu deies, efectivament, no s'utilitzi sense el seu consentiment. Això ara sí que ja ho hem regulat i ho regulem a escala estatal.
1: Quan parlem d'IA, també parlem molt d'educació, no? Més enllà de les pantalles, per això, com aconseguirem, ministre, que un nen torni a trobar plaer en llegir un llibre?
0: Aquest tema ens preocupa i ens ocupa molt. Nosaltres, no, com a Ministeri de Cultura, no tenim competències en la comprensió lectora, perquè això forma part de l'àmbit educatiu, però sí que tenim competències en l'accés a la lectura. I aquí sí que us haig de dir que estem fent un esforç molt gran. Vam presentar l'any passat un pla de foment de la lectura amb més de 80 milions d'euros. Hem multiplicat moltíssim la xifra d'inversió en més de 100 mesures, 20 específiques pels joves, que bàsicament el que intentem és apropar la lectura a les biblioteques, als centres educatius, a les activitats infantils. És a dir, amb això el Ministeri estem perfectament volcats. O sigui, volem que els llibres estiguin a prop dels nens, que aquest accés sigui fàcil, no? Això sí que és competència nostra i ho estem fent, no? I després hi ha la qüestió de la comprensió lectora. Aquesta no és la meva competència, sí que crec que al voltant d'això necessitarem trobar algun tipus d'acord per veure com mesurem bé l'accés a la tecnologia sense que això signifiqui una pèrdua de capacitats lectores. No?
1: Abans també parlava dels pressupostos. Ahir, de fet, vostès van començar a parlar amb el PSOE del tema dels pressupostos. Vostè creu, sincerament, que hi haurà recorregut per aprovar-los?
0: A mi m'agradaria pensar que sí, i vull pensar que sí, no? I en qualsevol cas, el que nosaltres sempre hem dit, i ho hem dit quan no s'han presentat, que l'obligació d'un govern és presentar-los. I a més, perquè aquesta cosa de no presentar els pressupostos, jo mai he estat d'acord, perquè el govern li ha de parlar a la societat i li ha d'explicar quin és el seu model de país. I, per tant, ha de fer uns pressupostos i dir, mira, jo vull fer això. Si després vostè nota els números, doncs ja ho veurem, però el govern li ha de parlar a la ciutadania, no? I, per tant, a veure, nosaltres el que hem de fer és presentar uns pressupostos que siguin, i ho farem, que atenguin les grans necessitats del país, que atenguin l'habitatge, ho estem demanant, amb una gran inversió en habitatge. Hi ha un tema clau que te'l mencionava abans, que no està resolt, que és el tema de la fiscalitat. Nosaltres hem de presentar una proposta pressupostària amb una reforma fiscal associada per pujar els tipus de les rendes del capital, per pujar els tipus de les societats que ara no paguen, per pujar el tipus efectiu de l'impost de societats. Tot això ho hem de fer i ho farem. Pel que jo dic que a vegades que és reequilibrar el poder econòmic d'Espanya, que és una cosa que està pendent, i després hem de fer transició ecològica i, per exemple, en clau catalana, jo sí que vull dir, i ho vull anunciar, que presentarem uns pressupostos rècord en cultura i també amb mesures molt importants de protecció del català, que és una cosa que també ens ocupa i ens preocupa. I, per tant, la responsabilitat del govern és presentar uns pressupostos que siguin útils per a la ciutadania, i a partir d'aquí els grups parlamentaris hauran de dir, i jo sí que vull fer una invitació a tothom, i particularment a Junts per Catalunya, a que si som capaços de posar-nos d'acord amb uns comptes que siguin bons per Catalunya, que no deixin perdre aquesta oportunitat.
1: I si no? Si no n'hi ha?
0: Jo no em vull posar en aquesta situació de moment. Jo ahir vaig començar les negociacions amb el ministre Hisenda per parlar pels pressupostos i no em vull posar en aquesta tessitura. La nostra responsabilitat és treballar per trobar els millors pressupostos, per afrontar l'habitatge, el transport, el medi ambient, la fiscalitat, i a partir d'aquí iniciarem un diàleg i veurem.
1: En tot cas, a vostè li agradaria posar-se al capdavant de sumar?
0: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper. Ara, les candidatures, qui anirà per on, com ho farem, això ho aclarirem. No trigarem gaire a aclarir-ho, això sí que t'ho vull dir, Ricard.
1: Sí, també t'haig de dir que a l'Estic ja estaré disponible la resposta bàsica i clàssica que dona sempre un futur candidat, que encara no ho vol dir.
0: No. Jo diguem-ne, les candidatures i els candidats, etc., ho anunciarem, no trigarem massa a anunciar-ho. Jo jugaré el meu paper on els meus companys decideixen.
1: Però li faria il·lusió?
0: Més que il·lusió, que evidentment a mi m'agrada molt la política, que la faig des dels molts anys, jo crec que jo, però no només jo, tothom, Mònica García, Pablo Bustindú i el conjunt dels ministres que estem en aquests moments en el govern, el que sentim és una gran responsabilitat, una grandíssima responsabilitat. Jo crec que hi ha molta gent a les properes eleccions i a Catalunya que té ganes de mobilitzar-se i de votar per evitar que Catalunya i Espanya caiguin en la zona d'influència de Donald Trump i de l'extrema dreta i protegir la majoria progressista. La nostra responsabilitat és que hi hagi una oferta electoral potent del que nosaltres som, que som una força transformadora de govern, que crec que estem fent grans coses pel país, i crec que hi ha molta gent que té ganes de donar-nos suport. Mira, ahir, per exemple, deixa'm-ho dir perquè és emocionant, no? Ahir es va votar en el Congrés la nova llei de dependència que ha portat endavant Pablo Agustín Duy. aquest cop en finançament, cosa que no s'havia fet mai. 6.000 milions d'euros pel reforç de la dependència. Imagineu-vos com canviarà la vida de la gent, tota la gent que té persones dependents, tenir nous drets a través d'una llei i tenir un sistema ben finançat. Per això val la pena estar en política, no? I és per això que sí, donarem la batalla i, bueno, el que farà cadascun, doncs ho acabarem de dir.
1: I aquesta gent que li dona suport a vostè, li dona suport perquè Sánchez no ha estat a l'alçada?
0: Jo crec que hi ha coses... Jo no diria que Sánchez no ha estat a l'alçada. Jo el que diria és que hi ha coses que el govern es mouen perquè hi som, sens dubte. Abans hem parlat de l'aeroport. Si nosaltres no hi fóssim, aquesta batalla ningú l'estaria donant i és una batalla que s'ha de donar. Parlava també de l'habitatge. Vosaltres sabeu que hem sigut... Bueno, a Madrid ens diuen el partit de l'habitatge, perquè estem tot el dia amb això, i ara sabeu que tenim pendent encara que ho farem portar un nou Real Decret Llei d'Habitatge per limitar el creixement dels lloguers, no per limitar, per prorrogar els contractes de lloguer perquè en la renovació no puguin augmentar els preus. Ahir vam presentar una llei també en el Congrés dels Diputats, per cert, haig de dir que el Partit Socialista va votar que no, per limitar les compres especulatives. És a dir, hi ha coses, l'habitatge, el medi ambient, el salt en dependència, tot el que s'ha fet en política laboral, que ho coneixeu probablement bé i que no ho vull repetir aquí, però la pujada del salari mínim, 60% de pujada del salari mínim des de que som el govern nosaltres, que totes aquestes coses no passaria sense nosaltres i, per tant, sí, a la gent li hem de dir que si volem que determinades coses passin al govern, ens han de donar forces.
1: Ja per acabar, ministre, no voldria passar l'oportunitat de preguntar-li per la bola negra dels Javis, no sé si ha tingut ocasió de veure-la. Representarà Espanya als Oscars, els oients la podran veure a partir de la setmana vinent a les sales de cinema. És una història que parla de memòria, que parla de tolerància, de diversitat, en un moment en què, precisament, com ara vostè deia, creixen aquests discursos més reaccionaris i això també, d'alguna manera, és una forma de declaració de principis. Què diu d'un país que la pel·lícula que escull per explicar el món sigui aquesta?
0: Parla bé del nostre cinema. Primer haig de dir que hem tingut un any extraordinari en el nostre cinema. Les tres pel·lícules que estaven preseleccionades pels Oscars, que he vist les tres, són extraordinàries les tres. Que una pel·lícula basada en la història de Lorca, que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar... per exemple, ja que parlem del paper de la cultura, avui ho vull dir, no? Vull solidaritzar-me amb el raper Macklemore, que ha estat exclòs de la gira americana d'Ed Sheeran per defensar Palestina. Bé, aquest és la cultura compromesa, és la cultura que ara necessitem, no? I crec que em fa molta il·lusió que la bola negra vagi a Los Angeles, ho haig de dir molt, perquè a més els Javis són amics i els estimo molt i crec que són excel·lents persones i excel·lents cineastes.
1: Ministre Ernest Urtasun, gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ara ho comentem.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pol, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
4: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
5: i aquest? A què es dedica?
4: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Què us semblen les paraules del ministre? Marta Monforte.
7: Doncs prou interessant, no? Especialment aquesta part en la que tu li has insistit en si va ser el candidat del nou Sumar, que no es dirà Sumar perquè la marca està esgotada i ells ho assumissen i no ho ha negat, no? De fet, fins i tot ha dit que li farà il·lusió, no? No en aquestes paraules, però sí, no? Que ell estarà a disposició del partit, i això és el que se diu sempre, com bé li has remarcat, quan vas a ser el candidat. És cert que no està decidit 100%, però és el nom que més ha ressonat, especialment a Madrid, els últims mesos, perquè sobretot n'hi ha hagut molts de descartes, no? D'altres ministres com Pablo Agustín Duy, etc. I l'esquerra està en una posició molt, molt complicada, perquè si bé ja ha dit que és necessari tindre un partit a l'esquerra del PSOE que estiga fort, la sensació aquesta legislatura és que Sumar ha arribat on ha pogut i no ha pogut pressionar molt el Partit Socialista ni el govern en determinades matèries, com per exemple l'habitatge, que deia, no, és que Madrid ens identifica com el partit de l'habitatge. Jo crec que precisament això ha estat una de les decepcions més grans de la legislatura, que Sánchez va prometre que estaria la legislatura de la vivienda, que deia ell, i això no s'ha complit perquè, evidentment, n'hi ha moltes resistències i ells mateixos, al Ministeri que capçala Isabel Rodríguez, tampoc han anat més enllà de determinades mesures perquè no han volgut o perquè no han pogut, eh? Perquè és cert que la dinàmica parlamentària és la que és i Junts no hi és, eh? En aquesta majoria parlamentària, en aquests temes li costa, no? Prendre determinades mesures. Però sí, m'ha semblat ja un poc una mica de això es resoldrà pronte i segurament siga jo, encara que em sembla interessant que l'altre dia de Colau a la 2K també va dir que ella, si pot ajudar o si el moment li acompanya, també tindrà un paper rellevant, que no ho descarta, no? Com havia fet fins ara, tindré algun paper. No sé si serà com a cap de llista, però potser la veurem també en algun lloc important. I això, i també, evidentment, també m'ha semblat interessant que no hi ha entrat a la polèmica de lo de Mbappé, perquè hi han entrat altres parlamentaris de Sumar i del Partit Socialista, inclús del Partit Popular, criticant-no, criticant aquest gest, i a mi sí que em sembla molt rellevant que un futbolista parle d'aquesta manera, perquè no estem habituats a que ho faci i, a més, diga els motius per els que no ha volgut posar-se una samarreta que al final estava una mica imposada per part de l'equip, per part del Real Madrid. Aleshores, també m'ha faltat ahir una mica de reflexió personal, a banda de que no vulga parlar com a ministre d'Espanya, però sí com a Urtasun i especialment sí com a futurible, pot ser, candidat de l'esquerra alternativa al Partit Socialista.
1: Oriol.
8: No, aquí en aquest cas, Marta, el que dius de l'enfado que hi ha en cercles de la dreta, l'extrema dreta espanyola i, per tant, també dins del Real Madrid i la premsa que el segueix amb molta atenció, fixem-nos en una cosa que és tan òbvia que fa fins i tot vergonya dir-ho, que tots els que estan tan enfadats són els que donen sempre lliçons de que no s'ha de mesclar política amb esport, i quan hi ha tres jugadors que no han volgut mesclar política amb esport, resulta que aquells que diuen que no s'ha de mesclar política i esport han intentat passar comptes amb aquests jugadors que han pres una decisió individual i, per tant, totalment respectable. I després, pel que fa a l'entrevista, jo em quedo amb aquest anunci que ha fet, no l'ha concretat, però sí que l'ha fet, sobre que els nous pressupostos estatals tindran mesures de protecció del català. Veurem amb quina quantitat concreta ens hi trobem, veurem quines són aquestes mesures que es puguin fer efectives i la confiança que veig que continua tenint el ministre en el fet que Junts pugui fer costat als pressupostos estatals, que jo, tenint en compte la ruptura que va haver entre Carles Puigdemont i Pedro Sánchez, tenint en compte, com deies tu, Marta, també, que en moltes votacions Junts li fa la guitza al PSOE, a mi em sembla francament complicat d'entendre un escenari en el qual Junts pugui a formar part de la majoria que doni costat en aquests pressupostos. I, de fet, tinc la sensació, i segur que el Nacho i la Marta des de Madrid, que tenen les antenes molt més ben posades que nosaltres, crec que seran uns pressupostos que tindran més funció d'exercir de programa electoral i de primer spot de campanya del PSOE que no pas de comptes pensats per ser aprovats al Congrés. És molt estrany.
1: Si treus la paraula pressupostos a les paraules d'avui del ministre, quan ha dit farem una gran inversió en llengua catalana, no? També pel que fa a la cultura. Treus la paraula pressupostos i poses un programa electoral, doncs hi queda molt bé. Vull dir, habitatge, ha parlat dels temes que...
8: Sona bé.
1: Que sona bé sí, per sí. Sumar, diguéssim. No?
8: Com a campanya, fantàstica.
1: Vull dir que funciona tant per una banda com per l'altra. Jofre.
9: Sí, un apunt sobre Mbappé. M'has tret les paraules de la boca, Uri, del tema de barrejar política i esport, amb una diferència, perquè, clar, ja s'ha dit. I el Barça què, que va fer l'exaltació de l'estelada? Sí. És molt diferent. No es va obligar a cap jugador a portar una estelada. Punt. Fi de la discussió, és un posicionament del club, i totalment. Si m'apures, del president del club apel·lant als socis, i per cert, la majoria de socis responen. Però ni es va obligar a portar l'estelada, ni es va fer fora de l'estadi qui no portés l'estelada, i encara menys es va obligar a tots els jugadors a que portessin l'estelada. Abans d'ahir sí que es va obligar als jugadors a lluir una samarreta, i la seva manera de protestar va ser posar-se-la mal girbada perquè no es pogués llegir. Sobre Urtasun, és que se li ha posat cara de candidat. És a dir, fixa't que ha parlat de quasi tot menys de cultura. O de cultura ha parlat molt poc, no? Però ho té tot al cap, que si entrar la polèmica de l'ampliació de l'aeroport del Prat, que si els pressupostos... Per cert, quan deia pressupostos, ahir vaig començar a negociar amb el ministre d'Hisenda, no negociava el Ministeri de Cultura amb el Ministeri d'Hisenda, negociava l'espai polític de Sumar amb l'espai polític del PSOE. Aquesta era la negociació. Ha parlat de Ceuta, ha parlat del raper... fet fora per donar suport a Palestina, ha parlat i sap perfectament les xifres del salari mínim interprofessional, ha parlat de Rodalies. Vull dir que no només aquesta figura dels pressupostos faran el paper de programa electoral, és que ell mateix ja està fent aquesta campanya per posicionar-se claríssimament com a candidat de Sumar, o com deia bé la Marta, com vulgui que es digui, perquè la marca està exhaurida. Dit això, si finalment és, crec que seria la primera vegada que un català és candidat d'aquest espai. Per tot l'estat, vull dir.
8: Sí, sí. A la presidència del govern espanyol.
9: Per tot l'estat, eh? Sí, sí. Per tot l'estat.
1: Sí, sí.
9: Perquè fins ara havia sigut Yolanda Díaz, abans de la ruptura havia sigut Pablo Iglesias, i podríem retrotraure'ns fins a Julio Anguita i Santiago Carrillo, per entendre'ns, eh? Però seria la primera vegada que, dit d'una altra manera, en certa manera seria fotre-li la cartera a Gabriel Rufián, que és exactament el que ell volia. És a dir, ell volia, des del nacionalisme català i des del nacionalisme basc i del nacionalisme gallec d'esquerres, ajuntat amb el moviment d'esquerres estatalista, ser el candidat. No ho podrà ser, i si ho és Urtasun, doncs haurà passat aquesta circumstància.
1: Nacho.
10: No, i fins i tot en línia amb això que està dient el Jofre, hi ha un debat en aquest espai sobre si el candidat a la presidència del govern d'aquest espai ha de ser candidat per Madrid o per Barcelona. Uh-huh. Sí. I és interessant, sí, perquè no està escrit tampoc que el candidat a la presidència del govern és el que la persona que es presenta per la circumscripció de Madrid. Això és, diguem-ne, forma part dels usos i costums, però podria ser perfectament el candidat a la presidència del govern el candidat de la circumscripció de Barcelona. Aviam. Bueno, a mi és que la figura política d'Ernest Urtasun em sembla molt seductora, no? Des de moltes perspectives, perquè a més a més crec que té una capacitat molt pròpia d'alguns dels seus referents europeus dins de l'espai dels verds, que és tenir una visió política i ideològica molt clara respecte, doncs, al món que s'imagina i al món que vol construir, i a més articular-ho, diguem-ne, amb unes formes pròpies, jo diria, fins i tot de la seva formació diplomàtica, però que també expliquen de l'espai polític del que ve, no? Ernest Urtasun no és una persona que vingui de les últimes onejades de la nova esquerra, post-15M. Ell ve d'Iniciativa Catalunya als Verds, que, diguem-ne, pels més joves del lugar ja és un lloc recòndit, no?
1: Sí.
10: Però que era un partit molt seriós, i que tenia una cosa que a vegades l'esquerra, a l'esquerra de la socialdemocràcia, no entén, que és vocació de governar, no? I això els converteix, des de la perspectiva dels qui dipositen la seva confiança, en persones més previsibles. Jo crec que, a més, que una de les virtuts, malgrat s'hagi criticat també la professionalització de la política de l'Ernest Urtasun, és que no és un nouvingut. I jo crec que justament en aquests moments el que no necessiten les institucions són gestors nouvinguts, perquè si acceptem que el món cada vegada és més incert, més difícil, més canviant, més complex, no necessitem moviments advenedizos, el que necessitem és gent que, bueno, doncs li segueixi una perspectiva basada en una experiència més consolidada. I des d'aquesta perspectiva crec que ell és un actiu del seu espai polític. Crec que és, sí, probablement té el to, tant de bo, diguem-ne, el to, vamos, una entrevista amb un ministre en un mitjà de Madrid,
1: no seria, no seria tant.
10: No, ja, seria, no, es podria, ja, en altres circumstàncies.
1: Ja, ja, ja. Són les 10 i 17. Tenim problemes a Rodalies. Maria Fernández Noguera, què ha passat?
11: Doncs que ara mateix les línies R2, R2 Nord i R11 estan tallades. No hi ha circulació de trens entre Sant Andreu i Granollers Centre, i això és també a causa de les pluges. El que ens explica Adif és que hi havia unes obres que s'han vist afectades per aquests aiguats i que el material que hi havia allà ha quedat arrossegat. Per tant, hi ha un forat, hi ha un esvoranc, que ara s'ha de tapar amb formigó. En un primer moment només això ha afectat una via, després finalment han acabat tallant totes dues vies. Ara mateix molts problemes en aquestes línies, R2, R2 Nord i R11, de fet són línies a evitar si esteu a punt de sortir de casa.
1: Passen 3 minuts d'un quart d'11. I ara volem també parlar de les universitats i de l'avís d'atenció que han llançat sobre el que consideren baix nivell dels estudiants que hi arriben. Ho trobem en molts països i un dels més recents ha estat als Estats Units, amb l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Des de la redacció, Frederic Vincent, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
1: Un institut que parla, atenció, de rendició cognitiva.
12: Sí, l'Institut Tecnològic de Massachusetts té un comitè que estudia l'ús de la intel·ligència artificial, que diu que el potencial d'aquesta tecnologia per millorar l'aprenentatge és immens, però que està generant alguns canvis que els neguitegen. D'entrada, l'Institut Tecnològic diu que ha detectat canvis en la cultura del campus, i refereix així. Diu que la intel·ligència artificial està aïllant els estudiants, que deixen d'assistir les hores de consulta del professorat, que deixen d'estudiar en grup i que ho fien tot, doncs, als chatbots. Afegeixen que els alumnes recorren a la intel·ligència artificial al primer senyal de dificultat i que això, segons diu textualment l'informe, genera una il·lusió d'aprenentatge, és a dir, no genera un aprenentatge real. Això enllaça amb un altre estudi que van fer ara fa un any, on deien que les persones que utilitzaven chatbots per escriure tenien dificultats per recordar què havien escrit literalment minuts després d'haver acabat la redacció.
1: Per tant, el que estem dient és que la intel·ligència artificial pot fer que els alumnes aprenguin menys.
12: Sí, de fet, hi ha un altre estudi molt, molt recent, en aquest cas de la Xina, amb una mostra molt àmplia, amb 26.000 estudiants, que apuntava que l'ús de la intel·ligència artificial va comportar un augment d'un 18% en les notes que es posaven als deures, però una caiguda del 20% en les puntuacions dels exàmens supervisats. Ara fa uns mesos, la Universitat de Princeton va dir que, per primera vegada en més de 130 anys, un professor vigilaria els exàmens. Princeton funcionava amb un sistema d'una hora i va dir: s'ha acabat. Això ha durat 130 anys, ja no ho podem fer més. Hi ha uns professors d'una altra universitat, de Stanford, que fan enquestes regulars als alumnes sobre diversos comportaments. Un d'ells són sobre els plagis, les còpies, i segons aquests professors, un 15% admeten haver entregat un treball escrit completament amb intel·ligència artificial. És un percentatge que, per exemple, fa tot just un parell d'anys era molt menor, era un 11%.
1: I per tot això, les facultats de Ciències i Escoles Politècniques han manifestat preocupació sobre l'ensenyament en les etapes prèvies a la universitat i alerten també que si les coses segueixen així, es posarà en risc la capacitat per continuar formant professionals. Avui en podem parlar també amb un dels impulsors d'aquest posicionament, que és el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. Joan Carvajal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
1: Per què llencen ara aquest avís?
13: Doncs bé, el fet de que hagin sortit els resultats dels exàmens PISA, i en aquest cas veient els mals resultats que reflecteixen aquestes proves, doncs a partir d'aquí, tot i que ja des de feia temps les diferents facultats de ciències i les escoles politècniques anàvem comentant de la baixada de nivell dels estudiants que ens arribaven, doncs aprofitant aquesta conjuntura hem emès aquest manifest en el qual manifestem la nostra preocupació per aquesta constant disminució del nivell formatiu dels alumnes que arriben a la universitat.
1: Estem parlant d'una universitat, la seva, la Rovira i Virgili, que crec que s'ofereixen ja aquests coneguts com a cursos zero, no?
13: Sí, nosaltres ja des de fa entre 8 i 10 anys que venim oferint aquests cursos zero, que són cursos que fan els alumnes de nou accés a la universitat abans de poder-se incorporar a les classes reglades convencionals de primer curs. I, per tant, diguéssim, ja veiem aquesta mancança i durant aquest temps el que hem intentat fer és homogeneitzar el nivell d'entrada dels alumnes en assignatures de matemàtiques, de física, de química, per tal de poder començar el curs amb les màximes condicions i que, per tant, tothom pugui seguir el discurs que seguim a les classes.
1: Podríem afirmar que els graduats surten amb un nivell inferior ara mateix que fa 10 anys?
13: No. Els graduats surten amb el mateix nivell, perquè si no, els ocupadors, les empreses, ens demanarien o ens reclamarien que el nivell està baixant. Això no és així. És un esforç, un sobreesforç que fem les universitats per tal d'assegurar que el nivell dels graduats és el mateix ara que fa 10 anys. I això també ens ho prova el fet de que quan els nostres alumnes, un cop surten de la universitat i, per exemple, volen continuar un màster o un doctorat en una altra universitat europea, doncs continuen accedint amb les millors garanties i de fet, normalment acaben els seus estudis i la seva formació amb millors condicions que altres estudiants d'altres països. Però això no treu que haguem de fer aquest sobreesforç durant els 4 anys que els alumnes passen amb nosaltres desenvolupant el grau per tal de garantir que a la sortida tindrem aquest nivell formatiu desitjat.
1: Per posar-hi remei, també vostès reclamen que hi hagi aquest pacte de país per l'educació.
13: Sí, de fet, aplaudim el discurs que va fer el president Illa a començaments d'aquesta setmana, perquè creiem que és necessari, a més l'instrument que ha posat a sobre de la taula per fer-ho, creiem que és l'adequat perquè les universitats també estan representades allà i, per tant, podrem fer saber la nostra opinió respecte a aquest canvi que es preveu de fer i, per tant, podrem dir la nostra en allò que considerem cap a on hauríem d'anar.
1: Joan Carvajal, degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per acompanyar-nos.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Al matí hem parlat amb diferents professors universitaris per preguntar-los també si han detectat directament aquesta baixada de nivell i ens han explicat això.
14: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
15: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
14: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
16: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge. És la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
14: Lídia Ferrer, investigadora de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC i de la Barcelona School of Economics.
17: Té poc sentit les tasques que es resolen a casa i que després es puntuen i formen part de la nota final, no? Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA, a presentacions orals...
1: Doncs és el que deien alguns d'aquests professors. És un problema que tenen les universitats, tenim com a societat, però és evident que a la universitat s'hi va aprendre, i si ja hi ha un 15% d'estudiants que diuen que utilitzen la IA per fer treballs, doncs directament doncs tenim un problema.
8: Com sembla aquest percentatge, tenint en compte com va el món.
1: Gent que ho confessa, no? Crec que ha dit
8: el
1: Freddy.
8: No, la gent ho confessa i és veritat que...
1: Sempre hi ha un marge de...
8: Sí, hi ha un marge d'error
1: segur. De pirata, sí.
8: Però és veritat que crec que tendim, no només els estudiants, també com a societat, a buscar cada vegada més la dopamina de la resposta per davant de l'esforç intel·lectual que et permet plantejar-te bones preguntes. I això és un problema que ve des de la base. Jo crec que... En termes educatius hi ha problemes que s'arrosseguen des de fa molt de temps, que van molt més enllà de qüestions vinculades a les ràtios o a la remuneració dels professors o del model educatiu. Crec que Occident va començar a posar un peu al precipici en el moment en què un 4,5 va passar a ser un aprovat, en el moment en què es podia passar de curs amb 3 assignatures suspeses, en el moment en què es comença a dir que no es poden posar deures als alumnes, quan es comença a posar exclusivament la felicitat dels alumnes i el seu benestar per damunt de la capacitat d'aprenentatge, està molt bé, però aprendre a vegades implica un esforç, i l'esforç a vegades implica una certa frustració, i en el superar la frustració per superar un problema concret, això et prepara també per la vida.
1: Però cada vegada hi ha menys eines. Jo pensava ara un exemple molt, molt gràfic, però segur que hem viscut, no? De quan hi havia la pel·lícula del llibre. Això ens ha passat a la classe.
8: Sí. No? Sí.
1: Però hi havia mecanismes que tenia un professor de fer-te certes preguntes que, si no les encertaves, volia dir que no t'havies llegit el llibre.
8: Això mateix.
1: Ara, tot això és tan sofisticat i tan difícil de detectar...
8: És complicadíssim de detectar. I crec que la línia va en el que deia l'última experta de, per exemple, presentacions orals. Hi ha professors d'universitat que el que et diuen és, total, per fer-te fer un treball, que sé que pots consultar qualsevol tipus de font oberta, perquè ara amb la intel·ligència artificial tot és obert.
1: Fem-ho cara a cara.
8: Fem-ho cara a cara i veuré com raones. Perquè la gràcia moltes vegades també és com raonar per arribar a una solució concreta, que la solució d'està bé, però sobretot la gràcia i l'educació és el camí que trobes tu per arribar a la part final de l'argument.
9: És que ara obriré un meló. De fet, no l'obriré jo i ho sustento en declaracions del Màrius Martínez, que és un santcugatenc que tenim, que és del Departament de Pedagogia Aplicada de l'Autònoma i que ha apuntat la cara bé d'això, que és que també molts professors fan servir la intel·ligència artificial per corregir.
8: I tant.
9: De manera que el Màrius, el que plantejava, és a dir, ho dic perquè no és un dard contra els professors, sinó que els propis professors ja són conscients d'això. I el Màrius deia, és possible que arribem a un punt en què una màquina corregeixi un treball fet per una màquina, per una altra màquina. I, clar, això és un absurd que no té cap mena de sentit.
1: Nacho.
18: Sí, aviam, o sigui, per no obrir un debat, diguem-ne, molt, o per no fer més gran el debat més ampli sobre la intel·ligència artificial i els seus usos, d'aquest tema en particular només diré que a mi em va sobtar fa uns mesos una noia molt jove que treballava al meu equip, que amb molta espontaneïtat i parlant amb gent va fer un comentari dient: no sé què hubiera sido de mi en la carrera sin poder usar la intel·ligència artificial. I a mi em va sobtar perquè, en realitat, clar, amb aquesta noia potser em separen 12 anys. 12 anys en termes, diguem-ne, biològics són molts, però en termes històrics segurament no. I jo, en canvi, cridava l'atenció a la meva classe perquè era l'única amb BlackBerry. Bueno, doncs en 12 anys ha passat això. Ha passat, diguem-ne, que un alumne cridi l'atenció per tenir una BlackBerry, a que hi hagi algú que surti d'allà dient: què hubiera hecho yo sin poder usar la intel·ligència artificial? Dit això, jo sempre crec que hi ha el risc, quan parlem, diguem-ne, de l'evolució generacional en l'àmbit de l'educació, sempre hi ha el risc de parlar, diguem-ne, molt condicionat pel pas del temps, perquè segurament aquest debat fa 20 anys respecte a com venien les noves generacions que sortien de l'educació, els nostres majors segurament s'hi referien d'una forma molt més anàloga. I, per tant, jo responsabilitzaria sobretot a la base del sistema educatiu. O sigui, jo crec, i aquí també amb les gafes de mi mirada, jo he perdut molt el temps estudiant coses de les que no me'n recordo, no? Només per aprovar un examen. I probablement això és també un símptoma de que hi ha un sistema que avalua elements que no sé si són determinants en el desenvolupament personal i professional d'una persona. I jo crec que tot el debat educatiu, que a més és recurrent en aquest, bueno, a Catalunya en general, però per això ho parlem aquí, en gran mesura, de donde cogea, diguem-ne, és de que no està basat en el desenvolupament competencial i d'actituds, i que té un sistema d'avaluació que és normal que la gent intenti trampejar des de diferents perspectives.
1: La Red Brufau i Centelles és jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Arlet, bon dia, com estàs?
19: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
1: De fet, tu assenyales que aquests mals usos no els fan només els alumnes, com ara deia el Jofre, sinó també del conjunt, tota la comunitat educativa, no?
19: Doncs efectivament, ara estava escoltant-vos i prenia nota d'aquest meló de la cara B, que no només són el professorat o els docents, també a mi m'agrada sempre parlar dels tres agents, en el qual també incloem la família. Llavors és interessant ser honestos i ser conscients que la problemàtica, per tal i com ho estem abordant ara mateix en el debat sobre l'ús i l'impacte de la intel·ligència artificial, té a veure també per part de tots els subjectes que interactuen en l'àmbit educatiu, que és del qual estem parlant. I per tant, la responsabilitat i com abordar-ho, doncs ho hauran de fer tots els agents que estan en aquesta taula.
1: Mm. Per exemple, Freddy, sabem fer servir per això la intel·ligència artificial?
12: Aviam, això és interessant perquè hi ha molts estudis que diuen que sobretot els nanos més joves no acaben de tenir clar què es pot fer amb intel·ligència artificial i què no, què és acceptable i què no. I llavors doncs, hi ha alguns experts que diuen, clar, diuen, llavors aquests nanos quan arriben a la universitat i els hi dius, escolta, la intel·ligència artificial per posar-te la vida fàcil, per recopilar informació, sí, però per escriure no, que els hi costa més d'assimilar. I també hi ha altres estudis que el que diuen és que els professors, diguem-ne, que són pitjors del que es pensen ells a l'hora de detectar l'ús d'intel·ligència artificial. Yeah. I és per això que això s'està afinant. Per exemple, a Berkeley, la Universitat de Berkeley, la Facultat de Dret, ha adoptat una política que prohibeix l'ús de l'intel·ligència artificial per conceptualitzar, esquematitzar, redactar, revisar i editar. Per la resta sí, però per això sí que no és acceptable.
1: Clar, aquest seria el punt, no, Arlet? Trobar, diguéssim, en quins termes s'ha d'utilitzar o s'ha de permetre utilitzar la IA.
19: És que, de fet, la passa prèvia, si em permeteu, és veiem com l'impacte que està tenint la IA generativa ja des de fa uns anys és portar-nos a la palestra preguntes incòmodes i preguntes històriques. És a dir, què s'espera que assoleixi l'alumnat després de cada etapa? Quins són els objectius que hem d'acordar? Fèieu abans referència al pacte de país, però a mi m'agradaria que no només es quedi en un àmbit institucional, sinó que també social. És a dir, què hem d'acordar socialment que s'ha d'obtenir després de cada etapa educativa i quin és l'objectiu de l'educació? Perquè si ens basem en termes productivistes, que abans heu fet menció a aquest estudi de Stromberg i companys del juny del 2026, efectivament, l'impacte i com d'haver acuallat l'IA generativa en les tasques que es duen a terme a casa o fora de les universitats o de les escoles, es deu a que sembla que estiguem ja en unes dinàmiques de produir aprenentatges sense realment que aquest es dugui a terme, sense realment que es produeixi una confrontació amb el que s'està aprenent, amb els ritmes de cada alumne i, en definitiva, desenvolupant aquest pensament crític.
1: Però l'Atxo deia, no? Quan ens han fet estudiar dades que en sabem i que quan les estàvem estudiant ja ho sabíem, de fet, que no ens servien de res pel nostre dia a dia. Aquí també, és a dir, al final, la intel·ligència artificial també et permet avançar i dedicar-te potser a temes que realment t'interessen, no? Perquè en l'aprenentatge hi ha moltes coses que al final no farà servir per res.
19: És veritat, o sigui, el que et permet en aquell moment és tens una solució immediata, però el que no t'està permetent, i sí que m'agradaria apuntar al comentari del Nacho, és gestionar la frustració d'aprendre coses potser que consideres que no són oportunes, i dos, també entrenar la memorística,
1: ja.
19: Que potser en aquell moment consideres que no t'està servint de res, però a llarg termini tens una base feta que et serveix a la vida.
1: Clar, pensava en un treball absurd, no? Jo què sé, l'impacte de les croquetes a la caiguda de l'Imperi Romà. Això no t'interessa, potser, però és veritat que t'obliga a fer un exercici creatiu, no? Que això et pot servir, i de frustració, que et pot servir a la vida, no?
19: Que et serveix a la vida, perquè després ens trobem en l'àmbit laboral la importància d'aquestes habilitats toves o les soft skills que demanen a moltes ofertes de feina i que ens estem trobant que molts joves surten de la universitat i no són tan quadriculats i estan tan especialitzats en una cosa que el que és la gestió a l'equip i la gestió de frustracions o diversitats de problemàtiques costa dur a terme. I això són habilitats que es desenvolupen al costat de l'aprenentatge, més enllà de les notes que s'obtenen.
18: Puc fer un comentari, sí. No, de veritat creiem que el sistema educatiu espanyol està orientat a enraonar? De veritat creiem, o català, m'és igual. De veritat creiem que està dirigit al procés d'avaluació, al desenvolupament d'un esperit crític, d'un esperit cívic? De veritat creiem que es desenvolupen les soft skills al sistema educatiu català o espanyol? De veritat creiem que els nostres alumnes desenvolupen en el sistema educatiu una capacitat, no sé, de comunicació interpersonal? De veritat creiem que es desenvolupa i s'incentiva la curiositat per la nostra història, el nostre sistema educatiu? Jo crec que no. I, de fet, part de la crítica de molts pedagogs al nostre sistema educatiu és que no està centrat justament en cap d'aquestes qüestions. I obvi que genera frustració. En fi, el problema no genera frustració perquè t'hagis d'aprendre la taula de multiplicar. Diguem-ne que és un exercici, diguem-ne, d'entrenament mental que és útil per moltes coses. La pregunta és si de veritat creiem que surten, ja que veiem a PISA, que no saps ni llegir, com a mínim que siguis un bon ciutadà, com a mínim que sàpiguis enraonar, com a mínim que sàpiguis parlar. De veritat ho creiem? Jo tinc dubtes, com a mínim, i crec que no té res a veure amb la intel·ligència artificial. De fet, diria que determinats usos de la intel·ligència artificial el que et fan és permetre arribar a llocs on no pots arribar sense ella, i que probablement el que hi hagi que fer és entendre com interactuar amb ella. La intel·ligència artificial, per substituir una capacitat que tu pots fer, pues et pot optimitzar el teu temps. A mi, en el meu dia a dia, la intel·ligència artificial em serveix per fer coses que sense ella no podria fer, no per escriure, i per tant no per escriure un tuit, no per escriure una carta, no per escriure coses que jo sí que sé fer. No?
1: Marta.
7: Jo crec que el tema de la intel·ligència artificial, a més, és molt interessant perquè i estic d'acord amb la reflexió del Nacho ara, de que no sé si el sistema és el que ha de canviar. És a dir, si el periodisme, no, que és l'àmbit que nosaltres coneixem o que jo conec millor, ha canviat al llarg dels anys, perquè evidentment la societat canvia, els recursos canvien, també ha de fer-lo un sistema educatiu que jo crec que està massa enfocat des de fa molts anys això, a repetir, estudiar, repetir i memoritzar, no? I jo crec que això, evidentment, sí que ens porta comportaments i actituds que, si tu tens una intel·ligència artificial i tens una equació que no saps resoldre perquè no t'agraden les matemàtiques i perquè és molt difícil, doncs el camí fàcil és dir, resoldre'm. Però clar, arriba l'examen i no saps fer-lo, perquè evidentment no t'has enfrontat en tu mateix a una dificultat que és, no se me'n donen bé les matemàtiques, però he de fer l'esforç perquè, evidentment, és una qüestió que és útil per a la vida, però després veus com passa el temps i ara fas càlculs ràpids amb la calculadora, encara que, evidentment, tu saps fer aquest raonament pels teus mitjans, però també vivim en aquesta societat de això s'ha de tindre ja, hem de fer les coses molt ràpidament, etc. Mm. Jo crec que la IA pot ser una feina que sí que fa una qüestió de millorar molts processos que pot ser si no tardes moltíssim temps, i això és útil per a la vida i per al treball i per a molts àmbits, però també aquest raonament i aquest espírit crític crec que sí que s'ha de cultivar en moltes opcions, i, per exemple, aquesta opció de fer els exàmens més orals o incentivar aquesta capacitat més d'improvisar i de raonar, etc., s'hauria d'implementar més en un sistema que pot ser, li costa moltíssim adaptar-se als canvis, i això també és una reflexió que s'han de fer dintre de la comunitat educativa, no? Hem de canviar coses i estem disposats a fer-lo i com s'ha de fer, no? Mm.
1: Arlet?
19: Clar, efectivament, ara us estava escoltant i crec que aquí cal apuntar una idea més, és a dir, la intel·ligència artificial no va de negar-la, no va de ser tecnofòbiques ni molt menys, sinó que va d'establir com ha de ser aquesta intel·ligència artificial. És a dir, m'explico, aquesta intel·ligència artificial, el seu ús ha de ser responsable, i quan s'apuntava abans la possibilitat o la potencialitat que té aquesta eina per aquelles tasques, sobretot en analitzar una gran quantitat de dades, en fer tasques rutinàries, hem de partir de la base, que són tasques que ja sabem fer. Si aquestes tasques es duen a terme a les escoles per a l'alumnat que encara no ha après a desenvolupar, seguint amb l'exemple i el recupero, com es duen a terme les taules de multiplicar, llavors el que estem fent és negar que duguin a terme aquest aprenentatge. Una vegada aquest aprenentatge es té, es recomana que llavors sí, és un bon ús la introducció de les eines d'intel·ligència artificial. I a més, permeteu-me, com han de ser aquestes IAs? Doncs aquestes IAs, d'entrada, han de ser transparents. Què vol dir? Conèixer quina és la programació d'aquests algoritmes, conèixer si inclouen, doncs, viaixos i de quina tipologia, no per criminalitzar l'eina, sinó per poder mitigar millor els resultats. Parlem també de responsabilitat. Qui és responsable de la producció d'aquestes obres? I abans connecto amb el que deia abans el ministre Urtasso respecte als drets d'autoria i el pirateig que s'està produint, o el no respecte al consentiment. L'autonomia de l'alumnat. Quantes vegades tenim estudis també que ho demostren, que aquests alumnes s'arrosseguen, es veuen arrossegats aquestes respostes que et fan les IA generatives, establint-te, vols que t'ho reformuli, vols que ampliï aquestes dades, etc etc. I per no parlar un altre gran meló, que és el terme de la justícia global o de la sostenibilitat. I és que utilitzar la IA generativa és molt car en molts aspectes. Per això el que recomanem sempre és un ús responsable de la mateixa, tenir clars els objectius, per què i a quines etapes.
1: Arlet Brufau i Centelles és jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
19: Moltes gràcies, bon dia.
1: I ara anem tancant l'Àgora. Gerard Jovany, bon dia.
20: Bon dia.
1: Abans, per això, hem de saber què han dit els altres.
20: Deixa'm començar per coses que diem nosaltres. No sé si hem explicat que aquesta temporada nosaltres fem les primeres hores del programa des d'un pis que hi ha sobre la nostra redacció.
1: Sí.
20: Ara ho fèiem a l'estudi 1, a peu de carrer. Ara, les primeres hores, anem a la planta 2. De manera que hem de pujar escales, i de vegades passa que anem justets de temps, pugem les escales corrents, i després tenim greus problemes per respirar mentre parlem en antena, com li ha passat avui al Freddy.
21: Sis nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats i obert sense permís. El Regne Unit, un dels que recull una conversa amb l'actual monarca, respongués amb un comunicat en què deia el dolor del dol fraternal pot turbar la raó.
1: Pobre.
9: Un mes i en vas al buit a
20: l'estudi.
1: Realment, l'hem fet córrer, sí.
20: Clar, com que de vegades ens passa això, alguns membres del Matí de Catalunya Ràdio es dopen per estar en forma. No penso dir noms, tot i que avui una publicitat mal posada o posada inoportunament ens pot donar alguna pista de qui es dopa.
22: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
23: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar.
20: No diré noms, tot i que podries no ser l'únic que pren coses. Robert Prat.
24: Sobre les samarretes de Ceuta diu que té tota la solidaritat.
25: Com?
24: Solidaritat.
25: Ara.
20: Ara sentirem un que no necessita prendre res per donar-nos moments de glòria. És Jiménez Los Santos parlant sobre Vinícius i el comunicat d'ahir d'Mbappé.
0: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinícius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinícius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
20: Per si no hi esteu posats, la tortuga ninja és Mbappé, eh? Un altre il·lustre de la caverna, Juanma Rodríguez, del Chiringuito.
3: Pero lo de ayer es, para mí, vergonzoso. Y nadie está priorizando, como dice Mbappé, el dolor. No, no, no, no. Tú estás jugando en un equipo español, vistes una camiseta de un equipo español, estás ganando dinero en España y aquí ha habido una invasión ilegal de Marruecos en España. Señor.
20: Sí, i com que parlem de futbol, avui el senyor andalús que fa els esports al programa de l'Herrera ha confessat quin és l'estat d'ànim del madridisme davant del fulgurant començament de temporada del Barça.
4: 7-2. Es una máquina, es una máquina. Ayer, por ejemplo, salió Cancelo, que jugaba de suplente, lateral, y metió dos goles. Tremendo. Es que dan miedo. Es que yo me pongo a pensar cuando juegue con un equipo que yo me sé que viste de blanco y me cae la caquita por la pierna como a la campeona.
1: Como la campeona.
4: De ayer.
1: Doncs fins aquí l'Àgora. Marta Monforte, Jofre Llombar, Oriol Marc i Nacho Corredor. Gràcies, que tingueu un bon dijous.
9: Que vagi bé.
7: Moltes gràcies.
1: Una pausa i anem a la taverna.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Avui l'Enigmàrius feia esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. I la resposta era Segovià. Segoviar és esquilar la llana de la cua i les anques de les ovelles per facilitar-ne la còpula. I a Segòvia hi ha un conegut aqueducte romà. 957 de les 1.210 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 11 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva Maria Morgarella Ciuraneta, que ens escolta des de Vigo, a Galícia. I avui també ens heu dit turiscar, esplugar o tonsurar.
6: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
25: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
26: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
27: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
25: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
27: Entrades a teatrepoliorama.com.
28: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
29: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
30: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
31: Cancel·lar un servei ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
2: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
2: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
2: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Tendreu tots mal. Ah!
10: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
29: frigorífics, rentadores, forns,
13: i tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
29: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què?
16: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
17: Citroën.
16: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
18: Hola, has escapat tu al Corte Inglés a fer la compra? Porta oli, calguidor de 5 litres d'oli d'oliva verge extra o Ojiblanc el Nuestro, el que ens agrada, està només a 3,99 euros al litre. I tonyina clara, que el pack de 6 llaunes Albo amb oli d'oliva té un 2x1 i cada pack surt a 5,48 euros.
19: Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
29: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga, web i app.
32: Ocasión Plus.
33: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
34: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
35: Kia. Movement that inspires.
36: Podríem tenir son.
37: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
38: Literalment.
36: O poques ganes de treballar.
38: És que tinc molta feina.
37: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
36: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
39: Som pura cafeïna.
40: Catalunya Ràdio.
29: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
41: Obrim la taverna, en Pau Aranós, Maria Nicolau, Marc Casanovas, Carles Soriguera, bon dia!
42: Bon dia! Ara, presses de què? Ara, tot presses, tot presses.
41: Home, clar, tenim 10 minuts, 10 minuts de taverna.
42: Ràpid, ràpid.
41: Va. Marc, on ets? On ets, Marc?
43: Com quan es mengen els flams en els concursos amb les mans a l'esquerra, et xerrupa.
44: Mira, estic davant del cinema fenòmena, perquè
41: maco, molt maco.
44: A les 11 hi ha la preestrena de la sèrie de Gènesi, la història del restaurant, sí. Del Bulli. El que he fet, hi ha molt rebombori, i m'he anat a la terrassa davant, i què passa quan vas a la terrassa davant d'un cinema? Que trobes a tots els actors. I estic, doncs, mira, aquí davant tinc el Miquel Fernández, que fa de Ferran Adrià a la sèrie, tinc també l'actor David Pujol, que, per cert, el director de la sèrie de Gènesi, per qui no ho sàpiga, ha fet pel·lícules de Dalí, va fer el documental també del Bulli, és a dir, que sap perfectament de què parla i coneix l'univers Costa Brava, i molta curiositat i molta expectació per veure, sobretot, una cosa, com tocarà els orígens i els temes delicats. Jo tinc molt interès com Ferran Adrià, perquè evidentment ha supervisat part del guió, evidentment, ha decidit que entrin certs aspectes de la història del Bulli i de Ferran Adrià, doncs que molts de nosaltres volem saber com s'han tocat a la ficció.
42: I t'ho explico jo, que he vist els 6 capítols. A veure, Ferran, el seu paper ha estat el controlar que tots els diàlegs gastronòmics i l'execució dels plats siguin les correctes. I ha sigut voluntat, això explicat pel Ferran en una llarga entrevista que podreu escoltar a la web del periòdico, i em faig la falca...
41: Sí.
42: La part de les parts més delicades, que és l'enfrontament del 2008 amb Santi Santamaría, quan va acusar a ell en particular i a la cuina autoral, creativa, tecnoemocional en general, d'utilitzar additius que podien fer mal a la gent, i la malaltia del soci del Ferran, el Juli Soler, ultradelicats. Ferran explica que va ser el David, el David Pujol, que el que has parlat, el que va voler col·locar aquestes coses. Jo l'he vista i crec que és... Per mi, Ferran diu que no, que se l'ha tractat al Santi amb molt de carinyo. Jo crec que s'explica molt bé què va passar, perquè va passar així, però tornar-ho a veure encara que sigui format ficció, però part de veritat, perquè es veu que la part que parla del bulli és el 95% cert, és, jo trobo heavy, jo trobo dur, jo trobo complicat i que serà impactant. El que no sé és l'espectador que ja no ha viscut això, perquè el bulli va tancar el 2011, si pensa que tot serà ficció, perquè aquesta hi ha dos trames, una trama que és la història del bulli de Ferran i de l'Albert Adrià i del Juli Soler, i una part de ficció, totalment ficció, que és la que encapçala Mònica López i Mario Gas i Pere Arquillué, on estan tremers en les dues. Entonces, jo no sé si la gent serà capaç, perquè no té tota aquesta informació, saber què és veritat, què és mentida. En tot cas, jo crec que és molt recomanable.
0: Una cosa, no, vol dir que no ho tenim superat, no? Aquest conflicte
41: no,
0: aquí va bé, no està superat,
41: no.
42: Bueno, no, si estava superat...
41: Jo crec que hi ha com una pau social.
42: No, però... va haver una representació el mes d'abril, perquè va organitzar Pau Santa Maria, el fill del Santi.
41: Sí, però s'ha sanificat una pau, però no s'ha netejat la ferida. No?
42: És que mai se podrà netejar, és que va ser molt gruixut, va ser un sisme. Però el que jo crec és que tothom acabarà veient això com a Nissaga de Poder, com un joc, com una ficció. Jo crec que la gent...
0: Ostres, no sé si és gaire bo, això, doncs.
42: No, veurà un espectacle de la condició humana d'uns tios amb opinions molt diferents de com és la cuina, i ja està.
44: Crec que és bo que la sèrie abordi els temes delicats i que no sigui només, doncs, això, a promoció o publicitat d'una figura. Crec que és molt bo que la ficció abordi els temes que crec que a nivell periodístic són interessants, i després dir que a la sèrie es podrà veure a TV3 a les

0: ficció. A Netflix hi ha un avantatge que no té TV3, és que hi ha un documental. Els documentals que havia fet el David Pujol, que són moltes hores, n'hi ha com un resum. Clar, això es veurà tot el món. Són milions de persones potencials que poden veure. I crec que serà d'aquesta manera, crec que aquí, o que no es veu el documental, TV3 no té aquest documental, el Bui va tancar el 2011, anaven cada any d'uns 2 milions de reserves unes 7.000, 8.000 persones. És molt poca gent la que sap real. I després d'aquesta gent que anava com a clients, la que sap realment el que va passar dintre encara és menys. Jo crec que es veurà com a ficció.
1: Són les 10:54. Hem d'anar per feies, que si no tindrem temps, ens quedarem amb la sèrie. Va, Pau, què ens portes?
0: Mira, vull recomanar un restaurant de Sabadell, que és el Quimbo, que quan els meus fills eren petits, el Quimbo, el número 8 del carrer Maria Fortuny, al centre Sabadell, era el seu restaurant preferit. Obert a l'octubre del 2010, al llarg de més d'una dècada hem anat multitud de vegades perquè l'Esteve Roca sempre ha treballat amb molta finesa i a preus sorprenents, sense beguda, entre 30 i 35 euros. Tots ens sents grans i també l'Esteve, que amb 45 anys i horaris, fa uns horaris que li permeten fruir d'una vida familiar, així que tanca els caps de setmana. De tornada un divendres, a la nit he retrobat el mateix plaer de sempre, amb els plats sense cap però i una regularitat sorprenent. Bueno, sí que hi ha un però, ahir com avui una carta de vins massa curta. La guiosa d'ànec Pequín, l'uramaki, que és l'arròs que va per fora de tartar de tonyina, el bun o ban de panxeta, els temaris flamejats, broda la fritura i l'imprescindible són els llagostins embolicats amb una pasta filo perfectament fregida. Aquesta vegada vaig saber l'origen del plat després d'haver gaudit dels llagostins a cada visita. No van ser d'inspiració asiàtica, encara que són comuns a molts restaurants, sinó de l'alta cuina, d'un plat de l'Hilario Arbelaitz, el venerat Tuberoa, ja tancat, i que reobrirà d'aquí un any més o menys amb el mateix esperit, però amb una altra propietat. Esteve hi va passar pel Tuberoa, com va passar pel Bulli, el Talaia o el Sant Pau de la Carme Ruscalleda. El plat de l'Hilario era una amanida tèbia de peus de porc amb llagostins, que al centre de Sabadell forma part del repertori d'un restaurant japonès i de les destres mans d'un cuiner català.
1: De Sabadell cap a Barcelona, Marc.
2: Mira, just porto cap al restaurant Piedra. És de recent obertura, va obrir just abans de començar l'estiu. I, a veure, no vull fer volar coloms, però crec que la cuina de la Soledad Lerma, que és la cuinera del restaurant Piedra, és una grandiosa notícia per a Barcelona. Guanyem una cuinera, que per cert és portenya, que és perspicaç, és intuïtiva, és observadora, en un lloc molt, molt petitó, treu uns plats excel·lents. A sala hi ha la seva parella, que és el Gonzalo, perquè us feu una idea amb una carta curta amb racions sempre per compartir. Defuig d'aquests plats comuns i de records molt, molt típics de Buenos Aires, però hi ha referències, evidentment, no només argentina, sinó també italo-franceses. Vaig tastar l'empanada de carn amb salsa de tomàquet verd, vaig també tastar la fainà amb flor de carabassa, el cachete de rap amb ají, groc i bonítol amb tomàquet, i també dir que el Gonzalo, que és la seva parella, a sala, doncs, recomana un molt bon maridatge, molt bons vins, té una selecció i una carta molt, molt, molt completa. El resultat és un bistrot original, refrescant, arriscat i, per tant, elogiable.
1: Doncs queda recomanat. Carles?
3: Doncs vinga, jo segueixo amb la meva idea de portar i presentar-vos persones que estan al capdavant de projectes vitivinícoles, que cuiden la parcel·la, que parlen de vins d'una sola parcel·la, que tenen equips petits i, per tant, la traçabilitat humana de tot el projecte és fàcil de seguir. I en aquest sentit us vull presentar Vins del Tros, amb en Josep Arrufat al capdavant, en Josep de Cal Ros, un bon amic. Treballen en varietats autòctones, diuen ells. Per mi són varietats tradicionals. Aquí, avui no entrarem en aquesta discussió, però qualsevol dia hi podem entrar-hi, cap problema. Això sí, tot allò que passa a la vinya, el respecte que hi ha a la vinya, no es perd en el celler, perquè això podria passar. Aquest treball de vinya ecològica, vinya regenerativa, amb fermentacions espontànies, o sigui que tot allò que hem cuidat i buscat al màxim la perfecció en la vinya, doncs després que no la fem malbé dins el celler, que a vegades passa, no? Vins, doncs per mi un enamorat, la senyora Carmen, però també Lo Morenillo, que pren el nom de la varietat, molt present a la Terra Alta i a la Franja. Finca la Novena i el 100% de garnatge blanc i el 100% de garnatge negre. Vins del Tros, Josep Arrufat, val molt la pena.
0: Amb extensió a Sabadell, a un restaurant que es diu Tros.
3: Sí, senyor. Gros. Sí, senyor. Mm. Perquè un dels socis, un dels socis de l'Horros és l'Orovich, i és de Sabadell, i...

0: Bueno, hi ha una connexió bastant directa. Bueno, molt directa, molt directa.
1: I saltem també a Besalú, Maria.
2: Un restaurant que no és novetat, que no és notícia, i això és fantàstic.
1: Ara.
2: Fa el que ha de fer un gran restaurant, que és ser regular, fiable i digne de confiança. Restaurant Pont Vell, a Besalú. Sí, exactament, al costat del Pont Vell de Besalú. Allà on té...
3: No se podia saber.
2: Allà on té podria fàcilment fer calés venent pinso als turistes a qualsevol xiringuito de crujicoques o paellador. Però la família que porta en aquest restaurant obert des del 1981 han decidit dedicar la vida a seguir el camí de la virtut i de l'honor, del rigor a la sala, rigor a la cuina, respecte pel producte i per la gran cuina catalana tradicional, posada al dia a base de refinar la tècnica i d'oferir, de veritat, una gran experiència gastronòmica a qui els visita. Qui seu en aquesta taula pot respirar tranquil, deixar-se afalagar, sabent que la vida és bona i que durarà per sempre. Conill, agredols amb panses i pinyons i pom al forn ja és legendari, l'ànec amb nes, vespres i salsa de gingebre, és un deliri, peu de porc sense feina amb sobrassada de cal rovira i gamba vermella, és el motiu pel qual hi vaig de genolls cada any. Pont Vell és la resposta a quin és el futur de la cuina catalana a la restauració.
0: És aquest, carai,
1: és aquest i és aquí. Carai. És el restaurant Pont Vell de Besalú. Maria Pau, Carles Marc, gràcies, fins la setmana vinent.
3: Adéu. Adéu.
4: Tenim carn.
5: I també peix.
4: Tenim fruita.
5: I tenim verdura.
4: Tenim amplis horaris.
5: I botigues al teu costat.
4: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
5: I estem molt a prop teu.
6: T'esperem!
4: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
7: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament de l'ES Alert ahir només quan el Meteocat va avisar de la intensificació de les pluges i assegura que no es va plantejar suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Els aiguats han provocat una víctima mortal al conductor d'un cotxe que l'aigua va arrossegar en una riera a Olivella, al Garraf. Anem al Departament d'Interior. Montse Poblet.
9: Bon dia. Protecció Civil justifica l'enviament dels dos és alerta i al vespre quan ja estava plovent perquè la intensitat i el comportament de la tempesta van canviar i es va tornar més perillosa del que s'havia previst. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar... Tornen, per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
9: El primer avís es va enviar a 9:45 del vespre i el segon a 10:00, a la mateixa hora en què rebia la primera trucada des d'Olivella alertant que la riera havia arrossegat un cotxe amb un home dins. Els bombers l'han trobat mort a uns 500 metres d'on estava el vehicle. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Doncs anem ara precisament cap a Olivella, al Garraf. Montse Gené.
11: Hola, bon dia. El cotxe arrossegat, un Volvo gran gris, encara està a la llera del riu, molt malmès. L'home de 48 anys va ser arrossegat per l'aigua i el seu cos el van trobar després, entre les 11 i les 12 de la nit, els equips d'emergències. Els veïns ens diuen que l'ES Alert va sonar tard, quan ja plovia, i que no va sonar a tots els mòbils.
12: Sí, 11:08 he recibido el alerta, sí. Pero era, creo que empecé a llover muy fuerte sobre las 10, quizás.
11: Aquesta és una zona muntanyosa i boscosa, difícil cobertura de mòbil. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Olivella.
1: Per cert, que l'aigua d'ahir encara afecta la circulació a Rodalies. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu. Des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb el metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Massanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport. L'afectació de la línia Girona està relacionada amb la inundació als tallers de Sant Andreu. Més notícies, Natàlia Ramon.
13: Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% si ho comparem amb com estaven els preus ara fa un any. Ara bé, si ens fixem en el preu de l'habitatge per ciutats, Comprar-se ara un pis a Barcelona costa moltíssim més, de mitjana 4.600 euros al metre quadrat. A la capital, on hi ha més demanda, els preus s'han inflat un 7% en l'últim any. Tot i això, Barcelona no és pas el lloc més car on comprar-se un pis. Per davant hi ha Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda els 5.000 euros. L'any passat ja ocupaven els primers llocs d'aquest rànquing. A la demarcació de Tarragona, Salou és la ciutat més cara, i a la de Girona, per primer cop, ho és Lloret de Mar.
1: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no dona per perduda la batalla contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha mostrat els seus dubtes que la Comissió Europea autoritzi l'allargament de la tercera pista sobre la Ricarda. Urtasun ha replicat al president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: És una decisió del govern d'Espanya a petició del govern de la Generalitat. És el president Salvador Illa que està liderant aquesta petició, una cosa que no estem d'acord. Ahir vaig sentir el Salvador Illa, president de la Generalitat, dir que convertirem el Prat en un dels aeroports més sostenibles del món. Miri, això és prendre el pèl a la gent.
13: L'escrol o desplaçament infinit a les xarxes socials i la personalització de l'algoritme estaran prohibits a la Unió Europea per als menors de 18 anys. Són dues de les mesures més significatives de la proposta de llei de la Comissió Europea per restringir l'ús de les xarxes als menors i fer-les més segures. En un gest poc habitual, la mateixa presidenta, Ursula von der Leyen, ha presentat el text. Anem fins a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
14: Hola, bon dia. Von der Leyen vol que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador per als menors de 18 anys i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats en funció dels seus interessos. La presidenta de la Comissió Europea creu que tot això són trampes de les grans plataformes per atrapar els més menuts durant el màxim temps possible.
15: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
14: La llei vol prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys i que ja hi puguin accedir entre els 13 i els 15 anys, però només durant una hora al dia. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Estrasburg.
1: Esports, Marcos García.
16: El Barça lidera amb contundència la Lliga de Primera Divisió. Ahir al Camp Nou, Barça 7, Racing de Santander 2. Rafinha va fer un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. El Barça té un marge de 3 punts sobre el Madrid, que segon l'Espanyol és 8è de la classificació, té 7 punts. Jugats també ahir a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. Al Llevant, Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per la pluja. Avui es tanca la jornada de primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga Villarreal a 2:15. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 3:15 a la pista del Montpellier, és partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Encara en handbol, Lliga Femenina, KH7 Granollers 16, Morvedre 22. I en tenis, Pau Lavadosa juga avui als vuitens de final del torneig de Sao Paulo contra l'Argentina Hortensi.
8: Fins aquí les notícies.
17: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: Passen 7 minuts de les 11 del migdia. Josep Manel, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
18: Molt bé.
1: Això és bo. No has d'afegir res més, eh? Cap matit.
18: No. Bueno, molt sí, bé. Voldria ara donar resums al Joel Díaz.
1: Com?
18: Voldria un record pel Joel Díaz, que el trobo a faltar.
1: Doncs li enviem un record, però sí, t'expliquem que està, encara hi és.
0: Sí, és viu, eh?
1: A partir de les, sí, ja, a les 12...
18: Ja sé que està amb el Pello i la banda.
1: Va, doncs a partir de les 12 el pots recuperar.
18: Sí. Digue-li que vagi a comptar amb els pixarroures i que gràcies per deixar-se els pins per pixar els de campanya.
1: Doncs ja li traslladaré. Ho anotem, ja li traslladaré.
0: Li vaig a dir ara o m'espero?
1: No. Ah, anem al begut del concurs. Anem per 100 euros. Si encertes la pregunta, els guanyaràs i podràs decidir si segueixes jugant per 150 l'endemà o si et plantes, d'acord?
18: Molt bé.
0: Doncs vinga, Josep Manel, et faré una pregunta que es titula Sorolls que només sents quan paren. No, Igona. Saps quin tipus de soroll? Són els sorolls que només sents quan paren. Són aquella mena de sons normalment suaus, però refotudament constants, que entren subtilment a la teva oïda i s'instal·len discretament per, des d'allà, anar-te perforant el cervell i erosionant el teu sistema nerviós. Sense adonar-nos-en, són víctimes d'aquests sorolls que només sents quan paren gairebé cada dia. Poden ser, per exemple, el soroll del motor de la nevera, no el perceps, aquest sorollet.
19: tu no te n'adones que hi és. Però hi ha un moment que se sent un clec, s'atura de cop, i aleshores notes una mena d'alleujament molt intens. Després també hi ha el brunzit d'un llum fluorescent que no va gaire bé. Per exemple, això, eh? Apagues el llum i s'atura el soroll. Pago? Quin descans. El soroll de la campana de la cuina, aquella tranquil·litat quan portes 3 o 4 hores fent escudella i carn d'olla i pares l'extractor. És inevitable fer com un... d'alleujament. I n'hi ha molts més, d'aquests sons que generen pau i benestar quan deixes de sentir-los. L'aire condicionat, el ventilador d'alguns ordinadors, també de les consoles, transformadors, mira, tots aquests, carregadors, llums LED, la veu del Marc Giró, la de Maya Montero... n'hi ha molts d'aquests sons que molesten. I ara et faré una pregunta, Josep Marrón. Ai, Josep.
1: Marrón?
19: Ramon.
18: Josep
19: Manel.
1: Josep Manel. Sí. Endavant a la pregunta. Per 100 euros...
19: En relació als sorolls molestos, com es diu, en realitat, Bad Bunny? Et dono 4 opcions. Opció A, Avalí Artís Gené. Opció B, Juan Luis Londoño Arias. Opció C, Benito Antonio Martínez Ocasio. Opció D, Edson Arantes do Nascimento.
1: Temps.
18: La C, el Benito.
1: Benito Antonio Martínez Ocasio. És una resposta correcta, senyor. Josep Manel, t'endús 100 euros ara mateix o vols jugar per 150 demà?
18: Em planto, em planto.
1: A plantes, doncs 100 euros pel Josep Manel. Així ja ho tens assegurat. Si algú vol concursar per 50 euros demà, perquè el Josep Manel ha abandonat la seva posició privilegiada per seguir concursant, línies obertes al 93201-7474. Josep Manel, gràcies, que vagi bé.
18: Vosaltres, adeu.
1: Adeu, adeu. Adeu.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
21: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
20: frigorífics, rentadores, forns...
21: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
20: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
21: Consulta els models i marques que hi participen.
22: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
23: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
22: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pols, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
25: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
26: Hola, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist uns filets de noll de primera A boníssims a 9,98 euros mig quilo. I trio uns quants sobres de llescats d'en Savall Ibèrics, 50% raça ibèrica Sierra Leales, que si n'agafes 3, la unitat surt a 8,50 euros. I els podem combinar com vulguem.
27: Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés.
28: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges. A la botiga web i app.
29: Grau, què et passa?
30: Faig masses coses.
31: T'has de calmar i organitzar-te millor.
30: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
32: Ja, però això és impossible, Grau.
31: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
30: Esclar, un altre Grau?
29: Buah, això seria la bomba.
32: Buah, no m'ho perdria per res del món.
31: Un altre Grau.
33: Nova temporada de Projecte Beta. Divendres 18, estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Eduard Sola, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Què se sent el dia que surt la teva primera novel·la?
1: Doncs nervis, tinc agarrines, de fet.
0: Sí, i el segon ja no m'imagino, perquè clar, això és una... No?
1: Sí, mira...
0: Però això... el primer dia és el primer dia.
1: Sí, és molt diferent amb el cine, perquè amb el cine, com que el primer dia passen coses, o sigui, com que la gent...
0: Aquí no passa.
1: I aquí no passa res, no? Com que el primer dia, bueno, pues que ve, que surti, no? Però com que és una cosa com de llarga durada.
0: Eduard Sola és guionista d'èxits, com Casa en Flames, per la qual va guanyar el Gaudí i el Goya millor guió original, La Virgen Roja, Mi Amiga Eva, Premi Gaudí al millor guió, de sèries com Querer, Cites, Cuerpo en Llamas, i més recentment Rebelejar, que és una delícia, per cert, de sèrie. Bé, delícia, no sé si és la paraula, perquè sí, també és molt dura, però en tot cas està molt ben trobat. O La Casa Nostra, també, entre molts altres títols. I avui ens presenta el seu debut com a novel·lista, és El Niu, que està publicada per La Campana i que trobareu a partir d'avui a les llibreries. Per què has volgut publicar una novel·la? O t'hi has trobat?
1: M'hi he trobat, la veritat. És una cosa com que volia fer a la vida, però mai acabava fent, fins que va venir l'Anna Maria Caballero i la Mireia Lid i em van dir, escolta, vols fer un
0: sèrie? Ja que escrius, escriu una novel·la, no?
1: Exacte. Llavors, com que, bueno, vaig firmar un contracte, vaig firmar un compromís d'entregar-ho un dia a tal hora, i clar, i quan ja havia firmat, doncs ho havia de fer.
0: Tens així, paraula, no?
1: Vaig acabar.
0: I és molt diferent d'escriure un guió?
1: Molt, perquè, entre altres coses, un guió, doncs, hi ha l'escriptura meva, del guionista, després hi ha l'escriptura de rodatge i després hi ha l'escriptura de muntatge. Llavors, quan la gent veu alguna cosa, doncs vas parapetat. O sigui, vas tranquil una mica perquè és una obra col·lectiva. En canvi, una novel·la, vaig jo sol, em sento despullat i jo sé que cada paraula que jo escrigui és la que li arribarà al lector. No? I això dona un vèrtic afarredat.
0: Això ho diuen com escrius, però en la història, perquè sí que tinc la sensació que llegint-la podria ser una sèrie o una pel·lícula, no?
1: Sí, en això, clar, això no el novel·lista, Eduard Sola novel·lista, si existeix, no ha pogut abandonar el guionista, diguéssim. Jo sóc aquest. A l'hora d'explicar històries no sé fer-ho d'una altra manera que fer-ho en imatges. La conseqüència d'això suposo que és una novel·la també més àgil, no?, o més visual, que sempre està bé, però bueno, hi havia molts tipus de novel·les possibles i m'ha quedat aquest perquè no sé fer-ho d'una altra manera.
0: No, hi ha coses que identifiques molt en coses també que has escrit com a guió, no? Per exemple, El Niu té una protagonista que és una dona madura.
1: Sí.
0: Això ho hem vist, per exemple, a La Casa en Flames, l'Eva també, no? És a dir, són personatges en què tenen una maduresa i això suposo que et permet a tu també jugar amb la complexitat del personatge.
1: Sí, no sé, la veritat és que ha sigut com una casualitat que hagi acabat aquí, diguéssim, amb aquesta exploració de les mares o així. I suposo perquè és un pol d'atracció en el sentit a nivell dramàtic, en el sentit de que són personatges, per una banda, molt familiars, o sigui que tots tenim una mare i tots la identifiquem i tal, i per l'altra, molt inexplorats. No? Les mares, així en general, són dones que han estat sempre com... la meva mare és perfecta, no? com certs angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones, no?, amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: I per què no pares?
1: No paro de...
0: No, per què no pares, no. Per què no... La figura del pare, diguéssim.
1: Ah, pares.
0: O sigui, per què mares i no pares?
1: Mira, perquè entenc jo que el pare com a figura, o jo què sé, i sí que ha sigut identificat com a persona. O sigui, sí que crec que ha estat més explorat i suposo com que en aquesta cosa d'anar a llocs on no s'hi ha anat tant, em sembla molt interessant. Ara, ja arribaran els pares, eh? Perquè els pares ens queda feina per fer, diguéssim, a nivell social, diguéssim. Tenim molts, molts deures i moltes coses per fer. I també hi ha moltes... molt on rascar dels pares.
0: De fet, dediques el llibre a la teva mare?
1: Sí, sempre.
0: Li dedicaria tots els llibres de totes les biblioteques i encara no m'acostaria ni una mica a tot el que ella ha fet per mi. Sort que em perdona el desajust a la meva mare, és clar.
1: Doncs pues mira, ara ho he llegit i sóc tonto i m'he emocionat una mica. Sóc un idiota. Però no agraïm prou a les nostres mares el que han fet per nosaltres. I diré una mica més. Han fet molt i no els agraïm prou, i hauríem d'agafar el telèfon i dir-los o convidar-les a dinar nosaltres, però encara faran una altra cosa les mares, que és, fins i tot les persones que som adultes i som ja autosuficients i tal, l'existència de les nostres mares també afecta. Per això és un daltavall quan es moren, no suposo. Però tenir una mare que està allà, que és una persona que saps que si caus t'agafa, et permet caminar una mica més tranquil·la a la vida.
0: Ja com una cura permanent, no?
1: Exacte.
0: Present i no present.
1: Exacte. I això no els hi agraïm prou. I això ho estan fent. O sigui, això no és una cosa que passi perquè sí. Això passa perquè li han fotut les hores i la vida al nostre costat. I això, en la meva generació i les generacions anteriors, normalment ha sigut en la figura de la mare. M'agradaria que no fos així, i és més, m'atreviria a dir que hi ha tota una generació que estem lluitant o que volem lluitar perquè aquesta cosa estigui més compensada. Però, sí, com sigui, a nosaltres ens ha passat això i crec que està molt bé reconèixer-los el que han fet.
0: Té més d'un sentit el títol del llibre, El niu?
1: Sí, El niu és com es diu la casa on es vertebra tot això allà al delta de l'Ebre. També, òbviament, la Sara, la prota del niu, és ornitòloga i està fent un estudi sobre els nius dels rapicadors.
0: Es parla molt d'aus, també, en el llibre, sí.
1: Tot això. I, òbviament, té un sentit més metafòric, que és això de la família, el lloc, la llar, no? Un niu és una llar, i hi ha una frase popular que està també recollida al llibre, que diu alguna cosa així com els branquillons... hòstia, ara no me'n recordo com és, tinc aquí el llibre al costat, ho llegiré perquè crec que és significatiu. Diu els branquillons fan el refugi, però les restes de plomissol és el que fa el niu. És a dir, que el niu es considera niu quan hi ha criatures, quan hi ha família, quan es generen coses vida. Que no hi eren, quan hi ha vida, allò és un niu. Un niu
0: per si sol no és res.
1: Per si sol no és res.
0: Això passa amb les cases, clar.
1: Exactament.
0: Una casa per si sola no té res si no hi ha vida.
1: Exacte,
0: no té... Que a vegades això ho oblidem, no? A vegades parlem molt d'això, de l'habitatge. Clar, l'habitatge... Bueno, potser hauríem de parlar de les vides.
1: Tota aquesta reivindicació per un habitatge més just, per una ciutat que sigui capaç d'acollir, que sigui capaç de... que els seus ciutadans puguin estar a les seves cases tranquil·lament i puguin pagar el lloguer i puguin estar tranquils amb la vida, no és perquè sí, no és perquè ens puguem anar de vacances. O sigui, és per poder estar en pau amb el món, perquè necessitem cases, necessitem pisos, necessitem espais on construir. No? Perquè si no construïm des de lo petit, des de la família, des dels nostres éssers estimats, com hem de construir un món?
0: Llegint la novel·la també m'apareixia molt la paraula seguretat. No, aquests dies, per l'actualitat, parlem molt de la seguretat. No? I potser aquest també és un terme que hauríem d'aplicar a les cases, a la nostra família. Són espais segurs, no? O no?
1: Sí, té molt a veure amb això d'on som, no? Amb això de poder... Bueno, amb això, amb els drets de l'habitatge també tot està vinculat, òbviament. Però quan ens tornem bojos reivindicant el que és just i reivindicant que la gent ha de ser just, que pugui viure d'on és, d'on té rels, té molt a veure amb això, no? Com que de cop i volta és un espai segur. Aquest barri on has crescut és un espai segur i abandonar-lo sempre és traumàtic.
0: I tornar-hi més.
1: I tornar-hi més, sempre.
0: Més o no?
1: Sempre, sempre, sempre, sí. Sempre.
0: Que no sé què podem explicar i què no de la novel·la, però sí que és veritat que hi ha un fet, no?, que és que el fill petit de la casa es fa gran, se'n va.
1: Se'n va.
0: I la Sara, que té 50 anys, ha d'afrontar, diguéssim, un buit de la seva absència.
1: Totalment. I per afrontar-los, pues la Sara se'n va al delta de l'Ebre, on la família té una casa, una barraca, allà entre els rossars, i allà és on s'ha de confrontar amb tot aquest dol, amb tota aquesta absència i amb tots aquests traumes del passat. Això el que li provoca a la Sara és deixar de ser qui era, d'alguna forma. La Sara ha sigut la mare aquesta perfecta i deixa de ser-ho.
0: O deixa de tenir el control de la seva vida, no?
1: Exacte. És una a partir de que ella se'n va al delta i s'instal·la al niu, ella comença a obrir la porta a la venjança, a la ràbia, al no raciocini, al no ser una persona tan afectiva a mà i afectiva a mi, i comença a ser una altra Sara. Tot aquest costat fosc que dèiem de les mares, aquestes arestes, apareixen precisament quan deixa d'ocupar l'espai central de criar algú.
0: Diries per això que és algú que de cop se n'adona del que vol o que va avançant a còpia de prendre decisions també més intuïtives, més impulsives?
1: Totalment impulsiva. De fet, aquest és el gran canvi de la Sara, crec. O sigui, fins ara porta tota una vida sent una persona racional i recta i sabent el que vol, i de cop i volta s'abandona a l'impuls. També s'abandona, per què no dir-ho, s'abandona a una sexualitat que no havia explorat o com que una sexualitat reprimida...
0: Sí, hi ha molt de sexe, la novel·la, vull dir, perquè això ven, vull dir que la gent, no? Però a banda de la novel·la, que també sàpiguen
1: sí.
0: Que... Home, sí que n'hi ha.
1: Sí que n'hi ha, sí.
0: No direm més, però n'hi ha.
1: No, clar, el que ens ha passat d'alguna forma... De cop i volta la gent com que se sorprèn que n'hi hagi, no? I és com, bueno, pues, però clar. Perquè com que la novel·la és clarament una novel·la que parla de la maternitat, no? I de celebrar aquesta... I de celebrar aquesta... la criança, la maternitat i les mares, de cop i volta, quan també hi ha sexe, la gent se'ls posa com les mans al cap, de rotllo, com pot ser, no?, que en una novel·la sobre mares hi hagi sexe. Doncs sí, pot ser, no?, com que les mares són éssers sexuals, també.
0: Tu escrius que diuen que parlant la gent s'entén, el que no diuen és que també la gent s'entén a si mateixa.
1: Sí, la veritat. Mira, i això ara m'ho acabes de dir, penso, bueno, això també em passa a mi escrivint, no? Com que a vegades escric, jo em dedico a escriure la meva vida, doncs em passo el dia escrivint, i escrivint ficció, o sigui, escrivint mentides, però fins i tot escrivint mentides em dóna la sensació com que es va configurant una veritat al meu cap.
0: Una veritat que després es demostrarà que és mentida tot també, eh?
1: Però com que sí, quan parlem normalment és quan s'articulen els pensaments, no? Em dóna la sensació. O sigui, com que hi ha, hi ha al nostre cap una sèrie d'idees que no acaben d'estar lligades, una cosa, i quan de cop i volta discutim amb una altra persona, és quan aquestes idees fan clac, clac, clac, clac, sí. Clac, clac, clac, clac.
0: No? Però a part del procés de viure, no? És a dir, segurament si haguessis de triar entre l'escriptura o el viure...
1: Home, trio el viure.
0: No, evidentment. No. Però vull dir que hi ha gent que li dona molta importància, no?, a l'obra, a la feina... Però una cosa, en el teu cas, si no tinguessis l'altra, no la podries fer, amb aquesta excel·lència, amb aquesta virtut de rascar en les coses de la vida, no?
1: Mira, la veritat és que no sé si hi ha excel·lència o no, no sé si escric bé o malament, ja ho veig, jo què sé, la vida, però el que sí que tinc clar és que no podem, els que ens dediquem a escriure per guions o novel·les, o és igual, fins i tot si expliquem mentides, que això és la ficció, una mentida, no podem oblidar-nos de mirar el món, o sigui, com d'estar ubicats en un lloc i en un espai i mirar què està passant al nostre voltant, i jo començo la meva jornada llegint els diaris, no? Però no ho faig per ho faig com de feina, és una cosa de feina meva, de bueno, què està passant al món.
0: Però t'inspira Donald Trump, per exemple?
1: Òbviament no m'inspira, però intentar entendre què està passant allà m'ajuda fins i tot a la cosa més petita d'una discussió de parella que m'estic inventant de com s'articulen el poder, no? O sigui, no, o sigui, tot està intrínsecament relacionat. I em fa l'efecte que això, que fer pel·lis o novel·les només en relació a altres ficcions, és a dir, escriure una pel·li només tenint de referent una altra pel·li o 10 pel·lis més, em sembla una mala idea, la veritat. O sigui, més val que facis una pel·li, òbviament, tenint un referent, però aferrant-te a la vida.
0: Hi ha una persona important que ha fet l'esmentes en els agraïments, que és la teva parella, la Maria Codina,
1: sí.
0: I li dius, quin gust criar amb tu les criatures, l'Emília i el Jan, i criar-nos junts. Què intentes fer tu en el teu dia a dia perquè no senti aquesta càrrega, ella?
1: A nosaltres ens queda així, o sigui, ja parlo ja en plural, ja gairebé, eh? A nosaltres ens queda realment molta feina per fer, perquè fins i tot quan tens la voluntat intel·lectual de fer-ho millor, diguéssim, de fer-ho millor que ho fa la societat, diguéssim, fins i tot et veus com amb pes a descarregar-te, o sigui, com que el món et porta a ser l'home que no vols ser, diguéssim, no? I hem de fer un exercici conscient, diguéssim, com a pares, crec, és el nostre deure del segle XXI, fer un exercici conscient de dir, no, he de perdre privilegis per repartir les tasques de casa, per anul·lar aquesta càrrega mental, no?, de la que es parla molt, que és com una cosa invisible, no? però és molt veritat, i crec que hem de fer exercicis conscients per perdre privilegis, per perdre hores, per perdre espai mental que teníem nosaltres en una altra cosa, per dedicar-los, òbviament, als nostres fills. Que això és una cosa que jo intento fer molt, molt conscientment, perquè no vull que em passi el que ha passat a molts pares de generacions anteriors, que és que han arribat a ser grans i vells i s'han mort, diguéssim, pensant, ai, quines cagades, no? Quines cagades que vam cometre. Bueno, i n'hi ha molts, per suposat, que ni tan sols ho penso, que ja sento llàstima per ells.
0: Fa poc escrivies una carta al País, no? Una carta d'amor a la dislèxia, deies, i deies, la Maria m'ensenya cada dia que l'ordre ha de ser qüestionat, que la lògica és el menys lògic dels criteris a decidir.
1: Sí, la veritat, és que jo soc una mica massa ordenat, en el sentit de ser un tio així en general com molt lògic, on la raó intento que imperi, molt de calendari, molt sé què passarà cada hora, i això em dona com tranquil·litat. I viure amb una persona com la Maria, que us ho prometo que és una tia increïble, o sigui, em sap greu que m'hagi triat a mi, de veritat, perquè penso, mira, això s'ho està perdent, hi ha tantes persones que s'estan perdent el que jo, aquest regalo... Bueno, és igual. El que vull dir és que el seu cap funciona diferent. O sigui, a casa viuen dos caps molt diferents.
0: En quant a la lògica.
1: En quant a la lògica, sí. De com funciona...
0: I tu creus que és més lògic les coses que no són tan lògiques?
1: Sí.
0: O que t'ordre més establert?
1: Sí. té un preu a pagar, això, eh? O sigui, per exemple, la Maria fa una cosa que a mi em treu de polleguera, però després, jo sé que és un preu a pagar. O sigui, la Maria es dutxa no sé quantos i deixa de cop i volta la tovallola mullada al sofà. I a mi, que sóc una persona com lògica, no m'ho puc creure, això, perquè és que, a més, mullarà el sofà...
0: Hi ha molta gent que ho fa, això, vull dir que no.
1: O sigui, però clar, en el meu cap no hi cap de res. Bueno, doncs t'aixugues i deixes, no? I deixes la tovallola, la penges al lavabo, que és on ha d'estar. No? O sigui, el meu cap va així. Però clar, aquest és el preu a pagar, les tovalloles al sofà, és el preu a pagar, perquè, per exemple, la meva dona, a diferència de mi, jo quan jugo amb els meus fills, ho deien allà, a l'article aquell, a la columna, a diferència de mi, jo faig veure que jugo, no? O sigui, estic fent veure que estic allà jugant...
0: Ara toca jugar.
1: Sí, ara toca jugar, i en canvi jo veig la meva dona jugant amb els meus fills i la meva dona està jugant amb ells, no està fent veure que juga. Aquest tipus de cap, diguéssim, aquest tipus de cap que identifico en la meva dona, són la llum de la vida. O sigui, és que a casa meva, o sigui, la vida seria un absolutament un rotllo patatero si tothom pengés la tovallola. Doncs és perquè la conseqüència de no penjar la tovallola és que veus la vida d'una altra forma. I diré més, aquesta gent té una capacitat molt bonica d'identificar les emocions dels altres. O sigui, com de, té el múscul de l'empatia molt fort. Molt fort.
0: Per lo bo i lo dolent, diguis.
1: Per lo bo i lo dolent, exacte. Però això és,
0: per l'alegria i la tristesa.
1: Això és molt bonic. O sigui, prefereixo un món habitat per gent empàtica que no per gent que penja la tovallola on toca. T'ho asseguro, eh? Sí, sí. Perquè em dona a mi la sensació de que tots els mals del món parteixen d'aquesta falta, d'aquesta manca de múscul. I no només això, sinó que aquesta empatia a efectes pràctics o aquesta visió del món més lluminosa va a la contra d'aquest capitalisme ferotge que ens apreta i apreta, apreta i apreta per ser persones efectives que dic, ai, vols dir que hem de produir tant? Vols dir que hem de ser tan excel·lents? Pues potser no, eh? O sigui, tranquils.
0: Potser hem convertit l'emoció en una cosa tan perfecta, no?
1: Exacte.
0: I que s'ha de mostrar sempre d'una determinada manera, no?
1: No parlar
0: de les xarxes, en aquest moment, sí, clar, clar.
1: Com que
0: aquesta pornografia de les emocions.
1: Exacte. És com, no? Com que estan com falsejades les emocions, no? I, bueno, i viure amb una persona com la Maria, doncs això m'ajuda a veure que no, que n'hi ha de veritat, diguéssim. No sé.
0: El llibre que avui ens presentes també toca qüestions com la petjada del turisme, per exemple, el Delta, els menús en anglès, l'especulació immobiliària... tu diries que hi hauria d'haver més gent també com la Sara, que es negués a especular com un principi vital, d'empatia també.
1: Sí, m'encantaria. O sigui, òbviament, en el mercat de l'habitatge, per exemple, els dolents estan molt ben identificats. O sigui, molt ben identificats. O sigui, sabem que els dolents són els bancs, sabem que els dolents són els especuladors. O sigui, gent concreta que té molts pisos, que especula... O sigui, això està molt ben identificat i aquells són els dolents. Ara, hi ha un mal que està per allà, també, que és de cop i volta, quan algú té un pis perquè li ha donat l'herència, o és igual, se l'ha comprat amb els diners de no sé què, de treballar tota la vida, i es compra un pis de no sé quantos. I el posa a lloguer perquè així, no, com per fer una mica de calaix, no sé què. Bueno, aquesta persona, crec que no sé com hem arribat aquí, però de cop i volta aquesta persona apreta els seus inquilins i els hi puja el preu en nom de res, en nom de tenir més diners ells. No? I penso, ostres, com hem arribat fins aquí? No te n'adones que el teu inquilí li costa la seva feina, li costa les seves hores, li costa la vida, pagar-te tu, perquè sí, més? Perquè vols més, no? I estem entrant en una dinàmica on això és per
0: si de
1: més,
0: cas. Per si de cas. Per si hi ha algun imprevist.
1: El problema, com amb el masclisme, com amb moltes coses, el problema és que en un sopar de col·legues, un explica això i explica l'anècdota que li ha pujat el preu a l'inquilí de no sé quantos, i no hi ha ningú en aquella taula que li digui, escolta, això no està bé. O sigui, podem entendre... O sigui, entenc, puc arribar a entendre que hagis comprat un pis per fer...
0: Sí, per tenir una certa estabilitat.
1: No sé, anem a fer aquest exercici d'arribar a entendre això. Però un cop que has arribat aquí, cal que apretis a la penya, o sigui, cal que facis fora algú perquè de cop i volta, en comptes de pagar-te el dia 1, t'ha pagat el dia 2. Un moment, som humans, un moment, parem-ho tot, un moment, no? Però, bueno, ens està passant que estem assumint els codis del capitalisme. Els estem assumint com a propis, quan en realitat el capitalisme i això de fer diners i tot el rato més i més i més i més no és propi dels humans. És un invent. Però, bueno, jo què sé, ens estem posant intensos aquí.
0: No, però que està bé, que al final també parles de la vida quotidiana i en aquesta novel·la hi és tot això, no? I també t'interpel·la d'alguna manera en aquest sentit, ho diu aquesta paraula, però sí, no? Que et parla de la vida, et parla del que ens passa i t'obliga també a tu a qüestionar-te quin paper està jugant en tot això que ens va passant.
1: Clar, d'alguna forma, també era absurd. Òbviament estic explicant la història de la Sara, estic fent una història de família, de maternitat, de culpa, de dol, de sexualitat, però tot això està incrustat en un univers que és el nostre, no? I en el nostre univers està passant això de l'especulació immobiliària, està passant que el turisme n'està passant per sobre, està passant que això de la classe és una evidència, no? O sigui, com que, que el món està dividit en classes socials, és una evidència que ens neguem a veure, i penso, bueno, doncs tot això, òbviament, també està en niu.
0: I tens alguna altra novel·la al cap, ara, o què?
1: Mira, quan vaig acabar aquesta, vaig dir mai més. No? Perquè em va suposar un esforç mental, una energia que vaig pensar en quin moment vaig dir que sí, això. Ara que han passat uns mesos, no? Aquests mesos
0: ara penso,
1: bueno, ja...
0: Però clar, és que un guió està obert. Jo entenc que tu acabes un guió i després també hi ha la posada en escena i hi ha algunes anotacions que pot fer el director, els actors, sí. no sé com treballeu, però entenc que és una cosa més oberta, no? Més viva.
1: I aquí hi ha un dia... Bueno, sempre
0: I s'acaba i s'entrega.
1: S'acaba, s'entrega, hi ha les correccions, no sé quantos, que una cosa que he descobert que és maquíssima, que si jo em pensava que això de les novel·les de literatura tu estaves molt sol, i de cop i volta m'he trobat molt acompanyat, no?, de les meves editors en primera instància, però després, darrere un llibre, hi ha una mà de gent que hi treballa. O sigui, jo no ho sabia, i t'ho juro que no ho sabia, o il·lus de mi, no? Com que de cop i volta, ostres, els correctors, els no sé què, els maquetadors, o sigui, tota unes 50 persones treballant perquè aquest llibre estigui aquí sobre la taula, no? Que, o sigui, els vull dir gràcies per la feina, també.
0: Per cert, Casa Encendres, en quina fase està?
1: Està en una fase molt bonica.
0: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer.
0: O sigui, has acabat la feina, tu.
1: Jo ja he acabat la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc, i llavors pues, rodaran, i ja no, el que no sé és quan s'estrenarà, si serà l'any que ve o no sé quan serà. El que sí que sé és que jo a dia d'avui no sabem què passarà. Després potser serà una mala pel·li, potser serà una bona pel·li, jo això no ho sé. Però a dia d'avui, nosaltres, que aquest guió l'hem escrit amb el Dani conjuntament, amb el Dani de l'Orden, estem molt contents amb el guió. O sigui, ens fa molta gràcia, que és una cosa d'agrair, que quan acabes la feina, a vegades no passa, a vegades acabes i dius, bueno, l'hem liat una mica. Però aquí, mira, de cop i volta ens fot gràcia, la tonteria.
0: A Casa en Flames, molta gent deia, no? Esteu reproduint moltes famílies catalanes, les misèries que hi ha dins de les famílies. Això continua a Casa Encendres?
1: Sí, home, sí. Això és una pel·li de miserables, així en general.
0: Sí.
1: Quan vas sortir a Casa en Flames, molta gent m'escrivia, diem, WhatsApps dient-me, t'has basat en mi, no sé què. No, com que molta gent se sentia com que jo m'havia copiat de les seves vides. I jo estava en plan, que no sou vosaltres. I això passava per això que dius, perquè l'ésser humà és miserable. I quan veu un miserable a la pantalla, es pensa que és ell. Doncs no. Que no pateixi la gent, que a Casa Encendres estarà ple de miserables igualment.
0: I no serà ningú de vosaltres.
1: I no serà, exacte, no serà ningú de vosaltres. Guinyo, guinyo.
0: Eduard Sola, gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio per presentar El Niu, que és la primera novel·la d'Eduard Sola, i amb tota la resta també de projectes que tens entre mans, que són molts i espero que no s'acabin mai.
1: Gràcies a tu.
0: T'escoltem al Catalunya Nit, per cert, de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, no sé com m'he deixat liar, però mira.
0: Has debutat com a col·laborador i amb reflexions que a vegades són interessants, com la que vas fer dels resultats de l'informe PISA.
1: Mira, m'alegro que et sembli interessant.
0: Ho podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. Eduard, gràcies.
1: Merci.
0: Ara tornem.
2: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
7: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
6: Sí.
5: 18a temporada.
8: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
5: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
9: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
0: Torna a posar, Cesc. Para. Torna a tirar la falca perquè no hem sentit res del que ha dit el Sergi. Vinga, calleu.
10: Però aplaudim abans. Aplaudim ara.
9: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
11: Bufant espelmes amb la braçola.

0: baila.
1: Vols callar?
0: La masovera, la masovera.
2: A la Catalunya Nord. Un commemora amb un recopilat.
3: Te la va posar.
1: Sí, sí, sí, és.
4: Però
1: és
4: que sembla la cançó del dia.
1: No, no, no, no, sentir... Però la cançó del dia no era la masovera.
0: Però ho sembla. Mira, ja veuràs.
2: L'ensenyament en català a la Catalunya Nord i ho commemora amb un recopilatori de 15 cançons tradicionals nord-catalanes versionades per artistes com Mamaduixa, Alosa, Ferran Palau o Maria Hein i també Renaldo i Clara i Gravo, que signen junts una...

0: ara estàs fent una...
1: Amb Sergi Ruiz Serret.
2: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. ¿Qué nos queda pendiente?
3: Antes de ser jugador, soy humano.
2: Pero venga, va, home, sisplau.
3: Pero también yo quería tener también un...
2: Sí.
3: Y...
2: Sí.
3: Entonces fue una posición no fácil, difícil.
2: No para de dir tonterías una darrere de l'altra, però és que no.
3: Porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente sota, pero no, absolutamente no.
4: Mbappé y el Malicius son extranjeros.
2: Ay.
0: És l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jubany, Ona Villamata, Xavi Espinosa i Carles Roig. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Els temes tenim pendents, Jubany.
6: Hem de començar parlant del temps, per exemple, perquè ahir sí, ahir sí, en algunes zones de Catalunya van caure molts litres d'aigua, va ploure fort.
7: Va ploure molt, Mauri. Les rates sortien de les clavegueres, que donava gust.
6: Molt bé, Armínia...
0: Panaroles, vaig trobar jo a casa.
6: Hi havia panaroles?
0: Parell.
6: Doncs hagués estat contenta a l'Evelyn.
0: La pluja...
6: Clar.
0: La vaig agafar amb la mà.
6: La vaig esclafar.
0: La vaig esclafar. Tu sorties suc i tot.
8: Tots els ous ara els tens per allà desperdigats, ho saps, no? Quan esclafes una panarola...
0: Ara vaig fer un paper, un tros de paper, ho vaig recollir tot.
6: No, ja a l'Evelyn li agraden les panaroles.
0: Que vas
9: matar una panarola embarassada?
0: Evelyn segura, què tal? Bon dia.
9: Ai... Quina pena, Ricard. Les paneroles no les has d'aixafar perquè aleshores estan embarassades i tots els seus bebès doncs van pel terra. I bé, bueno, també parlarem d'aquelles paneroles mascle que també tenen fills. Tenen
0: això, deixem matisar que era una panerola, perquè ara a casa també hi ha certa inquietud per si eren dues, perquè hi ha pànic per les paneroles.
6: Que no fos una plaga.
0: Va ser una.
6: Una panerola.
0: Aquí
6: una
0: estat controlat. Què et passa, Evelyn? Què et fa gràcia? No acabo d'entendre.
9: També parlarem dels ossos panda, que són molt monos, però tenen una mala llet.
0: Bueno, Mauri, estem en situació ara de pre...
10: Què?
0: Perquè fa un temps que sembla que hagi de ploure, però no.
10: No, jo avui us dic... Què passa? No, què m'heu de dir ara?
6: Avui què vens? Vens pujadet, avui?
10: Avui què?
6: Perquè...
10: Avui què?
6: No, res.
10: Avui què?
6: És una mica inflat.
10: L'altre dia, no, molta cunyeta, no, que sí, que van caure quatre gotes, que si els nens no van anar a l'escola, i ara què?
0: Ara què?
9: Home, què de què?
10: Molta cunyeta amb el res alert, que són uns catxondos.
6: Era una broma, allò, era una broma, Mauri, però la setmana passada va passar que es va avisar molt, i al final, bueno, no va ploure gaire, van caure quatre gotetes, ahir sí.
10: I ara què?
6: Ahir els pronòstics gairebé tot arreu es van confirmar.
10: Mira, ho vaig clavar. I fins i tot vaig disparar un és alerta al Camp Nou just després de començar el partit.
6: Sí, ho hem explicat.
10: Que era per avisar de la pluja de gols que estava a punt de caure.
0: No fem broma,
10: perquè malgrat que el gruix de la tempesta ja ha passat, durant el dia d'avui es podrien produir alguns ruixats, no a tot arreu ni tota l'estona, però a qualsevol hora del dia podria caure algunes gotellades a qualsevol punt del país, sobretot a la meitat nord.
6: Meitat nord.
10: Però també a la meitat sud, Tot i que pel que fa a Ponent, estones de temps variable, cosa que també podríem trobar a Llevant.
6: Molt bé. Doncs pel que fa a les temperatures, ja que
10: bé, ha sigut bé. 12, 15, sí? 10, 20...
6: Així en general...
10: 25. Sí. Ja, 25.
0: Entre 10, gràcies, Mauri. Si hi ha qualsevol novetat, ja ho saps,
7: Bé, fa l'efecte que hauríem de tornar a fer com abans, que quan plovia no s'avisava tant.
6: Bueno, vostè no té idea de res, Armínia, i és una senyora gran.
7: Després tractem els nens com idiotes, no? Però els adults, déu-n'hi-do, també.
6: Bueno, Mbappé. Parlem d'Mbappé, que és un altre dels temes del dia. Ahir, després de l'enrenou de les samarretes de solidaritat amb Ceuta, Kylian Mbappé es va gravar un missatge perfectíssimament estudiat per explicar el perquè d'aquella decisió que va prendre, posar-se la samarreta aquí sota l'aixella.
11: Y porque yo, como yo me siento que vayas tan bien, ¿sabes? Entonces, sí.
0: Kylian Mbappé, bon dia.
6: ¿Qué es aquesta música de fer pena?
11: No, bueno, como he dicho, yo quiero un poco de aclarar la confusión por de aparecer con la camiseta ponida hasta por las tetas.
6: Sí, bueno... A l'alçada del pit, et vas
11: buscar. No, porque yo puedo jugar el tonto y no decir nada. Pero yo, cuando digo aclarar, yo no quiero decir que oscuro es peor.
6: No, no,
11: y claro,
6: no.
11: És mejor. No. Por eso yo quiero de aclarar. Aclara, no,
6: aclarir no vol dir. No, t'hem entès perfectament, entonces, Kilian.
11: Yo me gustaría decir mi nombre y el de este depósito.
6: Parles en nom d'un depòsit.
11: Que no, mi chico,
6: Esther Expósito. Sí. Esther Expósito.
11: Ese depósito, ello quiere decir el nombre de dos, que somos caballas. Ella caballo, yo caballo, ella caballa, yo caballo.
6: Sí,
11: porque somos ocote de Ceuta, por esto sí. que ha pasado de gente que llena por la calle, si sabes. Pero,
6: sí, la arribada masiva de migrantes.
11: Aparte de las caballas, o sí, supongo que gente que quiere ganas la vida sufre también la misma, ¿no? Eso...
6: Molt bé. S'ha entès perfectament l'aclariment, Kilian. El que passa que a Madrid jo crec que no s'ha entès. Perquè avui hi havia una mala llet contra tu i els teus companys.
11: No, puedo jugar el tonto, pero no lo voy a hacer porque yo sé bien Madrid es lugar un poco lleno de persona très facha.
6: Com fachas a Madrid?
11: Francés enfadado.
6: Fachés enfadado.
11: Entonces yo sé que a mi camiseta ha hecho que salga mucho gente de Madrid muy facha.
6: Fachés. Faché, vols dir. Sí.
0: Parada.
11: Yo pienso, ¿sabes? Este depósito yo que España hoy está muy facha, por eso sale problema. Pero...
6: Molt enfadada, que España está molt enfadada.
11: Sí,
6: no,
11: pero bueno, hay que mirar adelante, todo es un caballo, ¿no? Entonces, yo soy caballo.
0: Tu has donat els teus arguments per haver actuat com ho has fet, però Vinícius se sap si ha dit alguna cosa?
6: Sí, Vinícius no ha fet cap vídeo.
11: No sé, he hecho esto de camiseta.
0: Vinícius no sap res.
11: Vini ha hecho la misma que yo, pues yo pienso que le gusta... como quedaba, ¿no? Camiseta, entonces por eso ha hecho, yo no sé, pero yo digo, vale, como que sabe, Vini es un chico que siempre da la cara, ¿no?
6: Sí.
11: Este verano mismo, ha dado la cara a cirujano de plástico, ha dado la cara y se la ha cambiado por otra. No, ahora es Jason Derulo, ¿sabes? Si tú buscas en internet Jason Derulo, ahora es Vini. No sé, soy el siempre da la cara por la medicina.
6: A cambio de una otra, ¿no?
11: A cambio de otra, da la cara. Un abrazo, ¿no? A toda la caballa. Si ya vino a cabalgar caballa, ¿no? Pero lo de Vini, hay que tener mucho valor para dar la cara, como la da él, No todo el mundo da la cara... Aquí la canvia per altra,
0: No. Gràcies. Ja ha de tema. Gràcies. Kilian, Anips, també.
7: Aquest ha saltat a Ceuta.
0: Armínia, no. Prou. O sigui, vostè, és que de veritat, ja estic fart de vostè. No, para. Ja,
7: prou. A veure, què passa?
0: Vostè ve aquí a passar el temps?
7: Sí.
0: L'altre dia vaig veure que vostè, amb un d'aquí, no diré el nom, de seguretat, no sé què, s'intercanviaven?
7: Sí.
0: I vostè li donava un bitllet de 5 i... Què?
7: Sí.
0: Vull que ve aquí a fer negocis seus que no ens interessen, il·legals?
7: A mi sí que m'interessen.
6: Després, entra a l'estudi...
0: S'asseu aquí i xerra.
7: Sí, és exactament...
0: I va amb samarreta...
7: Això que faig,
0: Puc explicar la samarreta que porta?
7: Oh, i tant!
11: I la lleva
7: per
11: l'esteta, també, recogida.
0: Cap vergonya,
7: tio. Cap vergonya.
0: Vostè ve aquí a provocar.
7: Ah, sí? Què provoco, Ricard? Què provoco?
0: Doncs a vegades, amb els seus comentaris, fàstic, ja li dic.
7: Bueno, s'ha de representar tota la població.
0: Sí, jo per això... Que no l'he deixat parlar alguna vegada?
7: O és que hem de censurar alguna... Ara mateix m'estàs...
0: No, m'estàs... No, estic dient que pari de fer comentari. Vostè acaba de dir que el Kylian Mbappé ha saltat a Ceuta.
7: Sí.
0: Per què? Per què diu això?
7: Home...
11: No, jo això...
7: A veure, és que només s'ha de tenir ulls, no?
0: Ulls de què?
7: Ulls per veure-ho.
6: Mbappé és francès. Bueno, Mbappé és francès i ve de França.
11: Este depósito español...
0: No, bueno, és escarmínia, de veritat. Maro, no,
11: m'ha dit marrón, francès.
0: Canviem de tema. Parlem de... Calli! Vostè també. Estic pare de tots. Parlem de Rosalía, va.
6: Que ha estat una de les grans triomfadores de les nominacions als Premis Grammy Llatins 2026.
9: Doncs, sí, no, o sigui, Déu va crear la Terra en 7 dies i a mi m'han nominat a 7 Grammys. És com una profecia, no?
6: Sí. Hola. Ah, que és la cançó, perdona. Rosalía, què tal, com estàs? Rosalía Vilatovella.
9: Bueno, si em dius Rosalía, crec que la gent ja sap qui soc, no?
6: Sí, de fet, sí.
9: És com Jesús, no?, que no encara faci de Nazaret, no?, perquè solament n'hi ha un, no?, que en realitat són tres, no?, no és uno, és el Padre, el Hijo, el Espíritu
6: Santo...
9: Sí,
6: escolta'm, que optes a endur-te el guardó en categories importants, com la del millor disc de l'any, per Lux,
9: sí,
6: o a la millor cançó pel hit La Perla.
9: Sí, és que... No podia ser d'una altra manera, no? O sea, perquè Lux és la llum, no? I sense llum no som nada, no?
0: Això
9: és
0: veritat.
9: No se'ns veu. Sense llum ens quedem a les fosques. Sí. Encara que hi hagi
6: l'any
9: algo...
6: L'any passat, pues, quan hi va haver aquella apagada.
9: No es veu, no? Podria estar ahí, però no sé bé, no?
11: El 28 de abril, 28 de...
6: Era la temporada passada, però no sé si era l'any passat.
9: O l'anterior, no? No sé. Però esto es como el conocimiento, ¿no? O sea, si no lo usas, pues lo dejas a oscuras, ¿no? Es como si no existís.
0: Estás
9: ¿no?
0: molt, molt reflexiva, ¿eh? Molt sí. profunda.
9: Bueno, sí. si vols estir més lleugera, Ricard, no sé, que eres la perla del programa o...
0: No, no, no.
9: Ah.
6: Home, sí, una mica sí.
9: Poquito, ¿no? Hoy estamos así un poco, ¿no? De perla, ¿no?
6: Va, sí. Hi ha més nominades i, bueno, catalanes.
9: I de mi no parles.
6: De tu anàvem a parlar, ara. Va, Guiel, benvinguda. Tu també has rebut un parell de nominacions, em sembla.
9: Hasta algún lleig que digui jo, però sí, o sea, millor àlbum de música urbana, millor interpretació de reggaeton, que vol dir que soc el pussi que mana i que mou millor el cul. O sea.
6: Sí, dels que som aquí ara mateix, probablement.
9: Estic una mica farta amb la gent que se fica amb el meu físic, o sea, basta ja, no?
6: Has dit una cosa i nosaltres
9: si
6: hem dit
9: que... Que si mi padre era calvo, no?
6: Hem dit que sí.
0: Vale, deixem-ho.
8: O sea, es que ho és.
0: Parlem, ja, del, no, parlem del Barça.
5: Supercalvo. Final del partit. El Barça ha guanyat per 7 gols a 2. Una orgia de gols. Barça, Barça, Barça. Barça, Barça, Barça. Barça, Barça, Barça. Ei, ja és com una tradició. Cada maig ser campió. Però una lliga és ben poquet. Com a mínim el doblet. Han guanyat 6 de 8 lligues. Però la bèstia no hi té gana. Tenim mono, adrenalina. Volen el doble blaugrana. A Victors, a ser els primers, els col·lers estan flipats. Viuen tan al·lucinats que el doblet sembla obligat.
0: Bravo!
5: El doblet sembla obligat.
0: Va més enllà de l'espectacular 7-2 que va aconseguir el Barça i el vespre, el president Joan Laporta va deixar-nos dos titulars destacables. El primer.
6: El club estudia posar el nom de Joaquim Maria Puyol a la tribuna de premsa de l'estadi.
0: I el segon.
6: Aquest és una mica més complicat. El club s'ofereix a acollir la final del Mundial 2030 en lloc de Madrid o Rabat.
0: Barça! President Joan Laporta, bon dia.
12: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
6: el micròfon.
12: La meva vida, campeones! Sí, calma. Campeones!
0: Calma!
12: Però... Hòstia! Joan, calma!
6: Si està dient hòstia. Campeones.
12: Campeones, no! Hòstia, que ara estem a setembre, el lobo! Toma, Mbappé! Sí, cavalla!
6: Cavalla, li volíem comentar això de la tribuna de premsa, de posar-li el nom del Puyol.
13: La veritat que seria per nosaltres un plaer no posar el seu nom a la tribuna de premsa, ara que ja no està entre nosaltres. No?
6: El Puyol és viu,
0: no,
6: eh?
0: És viu,
6: no
0: eh?
6: Sé si n'està el cas. És veritat que no he parlat.
0: El Puyol és mort. El que és viu és el Quim.
6: Sí, és veritat.
13: El Quim,
8: No,
13: ja sé.
6: Que no entens.
0: Avui cal Joaquim Maria Puyol, el personatge...
13: El Quim Puyol.
8: Com
6: el Puyol? En Puyol.
0: Puyol ja no fa transmissions de futbol.
9: No ho entenc.
0: Ja no públicament no apareix en Joaquim Maria Puyol.
13: Home.
0: Però el Quim, la persona, sí, clar.
13: Pues jo diria, si el Quim està viu, que vingui a inaugurar la tribuna aquesta que li farem, no?
6: Sí, però això hauria de consultar primer amb els socis, no? Suposo, perquè...
13: És que no només fotem trava, merda, hòstia.
0: No li deixaran.
13: Diran que sí, igualment. Ho veuràs. Diran que sí.
0: I té nom, ja, la tribuna?
13: Sí. La tribuna Quim Puyol.
6: No. Quim Puyol no es diu Quim Puyol.
13: Quim Puyol.
6: No. Jo li deia... Tribuna Puyol, en tot cas.
13: Jo li deia Quim Puyol. Com estàs, Quim Puyol? Com va tot, Quim Puyol, eh?
0: Podríem posar la tribuna del mestre, per exemple.
13: Del mestre Quim Puyol.
14: No.
0: Joaquim Maria Puyol.
13: Joaquim Maria Puyol, bueno.
8: La del cajetín...
6: Tribuna
14: Cajetín. Cajetín. Veritat,
6: tribuna no toque el Cajetín.
13: A veure, jo li tenia molta estima, el Quim Puyol. Ell va ser la història del barcelonista, no? Una persona que estimava el Barça, i si pogués veure tot el que estem fent per ell, la veritat és que...
6: Ho deu veure i ho deu sentir.
8: La tribuna de Tres Pics i Repicó.
0: No, Tres Pics i Repicó era del Bassas, però és veritat que va ser una creació de, del mestre Puyol, sí, sí.
13: I després una altra cosa, Ricard, mira, apunta que et dono un titular. Apunta,
6: sí.
13: La junta directiva del Futbol Club Barcelona...
6: Sí.

0: teves compres de poricultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la fira del nadó al Corte Inglés. Consulta les condicions de la botiga web i app.
1: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
2: Es diu Solsolet.
1: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
3: Que xula!
1: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
2: Superxuli!
1: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
4: Vinga, anem a marcar el telèfon avui de la Blau.
5: Com?
4: La Blau.
5: La Blau?
4: La Blau.
6: Armínia.
5: Armínia,
4: calli, calli.
7: Hola.
4: Hola, Blau.
7: Hola.
4: Com estàs?
7: Molt bé.
4: Que fas 18 anys?
7: Sí.
4: Saps d'on et truquem?
7: No, no sé.
4: De la ràdio.
7: De la ràdio?
4: Sí.
5: No de... sap el que és.
4: Sí, sí que sap què
7: no.
4: És. No saps què és la ràdio, Blau?
7: Sí, sí, sí que sé què és la ràdio. Val, val.
4: Et truquem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
7: Uau.
4: Ja et truquem de part de la Mariona Serra, de Santa Coloma de Farners.
5: Que té un nom normal.
4: Que diu que us vau conèixer a la JNC, a l'escola d'estiu del 2024.
7: Sí.
4: I per celebrar la majoria d'edat, et dedica aquesta cançó interpretada per Manu Guix.

0: mirarte.
1: És la versió de Manu Guix de 24 hores, sí, d'Aitana.
2: Sí, què? En castellà. O sigui, jo no ho entenc.
1: Què no entén,
2: aquesta
1: Armínia?
2: Nena a la JNC.
1: La blau.
2: No, sí. I en canvi, la cançó en castellà.
1: El que vulgui, més faltaria.
3: Clar, a veure, sí, Armínia. Sí, jo estic aquí,
1: No, molt bé, ja, blau, ja, blau, per molts anys, blau, i a celebrar-ho.
3: Sí. Sí. Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Visca.
3: Gràcies, adéu.
1: Visca, visca.
2: Jo vaig conèixer l'Aleix Agustí de la JNC.
1: Agustí de la JNC, no sé qui és.
2: Sí, és el president. No,
1: com... Ah, molt bé.
2: Sí, el venia a casa a menjar croissants.
1: Vostè li donava croissants?
2: Sí, anava un darrere l'altre.
4: Armínia, Armínia.
2: Li agradava molt.
1: No sé qui és aquesta necessària i no m'interessa res del que està dient.
2: És un noi molt maco.
1: Bueno, prou. Va, Peyu, què avui?
5: Avui parlem de la... És que m'ha fet gràcia la senyora.
1: Sí.
2: Senyora Armínia, eh?
1: Sí, calla. Què?
5: Tots els meus respectes, perquè té tota la raó amb el que ha dit de la GTNC.
1: Prou!
5: La cançó en castellà.
2: Ara.
5: Sí, senyora.
1: No, això sí, tot.
5: Això sí.
1: Tot és la raó, tu.
5: Avui dediquem el capítol a la làpida. No sé si teniu pensat, ja que hi posareu a la làpida.
2: Sí.
1: Qui hi posarem, sí. Qui hi posarem, sí, qui tenim pensat.
5: Mira, qui hi posarem o què hi posarem?
1: Qui?
5: I entrevistem a una noia que es diu Bruna Girvent, que és d'Hostalets de Balanyà. És una enginyera que ha treballat a Silicon Valley i que va treballar pel Stephen Hawking, desenvolupant un gorro d'aquests per la gent que...
2: Aquell que es mou raro, no?
6: Es movia, es movia.
1: Ja és mort, és mort.
6: Ara ja és amb la làpida.
5: Posats com a...
1: Armínia, prou ja, eh?
4: Com està avui, Armínia, de veritat?
1: Armínia, prou. Vostè que va agafant confiances i va deixant... Això no és una casa seva.
2: Semblava un dinosaure, d'aquell.
1: Prou. I a la tarda, Garriga, què?
6: Doncs... A la tarda, mira, ens visiten Fades, que estrenen cançó avui.
1: Fades?
6: Fades. Primera entrevista després de l'estiu que han passat complicat. Els van haver d'anul·lar concerts perquè van rebre agressions. I després, amb l'Enric Calpena, Funerals Reials.
1: Un altre cop, què us passa amb les morts avui?
7: Yo no estoy muerto, eh?
6: No, home.
1: El Peyu també...

0: per aquí dos. Posarem...
1: Si vindrà la làpida, doncs avui... Làpida. Làpides reials i el marker... És que és, forma part de la vida, la mort, també.
2: Sí.
0: Mort el gos, mort la ràbia.
2: Ai. No fet.
0: Bueno, ja us escoltem.
1: A partir de les 4.
0: A partir de les 12, d'aquí pocs minuts, la Renaixença. Fins ara, veio.
3: Ara.
2: Adéu. Adiós, adiós.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. Un esvoranc provocat per la pluja d'ahir entre Montcada i Reixac i Sant Andreu a Barcelona talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF ja estan treballant l'R11. La línia de Girona comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de la capital amb el metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Maçanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona a l'aeroport. I, mentrestant, Interior defensa l'ús que va fer ahir al vespre dels ES Alert, els dos avisos que es van enviar als mòbils quan ja ploïa intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar al Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar o va intentar travessar la Riera amb el cotxe. En aquests moments al poble s'hi fa un minut de silenci per recordar-lo. Anem cap allà. Montse Gené Riba, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs està a punt de fer-se aquest minut de silenci a l'oficina d'atenció ciutadana que hi ha en una de les urbanitzacions d'Olivella, un poble dispers entre muntanyes i boscos. Alguns veïns s'estan aplegant aquí per fer un record a l'home de 48 anys que ahir la nit van trobar mort a uns metres del seu vehicle, un 4x4 gran amb el qual suposadament va creuar el petit pont d'una riera, la de Begues, que mai porta aigua però que hi va baixar amb molta força desbordant el seu pas estret entre boscos de manera que va envair una vintena de metres de bosc. L'aigua va passar per sobre i es va emportar el cotxe Riera avall fins que va quedar bolcat en un punt. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Olivella.
5: Continuem amb les pluges, Natàlia Ramon.
7: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana. Es van registrar més de 700 incidències i avui han suspès les classes a prop de 95.000 alumnes d'una desena de municipis. Ahir a la nit es va enviar una ES Alert i alguns veïns afectats per la Dana el 2024 van reviure amb por aquests aiguats. València, Marta García.
8: La vista taronja es va activar minuts després de les 9 del matí. Des d'aleshores, moltes mesures preses, com per exemple el tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure a partir del migdia. Les pluges més destacades van començar sobre les 7 de la vesprada. L'ES Alert va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
9: Había riesgo de inundaciones por desbordamiento de cauces y barrancos. Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de alert a las 22:07 de la noche.
8: Avui se manté la vista taronja en 4 comarques del sud i litoral i les classes s'han suspès en fins a 13 municipis. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
5: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les pròximes eleccions generals. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar. Al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun no ha tancat cap porta, però ha donat a entendre que es decanta per tornar a encapçalar la llista del seu partit a les generals.
10: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
5: Marcos García.
11: El Barça reprèn els entrenaments de cara al partit de dissabte al camp del Sevilla. Ahir al Camp Nou, Barça 7, Racing de Santander 2. Rafinha va fer un hat-trick i ja suma 9 gols a la Lliga. Els de Hansi Flick tenen un marge de 3 punts sobre el Madrid, que és segon. L'Espanyol és 8è de la Lliga, té 7 punts, i aquesta tarda el tècnic Manolo González parla abans del partit de demà al Camp de l'Elge. Avui es tanca la jornada primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga Villarreal a 2:15. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 3:15 a la pista del Montpellier. És partit de la segona jornada jornada de la fase de grups de la Champions. Encara en embol, derrota catalana, CAC 7, Granollers 16, Mor Vedre 22. En hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, que és el torneig internacional de seleccions. La catalana femenina s'estrena un quart d'una al migdia contra Alemanya, a la tarda 3:15, juga contra Portugal. La selecció catalana masculina debuta aquest vespre a les 9 contra França.
4: Fins aquí les notícies.
3: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
12: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
13: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
3: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
14: De dolça és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
3: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
15: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
16: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
3: La solució, de dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, amb Elisenda Carot.
4: La solució. Passa-ho.

0: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pols, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
3: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
4: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: Hola, escapa't tu al Corte Inglés a fer la compra? Porta oli, que el guidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra o Ojiblanc El Nuestro, el que ens agrada, està només a 3,99 euros al litre. I tonyina clara, que el pack de 6 llaunes Albo amb oli d'oliva té un 2x1 i cada pack surt a 5,48 euros.
6: Supercor i Percor i supermercat al Corte Inglés.
7: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga, web i app.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus, l'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català, amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
10: A veure si s'ha entès.
9: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
11: T'esperem al Supercampus!
12: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
13: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
14: Déu vos guard!
15: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: La làpida existeix des de temps immemorials. Primer eren unes simples pedres que, bueno, que eren per marcar on estava enterrat el difunt, simplement.
2: Sí, clar. Ah, clar, no havia pensat jo en això. No, clar, cony, que si agafes l'avi i l'enterres allà mig del camp i no hi fots una senyal...
3: Clar, avui l'endemà ja no saps pas on te l'has
2: agafat, eh? No sabia el que ha dit.
3: No, allò que plou una mica queda tot així... Sí, sí.
1: No.
3: On t'has l'avi? Hòstia, oh, sembla que el vam fotre allà sot, sí, no ho sabem.
1: La invenció de la làpida va una mica per aquí. Era per, bueno, per saber on estaven enterrades les persones. Llavors, qui ho professionalitza, diguéssim, qui l'estandaritza i comença a gravar-hi inscripcions, són els grecs.
2: Collons de grecs.
1: Sí, a l'antiga Grècia s'incorporen els epitafis amb la fórmula aquella de aquí jau tal persona, saps? Aquí jau en Josep. Ja sabeu que us hi fareu escriure, vosaltres, o no?
3: Collons, per què ens mires?
2: Per què ens mires aquí? Collons, mires aquí? Per què no ho dius als músics?
1: No, perquè per edat...
4: A mi no m'ha mirat, eh?
1: No, per edat sou una mica els que hauríeu d'anar-ho pensant.
2: Sí, saps qui m'escriuré jo a la làpida? Que Peyu, vés a prendre pel cul. Això m'escriuré jo.
1: Escolta, s'ha de ser previsor, eh? Sabeu que hi ha gent que ja es fa gravar la làpida en vida?
2: Això es fa, això? Calla, boig.
1: Jo conec un paleta que treballa d'aquests posant làpides al cementiri, que allò també, aquella escena, tota la família allà davant de la làpida, i aquells dos senyors fent pasta allà davant.
4: I ràpid no van, eh?
1: No. S'agafen... I n'he vist algun ensenyant la regatera del cul.
5: Que... Sí.
1: Per favor.
5: Això sí.
3: La gent els hi fot propina.
1: Allà, a la regatera. A la regatera.
5: Home, és que és molta pressió, eh?
1: Bueno.
5: Home, és un moment molt delicat.
1: No la pots cagar de cap... No. És, molt... és fer una mica de pasta i enganxar una làpida a la paret.
4: Bueno, pots equivocar de làpida, eh?
1: Ah, sí.
4: I passar el mal tràngol, després la vídua dient... Marindo, els dius, Joaquim, eh? Això pot passar, eh?
3: En l'enterrament de la meva sogra, la caixa no cabia dintre el ninxo.
1: Què dius, ara?
5: Ai, sí, no, clar, perquè hi ha tots els morts anteriors i després... Sí.
3: En aquest cas, el cementiri de Sant Llorenç tenia uns ninxols petits, saps?
1: I la sogra era grossa.
3: I llavors el palet, tothom reia, eh?
1: Sí o no?
5: No, clar.
4: Això és maco.
3: Hasta la meva sogra devia riure dintre la caixa.
1: Sí. Bueno, conec un paleta que feia això i m'ho explicava, que hi ha matrimoni, sobretot, que quan es mor un dels dos, ja hi graven el nom de l'altre.
4: Això ja... Això si m'estàs dient que la làpida, jo que sé, per exemple, de la Marta Ferrusola,
1: sí,
4: ja hi ha escrit Jordi Pujol.
3: Què dius?
4: I no per què ha cridat algú quan ha dit Marta Ferrusola?
1: Perquè hi ha gent... Home, hi ha fans.
2: Hi ha molt convergent.
4: Anem a mirar-ho, què?
2: Hi ha molt convergent.
3: És la primera... No. On està enterrada, la Marta?
1: A Caralps, suposo.
4: A Caralps?
3: Ah.
1: Supos,
4: a Caralps.
1: No sé,
4: o Andorra, no sé.
1: Però que sí que és veritat.
5: I la data del mort? Vull dir, del viu? Que
1: se li posen el nom i llavors la data la deixem pel final. Bueno, en realitat, hi ha molts picapedrers que els dos primers dígits ja els deixen gravats.
5: Ai.
1: T'ho prometo.
3: Va. Què dius ara?
1: Sí, ara, si ara et mors tu, Xuriguera, per exemple.
3: Collons, per què jo?
1: Bueno, no, és un exemple, perquè s'entengui. Tu et mors avui, no?
3: Collons, mora't tu!
1: No, però hem de posar un exemple. Suposem que tu et mors avui, no? I a la làpida... A la làpida hi ha el nom, Carles Xuriguera, el dia que vas néixer, no? Llavors, el 17 de setembre de 2026. Llavors graves el nom de la teva dona...
3: La meva dona és morta?
1: No! Però és un exemple.
5: T'ha sobreviscut, la teva dona.
1: Posaries el nom de la teva dona, que encara és viva, i llavors hi escriuries un 2 i un 0, perquè s'entén que segur que es morirà el 2000. No arribarà el 2100, la teva dona.
4: Aviam.
3: No ho saps pas, això?
1: No, realment no.
3: La meva dona és molt valenta.
1: Hòstia.
3: La meva dona...
2: La seva dona. De la manera que has malparit, ens enterrarà tots, eh? La seva dona.
4: Ara per què insultes la dona del Xuriguera?
2: Ens coneixem de fa molts anys.
3: Bueno, però no tens pas dret a insultar-la.
2: No, l'insulto pas. Mal parit, la teva dona, conxos. No, vull dir,
3: és... Home, mala llet sí que en gasta.
2: Ah, per això vull
3: dir... No tant com la Mercè.
1: El que us volia explicar és que això es feia. I, de fet, amb el canvi de mil·lenni, es van haver de regravar moltes làpides, perquè moltes inscripcions havien posat el número del marit o de la dona que quedaven vius, un 1 i un 9 de 1900, i hi ha gent que va morir llavors, va anar allargant, i es va morir més enllà del 2000.
5: Hola.
1: Van haver d'esborrar l'1 i el 9 i posar-hi el 2 i el 0.
4: Però com ho esborres, si allò... És igual.
1: Bueno, s'ha d'omplir amb una pasta, tornar
4: una
1: a picar...
4: Pasta,
1: bueno, el desembre del 99, hi devia haver moltes famílies allà resant perquè l'avi no passés del 31.
4: Va, encara ens sortirà més car, això.
1: Haurem de tornar a pagar el picapedrer...
4: Això l'ocaso no ho pagarà la cara.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Una sàvia per conèixer. És investigadora i doctora en enginyeria de telecomunicacions. Va créixer a Hostalets de Balenyà, però la seva carrera professional l'ha portat fins a Silicon Valley. No pas a treballar a Google o Facebook, sinó a desenvolupar neurotecnologia per ajudar les persones amb vela a comunicar-se millor. Després d'anys als Estats Units, ha decidit tornar a Catalunya, sobretot perquè l'enyor insuportable que li produïa estar lluny d'un bon pa amb tomàquet.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Bruna Girvent! Bravo! Bruna, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs mira, he anat aquí a la plaça de Vic.
0: Sí.
2: I he fet un cafè amb llet i un entrepà de fuet.
0: Cafè amb llet i entrepà de fuet.
3: És molt biguetà.
0: És molt clàssic.
2: És que soc d'aquí, oh.
0: Està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta, com una persona d'Hostalets de Balenyà acaba treballant a Silicon Valley?
2: Casualitat.
0: Casualitat, eh?
2: Casualitat.
0: Home, alguna cosa hi has d'haver posat de la teva part.
2: Bueno,
0: vull dir, la casualitat aquesta jo no l'he tingut.
4: No.
2: Però ni de prop. Moltes casualitats. Jo vaig anar a fer l'Erasmus, diguem, a Boston.
0: Tu estudies alguna carrera de biologia aquí, entenc?
2: I jo vaig fer telecos.
0: Telecos?
2: Telecomunicacions.
0: D'acord.
2: I vaig anar a fer allà un any d'Erasmus. I em va agradar molt, a Boston. I allà vaig començar un doctorat, perquè m'hi volia quedar, i el primer any de doctorat ens van venir d'Intel a picar la porta i a dir, ostres, això que feu d'ones cerebrals ho volem utilitzar per l'Stephen Hawking.
0: Collons.
2: Ho podeu fer?
5: Uala.
2: Sí, sí.
4: Uala.
3: Així, tal qual, eh?
2: Tal qual,
6: en sí, català,
0: sí.
6: Eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno.
0: Algú d'anglès has de...
6: Ah,
0: per,
6: ah, va.
0: Per estar a Silicon Valley,
6: ah, va, va.
0: Un mínim d'anglès l'has de tocar.
2: I ja està. I cap a Silicon Valley, amb pràctiques, estudiant de pràctiques, i ja m'hi vaig quedar.
0: I llavors comences a treballar per la Stephen Hawking.
2: Sí, sí.
0: I què feies? Quina era la teva feina?
2: Clar, ells, el grup aquest d'Intel que jo estava, ells van fer el sistema que ell utilitzava per controlar l'ordinador, per als seus... les seves ponències,
0: sí, eh?
2: Tenien aquest sistema. Llavors, en previsió del futur que ell poder, ell utilitzava la galta. Movia la galta i amb la galta ho controlava tot a l'ordinador.
0: Mm-hmm.
2: O sigui, feia com un gesto així,
0: sí,
2: i amb això ho controlava tot. Però, clar, la previsió és, això ho perdrà, hem d'anar uns anys per davant nosaltres i desenvolupar una cosa amb el mateix sistema amb ones cerebrals.
0: Ones cerebrals perquè s'entén que hi haurà un moment que no podrà moure cap múscul.
2: Exacte, exacte. I com que això és una recerca que... tardes uns anys a fer-ho, vam dir, hem de començar abans no arribi a aquest punt, perquè a l'Stephen Hawking no li pots dir, ara t'has d'esperar 5 anys.
0: Sí.
2: Has de començar a fer-ho abans. I cap allà, cap a Silicon Valley.
0: I llavors això ho heu anat provant, entenc, amb diferents, ho aneu provant amb diferents persones, fins que li implanteu amb ell o no hi arribem a temps?
2: No hi arribem a temps.
4: Oh.
2: De fet, a mi em va quedar el coquet perquè jo havia d'anar a provar el primer prototip.
0: Sí.
2: I clar, dius, ostres, les ones cerebrals de l'Stephen Hawking.
0: Home, són unes quantes.
2: Hòstia, sí.
3: Hi ha d'haver moltes, eh?
2: I úniques. I aquell viatge es va posposar, es va posposar, i després es va cancel·lar. Quan es va cancel·lar vam dir, algú passa perquè mai ens han cancel·lat. I llavors jo no hi vaig arribar.
0: O sigui, no el vas arribar a conèixer mai en persona?
2: El vaig veure en conferències,
0: sí.
2: El vaig veure a la Universitat de Harvard en una conferència, però jo personalment no.
0: M'acaso, nenes.
2: Sí, sí.
4: Sap greu, eh?
2: Per boquet.
3: Sí,
0: tinc entès que ens has portat el gorro d'ones cerebrals perquè el puguem veure, que és un gorro, perquè la gent es faci una idea, els que ho escolten per la ràdio, com de natació, un gorro que s'adapta al cap i porta uns electrodes, no?
2: Sí, exacte.
0: Uns electrodes.
3: Vols que me'l posi, Peyu?
0: Posa-t'ho, Joel, això, que et quedarà maco. Sí.
4: Però aquest és el gorro que hauria de portar l'Stephen Hawking.
2: Sí.
4: Aquest,
3: I acabarà. Sí,
6: sí. I mira on t'acabarà.
0: Aquí hi ha menys ones.
3: Que tinc dues carreres, jo, eh?
0: D'entrada...
3: Molt fàcils, però dues carreres.
0: D'entrada et recomanaria que et treguis els auriculars.
3: Sí, home,
0: ara, sí. Ara, mira, s'està posant el gorro en Joel.
4: En Joel Hopkins.
0: En Joel Hopkins. Guaita,
3: és un... Mira.
0: Com funciona això, exactament, Bruna?
6: Jo he posat amb en Joel...
0: Mira, la Bruna també se l'ha posat, eh?
6: Carnaval.
0: Oita.
3: No, escolta'm, tu, per què?
2: Jo me l'he posat tants cops que ja...
0: Clar, clar, pim-pam, un moment se l'ha posat ella, no hi ha estat gota, eh? I llavors, això va connectat a un ordinador, a un software, entenc?
2: Sí, sí, sí.
0: I com funciona?
2: Doncs pues això, les neurones dins el cervell generen impulsos elèctrics.
0: A mi això ja em rebenta el cap.
4: Bueno, hem de mirar que no.
0: No, però vull dir que tens electricitat a dins el cap.
4: Sí.
0: No?
4: Bueno, no sé, que t'ho expliqui ella.
0: És així, no?
2: Sí, sí, en principi sí.
4: Tenim electricitat a dins del cap.
2: Sí, exacte. I llavors, aquests electrodes aquí,
0: sí,
2: forats que veieu, detecten aquestes zones, detecten aquesta electricitat.
4: Sí. Val.
2: Llavors, això va connectat a un aparell que s'envia per Bluetooth a l'ordinador.
0: Uh-huh.
2: I a l'ordinador, amb algoritmes d'intel·ligència artificial,
0: sí,
2: processem tots aquests senyals fins que podem interpretar.
0: Però interpretar senyals. Fins a quin punt?
2: Clar, el sistema que vam desenvolupar nosaltres bàsicament busca patrons. Llavors, el sistema tot s'utilitza amb un sí o un... amb un sí, bàsicament.
0: Uh-huh.
2: Llavors, imagina't amb una pantalla de l'ordinador que tu tens... tens un teclat, per exemple,
0: sí,
2: i llavors posa que tu vols dir hola. Llavors es van il·luminant les diferents lletres,
0: sí,
2: i quan la lletra H, que és la que tu vols dir, la vols seleccionar, tu penses sí, o penses aquesta.
0: Ah.
2: Llavors, quan penses això, el teu cervell genera una resposta, un patró.
0: Uh-huh.
2: I llavors el que fem és buscar entre totes aquestes zones cerebrals on està aquest patró.
4: Però el patró el provem, sempre és el mateix. Vull dir,
2: sempre és el mateix,
4: sempre sí. Sempre ho és, eh?
3: Ah, per això es diu patró.
2: Bueno, què fem...
4: Però jo puc dir sí de moltes maneres.
2: Però el que fem és, abans de que tu l'utilitzis, et farem un entrenament que s'entrena els algoritmes al teu patró.
4: Val.
2: Llavors wow. És com està personalitzat a tu.
0: Clar,
2: abans
0: clar.
2: De començar a utilitzar, fas 5 minutets que entrenes els algoritmes. Mm.
0: I tu creus que això, mica en mica, es podrà anar desenvolupant com per afinar-ho, per poder-se comunicar amb més fluïdesa, que només... el fet de repetir un patró?
2: Bueno, nosaltres el que vam fer és que... Clar, vam començar amb això per l'Stephen Hawking,
0: sí,
2: però llavors ell va tenir molt clar que això ha de ser per tothom.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, el sistema aquest és de codi obert, significa que tot el codi està obert per la gent per
0: el
2: veure.
0: El software que es fa servir és gratuït.
2: És gratuït i codi obert.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, això està disponible. La gent pot anar, descarregar-se i utilitzar-se.
0: Fa falta comprar el gorro per això.
2: Fa falta comprar el gorro.
3: Quan val, quan val que me'l compro?
2: Aquest, uns 800. Tot el sistema, uns 800 euros.
4: Encara? Bueno, em pensava que diríeu 1.000. Em pensava que diríeu 1.000.
2: Bueno, és que jo quan vaig començar, clar, passava és com... Tenim el software, que és gratuït, però els dispositius que hi ha actualment valen 20-30.000 euros.
4: Jo pensava això.
2: I clar, vam dir, això no ho podem fer, perquè no pots dir a l'usuari vés i compra un sistema de 30.000 euros.
0: No.
2: Llavors vam buscar els més baratets i vam dir, els vam provar tots, quin és el que té més potencial. Llavors va ser aquest el que tenia més potencial i nosaltres hem posat molt filtratge de les dades i hem fet molta investigació per reduir el cost d'aquest gorro i per aquest, que és molt senzill, com podem, amb els algoritmes, pues, augmentar les dades, diguem, perquè pugui funcionar amb un de 800 i no amb el de 20.000, que és quan vam
0: començar. Clar. Està clar.
3: Està molt bé.
0: Entenc que la intel·ligència artificial aquí jugarà algun paper, també.
2: Sí, ja. Tots els algoritmes és tot... És molt bàsic, a vegades la gent es pensa no, però sí, sí, és intel·ligència artificial.
0: I arribarà un punt en què la comunicació serà molt més fluida que un sí i un no?
2: Sí, bueno, de fet, nosaltres el que vam fer és detectar aquest sí, depèn de l'usuari, però tardes potser 3-4 segons, amb l'usuari més ràpid, amb el més lent pot ser uns 10 segons. Llavors, clar, tu no pots fer una lletra cada 10 segons.
0: No, no.
2: Llavors, el que vam fer és on podem posar intel·ligència artificial perquè sigui més ràpid. I si en lloc de lletra a lletra... Potser comences lletra a lletra, però llavors et donem paraules, predicció de paraules.
0: Sí.
2: I també et podem donar predicció de frases.
0: Uh-huh.
2: Llavors, una selecció potser tardes 3 segons, però potser ja selecciones tota la frase.
3: Això és allò del teclat predictiu del WhatsApp, no? Vindria a ser el mateix, no? Que ell ja veu per on vas i et suggereix paraules.
2: Exacte.
0: Llavors, o sigui, tu penses una frase, diguéssim, els electrodes que portes al cap intueixen quina frase pot ser i te'n proposa vàries i tu llavors selecciones.
2: Sí, o sigui, tu començaries escrivint, potser amb la lletra, potser ja veus la paraula, i llavors les frases van canviant.
0: Uh-huh.
2: Quan tu veus la que vols seleccionar, doncs ja te'n vas a la secció... El sistema, diguem, té una secció de paraules, una secció de frases, una secció del teclat. I ja t'aniries a les frases i diries, mira, la tercera frase, selecciono la tercera frase.
0: Recordes...
2: Amb el sí aquest, selecciones la frase.
0: Sí, sí. Recordes algun cas especialment emotiu que ajudés a comunicar-se a una persona amb vela, que no es pogués comunicar de cap altra manera?
2: Bueno, jo personalment en tinc un, dos, però un et diré que hi havia un... Tothom coneix l'Stephen Hawking.
0: Sí.
2: Però quan ell va morir, uns anys més tard, ens va arribar d'un altre usuari, també de britànic, que era un... es deia Peter Scott Morgan, que li van detectar ELA, i ell, bueno, va veure la malaltia com una forma d'anem a aprofitar la ciència i veure on podem arribar, on estan els límits.
0: Mm.
2: Llavors, la seva visió era convertir-se en un cíborg. Llavors, ell es quedava paralitzat, volia com un exoesquelet d'aquests que mouria, li van fer un avatar amb la seva cara, li van generar la seva veu, i amb el nostre sistema des d'Intel és el que ho controlava tot. I volia controlar, al principi controlava amb els ulls, ell podia moure els ulls, llavors actuava tot el sistema, I va arribar un moment que el que va passar és, després d'anys amb els ulls, que va dir que no ho pot utilitzar. I clar, els cuidadors, la família, tothom pensant, ostres,
0: clar. Aquest, si aquesta ja no pot moure ni els ulls, no es podrà comunicar.
2: Llavors, no teníem el prototip llest, però la meva jefa va dir, cap a Londres, ha d'haver-hi alguna cosa perquè aquesta persona està, porta 3 setmanes que no pot dir res, i està tothom desesperat. I, bueno, treballant dia, nit, treballant a l'avió, treballant a Londres, i jo pensava, és que no funcionarà. Però, clar, les expectatives està, només pot fer servir les ones cerebrals. I ja veníem, jo venia de fallar molts cops, de que havíem provat, i clar, quan fas recerca...
3: Això acabarà bé.
0: Sí, no, home, esperem una
6: hora. El gos se salvarà, el gos se salvarà.
4: Jo vull una pel·lícula d'això, eh?
0: Sí.
2: Pues, és això, havíem fallat molts cops, i pensant, ai. Total, el primer prototip no era aquest, era un gorro amb molt cables, molts cables, un ordinador...
0: Molt aparatós. Molt,
2: un ordinador supervell, ho provem, comencem malament, ja va costar aconseguir les senyals bones, i comença a escriure, i jo veig L, i dic, uix. Després veig una M, i dic, una B i una K, i dic, no anem pas bé, això. I el miro i li dic, és això? I em fa com el cap, perquè em diuen, sí, sí. I torno a mirar i veig, hòstia, és una I majúscula, sí. Una M, una B i una K. I am back. He tornat.
3: Oh! Oh! Oh! Mira, pell de gallina! Oh!
4: És Enterradelles, eh? És Enterradelles, allà.
0: Exacte. Ja sóc aquí, ja sóc aquí.
4: Sí.
0: Clar, perquè per la gent que no ho sàpiga, l'ELA és una malaltia que et deixa... bueno, que no pots moure cap musculatura,
2: exacte.
0: Però el cervell el mantens intacte, les capacitats neuronals, diguéssim, no?
2: Exacte, sí, sí.
0: I llavors és això que dius, jo tinc la capacitat de poder-me comunicar i estic pensant exactament el que pensava quan estava bé, però no ho puc transmetre.
2: Exacte, exacte.
0: I aquí és on arribes tu, diguéssim, a Silicon Valley. Ah. Muda molt, això. Un Silicon Valley i el currículum...
2: Queda molt bé, queda molt bé.
4: Home. El casquet aquest, el Decathlon, no el puc trobar?
0: No.
2: Potser la secció de natació igual en tenen algun, més barat.
3: Jo he de dir que jo crec que tinc el cap una mica més gran que l'Stephen Hawking.
0: Vas apretat, eh?
3: Bé, vaig apretat.
0: Treu-te'l.
2: Jo me'l trauré.
5: Estàs començant a suar, Joan.
3: És que estic una mica calvo i ara no sé com sortiré.
0: El pots treure. Fixa't que sempre tan valent que ets i quan hi ha un tema d'aquests no has preguntat res avui, eh? Avui no, t'he vist que no m'has preguntat.
3: Espera't.
0: No cal que preguntis, no et forci, eh? Ara, mira, va, una pregunta. Mira, però és que...
1: Al final no se l'ha tret.
0: Tens les tres preguntes per fer,
3: encara. Ui, quina pregunta faré. Bruna, escolta'm. A veure, jo la imatge que tinc de Silicon Valley, sóc una mica, diguéssim, antisistema de Chichinabo, de Saló, una mica de pa sucat amb oli, és la dels millors cervells del món, les millors enginyeres, com tu, amb el somni de fer del lloc un món millor, al servei d'una colla de fills de puta sense consciència social que estan, per exemple, encantadíssims amb el Donald Trump perquè els hi deixa màniga ampla per ser cada vegada més rics i més rics i més poderosos, que és l'únic que els interessa. Tu podries treure'm aquesta idea del cap de Silicon Valley, sisplau?
2: Mira, jo et diré... que va guanyar el Trump i al cap de 3 mesos jo vaig tornar a Barcelona.
5: Mira.
0: Mira, ja està contestat.
3: Sí, bueno, no me l'has acabat de... O sigui, clar, això diu bé de tu.
0: Espera.
3: De Silicon Valley no tant.
2: Bueno, potser...
0: Vale. Ha fet el gest pels de la ràdio de silenciar la boca. Ha fet el gest.
2: No vas mal encaminat, et diré.
3: És que jo tonto no ho he sigut mai.
5: No.
4: Treu-te el casco que te'n ramparan, eh?
0: Treu-te el casco.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bruna, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: Llangonissa que no tenies a Silicon Valley.
2: No.
0: No es menja bé, Silicon Valley, no.
2: No gaire. No.
0: Ja. Brosta és la paraula d'avui. Brosta. A. Brosta, sinònim de crostó, extrem d'un pa de forma allargada.
4: Si aneu a un sopar de grup i n'hi ha un que demana que li guardeu la brosta del pa, desconfieu, és un psicòpata.
0: B. Brosta, capa dura externa que es crea damunt de les ferides.
9: Em vaig fer una ferida a la tita i m'hi ha sortit una brosta amb la forma de la cara de Jesús. La voleu veure?
0: No,
5: gràcies.
0: C. Brosta, conjunt de brots d'un arbre o d'un arbust, la part tendra de les ramificacions que acaben de sortir.
5: Jo al matí, en llevant vent d'hora, tallo una mica de brosta pels conills i aquella olor d'herba molla és com si em fotés un cafè.
0: Mira, A, B o C?
2: La C.
0: La C? Correcte!
3: Bravo! Va, que és intel·ligenta.
0: Bruna, escolta'm, felicitats per la investigació que feu i, bueno, segueixes en això? Sí, eh?
2: Bueno, ara estic un temps sabàtic.
0: Sabàtic.
2: I veurem. Perquè en principi, sí.
0: A Catalunya no hi ha molt de pressupost per treballar en això.
2: No, però bueno, et diré que aquest sistema potser parlarà català.
0: Amb això ens quedem. Bruna Girvent, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
3: Bravo!
7: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: green. És ben bonica aquesta música, Arnau.
1: Home, i tant, això és un mite. L'estatunidenca Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Ens interpreta Jolene, una cançó de l'any 1973 que va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Ah, mira, déu-n'hi-do.
1: Dolly Parton és una de les grans figures de la música country.
2: Això que té a veure això amb el programa que estàvem fotent?
3: La làpida?
4: Bueno, Chino Chano.
0: Un moment.
4: Sí, és tan impacient. Sí.
1: Aquí es proposa una conducció.
2: Vale, però...
1: Suggerim una peça musical que ens porta directament a l'objecte.
2: No feu tanta poesia.
4: És una secció a foc lent.
2: I aneu directes al gra.
0: L'objecte d'avui és la làpida.
2: Ara.
0: Doncs ja està, ara.
1: Us recordo que vosaltres teniu una secció per la qual vaig compondre una sintonia.
4: Això és molt cert.
0: Feli Xuri, Xuri Fel.
2: L'enveja de l'equip del programa ens va cancel·lar la secció.
0: Vam treure la secció perquè no valia res, Fel.
1: Vinga, va, sí, seguim. Sisplau. Doncs això que us deia, va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Sí.
1: Hi ha artistes que busquen la inspiració entre els paisatges bucòlics de la muntanya, sí. Altres prefereixen la brisa marina.
0: Sí.
1: Fins i tot n'hi ha a qui els estimula el ritme frenètic de la metròpolis.
0: Uh-huh.
1: I després de tots aquests, hi ha la Dolly Parton.
3: Ai, madre.
0: Que troba la inspiració?
4: Troba la inspiració al cementiri.
2: Ara!
4: Ara veig.
1: És que la Dolly Parton, tota aquesta fascinació pel món dels cementiris, li va començar quan era una nena. Ja llavors buscava la tranquil·litat del cementiri del seu poble per escriure.
0: Bueno, no, silenci n'hi ha.
2: Oh, i tant.
0: Per concentrar-te, està bé.
4: Clar, i el que feia és que s'asseia entre els morts amb la guitarra per tocar i cantar i es passejava entre les tombes. Mm. Així llegia el nom de les làpides i llavors s'imaginava qui havien estat totes aquestes persones abans de morir.
3: És maco i a la vegada no.
4: Bueno,
0: sí,
4: però...
0: Sí. Té un punt de... Ai.
1: Hi ha una cosa, hi ha alguna cosa bruta darrere de tot això.
0: Sí.
1: Però justament el que deia Speyer, en una entrevista de fa pocs anys, va explicar que recentment havia anat a fer un pícnic amb la seva neboda a un cementiri.
0: Veus?
4: I la cançó que sentíem, Jolene, però no s'inspira en una d'aquestes làpides. De fet, la idea li va sorgir quan una nena amb aquest nom li va demanar un autògraf. Es veu que simplement li va cridar l'atenció el nom i va decidir compondre'n la peça.
0: Jolene, és bonic, Jolene.
4: Sí. És molt bonic.
0: Coneixeu cap de Jolene?
2: Home, en Jolene. Jolín. En castellà?
0: Sí.
2: No?
0: Jolín.
2: Sí. Jolín Rodríguez.
0: No el conec.
2: Jolín.
0: Tu el coneixes?
2: Juga al Cádiz.
0: Vale.
2: Lateral dret del Cádiz.
0: No sé mai quan t'ho inventes o quan és veritat.
3: Ara s'ho inventa.
0: No. Ara s'ho inventa.
5: S'ho inventa sempre.
0: Ah, val.
1: La cançó que sí que sorgeix d'una seva visita a un cementiri és la que escoltarem a continuació. Jenny's Afraid of the Dark. La Jenny té por de la foscor.
0: Home...
1: En un cementiri, la Dolly va veure una tomba infantil amb una espelma encesa i allò li va activar la sensibilitat. No, espereu-vos, perquè...
2: Ens estàs fotent, avui.
1: No, és que la peça també parla d'un tema tenebrós.
4: Sí, és que la nena protagonista, la Jenny.
0: Esteu parlant d'una nena morta, sisplau.
4: Sí, serietat, sisplau. La protagonista, la Jenny...
1: No, aquesta encara no era morta. Aquesta va anar a un cementiri i en va veure una altra de morta.
4: Ah, ella va anar amb els seus pares al cementiri a portar flors a unes làpides d'uns familiars.
0: Sí.
4: I els hi va dir als pares si sota terra era fosc.
0: Oh.
4: I els hi va dir que, porfa, quan morís, no l'enterressin sota terra perquè tenia por a la foscor.
3: És
4: maco.
3: Sí.
1: Finalment, amics, la nena es mor.
3: Quina nena?
1: La Jenny.
4: La Jenny.
1: Això és la lletra de la cançó.
0: Sí, a veure, no està basada en fets reals, tampoc, no?
1: No, és poesia.
4: Però jo estic patint.
1: És una metàfora. Doncs espera't, Mercè. La Jenny es mor.
4: Home, es mor.
1: I els pares posen una flama eterna sobre la làpida perquè mai no estigui completament a les fosques.
4: Això sí que fa mal la panxa, eh?
2: Ara ploraria.
0: Aquest programa de riure està bé, eh?
1: Escoltem com ens ho cantava Dolly Parton l'any 1968. Això és Jenny's Afraid of the Dark. Música, mestre.

0: és alegre i al mateix temps devastador.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El country, a vegades té aquest ingredient.
2: Sembla que vagis a cavall, eh?
0: Sí.
3: Ara, aquesta cançó tan trista, imaginar-te una colla d'avis ballant country a la plaça o poble...
4: Sí, que ara ho fa més trist.
3: Que ara ho fa més trist.

0: Prou, que agafarem una depressió.
1: Prou.
2: Estàs escoltant La Renaixença.
3: Doncs vinga, que parlàvem de làpides,
4: sí.
3: No? La làpida així com més famosa seria la del Groucho Marx.
5: I tant,
3: no?
5: Hòstia, i tant. Sí,
3: aquella
5: sí, el meu cunyat. Digues.
3: Digues.
5: No, digues tu.
3: No, que no, el meu cunyat. Disculpeu que no m'aixequi.
5: Ara, és que el meu cunyat l'ha vist en directe, aquesta.
3: Ah, sí?
4: En directe, eh?
5: El meu cunyat va anar a Los Angeles, és molt fan de Groucho Marx i tota la colla.
3: Yeah.
5: I m'ha dit, només entres al cementiri, entra així a l'esquerra, ja la veus.
4: Jo tenia entès que no existia.
5: Jo també.
4: Tenia entès que era mentida.
3: No, no, perquè no existeix. I ni existit mai, eh?
4: No ha existit mai?
3: No.
4: El teu cunyat, què?
5: El meu cunyat l'ha vist i...
3: Que et dic que no!
5: Si té fotos i tot...
3: Que no!
5: Si m'ha dit que m'ensenyarà fotos...
3: A veure, que jo sóc la dona del Groucho Marx.
4: Això li anem a preguntar qui és vostè.
3: Sí, la dona del Groucho Marx. Sóc la Ruth Johnson, eh? La dona del Groucho, sí.
4: Ah, sí?
3: Sí, sóc la dona i la mare dels seus dos fills.
4: Ruth Johnson, es deia la dona d'en Groucho Marx?
3: Sí, sí, sí. Una de les tres, perquè resulta que fill de puta es va casar tres vegades.
4: Què passa?
3: Kay.
4: Llavors la làpida d'en Groucho no existeix, eh?
3: No ho sé. Bueno, és que em vaig divorciar d'ell fa 20 anys, Vull dir que, home, allà tot el dia, amb el puro. Amb el puro tot el dia. Jo és que no l'aguanto.
4: De mal fer petons, aquella boca.
6: I caminava malament.
3: Semblava que estigués amb un cendrer. Però, a veure, vam tenir una filla i ens vam divorciar.
4: Llavors, el de la làpida no ho sap vostè.
3: Pregunta-li a la seva tercera dona.
4: O qui és la tercera dona?
6: Jo què sé.
3: Eden Hartford.
4: Eh?
3: Eden Hartford.
4: És vostè?
6: Sí.
4: Com es diu?
3: Eden.
4: Eden Hartford.
6: Hartford.
4: Molt bé.
3: Ens vam conèixer en un lloc fumant puros.
4: Ah.
6: Sí, ja es nota, Eden.
3: Sí. Us explico. Això de la làpida d'en Groucho...
6: No cal que cridis, Eden.
4: No,
3: és que si no em surt la veu. Queda així una mica de tan fumar puros, no?
4: La làpida que deia, disculpeu que no m'aixequi, que tot això encara no...
3: Disculpeu que no m'aixequi. Sí, ho he dit jo.
4: Disculpeu que no m'aixequi.
3: No, jo no ho he dit, ho ha dit la noia d'abans.
4: Sí, això no existeix.
3: No existeix perquè no... Resulta que ell ho va dir en una entrevista, no? I es va quedar així com a l'imaginari. Al final no ho va fer.
4: O sigui,
3: no
4: va dir, si mai em moro, em posaré la làpida, disculpeu que no...
3: Exacte. I no ho va fer, vull dir que parla amb el teu cunyat, perquè no ho va fer, això.
6: Ho desmentim.
3: No, també va dir una altra cosa.
6: Has quedat fatal, ara, Fel.
5: Que cada setmana dinem junts i em sentirà el desgraciat.
3: Sí,
6: perquè...
3: Desgraciat el Groucho, el meu marit, que a part de dir això de la làpida, també va dir que volien que l'enterressin a sobre de la tomba de la Marilyn Monroe.
4: Que guarro!
3: El cabronàs.
6: Un porc,
3: el meu marit.
4: Anem a disseccionar la làpida, Joel.
6: Bueno, i tant, Peyu, i a més ho farem molt làpidament.
3: Molt bé.
4: Prometes.
6: Va per tu.
2: Utilitat en una illa deserta.
4: A veure, en una illa deserta, què anem de fer d'una làpida?
6: A veure, algú pot pensar que endur-te una làpida, que al final és una pedra de 50 quilos, a una illa deserta, és absurd.
4: Sí.
6: No?
5: Sí.
6: Algú ho pensa?
5: Jo ho penso.
6: No, va, sortiu-ho.
5: Sí.
6: Digueu-ho.
5: Jo ho penso.
4: És absurd.
6: Doncs, efectivament, és absurd. Però, ojo, i si ens la trobem allà?
4: Ah.
6: I si tu arribes a una illa deserta i trobes una làpida, què passa? Bueno... Et dona pistes?
4: Sí.
5: Que hi havia algú.
6: No cal ser, efectivament, no cal ser...
5: Com a mínim, dues persones.
6: Com a... Aquella illa...
3: És que és...
6: intel·ligent.
5: La mare que em va
3: parir. És un lint.
6: Allà hi ha...
5: Soc tan despert.
6: Hi ha algú que ha viscut allà, com a mínim dues persones, i han mort.
5: Sí.
6: Bueno, l'altre no ho sabem.
5: No se sap.
6: L'altre no ho sabem. Segurament una mort lenta, Peyu. En cap cas una mort làpida.
4: Prou d'aquest acudit, prou.
5: Sí, prou.
6: No, ja no en tinc més.
4: Val.
6: També hi ha l'opció, en una illa deserta, que no trobis la làpida, sinó que te la facis tu mateix allà.
4: Sí.
6: O sigui, portes un temps allà, veus que no et vindran a rescatar, perds tota esperança i et distreus doncs, buscant una pedra maca i anar-la cisellant. Passa que, clar, hi ha el problema de la data de la mort. O sigui, si tu t'estàs morint, difícilment tindràs esma de gravar la data el mateix dia que ja que et mors.
4: Has de fer una previsió.
6: Has de fer una previsió de dir, mira, moriré tal dia.
4: Sí.
6: I llavors t'has de comprometre. T'has de comprometre.
4: Pots posar un genèric, un més o menys.
6: A prop. Maig de 2000.
4: Maig.
0: I a sota el nom del poble, Sant Carlos de la Làpida.
4: Prou. Prou. No us ho rigueu entre vosaltres, a més, que és terrible. Prou, sisplau.
2: Utilitat com a joguina sexual.
6: Ai, aviam, la Làpida té la utilitat com a joguina sexual més baixa del que portem de temporada, Peyu, i mira que hem fet el tall a gespa i la radiografia.
4: Doncs passem al següent punt, si vols.
6: Això és el que faria un covard, Peyu. Sí. Algú sense esperit aventurer ni ganes de ser cridat a l'ordre pels mandamases de la CCMA.
4: Doncs passem al següent punt.
6: Sisplau.
2: Vinga. Utilitat com a arma en cas de conflicte.
6: Aviam, ara com ho explico, això. Hi ha dos tipus d'armes, no?
4: Sí.
6: Hi ha les que s'utilitzen llançant-les contra l'enemic.
4: Sí. Objectes llancívols.
6: I hi ha les que tu llences l'enemic contra la... Contra la... Sí. Exemple, si jo ara... No, mira, agafo aquesta senyora, vale?
0: I l'estampes.
6: I jo li tiro la barra del bar a ella...
4: Sí.
6: Malament, no...
3: Difícil.
6: No. Però, en canvi, si agafo la senyora i l'estampo contra la...
4: Falta.
0: Home, la vena és perrucaca.
6: Doni'm la mà, perquè si no
4: ho superaré. Li ha fet saltar els auriculars del cap, eh?
6: Bueno, s'ha entès.
4: Sí. No. És millor tirar la dona contra la barra que la barra contra la dona.
6: Efectivament. Sí. Molt important, això.
0: No he passat mai, això.
2: Utilitat metafòrica.
6: Gràcies per treure'm d'aquesta. Atzucac. Metafòricament parlant, la Làpida té bastanta potència per la seva connotació de permanència.
4: Sí.
6: De cosa inamovible.
4: Sí.
6: Què et diu la Làpida?
0: Aquí estic.
6: Aquí estic i aquí m'hi quedaré. No? Queda per sempre, la Làpida. És imperecedera, no?, en aquest sentit. Tenim el concepte frase lapidària.
4: Sí, senyor.
6: És una frase molt solemne, que és tan contundent i plena de saviesa que queda gravada per sempre al cap de la gent. Per exemple, dic uns exemples, eh?
4: Sí.
6: Déu ha mort,
4: sí,
6: de Nietzsche.
0: Nietzsche.
6: Això és una frase lapidària. Sí.
0: Nietzsche ha mort.
6: L'infern són els altres.
0: Schuster.
6: Sartre.
0: Sartre.
6: Sí. I have a dream.
4: Sí.
6: Martin Luther King.
4: Sí, senyor.
6: En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Gabriel Rufián.
4: Sí.
6: Són frases...
4: Que queden.
6: Que queden per sempre, sí, sí, gravades,
4: sí, sí, sí,
6: ben bé, com una làpida, no? Sí. A la memòria col·lectiva.
4: Que no totes tenen per què ser veritat.
6: No totes tenen per què ser veritat.
4: Però queden.
0: Però són brillants.
6: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. És que la làpida...
2: Propaganda del segle XIX.
3: Quina gran notícia! El restaurant Visca el Batlle torna a estar obert!
7: Després de 6 mesos tancats a causa d'uns problemes menors amb sanitat, per fi podem anunciar-vos la gran reobertura.
3: El restaurant Visca el Batlle torna amb una cuina restaurada, amb gairebé tots els certificats al dia i lliure de qualsevol plaga d'arrossegadors.
7: Caram, quina bona pinta!
8: Mmm, quines croquetes tan bones! De què són?
7: Del que tu vulguis, trempat!
3: Carn fresca i ecològica.
7: I de quilòmetre zero.
9: Deliciós!
10: No és barat, però no s'ha de ser rata amb el menjar.
11: El restaurant Visca el Batlle
2: patrocina Històries per passejar el gos.
3: Quina cara més preciosa!
0: Això és un gos?
3: Mira quins ulls!
0: Ah, sí, ara l'entenc.
4: Sí,
6: no tenien una millor foto que això?
3: Aquesta és la Roma, que és una...
6: Mira, com la filla de la Laura Escanes.
4: Ah, sí que es diu Roma.
3: Sí.
6: Es diu Roma, que és amor al revés.
4: Ai. Mira, ai. Sí. Clar, però l'amor al revés és odi, no? Bueno, vull dir...
6: No, Peyu.
3: Ai, ai, ai.
4: Bueno, vull dir que és de mal fer això, també.
6: Yeah.
3: Bé, la Roma, pels que no esteu veient la foto, és una podenc de Barcelona i és de l'Adrià. Té por dels ascensors i dels gats.
12: Mare de Déu, de Déu, de Déu, de Déu, on t'arribarem ja amb els gossos?
3: Passa?
12: Un gos que té gos amb un gat, per favor.
0: Gos amb un gat?
3: No.
12: Por amb un gat. Hosti,
6: amb un gat? És
12: que m'atabalo ja només de sentir aquestes...
4: No t'agraden, no li agraden els gossos. No li agraden
12: gossos. Per mi els gossos... Com no m'agraden? Però potser... si hi ha un gos que li fot por un gat, encara m'agrada menys.
3: Potser aquest t'agrada perquè és així com d'ulleres de pasta, perquè li agrada la música clàssica.
12: Mare, el que faltava, encara pitjor.
0: Un gos que li agrada la música clàssica?
12: Sí.
0: Pobre gos. Amb ulleres de pasta?
3: No porta ulleres.
4: Era un símil.
11: En aquest passeig visitarem els teatres i les òperes més importants de l'aristocràcia parisenca de mitjans de segle XVIII. La música clàssica hi tindrà un paper destacat.
4: Avui passegem el gos per París, com a l'any 1773.
3: Sempre se la saben, eh?
4: París es troba en plena il·lustració, un moviment que defensa la raó i l'humanisme. Per descomptat, la música hi té un paper fonamental. Ha deixat de sonar exclusivament dins les esglésies i ara és el vehicle per expressar les emocions humanes.
6: No, és que què és la música, si sí, no? Sí. Un vehicle per expressar... El reggaeton?
4: Sí. Sí,
6: que no expressa una emoció humana molt sí, concreta?
3: Molt concreta.
6: Molt precisa. Doncs ja és això. Sí, sí, ja és sí, això.
9: Està bé, això.
4: La Roma estarà contenta, perquè avui només sonarà música clàssica. Ara mateix ens envolta la crème de la crème de l'alta societat parisenca.
6: Olala.
4: Tots han vingut al teatre a veure l'home del moment. Es diu Joseph Bologny, més conegut com Le Chevalier de Saint-Georges, un virtuós del violí.
6: Hola.
13: Bona nit, malparits!
4: Ei, què tal? Bueno, no sabem si Le Chevalier comença els concerts d'aquesta manera, però sí que sabem que és un home molt exitós, eh? És el músic més famós del moment.
9: Le Chevalier de Saint-Georges, sí, extraordinari.
4: Sí, eh? Us agrada?
12: Oh, boníssim, boníssim. Oh, és dels millors que hi ha, eh? Vull dir, és un tio... Ostres!
9: Ara,
12: el que passa és que aquest teatre està tan mal il·luminat que, collons, des d'aquí aquest nano sembla que sigui negre, eh? Però és boníssim, eh? Sí, és boníssim, eh? Però,
4: collons,
12: t'hi fotin llum, perquè dius que és un
9: sembla
12: negre,
9: aquest.
12: No és pas negre.
9: Va, aquest negre.
12: Però, molt bo. Jo és del millor que he sentit mai, eh?
4: Sí, sí, sí.
12: Pell de gallina, pell de gallina.
4: Le Chevalier de Saint-Georges. Sí. Le Chevalier
9: de
4: Saint-Georges.
12: És molt trempat.
4: El millor violinista de França és ben molat, tu.
9: Què?
4: Que és molat, us deia.
14: Sí.
4: És molat, és...
14: Sí, sí, sí, sí.
12: És molat?
4: Sí,
14: té com la pell... Com el sucre moret, tu. Uita, uita, quin to de pell.
4: Eh? Molta gent es pensa que és blanc, però quan el veu per primera vegada s'adona que és molat. I això és una cosa que impacta la noblesa.
12: A veure, una cosa, ben mirat, vull dir, tampoc no és res de l'altre món, cantant aquest nano.
4: Eh?
12: Que no està pas... Vull dir, que està desafinat, m'ha fet l'efecte.
4: Però si fa un moment dèieu que era boníssim, eh?
9: No,
12: aquest dormia. Aquest dormia.
6: Però si dèieu que gallina de piel i no sé què està dient vostè, que la pell de gallina...
12: Embustero, que ets un embustero.
4: Ho estàveu dient fa un moment.
12: No, que en Patolla, si aquest dormia, li he dit... No, dic que boníssim, aquest ronc boníssim, li he dit. Boníssim, aquests roncs que fas. No li hem dit res. Nosaltres no el sentim mai.
4: I l'has sentit desafinat.
12: Va!
9: Xabacà.
12: Xabacà. Xabacà. Té una música xabacà.
4: És raro desafinar, perquè toca el violí.
9: Ah, però no pots desafiar.
12: No, ell cantant. No, sí, sí, cantant. El violí desafinat.
9: Pots afinar el violí?
12: Vale. I quan toca el violí també canta.
9: Pots afinar?
12: Vení.
9: Acabem-ho, pots afinar.
4: Le Chevalier de Saint-Georges és fill de pare blanc, ric i de mare negra i esclava. D'aquí el color de la pell.
14: Una altra cosa no, però els dinars de Nadal són ben distrets a casa.
12: Han de ser uns dinars entretinguts, uns xistes. Sí. Han de fotre uns xistes.
4: Tot i ser fill il·legítim, s'ha de dir que el pare li ha donat una bona educació. I el nano sembla que ho ha aprofitat. Més enllà de ser un virtuós del violí, també és campió francès d'esgrima i cavaller de l'Orde Reial.
14: Ah, potser faig una mica de ràbia i tot.
4: Sí, home, una mica.
6: Això t'anava a dir, Gevantons.
4: Sí, això sí, el cognom familiar de... Sí. Què li has dit?
9: Gevantons. En Gevantons.
4: Gevantons.
6: Chevalier, perdó.
4: Chevalier, això. Però sí, tu ets l'únic que sap francès del programa.
6: Sí, però ja estic, no, però... estic una mica cansat avui.
9: Com que has molat, tothom s'hi atreveix.
4: Sí, sí, sí, sí. El cognom familiar de Saint-Georges és tot el que pot aspirar dins la noblesa. Les lleis de l'època li prohibeixen que hereti res. Si no ets blanc, no pots heretar.
9: Fixa't.
4: Una llei curiosa, no? És com...
9: Sí, sí.
6: No està bé.
4: Bueno, no, crec que no està massa bé.
6: Jo que diria que no.
9: Però és una manera de... Bueno, no t'has de... Ja està clar. Vull dir, sí. Tu ets negre, sí. Però no heredes. Ja està.
4: Ja està, sí, sí, sí. Som al segle XVIII i la societat europea és ben racista.
9: Sí,
4: i els francesos, per molt humanistes que siguin, també ho són.
6: No com ara, que els francesos ara...
4: Ara.
6: Mare de Déu, la Le Pen aquella. Gent racista, ni... És ben humanista, aquella dona. Tu la veus i dius humanista.
4: Humanista.
6: Sí.
4: De fet, és un miracle veure Le Chevalier dalt d'un escenari dirigint l'orquestra. Però té tant de talent que fins i tot l'aristocràcia francesa passa per alt el seu color de pell. Heu de saber que una de les seves principals admiradores és ni més ni menys que la jove reina Maria Antonieta.
3: Meu, ui. És que és un músic tan talentós.
4: Sí.
3: La seva música, mira què et diré ara, és que, de veritat, és que em fa perdre el cap.
12: Bona frase, Maria Antonieta.
3: Per què? Sí. Ah, per què ho diu això?
6: Ja ho veuràs, ja es veient.
4: La monarca francesa n'està molt de Le Chevalier. El convida cada dos per tres a tocar a concerts privats de Versalles. L'anomena afectuosament el meu mulat preferit d'Amèrica. També l'ha contractat com a professor particular de música.
6: Bueno, això és un argument de pel·li porno,
4: sí,
6: home, feio?
4: Una mica. Els rumors corren pels passadissos de Palau. Le Chevalier i Maria Antonieta passen un bon grapat d'hores junts i s'estan a soles i amb les portes de la cambra tancades.
3: No, és que penseu que a mi m'agrada molt la música.
4: Sí, eh? Mm.
3: Sí, i ell és un gran professor.
13: Ah. Majestat, una coseta, oui? un detall, no res. Cal anar despullats per fer la classe? O ens podem vestir?
9: És ben boixa.
4: Sí.
6: Està com una cabra, eh?
3: Segueix.
4: El cert és que la Chevalier és un autèntic seductor, però una altra vegada el racisme de l'època fa que li sigui impossible casar-se amb una dona de la noblesa. Però deixem el safareig a banda i tornem-nos a centrar en la música.
13: No sé de quin safareig parles, si jo només toco el violí.
9: Xxt, nano, Chevalier, corda't la bragueta, que des de la classe amb la reina la portes ben oberta, eh?
4: Tots els testimonis de l'època coincideixen que veure dirigir la Chevalier de Sant George és un espectacle fascinant. Penseu que la figura del director d'orquestra, tal com el coneixem avui en dia, és relativament moderna, eh? Al segle XVIII us l'heu d'imaginar dirigint l'orquestra mentre ho fa amb l'arquet del violí, mentre va tocant el violí.
12: Home, ha de ser, collons, dirigir i tocar el violí. Ara. Què és aquests directors moderns d'ara? Això no és res. Comèdia.
4: No fan res.
12: Comèdia.
6: Què fan espavientos. Ara. Això és el que fan.
12: Per fer-se veure.
4: Jo m'hi fixo. Jo miro, miro els que toquen el violí. Miro els que toquen el violí i n'hi ha que no el miren mai, el director.
12: No. Si el director està tot el dia...
13: A veure, ignorant... En primer lloc, el director ha assajat durant diversos dies amb l'orquestra, per tenir ja un contacte.
4: Ah, i allà ja el miren.
13: Hi ha una entesa.
4: Allà el miren.
6: Allà el miren.
13: Allà el director va domant l'orquestra perquè entenguin cada gest minúscul que pots fer, que ell els perceben. No cal que l'estiguin mirant, han de mirar la partitura.
4: Ja.
13: Però perceben aquestes...
6: O mires la partitura o mires el director.
4: No, pots mirar tot.
13: No,
6: perdona.
12: Perquè són amics teus i sou com una secta, eh? Però...
13: No, jo no sóc músic d'orquestra, però...
12: Els vols defensar...
13: Però sempre m'hi he fixat.
3: Jo ho he estat i ho puc corroborar, que és així. El mires i quan estàs allà a l'orquestra tens el faristolet aquí i vas fent així. Llavors, quan el mires i ell et veu que et mira, dius, vamos, punt positiu, Laia.
12: Ah, ja no estàs parlant de música, eh, mos?
3: No, ens desviem. Tornem a la història.
4: Bé, es veu que el nostre amic ha traslladat la postura i l'elegància dels moviments de l'esgrima a la direcció musical. És un revolucionari. Qui s'ha quedat adormida ara és la Roma... La gosseta, pobreta, que ja sabeu que... Bueno, la música clàssica la relaxa, ho hem dit al principi.
9: Tant?
4: Sí, noi, mira, no havia escoltat mai res semblant. Mentrestant, la flor i nata de París fa cua per veure Le Chevalier. El nostre amic s'ha consolidat com un dels grans músics del país, però encara han d'arribar més bones notícies.
6: Hòstia, no, tu escoltes aquesta música i dius... ara han de venir bones notícies. Sí o no?
4: A veure... Encara que sembli mentida, arriben bones notícies perquè s'acaba de morir el director de la Reial Acadèmia de la Música, coneguda també com l'Òpera de París.
9: Però crec que hi veu, què?
12: Ana, bueno, la seva família...
4: No tenim res en contra del pobre home.
6: I per què dius que són bones notícies?
4: Bueno, perquè ha deixat una vacant de direcció a l'entitat musical més prestigiosa de França. I sabeu qui serà l'encarregada de decidir qui ocuparà el lloc d'aquest senyor?
3: A veure!
4: La reina Maria Antonieta.
3: Jo!
4: Sí? Aviam, qui serà?
3: A veure, serà un procés totalment transparent,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, això espero.
3: A més, és que com que tinc diversos candidats, no? Primer candidat serà Le Chevalier.
4: Ja ens ho esperàvem.
3: Bueno. Sí. Segon candidat serà... Bueno, el meu professor de música.
6: Maria Antonieta.
3: I tercer candidat serà... el meu amant.
4: Un dels tres.
3: Podem escollir entre aquests tres.
4: Molt bé. De fet, la Chevalier de Sant George serà el nou director de l'Òpera de París. Era la persona ideal, eh?
3: Més enllà del... Sí, no, a més a més és que fot uns morrejos que de veritat, així... Bla, bla. Com? Ho he dit en veu alta, oi?
4: Sí
6: que ho has dit, sí. Com són els morrejos?
3: Bla, bla, bla, bla. Molt francès.
4: El que hauria de ser el cim de la carrera musical de la Chevalier s'està a punt de convertir, però, en el seu gran disgust. Ja us podeu imaginar que la notícia que un mulat dirigirà l'òpera no agrada a tothom.
9: No, i els francesos, a vegades, tan oberts que són de ment i...
4: Sí, noi.
6: Sí, però i en canvi...
9: Que...
6: Sí.
4: Són, en principi són els humanistes d'Europa, però...
9: Ja, però tenen aquest punt, a vegades se'ls gira la truita
6: i patapam.
4: Atenció, perquè les tres màximes estrelles de l'òpera fan arribar una carta a la reina. Suposen el nomenament de Le Chevalier amb les següents paraules.
15: La nostra honorabilitat...
9: Com?
15: Hola?
4: Hola.
9: És una carta...
15: I la nostra delicada consciència...
9: Això és una carta?
15: Ens impedeixen pujar-nos a les ordres d'un mulat. No em foteu efectes a mi, que sóc molt tou. Seria una degradació parlar francès.
4: Déu-n'hi-do, eh?
6: Hosti, és dura la carta.
4: Home, és una carta...
9: Això és de veritat, aquesta carta?
4: Sí, sí, sí. Sí,
9: sí. Existeix, eh?
4: Bona reunió.
6: Bueno, era en francès, la carta, l'hem traduït.
4: La reunió aquesta, que dius... Nois, ens hem de trobar un moment per veure què escrivim a la reina Marioneta. I llavors estàs allà. Què posem? Aquest negre no el volem.
9: Suavitzem-ho.
4: No, està més ben redactat, però...
9: Aquest negre no el volem.
12: Ja ha hagut un moment que quasi... artificial, això, els hi va fer.
6: Anaves a dir reina Marioneta.
4: Perdó.
6: Jo ho he vist.
9: Gentes ràdio, reina camioneta.
3: Jo,
4: la carta que hem llegit, com hem dit, és real. La reina aquí, bueno, doncs hi té un paper ben galdós, eh? Si continua apostant per Le Chevalier, les estrelles de l'òpera se li declararan en vaga. Ah. Davant d'això, Le Chevalier decideix posar-li fàcil a la reina i evitar-li qualsevol escàndol. Ell mateix renuncia...

0: Ara ja no la defensaria tant.
1: El Chevalier tan, tan talentós, no?, que era. I, sí. I un home amb aquell nom, aquell nom, talent, no? Talent, i amb aquella gran...
0: Talent, també.
1: Talentositat,
2: eh? Le Chevalier s'acabarà refugiant a casa d'un dels seus grans mecenes, el duc d'Orleans. Allà compartirà sostre amb un jove músic de Salzburg que tot just està començant, un tal Wolfgang Amadeus Mozart, a qui Le Chevalier de Sant George li servirà d'inspiració. Aquesta ha sigut només una petita part de la vida de Joseph Boulogne, Le Chevalier de Sant George, el primer compositor clàssic d'ascendència africana, conegut amb el sobrenom del Mozart Negre.
0: Home.
2: Bueno, nom justet.
0: Nom lleig.
2: Encara que segurament seria més adequat parlar del Mozart com Le Chevalier Blanc.
3: Ara.
2: Perquè va ser ara. Posterior.
3: Oi, Diego. Molt ben trobat, Peyu. Molt ben trobat,
0: Peyu. Bravo, Peyu.
2: Anem a veure... Peyu. Gràcies, gràcies. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa, que ens ho dirà algú, i sabrem si salvem la nostra gosseta, la Roma, aviam si ha sobreviscut o no. Mercè, que tens el cap només a Le Chevalier.
4: Doncs mira, estic aquí amb la Lluïsa i la Francesca, és que avui hi ha molta gent i estem molt apretats.
2: Molt
4: i dic, pues agafen dues!
2: Vinga, va. La Lluïsa i la Francesca.
4: Que d'on sou?
5: Barcelona.
2: Barcelona. Lluïsa, Francesca, la pregunta per vosaltres. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa? A. Va obrir el primer bar musical de París. B. Es va convertir en coronel d'un regiment exclusiu de soldats negres. O C. Li van acabar tallant el cap perquè era amic de la Maria Antonieta.
5: La C.
4: La C.
2: La C. La C. La C ha estat maco perquè... Una de les dues li ha dit a l'altra la B i l'altra ha dit sí, sí, la C. La C. Doncs era...
5: No, la B, la B.
2: Era la B? Era la B, sí?
5: La B.
2: Va, la B, correcte! La Roma ha superat la seva estada al París del segle XVIII sense cap mena d'entrebanc. De fet, torna tan relaxada d'escoltar música clàssica que en comptes de passejar per França, sembla que vingui de Caldea, tu. I fins aquí la... Ui, perdoneu, telèfon, segon, que l'agafo, un moment. Sí? Ui, ara pla. Hola? Sí? Hola?
4: No sembla, no. Ves així, que de vegades queda enganxat.
2: Ei,
4: en aquest...
2: ah, ei, apreta la mama. Sí, però ha de ser ara, mama, o pots esperar?
6: Ara, perquè és que tinc l'ordinador obert.
2: Bueno, mama, és que ara jo tinc... Bueno, va, què és,
6: que
2: ràpid.
6: He de canviar el número de compte de quan te cobro la jubilació. Hòstia,
2: ho has de fer tu, això, no ho pot fer algú.
6: Ai, és que vaig anar a la Seguretat Social i aquella dona me va dir si no tiene cita prèvia, no se puede. Hágalo por internet.
2: Bueno, ja ho farem un dia que vingui a casa vostra, mama.
6: Mama, però... fem-ho ara, que ara ja tinc l'ordinador obert. Em poso l'altaveu.
2: Sí, espera't. Bueno, mama...
6: Moment, ai, espera, que no ho trobo. Moment.
2: Mama.
6: Em sent?
2: Sí, perfectament.
6: Se sent ara?
2: Hola? Sí, mama. Va, de veritat, és que no podem fer una altra estona. Jo, si no veig l'ordinador, no et sabré guiar.
6: És que hem de passar la pensió amb un altre compte que hem obert a la caixa, perquè ens regalen una tele.
2: És que no, encara ho fan, això, els bancs.
6: Una tele guapa, tu, aviam. Espera't, que m'he encallat aquí en un puesto, ja veràs.
2: On t'has encallat, mama, aviam?
6: Aquí, que me diu, identifíquese, certificado digital.
2: No ho tens, tu, això no ho tens.
6: Home, doncs què he de fer?
2: No et deixa posar el DNI, prou?
6: No, diu, clave, no, és això?
2: No, de la clave tampoc ho tens, tu, mama, deixa-ho estar.
6: Espera't, ara se m'ha obert la meva salut.
2: No, la meva salut.
6: Ja. Descarregar anàlisis, és això?
2: No té res a veure amb descarregar anàlisis.
6: Ho fan complicat, hòstia.
2: Va, ara el govern diu que ho agilitzaran, tot això burocràtic. Diu que ho faran...
6: Espera, Seguridad Social.
2: Ha de ser aquí.
6: Modificación de datos bancarios del pensionista.
2: Clic aquí.
6: Ai, mare.
2: Mama?
6: Ai, no sé pas que se m'ha obert, ara.
2: Mama, què és això? Se sent un... Mama. Mama.
6: Jo què sé, el teu pare, que aquest ordinador el té ple de terra.
2: Mama, escolta.
6: Ai, no és pas la Seguretat Social,
2: no,
6: això.
2: No té cap pinta que sigui la Seguretat Social.
6: Ai, mare, oi, què li fa? Oh, que és bèstia.
2: Mama, penjo.
6: No ho he vist mai, això.
2: Adéu, mama.
6: Adiós.
2: Perdoneu, adéu. Disculpeu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Ja no

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 estan tallades entre Sant Andreu i Granollers Centre. És per culpa d'un nou esvoranc provocat per les pluges de les últimes hores. L'aigua de la pluja ha arrossegat les pedres

0: i altres materials de la via que han provocat l'aparició d'un forat al barri de Vallbona. Tècnics de DIF hi estan treballant, però no hi ha previsió de quan es podrà restablir la circulació dels trens. El tram afectat es pot fer ara amb un servei alternatiu d'autocars que van des de Granollers Centre fins a Sant Andreu. La línia R8 de Rodalies ja funciona amb normalitat després que els dos primers combois no hagin pogut sortir perquè els maquinistes no havien pogut arribar en tren a l'inici de la línia que comença, recordeu, a Granollers. Més notícies amb Joan Bota.
1: El Canadà acull favorablement la proposta de Brussel·les d'esdevenir el primer estat associat a la Unió Europea. El seu primer ministre, Mark Carney, ho ha dit en un discurs a l'Eurocambra, on ha destacat que les dues parts hi guanyaran i seran més fortes per fer front a les amenaces, en una referència clara a l'estratègia política i negociadora del president nord-americà Donald Trump. Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortemires, bon dia.
2: Hola, bon dia. Conscient que Trump mira amb recel aquest apropament entre el Canadà i la Unió Europea, Mark Carney ha deixat clar que ells no van contra ningú.
3: No busquem el poder per dominar els altres. Al contrari, busquem la resiliència perquè ningú pugui controlar els nostres mercats oberts, perjudicar la nostra sobirania, amenaçar la nostra integritat territorial o soscavar les nostres llibertats i democràcies.
2: Ha ofert a la Unió Europea els minerals crítics, el gas natural liquat i l'hidrogen verd del Canadà i s'ha mostrat partidari de deixar que canadencs i europeus tinguin llibertat de moviments per viure, estudiar i treballar en un lloc o un altre. Preguntat per si li agrada el concepte de ser un estat associat, Carney ha dit que el més important serà el contingut de l'acord amb Brussel·les. Bruno Fortemires, Catalunya Ràdio, Estrasburg.
0: La Universitat de Barcelona condiciona l'augment de places de medicina previst per al curs que ve a l'arribada imminent de l'augment de pressupost que ha compromès el govern. Aquesta ampliació forma part del Pla de la Generalitat per tal d'augmentar en un 50% les places de medicina a Catalunya l'any 2031. Barcelona, Sara Canyete.
4: Hola, bon dia. La previsió del govern és que a partir del curs vinent les quatre universitats públiques catalanes augmentin en aproximadament 110 les places que s'oferten actualment dels estudis de medicina. El gruix d'aquestes places recauran en la UB i en la UAB, que són els dos campus públics més grans de Catalunya. Però el rector de la UB, Joan Guàrdia, avisa que el pressupost per tirar endavant aquesta ampliació encara no està definit i que si això no es produeix de forma imminent, no hi arribaran a temps.
5: Quin impacte té això? Els nostres hospitals han d'assumir més estudiants, les nostres aules han d'assumir més estudiants, necessitem més recursos. Quan tinguem la confirmació per part del govern de la Generalitat de Catalunya que aquests recursos estan confirmats i garantits, farem el desplegament en aquest sentit.
4: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Els vols Girona-Palma d'aquest estiu han tingut una ocupació mitjana del 80%. Aquesta ruta s'ha recuperat més de 10 anys després i des de la Diputació de Girona volen que la companyia la mantingui l'any que ve. Anem cap a Girona, Núria Pereira.
6: Bon dia. Els últims vols de Girona-Palma van ser l'any 2015. La ruta s'ha recuperat aquest estiu amb Air Nostrum durant el juliol i l'agost i amb dos vols setmanals amb un total de 2.300 seients. I segons dades de la Diputació, hi ha hagut una ocupació mitjana del 80%. El president Miquel Noguer fa una bona valoració i espera que l'any que ve pugui repetir-se i ampliar-se.
7: En fem una valoració molt positiva perquè una ocupació del 80% amb un vol només de 2 mesos o gairebé 2 mesos, per tant, és una bona notícia, no? Esperem que sí, esperem que podem allargar els mesos. Això ho estem parlant, però és una voluntat, però no hi ha res concretat.
6: Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
0: Els Mossos d'Esquadra han rebut una nova denúncia, i ja en són 4, contra el fisioterapeuta lleidatà acusat de fer tocaments a clientes. L'home va quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge. Lleida, Noelia Caselles.
8: Bon dia. L'acusat és un home de 30 anys que treballa en diversos centres de fisioteràpia al Segrià i les Garrigues. El van detenir a Juncosa després que 3 dones, pacients de diversos centres, denunciessin que els havia fet tocaments inapropiats durant els tractaments. Ara s'hi suma un altre pacient que també la denuncia davant dels Mossos. De fet, la policia ja preveia que quan el cas es fes públic apareguessin més denúncies. La causa està oberta per agressió sexual. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: Esports amb David Ubach.
9: El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés a la Lliga. Tot plegat després de lesionar-se, ara fa un mes amb la selecció espanyola. Romeu també ha demanat un últim fitxatge. El Barça masculí, mentrestant, ha reprès els entrenaments de cara al partit de dissabte al camp del Sevilla, també a la Lliga de Primera. Avui es tanca la jornada amb el Betis-Getafe a les 7 i el Màlaga-Villarreal a 2:15. Anar molt al Barça juga aquest vespre a 8:45 a la pista del Montpellier francès, en partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. I ho farà amb la novetat d'Aleix Gómez, ja recuperat d'unes molèsties a l'espatlla. I en hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la cinquena edició del torneig Golden Cat, el torneig internacional de seleccions d'hoquei patins, amb un primer marcador de la competició femenina, el Portugal 9, França 1. Ara juga la selecció catalana contra l'Alemanya.
10: Fins aquí les notícies. Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
11: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
12: No te la pots perdre.
10: Però si és brutal.
13: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
10: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
13: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
10: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
13: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.

0: arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Què tal, 50%? Com està vostè?
1: Doncs mira, ara estava llegint un missatge de l'Òscar. Ahir llegíem el missatge de l'Alba, que deia us he descobert fa poc, etcètera, etcètera. I l'Òscar em fa molta gràcia perquè fa servir un terme que fem servir moltes vegades, o que fèiem servir quan anàvem a l'escola, a l'institut o a la universitat. Hola, sóc nou a la solució. M'agrada molt aquest concepte de sóc nou a la solució. I que ens ho diguin, i que ens ho diguin.
0: Ai, sí, digueu-nos-ho si sou nous a la solució.
1: Sou nou a la solució, felicitats pel programa i feliç dijous a tothom.
0: Clar, feliç dijous a tothom. Mira, també farem una salutació pel futur, perquè ara m'acabo d'assabentar que la nostra companya d'esports de TV3, del TN, la Marta Bosch, ens escolta cada dia, quan va cap a la tele, ens escolta la carta. Marta, ara estàs flipant, nena.
2: Bravo, Marta.
0: Vigila el radar de la Diagonal, no sigui que t'enganxi.
1: Ara ens està seguint la Marta, en el seu espai-temps.
0: En la seva realitat
1: està passant això. Molt bé, Marta, gràcies.
0: Ai, senyor, a part de la Marta, el Fran Domènech i l'Òscar, que és nou a la solució, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la pagera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dijous, bon dijous a tothom. La solució es diu... Núria Casas, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda!
0: Com estàs?
1: Molt bé!
0: Com sempre bé. És que, de veritat, Núria, hauries de venir una hora abans, perquè tu i jo ens posem a xerrar.
1: Sí, sí. A mi m'ha faltat temps, eh?
0: Ens falta
1: la
0: temps.
1: La prèvia falta temps.
2: La prèvia. L'aperitiu.
0: Ai, la prèvia. Núria,
1: sí.
0: Portes tatuatges?
1: Sí.
2: Ep!
0: Epa, no ho sabia, això?
2: Ep.
1: Sí, tant.
0: Amagats?
1: No, no, no, em porto dos, una a la panxa, que és el típic que et fas així, època Britney Spears,
0: als
1: una clau de sol, per dir, fas música, sí, després ho veiem quan toco
0: el piano,
1: el La La Land. I una altra, que precisament em vaig fer en directe, en una altra ràdio, que me n'arrepenteixo profundament, que està en procés de desaparició.
0: No.
1: Te l'ensenyo,
0: Elisenda. Per favor.
1: Mira, posa-ho.
0: A veure, a quina costa. Ràdio era, nena? Digues
1: RAC 105.
0: A RAC 105, al Fricandó?
1: Sí.
0: Ja ens coneixíem, tu i jo. I això t'ho vas fer en directe, eh?
1: Me'l vaig fer en directe. És la flor d'una ginesta.
0: És normal que te'n penedeixis. Hem de fer una foto.
2: Jo crec que...
0: Podem fer una foto, Núria?
1: Sí, perquè a més no vaig peludeta. La podeu fer.
2: La gent del club es mereix poder veure...
0: Voleu veure el tatuatge del qual se'n penedeix Núria Casas? Doncs ara mateix...
1: És pitjor que l'Ekeomo.
0: Sí, no?
1: Només et dic això.
2: Exetato.
1: I es veu a la cama.
0: Si no hi sou al Club de la Solució, teniu temps perquè en uns minuts enviarem la foto de la Núria. Us voleu donar d'alta d'aquest Club de la Solució al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució. Allà entrareu en una llista, en un club,
2: sí, i tant.
0: On enviem informació exclusiva, fotos que només es veuen al club, per tant, no es veuen a xarxes socials. Estem fent la contraprestació a Meta.
2: Clar.
0: Vull dir, anem contradint el Mark Zuckerberg.
2: És exclusiu, contingut exclusiu.
0: Contingut exclusiu. A tot això, Núria, t'ho preguntava, perquè avui volem saber-ho tot sobre els tatuatges. Per què portem tatuatges? Portar tatuatges és una moda o ja no? Des de quan ens tatuem la pell? Per què ho fem? Ho fem per motius estètics? Ho fem per motius culturals? Què passa si ens fem un tatuatge i no ens agrada, com el cas de la Núria Casas? Ens el podem treure? És un sí, oi?
1: És un sí, però, clar, cada sessió són 50 euros i jo, per exemple, aquí mínim me n'haig de fer 12. Em vaig quedar amb 3, perquè, a més, treure's un tatuatge fa 10 vegades més mal que
0: fer-lo, eh? Doncs mira, parlarem, també t'he de dir, amb el Víctor de Quadres, director general de Rai Studios, que ens explicarà com eliminar tatuatges. Més preguntes. Quins són els límits del tatuatge? Un tatuador pot negar-se a fer un tatuatge? Ens ho explicarà una persona especialitzada que precisament parla d'aquests límits del tatuatge. Què són els tatuatges paramèdics? S'han incrementat en els últims anys? I la solució a aquestes i altres preguntes la té la Joana Catot. Molt bon dia, Joana.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs, Joana?
3: Molt bon rotllo, i aquí.
2: La Joana...
0: Home, què et penses que hi hagués ja això amb el rotllo?
2: La Joana ha vist 5 minuts del programa i diu, the place to be.
0: Joana, jo t'he vist passar per aquí i dic, ui, segur que és la Joana Catot. Perquè la Joana Catot és dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i portes molts tatuatges, Joana.
3: Jo en porto dos, només. Però,
0: molt grossos.
3: Soc de les que ens agrada un tatuatge gran i no 50 de petits.
2: Fixa't.
3: Sí, quan a mi un em diu, porto 20 tatus i... Què? Fa un mil·límetre cada un...
0: És trampa, no?
3: És trampa. I si l'altre em pot portar un de sol i pot portar... Com jo em porto, que em comença el dit, diguéssim, se m'acaba el dit del peu.
0: Però és un tatuatge de tot el cos.
3: I l'altre porto polinès a l'altra banda.
0: Ah, amiga. Mira, li preguntarem sobre la història del tatuatge. Què significa en els llocs on ens tatuem? Tot ho sap la Joana. Si teniu preguntes, ja ho sabeu. Et deia, Núria, que parlarem amb l'Albert Grau de la Federació Espanyola de Tatuatge pels límits del tatuatge. Per exemple... Un tatuador es pot negar a tatuar una esvàstica? Ho ha de reportar a la policia?
1: I també...
0: Sí o no?
1: Depèn d'on, perquè, per exemple, jo tenia una amiga que el tatuatge se'l va fer als dos llavis vaginals. Es va fer un sol, aleshores...
0: Un moment. M'ha sobtat molt aquesta informació.
1: L'hi havies vist?
3: O devia tenir com destrossadet, perquè a dintre els llavis o aquests
0: llocs... La tinta corre, no?
3: Exacte, no queden unes línies polides, queda un petardo.
1: A veure, quan tancava l'entrecuixa li veia molt bé el sol. Clar, perquè el sol estava fet per una banda i per l'altra.
0: Els llavis exteriors.
3: Els llavis, exacte, per això et dic, els llavis, que és aquest tel d'aquí sota...
0: M'imaginava com el llavi interior.
3: Jo també, com diu els llavis...
0: Li va quedar una esborronada allà.
1: Home,
0: i quedava bonic, eh?
1: quedava bonic, però penso que, home, és una part molt delicada, és una part molt íntima, és la confluència, i això ho sé perquè amb el postpart ho he estudiat molt, una confluència
0: nervis,
1: de nervis brutal. Aleshores, no sé fins a quin punt un tatuador diu, escolta, en sé de tatuatges, potser no d'aquesta part més mèdica que, depèn del lloc, involucra.
0: Mèdica, i que t'ha de quedar un sol que somrigui,
1: saps?
0: A veure,
1: sí,
0: saps?
1: Era el sol de l'Arale, allò.
0: Ai, per favor.
1: Dir, era brutal, però clar.
0: Avui parlem de tatuatges, tot sobre tatuatges, de portar-ne o no portar-ne, com sempre, i podeu dir la vostra, Fran.
2: Ai, sí, m'agrada pensar que, a més, hi ha oients que tenen tatuat el número del directe de Catalunya Ràdio.
0: Que lligadet.
2: Sí, el que passa que jo crec que no els hi cal, perquè el saben de memòria, el 93-201-7474. No cal que se'l tatuïn. També tenen tatuat, o si no, ho faran aviat, el WhatsApp del programa, perquè hi ha gent que pot trucar, però hi ha gent que no, que només pot escriure. I el WhatsApp del programa és el 677-38-77-19, on avui, efectivament, volem que ens expliqueu, si porteu tatuatges, quins i per què. No és una competició, com deia ara la Joana. No, és que jo em porto 38, jo 53, o jo 4. No, expliqueu-nos quin tatuatge porteu, si n'hi ha algun que tingui alguna significació especial, o si us penediu d'alguna cosa que us heu tatuat.
0: Com la Núria Casas, insisteixo. Clar, voleu veure la foto del tatuatge de la Núria? 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució.
2: Jo, a l'inrevés, que us fan fàstic, els tatuatges, que potser no els suporteu, no us agrada veure la pell
1: això
2: plena de tinta. Escolta'm, Núria, pot ser
0: mentre que no sigui la teva pell, escolta.
2: Pot ser que veu algú amb tatuatges i no els agradi.
1: No, és veritat,
2: agradi,
1: que
2: no?
1: És un món de prejudici. A veure, jo, per mi, el tatuatge, depèn de com l'entenc, sí que el relaciono a una moda, perdoneu, quilla, és a dir, de futbolista, no sé com dir-ho.
0: Ja ho has dit.
1: No, però hi ha marques...
2: El jardí de la casa.
1: Et dic marques, per exemple.
2: Va.
1: Fa uns anys es va posar molt de moda, però ara per mi és una marca quilla que la relaciono, per exemple, amb el tatuatge. És aquest món de prejudicis mentals que ens fem tots, però Gistar.
0: Gistar. Hosti, val.
1: No?
0: Com un tribal, així.
1: Fotre's un BMW.
0: Val.
1: Vinga, tu, vaig amb un BMW. No? Doncs el tatuatge, depèn de com l'entens, el poso també en aquest sac.
0: D'acord, perquè jo crec que hi ha un tatuatge de moda i un tatuatge realment amb significat. Pot ser?
1: Ara
0: aquest
1: mateix.
0: Un bon resum?
3: El tatuatge, jo sempre dic gràcies que s'ha posat de moda. Perquè quan jo vaig començar fa 30 anys, que ens fèiem les agulles nosaltres amb una màquina de soldats, l'anàvem a comprar a les merceries, era un problema, no trobàvem tintes, no sabíem què fer. I a sort que s'ha posat de moda, en mica, que ara tenim no sé quantes mides de... potser 15 o 20 mides d'agulles.
0: Clar, però com...
3: Les comprem a tot arreu, ho podem fer tot, o sigui que...
0: Però com sempre, que les coses es posen de moda, després hi ha una part, diguem-ne, que s'embruta una mica la seva essència, però també són lliures de fer el que vulguin, no?
3: Per mi l'essència la té per la gent que la vol tenir. I la gent que no, que ho fa banalment, doncs ja s'ho trobarà.
0: Exacte.
3: Ja s'ho trobarà. Però sí que ha obert moltes parts del tatuatge que estaven tancades, com... Quan vaig començar, la gent es posava tirites perquè no se'ls hi veigués el piercing de la cella o el tatuatge que s'havia fet, o s'havia d'embolicar el braç per anar a vendre en una botiga. O sigui, tot això, gràcies als futboleros, que han sigut els primers que han anat por ahí, doncs...
0: S'ha normalitzat, no?
3: I almenys ara el que vol anar tatuat hi pot anar-hi,
1: i
3: el que va perquè li agrada que és una moda, pues fes el que et doni la gana, ja t'ho trobaràs.
0: També, si us heu trobat amb problemes per portar tatuatges, us heu vist obligats a cobrir-vos el tatuatge per alguna cosa, feu-nos-ho saber també al 677-38-77-19.
2: És que fixa't que ens explica l'Eva, que té 53 anys, i diu, soc l'única de la família que no té tatuatges. Els fills, els nebots, els germans, el marit, els cunyats i fins i tot la sogra porta tatuatges.
1: Pensava que em digui el gos.
2: I ella encara no en porta.
0: Epa, mira, és la resistència a casa seva.
2: Mira, la Laia diu que té 17 tatuatges.
0: Mira, però deuen ser petits, no, Laia? Envia'ns alguna foto.
2: Però
0: no s'hi val allò de no, jo tinc una mini onada.
2: Però mira, afegeix un concepte que... Diu, m'he fet un cover. Diu, m'he fet un tatuatge nou a sobre d'un que duia perquè aquest ja no significava el que jo volia.
0: Mira, interessant això del significat dels tatuatges. Quan deixa de significar alguna cosa per nosaltres, és interessant això dels covers.
3: Jo trobo interessantíssim, tot i que a vegades amb les convencions si es fan xerrades em matxaquen, doncs que hi hagi el làser, per favor,
0: per treure,
3: si tu vols treure, jo me n'he tret com 3 o 4. Per què? Perquè durant la meva vida he volgut portar tres coses. Els meus no tenen significat, tenen un significat molt gran, que és perquè a mi m'agrada modificar el
1: gràcies.
3: Meu cos.
1: A mi és que tampoc tenen significat.
3: Bé, és que no m'interessa, no, per tu
1: no,
3: sí.
1: No, és que es va morir la Lassi, m'ho vaig imprimir.
3: Jo penso, perfecte, però els que no tots tenen que tenir significat, els que volem sí, els que volem no, el que sí, i tots els que no tenen, com que a mi m'agrada l'estètica, m'agrada la cosa ben posada, doncs quan se m'han fet vells o potser no m'han agradat perquè feia 25 anys que el portava, me l'he tret amb l'àcer i me n'he tret potser 4 o 5 amb l'àcer. O sigui que també lo de l'àcer ja el domino jo, eh?
0: La Joana Catot, ella
3: és una sobre,
0: dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge. Joana, et demanaré ràpid un sí o no. La gent cada vegada es tatua més? Veritat o mentida?
3: No ho sé pas. Perquè què ha passat? Que érem 4 tatuadors tot Barcelona quan ens vèiem fa 30 anys, i ara quants n'hi ha? 300.000? Llavors, jo em visc a Gràcia, és que en tinc un al davant, un al costat, un a l'altre, i els que no estan posats, que treballen al pàrquing del seu pare o treballen a casa la iaia. O sigui que s'ha obert tant que jo diria que hi ha menys feina per als tatuadors.
0: Per tanta gent que hi ha,
3: perquè jo parlo amb tatuadors i em diuen, està una mica fotut. Jo dic, com pot ser? Però sí, per què? Perquè abans érem tan pocs...
0: S'ha atomitzat més, no?, allò que diuen.
3: No, és que a veure, és que n'hi ha a tot arreu. Ara, tanquen i obren, perquè estic segur que els hi va just.
0: Què podem tatuar-nos a la pell i què no? Hi ha límits ètics o legals? El tatuador té coses prohibides? Li hem preguntat a l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge.
4: Existeix un codi no escrit dels tatuatges. És com si fos un codi deontològic i nosaltres ho respectem molt. No només de parts del cos, però tipus de tatuatge o edats. Els tatuadors que són realment tatuadors, que no són marcadors de pell, no tatuem noi de 16 anys, que és legal, a la mà. Ho intentem per totes les bandes, treure això del cap, perquè està en plena adolescència, no sap del que va treballar la seva vida, i això pot complicar el seu futur. Això no n'hi ha cap llei que estigui escrita. Ara bé, n'hi ha els límits legals. Per exemple, la part blanca de l'ull, n'hi ha molta gent que pigmenta, que deixa tot l'ull negre. Doncs això sí, la legislació és molt taxada amb aquest tipus de cosa.
1: Per favor.
0: Joana, tu t'has trobat amb casos així?
3: No, és que el de l'ull jo no ho considero tatuatge.
0: Parlem de l'escleròtica,
3: Quan me'n parlo, jo dic, però què és això? No és un dibuix, no és res, és una agulla que es posa i es posa un líquid.
1: És que em fa mal.
3: No, és que haurien de treure del món del tatuatge, que em diguin una altra cosa. Per mi no és un tatuatge. Sí que tenim molt en compte, almenys jo i tots els meus amics tatuadors, és, si tu ve un nano jove i et diu, és que em vull fer-me aquí al front una estrella, no li faràs. Si va molt tatuat ja per tot arreu i ja està perdut a la vida, li diràs, posa un bola vols, perquè ja ho veus, la persona que ve plena. I no passa res, vull dir que tu pots dir que no i la gent ho entén. Jo he dit que no amb uns quants penis, diguem-ne així.
1: Ah, sí?
3: Però tot el que més...
0: Perquè volien tatuar-se el penis?
3: Sí. Jo
0: I
3: no
0: què
3: sé
0: t'hi poses, el penis?
3: Una serp, l'altre un ratolí, l'altre que volia...
0: El tronc del penis?
3: Sí, el tronc.
1: A la bossa
3: volia...
1: no?
3: No, abans no m'ho entenava, els ovets no m'ho han demanat mai, però el de dalt sí. I bueno, és que no en tinc ganes, ja t'ho pots
0: imaginar.
3: Perquè
0: vol una serp que s'escurça i se... ja entenc. La gracieta,
2: Doncs mira, precisament, la gracieta...
0: Ai.
2: Això és el que va fer un dels nostres oients.
0: El Cristian
2: té 50 tatuatges.
0: Cristian, truquem a Cristian.
2: 50 tatuatges i un d'ells... el tinc aquí posat perquè el vegi la Joana.
0: T'ha posat foto?
2: Sí, m'ha enviat aquest... és un gos...
0: és un gos, pensava que parlaves del penis.
2: No, però és que és un gos amb el cap de penis. És un cop...
0: Però això és diferent, això és tatuar-se un gos amb cap de penis.
2: És un gos amb cap de penis que es va fer un dia que anava borratxo.
0: Ai, Cristian, per favor.
1: Resacón en Las Vegas.
2: Ah, no, Christopher, perdona, no, Cristian. Perquè veia l'abreviatura i ara m'està dient, no, és Cristian, és Christopher.
0: Christopher, déu-n'hi-do. I t'has plantejat treure't el mai, Christopher, aquest gos amb cap de penis?
3: S'ho faci, sisplau.
0: Home, això triarà ell.
2: Aquesta nit, perdona, digues.
0: Avui farem curt, ja ho estic
2: Ressacón en Las Vegas, perquè diu, me'l va fer un noi que no havia fet mai cap tatu.
0: No ho diries mai, veient la foto.
2: Diu, és el cantant del grup Cream.
0: Ai, mare de Déu.
2: De veritat, Christopher.
0: Christopher, de veritat.
2: Això és història de Catalunya.
0: Va, que estàvem parlant amb l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge. Imaginem que un client vol posar-se una esvàstica. Això es fa? S'hi pot negar el tatuador?
4: Jo crec que l'esvàstica tenim que tatuar-la, però molt més grossa del que vol la persona i en un lloc molt visible, per tenir aquesta gent marcada i saber per on venen els tiros. Hi ha molts companys meus que es neguen a tatuar l'esvàstica i em sembla perfecte. I es poden negar, però jo sóc del parer de que aquesta gent té que estar marcada i si pot ser en un lloc molt visible i una mida que es vegi de lluny, millor.
0: Epa, alerta l'Albert, la lletra escarlata. Tu què en penses?
3: M'avinc molt bé amb l'Albert en aquest punt, perquè jo he fet esvàstiques i les cobro molt més, i quan ells no saben que les faria gratis, perquè m'encantaria veure'ls a tots amb la marqueta posada. I si la volguessin al front, molt millor, perquè és que els detectaries
0: veus, no?
3: De seguida.
1: Et donen una justificació? És a dir, em vull fer una esbàstica, per què?
3: Jo no els hi pregunto, perquè ja veig que són gilipolles.
1: És un perfil molt...
3: Pip. No t'ho creguis.
1: Amb el trec de sobre.
3: I quan t'ho diuen, et quedes com... Japa.
1: Ostres, d'acord.
3: Japa, perquè tot el que significa és una càrrega tan gran...
0: Home, és molt bèstia.
3: Tan gran... Que ja vaig dir, pues jo la faig, tu, que el veguin aquest arreu, que a la platja o si va amb una dona que el vegi, quin percal té, i vaig pensar que li faria gratis. El que passa que cobres molt més, perquè dius, oh, és que no és bòtica, i pom.
0: Li hem demanat a l'Albert a quines parts del cos s'acostumen a posar aquests tatuatges.
4: La gran majoria al pit. Això deu ser per coses d'ells. El que intento és que quan volen al pit, jo dic, no, fem-me el coll, l'antebraç, però no tens collons.
3: Molt bé, Albert!
1: Vegi, ara la moda, no? Més enllà d'aquest dibuix horrorós, no sé si és veritat, això, l'experta. A la planta del peu.
3: No, a la planta del peu no dura.
0: Perquè s'esborra,
3: no? Ni a la planta del peu ni a la planta de la mà. Tu t'ho pots tatuar.
1: Els alternatius?
3: Vine'm d'aquí un mes, vine'm d'aquí dos mesos i ho tindràs tot trossejat. Jo ho sé perquè n'he fet amb caparruts, que jo ja els he dit que això s'ha d'anar enllà.
1: Però no ho contemples, que és una moda? Perquè
3: no.
1: Doncs tinc un entorn de plantes de peu.
3: Jo si en veu un i li explico, ho entendrà perfectament. Tret que no me n'hagi enterat jo i que aquests últims dos mesos no hagi sortit una tinta superespecial o unes agulles especials, però jo no n'he vist mai cap, ni la de la mà, ni la del peu, que em pugui dir, mira, fa dos anys que el porto, mira-te'l.
1: Són les pitjors zones, eh?
3: Bueno, no, n'hi ha d'altres. Ja no només la planta, tota aquesta part d'aquí...
0: Al costat de la planta, diguem-ne.
3: I tots els que s'han fet els dits que es posen els noms
0: aquí... Home,
3: això
0: ho va posar molt de moda, la Rihanna, que porta el...
3: Pues allò es va borrant. Totes han de fer-se dos o tres retoques, sempre.
0: Ella està parlant de l'entredits, eh? Els costats dels dits, perquè no ens esteu veient ara a casa, perquè us imagineu, els costats dels dits...
3: Si tu mires, ja ho veus que és la mateixa pell que la planta. Mm. I a baix el peu igual, si mires els detrás del peu veuràs que la planta puja 2 centímetres o 3.
0: Deixeu-me acabar amb l'Albert, perquè li hem demanat aquest tipus de tatuatges, aquestes esvàstiques, han pujat la demanda en els últims anys o va de baixada aquests últims anys, aquesta demanda?
4: No, cada vegada menys, per sort. Als 90, al principi del 2000 hi havia moltíssim, i ara cada vegada menys. Perquè també aquesta gent no busca tatuadors, busca marcadors de pell, mal? I entre ells mateixos ja s'estan pintant.
3: Completament d'acord.
0: Deixeu-me rebre la trucada a la Montse. Montse, Terrassa, bon dia. Montse, Montserrat... Ah, penjar la Montse. Montse, digues un puntet de paciència, que era molt interessant la teva pregunta. Ara de seguida et torna a trucar el Nil. 93-201-7474. Joana, quants anys fa? Has dit 30 anys que et dediques al món del tatuatge?
3: Però jo vaig començar gran, eh? Mm-hmm. Però jo no trobo mai ni una tatuadora de la meva edat. Encara és la primera vegada que m'encantaria trobar-la.
0: Quina edat tens, si es pot dir?
3: No.
0: No es pot dir?
3: No.
0: Aleshores no et trobes de cap de la teva edat? Diguem una franja?
1: Ostres,
0: perquè si hi ha
3: més
0: alguna
3: de 60.
0: Més de 60? Que ben conservada, nena.
1: Però l'Hisenda, el món es divideix entre aquelles persones que et diuen l'edat i les que no.
0: Ho dic perquè si hi ha algun oient, oienta, major de 60 anys, que conegui una tatuadora major de 60, que ens ho faci saber al 93-201-7474 o al 677-38-77-19.
2: Per cert, la quantitat d'oients nous que
0: ens
2: saluden i diuen soc nou, a la solució, soc nova,
0: a
2: la solució. Per cert, ja hem arribat a les 1.000 persones.
0: Ja tenim 1.000 persones al punt.
2: Acabo de mirar. Això és allò del turista a 1 milió que dèiem, doncs ja hi ha...
0: La tonterieta aquesta que ens vam inventar, és que és genial aquesta,
2: sí, mira,
0: aquesta trobada.
2: La Carme diu que no li agraden els tatuatges, però aquest any se n'ha fet un. El turmell dret, sí, una flor de lotus arran d'un viatge que va fer l'any passat i sentia aquesta necessitat d'estar connectada amb aquell país. I la Montse, als 55 anys, s'ha fet també el seu primer tatuatge. Una flor que sempre dibuixa la seva mare i la seva filla també el porta. I atenció al que explica la Paula, que diu, el meu besavi, que va néixer a finals del segle XIX...
0: Finals del segle XIX, mare meva.
2: Ja anava tatuat.
0: Què?
2: M'han explicat que portava una sirena al braç.
0: Què?
2: El seu besavi, el besavi de la Paula.
0: Que es dedicava a la mar, Paula. Fes-nos-ho, a veure.
1: Sí, sí. Un lloc de mar.
2: A la mar. Sí, sí. I atenció a la sentència de l'Enric. Abans dèiem, no, hi ha gent que no li agraden els tatuatges. No m'agraden els tatuatges i no tindria una parella que em portés.
0: Epa! Ui, per vosaltres... És un problema tenir parelles amb tatuatges? A veure, ha aixecat la mà la Joana. Joana.
3: Bueno, això també penso, te pot agradar o no et pot agradar. A veure si la parella en té o no en té, ja s'espavilaran. Però el que sí hem de tenir en compte, que és el que jo he vist quan he anat viatjant, és formem part de la nostra cultura. Si la teva iaia, la teva mare i la teva tieta i totes portessin tatuatges a la barbilla com porten els maoris, per exemple, tu voldries la dona amb el tatuatge sota la barbilla.
0: Clar,
3: o sigui, que és així, a tot arreu on té anat, el que volen és el que en aquell moment tothom té allà perquè té, és prestigi o és bonic, és com nosaltres fem. Ara estem començant a portar els pantalons amples. Mm-hmm. Fa 5 anys els portàvem estrets.
0: Tots els cels
3: pitilles. I no saps per què, al final els tornes a portar amples tu.
0: Ara doncs em diràs què signifiquen aquests tatuatges a la barbeta dels maoris. Abans, però, Montse, ja et tinc aquí. Montse, com estàs?
5: Hola.
0: Quina és la teva pregunta, Montse?
5: Mira, jo volia saber, jo sóc persona de risc per càncer de pell perquè tenim antecedents familiars. Llavors, jo cada any em revisen dues vegades per mirar tot el tema de les pigues, perquè a través d'aquí se sap, no? Clar, si em faig un tatuatge, lògicament no em podran veure, no es podrà detectar això. I les persones que s'han fet tatuatges, qui sap si corren el risc de poder patir un càncer de pell i que no se'ls pugui detectar.
0: Mira,
5: com es fa això?
0: Montse, em quedo amb la teva pregunta, si es poden o no controlar les pigues que hi ha a sota dels tatuatges, perquè de seguida saludarem en Víctor de Quadres, director general de Rai Studios, amb personal mèdic i infermers que fan aquest esborrat de tatuatges, i jo crec que a ell li podrem preguntar que tindrà la resposta. Montse, te la poso un guaret, la resposta, ara te la donaré.
5: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Joana, no sé si volies afegir alguna cosa abans que li preguntem al Víctor.
3: Sí, bueno, a veure, el tatuatge de les pigues, clar, si ho faig tot negre, no veuràs aquella piga si creix o no creix. És que és tan senzill com això. Mm-hmm. Si hi ha gent que porta pigues, el que fem és no passar per sobre i
0: clar,
3: fas els
0: dibuixos
3: cap allà. Mm-hmm. Hem d'evitar. Bé, fes el que vulguis, vull dir que jo alguna meva me l'he pintada perquè no m'agradava la rodoneta.
0: Clar, però si és una piga perillosa...
3: No, és que les perilloses ja ni se'ls hi acut a la gent demanant-s'ho que ho portin al costat, però no hi ha més problema que aquest. Vull dir que...
0: Joana, totes les pells accepten tatuatges?
3: Home, almenys a l'hora de tatuar, algunes són molt més difícils que altres.
0: Per què?
3: Totes es poden tatuar. Perquè jo suposo que són més denses i ens costa molt més que entre.
0: Que penetri l'agulla,
3: Que penetri l'agulla, sí, clar. I llavors és les finetes, les velles pells de dones, que són hasta quan es fan més grans les dones i els homes també, però les dones molt, se'ns fa la pell molt prima.
0: Allò tot rotllo com papalloneta,
3: molt...
0: eh?
3: Yes, allò, lògicament, és molt, molt suau.
1: Jo, per exemple, la persona que m'estava traient el tatuatge, que ara fa temps que ho he aturat, em deia, ostres, la teva pell respon molt bé al làser. Perquè, clar, com es treu un tatuatge? Això també ho hem d'explicar. Aquest làser va punt per punt matant-te aquella tinta que està agafada, enganxada a la teva capa de la pell i aquella tinta tu l'expulses no?
3: Sí.
1: A través això m'ho hauries d'explicar millor, potser a través de la sang, és a dir, la tinta aquesta
3: no ho sé, la sang ja ho veig com més complicat.
0: Mira, li preguntarem al Víctor
1: però
0: també.
1: És un residu, és a dir, en el moment que te l'extreuen d'aquella pell,
3: te la fan petita
1: petita,
3: el que fan la destrueix
1: però no la destrueixen a l'exterior, cap al cos,
3: correcte, i llavors tan petitó doncs aquell cos...
0: Feu una cosa, no especulem noies, no especulem, que tenim poc temps ara li preguntarem al Víctor, que són especialistes
3: no
0: has contestat res, ja ho veig i són dos quarts, per tant, el Víctor, li preguntarem de seguida això. El significat dels tatuatges maoris aquí a la barbeta, que abans els has esmentat. Què és?
3: Sí,
0: què
3: no,
0: dir?
3: No, jo no els he esmentat. Jo el que he dit de la barbeta, hi ha moltes tribus del món que es fan a la barbeta, no només les dones dels maoris, que vols dir els de Nova Zelanda, suposo que vols dir.
0: Ho has dit tu, no ho sé.
3: Ah, sí, són els de Nova Zelanda. Doncs n'hi ha aquests, però tot el Magreb també es fan la barbeta, les Yurok de Nord-Amèrica també es fan la barbeta. O sigui, moltes vegades aquí la barbeta, almenys amb els Yurok, que jo sí que vaig poder preguntar-los, era perquè és un estatus social alt, tenien, perquè tenien un pes important dintre la tribu. I havien fet coses per ajudar a les tribus i perquè tenien el... Bueno, havien fet estar... Perteneixien com si...
0: Com una medalla, Com si fos una medalla.
3: Llavors, com més groixes eren, més gruixudes, tu ja sabies només veient aquella persona que més prestigi tenia dintre.
0: Com uns galons,
3: Com uns galons, perquè havia fet moltes coses bé per la tribu.
0: Joana, què vol dir i d'on ve la paraula tatuatge, etimològicament parlant?
3: Aquesta ja està... Bueno, almenys ho diem tots. L'altra cosa és que no hi havia ningú al davant a veure com va passar el primer moment. És com quan es pica la Polinèsia, que totes ho fan amb aquests pics, que quan piques fan tot... Doncs d'aquest soroll va sortir la paraula tatuatge.
0: Amiga, i què significava el tatuatge a la Polinèsia?
3: A la Polinèsia és dels llocs, per mi, i juntament amb Japó, són els tatuatges més interessants, perquè són més grans i tenen molts més significats. Aquí sí que cada ratlla, cada punt, cada segons on està posat, explica tota la vida de la persona en què el porta.
0: Ara és una cosa molt interessant, que al Japó sí que és veritat que hi ha molta tradició de tatuatge, però també hi ha molta connotació negativa del tatuatge, encara ara.
3: Sí,
0: perquè s'associa a la màfia japonesa, a la Yakuza, eh?
3: Sí, diuen que sí. A veure, de totes maneres, això s'ha d'explicar una mica més bé. A Japó ja hi havia tatuatge, però a l'època Edo es van començar a fer aquests tatuatges tan grans i tan meravellosos a l'esquena, sobretot per la gent del món de l'art i que feien teatre, que ja es pintaven i així ja actuaven. Però llavors es va prohibir tot això perquè Japó es volia obrir a comerciar amb el resto del món, ja va deixar de ser tancat, i va ser quan va prohibir els tatuatges. El moment en què es va prohibir els tatuatges, els yakuzas, que són els de la màfia, o els delinqüents, digue'ls el que vulguis, aquests van dir, ara és el nostre moment. Això està prohibit, doncs ens el fem nosaltres, però d'una manera que anant pel carrer o en traje
0: no es vegi,
3: però que el puguem lluir amb les nostres saunes, amb els llocs de joc nostre.
0: Com formar part d'un club, no?
3: Com formar part d'un club. I això, jo estic molt contenta i faig sempre pim-pim-pim pecu de mans, perquè gràcies a això ens han arribat als nostres dies els mestres tatuadors i el tatuatge tradicional. Perquè si s'hagués prohibit, perquè no deixaven tatuar, vol dir que els mestres s'haguessin perdut en una generació o dues. En canvi, han arribat a nosaltres impecables...
1: Gràcies a la màfia.
3: Gràcies a la màfia.
0: Aquest és un gran titular. Va, que passen 4 minutets de 2:15 del migdia. La Montse de Terrassa ens deia, ostres, com es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, si s'hi fa un tatuatge a sobre. Nosaltres teníem pendent la trucada amb en Víctor Quadres. Víctor, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: En Víctor és el director de clíniques Rai Studios. Amb ell volíem parlar de com eliminar aquests tatuatges. Ara la Joana ens deia, ostres, jo soc partidària, no?, com a bona tatuadora, d'eliminar-la i després tornar a tatuar en el cas que vulguis. Víctor, a veure, si cada vegada es fan més tatuatges, això vol dir que cada vegada se'n treuen més.
6: Efectivament, cada cop més. De fet, algo que fa uns anys ens havien ensenyat que per tota la vida, avui dia no tant. I tant és així que, clar, que cada cop és més segur, és més fàcil i hi ha moltíssima gent que se'n treu. Només aquest any portem ja 130.000 tractaments fets.
0: Uau, 130.000. Mira, ara la Núria i la Joana intentaven especular per on marxa la tinta un cop la vols treure. És a dir, com funciona el làser tècnicament, però baixa-m'ho prou perquè ho puguem entendre, Víctor.
6: Mira, el làser no elimina la tinta. L'elimina el teu cos, és el teu sistema linfàtic. El conducte habitual, la suor, l'orina... El que fa el làser és... Quan et fiquen la tinta, et fan tatuatge, són partícules molt grosses. Tan grosses que el teu cos l'únic que pot fer és guardar-les allà perquè no les pot eliminar. Vale? El làser el que fa és... Les esmicola de manera que sí que les pugui eliminar, que sí que vinguin al sistema linfàtic, per dir-ho d'una manera ràpida, i allò ho distribueixi i llavors ho vagi suant o eliminant per les vies més naturals.
0: Ara ho entenem, per això la Núria
1: parlava
0: de la sang.
1: M'estan venint ganes de rematar la feina i treure'm el del tot.
0: Doncs mira, has de trucar al Víctor.
1: Doncs sí, Víctor, et trucaré.
0: Víctor, encara vindrem en pack, aquí unes quantes persones de la solució. Escolta, Víctor, sé que t'atraco, però com que sé que a la teva clínica el personal és especialitzat, són metges, són infermers i infermeres, la Montse de Terrassa ens ha fet una pregunta. Es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, que si tenen un tatuatge a sobre? Això es pot controlar d'alguna manera?
6: A veure, l'ideal és amb una piga que pot ser un problema no tatuar-hi sobre. De fet, inclús com parlaven abans de tatuatges tradicionals, moltes vegades l'evitaven. Per què? Perquè al final no saps el que pot sortir després en un futur d'anar allà. Realment hi ha puestos on és millor no tatuar-se, aquest seria un, i com controlar-lo en un futur, jo l'únic que puc dir és que és veure amb el meu dermatòleg. La teva pell és l'òrga més gran que tens i l'has de cuidar, i aquí toca veure amb un dermatòleg.
0: Víctor, em deies llocs que no recomanes tatuar, com a expert en salut, quins llocs?
6: Això és molt personal. A veure, jo sí que recomanaria no tatuar-se pigues o zones que la inflamació pugui ser un problema. El que diem circumferències que tinguin tota la volta, perquè si arriba a haver-hi una inflamació molt severa, si hi ha una al·lèrgia o alguna cosa així, pot arribar a escanyar i treure el rec i pues, que siguin genitals, per exemple, pues, jo no recomanaria. Però, a part d'això, és una elecció molt personal. Al final, si només anéssim per la part científica, et diria que no te'n fessis mai, però jo també en tinc uns quants i me'ls vaig fer. Això és una elecció molt personal. T'estàs ficant alguna cosa dins del teu cos que moltes vegades no saps el que és perquè ningú ens ha dit què porten les tintes que... hi ha moltes tintes de tatuatge, o sobretot, per exemple, la micropigmentació, que tenen metalls. I no ens ho diuen. I no ho preguntem.
0: Ho hauríem de preguntar.
6: Al final... Bueno, potser tindria que haver-hi molta més informació en general. Potser segurament la gent que ho posa tampoc ho sap.
0: Víctor, què és el que més es treu la gent? Noms d'exparelles, tatuatges que simplement no els agraden? Què és el que demanden més a Rai Studios?
6: Pues mira, et diré que de tot, perquè hi ha de tot. Lo de la parella és molt normal, però sobretot és simplement és una decisió de, mira, jo me'l vaig fer fa un temps, quadrava amb mi i ara ja no. I com que vaig decidir posar-me'l, decideixo treure-me'l. No, no hi ha més. La majoria de gent no està empenedida, no té un trauma, no, simplement pues, se'l va posar i ara pues, me'l trec. I potser és per fer-me un altre o simplement perquè ja no quadra com sóc jo ara.
0: Víctor, la Núria deia que fa molt més mal treure que posar, és veritat?
6: Una mica veritat sí que és.
0: I no es posa
6: anestèsia? I a més és molt més llarg.
0: Clar.
6: A veure, el que passa és que és molt més ràpid. Una sessió de tatuatge poden ser hores. Un tatuatge petit, el tractament pot ser segons. És veritat que s'ha de repetir en diverses sessions, però clar, aguantar un dolor durant 10 segons, per molt intens que sigui, que tampoc que és suportable, és molt més fàcil. I després, si és amb un làser i amb un tractament adequat, a més, no es fa mal a la capa especial de la pell, amb la qual no és un dolor que continuï en el temps i que et faci mal durant uns dies
0: això
6: perquè tens una ferida. O... No.
0: És puntual,
6: no té que haver-hi una cremada, no té que haver-hi una ferida. Al final, tens que anar a les capes més profundes de la pell on està la tinta i deixar la capa més superficial intacta.
0: Víctor i Joana...
6: Aquest mal és suportable.
0: Víctor i Joana, si tu et vols fer un tatuatge a un lloc on ja has eliminat prèviament un tatuatge, és una bona idea, mala idea? Segons la Joana, primer.
3: Bona idea, perfecte. Jo tots m'hi he fet...
0: Ah, sí, aguanta, eh?
3: Clar, perquè t'ho has de deixar passar uns mesos. És una ferida. Te l'has de deixar passar... I és perfecte perquè no has de fer un tapado, tu. Un tapado... Jo he vist tants tapados que són pitjors dels tatuatges que hi portaven.
1: Home, mira la cava del Messi.
0: Ah, sí, clar, es va fotre tot negre, no?
3: Clar, això ja és... Això
1: va
3: haver-hi
1: un moment que es va cansar i vinga, tu, tot negre.
3: N'hi ha que s'encanta, perquè n'hi ha que no tapen res i s'ho han fet negre. Vull dir que això ja és una altra història, però, que jo també la trobo complicada, però bueno, cadascú
0: que algú com en Messi, que, a veure, no li falten recursos, diguem-ne. Com és que tria?
3: Jo penso que li agrada, perquè n'hi ha que se'l fan que no es tapen res, o es tapen un, però es fan tot el braç.
0: Ah, amiga.
3: Llavors ja és una altra cosa que jo també penso, bueno, ja ho veurem amb què passa molts anys,
0: jo,
3: que sí, ja t'hi trobaràs.
6: Nosaltres ho sabem perquè ens hi venen. Nosaltres eliminem tatuatges per fer-se un cover, eliminem covers que s'han fet i surt el de sota,
3: sí.
6: I quan algú es fa com el que diu, un blackout, que se'l tatua tot de negre i s'empenedeix també del de negre, jo treure'l pues, serà una miqueta més llarg i sortirà el de sota, segurament,
3: surten.
6: Durant un temps, i treurem el de sota.
1: La pell té memòria, sí, ja no, ho diem.
3: Surten.
0: Mare meva.
3: I el meu...
6: Sí, surten.
0: Per la gent que ens estigui escoltant, Víctor, quin pressupost ha de guardar algú que es vulgui treure un tatuatge? Depèn de la mida del tatuatge, això m'ho imagino, però posem un tatuatge de pam i la gent després que faci especulacions de quants pams té tatuats.
6: Mira, normalment un tatuatge, una mida mitjana que li diem nosaltres, una talla M, que potser seria com un pam, vale? Nosaltres ho fem de dues maneres. O fem per sessions, o el que fem normalment és el preu del tot sencer, i normalment això es paga per mesos, vale? Llavors, calcula que serien aproximadament uns 80 euros durant un any i mig cada mes.
0: D'acord. Any i mig, 80 euros al mes, eh?
6: Sí.
0: Núria, apunta.
1: Val. No, a veure, això et surt per uns 700 o així.
0: Bueno.
1: A veure, una altra cosa, i acabo molt ràpid, però la derivada també que s'ha de tenir en compte a l'hora de treure un tatuatge és si hi ha color. Això
0: clar.
1: Ho dic perquè jo, la meva flor de ginesta, a part del contorn negre, estava pigmentat també amb coloret rosa, groc...
0: És més difícil treure amb color?
1: Sí.
0: Víctor.
6: Bueno, té una cosa, que és que el blanc no es pot treure.
1: Clar.
6: El blanc és l'únic color que per
1: no
6: definició...
1: Llegeix.
6: Bueno, clar, la llum rebota.
1: Quan et vols treure els pèls de les cames amb làser,
0: Si tens el pèl claret, malament.
1: El pèl d'una cana ja no el treus, perquè el làser ja no el llegeix.
0: Ah, amiga.
1: Tu has de treure tinta. Mm. Blanc, un làser considera que no és tinta.
0: No pilla.
3: Mare de Déu. Quantes vegades heu vist tatuatges blancs? Mai.
1: No, però, per exemple, la meva rosa és groga i li costa.
3: Ja, però és groga.
0: Però mira, espera, el Víctor. A veure, el Víctor, que està especialitzat en
3: això. Mireu-ho pel carrer.
0: Noies, va, que això no és un...
6: Saps per què n'hi ha molts? Perquè tatuatges només blancs n'hi ha molt pocs. Tatuatges amb un detall blanc o amb un color que té el blanc barrejat,
3: però vull dir que és poca, és poca.
6: Encara així...
3: És una cosa petita blanca que pot ser-hi, però no... no
6: i que si es queda això, és un color molt semblant a la pell.
3: Exactament, per
0: tant, si no aconseguim treure el blanc, no passa res, no és un drama, i el tatuatge en general marxa. Víctor de Quadres, director a Espanya de Rai Studio, centres especialitzats en l'eliminació de tatuatges, gràcies per ser part de la solució, i calla que no t'enviï la Núria, i potser vingui donada de la mà de mi. Una abraçada.
6: L'esperarem, una abraçada.
0: Fins ara, Víctor. Adéu, adéu. Va, les vostres preguntes al 93207474, l'Helena de Matadepera. Bon dia, Helena.
7: Hola, bon dia.
0: Quina pregunta tens?
7: Mira, jo volia preguntar que fa uns 15 o 16 anys vaig tatuar els ulls, o sigui, la ratlleta dels ulls. Mm-hmm. Em vaig fer les celles, mm-hmm, molt bé, però la dels ulls, amb les crostetes que es fan, va caure. Ah. I, bueno, m'ho van fer dues vegades i no em quedava. I llavors, al cap de... ara fa 7 anys, m'ho vaig tornar a fer i em va passar el mateix. O sigui, em surt la ratlleta ben bufona i quan es fan com unes crostetes...
0: I després
7: quan
0: marxa.
7: Van caient les crostetes, va desapareixent. Mm. Vull dir, saber si és problema de la meva pell, però que les celles me les van fer i em va anar molt bé.
0: Això estem parlant, ja no estem parlant de tatuatges, sinó que estem parlant de micropigmentació. Una persona de 70 anys que s'ha fet aquest procediment dues vegades. Fem una cosa, com que ara no tenim la resposta amb la Joana Catot, Helena, em guardo la pregunta, te la poso també en guaret i ara et busco una professional que et pugui respondre. D'acord?
7: Em responeu per la ràdio.
0: Et responem per la ràdio.
7: Molt bé.
0: Fins ara, gràcies. Bonica. Adéu, adéu. Va, una pausa i ara tornem. Per què hi ha tatuatges que no agafen, en aquest cas, micropigmentacions?
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
8: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
9: Entrades a auditori.cat.
10: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
11: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
12: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
13: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
14: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
15: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
14: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
16: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
14: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
17: Me siento super! Me siento fantástico!
14: Perquè hi ha coses que semblen increïbles...
18: Amunt.
14: Però que al final són falses.
19: Mm, el rotllo, No m'agrada.
20: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
21: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
22: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions de Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Som 3cat.
1: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
2: Tatuatge ara estiu, queda amb mi. Sol i lluna pintats al pit.
3: 11 minutets i seran les dues del migdia. L'Helena, que ens ha fet una pregunta des de Mata de Pere, diu, ostres, s'ha tatuat la ratlla dels ulls dues vegades? Estem parlant de micropigmentació, però li acaba marxant. És normal? A les celles li va funcionar? Doncs nosaltres, com sempre, estem a la vostra disposició, hem buscat la professional que li pot respondre a l'Helena. Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic. Molt bon dia, Isa.
4: Hola, molt bon dia.
3: Isa, escolta'm, ja et dic d'entrada que un dia farem un especial tatuatge paramèdic, però d'entrada, què li podem dir a aquesta oient, a l'Helena de Mata de Pere, que ens diu que li han fet la micropigmentació de la ratlla dels ulls i li ha acabat marxant després de que caigui la crosteta?
4: Doncs, bueno, s'hauria de veure realment la qualitat de la pell. Sí que és veritat que la ratlla dels ulls és una zona que la pell té una complexió lleugerament diferent a altres parts del cos, i si sobretot és un eyeliner que igual s'ha pogut fer arrel de pestanyes, la zona on creixen les pestanyes té més dificultat en incorporar el color. Mm-hmm. Però de totes maneres, en general, fent dues sessions el color s'acaba aconseguint.
3: Mm. Per tant, igual potser hauria de canviar de lloc de fer micropigmentació, Isa?
4: Bueno, podria provar un altre lloc. Podria provar perquè al final una cosa és la pell i l'altra cosa és la mà aplicadora.
3: Mm. I en tot cas, descartar la idea de faré la ratlleta més gruixuda perquè quedi, oi?
4: Bueno, la ratlleta més gruixuda és que això és molt personal i ha d'anar molt acorde al que tu estiguis buscant. Mm. Amb la qual cosa, clar, ha de ser més gruixuda si tu vols que sigui més gruixuda, no perquè es vegi com a tal.
3: Entenc, entenc. Isa, escolta'm, tu fas tatuatge paramèdic, per qui ens estigui escoltant, què és això del tatuatge paramèdic? Fes-nos en 5 cèntims.
4: Doncs mira, el tatuatge paramèdic és un tatuatge que no té un objectiu artístic com a tal, sinó que té un objectiu reconstructiu, integratiu o sanador en casos on la pell hagi quedat marcada per algun tipus d'operació o accident. Per tant, és un tipus de tatuatge que no vol ser vist, que no vol cridar l'atenció.
3: Oh, m'encanta això de tatuatge que no vol ser vist. És just a la banda contrària del que parlàvem ara amb la Joana Catot. Doncs Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic, la podeu trobar a Instagram, Isa Cercós. Isa, et convido a venir un altre dia i parlem abastament de tota aquesta teràpia que es pot fer a través del tatuatge pretesament invisible, com per exemple reconstrucció de l'aureola mamària, cremades, aquestes celles desaparegudes i altres tipus de micropigmentació. Una abraçada, Isa.
4: Una abraçada, moltes gràcies.
3: Gràcies, fins ara. Adéu, adéu. 9 minutets i seran les dues del migdia. El 677-38-77-19, què ens diuen?
5: Doncs mira, d'entrada el Pau, que té 20 anys, reivindica els oients que estan des del primer dia, també. Abans hem fet el comentari dels oients nous que s'incorporen, doncs també vol que reivindiquem els que ens segueixen des de la primera temporada. Reivindicat, Pau. Diu, per cert, una amiga meva es va tatuar amb les seves amigues un quinto de la famosa marca de cervesa catalana. Diu, és molt xulo, però el té molt a prop del braç i es vol dedicar a l'educació infantil. Per tant,
3: què li diries?
6: Bueno, que té molt mal gust.
3: Oi,
6: el tatuatge també és una mica això. O sigui, que a veure, si tu t'equivoques i no sé què, doncs mira, atén-te les conseqüències, que si et cases amb un que no t'agrada també et passarà.
7: I si, com a veure, casa... i no sé si el tatuatge té edat, perquè jo tinc un amic que té, per exemple, un Mickey, un Goofy, un Doraemon... Clar... Ara, que ja estem a punt de tocar els 40, ui, segueix amb el Mickey i el Goofy i dius, no.
3: Home, clar, perquè els he tatuats, filla meva.
7: Però vaja, endavant.
3: Mira, quin consell li donaries a la gent abans de fer-se un tatuatge? Pensar-se molt bé el tema, la foto, la imatge,
6: la vida. Jo diria més, mireu la higiene, mireu qui us el fa i després feu-t'ho. Si us equivoqueu ja el traurem o taparem o farem alguna cosa o altra. Ja està.
3: El 677-38-77-19. Fran, t'he deixat amb la boca oberta perquè volies dir alguna cosa.
5: No, simplement que el Dani té 56 anys, no porta cap tatuatge i aquest estiu li han entrat papallones de fer-se algun. I quan acabi el bon temps... cap al novembre, com ens va dir Francesc Mauri, no? Se'n farà un.
3: Diu,
5: però el Paco afegeix una variable que és no em porto cap perquè tinc pànic a les agulles.
3: Això és una altra. T'ha vingut molta gent a tatuar amb pànic a les agulles?
6: Sí, però no sé si ho dic, però ho dic. Ara hi ha anestèsies boníssimes. O sigui que s'ha acabat la lo de que no el faig perquè em fa mal. No.
3: No hi ha excuses.
6: No hi ha excusa. L'altra cosa és que un gran tatu a tota una esquena, evidentment, les anestèsies és poca cosa. Perquè, clar, si fas 5 hores de tatuatge no te dura.
3: No dura sempre.
6: Però una hora i mitja o dues,
3: les
6: ben
3: aguanta,
6: adormit,
3: eh?
6: Olé. O sigui, ara ja és... Bueno, si no vols patir, no pateixis.
3: Va, Joana, ara et veuré patir a tu, perquè val a dir que el món del tatuatge ha deixat els últims anys notícies impactants, Fran.
5: Sí, perquè s'ha creat un nou gènere, que és el de la gent que es tatua cares de personatges populars del món de l'esport o la política. Per exemple, ja ho sabeu, el futbolista del Real Madrid, Marco Corella, va dir que si Espanya guanyava el Mundial, què faria? Es tatuaria la cara del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
3: Això, t'hi has trobat alguna vegada, algun tatuatge d'aquests per apostes?
6: Jo
3: et negues?
6: No, per apostes no, les cares. No m'agraden
3: gens. No t'agraden les cares?
6: És que ho trobo... I la majoria queden...
5: Sí, que... Embotides, no, allà a la pell.
7: Abans una esvàstica que una cara.
6: No,
7: home,
6: no,
7: és
6: el titular.
7: No, mai, no,
6: mai,
7: no,
6: mai,
7: això mai,
6: això mai, això mai.
5: Us he de dir que Marco Corella, efectivament, ho va fer.
0: Las promesas están para cumplirlas, claro. Así que la cara de Luis de la Fuente ya forma parte del brazo de Marco Corella.
3: Luis de la Fuente,
0: ha tardado apenas una semana.
5: El braç, tu no et tatuaries, Núria, la cara de l'Hisenda Carota, al braç? No cal que pregunt, no cal que
7: respondis. No, però és veritat que cap cara en general.
3: Messi ni els teus fills, eh?
5: Doncs mira, dono idees.
7: A mi no m'agrada.
5: Dono idees. El juny del 2020, un jove valencià es va tatuar, atenció, la cara... Ara sonarà el nom del que va ser director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, que no és un altre que Fernando Simón. Aquí teniu.
8: Quería tener plasmado la situación que hemos pasado, esta situación, quería tenerla tatuada y mira, mejor manera que tatuándome a Fernando Simón. Ah. Ha sido el símbolo de esta, sí, este confinamiento.
5: Fantàstic, eh?
3: A veure, tatuar-te un fill encara, però tatuar-te Fernando Simón...
6: Home, val més que no us digui el que penso.
3: Digue-ho, digue-ho, digue-ho.
6: No, a veure, denota els tatuatges també és molt important, perquè denota com és la persona. Jo quan veig els tatuatges

0: on? Al cul.
1: No.
2: Me llamo y me ha dado al Puigdemont en el culo.
3: Porque tú no eres independentista, ¿no?
2: No, no, soy independentista, no. Nada.
4: Cuando me comentan que quieren hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo, mi primera reacción fue pensar que era una locura, que no se iba a hacer. Pero al final parece que sí. Mola, mola el tatuaje.
2: Mola, mola. Sí, sí, tiene una cara para tatuar.
0: Tiene la cara para tatuar.
1: Para tatuar.
0: Molt bé.
1: Joana, ara en teia un oient que es tatuarà quan arribi el bon temps. Quina és la millor època de l'any per fer-se un tatuatge?
5: Mira, depèn. La millor és cap a l'hivern, que ja no vagis a la platja. O sigui, el que no pots anar és que et toqui el sol durant els primers 15 dies. I després en protector solar. Jo aquest estiu, no sé què ha passat, que he tatuat força a l'agost. Però clar, tatuo aquí. Els cambrers... a dones que fan les neteges d'hotels o el que no ha pogut anar de vacances i diu que s'ho farà o anirà a l'octubre o no sé quan, i m'ha anat bé. Vull dir que també depèn de tu.
1: Clar, si no t'ha de tocar el sol, fes-ho quan vulguis.
5: Exacte. Clar. Clar, no es pot dir no, fes-ho quan vulguis i ja està.
1: I quina és la part on la gent s'acostuma a tatuar més? Allò que dius, uah, és que aquí, últimament...
5: Els braços és on te demanen més, que suposo que és perquè es veu.
1: Mm. Mm.
5: Nosaltres potser ens va més bé a l'esquena, perquè ens apoyem amb els dos colzes i allà, allò és una gozada.
1: Mm.
5: Però en faig a tot arreu.
6: I quina moda, perquè és veritat que jo no sé si, per exemple, les lletres xineses, tinc la seva percepció que estan molt passadetes ja, a nivell de mon tatuatge.
5: Sí, 10 anys o 15.
6: Val, vull dir, doncs ara què seria la lletra xinesa del 2026, per entendre'ns? La flor de lotus, per exemple?
5: No. Ja no, ha passat, també.
6: També ha passat. Veus? És que tot són modes, eh?
5: Sí. Ara no es fem masses, ara continuem fent noms petits, que això els hi agrada molt. Cosetes petitones absurdes, que són boniques, acabades de fer.
1: Motius, no? Motius petitonets.
5: Sí, que sé, un capto. O una planxa. No saps ni per què se la fan, però se la fan.
1: Una onada.
5: Sí, exactament. Que, bueno, que anem a nedar... I
6: la onada està de moda, encara?
1: És una hater, la Joana?
5: Sí. Però jo els dic sempre, com venen i em diuen... Però que m'encanta això, però no té significat. Dic, vols? Vols que te'l digui? Vols que te'l digui en un moment? Doncs mira, això significa... Pam, o sigui, a tot pots trobar el significat. O sigui, el dibuix que t'agradi, vols que te'l dongui... I apa, va.
1: Està molt bé, perquè la Joana li treu el misticisme. Que tu et fa il·lusió fer-te un tatuatge, fes-te'l. I a més, avui en dia tenim tècniques que faciliten que ens el traiem. Per cert, el Nil m'ha fet els càlculs, tu has dit 700, segons els càlculs del Nil, que crec que són els correctes. Sí. 1.440 euros, eh?
6: Ah, va!
1: Endavant.
5: Molt bé, Núria.
6: El dir-me any i mig, clar, però el dir-me any i mig li he restat els...
1: Jo crec que val la pena, eh? Vull dir, per treure't un tatuatge amb les hores que inverteixen i tot el personal mèdic i, a més de tota la tecnologia. Fran, va, marxem amb els últims missatges que ens diuen.
0: Doncs mira, la Sílvia diu que no li agraden els tatuatges perquè li recorden els famosos legionarios. I la Glòria diu, jo tinc la pell atòpica i, a més, al·lèrgia als metalls. Això pot ser tòxic, en el meu cas? Doncs,
5: podria ser perillós. Jo, com m'ha vingut algun que m'ho diu, dic, bueno, fem una cosa, fet tot un depetidor...
1: A veure què passa.
5: Em respondeu, Silvia, home, a veure, he fet a gent que té psoriasis, que ja sé que no es pot tatuar, però, pobra gent, em diuen, home, ja que porto la psoriasis, deixa'm fer-me un tatuatge d'una vegada, ja que té per tu aquesta merda.
1: Però veuen una pell, un trosset
5: provo,
1: de pell, i
5: petit,
1: si funciona...
5: Un petit, un lloc hasta que no es vegi, si li cura bé, doncs ja està.
1: Joana Catot, dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i un personatge que l'hauríem de fitxar aquí a les tertúlies. Joana, gràcies, una abraçada. Adeu. Núria Casas, ens sentim la setmana que ve.
6: Molt bé, una abraçada
1: bonica. Fran Domènech, tornem demà.
0: A veure, demà què fem?
1: Fins que se'ns acabin les respostes, trobarem la solució a fer el millor cafè a casa.
7: Els aiguats d'ahir deixen un mort a Olivella, al Garraf, i un nou esvoranc que afecta Rodalies. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Podríem dir que el d'avui ha estat un matí de ressaca per les pluges d'ahir al vespre. El fet més tràgic és la mort d'un conductor d'Olivella al Garraf aquesta matinada, Joan Bota.
9: Un home de 48 anys que va intentar travessar una riera del poble tot i que baixava a vessar l'aigua, el va arrossegar. Entre les conseqüències materials, aquest matí han aparegut dos forats a Rodalies, al nord de Barcelona, molt a prop de la zona on el juliol ja hi va haver un gran esvoranc que fins i tot en aquell cas va engolir una grua.
7: Connectem amb Olivella i amb Barcelona, Montse Gené i Joan Garcia.
10: La riera de Begues va tenir un creixement molt gran en poca estona de pluja. L'aigua que baixava amb força va inundar la carretera. Un conductor va passar i es va veure...
11: I no se sap encara quan es restablirà el servei.
7: En aquest context, el govern defensa que els S-alerts es van enviar quan tocava en funció del risc a cada lloc i a cada moment.
9: Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions

0: que enxeguen, van cap a mar, tornen...
1: Però no només és problemes per Catalunya. El govern de les Illes demana avui a les famílies d'Eivissa i de Formentera que, si poden, recullin abans els fills de l'escola en previsió de pluges fortes a les pròximes hores.
2: A València i la seva àrea metropolitana, gairebé 100.000 alumnes avui directament els han suspès les classes després d'una nit en què molts afectats per la dana de fa 2 anys van reviure la por pels aiguats.
1: Anem cap allà, Marta García.
3: Unes pluges torrencials que van començar de vesprada i s'han allargat durant tota la nit. L'Horta Sud ha sigut la comarca amb més incidències. Més de 100 litres per metre quadrat en algunes localitats en un temporal que avui se trasllada cap a les comarques del sud i el litoral.
1: Més detalls a la crònica del temps, de seguida, però això el dia en què també ens deixa un rècord absolut del preu dels pisos de compra a Catalunya.
2: Mai abans comprar un pis havia estat tancar, segons dades del Ministeri d'Hisenda, que fan miques els rècords de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi més car del país per comprar-s'hi un pis. Supera els 5.000 euros al metre quadrat. Molt a prop, Sitges també frega aquesta xifra i el tercer lloc és per Barcelona, on el metre quadrat arriba als 4.600 euros. La pressió més es trasllada als municipis de l'entorn.
1: I a la crònica internacional, el Canadà celebra la proposta de Brussel·les per tal que sigui el primer estat associat de la Unió Europea, en un moviment que ha molestat, i molt, Donald Trump, que ha promès represàlies. Estrasburg, Bruno Fortea.
4: Trump amenaça de tallar el comerç amb la Unió Europea si tira endavant una nova aliança amb el Canadà. Però el primer ministre canadenc ha deixat clar a Washington que ells faran el que considerin. En un discurs a l'Eurocambra, Mark Carney ofereix a Europa els recursos naturals del Canadà. Defensa que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs, però evita abraçar del tot el concepte d'estat associat.
5: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
1: El Barça torna a golejar amb Adeyemi com a jugador destacat ahir.
6: L'actuació del bavarès va enamorar els culers, que ahir van mullar-se al Camp Nou, a canvi de viure, però, un 7-2 del Barça davant el Racing de Santander. Pendents d'aquesta hora, Joan García, el porter blaugrana, que no va acabar el partit per unes molèsties al genoll, li han fet proves per saber si té alguna lesió, i al llarg del dia d'avui el Barça farà un comunicat per saber exactament què té Joan García. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Sarra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb poques complicacions. S'ha reobert fa poca estona la carretera C15B, que estava tallada des d'ahir a Sant Pere de Ribes al Garraf per inundació de la via. El transport públic l'esvoran entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, provocat per la pluja. Encara talla la circulació de l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Massanet-Massanes i en sentit sud entre Sant Andreu i l'aeroport. El tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 també hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
1: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
1: Després dels aiguats d'ahir, ha tornat la tranquil·litat del tot o encara no?
9: Del tot, no, perquè encara hi pot haver algun ruixat ara a la tarda a la costa Barcelona, en alguns punts del nord-est, plou a bots i barrals ara mateix, a Formentera, i si no ho fa ara, ho farà en pocs minuts aquest front que ve del sud, aquesta tempesta important, cap a l'illa d'Eivissa. Precaució en aquesta zona, les Pitioses. I a Catalunya s'han acabat les tempestes fortes, demà pot quedar algun ruixat matinal a la costa, cap de setmana amb sol, però també amb alguns núvols, no serà net del tot, però el que sí que ha vingut a consolidar-se 3 o 4 dies és o són aquests termòmetres de luxe després del que hem viscut.
1: Molt bé, doncs això no ho toquis, eh? Deixa aquí els termòmetres aquí baix.
9: Si fos per mi, ja et perfecte. Pots imaginar que la roda aniria cap avall.
1: Molt bé, jo també, vinga. Gràcies, Francesc, bon dia.
9: Adéu-siau.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i de Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'Esboranc, que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt, i que el mes de juliol es va arribar a empassar tota una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Anem fins al lloc de l'Esboranc, al barri de Vallbona de Barcelona. Allà hi tenim el Joan García, amb el suport de José Antonio Rodríguez. Joan, quina és la situació ara mateix aquí?
10: Doncs mira, la situació i l'última hora que podem donar de fa uns minuts és que s'ha acabat la reparació. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No. Encara no se sap, de fet, quan es restablirà el servei de la R11, la R2 i la R2 Nord, perquè ara s'ha de fer tot el protocol dels talls de l'hivern, quan va passar allò de gelida, quan hi va haver tota la crisi, és a dir, circulacions amb personal de DIF, personal del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, marxes en blanc, sense viatgers i certificar que es compleixen totes les garanties. Tot això, un cop acabada l'obra per part del personal de DIF, es començarà a fer ara aquesta tarda. No seria gens estrany pensar que en el millor dels casos el servei es pot restablir a partir de demà, però tot això no ho sabem. Quan s'hagi fet totes aquestes comprovacions, doncs Renfe ja dirà quan obre el servei, que ara mateix doncs, està tallat entre Sant Andreu i Granollers. El cas és que ja les pluges d'ahir van provocar un moviment de terres, sobretot de balast, que per filtració d'aigua va acabar fent dos forats. Dos forats que nosaltres hem arribat fins al peu d'aquests forats, i des d'allà, a uns 200 metres mal comptats, veiem la maquinària pesant que encara està treballant per arreglar aquell sí gran esvoranc que hi va haver el juliol a Vallbona, aquest que dèieu que realment es va arribar a passar una grua. No? Per dimensions no és gens comparable el d'avui amb el del juliol. Aquell sí que va ser doncs, un esvoranc provocat per les obres de soterrament. Avui hem de parlar d'aquest moviment de pedres per la pluja que per filtració ha fet aquests dos forats que tècnics de DIF han acabat de reparar ara i que durant el matí doncs, sí que ha comportat aquest trasbals pels usuaris de les línies de Girona i del Vallès Oriental.
1: Doncs totes aquestes incidències per la pluja a les Rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre. Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos que dona servei alternatiu per carretera. A l'estació de Granollers Centre hi ha la Marta Vallès. Marta, quina és la situació aquí?
11: Bon dia, doncs per aquí passen efectivament les línies R2, R2 Nord i R11, afectades per aquest esvoranc, i un altre cop aquí els talls han convertit aquesta estació Centre de Granollers en una estació improvisada d'autobusos. Servei per carretera que genera llargues cues, com deies, de viatgers per pujar els vehicles que surten des d'aquí fins dalt, plens. Al vestíbul, l'entrada de l'estació està plena de gent, amb maletes, amb bosses, amb presses per arribar al seu lloc de destí. Amb cares de resignació comencen ja a estar acostumats o directament molt enfadats. Hem parlat amb alguns d'ells que esperaven en aquests moments per poder pujar a l'autocar que els portés fins a la ciutat de Barcelona.
12: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
13: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
14: Va estar malament de part de Renfe. És que estem fent cicles, les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaig bé.
11: Marxen i em diuen que, de fet, no saben què faran per tornar, però suposen que avui també hauran de tornar per carretera fins a casa.
1: Doncs aquesta és la situació provocada per aquestes pluges, però a banda dels efectes sobre les infraestructures, ja ens estem acostumant que després de cada episodi de pluges hi ha polèmica amb els S-alerts. En aquest cas, el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer d'aquests avisos, dels S-alerts. Els dos avisos es van enviar als telèfons mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, a les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
0: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
1: I ara connectem amb Olivella per tenir més dades de l'incident mortal en la riera d'aquest poble. Olivella, Montse Gené, bon dia.
15: Hola, bon dia. La riera de Begues, que està sempre seca, al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
16: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
15: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
1: I és que des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis, Montse Poblet.
6: Dels més de 400 serveis, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per l'acumulació d'aigua. Avui encara no funcionen ni els ascensors de les consultes externes ni tampoc la unitat de diàlisi pediàtrica. El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant la adopció de possibles mesures.
17: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
6: Aquest matí hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi.
1: Però aquests forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià. Ja hi ha hagut més de 700 intervencions i avui s'han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana de l'any 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta García.
3: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen el Toni i l'Àngela, veïns de Torrent.
18: Es comença a les 8 i mitja, a les 11 i mitja, a les 12, estic caigant com si no n'hi haguéssim demà. Una altra volta en el cor. I estàvem en els 4, sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
19: L'hemos pasado con muchísimo miedo, porque d'haver pasado lo que pasamos hace dos años, pues estábamos en Unai, pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
3: La Vista Taronja es va activar al voltant de les 9 del matí. Des d'aleshores es van prendre mesures com ara tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure. Entre les 7 i les 8 van començar els xàfecs més abundants. Les alert va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de saler a todos los móviles a las 22:07 de la noche, que la Protección Civil es una cuestión de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y cultura de la prevención por parte de la ciudadanía.
3: El PSPB i Compromís reclamen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre la gestió d'este últim episodi que ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. L'AEMET situa avui l'avís taronja en les comarques del sud i el litoral, amb la suspensió de classes que afectarà gairebé 100.000 estudiants.
1: Però com ens deia el Francesc Mauri, de cara a aquesta tarda les precipitacions es preveu que afectin les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un ESA alert demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. Passeu un minut d'un quart de tres de la tarda, deixem els efectes d'aquests aiguats, perquè mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. Xifres molt elevades que descriuen com el mercat de compra ja només és per uns quants, Sara Riera.
2: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges, com dèiem, ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
21: Propietat no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta, doncs, a un mercat doncs, més precari, més insegur, no volgut com és el mercat de lloguer.
2: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona capital i Lleida continua sent més econòmic, entre cometes clar, per viure.
1: I en aquest context de preus disparats, el govern espanyol ha començat a negociar la pròrroga de les ajudes per contenir el preu dels combustibles que s'acaben a finals d'octubre. Els ministres d'Economia i d'Hisenda s'han reunit aquest matí amb els sindicats i amb la patronal. Què n'ha sortit de tot plegat? Madrid, Anissa Indiaja, bon dia.
22: Bon dia, doncs ha estat una reunió breu de poc menys d'una hora que ha acabat sense anuncis. Fonts del govern espanyol l'emmarquen en una primera presa de contacte amb els agents socials per explorar quines mesures de l'escut anticrisi es poden mantenir o ampliar. Els sindicats s'hi han arribat amb propostes sota el braç, entre altres ajudes de 300 euros per a famílies vulnerables i mesures per controlar els preus del gas i de la benzina. A l'entrada de la reunió, tant Unai Sordo, líder de Comissions Obreres, com Pepe Álvarez, de l'UGT, han reclamat controls per evitar que les petrolieres facin caixa amb aquestes ajudes.
23: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan fent acopio de beneficis d'una forma absolutament irresponsable.
24: En realitat, les empreses petroleres del nostre país s'estan forrando, perquè no hi ha una subida del preu del crudo que tinga relació amb la subida de preus.
22: A la reunió d'avui també hi ha participat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi. A partir de la setmana que ve, el govern espanyol es reunirà amb representants dels sectors més afectats, com l'agrícola i l'industrial, també amb els transportistes. Una de les principals patronals del sector ja ha reclamat un pla d'ajudes directes als carburants.
1: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a Catalunya Ràdio alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que no pas a l'hivern que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada i que, per tant, cal adaptar-se al que vindrà, Marriera.
25: La portaveu de l'APE, Irene González, es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
26: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
25: Demanen que el bo social elèctric, els descomptes a les factures de les famílies vulnerables arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
1: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
27: Catalunya migdia.
28: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem, i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
29: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
30: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: Com et dius?
32: Ferran Adrià.
31: Quina és la teva experiència com a cuiner?
32: Has estat a alguna escola?
31: Has tingut algun mestre?
32: Això és una altra lliga.
31: Això són dos estrelles Michelin.
33: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
34: Estàs posant a tots al límit.
35: Tendreu tots mal.
33: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
36: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Donald Trump, a aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra Trump. Estrasburg, Bruno Forte Amiras, bon dia.
37: Hola, bon dia. Mark Carney ha vist...
1: Hem perdut la comunicació amb Brussel·les, amb el Bruno Fortier, que ens estava explicant doncs què és el que ha explicat avui Mark Carney a l'Eurocambra, on avui havia de respondre l'oferta, entre cometes, que li va fer ahir Ursula von der Leyen demanant aquest tracte de favor, aquest tracte d'estat associat del Canadà. Una de les coses que deia el primer ministre del Canadà és això que sentim.
38: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Un Mark Carney, el president del Canadà, que també ha parlat de la possibilitat que hi hagi moviment lliure de persones entre el Canadà i la Unió Europea.
38: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
1: Doncs són les reflexions del primer ministre del Canadà, Mark Carney, a l'Eurocambra, després, insisteixo, del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen, que tant va molestar, per exemple, Donald Trump, que ha amenaçat amb represàlies, per exemple, amb més aranzels a la Unió Europea, si s'acaba doncs concretant aquest tracte de favor d'estat associat del Canadà respecte a la Unió Europea. Tot això pel que fa referència a un dels temes que ens interessa especialment aquests dies a Brussel·les. Però n'hi ha un altre, perquè a Estrasburg també aquesta ciutat ha estat l'escenari on s'ha presentat la futura llei per restringir l'ús de les xarxes socials als menors d'edat. Es vol prohibir el desplaçament infinit a les pantalles, allò de l'escroll infinit, i la personalització de l'algoritme amb l'objectiu de fer menys addictives aquestes plataformes. Fins als 13 anys no hi podran accedir. La norma l'ha volgut explicar la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ho feia amb aquestes paraules.
39: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: És una de les reflexions que ha fet Ursula von der Leyen a l'hora de defensar aquesta mesura per tal de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Hem recuperat la connexió amb el Bruno Forte. Ets aquí, eh, Bruno?
37: Sí, sóc aquí.
1: T'he trinxat la crònica, diguem-ne, però com a mínim he sentit una de les dues reflexions d'Ursula von der Leyen. N'ha fet més, oi que sí?
37: Sobre els menors i les xarxes socials, sí. La idea que té ella és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
39: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
37: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
1: Gràcies, Bruno. Bon dia.
37: Adéu.
1: Més coses encara en la informació internacional, perquè al nord d'Israel, a la regió de Galilea, els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Maidal Krum, Jordi Brascó, bon dia.
0: Bon dia. A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan, en principi, en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
2: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
0: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
3: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
0: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
1: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a casa nostra, perquè el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta. Jordi Corbalan.
6: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
11: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
6: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que en tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Bustinduy, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
1: I mentrestant, el president Salvador Illa marxa d'Extremadura amb recel, fins i tot dels seus col·legues socialistes, sobre el nou finançament autonòmic que proposa Catalunya. El secretari general del PSOE en aquesta comunitat ha traslladat a Illa que batallaran per tal que Extremadura hi surti guanyant més quan comenci la tramitació al Congrés. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa se'n va d'aquí sense haver convençut ni tan sols els seus amb el model de finançament. Com era d'esperar, i li va donar carbassa a la presidenta de la Junta d'Extremadura, del PP, però avui s'hi ha sumat el líder del PSOE a aquesta comunitat. Tot i la insistència del president que ningú hi perdrà, Álvaro Sánchez Cotrina li ha deixat clar que no en tenen prou.
16: Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica. Lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
17: Jo entenc perfectament que els representants de tots els territoris vulguin millorar la seva posició, això és normal.
15: Abans de marxar, el president també ha acompanyat l'alcalde de Tarragona a visitar el Teatre Romà de Mèrida, on han signat un acord de col·laboració perquè estudiants d'un lloc i l'altre puguin visitar les ruïnes.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Ho acabem de saber, l'Audiència Nacional finalment dona llum verda al campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler de migrants. Ahir la justícia va demanar aturar-ho, però avui ha acabat tombant la petició d'un dels principals sindicats policials. Tot plegat el dia en què el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en crisis excepcionals com la que s'ha viscut a Ceuta aquest estiu, en la línia que defensa la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen. Així ho ha traslladat el ministre d'Interior per al seu homòleg europeu. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Els dos governs, espanyol i europeu, estan d'acord que cal canviar la legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta y Melilla.
5: Con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
4: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol valent en els retorns, però avui davant del comissari reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
1: Per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria a Ceuta i li exigeix que no discuteixi la sobirania espanyola sobre aquesta ciutat autònoma. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi ha votat en contra. I una cosa més abans de la publicitat, perquè la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a presó, 4 d'elles a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
7: Bon dia.
1: Quina era la funció d'aquesta organització?
7: Doncs era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algeciras i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya per carretera, com dèiem, amb una flota de vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, a Catalunya, apunta on s'han fet els decomisos.
8: Bueno, es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
7: La xarxa tenia una important capacitat logística amb tallers mecànics i empreses de lloguer de cotxe propis. Això ha dificultat la investigació, com ha apuntat Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
9: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
7: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, que és un altre tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles.
1: Passant 4 minuts a 2 quarts, una pausa i la cultura.
10: Catalunya migdia.
12: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
19: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
20: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
21: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
20: Sí.
19: 18a temporada.
22: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
19: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
1: Passant 5 minuts a 2 quarts. Crema auto. El guionista Eduard Sola s'endinsa novament en la figura de la mare en la seva primera novel·la, El Niu, que es publica avui. El guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames l'ha presentat avui al matí de Catalunya Ràdio, Montse Camps.
23: Sí, la protagonista és una dona de 50 anys que sent un gran buit quan el seu fill marxa de casa i torna a la seva antiga casa de vacances al Delta de l'Ebre. Allà s'obren ferides del passat quan va viure un fet traumàtic. Sola explora el llibre La família, el dol i la sexualitat i fa el retrat imperfecte d'una mare, una figura que considera que encara està poc explorada.
24: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com, oh, la meva mare és perfecta, no? com certs angelicals i tal, i de cop i volta, molt a molt, anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
23: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres, ha avançat que ja ha entregat el guió.
24: Està en una fase molt bonica.
0: Què és?
24: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
23: El Niu el publica La Campana i Ediciones B ho fa en castellà amb traducció, que ha fet el mateix autor.
1: I ara, teatre. Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Àgata Roca o Miriam Moukles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel de Barcelona, Marta Vives.
2: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel encara la seva quarta temporada. El seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
3: La solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
2: Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
3: No sé si tothom o tots els joves van al teatre, però el que no pot ser és que hi hagi un que vulgui anar i que per una qüestió econòmica no s'ho pugui permetre, facilitar-li que pugui venir.
2: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos amb Biel Duran i Francesca Pinyon, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades com Retorna a Haifa, de Canafani, Lluna plena, d'Aki Shimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Míriam Moukles i Joan Santís.
1: I tornem a un llibre. Perquè els autors de la Molly Wind, Catalina González i Toni Galmés, guardonats al Còmic Barcelona 2024, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
13: La Geta és una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
14: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivirla haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
13: Galmés, per la seva banda, s'ha encarregat del dibuix i diu que triar els colors per marcar les diferències entre classes socials ha estat un dels reptes més grans del projecte.
25: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estaven ben dibuixats.
13: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
1: I abans dels esports, música. La dotzena edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb, aquests que sentim, Guitarrica de la Fuente, però també Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies, fins dissabte, a Òscar Callau.
6: Més de 30 artistes de la música emergent i alternativa hi actuaran. Gairebé tots venen de l'escena estatal. De fet, l'única presentació internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather. Rusovski porta el seu pop experimental i Young Beef arriba amb una de les trajectòries més influents de la música urbana de l'Estat. També pujaran a l'escenari La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB acollirà DJs de bar, ritmes africans, tecno i reggaeton, amb Akazi, Gazi i Patata on Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han exhaurit. Encara queden, però, entrades de dia al web del festival.
19: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
26: Bona tarda.
1: Ara mateix pendents de Joan Garcia.
26: El porter té una petita lesió, però, per tranquil·litzar tots els culers, aquesta lesió no és greu.

0: Ahir a la nit al Camp Nou, una altra exhibició golejadora del Barça davant el Racing de Santander. Van guanyar els blaugranes 7-2. Però ara, com dèiem, els culers estan sobretot pendents de com es troba Joan Garcia. No va acabar ahir el partit. Avui li han fet proves mèdiques. Ramon Salmurri, com es troba el porter del Barça?
1: Doncs mira, a l'espera del comunicat del Barça, que com dius ahir, Joan Garcia es va fer mal, va patir una rebrincada, es va fer mal la lesió al genoll i sembla que no hi ha lesió ni lesió greu. És probable que no pugui jugar aquest cap de setmana, dissabte, contra el Sevilla, però després ve l'aturada de seleccions i s'aprofitaria per fer també net. Tot això, insisteixo, a expenses d'aquest comunicat del Barça que ha de sortir aquest mateix migdia. Un Joan Garcia que va ser substituït al descans, va ser substituït per Wojtek Szczęsny, que va tenir una errada molt greu, i de moment diu Hansi Flick que Szczęsny seguirà sent el segon porter per davant de Livakovic. Tot això, com deies, en un dia en el que el Barça va fer una nova golejada, 7-2, en el millor inici de la història del club blaugrana. 7 partits, 7 victòries, 28 gols a favor i una mitjana de 4 gols per partit. Flick va apostar per un 11 molt titular, amb Rodri, amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha. Només Cubarsí dels habituals va rotar. Després, en roda premsa, el tècnic blaugrana va deixar clar que l'objectiu és el ple de victòries a l'aturada. Això sí, un partit que deixa molts noms propis, però un d'especial, el de Karim Adeyemi, de nou titular per davant d'Anthony Gordon. I va fer de tot. Menys el gol, va provocar dos penals, va assistir a Lamine, va rematar, va driblar, va generar i, en resum, es va reivindicar i va presentar candidatura.
2: No, you can see it today.
3: Avui ja ho heu pogut veure. Crec que també té molt marge de millora. Ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar. Però ens aporta molt. Avui ho heu pogut veure. Crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat. És bonic de veure. Estic content perquè ell, a Alemanya, no va passar una etapa fàcil i m'agrada el que veig. Crec que els jugadors el descriurien com una persona molt divertida. Està molt connectat amb els seus companys i això és important. Té marge de millora i treballarem, però la seva velocitat és increïble i ho heu pogut veure en l'acció del gol del Lamine, que ha estat extraordinària.
2: The goal from Lamine was outstanding.
1: Però aquest és un Barça que va a golejada per partit i això també sovint és sinònim de Rafinha, autor ahir d'un hat-trick pichichi del campionat de Lliga amb 9 gols.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
1: Pels qui es paressin rotacions, no va ser un dia especialment significatiu en aquest sentit de Hansi Flick, que no va rotar, o si ho va fer, ho va fer per darrere. I aquí és on va aparèixer la figura de Gavi, que va tenir minuts després de lesionar-se contra l'Elx. De moment, Gavi, però, convençut amb el seu rol aquesta temporada.
5: Hansi també és molt precavido con estas lesiones. Bueno, a mí también me va bien con calma y a mi ritmo, y la temporada es muy larga. Al final habrá partidos para todos, pero como te digo, al final lo importante yo creo que es cuando te toque, pues salir con la mentalidad adecuada.

0: I ahir a Catalunya Ràdio vam tancar les celebracions dels 50 anys de futbol en català amb una prèvia d'aquest partit del Barça conjunta de la TDT amb el programa Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. I en aquest programa especial van passar molts protagonistes i també, Salmurri, van rebre la visita del president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, com que era la llotja de l'Spotify Camp Nou, Joan Laporta va aprofitar per treure pit de l'elecció del Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029 i també va reivindicar el Camp Nou com a escenari de la final del Mundial. Un Joan Laporta que va entrar també de ple en aquesta problemàtica que hi ha sobretot instal·lada a Madrid després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, en què els futbolistes blancs van sortir amb la samarreta de suport als habitants de Ceuta i Vinícius, Mbappé i Konaté ho van fer, però amb la samarreta mitja remengada. El Barça, però, va tenir una altra mirada, ho explica Pastuí al Tot Costa, i va decidir no sumar-se com a club, com a institució a aquesta campanya promoguda per uns empresaris valencians, que cada futbolista fes el que cregués oportú, i Joan Laporta ahir ho va defensar als micròfons de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.
2: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: Va ser una prèvia molt especial per clausurar aquests 50 anys de futbol en català i amb una idea, Laia, a la qual també hi va fer referència el president del Barça, Joan Laporta, i és que la tribuna de premsa del nou Camp Nou dugui el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: És una proposta, està en forma de proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho... en privat i personalment amb el Quim Puyol, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
3: I no t'ho posarà fàcil.
0: Doncs seguirem molt atentament i molt de prop aquesta proposta que la tribuna de premsa del Spotify Camp Nou duia el nom de Puyol i ho anirem explicant. I ara sentíem també el president Joan Laporta parlant d'aquesta problemàtica amb les samarretes al Real Madrid en suport a Ceuta. De fet, ha viscut un nou capítol aquesta polèmica les darreres hores perquè ha parlat Mbappé i ha explicat per què no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. Marcos García.
4: El Francesc diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Declaracions de Kylian Mbappé al diari AS.
5: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
4: Aquesta polèmica no s'atura. Aquí Florentino Pérez té previst viatjar demà a Ceuta per fer-hi una visita de caire institucional. L'acompanyaran Emilio Butragueño i també José Martínez Pirri, que és president d'honor del Madrid i justament nascut a Ceuta. La previsió de Florentino és reunir-se, de fet ens diuen que ho farà a quarts de 12, amb Juan Jesús Vives, que és president de la ciutat autònoma de Ceuta. Què diu el Madrid? El Madrid diu que aquesta visita estava preparada, prevista de fa unes setmanes. D'acord, aquesta és la versió oficial. Sigui com sigui, les penyes del Madrid a Ceuta lamentat l'actitud d'Mbappé, de Vinícius, de Konaté, i l'AFE ha argumentat que els futbolistes no tenien tota la informació per decidir.
0: I a banda d'això que hem sentit, Mbappé també ha parlat sobre Lamine i la pilota d'or.
4: Sí, Mbappé li pregunta als companys del diari AS, Lamine ha dit que ell i tu sou els millors del món. Aquí la resposta i també sobre la pilota d'or.
5: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
6: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
5: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies.
4: Així que tindrà una gran carrera Lamine Yamal, segons Kylian Mbappé, que també respon en aquesta entrevista al diari AS quin fitxatge voldria pel Madrid, si s'entén millor amb Vinícius o amb Bellingham. L'entrevista sencera a partir de les 9.
0: Doncs aquesta polèmica de la samarreta al voltant del Madrid, tot just la té els dies previs al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ahir va poder reservar forces en el partit de la sisena jornada contra l'Osasuna, mentre que el Sevilla rebrà també dissabte el Barça amb la moral pels núvols, David Gallofré.
3: Sí, perquè el Sevilla va guanyar per 0-1 al Deportivo Riazor i només ha perdut un partit en aquestes 6 primeres jornades. A més, va ser el primer partit en què l'ex-blaugrana Aubameyang no va marcar amb l'equip gallec. El tècnic del proper rival del Barça, el sevillista Luis García Plaza, va recordar unes paraules de Cesc Fàbregas per descriure el bon moment del Barça.
7: Él dijo que dan miedo, Cesc Fàbregas, dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4 o 5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una superioridad terrible.
3: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid va superar amb comoditat l'Osasuna per 4-0, un resultat que permet als de Simeone arribar amb bones sensacions al derbi madrilen de diumenge al Metropolitano. En canvi, el Llevant Atlètic Club es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. I avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15.
0: Això a la Lliga. A la Lliga Europa, entre ahir i avui s'està jugant la primera jornada. Què en destaques, David?
3: Doncs la derrota del Celta per l'Anonymia, 0-1 contra l'Umínia de Nicòsia. També cal destacar el debut de l'Ararat, el primer equip armeni que disputa una fase de grups d'una competició europea. Va perdre 1-4 contra l'Esparta de Praga. I finalment, duel entre dos campions d'Europa, el Milan i el Benfica. Victòria dels portuguesos per 0-2 a San Siro. I avui juga la Real Societat, que rep el Bournemouth a les 9.
0: I un nou títol per Leo Messi.
3: Sí, perquè l'Inter de Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0. Messi ha marcat un gol i ha donat una assistència a Casemiro. Messi ja suma 100 gols amb l'Inter de Miami i 4 títols amb l'equip nord-americà. Per cert, que des de l'Aldenc de la segona divisió donen per feta la compra del club per part de Messi. La ja expresidenta de l'Aldenc, Carolina Olguín, ha assegurat que deixa el club en bones mans.
0: I en futbol internacional, encara un apunt més, Jürgen Klopp ha convocat 44 futbolistes per aquesta aturada de seleccions.
3: El nou seleccionador d'Alemanya ha dividit els jugadors en dues plantilles per afrontar els 4 propers partits de la Nations League. Destaca el retorn del blaugrana Karim Adeyemi i també de Marc-André Ter Stegen.

0: Seguim parlant de futbol, anem cap a Girona per buscar l'última hora del conjunt de Quique Álvarez, el tècnic que acaba de parlar del partit de dissabte al camp del Cádiz. Com té la plantilla Quique, Eduard Solà?
1: Quique Álvarez ha confirmat les baixes de Justin i Brian Hill per lesió i Abel per sanció per jugar dissabte a Cádiz i no ha descartat el retorn de Porto a la llista de convocats després de 10 mesos de baixa per lesió. Però ha anat una mica més enllà i ha lamentat que podria perdre un mínim de 5 jugadors per als partits davant l'Albacete i el Mallorca pels compromisos internacionals, perquè la segona divisió no s'atura. Benham marxarà amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nations League. Krapitsov i Pichur van amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'As amb Guinea. I encara haurem d'estar pendents si Esprilla va amb Colòmbia i Furtado amb Portugal.
2: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el play-off al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant a l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici. Per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Demà entrenament i llista de convocats.
0: I a l'inici parlàvem amb el Ramon Salmurri de les molèsties de la lesió, possible lesió, les proves que li havien fet a Joan Garcia, estaven pendents del resultat, ens deia que en breu tindríem el comunicat oficial del club. Ramon Salmurri, ja el tenim i, pel que sembla, els culers poden estar més tranquils?
3: Sí, bones notícies, bones notícies. El jugador del primer equip, diu el comunicat, Joan Garcia, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució, afegeix, marcarà la seva disponibilitat. Per tant, lleus molèsties, no hi ha lesió al genoll dret de Joan Garcia. Això vol dir que jugarà sí o sí contra el Sevilla aquest cap de setmana? És una decisió que haurà d'acabar prenent Hansi Flick, però diguem-ne, tenint en compte els precedents del tècnic alemany i la situació d'aturada de seleccions quan acabi aquest partit, doncs la lògica convida a suposar que és probable que Joan Garcia no acabi jugant aquest cap de setmana. Però vaja, que aquesta és una decisió que s'ha d'acabar de valorar les properes hores.
0: Doncs Joan Garcia, com a mínim, el comunicat del Barça el que fa és descartar cap tipus de lesió. Sí que parla, com deia el Salmurri, d'aquestes lleu molèsties. Per tant, segurament Joan Garcia potser aquest cap de setmana no podrà jugar, després ve l'aturada i ja podrà jugar en condicions. I seguim parlant del Barça, en aquest cas de l'equip femení, el tècnic Pere Romeu, que vol esgotar fins a última hora la possibilitat que arribi un últim fitxatge. Al mercat de la Lliga F, recordem que tanca demà a la mitjanit, i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
4: És la línia que el Barça femení té més agafada amb pinces. Ara mateix va marxar Ona a l'estiu. Pere Romeu té les baixes de llarga durada de Laia Alexandri i per a dues, tres setmanes de Irene Paredes i René Van Asten. A més, Julià i Aixa Camara estan convocades amb Espanya amb el Mundial Sub-20. A hores d'ara, de defenses, només hi ha Torrejón, Martina i Esmei Brooks. Això va fer, per exemple, que l'últim dia juguessin en defensa Sidney o Patri. Pere Romeu vol un fitxatge més i, si no, tirarà amb el que té.
5: Estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, saber quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres, per tant, lo millor seria que tinguessin de fitxar primer equip, així no hem de fer, com tu dius, mala Barça un cap de setmana.
4: Demà a l'Aves Barça, segurament amb l'alta de Serra Jordi.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
6: Catalunya migdia. A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
7: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
8: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat.
13: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I supem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri.

0: principal. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez després de superar una petita lesió a l'espatlla i el duel es jugarà en un pavió diferent a l'habitual del Montpellier perquè la EHF ha escollit com el partit destacat de la jornada. Per tant, el Barça jugarà al sud de France Arena amb capacitat per a 10.000 espectadors. El partit a 3:15 i en directe per Esport 3.
1: A Cerdanyola del Vallès arrenca la cinquena edició del Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins, amb la participació de les seleccions catalanes, Montserraia.
2: La selecció catalana femenina s'ha estrenat fa una estona davant Alemanya amb una golejada 0-8. Han fet 3 gols Marina Codina, 2 Txell Gimeno i la resta han anat a càrrec de Laura Puigdueta, Joana Xicota i Nara López. A la tarda, a 6:45, les catalanes s'enfrontaran a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a les 9 davant de França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
3: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tots és poder competir i una Golden Cat doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
2: Els dos partits que jugaran aquesta tarda es podran seguir en directe per Esport 3. La Golden Cat es juga fins diumenge a Cerdanyola.
1: I compta amb la gesta del pilot de Fórmula 1, Max Verstappen.
4: 3, 4, 5, and we see the green flag fly.
1: El pilot de Red Bull i 4 vegades campió del món va participar en una cursa de karts a la Gran Bretanya i, com ara sentíem, va tenir una actuació que recordarà David Ubach.
5: Perquè el neerlandès va sortir de la posició 101 i tenia 30 voltes per avançar tots els participants. Verstappen no va trigar gaire a posar-se al capdavant de la cursa. A la primera volta ja havia guanyat 64 posicions. Finalment, el tetracampió mundial va superar els 100 rivals en només 35 minuts. Verstappen deia això després de la cursa. Quan caminava cap a la graella i he vist el lloc des d'on havia d'arrencar, estava una mica amoïnat, però aleshores, després de la primera volta, amb tota la carnisseria i tal com he pogut anar esquivant els incidents, he pensat, d'acord, ho tinc tot controlat. Has comptat que la primera volta ha estat molt divertida i quan ja agafes el ritme, vas avançant d'un en un i els vas atrapant, ho gaudeixes molt.
6: I really enjoyed that.
5: Els rivals de Verstappen eren atletes, jugadors de l'equip Red Bull, creadors de continguts, streamers, periodistes i també aficionats.
1: I un apunt més, David, per acabar?
5: Doncs del món del vol, perquè la Lliga Femenina ahir, derrota del Granollers, la segona de la temporada, va ser a casa el Granollers femení contra el Morvedre valencià per 16-22. Ara l'equip de Josep Morales és 11 a la classificació amb un triomf i dues derrotes.
1: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa i ara seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les conseqüències dels aiguats d'ahir. A banda de la víctima mortal d'aquesta nit, un home que va intentar creuar amb cotxe una riera desbordada, aquest matí també ha aparegut un doble esvoranc a Rodalies, al nord de Barcelona, que talla dues línies de tren, tot i que les feines per reparar-ho ja s'han acabat. Ara s'estan fent marxes blanques, per tant, a les pròximes hores, potser demà al matí, es reprendrà la circulació de les línies de Rodalies afectades. També ens hem fixat en el nou rècord del preu de l'habitatge, de propietat en aquest cas, que fa miques definitivament els nivells de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi català més car. Supera els 5.000 euros al metre quadrat en habitatges de compra. A Barcelona s'arriba als 4.600 euros per metre quadrat. I hem connectat amb Estrasburg, on el primer ministre del Canadà ha recollit el guant d'ahir de la Unió Europea per convertir-se en estat associat de la Unió. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. Aquest comandament policial ha intervingut aquest matí a la segona sessió del judici contra 4 policies nacionals acusats d'haver malferit Espanyol i d'actuar de manera desproporcionada. El responsable policial també ha explicat que va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Cerdanya de Barcelona, era insostenible. A partir de l'any que ve, i encara en actualitat policial, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que han firmat aquest matí la consellera d'Interior Núria Parlon i l'alcalde Jaume Collboni. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque.
6: Bona tarda. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un

0: un 16% a la ciutat. La comissaria de Sarrià serà la primera que s'incorporarà a aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la dels Mossos. Després vindran les que estan en els barris més poblats de la ciutat. Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collboni, alcalde.
1: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTEs, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
2: Més qüestions. El bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria a Suècia 4 dies després de les eleccions. S'obre així la porta perquè la socialdemòcrata Magdalena Andersson torni al poder. La diferència fiscal final amb el bloc de centre-dreta ha estat de només 3 escons. L'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions de l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa resident a Barcelona, Marta Borràs narra al llibre un relat emocional que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar uns grans canvis a Espanya a partir de la transició. I ho acabem de saber, el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazz Sí, local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Música. El club precisament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat.
3: Passant 4 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: I també amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
5: Bona tarda, encara em xiulen les orelles d'ahir.
3: Sí, ahir va ser protagonista, no comentem, no content. Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: I Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Què li vau fer, el pobre Ferran?
3: No, jo,
7: que és un home de principis.
3: Sí, sí, sí, però...
5: Santivilles. Incontrolable.
3: Santivilles. Ah,
7: bueno,
3: però et va deixar bé.
5: Em va deixar bé.
3: De fet...
5: Va dir una veritat.
3: No. Va dir una mentida. Mira, i ara... No, escolta'm, i ara farem la prova. Ara farem la prova. Perquè qui pot confirmar o desmentir que el que va dir ahir Santi Villas és veritat o mentida és Lourdes Ciuró.
5: Sí, clar. Ella és de part.
3: No, de part no. És a dir, Santi Villas va venir a dir que Ferran Casas no xerra gaire a les tertúlies.
6: Va dir una mentida com una casa de pagès.
5: I que entro quan he d'entrar.
6: Això sí.
5: Ho va dir així el Santi i que no parlo gaire.
6: Per la porta...
3: Que no parla gaire.
6: Per la porta entres els pitos.
7: Per la mitjana argumental del Ferran parla poc a l'estatut.
3: Sí, clar, clar.
7: Com Fidel Castro.
3: Però els gestos de Marmolins i de Lourdes Ciuró dient, bueno, talla i deixa'm parlar.
6: Sabeu allò del bàsquet, no? Que fan en temps, donant temps, temps, temps.
3: Sí, aquests gestos, vull dir que llavors em vaig veure en l'obligació... Em vaig veure en l'obligació de desmentir Santi Villas.
5: És que no cal, perquè el Santi és un observador imparcial.
3: Sí, sí, totalment imparcial, sí, sí, segur, segur. A saber què li havies pagat perquè parles bé de tu, però vaja. Bé, doncs escolta'm, de seguida entrem en matèria amb els temes del dia, però abans, ja ho sabeu... Els dijous saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Com estàs?
8: Molt bé.
3: Perfecte, doncs escolta'm, ho celebrem, que estiguis bé. A veure, quin tema ens proposes?
8: Mira, com que darrerament s'està parlant molt de la IA i dels perills de la IA i tot això, volia fer una reflexió, perquè es veu que vivim temps confusos en què s'ha trencat el consens sobre la veritat i això fa que moltes vegades no sàpiguem què creure, no? El que sembla mentida resulta que és real i el que donen per veritat moltes vegades no ho és, no? I en el tema de la IA s'hi afegeixen 2 o 3 complicacions més, i una és que els nostres referents de la intel·ligència artificial venen de la ciència-ficció, no? Com que és tan nova, hem de recórrer a la literatura distòpica o al cinema, que són els que més han especulat sobre el tema, no? Per exemple, Isaac Asimov ja parlava de la convivència entre robots i humans als anys 40 del segle XX, però també tenim els replicants de Blade Runner, que es basa en un text de Philip K. Dick, tenim Terminator, Matrix, 2001, una odissea a l'espai, en què una nau espacial desobeeix els humans, jocs de guerra, en què la pèrdua de control sobre els ordinadors del Pentàgon, perquè hi ha entrat un hacker adolescent, està a punt de provocar una guerra mundial. Tot això forma part de la nostra cultura, del nostre coneixement, i encara que sabem que aquestes històries són ficció, també són la base en la qual interpretem els avenços tecnològics, no? La bona ciència-ficció és aquella que parla del present fent veure que parla del futur, i això és el que la fa transcendir, no? I per això serveix per qualsevol moment. I d'altra banda, per parlar de temes complexos, normalment recorrem a les metàfores. Això ho explica molt bé Lluís Nacenta, a Càlcul de metàfores, que vos recomano molt, és un llibre publicat per la Magrana, o Susan Sontag, a La malaltia com a metàfora, no? La nostra manera d'explicar-nos, de relatar-nos, recorre a les metàfores. Es va veure molt bé durant la pandèmia, no? Quan es parlava del virus, es deia, per exemple, que atacava, que s'organitzava, que descansava, que s'amagava, com si tingués voluntat i tingués consciència, no? Humanitzàvem les accions d'aquest virus. Es veu, per exemple, quan parlam del càncer en termes bèl·lics, no? Lluitar, guanyar una batalla, guanyar la guerra, quan ens referim a aquesta malaltia, no? I es veu en la teoria quàntica, quan parlam del gat de Schrödinger, o allò que deia Einstein, que Déu no juga als daus. No? Tot això són metàfores, en principi clarificadores, i normalment aquestes metàfores entenem que ho són, que són metàfores. No? És la manera que tenim d'imaginar les coses i de poder-nos fer una idea del que passa. Però el cas de la IA és diferent per molts motius. Un és que replica molt bé la nostra manera d'expressar-nos, ens copia molt bé, no? Llavors, en un xat, ens fa l'efecte d'estar parlant amb una persona i no amb una màquina. Oblidam que som davant d'un algoritme, un algoritme molt complex, amb capacitat d'arribar molta informació molt ràpidament i de facilitar-la amb el nostre llenguatge, però això no vol dir que tingui consciència ni que tingui voluntat, no? No és que actuï com els humans, no? Com que hem vist moltes pel·lícules tipus Her o Blade Runner o altres per l'estil en què les màquines acaben tenint sentiments o acaben sent més intel·ligents i més destructives que els humans, afegim aquest filtre de la ficció a la interpretació de la metàfora, que ja és una representació. És a dir, si ens diuen que un virus s'oculta per poder filtrar-se en un determinat organisme, s'organitza i finalment ataca, podem entendre que és una metàfora. I, en canvi, si ens diuen exactament el mateix, en els mateixos termes de la IA, ja pensam en replicants, ja pensam en Terminator o ja pensam en qualsevol d'aquests referents. No? O sigui que, per entendre la IA, recorrem a la ficció i a les metàfores, de manera que perdem de vista la part més tècnica, que és la part tangible. Perdem de vista els centres de dades i tot el que gasten, l'aigua, energia, etc. Perdem de vista les connexions, que són interessades, la vulnerabilitat d'estar permanentment controlats i els interessos humans que hi ha darrere de tot això. No? La qual cosa complica molt que es pugui fer un debat raonable perquè no sabem exactament del que estem parlant. No? I per acabar-ho d'adobar, a sobre hi ha tots aquests gurus informàtics, tecnòcrates, enginyers, etc., que creuen realment que han creat un Déu, un ésser superior, superpoderós, amb entitat pròpia, amb voluntat, amb capacitat de decisió, esperit crític i tot això. No? De manera que penso que hauríem de començar a anar alerta, a fer servir el llenguatge per parlar de la IA i no donar-li unes característiques o unes capacitats que no estic segura que tingui realment, no? És a dir, de la mateixa manera que hem de ser prudents per no caure en l'alarmisme en altres àmbits, també ho hem de fer amb la IA i fixar-nos en on són els riscos de veritat, perquè n'hi ha, i són molt més urgents que pensar que la IA per si mateixa ens aniquilarà tots.
9: Mm-hmm. Bueno, amb això del llenguatge ens passa com amb el tema de Ceuta, no? Quan es parla de la immigració, per exemple, vinculant-la o usant terminologia meteorològica, quan es parla d'una allau, d'una onada... però bé, és amb el cas de la IA és evident que parlem de la part... de la part del llenguatge, no?, o del que ens fa por, o de com s'hauria de regular, perquè la part tècnica és evident que ens escapa. La intel·ligència artificial és molt recent, però no s'hi va a la dia allò del clàssic de que els agents són joves i s'han de divertir i que deixa'ls fer i tira, no? És evident, i aquests dies amb el debat que hem tingut i amb tots els experts que han sortit i gent que ha estat treballant, si nosaltres volem governar-nos com a espècie i fer-ho en un planeta habitable, és inajornable parar i rumiar sobre la intel·ligència artificial, sobre els seus efectes, cap on va, sobre els seus límits, abans de continuar avançant i deixar fer com si res. I de fet crec que la Llucia escrivia un article, diria que era diumenge, no em vull equivocar, a la Vanguardia, que ja anava molt en aquesta línia.
3: Jo el que no tinc clar és quina és l'alternativa. És a dir, ja entenc el que dius, Llucia, i ja entenc que efectivament amb el llenguatge acabes doncs, o bé fent més complicat o més perillós o menys perillós, inoculant més por o menys por, però a vegades l'alternativa sobre una cosa tan difícil d'explicar com és la intel·ligència artificial, quan ni els que l'expliquem ni els que ens escolten no l'acabem d'entendre del tot, o com a mínim quan l'estem mantenent sabem que ha fet tres passos més i per tant ens hem quedat enrere.
8: Clar, és que per tant de vista el que hi ha darrere, que són persones, hi ha uns, aquí una gent que treu molt de rèdit de tot això.
9: I no? Sobretot perquè els usuaris en fem un ús, els que estem aquí segurament, no? els cinc que estem aquí parlant, usem la intel·ligència artificial, però al final treballem sobre un 1% o un 0,5% de tot el que és capaç de fer, no? I aquests dies quan ha sortit, no? És que creen un propi llenguatge, els agents, per parlar entre ells i resoldre problemes, en lloc de dir a qui els administra que no són capaços de resoldre el problema, doncs ells miren com d'espavilar-se i clar, tot això se't fa una muntanya.
6: A mi m'han explicat al començament, i tornant amb les metàfores, que actualment, en el moment on estem de la intel·ligència artificial, és com si ens imaginem un dia amb tots els àpats del dia, que pot ser l'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar, si tu vols, doncs que estem al començament de l'esmorzar. I que, per tant, tot el que queda per desenvolupar és molt i moltíssim. Per tant, desconeixem d'entrada quina és la magnitud de la tragèdia amb això que ens estem enfrontant, no? Altres persones, com que tampoc no sabem ben bé com afrontar-nos-hi, doncs algú havia sentit que deia jo m'hi dirigeixo amb molta correcció i molta educació perquè no sigui cas que un dia
3: s'enfadi
6: i s'enfadi en contra. Després veiem que, efectivament, per altra banda, són capaços de, entre ells, vulnerar sistemes de seguretat i llavors inclús, no, de dir, bueno, potser ens hem passat, no? Potser que recollem una miqueta o que ho alertem en els nostres, els nostres supervisors humans, no? Sí. Per tant, tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar, que la cosa que s'assembla, per part dels mortals més estàndard, diguéssim, la que més se'ns hi assembla és les pel·lícules de ciència-ficció. I a partir d'aquí, doncs, el repte que se'ns gira és majúscul quan escoltem per la ràdio o per els mitjans, és igual que és capaç d'autodestruir-nos, doncs, en 10 anys. No? Llavors, jo, Lucía, no sé com ho hem de fer, perquè és això.
7: Bueno, és que al final és una qüestió que d'aquí 10 anys la coneixerem més, no? Perquè entre el ChatGPT...
8: No, diuen que el 30, no? Ens mata l'any 30, d'aquí 4
7: anys.
8: Doncs
7: mira, que ens queden 4 anys de vida per conèixer-la, però entre el ChatGPT que s'equivoca, que tu li dius crea'm una campanya política i et fa un llei de Fort Trump, i dius, no, perdoni, alguna cosa s'ha equivocat.
9: Llei de Fort Trump, com és que...
7: No, però perquè l'altre dia li vaig dir, escolta, com faries una campanya política per no sé què, i em va fotre un cartell de llei d'entrada, i això no s'encaixa. La IA que ens matarà tots, crec que hi ha un terme mig que segurament ja s'està aplicant en moltes coses i que, per tant, quan la coneguem una miqueta més i s'hagin posat límits, si és que algú en posa, que hi haurà uns certs intents, doncs s'aconseguirà. Mentrestant, doncs cadascú té la relació que té. Jo em porto millor amb el meu ChatGPT que amb molts dels meus amics. No. Tot i que l'altre dia li vaig haver de dir que no em donés tant la raó.
3: T'anava a dir que normalment aquestes intel·ligències artificials et donen la raó, et fan la pilota i quan s'equivoquen és no, tens raó, és veritat, no me n'havia donat.
9: Jo, de fet, l'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I em va vindre a dir sí. I jo li vaig dir, i tens els collons de dir-m'ho així, fredament, bueno, no ben bé, no t'ho prenguis així.
6: No, t'hagués hagut de dir, tu has vist l'anunci dels Mossos?
7: Li has de preguntar si parles massa a les tertúlies.
8: L'esteu humanitzant, no l'humanitzeu.
3: L'estem humanitzant i dos, ens estem quedant en la part anecdòtica. Anecdòtica de l'ús de la intel·ligència artificial, quan és obvi que quan diem que hi té molts perills no és pel fet de que quan li preguntem perquè li preguntem això o perquè li preguntem escolta, quants habitants té ara mateix Balaguer, que ara no recordo, que efectivament et dona la resposta. Aquest no és l'ús perillós. Aquest té algunes, òbviament, derivades negatives, com per exemple tot el consum d'energia, etc. Però el perillós és un altre, no és el que fem nosaltres en el nostre dia a dia.
9: El més perillós és que escapi el nostre control. És dir, l'home ha fet avenços tecnològics, com l'energia nuclear, com internet, que són a favor de la humanitat i a favor del nostre progrés, però que després, amb males mans o mal usats, doncs ens han acabat perjudicant com a espècie, no?
8: I ara, per aquí per exemple, és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
9: Clar,
8: i no
9: ara,
8: tant,
9: per exemple, tenim la von der Leyen amb el tema de les pantalles. Clar, aquí el problema és que tal vegada aquesta és una tecnologia que en un moment nosaltres no controlarem, perquè l'energia nuclear nosaltres la controlem. Hi ha qui en fa un mal ús, però nosaltres la controlem. Internet, nosaltres l'hem controlat. Les pantalles, nosaltres l'hem controlat. Els avenços mèdics, nosaltres els controlem. Però aquí, podem perdre el control. I aquest és, per mi, la gran novetat i el que ho fa molt més complex i el que demana aquest debat ètic.
7: També. Però el fet que hagin sigut els promotors els que hagin sortit a dir això us pot matar a tots i que potser d'aquí 5 minuts surten i diuen mira, i ara tenim la solució perquè no us surti tot i val X. O que hagi sigut un treballador que fins... No controlem el currículum de tots els treballadors d'Antròpic, però que, per exemple, era un negacionista climàtic. No dic que en això vulgui dir que tot el que digui sigui s'hagi d'interpretar sota aquest prisma, però que potser també, com bé deia la Llucia, potser ho estem interpretant tot des del coneixement de la intel·ligència artificial que ens ha donat la ficció. I que potser al final, igual que al principi d'internet, no ens imaginaríem com seria, on deien això de l'internet de les coses, i diem, què voldrà dir això de l'internet de les coses? Ja ho tenim com especialment assumit, doncs potser és veritat que hi ha algú que ha dit, ei, posem-hi seny i no posem màquines a parlar entre elles, i hi ha algú altre que diu, algun dia podem apagar i seguir parlant entre nosaltres i no passarà res.
6: El que sí que de ben segur aniria bé seria una rebaixada d'acceleració per poder comprendre el que passa i de què van, i poder-les entendre, aquestes evolucions, que en aquest cas de la IA, perquè, per altra banda, el que plantegen són solucions molt bones a nivell de medicina, a nivell de la salut, a nivell de benefici pels humans en aquesta qüestió tan important que és la salut, no? Per tant, potser parar una mica l'acceleració, però, clar, de qui depèn aquesta aturada de l'acceleració? Dels que guanyen diners també comercialitzant-la? Els que van denunciar que se'ns pot menjar amb patates?
3: Clar, però aquests que no tenen cap interès al darrere, no vols dir que volen aturar-ho ara que ells ho dominen per evitar que siguin uns altres els que el dominin i per tant ells perdin la seva peça del pastís?
9: I aquí la sensació és que Europa, com sempre, intenta posar-hi una mica de seny, una mica d'ètica i una mica d'humanisme, però ho fa de forma molt tímida, regularem molt tímidament, i tenim dos monstres, que són la Xina i els Estats Units, que estan en la seva cursa, també en això, i que no actuaran amb els paràmetres que actuem nosaltres.
3: Llucia Ramis, gràcies, fins dijous.
8: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé una ferrada.
3: Passen 19 minuts de les 3. De seguida parlem dels efectes dels aiguats d'ahir, sobretot pel que fa referència a Rodalies. Abans d'això, deixeu-me dir que tenim un tren d'alta velocitat aturat dins d'un túnel per una avaria a l'alçada de Sant Joan d'Espí. A bord hi van 150 passatgers. No talla la circulació de la resta de trens, però en tot cas aquests 150 òbviament tenen un problema. Estan dins d'aquest túnel i per tant en els pròxims minuts suposo que hi haurà manera o bé de treure'ls d'aquest tren o bé de tornar a fer funcionar el tren i que per tant puguin sortir d'aquest túnel en el qual està aturat ara mateix aquest AVE, aquest tren d'alta velocitat, en aquest túnel de Sant Joan d'Espí. Ara, després de la publicitat, afrontem la situació a Rodalies. Sembla que es normalitzarà en les pròximes hores.
4: Catalunya migdia. Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Tendreu tots mal.
10: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un combi Nofro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica A per 949 euros. Ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
4: Catalunya migdia.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
17: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
17: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Som 3Cat.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Maiol Roger. Ja sabeu que hem estat pendents a les últimes hores, ahir al vespre sobretot, de les pluges que han provocat un doble esvoranc a les vies de Rodalies, al barri de Vallbona, a Barcelona, a pocs metres d'on va aparèixer un gran esvoranc al mes de juliol. Ho recordareu perquè en aquella ocasió el forat va ser tan gran que va engolir tota una grua. Les línies R2, R2 Nord i R11 han quedat tallades entre Sant Andreu i Granollers Centre. S'ha posat un servei d'autobusos que enllacen la capital del Vallès Oriental amb Barcelona. Tècnics de DIF han treballat aquest matí per reparar els forats. Encara no hi ha previsió de quan es podrà reprendre la circulació de trens, tot i que ens diuen que els forats ja estan reparats. Anem al lloc del forat, a Vallbona. Joan Garcia, bona tarda.
18: Hola, Òscar, bona tarda. Ara no hi som al lloc del forat, eh? Ens hem retirat perquè ens han dit molt amablement que era una zona d'obres que allà no hi podíem ser.
3: L'altra opció és que et donessin un casc, eh? L'altra opció és que et donessin un casc i una armilla reflectant i t'haguessin deixat allà ajudar a treure...
18: Quan he arribat allà ho he pensat, coi, al calaix tinc una armilla jo, per què no l'he agafat? I hagués passat allà desapercebut. No, ens hem de... Una última hora, ara que t'he sentit que parlaves d'aquest tren d'alta velocitat aturat, mira, us puc dir que és un Àlvia que ve de Donosti, per tant és un tren de Renfe i està aturat per una avaria. 150 passatgers a bord. Què passa en aquests casos? D'entrada, crida als passatgers que mantinguin la calma, que de moment poden estar millor, és a dintre del tren, esperem que funcioni l'aire condicionat, i per tant, doncs, que estiguin allà. Quan hi ha un cas com aquest, el que se sol fer és... opció 1, remolcar-lo amb un altre tren. Opció 2, posar un tren en paral·lel, si es pot fer, i traspassar els passatgers, rescatar-los, per dir-ho així. L'última opció sempre és, doncs mira, que baixin a la via i guiar-los fins a una estació, però diguéssim que aquestes serien les opcions. És una òbvia que ve de Donosti amb un problema mecànic, està aturat, activat el pla Ferrocat, però no perjudica la resta de circulació de trens.
3: Això és el que més li interessa al Ferran Casas, que té una via aquesta tarda i està molt amoïnat per aquest tren...
9: Sí.
3: Ja s'ha vist hores i hores als Sants esperant la sortida del tren. De moment, la resta de circulació funciona normalment. Tenim el Joan, l'hem tingut tot el matí pendent d'aquests dos forats. Són esvorancs petits o forats grans? El que vulgueu, eh? No són ni de bon tros de les mides del que vam tenir el mes de juliol. I, afortunadament, això ja està reparat. Per tant, aquí ja hi hauria normalitat. El que passa que els trens encara no passen amb passatgers.
18: Ah, això mateix. Li pots dir esvorant petit o forat gran. Les dues excepcions serien correctes. Sí que per esvorant ens imaginem el que va passar a Vallbona el juliol, no? Això d'avui no té comparació, perquè el que ha passat és que per les pluges hi ha hagut doncs, un esllavissament del balast. El balast és la pedra de la via i ha provocat aquests dos forats. Estaríem més a prop, per entendre'ns, del que va passar l'hivern després de gelida, quan es van revisar totes les vies i es van començar a identificar zones on calia tallar la circulació perquè hi havia algun desperfecte, que no pas de l'esvoranc del juliol. I, per tant, el protocol que ara s'activa aquesta tarda mateix és el que es va activar a l'hivern. És a dir, ara s'han de començar a fer marxes en blanc de prova amb personal de DIF, amb maquinistes del CEMAF. Recordeu que a l'hivern explicàvem que passava tot això, abans no s'obria un tram, doncs ara caldrà fer... tot això, perquè l'obra en si ja s'ha reparat. Han començat a venir camions amb balast, amb pedra, i els operaris, una vintena, n'hem vist allà, hem pogut parlar un moment amb algun d'ells que ens deia que ho podien reparar ràpidament, i després ens han dit que ja estava. Quan tornaran a passar trens de circulació amb viatgers? Impressió personal, demà al matí. Però impressió personal només, eh? Renfe potser, doncs, això va ràpid i aquest vespre mateix, això a mitja tarda podria ser, però veient el que ha passat en altres circumstàncies i venint d'on venim, suposo que es voldran assegurar i potser fins demà al dematí. Però això ho ha de certificar Renfe, que ara començarà a fer aquestes circulacions de prova.
7: Joan, saps si el punt on hi ha hagut l'accident és un dels que s'havia de revisar en aquests centenars, crec que eren més de 600 punts, que van dir al febrer que calia revisar?
18: No ho sé, això. Sí que us puc dir que les travesses es veuen noves. No sé si ja s'havia revisat i ja s'havia actuat o què. Sí que està a 200 metres del gran esborany, molt a prop.
3: El del juliol. I això és efecte de les pluges d'ahir, eh?
18: Sí, sí, per les pluges d'ahir, que hi ha hagut aquest esllavissament de balast, la filtració d'aigües doncs, ha provocat que es creessin aquests dos forats. Sí. Mm-hmm.
3: Doncs aquesta és la situació i veurem quanta estona necessiten d'aquestes marxes en blanc, d'aquestes marxes de trens sense passatgers, amb maquinistes, amb gent del CEMAF, per tal de certificar que les vies són segures i, per tant, poder reprendre la circulació amb passatgers. Si pogués ser aquest vespre, molt millor, però fa tota la pinta, com diu el Joan Garcia, que més aviat serà demà al matí quan es podrà reprendre la circulació amb passatgers. Joan, gràcies, bona tarda.
18: Sí, perquè ara ja està muntat el dispositiu. Deixa'm afegir-te un parell de cues més que afecten la R4, que és la línia de Terrassa i Manresa, que s'ha llevat amb un robatori de cable també, amb retards de mitja hora. Ara també hi ha autocars entre Terrassa i Manresa per mal temps, però són autocars complementaris. Hi ha trens, però els retards són superiors a la mitja hora. Per això han posat autocars en aquest tram de la R4.
3: I gràcies, Joan. Bona tarda. I, òbviament, els usuaris que ho porten doncs, com poden. El tall provocat per aquests dos forats, aquests dos esborancs, va des de Sant Andreu a Barcelona fins a Granollers Centre. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
3: I quin ambient hi ha aquí a Granollers?
19: Doncs el que hi havia aquest matí, és a dir, perquè contínuament és una línia que utilitzen molts viatgers i, per tant, contínuament arriba gent amb autobusos que ve de Barcelona amb el trajecte per carretera i aquí hi ha cues de persones que estan esperant també pujar en un d'aquests vehicles per anar cap a Barcelona o cap a alguna de les estacions intermitges que avui no té circulació de trens. Aquest tall, com et dèiem, ha afectat moltíssima gent i ara entre aquestes estacions doncs s'han de fer transbordaments, gent que va al centre de la ciutat torna a Barcelona per carretera, però quan arriba a Sant Andreu sí que ha d'anar a agafar un tren, els poden deixar a vegades més a prop, a vegades més lluny d'aquesta estació, gent carregada, gent amb maleta, gent que va de viatge, ja hem trobat viatgers que estan resignats i d'altres que realment han arribat molt enfadats o estan fent cua molt indignats. N'hem parlat amb alguns que esperaven poder pujar amb un d'aquests autobusos que fa el recorregut. Alguns van directes i altres fan, com us deia, aturades.
20: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
21: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
22: Jo vinc de Montmeló. Tenim que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
23: I m'he venit aquí per poder coger per Barcelona.
19: Aquesta era la situació, és una mica l'ambient que hi ha a les cues, no? La gent que comenta i parles amb una persona i et diu sí, però aquest d'aquí davant pitjor que jo, perquè aquest ha d'agafar un avió, o aquell d'allà no pot arribar al metge, vull dir que entre ells s'expliquen, tenen tanta estona que s'expliquen una mica la seva situació. I això fa que també hàgim trobat persones que, perquè ho poden fer, perquè són de Granollers, pel motiu que sigui, han decidit girar cua i anar a casa seva a buscar el cotxe, i d'altres que plantegen si tantes repeticions d'aquesta situació al final hauran de baixar a estudiar a Barcelona amb un altre transport que no sigui el tren. També podem escoltar la Rosa i la Samara.
24: M'han dit que haig d'agafar un bus, que surten, la gent va entrant al bus. No hi ha un bus específic amb un horari. Quan està ple, doncs n'envien un altre i clar, no saps mai l'horari. I a més hi ha busos d'aquests que han fet les parades a totes les poblacions. Potser agafo el cotxe perquè clar, no sé a quina hora arribaré ni quan torni també no sé com estarà la història. Per no arribar a les 11 de la nit, segurament agafaré en un cotxe.
25: Va estar malament de part de Renfe. Les faltes d'assistència m'escolten moltíssim i no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaigui bé. Així que o canvien o faran canviar.
19: Doncs aquesta és la situació i a més, com has pogut sentir, ja es veien a venir que aquest vespre hauran de tornar a fer una mica tota la mateixa història. També t'he d'afegir que ara fa un moment, hi havia gent enfadada aquest matí, indignada, però fa un moment s'ha viscut la situació més tensa perquè, com deia una d'aquestes viatgeres, els autocars, els autobusos que estan aquí aturats i que ara estic veient com puja gent, doncs van pujant, però arriba un moment que se n'adonen que estan plens i hi ha gent que ha de tornar enrere a baixar i esperar el següent. Això ha passat amb un viatger, un home molt corpulent que anava amb una maleta i que he sentit cridar des de lluny, ha baixat cridant des de dins del vehicle perquè se li escapava un vol que ha d'agafar a Barcelona. I us dic això, que era corpulent, perquè sentien uns crits des de molt lluny, que estava indignat amb aquesta situació, i el personal de seguretat, que intenta agilitzar tot aquest moviment de persones, que és enorme, doncs l'ha hagut de tranquil·litzar. Ara ja sí, ha marxat cap a la ciutat.
3: Doncs aquesta és la situació a Granollers, que és on comença aquest tall, insisteixo, que s'està suplint amb aquests autocars, que òbviament són insuficients o que no tenen tota la informació dels usuaris que els han d'utilitzar. Marta, gràcies, bona tarda.
19: Bona tarda.
3: És la cançó de l'Enfadós, i a més sempre és el mateix, perquè un pot entendre que hi hagi una avaria, però quan diu, no, és que no sabem com funciona, és que no hi ha informació, és que fa una hora que hi soc, i torna a haver-hi el mateix problema.
9: Bueno, perquè tenim un ministre, l'Òscar Puente, que està més amortitzat que Frankie de Jong, no? Però un cop més...
3: Carai.
9: Sí.
0: Però... Parlant de metàfora.
7: No, encara el paguem, Frankie de Jong, però vaja.
9: Però un cop més tenim en Renfe i Adif absolutament desaparegudes. Cada cop que hi ha alguna mena de problema o alguna mena d'incidència, doncs en aquest cas meteorològica, la xarxa demostra fins a quin punt està malmesa i és de nyigui-nyogui. I més enllà de, com tu dius, la cançó de l'Enfadós, que sí, que és lamentable, vull dir, al final a mi s'acaben les paraules i els qualificatius, perquè, a més, tu pots dir que la xarxa està molt malament i que necessites, no? Quantes vegades ens han dit, no, en 2 anys sí, ja es veurà, no sé què. Va, però el que sí que és impepinable, i això ho pot fer la Generalitat i ho pot fer millor, és, un cop passa el desastre, informar millor i atendre millor, no diré als passatgers, diré a les víctimes d'aquesta situació, i tenir una mica més d'empatia. Ara, més enllà d'això, i sobre per què passen aquestes coses, doncs tenen molt a veure amb el clima, no? amb aquest nou clima del segle XXI, que no és un clima suau, com el clima mediterrani tradicional que hem tingut fins ara, sinó que és un clima violent i imprevisible. I de la mateixa forma que ens hem d'adaptar nosaltres com a ciutadans, doncs és evident que les infraestructures, en aquest cas, doncs, les vies i els esvorancs, el de Gelida va passar, en recordeu-vos, després d'un mes de pluges molt intenses, sí, que va cedir el talús i va haver l'accident allà de Gelida a la P7, no? Per tant, vol dir que les nostres infraestructures s'han d'adaptar en aquesta situació, doncs, de que pugui caure un patac de 100 litres d'aigua en mitja hora.
3: T'anava a dir això del patac, perquè ahir és veritat que va ploure molt a Barcelona, però en una estona molt acotada.
9: Clar.
3: No són 36 hores de pluja continuada, no, és que va ser una hora.
9: És que això és el clima...
3: És veritat que va caure molta aigua, però llavors dius, un dia, si per una hora, hora i mitja de pluja intensa... rondes tallades, el metro amb les vies negades, el Vall d'Hebron...
9: És un clima violent. És a dir, si hagués plogut entre ahir la tarda i avui al migdia 100 litres, doncs hauria sigut diferent, i això ja ens passava abans. El fenomen que tenim ara és que això pot passar en mitja hora.
0: La qüestió és que això és una... Sí, és la cançó de l'Enfadós, però és que a més contrasta enormement amb que és la cançó de l'Enfadós per 400.000 usuaris diaris que té Rodalies de Renfe a tot el país, i com contrasta que dilluns tot just vam assistir a la conferència del president Illa, que no va fer ni un sol esment a la qüestió de Rodalies. Per tant, sobta molt que no hi hagués cap referència a Rodalies. Què vol dir? Que no hi ha solució. Què vol dir? Que no, que no hi ha manera d'arreglar-ho. Perquè tu, Ferran, parlaves, i amb tota la roda, que hi ha qüestions derivades d'aquests impactes de la climatologia del segle XXI, que li has dit, no, i estem d'acord. Però és que abans d'adequar les infraestructures a la climatologia del segle XXI, va... per davant, i abans, i aquí anem en precari de fa molts anys, és el manteniment d'aquestes infraestructures. Sí, sí. Tot el que va passar a Gelida va desencadenar que hi hagués una repassada de totes les vies, perquè els maquinistes diuen, escolti, nosaltres no agafem el tren.
9: I que sortissin un munt de coses.
0: I van sortir un munt de coses, que això són precarietat de manteniment estructural. Tornem-hi, manca d'inversió. Quan no és un patac d'aigua, és un robatori de coure. Quan no és un llamp, quan no és algú que alguna cosa cau la via, una persona que s'hi llença. Sempre són coses. I al final qui va a les costelles d'aquí? De la gent que desenvolupen malalties inclús mentals, ansietat, salut mental, replantejaments de plans de vida. Dius que no, sí, no,
9: hi ha un observatori a la Universitat Rovira i Virgili sobre l'impacte mental en la salut mental de la
0: situació. És que, a veure, i això de la informació, o sigui, jo hi em vaig trobar a la sèrie, perdoneu que parli de mi, però és que ding, ding, ding, els xiulets d'informatiu, dius, calla, a veure què ha passat, perquè en aquell moment no havíem entrat al túnel, que no plovia, i bueno, ens vam parar. Ding, ding, ding, I la gent...
7: I quan va, i quan va la megafonia, entendre el maquinista, a vegades també,
0: aquest de la
7: també és complicat.
0: Clar,
7: eh?
0: Tampoc no m'atreviria a dir que seria més clar el maquinista. No?
7: Aquí hi ha una cosa, és a dir, és evident que aquest clima ens ha d'afectar actualitzar les infraestructures. El problema és que si situem aquest clima violent a Catalunya, que des del Glòria, no?, que ens comencem a acostumar que això pot passar i que ens estem adaptant amb els desalert, amb els problemes de mobilitat, però és que si tu el 2021 tinguessis trens que anaven fantàstics, doncs sí, ara estaries tenint el debat de dir, ostres, com ens adaptem, com adaptem la Rau del Maresme perquè està al costat del mar, tots aquests debats que ens hem de fer. El problema és que el 2021 no era ben bé, perquè el problema és que el 2006 ja hi havia esvorancs. I a part d'haver d'adaptar una línia que no només està castigada pel canvi climàtic, sinó que està feta justa per 6 milions, i ja era justeta, i en són 8, i anem camí dels 10, aquí tens l'altre problema. I a part d'això, el tema és que està amortitzat políticament.
0: Sí, és veritat.
7: No, ni fa guanyar ni fa perdre vots.
9: No té impacte.
7: 400.000 usuaris de Rodalies són els vots que va tenir Esquerra Republicana a les últimes eleccions. Hi ha algú que voti pensant que algú vot millor lo de Rodalies? No. I pot haver crisis com la que va tenir aquest govern al febrer, quan es va aturar completament la línia, i això pot afectar, i poden caure consellers, i això
9: pot
7: passar.
9: Però hi ha un punt de resignació. Però,
7: perquè hi ha una resignació. No hi ha ningú en aquest país que sàpiga com funcionen bé els trens. Només gent que ha viscut a l'estranger. Perquè sempre, si ha sigut usuari de Rodalies, sempre ha anat malament. Jo era usuari de Rodalies amb 20 anys. Anava cada dia a la universitat. Em vaig trobar el Socavón de... perdó, és que li deien Socavón. I havien d'agafar un tren, i hora i mitja, i era un drama. Ara sóc usuari esporàdic, perquè a l'hora que entro jo a treballar, que són 4:45 del matí, no hi ha trens. Cada cop que he d'agafar el tren per alguna cosa, és una loteria.
0: Però és que el pitjor que podem fer és això,
7: tots els usuaris estan resignats. Jo agafo un bus, ostres, jo he trobat algun amb cotxe, jo surto una hora abans...
0: Una situació estructural que donem per descomptada. No pot ser.
9: Clar, que jo crec que... Però no ens podem resignar.
7: Però ha guanyat Renfe.
3: Si voleu una anècdota, que és anècdota i, per tant, no té categoria de general, però jo soc usuari de Ferrocarrils de la Generalitat.
9: Ah,
3: perquè...
9: Però
3: d'aquí ve l'anècdota. Quan hi va haver la gran crisi de Rodalies, que es va aturar Rodalies, la línia de Sabadell, la gent de Sabadell pot triar o la Renfe o la Ferrocarrils. Llavors, molta gent que estava habituada a Renfe va venir a Rodalies. I és que senties alguns comentaris que entenies el drama, que deia, però ve a l'hora. I vaig arribar a sentir això en una andana. Calla, que ve a l'hora. I vaig dir, clar. Però clar, ho deien sorpresos. I molta gent ja s'ha quedat a Ferrocarrils. Però clar, és a dir, quan surts de la bombolla, t'estàs tan acostumat a que això no funcioni bé, que quan surts de la bombolla o vas a l'estranger dius, diu que ve a l'hora, i ve a l'hora, carai.
9: Ja hi compta que tindrà problemes, però clar, la gent té dret al seu propi temps.
0: Home,
7: clar.
0: És que és un abús.
9: És que és increïble, no? Que, és a dir, que donem per bo, doncs, que tu pots arribar mitja hora o una hora tard a la feina de forma recurrent amb el prejudici que això et suposa o per tu o per la teva empresa.
0: Bueno, no, perdona. Jo conec persones que estan contractant gent que no sigui de fora de Barcelona o que tingui alternativa a Renfe. És a dir, d'on ets? De Sant Joan d'Espí. Molt bé, com vindràs? Quina solvència tens, quina garantia.
7: Aquest és el tema, que no es pot, hi ha molta gent que no pot triar.
0: Clar,
7: que no té una alternativa.
0: Pues igual aquesta persona es queda sense feina.
7: Sí, sí.
0: Perquè igual l'altra, que l'ha de contractar, ha tingut una mala experiència amb un anterior que venia amb Renfe i no arribava mai. I això m'ho han explicat.
3: Això ens lliga molt bé amb el que parlem després de la publicitat, perquè, clar, ara explicarem el preu dels pisos. A Barcelona ja sabem que estan disparats, però ara també es comença a disparar en poblacions a la rodalia de les grans ciutats. Si el transport públic no funciona, el drama és encara més gros. Després de la publicitat, ho comentem.
1: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
5: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
5: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
26: I supem a les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem barri i fem pinya.
29: I fem i no deixem de fer.
4: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
13: Catalunya migdia.
15: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Eh? Ei, mama, què tal?
28: Ja heu tornat a començar el programa normal?
17: Què vols dir normal?
28: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
17: Ah,
28: que
17: no.
28: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
17: Mama,
28: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
17: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
28: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
17: Ah, sí? En Joel Díaz està...
28: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
17: Ah, no?
28: Vaja. Massa alt.
17: Què vols dir que és massa alt?
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
29: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
3: D'aquí a 17 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Maiol Roger, la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. El dia que hem sabut, potser ja ho podíem sospitar, que comprar un pis a Catalunya és més car que mai a la història. Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% de mitjana si ho comparem amb com estaven els preus ara fa un any. L'increment és substanciós, però si ho mirem per poblacions, hi ha ciutats catalanes on el preu per metre quadrat és astronòmic. A Barcelona, de mitjana, 4.600 euros al metre quadrat. Un 7% ha crescut el preu en l'últim any. Però la capital catalana no és el lloc més car. Li han passat al davant Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda ja els 5.000 euros. Aquests increments del preu de compra no només s'han donat al voltant de Barcelona. Per exemple, a les comarques de Tarragona, Salou és avui la ciutat més cara per comprar un habitatge, seguida de Cambrils, al Baix Camp. A les comarques de Girona, comprar una propietat a Lloret de Mar, a la Selva, és més car que fer-ho a la ciutat de Girona, amb augments d'entre el 12 o el 13% respecte a l'any passat. Sembla, doncs, que l'encariment de les capitals ha fet que l'increment de preus s'hagi traslladat també a altres ciutats properes. Tot això passa en el marc d'una pujada del tipus d'interès fins al 2,5%, que amb tota probabilitat seguiran encarint les hipoteques els pròxims mesos. Aquesta setmana també hem sabut que l'habitatge és la principal preocupació de la població. Així s'ha pogut llegir en l'últim baròmetre del CIS que es va fer públic dilluns. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio. Professora Guillén, bona tarda.
30: Hola, bona tarda.
3: És evident que tenim un gran problema amb el preu de l'habitatge. Fins ara ho deia, parlàvem molt del lloguer, però amb la compra també tenim uns preus astronòmics. S'ha arribat a preus mai vistos fins ara. Clar, la pregunta que podem dir és per què passa?
30: Doncs mira, per moltíssimes raons. Hi ha 6 o 7 raons que jo et puc explicar que es veien venir sobre el paper, i una d'elles també ha estat per culpa de que la regulació del lloguer ha fet que hi hagi menys oferta de lloguer i moltes famílies han optat per dir vaig a comprar. Llavors s'ha generat una demanda a la compra d'habitatge que ha fet que això és economia bàsica, eh? O sigui, més demanda i menys oferta, doncs puja el preu. I aquí també hi ha aquesta qüestió de l'oferta. No és tan fàcil tenir el producte disponible quan hi ha la demanda. Generar un habitatge vol dir molts mesos i fins i tot anys. O sigui, hi ha un cost de producció que s'ha de construir, diguem, l'edifici, no? I després també hi ha una lentitud amb la tramitació de tots els expedients, subministraments, tot el que està al voltant de posar aquell habitatge a l'abast de les persones.
3: A més, es dona aquest fet que dèiem que el preu està pujant, ja ho sabíem, a les capitals, però també a les poblacions del voltant de les capitals, on la gent, suposo que com que no pot comprar un pis, per entendre's, a Barcelona, doncs intenta anar a la primera o fins i tot segona corona metropolitana.
30: Sí, aquest és un efecte que hi ha alguns grups d'economistes que han estudiat aquí a prop nostre, no? A Catalunya, que s'anomena el contagi. El contagi és perquè, és clar, com que no trobes l'habitatge a la zona que nosaltres volem, ens anem el més proper possible. Però és que, a més, clar, quan un promotor promou un habitatge i veu que en el districte postal que hi ha al costat s'acaben de vendre a 2.700 al metre quadrat, doncs el posa a 2.800. I aquest efecte contagi, que és lent però que s'està veient, esclar, encara accelera més la bola. Que us he de dir que és una bola que tothom en el nostre entorn, no, dels economistes, tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
3: Per tant, no és bombolla, eh?
30: En aquests moments s'està dient que no, però, clar, hi ha un increment de preus molt gran. I és el que són aquestes dades que s'acaben de veure avui, o sigui, per sobre del 10%. Això no es veu a l'IPC, eh? També ho vull dir. L'IPC, que és l'índex de preus, recull l'ús de la vivenda. Per tant, allò que seria l'aigua, la llum, el lloguer, això sí que es reflecteix a l'IPC, però quan estem parlant de preus d'una compra d'habitatge en propietat, és un bé que nosaltres volem per tota la vida, que per això ens preocupa molt, no? Sabem on viurem. Això no es recull a l'IPC. Mm. Per tant, estem una mica en fals aquí, sí.
3: Més coses, clar. Primer, hi ha molta gent que no pot accedir a aquests preus. És impossible comprar un pis per molta gent. Però els que arriben, i potser ho fan allò justet, allò fregant el pal, clar, ara estem en un procés d'augment dels tipus d'interès. Per tant, si ara t'hipoteques, igual en els pròxims mesos, els pròxims anys, la hipoteca se t'encarirà. Per tant, estem a les portes de que la situació encara sigui més complicada, fins i tot per la gent que ha pogut accedir a aquests pisos?
30: Sí, exactament, perquè com que estan creixent molt els preus a nivell de tota la zona euro, segur, vaja, ja s'està veient que en els propers mesos els tipus d'interès i, per tant, el preu d'una hipoteca, la quota que haurem de pagar serà més alta. Això també fa que s'avancin les decisions, perquè tothom que està una mica informat, no, sap que li costarà més si retarda aquesta decisió. Per tant, encara està exercint més pressió. I hi ha una altra qüestió important, eh? Que són els expats que estan venint aquí, que s'està dient que són pocs, però hi ha poques dades sobre això, és a dir, persones estrangeres que s'estableixen aquí perquè volen treballar des d'aquí, des del nostre país. L'única solució que jo et puc donar, que ja sé que m'ho preguntareu, és que ha de millorar el transport. És a dir, l'única forma ràpida és que el transport millori perquè no vulguem estar tots vivint al mateix lloc, que és a prop de la feina, perquè, és clar, com que els problemes de transport són els que ja heu comentat abans, doncs, clar, tampoc no ens en podem anar a viure massa lluny. I aquí, clar, per això és un problema molt difícil. I jo també us vull dir, hi ha molta demagògia quan es parla de vivenda d'una forma molt banal. Jo a vegades penso, si algú es posés a parlar de cirurgia amb un cirurgià, clar, el cirurgià es posaria les mans al cap, no? Mm. Doncs els economistes, a vegades, quan sentim segons quines afirmacions, diem, però és que aquest problema és un problema molt complex. No es pot solucionar amb quatre, diguem, mesures, no? Perquè algunes d'elles, i en aquest sentit, deixeu-me que doni la meva opinió personal, la regulació ha empitjorat la situació, clarament.
3: Clar, del que expliques, si hi haurà més demanda perquè la gent no pot llogar, per tant es posa a comprar i a més venen expats, per tant hi ha més demanda, però no hi ha prou oferta perquè els pisos són els que són i encara que ara s'anunciïn que es construiran molts pisos, es triguen uns quants anys primer a tenir tots els permisos i poder-los construir. Si a més el transport està en vies de millora, però confiem que en un parell d'anys estigui, però per tant en els pròxims dos anys la cosa no millorarà. Aquesta escalada de preus no només no s'ha acabat, sinó que és previsible que en els pròxims mesos i anys encara vagi a més?
30: O encara vagi més, o el que està clar és que no potser s'estancarà, però davallar no baixarà. I és per això que és la primera preocupació. És que si comences a analitzar una mica totes aquestes dimensions que hem parlat, és normal que tots nosaltres estiguem preocupats, i en especial famílies fràgils i persones grans. Persones grans que potser no tenen una vivenda en el seu actiu, que pensen, bueno, jo on aniré a viure? No? Perquè tampoc vull viure en un lloc molt aïllat, perquè jo sóc gran i vull tenir accés també, doncs, als centres de salut, etc. Per tant, s'està convertint realment en un problema difícil, perquè a més requereix solucions a llarg termini. No podem pensar que això en tres mesos farem una gran solució. I per tant, és qüestió de convèncer de que hi hagi realment persones dedicades a pensar-hi, però amb llarg abast, no en termes d'una legislatura.
3: I l'última, deies, les dades ens diuen que no hi ha especulació, però és veritat que amb aquests preus hi ha una gran part de la societat que no pot accedir al mercat i que, per tant, no pot comprar. Només poden comprar els que tenen un alt poder adquisitiu. Clar, això s'assembla molt a l'especulació, però no dius que no són especuladors, sinó que és simplement que hi ha una part important de la societat que no pot accedir-hi, que no entra al mercat, no, i que, per tant, no té lloc on viure.
30: No, exacte. D'això sempre n'hi ha hagut, eh? Persones que quan hi ha una escalada de preus compren per vendre després més tard, això també passa a la borsa. Val? Però en aquests moments, és clar, hi ha tanta necessitat, no? que realment... Jo crec que no s'estava produint encara aquesta escalada tan bèstia, també perquè com que hi ha por a la regulació que hi pugui haver en el seu moment, tampoc la gent vol acumular habitatges si després tampoc els podrà rentabilitzar, no?
3: Doncs és la Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Si em permets, ens queden 5 minuts, però per si de cas ara el Ferran, el Maiol o la Lourdes diuen alguna cosa amb la que no estiguis d'acord, no t'acomiado, i per tant tu mateixa tens el micròfon obert, perquè com que dius que a vegades se senten alguns arguments, doncs mira, escolta'm, com m'ho veieu? Perquè realment el panorama que ens estava fent la Montserrat Guillén, home, més o menys diguem-ne que el nazi ens ho deia, que la cosa no pinta sí. bé, però clar, quan sents un expert encara pitjor.
9: Que és superevident que estem davant d'un problema social que no és només nostre, que no és només de Barcelona i que no és només de Catalunya, que és global i que és de totes les ciutats d'Europa i és que pràcticament del món, no? És a dir, quan vas fora, fas turisme, veus i t'acostes per curiositat a una immobiliària i veus els preus i penses, caram, no està massa millor que a casa nostra la situació. Hi ha una frase que crec que ho resumeix bé, que ha dit la Montse Guillén, que diu, no es pot solucionar en 4 mesures, efectivament. Aquí calen acords i calen polítiques integrals, i qui es pensi que només regulant o intervenint, que jo penso que és absolutament necessari, i ara la Lourdes em dirà que no, però jo penso que és absolutament...
3: La Montserrat Guillén també ha dit que anava malament la regulació.
9: Però jo penso que és absolutament necessari regular i intervenir, perquè ja sabem que quan deixem que el mercat faci de les seues, normalment no va a favor de les classes treballadores, sinó que va a favor de qui especula i de qui acumula riquesa, i alhora cal construir, cal complir, i també cal prendre mesures imaginatives. Per exemple, no? Quan es parla de... Tal vegada, en algunes ciutats, els pisos són massa grans i estem a punt de que el tipus d'habitatge més habitual sigui l'habitatge unipersonal, de gent que viu sola. Doncs algú que viu sol segurament no necessita un pis de 120 metres quadrats i potser allà poden sortir dos habitatges. O, per exemple, què passa amb els baixos comercials que alguns es poden convertir amb habitatge, o què passa amb la densificació, no amb una ciutat com Barcelona, però sí a la segona corona.
0: Això que dius, Ferran, el tema d'un gran pacte, des que estic en aquesta tertúlia i amb tota la meva vida professional, que m'he dedicat bastants anys al dret immobiliari, ho venim demanant. Venim una voràgine reguladora i legislativa des del 2023, que cada dia canvien les circumstàncies de les lleis i què és el concepte de gran tenidor, com es determina una renta. Els professionals no saben què vol dir cobrar una renta de lloguer i actualitzar-la. Això crea una enorme inseguretat jurídica que perjudica, que tu has dit, perjudica a la gent més pobra, precisament, afavoreix el ric. Sí, afavoreix el ric, i a qui perjudica enormement és la gent més vulnerable, perquè quan no hi ha oferta d'habitatge, ni de lloguer ni de compra, qui es queda sense és qui no hi arriba, perquè, per exemple, amb el tema de lloguer, qui passa el càsting són persones que tenen unes nòmines més còmodes i que donen més garantia al propietari. Qui no la té tan còmoda? Poder, molt segura. Poder és una persona que té un treball molt humil i que cada mes cobra, però al propietari no li és atractiva aquesta renda, perquè després hi ha, conseqüència de la regulació, una dificultat enorme de poder desnonar aquella persona si incompleix la renda de lloguer. I per acabar, s'estan produint una retirada d'oferta d'habitatge al mercat de lloguer, perquè precisament aquesta inseguretat jurídica fa que molta gent opti per comprar i per vendre. I si aquí, a més, hi afegim que hi ha molta pressió demogràfica, el còctel està servit. O fem un esforç, i amb això acabo, de que hi hagi un pacte per l'habitatge, on hi hagin totes les mesures 360 graus, des de la mobilitat a les densitats, a canviar d'usos, per exemple, locals de negoci, o no ens en sortirem, perquè el repte és majúscul.
3: Montserrat, d'això que has sentit, alguna cosa a dir sobre el que comentaven el Ferran i la Lourdes?
30: No, simplement el Ferran també dir que estic d'acord amb les mesures que proposa, però que algunes d'elles precisament el que van és desregular, donar més llibertat d'adaptació de la nova oferta, això que deia, per exemple, d'habitatges més petits, perquè això permetria doncs fer més unitats. I sobretot a mi m'agradaria que també a vegades es pensés que regulem, però regulem no per fer fora a fons buitres, perquè aquí hi ha moltes famílies estalviadores que també tenen en els seus actius aquests habitatges. S'està pensant a vegades d'una manera molt genèrica i per què no es fa específicament per a aquestes grans empreses que sí que venen potser amb ànim especulador? Hi ha una cosa molt important que s'ha de vigilar molt, que sobretot l'habitatge també requereix un manteniment. En algunes ciutats europees, que jo crec que no són comparables perquè també els sous allà són molt més alts, el fet d'haver exercit excessiva pressió ha fet que no es faci cap mena de manteniment. L'habitatge ha de ser rentable i ha de ser digne per tothom. Jo només volia afegir això.
3: Doncs queda clar. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
30: Bona tarda, gràcies.
3: Vols tancar-ho, Mayol?
7: No, perquè ja, com que la Montserrat ho ha deixat tot molt clar i l'habitatge no és el meu camp d'expertesa, només dir-te que t'ha quedat una tertúlia molt optimista.
3: Molt, entre, no, la veritat és que després del dia d'avui sí.
7: Que la gent ha de marxar fora i necessita el tren i que al final el més optimista és que l'Ei ens matarà tots i per

0: Vista.
1: Doncs així anem.
2: Doncs exacte. Només et dic que arrencarem amb un cas que no és per ser gaire optimistes, perquè avui n'heu parlat a l'informatiu del judici al Roger Espanyol.
0: Sí.
2: Doncs resulta que han hagut de canviar d'intèrpret perquè la persona que havia de fer la traducció del català al castellà era incapaç de fer-ho.
0: Sí, sí. Hi ha hagut problemes amb la traducció, sí, sí. Sí,
3: sí. Ara,
0: estem aquí,
3: 2026,
0: més complexa. Més difícil, no seria...
3: Sí,
0: no seria del rus, al xinès, diguem-ne.
2: Hi ha reptes superiors, sí.
4: Cròniques colonials.
2: Doncs explicarem una mica què ha passat i per què ha passat, i jo crec que ens sorprendrem quan sapiguem quina és l'empresa que presta aquests serveis i d'on és aquesta empresa. Però bueno, ara a les 4 ho expliquem.
0: Molt bé, has fet molt bé aquest... Com et diuen d'això? Cliffhanging, eh?
4: Escolta, Garriga, et puc fer una pregunta?
2: Sí, clar.
4: Vas aclarir ahir que va dir el Pedrerol o no?
2: Perquè... Un lapsus, eh? Un lapsus. Sí,
4: sí,
2: un lapsus. Vaig oblidar de la paraula origen.
4: Tot surrealista.
2: Sí, bé, un lapsus que el va repetir dos cops, però si ell diu que és un lapsus, doncs li acceptem. No,
4: el relapsus.
2: Sí, molt bé. Un lapsus.
0: Hem de dir que hem tingut una exclusiva, que és Francesc Garriga fent d'imitador.
3: Sí,
0: sí, a la, no. Si a la, a la part d'humor del Matí de Catalunya
2: Ràdio. Garriga, és una sorpresa que tenia preparada de fa dies.
0: Però tens més repertori de personatges o et quedes en Pedrerol?
2: No, deixem-ho així. Perquè m'animo i has d'acomiadar el programa.
0: Doncs posa, passa el currículum al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, no, estem esperant el matí. De fet, ja hi entra. És a dir, no sé per què no t'hi has llençat mai.
2: Bé, perquè ja teniu un Pedrerol. No en tindrem.
3: Bueno, però escolta... Ja
2: no, dos són masses, dos són masses.
0: No, s'està deixant anar, eh?
2: Sí, va, que són les 4.
0: Vinga, doncs fins ara. En 20 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Fins la propera. Adeu.
0: I fins demà, els oients, bona tarda de dijous a tothom.
2: Intèrpret. Persona que tradueix oralment d'una llengua a una altra les paraules dites per una persona, especialment en actes judicials, administratius, oficials o institucionals. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb la Montse Barderi. Com estàs, Montse?
2: Molt bé, i vosaltres?
1: Quins idiomes parles, tu?
2: Jo, pocs i malament. El català molt bé, que diria, el castellà, l'anglès, el first certificate que tenim tothom,
1: bé.
2: No?
1: Tothom,
2: i el francès
1: tothom,
2: una mica, bé, i l'italià fem falsos amics.
1: Oh, mira, va dient i van sortint idiomes aquí. Judit Pastor, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Us veuríeu capaces de traduir, no sé, un paràgraf sencer del català al castellà?
3: Home, crec que sí, no?
2: Sí.
4: Vinga,
2: fes-nos la prova.
3: Llenço la piscina, sí.
2: Sense el xat GPT.
3: Sí.
1: Doncs no tothom és capaç i això ha passat avui. És difícil trobar l'expressió correcta per definir-ho. Podem dir que és surrealista, que és trist, que és... no sé si dir sorprenent. Judici als policies que van fer perdre l'ull a Roger Espanyol durant el referèndum de l'1 d'octubre. La intèrpreta habilitada per l'Audiència de Barcelona ha tingut seriosos problemes, per no dir incapacitat, per traduir del català al castellà als advocats. Què han hagut de fer els advocats? Traduir-se directament ells mateixos. Exactament, Judit, què ha passat? Com ha anat?
3: A veure, us heu de situar. Avui, de fet, encara s'està fent la segona sessió d'aquest judici de Roger Espanyol. Avui han de declarar diferents agents de la policia espanyola. Molts d'ells són de fora de Catalunya. Per tant, com és habitual en aquest tipus de situacions, a la sala hi havia una intèrpret jurada que... En principi, havia de traduir al castellà les preguntes que els advocats feien en català. Al començament de la sessió, aparentment, tot anava en ordre.
1: Ara recuperem fragments del que ha passat avui, mica en mica, capítol a capítol. Així començava el judici.
5: Usted puede decir su nombre y apellidos, intérprete.
6: María Olenco, 844/26.
5: Muy bien, hará las veces de intérprete de catalán, ¿verdad?
6: Sí.
5: ¿Jura o promete desempeñar bien y fielmente su cargo de intérprete?
6: Sí, juro.
5: Muy bien. Pues mire, le va traduciendo al castellano las preguntas que formule la letra.
1: Sí, hem arrencat així.
3: L'intèrpret ha jurat davant el jutge, ara ho sentíem, que estava habilitat.

0: habilitada per exercir les seves funcions, però només començar en el moment de traduir la primera pregunta en català que l'advocada d'Òmnium Cultural, que és l'acusació popular d'aquest judici, ha fet a un dels policies, ha quedat clar que aquesta intèrpret no estava capacitada.
1: Tiene la palabra la letrada.
2: Sí, bienvenida a la sala, bon dia. La primera pregunta és si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Però pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí, la pregunta és si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial de l'1 d'octubre, en concret sobre els criteris d'ús de la força.
3: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny.
4: El disseny de l'1 d'octubre.
3: Perdó. Podria volver a repetir, por favor.
5: Pregunta, en principi, té una mica, és una mica llarga, però tampoc...
6: Vas fent paraula per paraula i semblen gairebé les mateixes.
5: Sí. Bé, aquí s'atura això, eh?
0: Fins a tres vegades ha demanat aquesta intèrpret si li podien repetir la pregunta. Finalment s'ha bloquejat, com sentíem, i el jutge ha hagut d'intervenir.
1: Yo someto a la consideración de las partes dos opciones. O suspender el juicio hasta que se nos nombre un intérprete que pueda desempeñar adecuadamente las funciones, o arbitrar algún otro tipo de mecanismo que las partes consideren oportunas para que el testigo pueda declarar.
0: A partir d'aquí, què ha passat? Els advocats han decidit fer una pausa per veure què podien fer davant d'aquesta situació. Finalment, el judici s'ha reprès amb el compromís que els advocats farien primer la pregunta en català i després ells mateixos la traduirien al castellà.
2: Que traduzco. En esta instrucción 4/2017... ¿Qué mención explícita había sobre el criterio de uso de la fuerza o mantenimiento de la convivencia ciudadana? ¿Lo recuerda?
7: Pues las instrucciones que venían en la mencionada instrucción.
0: Han anat fent així, l'advocada mateixa feia la pregunta en català, la traduïa al castellà, el testimoni responia, han anat fent, però més endavant ha arribat una segona intèrpret jurada, ha tingut algunes dificultats per traduir correctament el català al castellà, però el judici ha pogut anar tirant endavant.
4: Home, què veus?
8: Com tots nosaltres, no? Aquí a la taula hi ha un marc jurídic que defensa això, és un dret fonamental que s'ha vulnerat. I en aquest sentit, quan si tu no el pots exercir i no està garantit i el trasllades al ciutadà, doncs vulnerem un dret fonamental i estem en situació d'emergència lingüística. Vull dir que som molt sensibles amb aquests temes, però és el que potser pensem, no? No hi ha una raó política darrere, sinó que vivim instal·lats en una cultura del nyap, d'aquesta manera de fer deixada, del bunyol, de la xapuza, que es diu en castellà, si volem ho traduïm, no, aquest joc. Xapuza, no? Aquesta cosa de que no estem a l'alçada dels requeriments que la realitat ens demanaria.
5: Clar, aquí si em diguessis no, és que han de traduir del, no sé, de l'afganès, no sé, un dialecte de l'afganès, i només hi ha una persona aquí i no parla català. Dius, mira... podríem arribar a entendre.
6: Però igualment seria molt legítim reclamar-ho, perquè si no
5: legítim,
6: sembla que estiguem tractant el català com un idioma de segona.
5: Correcte, però pots trobar-te una casuística, però del català al castellà, home, és el mínim. És el mínim. Bé.
6: Que alhora fa patir la senyora, perquè es veu que està passant un mal moment. El problema és que com és que era una persona que veien habilitada per fer-ho.
5: Com és? Què ha fallat aquí? No ens quedarem en l'anècdota, si és que és una anècdota. Anem a comprovar si és una anècdota o si això passa de forma habitual, perquè, clar, és una persona que està en un lloc oficial,
0: clar,
5: en un lloc públic, no és allò, la plaça del mercat, una senyora que passava per allà i que t'ajuda a fer la compra. Estem parlant d'un judici. Qui contracta els intèrprets en un judici i com funciona aquest servei?
0: A veure, el servei de traducció dels tribunals els contracta el Departament de Justícia. Cada any es fa una licitació, es contracta una empresa d'intèrprets i a partir d'aquí els tribunals, en el cas d'avui l'Audiència de Barcelona, demanen a aquestes empreses, a la bossa que tenen disponible, no?, si hi ha un intèrpret de l'idioma que necessitin en cada moment.
5: Segons hem pogut saber a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret contractada per aquesta sessió d'avui treballa per una empresa que té la licitació del Departament de Justícia, va guanyar aquesta licitació, i és una empresa que té la seu social a Granada.
0: Així és. L'empresa es diu Ofilingua SL. El Departament de Justícia li ha adjudicat un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat, a qui entraria l'Audiència de Barcelona. Ens hem posat en contacte amb aquesta empresa. Ens confirmen que, efectivament, la intèrpret que sentíem, la intèrpret del judici d'avui, treballa per ells. Ens diuen que és graduada en traducció i interpretació a la Universitat Pompeu Fabra i que està especialitzada en ucraïnès i rus.
5: No només ens ho confirmen, sinó que hem pogut veure acreditacions acadèmiques conforme, efectivament, a cursat estudis a la Universitat Pompeu Fabra.
0: Des d'aquesta empresa ens expliquen que aquest matí s'han posat en contacte amb ells des de l'Audiència de Barcelona explicant-los que hi havia un problema amb aquesta intèrpret i que per això n'han enviat un altre més endavant.
5: Clar, la responsabilitat última aquí, de qui és? De qui és?
8: És molt complicat, perquè les licitacions representa que tu dius jo puc oferir aquest servei, però després ens trobem des de l'administració que de vegades, per exemple, rebenten molt els preus i després no es pot fer. Ara hi ha com una mena de cultura del nyap, em sap molt greu dir-ho, però les coses no són tan ben fetes com la llei hauria de permetre.
5: Mira, clar, nosaltres aquí hem fet preguntes i em diuen que tenim resposta del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Resposta de qui contracta aquest servei d'intèrprets. Resposta de qui fa la licitació. Aquesta és la resposta. El Departament de Justícia ens diu a la tarda de Catalunya Ràdio que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però, i aquí el però és molt important, ens asseguren que ho estan seguint amb, i cito textualment, preocupació i que prendran les mesures necessàries. Recordem que és un contracte de 2 milions d'euros que s'ha licitat i, per cert, afegeixo, Ofilingua, que és aquesta empresa que presta aquest servei, no només treballa per la Generalitat, també ha fet contractes per la Diputació, també ha fet contractes per l'Ajuntament de Barcelona, vull dir que és una empresa molt gran i que per tant, té certa capacitat.
0: I deixa'm afegir que en l'àmbit judicial aquesta empresa té adjudicats el 60% dels serveis en els tribunals d'arreu de l'Estat. Per tant, una empresa important.
8: Que esteu fent una feina d'investigació meravellosa, però veiem l'opacitat de l'administració i la dificultat de trobar responsabilitats últimes.
5: I una última pregunta. Això passa sovint? Això és el pa de cada dia o és una flor que no ha de festa?
6: Igual va molt bé, normalment.
8: Vaig fer-me el DNI fa una setmana i no vaig aconseguir que cap policia m'entengués en català. I jo, amb un somriure meravellós i amb una amabilitat meravellosa, vaig continuar en català i va ser bastant dur. Fins i tot vaig fer una petita traducció simultània, això, amb una policia. Vull
5: a
8: dir
5: mi em va passar el mateix.
8: Va passar el mateix, eh? Vull dir que hi ha òrgans, com el judicial...
6: Tot el que és trànsit també fa patir moltíssim.
8: Què fem?
6: Home, tu saps, allà, ja tu saps que hauràs de canviar de llengua i és que és una vulneració dels teus drets com a ciutadana.
5: Sí, sí. Mira, hem anat a preguntar a l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya si això passa als jutjats. És a dir, si tu vols anar a declarar en català, et posen un intèrpret i resulta que aquest intèrpret no sap català. Tenim l'Anna Suades Vall, que és una intèrpret d'aquesta associació. Anna, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
5: Quan tu sents tot el que estem explicant i sobretot l'episodi d'avui als jutjats a Barcelona, a l'audiència, et sorprèn? És habitual?
9: Malauradament no em sorprèn, no. De fet, fa anys que les associacions professionals i les universitats denuncien la manca de qualitat en aquest tipus de serveis judicials.
5: Però quan dius que no et sorprèn és que, per tant, hem d'acceptar que la Generalitat contracta una empresa per 2 milions d'euros i aquesta empresa et posa un intèrpret que no domina una de les dues llengües oficials del país?
9: No, de tot el contrari, no crec que s'hagi d'acceptar, sinó que s'haurien d'exigir força millores.
5: Però vull dir que, per tant, és així. Hi ha traductors, o intèrprets en aquest cas, que no entenen suficientment el català com per fer la seva feina i tot i això els posen a un judici.
9: Lamentablement, sí. Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona.
5: Deixeu-me dir que també hem intentat obtenir resposta del Departament de Política Lingüística de la Generalitat. En aquest cas no hem tingut sort i no ens avui també en tenim molts altres temes i no ens han pogut respondre. Aquests requisits, per tant, són requisits molt baixos o entendries que s'han de fer més explícits o com es pot...
0: demana, és a dir, sí. No? Si tu vols fer intèrpret jurat, què et demanen?
9: Sí, doncs per tenir-ho clar m'he anat al text. Vinga. I el text de la licitació del 2025 especifica que només un 40% dels intèrprets han de tenir titulació acadèmica i la resta, l'altre 60%, poden acreditar l'idioma mitjançant la nacionalitat o, segons diuen ells, una concurrència de condicions, que per tant és molt ambigu.
5: O sigui que tu pots anar a fer d'intèrpret dient: hola, miri, jo em dic Josep Maria i amb això ja parlo català.
9: No sé després com ho demostrarà aquesta empresa, no? la que ha guanyat la licitació, si realment el parles o no, però a priori hi ha un 60% que no ha d'acreditar un títol universitari.
5: Però clar, és a dir, és que a mi m'explota el cap. Per què només un 40%? És a dir, per què hem de posar un percentatge? No es pot demanar que tots siguin titulats? És a dir, posar que tots siguin titulats, què passaria? Que no n'hi ha prous d'intèrprets a Catalunya per fer aquesta feina?
9: Jo diria que sí que n'hi ha prous, i el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa,
5: clar,
9: no?
5: Clar,
9: com s'ha dit, vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
5: Però, per tant, algú que no tingui formació en la interpretació, en la traducció, algú que no ha estudiat en profunditat un idioma pot fer d'intèrpret als jutjats?
9: Semblaria que sí.
8: Sí, qualsevol persona que conegui la llengua en principi,
5: ja.
8: I sobretot a vegades persones de molt lluny, que hi ha algú que coneix la llengua, el jutge ja l'habilita per fer la traducció jurada.
0: Però com es demostra, no? Si no et requereixen una titulació,
5: no, miri,
0: com demostres?
5: No, jo és que he jugat molts anys a futbol, doni'm el títol d'entrenador i m'assuré a la banqueta del Barça.
6: En una època en què estem, que és de la titulitis absoluta, que demanen títol... Per anar a comprar el pa demanen un títol. I com pot ser que aquí en un judici no?
8: En alguns idiomes és difícil trobar persones titulades. Vull dir,
9: sí,
8: per exemple, en un departament de drets civils, que venen moltes persones estrangeres...
5: Això és un bon punt. És a dir, potser hi ha un idioma molt complicat de trobar algú que es tingui la titulació...
8: Que no és el català.
5: El que dèiem abans, no? Doncs
9: sí.
5: un idioma perdut de no sé on. D'acord, aquí s'hi agafa el senyor aquell, que no sé quant, o la senyora. Però del català al castellà, no? Poder acreditar els dos idiomes recurrents i habituals?
6: O una prova de 15 minuts per sentir l'altre com ho fa, no?
8: Sí, digue-li bon dia.
6: Sí, a veure si rutlla de perfecte.
5: Digues.
9: No, deia, això que dèieu de com demostres, no? Perquè és veritat que hi ha idiomes molt minoritaris que no es pot exigir que tinguin el títol, la carrera de traducció i interpretació, per exemple, no? Però hi ha altres països que ja han trobat solució a aquest problema i han fet uns exàmens, unes acreditacions, que hi ha una part escrita que és comuna en l'idioma del país i has d'aprovar l'examen demostrant que tens coneixement de com funciona el sistema judicial, perquè és també fonamental conèixer on vas a interpretar. I després hi ha una altra prova lingüística. I això ja es fa a alguns llocs i seria ideal veure-ho aquí també.
5: És un sector... Ara parlo dels jutjats, sobretot. Això es paga bé, aquestes feines?
9: No.
5: És a dir, clar, perquè si pots fitxar qualsevol persona, doncs potser tampoc cal que li paguis tant, llavors, no?
9: Clar, és que el problema o part del problema és la precarietat que té aquesta professió. La remuneració queda molt lluny de ser justa i si fos més justa potser atrauria a professionals qualificats.
5: Clar, perquè tu tens una mica allò de les tarifes, què es pot pagar per un judici, si va per sessions, per dies, per hores?
9: Va per hores, no sé exactament quan és per hora, només m'ha arribat rumorologia perquè... No m'hi he ficat mai aquí a Barcelona perquè des del principi he sabut que estava mal remunerat. Aquí parlo per ser remunerat per la part penal, perquè pels judicis pel civil, allà a vegades sí que contracten directament les parts. I allà sí que hi he anat a treballar i allà les condicions les posa cada intèrpret. No va per licitació. Aleshores, varia una mica en aquest sentit. Però pel penal em consta que és molt baix. Però no podria dir exactament...
8: Surt 30-50, podria ser?
5: 30-50 a l'hora.
9: No sé si això és el que percep l'empresa adjudicatària.
5: Clar.
9: Faltaria veure què percep l'intèrpret.
5: Intentarem esbrinar-ho això perquè les xifres poden ballar una miqueta.
8: Però que si es queda l'empresa una bona part, però és sí. Igual, eh? No justifica que...
9: I clar, cal tenir en compte que no és només ser allà, no? Que s'ha d'estudiar la terminologia, saber com funciona el sistema judicial, portar el cas preparat, seria ideal poder tenir accés a les demandes, a tots els textos, que després et donen el context en cas d'interpretar.
8: I 2 milions i pico no sembla pocs diners. La licitació, no sabem la quantitat de treball clar, que genera, però
5: es
8: sembla...
5: Fa difícil valorar-ho, però són diners, com, són per diners. Fer un bon, com per fer un bon servei. Bé, doncs, agraïm que ens hagi atès l'Anna Suà Desvall, intèrpret, i que a veure si el Departament de Justícia, que ens ha dit que està molt preocupat per aquesta qüestió, doncs acaba de posar-hi mà. Anna, moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò. Gràcies.
5: Farem una pausa. Jo ara estic una mica, necessito fer una pausa.
6: Agafar
5: aire.
6: Sí.
5: I posarem una mica de música. Després de la pausa, que ens animarem. Vaja, crec que ens animarem, no. Segur que ens animarem.
10: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
11: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
12: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
13: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
14: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
15: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
14: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
15: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
16: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Com et dius?
18: Josep.
17: On vius?
18: A Blanes.
17: 2 + 2?
18: 4.
17: Capital de França?
18: París.
17: Qui sóc?
18: En Peyu, no?
17: Amb qui tens el mòbil?
18: El mòbil...
17: La fibra?
18: La fibra...
17: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
18: Ah, això.
17: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
19: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
5: I ara a la tarda ens visiten tres éssers fantàstics representats sota la figura d'una dona dotada d'un poder sobrenatural. Jo no ho dic jo, eh? Estic fent la lectura de la definició al diccionari de la paraula fada. Que ens tocava animar-nos una mica, Marta.
8: Sí, hem de pujar.
5: Sí, hem de pujar això.
6: Tenen molta responsabilitat, però ho faran bé.
5: Sí, teniu molta responsabilitat ara, eh? Però tenim a l'estudi el trio musical Fades, que avui ens visiten a la tarda de Catalunya Ràdio.
20: Si no m'entens en català, Montxeri, com serà?
5: Si no m'entens en català, és el que passava als jutjats. Fades, com esteu? Bona tarda.
21: Bona tarda, com va?
5: Estem molt contents perquè feia dies que us volíem tenir aquí i vam dir, va, quan tragueu nova mercaderia, quan traguem nova música, us volem tenir els primers i sou gent de paraula.
21: No, i vosaltres també, vosaltres també.
5: Què ens porteu? Què porteu entre mans?
22: Bé, portam una nova cançó amb un nou videoclip que surt avui a la nit. Però no un videoclip qualsevol, sinó que ens hem vestit de núvies. Com a bones popstars, ha d'haver un videoclip de núvies.
5: És que està molt de moda això de casar-se. L'altre dia en parlàvem, que tothom es casa ara.
22: Això sí. Ho he vist. Al meu voltant també la gent s'ha casat.
6: Aquest cap de setmana, sobretot.
22: Ah,
6: tothom s'ha casat.
22: Sí?
6: Ha estat una cosa. Em vaig juntar com 6 o 7 al meu Instagram.
23: Sí, la Dulceida és veritat que ha ocupat molta, sí, molt focus, però...
22: Ja està bé que s'ha casat la Dulceida una altra vegada, no?
6: Sí.
22: En un moment d'auge de reacció, o sigui, molt reaccionari, que hi hagi...
21: De fet, Fades també s'està plantejant també com a projecte de wedding planners. Aquí, de cop,
5: com una nova via d'ingressos.
21: Sí, exacte.
22: Fan falta.
5: Com es diu el nou single de Fades?
21: Se diu Ja no vull el teu amor.
1: i planteja com és possible final també de fades i de... o sigui, no a nivell trista, però com a de... com t'enfrontes a la indústria musical i quins efectes has de lidiar, no?
2: Ja no vull el teu amor.
3: Exclusiva.

0: Ja no vull el teu amor. No. Això és despit, és desamor, és ràbia, què és?
1: És invocació. Em relleu potser una miqueta com un lema per evitar tornar a caure una miqueta en, com en una relació tòxica, no? Que al final és el que deia en Vicenç, que és una cançó que fa una reflexió sobre la relació que tenim nosaltres amb el projecte que és Fades, no? El casament que ha suposat haver-nos vinculat tant amb un projecte, com ha canviat la nostra vida, no? I trobar a faltar aquest moment del 2021 on no cantàvem per ningú, sinó per nosaltres tres.
2: I també perquè amb les nostres parelles respectives sempre dèiem que nosaltres tenim dues parelles, la nostra parella i Fades, no?
0: Sí. Com a... I amb qui us baralleu més?
2: No ho sabria dir, no ho sabria dir.
1: Ja no vull el teu amor.
0: Sí, això formarà part del nou disc. Sortirà a l'octubre.
3: Sí, tia, poden dir...
2: Mira, exclusiva també.
0: Vinga, va, una altra exclusiva.
2: Pum.
4: Exclusiva.
1: Gràcies.
2: El disc sortirà el 30 d'octubre.
0: Ah, mira.
2: I se dirà Iconic. Se dirà en francès. Sí. Ja descobrireu per què. Ja descobrireu
0: Iconic.
3: Sí, sí. Ningú s'esperava de nosaltres usar el francès.
0: Sí, anava a dir, home,
5: sempre... Bueno, Montxerilla va... Som Iconic.
1: Sí, clar, és que ho dèiem allà perquè vam dir ho patentarem abans que...
5: Sí,
1: abans que...
5: És una barra.
2: Allà ja teníem el disc molt pensat en aquell moment i va ser com vam dir. Aquí direm el títol del disc.
0: Doncs sí, sí. 30 d'octubre, eh? Això és... Sí. La castanyada és el 31.
5: No? Sí,
0: sí. Que ens veu estrenar per Sant Joan amb el Triquell i ara anem de festivitat en festivitat.
1: Sí.
0: Bé, ens fa molta il·lusió tenir-vos aquí, a part d'estrenar cançó, perquè feia temps que teníem ganes de parlar amb vosaltres perquè l'estiu el vam acabar estrenant cançó, però també vau viure atacs en tres concerts que ens van deixar tots entre tristos, enfadats i preocupats. No sé si l'estiu us ha anat bé per recuperar energia, fer concerts i recuperar sensacions i deixar-ho enrere, o encara ho porteu una mica l'ensurt i la ràbia dins?
1: No, mira, aquest estiu ha estat un estiu molt de companyerisme, molt d'estar entre nosaltres, també com que hem decidit simplement fer-nos companyia i tirar endavant i ser més fortes que mai. Tenim altres preocupacions molt més importants, que són les nostres vides privades i també com les nostres necessitats vitals, i parlar d'aquest tema realment és reviure coses que potser no ens ve de gust reviure, ni tampoc ens ve de gust com tampoc tornar-les a invocar, perquè creiem també que es pot arribar a fer també com més efecte crida. Llavors, com que sempre intentem, doncs això, tirar endavant, ni un pas enrere, els carrers seran sempre nostres.
2: Diré una cosa, que molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
1: Això 100%.
2: Els atacs. Sí. Per no dir que la gran majoria varien de realment...
0: Sí, realment creieu això?
1: Sí.
2: Perquè hi ha molta LGTBI-fòbia.
0: No ho poso en qüestió, però a vegades penses, home, hi ha molts grups que canten en català i no reben, i en canvi vosaltres...
5: Potser la reivindicació dels països catalans.
3: Sí, nosaltres sí que som una reivindicació catalana molt evident i molt explícita.
0: Clar, també.
3: I clar.
2: Crec que conviuen dos eixos.
3: Sí que puc dir que totes les persones que han tirat coses duien banderes d'Espanya a la muñeca. I això sí que... Això és una realitat.
0: En el seu moment no em veu voler parlar i ens veu demanar, escolta, preferim no remenar-ho més, per dir-ho d'alguna manera. L'estiu després ha seguit i heu pogut fer concerts i us hem vist amunt i avall.
5: Han estat la canya, si em permets dir-ho, perquè jo vaig assistir al de Gràcia, de les festes de Gràcia, i va ser un espectacle.
1: Gràcies.
5: I els canvis d'outfit que us fèieu, una meravella, que ja me'ls deixareu algun dia.
0: No sé si heu sortit una mica encara amb la por aquella de dir qualsevol dia surt un tonto d'aquests aquí i ens torna a amargar la vida, o... No sé com...
3: Hombre, sí, però també t'he dit que cada dia que surt al carrer també pot venir un tonto i fer-me alguna cosa a mi. O sigui, crec que és una lluita de totes.
2: Sí, és més la vulnerabilitat que te suposa exposar-te tant, no?, damunt un escenari.
0: Però us vau arribar a plantejar, dir, escolta'm, en aquells dies difícils de dir, deixem-ho estar, no surt a compte, això.
2: Sí, sí, clar, ja, però també vàrem haver de cancel·lar un concert, també, després vàrem rebre moltíssimes amenaces per xarxes, bé...
3: Sí, el que va passar és també que no vàrem... Bueno, ni volem tampoc parlar-ne molt, perquè tampoc volen capitalitzar aquest dolor, el que va passar és que sí que varen créixer molt d'audiència aquells dies i va ser una cosa molt paradoxal, perquè mentre nosaltres estàvem fatal varen créixer moltíssim d'audiència i també van decidir no capitalitzar aquest dolor. Nosaltres haguéssim pogut fer 10.000 entrevistes.
0: Sí, sí, home, ja et dic jo que ho vam intentar, eh? I no, sí, no va haver manera i no, ho vam respectar.
3: No era, crec, que la solució més ètica ni com us hagués anat bé a nosaltres, ni de conya.
1: I que tampoc representa una miqueta els valors de Fades, una miqueta, no? Que és simplement, doncs, nosaltres som així de manera natural, de manera intrínseca, i ho volem seguir sent, i no volem ser ni la bandera, ni la cara, ni la víctima. O sigui, volem ser, seguir sent nosaltres, i això, en plan, tirar endavant, com hem dit abans, i intentar, això ha format part d'una etapa molt concreta, doncs potser es torna a reviure, sí, però potser estarem més preparades, ho viurem millor, ho podem enfocar d'una altra manera. I
2: contractaran dos seguretats, i ja està. S'ha de contractar seguretats a contractes.
3: Sí, també hem tingut la sort de que ara tenim protocols entre l'equip i tal, que...
0: O sigui, que això també us ha fet canviar una mica les rutines, sí, o les maneres, sí, de treballar i d'organitzar-vos.
1: Sí. Sí.
0: La última ja, però us heu sentit acompanyats, acompanyades pel sector musical
3: molt,
0: català?
3: Molt, sí. Molt.
2: Això crec que va ser la més heavy, no?, de tot. O sigui, de rebre com a suport des de, no sé, des d'en Gerard Quintana fins a... Bé, no sé, va passar això i l'endemà ens vam reunir amb Esbelana i Guineta, no?, per parlar-ne, per exemple.
0: Home, Esbelana, sí, també saben, sí, de què va això,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
2: Però també, no sé, és com a... Ens vam sentir molt recolzats per tot el sector i també, en certa manera, va donar sentit a tot el que fèiem, no?, durant aquella setmana que va ser una mica, bueno, bastant terrorífica,
0: clar,
2: sí. Però a la vegada, igualment, patíem abans de sortir un concert, no? O sigui, realment ens havíem de fer exercici de calmar-nos per dir a veure.
0: Clar, Montse, crec que quan va passar tot plegat et teníem justament aquell dia, crec que eres tu que també teníem el programa, no?
5: Sí.
0: I que vas fer un discurs també molt, molt contundent, recordo.
4: Sí, aquest any passat ha pujat molt més de 530 i pico denúncies a l'Observatori de Violència LGTBI i m'agrada molt el que dieu perquè no ens hem de reduir amb les situacions d'agressió i no de formar part de la nostra identitat, perquè si no la nostra identitat és allò que ens ataquen i no pot ser. Clar. Som éssers lliures i és veritat que a vegades una petita minoria tenen massa força i no representen la societat, però a la vegada estem veient un canvi de tendència, que s'estan envalentonant i coses que abans racistes, homofòbiques i catalanofòbiques no les permetíem. Ara, bueno, comencen a apuntar maneres, la gent. I potser sí que les hem de combatre amb segurates i tots amb vosaltres.
1: Sí.
3: No ho hagués dit millor, la veritat.
1: Exacte, merci.
2: Gràcies.
0: Per això hem portat la Montse aquí per les coses bé. I ja no sé què em passa. Bé, tornem a la música, que això ho volem fer sonar, ja que ens heu donat l'exclusiva, ho fem circular molt. Què us inspira per aquest nou disc? Què us ha inspirat?
2: Uau. És que fa molt de temps que el vam pensar, aquest disc.
0: Quan el vau pensar?
2: Realment, mira, vam començar l'estudi fa més d'un any, setembre, 1 de setembre del 2020.
0: Uau, un any, eh?
2: 25, perdó. Però clar, ja feia un any que estàvem fent els moodboards, ja estàvem fent...
0: Els què, els què?
2: Els moodboards, o sigui, totes
0: les...
2: Què són
0: els moodboards?
5: Els... Com pluja d'idees, no per veure, referències,
0: l'estil
5: que volien agafar.
0: No tenia
3: una cartolina amb moltes fotos.
5: Un collage amb fotos, sí, de retalles, sí, de la revista.
1: De fet, tenim una història molt divertida, i és que vam fer una nit de PowerPoints per presentar cadascú qui esperava que fos icònic, no? I llavors, com que després amb
0: moltíssimes...
1: I després vam estar com tancades com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber... Bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
2: Van sortir una entrevista, això, Pau.
1: Marejades, que no podíem més amb la nostra vida. I de cop vam entrar...
2: No, i jo tenia com si fos el cas de la rialla,
5: que
2: no?
5: Que quasi us moriu.
1: Que quasi us morim. I llavors, clar, estàvem allà... De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas. Què ens ha passat?
3: Vam dir que Iconic ha sortit de...
1: Una experiència d'un
0: esmòria. Del mira, doncs ja sabeu. Aneu amb compte, però si us inspira, gaita, anem deixant el gas obert.
1: Sí. No ho recomanem, però...
3: No, però sí que és un...
0: No lo proven en sus casas.
3: Bé, podem dir que és el primer disc d'estudi que han fet, que això ha estat un canvi molt fort, perquè de cop hem tingut infraestructura. El disc anterior es va gravar a un armari.
0: Què vol dir un armari?
3: O sigui, un armari
2: a casa.
1: Literalment.
3: Per la insonorització i tant.
2: Vam posar un micròfon dins un armari al voltant, sí, de tres matalassos i vam gravar tot el disc allà.
1: Mantes.
0: Home, però és molt més guai fer-ho així, no? O no?
2: Mira, tenim un estudi també. Hem gravat molt de músics en directe, que això és molt guai. Totes les violes que sonen, les trompetes, el baix, tot això és en directe.
0: O sigui que aquí hi ha un upgrade molt important.
1: Sí. Sí. També perquè ens feia moltíssimes ganes també com... Ja de dir, a veure, què podem fer ara perquè la gent com que ens comenci com a valorar com a projecte pop i artístic i que ens hagin de veure una miqueta com, com unes petardes que fan música, que al final hem arribat a la conclusió que ho seguirem sent. Sí. En plan,
0: va, però,
1: no
0: jo, però ara hi ha premium. Ara ja serem premium.
3: Petardes premium.
1: Exacte.
6: Home, i m'ha agradat, quan hem posat la cançó per primera vegada, que estàveu tots amb els auriculars concentradíssims, a veure si sentia, us ha agradat, no?
2: Sí. Hem fet com a 9 mescles d'aquesta cançó, que ha estat un infern a nivell de mescles. Però mira, al final el resultat és bastant bo, crec. Mm.
0: I a partir de presentar el disc, què? Voltant per tots els països catalans? Teniu ja gira prevista?
3: S'està muntant.
1: S'està muntant.
3: Però anirem on mos vulguin.
2: Sempre. Sí, sí. Ja hi ha coses confirmades, per tant, molt guai. 2027 jo crec que se presenta com una gira de consolidació, ja diria, del projecte de Fades.
1: Sí.
0: O sigui que és l'any per ja dir, aquí estem, i sí, comencem sí. a formar part d'aquest cel d'estrelles en català que...
1: 100%.
0: Una mica ja ho sou, però amb això potser ara ja que gravem sense armaris i gravem en una sala de veritat.
5: Quina bona metàfora. És
2: fora de l'armari.
4: Sí, de l'armari,
5: oi? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sembla justícia poètica.
5: Ara.
1: És que 100%.
6: Ai, m'ha agradat molt ara, això.
2: Sí, sí.
0: No? És que avui tenim de tot, des de drets vulnerats fins a gent que ens ve a alegrar i que ens donen, cultura i llengua i tot plegat.
2: Ja tenim titular, Fades surt de l'armari.
5: Sí, clar. Surt de l'armari.
0: I la gent dirà, com? Sí,
3: o sigui, sí. Fades treu disc després de, a punt de morir-se.
0: Hi ha diversos titulars.
6: Aquest m'agradava bastant, eh?
1: Sí, sí.
0: Inspirats pel gas, sí. Vull dir que ja trobarem el titular perquè tingui molts clics. Escolteu, que tingueu molta sort. Ens fa molta il·lusió que hagueu vingut i sentir-vos i veure-us contents, il·lusionats i sobretot amb música nova, que era el que els fans esperàvem. Ferran Pi, Vicenç Calafell, Àngel Exojo, molta sort i us seguirem molt en aquesta gira.
1: Adéu.
0: Farem una pausa. Nosaltres sí que volem el vostre amor i el dels nostres anunciants.

0: comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
1: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
2: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, però sona, no?
3: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
4: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
1: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
4: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
5: Ja hi tornem a ser.
6: Onzena temporada del Tot Costa.
7: Por qué? Por qué?
5: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
6: Nova temporada amb els vells clàssics.
7: No sé si són muy simpáticos. No sé.
1: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
1: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
8: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
1: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
9: Marta Montaner.
10: Hola.
9: Qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
10: Doncs mira, Garriga, un personatge que jo ja tenia completament superat.
9: Superat, diu.
10: Superat, com si fos un ex, eh? Completament esborrat de la meva memòria i que ha tornat a irrompre l'escena mediàtica. Estic parlant d'ell.
11: Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, el perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Ay. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
9: Ai, això del huele a leche ja ho havíem passat a millor vida. Albert Rivera, el que va ser, vaja, figura de la política catalana i espanyola, ex-líder de Ciutadans.
10: D'aquells que no acabes de saber si va plegar fa 10 anys o només fa 2. Sí, o sigui, és aquella línia que dius, no acabo de saber, ho he hagut de consultar, de fet.
9: Quan va plegar?
10: Novembre del 2019 és quan anuncia que deixa la política, després de la desfeta del seu partit a les eleccions generals, que van ser aquelles on ell va tirar del recurs que sentíem ara, del gos, al Lucas, que feia tanta olor de llet. En fi, jo no...
9: És que olor de llet.
12: No, és que no ho oblidaré mai. Això
10: un,
12: i huele remontada.
10: Clar, era tot dolós, no? Bueno.
9: Bé, i què ha fet Albert Rivera? Perquè el teníem apartat de la vida pública, en principi.
10: Tant de bo. Garriga, tant de bo. La primera sorpresa, que en realitat de sorpresa cap ni una, és quan divendres passat vam saber que havia fitxat com a col·laborador d'un programa de tele.
9: Ah, sí?
10: Mira.
13: A ver, vaya. Tenemos llamada, Alejandro.
14: Llamada. El teléfono rojo.
9: Ay, ay.
13: Sí, dígame.
14: Hola, buenos días.
9: Uy.
13: Buenos días, ¿con quién hablo, por favor?
14: Usted debería saberlo, yo me corté la coleta ya de la política hace muchos años.
13: Albert Rivera.
9: Sí. Però bueno, això que és allò com aquella tipativa feia de trucada que regalava pernils per telèfon. El Ramon García, no?
12: Ah, jo pensava que deies la mare de la Melero.
9: No!
12: La de les croquetes.
10: No, sí. Tant de bo, la mare de la Melero.
9: Bueno. Albert Rivera col·laborarà amb Susana Griso a Antena 3?
10: I et diré el nom de la secció.
9: A veure.
10: Ciudadano Rivera.
9: Home!
15: Ai, pensava que seria olor a leche.
10: No.
9: Això seria...
10: La leche ha caducat, ja. Perquè han passat 7 anys, o sigui que imagina't.
9: Hòstia, la llet de 7 anys... De...
10: Ah, no, maca l'olor.
9: Molt bé, la llet. Vinga, va, tira.
10: Doncs l'Albert Rivera no només és notícia per haver fitxat per Espejo Público, perquè aquí directament no hi ha notícia.
9: No, això està molt bé, enhorabona.
10: És que, a més, se li han fet virals unes declaracions d'una entrevista que va concedir a un podcast anomenat Conversaciones Mágicas.
9: M'agrada molt.
10: No, espera't. Que és d'una agrupació que es diu Empresas Mágicas.
9: Ah, mira. Des de Empresas Mágicas presentamos Conversaciones Mágicas.
10: Fa patir molt.
9: Tanta màgia, segur que ens ha explicat algun truc, no, Albert Rivera?
10: Doncs mira, Garriga, en 29 segons, el tio et resol un problema tan difícil i estructural com la crisi de l'habitatge.
16: Oye, Madrid, por ejemplo, tienes Segovia, Toledo, Ávila, algunas de ellas zonas muy despobladas, otras menos. Tú tienes pueblos muy pequeñitos que tú a una hora literal de Madrid, o menos, tú puedes estar viviendo en medio del campo, con un alquiler o una propiedad más económica. con una calidad de vida espectacular, con una calidad medioambiental espectacular, con unas escuelas a veces igual o mejores que las que puedes encontrar en el propio Madrid.
9: Pensar que anava a dir, agafes un poble de Segovia i li canvies el nom a Madrid i ja vius a Madrid.
10: I ja vius a Madrid.
9: Encara millor.
10: Aquesta és una bona solució, no? Aquesta seria més màgica, encara.
9: Oye, ¿quieres vivir a Madrid? Pues ponle tu pueblo a Madrid, coño.
10: Les solucions del Mac Rivera. No, prepareu-vos, perquè ens esperen uns minuts al·lucinants de ràdio. Com no ho havíem pensat abans? Traiem el conill del barret? Tema resolt. La solució és deixar vendre les nostres ciutats als especuladors i que nosaltres ens deixem expulsar i que renunciem a viure allà on hem viscut tota la vida. Era això. I quina sort, no, viure al Camp Garriga. Escolta, l'aire fresc, no?, que es respira. Tenir vaques, exacte.
9: La llet de les vaques.
10: Escolta'm, sobretot, clar, si pots fer teletreball com el 100% de la població.
16: I la realitat és que tu puedes trabajar 3-4 dies a la setmana des de tu casa, porque te lo permite el teletrabajo o ser un nómada digital, y puedes tener una agenda de reuniones en Madrid una vez a la semana, ¿no? Y eso no te hace vivir en Madrid ni pagar impuestos o pagar alquileres en Madrid.
9: Mira, a partir de farem programa només els dimecres, que és el dia que vindré de Súria, i els altres dies...
10: Exacte, doncs, no? Fem una cosa, i els cambrers...
12: Anem alternant, si vols. Sí.
15: Els cambrers, els senyors de fer feina...
10: Els cambrers només treballen un dia i la resta poden fer teletreball, clar que sí, tota la gent d'hostaleria, restauració, construcció, obra, seguretat, emergència, sector sanitari, assistencial... I mira, per no entrar ni en el concepte de nòmada digital, que directament em fa posar els pèls de punta. Però espera't, perquè l'Albert no ha acabat.
16: Pongo este ejemplo, yo que soy de Barcelona, muchas veces a gente de Madrid le digo, yo creo que no valoramos o no valoráis, pues yo lo valoro, la verdad, la joya que hay en ese cinturón alrededor de Madrid, que son poblaciones de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, despobladas muchas veces, pero con un crecimiento muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco la gente se está dando cuenta, pero no es fácil, la inercia es la contraria.
10: No valorem les poblacions que estan als afores de grans ciutats. Jo suposo que ell tampoc està valorant com el fet d'haver de marxar de les grans ciutats farà que pugin els preus dels habitatges d'aquestes zones rurals i dels afores.
9: Ja, però això ja ve després, és igual.
10: Clar, la màgia només mira el curt termini, no? No sé. I que aleshores potser provocarem una mica d'efecte dòmino i que els expulsats de les grans ciutats acabaran expulsant els habitants de tota la vida d'aquelles poblacions. I ja no entrem a parlar de què implica viure fora de la ciutat, però haver-hi d'anar a treballar, perquè s'ha de comptar amb una xarxa, per exemple, de transports eficient, uns trens que funcionin com a idea, tant de bo saber què és, una gasolina del cotxe, un pàrquing, una petjada mediambiental, el temps que destines a fer aquests desplaçaments, no?, amb el càlcul del trànsit, ara una hora per aquí, una hora per allà, que t'hauràs de menjar cada dia d'anada i tornada. Res és tan fàcil.
9: Ai, ai.
10: I haver de marxar de casa teva no és el conte Disney que el Mac Rivera ens està dibuixant.
9: El Mac Rivera.
10: Però ell insisteix que el problema és nostre, que hem de canviar de mentalitat.
16: Pues tenemos que cambiar esa percepción y las empresas mágicas y los pueblos mágicos, estas iniciativas yo creo que ayudan a que la gente abra los ojos y diga, espera un momento,
9: pueblos mágicos.
16: Estoy volviendo loco por vivir en un barrio del centro de Madrid que me cuesta un dineral, que hay tráfico, que tengo más contaminación, tengo más dificultades para acceder a ciertos servicios, y a lo mejor si me desplazo 50 minutos una hora y vivo más tiempo allí, pues puedo conseguir vivir con mucha calidad de vida.
9: És el que fa la Montse Barderi, on vius tu?
15: Jo visc a Sabadell.
9: Veus?
15: Però reconec un tema tan important i tan estructural com la falta d'habitatge, que ho has apuntat molt bé, no recarregar-ho com un tema d'autonomia personal, l'expulsió econòmica, de dir, bueno, si tu saps tu muntar bé, si tu saps tenir la miqueta de picardia...
10: Tu pots domar el sistema.
15: És una cosa personal. Si tens problemes, és que tu...
9: Clar que sí.
15: És una cosa tan poc política.
10: Mira, jo no sé si algú el contractarà com a assessor en el futur sobre aquesta matèria, perquè no sé si saps que ell té una consultora ara, o sigui...
9: Sí, vaja, em sonava...
15: Màgica.
9: Hem fet una mica d'investigació sobre
10: el
9: Rivera.
10: Jo, bueno, el primer que he fet aquest matí quan he arribat a redacció és entrar al seu LinkedIn, i això t'ho haig de dir.
9: Investigació.
10: He descobert que ell és soci director d'una consultora estratègica que es diu RB+,
9: que és un grup sanguini, això?
10: Sí, podria ser-ho. Una empresa que ofereix un servei d'assessorament a empreses, inversors i emprenedors per connectar les seves estratègies de negoci. Jo no entenc res del que acabo de dir, però perfecte.
9: Però segur que dona molts diners.
10: I l'Albert Rivera té 4 línies com a descripció del LinkedIn, que és una cosa que jo sempre he pensat, fes-ho curt, perquè si no, no s'entén res. I a part, tot en anglès.
9: A veure...
10: Socio director RBT, fundador Anceo Human Skills Institute, presidente de Club Raham y consejero Meeting Lawyers, director Área Liderazgo, Comunicación y Oratoria, UTAMET, Universidad Speaker.
9: Speaker.
10: Wow. Ara li ha d'afegir encara col·laborador d'Espejo Público i el de Mac. Expolíticos mágicos.
9: Políticos mágicos.
10: Ara.
9: M'agrada molt això. Molt bé, Marta, doncs prenem nota d'aquest senyor. Atenció perquè tenim resposta del Departament de Política Lingüística. Us hem explicat a les 4 de la tarda que l'intèrpret responsable de traduir del català al castellà les preguntes dels advocats en un judici a l'Audiència de Barcelona ha estat incapaç perquè desconeixia suficientment el català. Doncs bé, Justícia ens ha dit que estan preocupats i que s'ho miren. Què diu el Departament de Política Lingüística? Ho estan seguint amb preocupació, l'analitzaran i hi posaran remei. I afegeixen. Considerem que és un despropòsit i aviat tindrem noves notícies. Per tant, aquesta és la resposta del Departament de Comunicació, bastant a la línia del que ja ens deia Justícia. La tarda de Catalunya Ràdio us ho explica en directe. No sé si els extraterrestres, jo suposo que necessitaran intèrpret algun dia. Marc Artigau, bona tarda.
17: Bona tarda.
9: Ah, necessitarem un intèrpret per parlar amb els extraterrestres, no?
17: Crec que sí.
9: Perquè, clar, el Marc cada setmana ens fa aquesta guia didàctica per quan arribin els extraterrestres tenir un manual d'instruccions perquè quan ens hi comuniquem sàpiguen i entenguin com som els humans, no?
17: Exactament.
9: I avui què els farem saber, els extraterrestres?
17: Mira, avui sembla que encara no arriba la tardor, però sembla que ens hi anem acostant.
9: Va arribant, no? va arribant.
17: Per tant, avui ja comencem a albirar el canvi d'armari. Mm. I avui parlarem d'això, parlarem de vestir-nos. Què significa vestir-nos? Per exemple, tu, Francesc, t'agrada anar de compres? T'hi mires? T'agrada vestir-te? Hi ha gent que no li agrada.
9: Vestir-me em fa molta mandra.
17: Sí?
9: I a casa vaig sense roba. Mm. Home, a casa meva puc anar com vull. I la roba la compro. Intento anar un dia i fer totes les botigues necessàries per dir, mira, si a mi m'he gastat, m'ho gasto tot, però no hi torno a anar.
17: Ets del meu equip.
18: Té un punt que t'agrada, eh?
9: No, no m'agrada.
18: Sí, perquè anem dient, això és nou, diu, sí, m'ho vaig comprar l'altre dia. Sí que t'agrada.
9: Home,
18: sí,
9: clar.
18: I
9: fixa't que m'ho dieu durant 3 setmanes i ja fins d'aquí 6 mesos no compro res més. Fas comprar
18: brosses, és veritat, això sí, és veritat.
17: Mira, jo et seré sincer, jo no suporto haver de triar la roba, no m'agrada comprar-ne, tinc la sensació que és perdre el temps. Si pogués, aniria vestit amb un sac. Si pogués, agafaria un mateix model de roba i aniria els 7 dies de la setmana igual. Clar. Però, en canvi, em passa una cosa molt curiosa, que és que en la ficció, quan em toca dirigir una obra de teatre, m'encanta parlar sobre el vestuari del personatge.
9: O sigui, el teu no, però el dels altres sí.
17: No. En la realitat, m'és igual. A la ficció m'interessa molt, perquè sé que explica moltes coses. Però, per exemple, mira, us obro una pregunta que explica molt bé sobre la qüestió del vestuari. Sou partidaris que els alumnes vagin amb uniforme a l'escola?
18: Jo no ho tinc clar.
15: Tan fàcil llevar-te i posar-te l'uniforme, per mi, ja ho dic.
9: Home, facilita. Facilita.
17: Hi ha una qüestió de classe social, eh? Si anem tots amb el mateix uniforme...
9: Tots som iguals.
15: No hi ha
17: per una altra banda. Per una altra banda, unifiquem. Volem unificar o volem que cadascú...
9: És socialista comunista?
17: No ho sé.
18: Però fixa't quin tipus d'escola van amb uniforme. Llavors et desmunta una mica la teoria, eh?
9: Bé, però escolta, si haguéssim d'explicar als extraterrestres per què ens vestim els humans, com ho faríem?
17: A veure, els humans es vesteixen, sobretot al principi, per protegir-se del fred, de la pluja o dels insectes.
9: Bé.
17: Però ben aviat descobreixen que la roba és una manera de comunicar qui som sense haver de parlar.
9: Ah.
17: Ets ric o ets pobre?
9: Mira, no, aquí tenim un exemple, que estarà en silenci. Que és la... No, he dit que estarà en silenci. Que és la Carme Lloberes.
17: No, jo la veig i noto la seva energia, que vol parlar des de que he començat a explicar el tema.
9: Fins que no acabi la secció no pots parlar.
17: I mira que faries aportacions molt interessants.
9: No, perquè el tema de l'abastiment, ella és experta en fer servir la roba, com deies tu, per comunicar. La Lloberes comunica amb la roba.
17: Doncs què podem explicar? Per exemple, ets ric o ets pobre?
9: Ella és rica.
17: No siguis pobre a la vida. Si tens poder, si treballes en una determinada professió, si pertanys en un grup, és a dir, un uniforme, una corona, una bata blanca o una samarreta de futbol, explica moltes coses.
9: Claríssim.
17: Fa 2 dies vam tenir el cas dels jugadors de futbol que no es van voler posar una samarreta, per exemple.
9: Sí,
17: que,
9: sí.
17: Per cert, vaig veure el Pedrerol recollint cable aquí. Pot ser?
9: Un lapsus.
17: Però saps què passa? Que va aparèixer el programa dels extraterrestres donant la mateixa informació que havia donat el Xiringuito.
9: Un lapsus.
17: Val, perfecte. Però atenció, humans. Hi ha humans que també es vesteixen per seduir. o per semblar més joves, Francesc.
9: Ah?
17: O més elegants o més importants. Per això, parlar de roba, en el fons, és parlar d'identitat.
9: I tenim clar quan va passar que els humans van començar a fer servir la roba per comunicar, o quan van començar a fer servir la roba més antiga?
17: No tenim les primeres peces, no s'han conservat, però hi ha unes eines trobades al Marroc que indiquen que fa almenys 120.000 anys que ja treballava amb pells.
9: 120.000 anys?
17: Sí. I treballava amb pells, probablement, per fabricar roba. I atenció, la peça de roba més antiga que es conserva és el vestit de Tarhan, trobat a Egipte i datat entre el 3.400 i 3.100 abans de Crist, és a dir, fa 5.000 anys.
9: Ha passat de moda ja aquest vestit.
17: Tot torna, eh? Però anem a una cosa, del més antic al més car. Va, quin creieu que és el vestit més car de la història?
9: El més car de la història... El vestit d'un emperador romà. No, emperador.
17: Et dono una pista.
15: De la Marilyn Monroe.
9: Això és Marilyn Monroe.
17: L'és... I saps a qui li està cantant?
9: A John Fitzgerald Kennedy, el president.
17: La peça de roba que porta, segur que ara que sentiu la cançó veieu les imatges, perquè les hem vist un munt de vegades, doncs aquell vestit del 1962 és la peça de roba més cara venuda mai en una subhasta. És un vestit de color carn cobert amb més de 2.500 cristalls.
9: I com sabem que és el més car?
17: Perquè el 2016 es va subhastar per 4,81 milions de dòlars.
9: Home, doncs no està malament. No sé si un extraterrestre entendria que ens gastem 4 milions de dòlars en un vestit.
17: Costa una mica d'explicar, però espera't, que el vestit aquell famós de la Marilyn que s'aixeca sobre la reixa del metro,
9: ah,
17: el tenim
9: sí,
17: clar, de la pel·lícula,
9: sí,
17: també es va vendre per 4,6 milions de dòlars al 2011.
9: Carai, aquí, clar, potser no està en el vestit com qui el porta, no? El que li dona valor.
17: Exacte. Potser la clau és portar qui el porta o no portar roba. Recordes quan Barcelona era una ciutat on es podia fer nudisme?
9: Sí, hi havia un senyor que sempre anava despullat, no?
17: Hi havia un home que es va fer molt famós.
9: Ah,
17: té una història apassionant, és un senyor que li va tocar la loteria. Un dia l'explicarem, aquesta història, que anava tot tatuat pel carrer despullat, que podies veure-ho absolutament tot. Vosaltres l'havíeu vist?
9: Us en recordo? Jo crec que l'havia vist alguna vegada de lluny, sí. Era com una
18: notant aquí el gap generacional,
9: era, doncs
18: un cop més en aquesta secció.
17: Podria ser.
9: Hi ha datisme. Bé, i quina bibliografia tenim pels nous vinguts a l'espai?
17: A veure, si els extraterrestres volen veure bones sèries de televisió on el vestuari és fonamental i a més serveix per explicar la generació dels nostres avis, jo el recomanaria això.
9: Mad Men.
17: L'heu vista?
9: Saps que m'ha fet molta mandra i no l'he vista?
17: Quina enveja em fas.
18: Jo no l'he vista.
17: No l'has vista encara.
9: M'agradarà segur.
17: No l'heu vista.
9: M'agradarà segur.
17: És una meravella aquesta
18: sí,
17: sèrie.
18: Eh?
17: No. Quina enveja. Em fa molta enveja la gent que encara no ha vist coses que a mi m'han apassionat.
9: A mi m'agradaria que em passés això amb Lost.
17: Clar.
9: No haver-la vist, per poder-la veure.
17: Mad Men probablement és una de les millors sèries per explicar com la roba construeix la identitat social. La gent va vestida dels anys 50 i 60, que és on es situa,
9: sí,
17: i parla del sexe, de la classe, la feina, l'emancipació femenina, canvis culturals... Si els extraterrestres la veuen, entendran o no la vida d'un grup d'humans que treballen en una agència de publicitat de Nova York durant els anys 60. Són molt bons bevent i venent coses que la gent no necessita. De fet, al primer capítol hi ha un moment molt bo que una dona li diu al Don Draper, que és el protagonista.
9: El John Hamm.
17: Sí, li diu, però tu no creus en l'amor? I ell li diu, això que tu li dius amor, el van inventar homes com jo perquè dones com tu us compreu mitges.
9: Toma. Perdó.
18: Wow.
9: En Toma.
17: Una mica de masclisme, anys 60.
9: Home, una mica. Altres sèries que facin goig de vestir?
17: Mira, si volem veure ostentació, relacions de poder, corones, vestits oficials, jo us recomano The Crown. Els Bridgerton, que ha guanyat l'Emmy de vestuari de l'any 2025 i del 2026, i Downton Abbey, també.
9: Clar, si
17: gaudireu
9: això,
17: molt de vestuari.
9: Això n'hi ha moltes, no entenc?
17: Ui, no ens les acabaríem mai. Per què he posat aquesta cançó? Perquè es diu Vestida de nit. Meravellós, subtext particular.
18: Boníssim.
17: Perquè al capdavall tot és un tros de tela. Hi ha alguna peça de roba, Francesc, que tu no et posaries mai?
9: Home, suposo.
17: Et posaries la samarreta al Real Madrid?
9: No.
15: No. Jo tampoc.
9: No. No.
17: Mira, aquest...
9: Bé, a veure,
18: si segons, quan, diners,
9: segons quan pagui...
18: Quants diners? Ah,
15: tenim principis.
17: Per tant, no estem parlant de roba.
9: Tenim principis i finals.
17: D'acord, estem parlant d'una altra cosa. Val. Mira, aquest estiu vaig anar al poble a casa dels meus avis i vaig obrir molts armaris, que feia anys que no obria. Vaig trobar vestits de la meva àvia i vaig trobar jaquetes molt guapes del meu avi. I me les vaig emprovar. Ja sabem que això de la moda consisteix en allò que fa 10 o 20 anys semblava vell, avui és modern.
9: Clar.
17: És a dir, el món es mou tan de pressa que som nosaltres els que estem fora de joc. Ara sí, ara no, ara és moda, ara és no. Jo els demanaria als extraterrestres que no ens jutgin per la roba, tampoc pel físic, que ens coneguin i aleshores convèncer-los perquè siguin ells qui ens facin un passi de models. Com es deuen vestir els
9: extraterrestres? Clar, què deuen portar?
17: Saben combinar colors, van despullats i així nosaltres, bona gent com som, els puguem contemplar i, evidentment, criticar.
9: Per descomptat.
17: Sempre criticar, que és el que sabem fer millor.
9: Doncs això és el que ens ha explicat avui de la roba. A veure, un moment, Carme Lloberes.
19: És que no m'has deixat...
9: No. O sigui, no sé si ets un adolescent d'aquests que no poden estar concentrats, però en comptes d'escoltar un artista com Marc Artigau s'ha dedicat a... Ai, l'aigua. Ai, ara li miro l'acreditació de la Montse Barderi.
20: Hi ha hagut un moment
9: en què
20: he sentit que ella en uns auriculars...
9: Anar fent soroll, desconcentrar l'artista.
18: Amb la caputxa, no sé què, anava amb la calma, això.
9: No pot mantenir la concentració si no està ella actuant.
19: No és veritat, diuen que és actual i no és veritat.
9: No.
19: Però jo he escoltat tot el de l'Artigau perquè ha arrencat amb uns aplaudiments
9: sí,
19: finals.
9: Sí, clar, després de fotre un embolic aquí.
19: M'he emocionat i crec que considero que té tota la raó. I a més és que he vingut amb un encàrrec.
9: Quin?
19: Que m'has de portar els xurros a xurros. El Marc Andreu em diu que hem d'anar tu i jo a xurros.
17: A Xurrolàndia.
9: Aquest, atenció, perquè comunico que aquest diumenge anem a xurros amb Carme Lloberes. Una pausa i ho expliquem.
19: Jo tinc bàsquet.
21: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
22: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Ofimuta amb la Filarmònica de Múnich,
21: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
22: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
21: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
23: En Verdi s'ha escapat sense permís.
24: On és?
23: Anirà a la commemoració del dia de...
24: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
25: Estava a punt per una última missió.
26: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
25: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: perquè,
1: molt dispers.
0: Perquè m'han dit, entra, entra, passa pel carrer, dic, ai, bueno,
2: què vol dir, què fas aquí? No escoltes el programa, Lloberes?
3: No,
2: escoltes... no, ja està.
3: Tenia una reunió.
2: Ara m'has d'explicar com anava la reunió, però abans, tenim que no surti d'aquí avui, Roger Carandell, com estàs?
4: Sí, en principi sí.
2: Vindràs a xurros diumenge?
4: Jo no puc aquest diumenge.
2: Vaja.
3: Perquè... Supercopa, també.
2: No, no, deixa't de Supercopa. Marc Andreu, tu i jo anem a xurros.
4: No he anat mai a xurros.
2: Ho passaries bé.
4: Quina música hi ha?
2: Molt, molt petardera, no? Així, molt comercial.
4: I una mica l'objectiu és ballar i cantar, suposo.
3: Carandell, Carandell, sí. Però se t'ha d'explicar tot.
2: Escalfar una mica la banda, sí.
4: Està bé.
2: Sí,
3: home, però tu que ets un noi jove i aquestes coses...
2: Va, que m'ha d'explicar què fan avui el que no surti d'aquí.
3: Ah, sí, que m'interessa.
4: No, avui parlarem de Peter Vives, que serà el protagonista de la nova pel·li de Woody Allen, i hem repassat una mica el seu historial personal dels últims anys.
2: El vaig entrevistar una vegada, encantador.
4: Eh que sí?
2: Encantador.
5: Parlareu de Chitaguer?
4: També.
0: Ah, jo ja sé qui
4: de comentar-ho, que hi surt. Sí, sí, sí, sí, sí. I ens ha enviat un WhatsApp un botiguer que l'ha tractat a vegades a la botiga i diu que és el que deies tu, encantador.
6: És encantador, Peter.
2: Ah, clar, tu el deus conèixer. L'has dirigit?
6: No.
2: Bé, a les 6 el que no surti, gràcies,
3: no, sí,
2: Artigau, gràcies, Montse.
3: Bé, ja, no t'interessa, però bé, era així, que jo ara vaig...
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. Dia complicat a Renfe per les incidències provocades pels aiguats. Aquesta hora ja s'ha remolcat el tren de Renfe variat a Sant Joan d'Espí, procedent de Donòstia, amb 150 passatgers a bord. El problema més important, però, és a la zona de Vallbona de Barcelona, on dos forats a les vies de Rodalies han obligat a tallar les línies R2 i R11. El punt és a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa 2 mesos en aquest mateix barri per les obres del soterrament de les vies de Montcada. Per ara, els passatgers fan el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu amb autocars, i això està provocant moltes esperes a Granollers. Anem cap allà, Marta Vallès, bona tarda.
9: Bona tarda. Aquesta tarda hi ha força més personal d'informació i de seguretat, probablement per afrontar la forta tornada de viatgers que en hora punta anirà cap a casa. Continua la desfilada d'autocars de diferents empreses que Renfe ha posat a disposició dels viatgers per fer el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu per carretera. Usuaris resignats, enfadats, lamentablement acostumats.
10: Jo vinc de Montmeló, tenir que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
11: I m'he venit aquí per poder coger per Barcelona.
9: Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Granollers.
8: Els xàfecs continuen afectant el metro de Barcelona. La línia 4 continua tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, tram on s'ofereix servei alternatiu d'autobús. L'andana central de Fabra i Puig tampoc funciona. Més notícies amb en Roger Santaló.
12: La consellera d'Interior compareix a aquesta hora al Parlament acompanyada del nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Asseguren que s'obre una etapa de continuïtat amb més policia de proximitat. L'oposició sosté que els canvis són fruit d'una crisi interna del departament. Parlament, Miquel Jarque, bona tarda.
13: Bona tarda. Compareix per primera vegada al Parlament la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. La consellera Parlon assegura que en aquesta nova etapa hi haurà continuïtat, també que s'incrementaran els mitjans per millorar la investigació. El director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe sobre la policia de proximitat al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
14: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
13: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Parlament de Catalunya.
8: Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que caigui en mans equivocades. El monarca els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre les conseqüències d'aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Carles III ha demanat als directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, una cooperació i un consens internacional per aprofitar els beneficis de la intel·ligència artificial, però a la vegada també es protegeixi el futur de la humanitat. Sentim Carles III.
16: Aquells en aquest món que valorem profundament la humanitat i el seu component moral vital, busquem amb anhel la vostra garantia que no perdrem el control del nostre destí ni de les nostres ànimes.
15: El monarca defensa que la intel·ligència artificial té el potencial de millorar i salvar vides, especialment en els camps de les ciències de la vida i la medicina, però que cal controlar-la de

0: Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
1: El bloc de Centre Esquerres ha guanyat les eleccions a Suècia segons els resultats definitius de les eleccions de diumenge, després del descens de l'extrema dreta. La socialdemòcrata Magdalena Andersson pot tornar al poder després de 4 anys de govern conservador, en què s'han aplicat polítiques migratòries molt restrictives.
2: El govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici a Roger Espanyol la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons ha avançat la tarda de Catalunya Ràdio, el Departament de Justícia i el de Política Lingüística s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
4: Sí, pregunta si ell ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Podria volver a repetir, per favor?
2: Aquest era un moment del judici d'aquest matí. El jutge ha proposat un nou intèrpret, però també ha acabat tenint dificultats i els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. L'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya assegura que fa anys que denuncien la qualitat de les traduccions als judicis. Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. El Barça ha reprès els entrenaments de cara al partit de dissabte al camp del Sevilla. A hores d'ara es dubta el porter Joan García, que té molèsties al genoll. Avui es tanca la jornada primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga Villarreal a 2:15. La setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Els blanc i blau jugaran a les 9 del vespre. El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés a la Lliga, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola. Romeu també ha demanat un últim fitxatge abans que es tanqui demà al mercat. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 8:45 a la pista del Montpellier en un partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions i Paula Badosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil.
6: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Ara no sé si ens hem confós, perquè avui no parlem de Haaland, parlem de Harald.
2: Lapsus.
1: Enric Calpena, bona tarda.
3: Bona tarda, bona tarda.
1: El rei Harald.
3: No Haaland.
1: Tot i que potser preferirien tenir de rei a Haaland que...
3: Però que no l'enterressin, pobre home, que juga molt bé.
1: No, per això, que preferirien de rei allà a Noruega, sí, que el tenen molt lluny. Sí. Bé, el rei Harald V de Noruega va ser enterrat la setmana passada a Oslo, a la fortalesa d'Akershus.
3: Ui, que bé que parles el noruec.
1: Sí, és que he estat practicant tot el matí.
3: Ja.
1: En un mausoleu on hi ha tots els reis noruecs. Va ser una cerimònia impressionant, molt solemne, no? I al mateix temps sòbria, no? Una mica més sòbria que, per exemple, aquella de la reina Elisabet II d'Anglaterra.
3: Sí, una mica exagerat. A mi em va agradar molt, eh? Jo crec que veient aquelles imatges, on m'hi vaig passar una bona estona veient, tots vam tenir, no sé com ho diria, una mica d'enveja del difunt. No sé si m'explico.
1: Home, no sé, no. Jo crec que enveja del difunt potser... entenc què vols dir.
3: Entens el tema.
1: Tu ets de mirar funerals? T'agrada allò com a espectacle?
3: A mi, ara dir una cosa, que no, això no s'està gravant. Que...
1: No, tranquil. Ja ho traurem.
3: Doncs a mi m'agraden els funerals. Fins a un cert punt, eh? Vull dir que no...
1: Sobretot si no conec el mort.
3: No. Evidentment, lamento molt el fet que provoca el funeral. I basat moltes llàgrimes en funerals, òbviament, no? Però la solemnitat del comiat a mi em sembla una cosa molt sublim, no? Per exemple, aquesta moda dels funerals amb música moderna que fan i que passen vídeos de festa, jo això no m'agrada. A mi m'agrada una cosa molt més... Mira, t'explico una anècdota personal. En el funeral fa uns mesos d'un bon amic meu, l'Enric Canals, que havia sigut director de TV3, un amic meu de moltíssima gent, per sort, doncs, al final de tot, ens van demanar que ell, poques hores abans de morir, havia volgut que tots cantéssim el Virolai.
1: Ostres!
3: I, esclar, això ens va sorprendre molt a tots els presidents, perquè mai havia mostrat l'Enric Canals una vena religiosa a la seva vida. Llavors, que ens fes cantar el Virolai... I sí, ens van posar tots a cantar el Virolai. I després, a l'arribar a casa, vaig pensar, mira el Canals, últim toc de broma, sentit de l'humor brutal del Canals. Es devia imaginar hores abans de marxar a l'altre barri a tota aquella colla d'amics descreguts com ell, cantant Rosa d'Abril, Morena de la Serra, i vaig pensar, realment, un extraordinari funeral.
1: Bé, mira, és una bona manera d'acomiadar-se, no?, i de riure des d'allà on sigui.
3: Sí, i tant.
1: Bé, funerals solemnes, hem sortit al carrer a preguntar a la gent... Té tela, sí. La pregunta, eh? Com us agradaria que fos el vostre funeral?
4: Morint-me gran, no?, amb molts anys i tot això, amb una cara jove i tal, no?, i amb la gent que m'estimo al meu voltant, no?, plorant una miqueta, no?, però també celebrant que allò que es diu tots els anys que hem estat junts i que ens hem estimat tant.
5: Doncs mira, jo cada dia tinc més clar que el dia que tingui un foradet a l'agenda me n'aniré al clínic i faré els papers per donar el cos a la ciència.
1: Ah.
5: I a partir d'aquí, fora molt de caps. Solucionat.
1: Encara que donis el cos a la ciència, però deu haver-hi funeral,
3: coseta,
1: no?
3: Una
1: cerimònia de comiat.
3: Una cosa d'aquestes.
1: Jo quan he d'anar al clínic, dic, a veure què vol anar a fer el clínic, aquest
3: senyor.
1: Sí,
3: un funeral al clínic no és l'habitual.
1: No.
3: Això d'imaginar-se com és el propi funeral, jo crec que tots hem tingut aquest morbo alguna vegada a la vida de donar-li voltes, però realment, com els funerals reials, no n'hi ha cap altre.
1: Doncs parlem de funerals reials. Anem a enterrar reis. Figuradament.
3: I ells ja s'enterren sols, eh? Moltes vegades, si mires les notícies que arriben d'Abu Dhabi, ja veuràs que hi ha morts en vida, també.
1: A veure, va, això anem una mica enrere.
3: Sí, això és el Kyrie Eleison de la Missa de Barcelona. És una composició anònima de finals del segle XV que va sonar, precisament, als funerals del rei Martí l'Humà l'any 1410. Aquestes moltes altres coses, eh? El rei va morir al monestir de Valldonzella, que estava una mica, pels que tenen clar Barcelona, entre el mercat de Sant Antoni i la plaça Espanya. Estava allà, més o menys, allà entremig. Ja no existeix el monestir de Valldonzella. Després el monestir de Valldonzella ha agafat el nom... es va traslladar, però allà on va morir el rei era en aquest monestir de Valldonzella.
1: A l'antic.
3: I va morir molt gran, el 31 de maig, als 54 anys.
1: Home, molt gran.
3: Sí, perquè...
1: Per l'època sí, no?
3: Per l'època sí, perquè la mitjana de reis d'aquella època es morien als 49 de mitjana.
1: Ostres.
3: Per tant, 54, ja era un home granadet. De fet, ell ja veia venir que s'anava a morir, perquè des de febrer, es va morir el maig, des de febrer va començar a dictar disposicions testamentàries a dojo. Li deixaré això amb aquell, li deixaré això amb aquell altre, etc. Per tant, l'home ja veia que...
1: Allò anava cap allà.
3: Allò anava malament. Quan va morir, se'l va embalsamar a la catalana, que és que...
1: Sí. Sembla un embutit, això.
3: Sí.
1: Embalsamat a la catalana.
3: Ara que ho dius, té el seu què, perquè habitualment els embalsamaments, sembla ser de l'època, els hi treien les vísceres. A la catalana no es feia això.
1: A la catalana va tot dintre.
3: Se'ls hi posa una mena de crema i ungüents i això, amb això ja tires. Però, és clar, no deu funcionar molt bé, no l'he vist mai, l'embalsamament a la catalana, perquè, segons les cròniques, va estar 18 dies el cos exposat a la catedral de Barcelona i van haver d'afegir moltíssimes, diuen exactament, ungüents que feien bona olor.
1: 31 de maig.
3: Sí.
1: Fred però, ja no devia fer.
3: No devia fer gaire. Potser el canvi climàtic no havia arribat, sí. Però no devia fer
1: 18
3: gaire.
1: Dies allà,
3: 18
1: molt
3: dies
1: bé.
3: Allà posat. El van posar en un gran cadafal, cobert amb teles exquisitament brodades amb els símbols del difunt, va costar una pasta, una gran quantitat de ciris de diferents mesures, i per Martí I se'n van usar 2.000 de negres, de ciris negres. Devia ser impressionant. Imagina't, 2.000 ciris
1: home,
3: negres.
1: Home, m'hi fotre llum allò,
3: eh? És una cosa bonica, no? Sí, jo crec que tots els posessin al mateix temps, eh? El cadafal constava, exactament, se sap, de 4 columnes, totes pintades de color negre, i rematat el que es diu un papalló de drap d'or.
1: Què és un papalló?
3: Un papalló és un pavellón, allò així, una cosa grossa, com una tenda de campanya compost per 6.600 panys d'or, que li deien. No eren d'or, sinó daurats. El cos del sobirà el van cobrir amb un drap d'or verd imperial i descansant sobre el tors un escut fet de planxes daurades i vellut carmesí. No em diràs que no és un gran enterrament.
1: Un senyor d'enterrament.
3: I el més bonic de tot és que es feia una cerimònia tradicional a la Corona d'Aragó, i aquí es va fer a l'engròs, que era el que li diuen el córrer les armes. 6 cavallers, molt ben vestits i molt posats, anaven recorrent la ciutat durant els 18 dies i anaven passejant per allà, i els 6 cavallers anaven en cavalls coberts amb mantons i gualdrapes que adornaven la part posterior del cavall, amb la qual cosa, diguéssim, la roba anava fregant el terra. Imagina't els 6 cavalls per allà. Llavors, acompanyant-los... Sí, no devia ser. Acompanyant-los, els munters del rei anaven tocant les trompetes i timbals.
1: Per tota la ciutat.
3: Per tota la ciutat. Llavors s'aturaven a llocs estratègics i trencaven els escuts que representaven el rei, per dir, s'ha mort. I trencaven l'escut de la Corona d'Aragó, el del comtat d'Urgell, etc. Tots els que tenia de tiro. Això es deia córrer les armes.
1: Córrer les armes.
3: Ja
1: no es fa, això.
3: No, ja no ho toca, i és una llàstima, que seria molt bonic. Imagina't allò, la legió amb la cabra, coent-la allà, en fi, una cosa...
1: Coent-la.
3: Pobre cabra, és el que s'hauria de fer. Sí. Van fer dues processons solemnes, una encapçalada per un papa, herètic, cismàtic, que era Benet XIII, que hi faria el papa l'una.
1: El papa va venir.
3: Sí, és que ja hi era, perquè el papa, la relació... Ell vivia bàsicament a Peníscola, el papa, però...
1: A Mitola, a la platja,
3: sí,
1: no?
3: Sí, bé, si tu mires així... Però ell tenia una relació molt directa amb Martí i havia pressionat molt perquè finalment fos Ferran d'Antequera el successor. Però, en fi, això és una altra història. En tot cas, es va prohibir que ningú vestís que no fos de color negre.
1: Tothom de negre, a la ciutat.
3: Sí, però jo crec que això és impossible. No ho devien aconseguir perquè els pobres i
1: no
3: tal...
1: No tenien roba de colors, no? El que tinguessin es van posar.
3: Però la gent anava vestida de negre, bàsicament. I llavors el rei va ser enterrat en contra la seva voluntat, que havia expressat abans, a la catedral de Barcelona, perquè ell volia ser enterrat a Poblet, on s'estava construint un palau dins del monestir. Va trigar 50 anys. 50 anys després van treure el rei i el van portar cap allà.
1: Bé, doncs així va tenir un final que sí. com volia.
3: No estava malament.
1: A veure, va, anem a un altre enterrament reial.
3: Sí...
1: Ui. Sona com més pompós, això.
3: Sí, és monarquia britànica, això.
1: Ah, sí. I ja ens hem posat seriosos, eh?
3: Escolta, això que és molt bonic, és Henry Purcell, eh? És una cosa tremenda. Això, aquest funeral, et parlaré d'un funeral de l'any 1910. Però aquesta música de Henry Purcell es va composar pel funeral de la reina Maria del 1695. O sigui, això és barroc, diguéssim. Però des d'aleshores ha sigut una de les músiques que sempre acompanyen els enterraments de la família reial britànica.
1: Ah, mira, o sigui, des del 1695...
3: Van tocant això i moltes altres coses.
1: I també
3: això,
1: el 1910.
3: El 1910. El 1910 va ser el funeral d'Eduard VII, el fill de la reina Victòria, la famosa emperadriu Victòria, que, segons... es diu, i això sempre és difícil de constatar, ha estat el més gran funeral d'un monarca de la història, el més important, el més destacat, el més brutal. L'Eduard VII havia sigut històricament, com ho definiria, un pinta.
1: Vaig a buscar la foto ara, per
3: imaginar-me. Sí, és amb una barba, és una cosa estupenda. Sí, el veuràs, i veuràs, t'agradarà molt. Sí, sí, un pinta de marca. Te'n vaig parlar l'any passat d'aquest personatge perquè era bastant pedòfil. No entrarem... Ara no és el moment, eh?
1: Però... M'agrada el concepte bastant pedòfil.
3: Sí, perquè he volgut ser discret. En fi, un tipus fastigós. En fi, no entrem en detalls.
1: Vinga, va.
3: Que ja ho vaig explicar.
1: Anem al funeral d'aquest senyor, va.
3: Sí, quan l'home es passava la vida a França, per allò de la pedofilia que dèiem, i era bevedor, molt fumador, menjava pels dos cosits.
1: Home, se'l veia,
3: se'l veia farcit, sí, sí. S'escapava sovint a França, i en una d'aquestes... amb la reina, que era l'Alexandra de Grècia, crec, també anava a França, però anaven a puntes diferents, mentre ell...
1: No fos cas que es trobessin.
3: Ell anava cap a la Costa Blava. Detalls menors. Doncs va estar allà i va agafar una bronquitis de cavall. Estava a França i va dir, me'n torno cap a Anglaterra, perquè, ostres, això, aquesta tos no acaba de funcionar.
1: Més al cap.
3: Sí, i per curar-se, ell va decidir fer-se una dieta específica. Bàsicament, constava amb cigars abans i brandi.
1: Ah, jo crec que això ara no t'ho recepten a la Seguretat Social.
3: No, crec que llavors tampoc.
1: Crec, crec.
3: El resultat no va anar bé. T'ho haig d'avançar, no va anar bé.
1: Spoiler.
3: Fatal. El 6 de maig, el seu fill, que era l'hereu, el futur Jordi V, el va visitar i el va trobar molt fumut, però molt fumut. Tot plegat que, insistint, malgrat li va dir, home, tu cuida't i no sé què, ell va agafar, l'Eduard, un cigarabà gros, el va encendre, se'l va començar a fumar, i va començar a parlar del seu cavall favorit, que havia guanyat una carrera feia poc. I mentre estava dient això i fumant, patapam, peta, es desmaia i al quart d'hora ja estava amb la seva mare, reina Victòria, a l'altre món.
1: Va morir fent el que més li agradava.
3: Això sí, fumant, bevent i parlant de cavalls. Ah. Què més vols si ets monarca britànic? No, no. Doncs Eduard VII era conegut com el tiet d'Europa perquè la seva mare, la reina Victòria, havia tramat una cosa que no va sortir gens bé, per cert, que era per preservar la pau europea, havia començat a enviar fills i cosins a casar-se amb altres monarques europeus.
1: Perquè si som família no ens barallarem,
3: home,
1: no?
3: Exacte. Cosa que és un fet evident. Quan ets família no et baralles mai.
1: Mai. No conec cap família enfadada.
3: Mai. Tot plegat que això va ser un fracàs. Però en tot cas, en aquell moment el funeral va convocar a tothom d'Europa. No em puc resistir a tentació de llegir-te el començament d'un dels millors llibres d'història de la història, que és Els canons d'agost, que recomano moltíssim, de Barbara Tuchman, que descriu els funerals d'Eduard VII així. Llegeixo un trosset.
1: A veure, va, anem a llegir.
3: Comença així el llibre. Era tan meravellós l'espectacle aquell matí de maig de l'any 1910, en què 9 reis muntats a cavall en els funerals d'Eduard VII d'Anglaterra, que la gernació, sumida en un profund i respectuós silenci, no va poder evitar llançar exclamacions d'admiració. Vestits d'escarlata i de blau i de verd i de púrpura, els sobirans cavalcaven en files de 3 a través de les portes del palau, lluint plomes als cascos, galons daurats, bandes vermelles i condecoracions incrustades de joies que brindaven el sol. Darrere d'ells seguien 5 hereus al tron i 40 alteses imperials o reials, 7 reines, 4 d'elles viudes i 3 regnants, i un gran nombre d'ambaixadors de països no monàrquics. Junts representaven 70 nacions en la concentració més gran de reialesa i rang que mai s'havia reunit en un mateix lloc i que, de fet, havia de ser l'última de la història. Buah, brutal, eh?
1: Doncs escolta'm, Eduard VII, el pedòfil que va tenir l'enterrament més gran de la història.
3: Mira, allò...
1: Ben guanyat, sembla.
3: No ho sé, en fi, un càstig, doncs, com un altre qualsevol.
1: Doncs funerals, arran d'aquest funeral a Suècia, a Noruega, de la setmana passada.
3: El proper
1: passada.
3: Dia et portaré coses més animals.
1: Home, sí.
3: Però això ha sigut bastant divertit, no et
1: queixaràs. Home, no, divertit molt. Enric Calpena, moltes gràcies.
3: A tu, que vagi molt
1: Una
3: bé.
1: Una pausa i ens preguntem... Què és ser autèntic? Tu ets autèntic, Calpena?
3: Si afegeixes...
1: Tu ets especial?
3: Jo penso que no. Raret, però especial no.
1: El Pol Vinyes ens donarà alguna
3: Vinga.
1: Pista.
6: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
7: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
8: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
6: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
8: Entrades a teatrepoliorama.com.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: Es ocupem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya.
18: El govern de tothom.
19: Grau, què et passa?
20: Faig masses coses.
19: T'has de calmar i organitzar-te millor.
20: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
21: Ja, però això és impossible, Grau.
19: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
20: Esclar. Un altre Grau?
19: Buah, això seria la bomba.
21: Buah, no m'ho perdria per res del món.
19: Un altre Grau?
22: Nova temporada de Projecte Beta. Divendres 18, estrena al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
23: Els matins del cap de setmana, el suplement...
24: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
23: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: 6 minuts i seran 6:45 de la tarda. Parlarem d'autenticitat, d'identitat, de què vol dir ser especial o no especial. Pol Vinyes, bona tarda.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, benvingut a la tarda de Catalunya Ràdio. De fet, benvingut a Catalunya Ràdio, em deies que no havies vingut mai.
1: Mai.
0: Doncs escolta, benvingut aquí a l'estudi de la Ràdio Nacional de Catalunya. La gent d'abans era més autèntica que ho som nosaltres?
1: Jo crec que ens ho pot semblar, no? O sigui, quan veiem una persona gran, un avi, algú d'abans, dels d'antes, ens sembla molt més autèntic. Que ho sigui o no, no ho sé. Però hi ha moltes coses que em fan pensar que sí.
0: Li pregunto això al Pol perquè ha escrit un assaig que es diu No ets especial, una càpsula sobre identitat i cultura en l'era de l'autenticitat, editat per Ara Llibres, i que aborda aquesta pregunta de... Jo és que vull ser autèntic. Tothom vol ser autèntic, no? Ara vol ser original, vol ser únic. Això és una cosa d'ara, la voluntat de ser-ho? Abans la gent simplement ho era, però no hi pensava?
1: Jo crec que se'n preocupava molt poc. Crec que era un problema que fa moltes dècades, fa segles, no, ni pensàvem, ni sabíem realment què volia dir ser autèntic.
0: Què vol dir ser autèntic?
1: No ho sé.
0: No, però has fet un llibre?
1: Sí, crec que ser autèntic es pot reduir a la màxima aquesta tan buida, però alhora tan exacta, de ser un mateix, ser tal com ets. Que ningú sap ben bé què vol dir.
0: Però això no ho és tothom.
1: Clar, ets tu mateix. Tu no pots ser de cap altra manera que no siguis ser tu mateix.
0: No, de fet, a mi, quan cada cop que m'encarreguen alguna cosa, sempre el director, qui sigui que m'encarregui, però sobretot, sigues tu mateix. I penso, clar, seré jo mateix, no? Però com som uns mateixos?
1: Jo crec que quan ens demanen ser nosaltres mateixos, el que ens demanen és que ens despreocupem del que pensaran els altres de nosaltres. Però alhora, quan ens diuen, ostres, tu ets molt autèntic, tu ets tu mateix, ens estan donant a entendre que els agrada com som. I per tant, nosaltres ens podem adaptar a aquestes expectatives. Per tant, quan ens tornen a dir, sigues tu mateix, el que estem recordant és com som totes aquelles vegades que hem agradat als altres.
0: Per tant, en el fons, això és una mica allò, a la que hi penso ja no ho soc.
1: Clar.
0: És com aquella paradoxa que dius, si obro o no obro, el plat està trencat igual.
1: Clar, clar, per això com més força té l'ideal d'autenticitat, com més ganes tenim de ser autèntics, menys ho som, o menys incentius tenim per ser-ho, perquè més ens preocupem dels altres i menys ens preocupem de nosaltres mateixos.
0: I potser hi ha gent que dirà, home, per exemple, la gent que a vegades despectivament se'ls anomena els friquis, aquests sí que són autèntics. És això o no?
1: Sí.
0: O pot ser un friqui i ni ser autèntic?
1: Jo crec que hi ha moltes maneres de ser autèntic. De fet, n'hi ha tantes com persones hi ha al món. Però cada vegada més hi ha unes formes concretes de ser autèntic. I de cop, quan un famós és molt autèntic perquè és friqui, llavors ser friqui està ben vist. I, per tant, no tens clar si la gent que és friqui ho és perquè és friqui, yeah, i, per tant, és autèntica, o és perquè té incentius per ser friqui.
0: Això, aquest debat, per exemple, a vegades el tenim quan veiem un polític, un governant, que es posa a fer TikToks. I diem... És que no ens sembla creïble, no? Aquest TikTok de... No direm cap nom... Gairebé que fa vergonya aliena. Això és el contrari de l'autenticitat, fer coses que no et corresponen?
1: Clar, jo crec que veus polítics fent TikToks o veus polítics fent segons quins vídeos o dient segons quines coses i penses, és que ja tens un becari de comunicació que t'ha dit fes això i tu estàs, és que, descol·locadíssim, no saps com posar-t'hi, però en canvi després veus estratègies com la de Mamdani o veus estratègies que funcionen en altres llocs i penses... És que el futur potser és aquí i la clau està en trobar algú que faci aquestes coses i li surti de manera espontània.
0: Però tu creus que, per exemple, Mamdani, aquesta campanya... Vaja, aquesta campanya, totes aquestes campanyes que fa, d'abans sent candidat, ara sent alcalde, reflecteixen com és ell o reflecteixen com ell vol que el vegin o els seus assessors volen que el vegin? Com sabem si és real o no és real? Hi ha manera de veure-ho, això?
1: La clau és que és impossible de saber-ho. I, de fet, potser ni tan sols ell sap si ell és així o si simplement s'hi sent còmode. I, per tant, això fa que la qüestió de l'autenticitat deixi de ser una qüestió de saber si la gent és autèntica per centrar-nos en què pensem nosaltres d'aquesta gent. Ens la creiem o no ens la creiem quan fa aquestes coses? Jo crec que amb en Dani tothom se'l creu, més o menys, o molta gent se'l creu i, per tant, potser per això té cert èxit. En canvi, quan veieu altres polítics fer segons què, clarament no ens creiem allò.
0: Donald Trump és autèntic?
1: Jo crec que sí, o com a mínim ha sabut explotar molt una manera de ser autèntic, que és aquesta manera de ser molt políticament incorrecte o ser molt de dir les coses tal com ragen, d'anar...
0: De voler trencar, ser, trencar convencions,
1: trencar
0: no?
1: Tabús, trencar tabús, i crec que ell pot ser així, però hi ha una manera de ser autèntic, que és aquesta manera de ser autèntic, i ell l'està sabent explotar molt bé.
0: Mira, aneu a buscar un exemple potser una mica més proper, un senyor que ens queda molt més a prop de casa.
2: Les muntanyes moltes vegades són com un gran mirall, no? I et veus qui ets, què fas, i les coses que t'agraden i les coses que no t'agraden de...
0: Kilian Jornet, és un exemple d'autenticitat, un personatge que va a la seva, que fa la seva cosa, que tu dius, no?, inspirador també una mica, segons com, amb la superació, amb la manera de viure una vida tan aventurera.
1: Aquí m'has, perquè no sé, no sabria què dir-te, la veritat. Crec que segurament a Kilian Jornet ser autèntic o no és una cosa que ni li va ni li ve, i per tant potser explota aquesta cosa de la inconsciència o de ser tal com raja. Sí que crec que, no sé si Kilian Jornet, però sí que l'entorn de Kilian Jornet o la gent que està en aquests sectors ha explotat molt aquesta idea de l'autenticitat o d'aquesta idea de superar els teus propis límits, de la muntanya, de romantitzar l'entorn rural, i crec que poden conviure les dues coses, d'una persona autèntica instrumentalitzada per tot una cultura de l'autenticitat.
0: Al final, d'això també en parlem molt arran del boom de xarxes socials, influencers... Aquest estiu ha estat notícia la suposada crisi dels influencers, que la notícia de 3Cat explicàvem, estan perdent seguidors.
3: Aquest vídeo d'una influencer que donava per fet que tothom tenia 3 mesos de vacances.
4: La gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes.
3: Són exemples de polèmiques que han posat aquest estiu els creadors de contingut al centre del debat. Perfils populars han perdut seguidors i alguns ho han qualificat com la caiguda dels influencers.
5: Bàsicament el que ha cansat és aquesta sensació d'irrealitat d'una banda, i el fet de tenir la sensació de que tots aquests continguts majoritàriament són publicitaris.
0: Sensació d'irrealitat, que hi ha molta façana. Això és el que li està passant als influencers, que de cop i volta la gent ha vist que tots, no tots, però que molts d'ells és irreal i que doncs no és autèntic, no és, sí, no és genuí.
1: Crec que hi ha una part d'això, sobretot perquè la pròpia idea d'influencer o la pròpia idea de creador de contingut es basa molt en aquesta idea d'identificació amb l'audiència, aquesta idea de proximitat que potser les grans figures de la televisió, els actors, els futbolistes, no tenien. I en el moment en què aquesta gent, aquests influencers, passen a ser com els models tradicionals de celebritats, en el moment en què aquesta distància entre públic i creador s'eixampla, la gent deixa de percebre aquesta proximitat. Per això molts influencers o molts creadors han reivindicat, més petits, han reivindicat com que la seva raó de ser és precisament aquesta proximitat, aquest jo sóc com vosaltres, no sóc com aquests grans influencers.
0: De fet, el mes de febrer, crec que era, vas publicar un article a Núvol parlant dels nostres amics, companys, del Que no surti d'aquí, i explicaves directament que havies vist La Llum, que era l'espai més lliure que hi ha a la corporació de mitjans audiovisuals. Per què els vas fer aquest article? Què t'inspira el Que no surti d'aquí? Perquè ara que parlem d'autenticitat... A mi m'ho pregunten molt, no? Ostres, allò que feu amb ells i quan et relaciones amb ells, ostres, són iguals dins... Són iguals. La conversa que tenim aquí quan baixen és la mateixa que podríem tenir a dalt de la redacció quan ens creuem amb la Juliana aquí a la porta de la redacció.
1: He de reconèixer que una de les coses que em fa més il·lusió de ser aquí ara mateix és
0: anar... poder-te'ls creuar després.
1: Exacte. No, jo vaig fer aquest article...
0: Ara els farem... Feu-los baixar, que sàpiguen que tenen aquí un...
1: Bueno, ja saben,
0: no, ja saben qui és, perquè el dia de l'article ens el vam passar tots, l'article. Vull dir que t'estan esperant.
1: Jo aquest article el vaig fer perquè... Jo normalment sóc algú que critica molt i que...
0: Sí,
1: i
0: aquesta empresa també, sí.
1: Sí. I crec que de tant en tant també està bé mostrar entusiasme per alguna cosa, i jo pel que no surti d'aquí...
0: Dius, ens passem el dia criticant, home, si hi ha una cosa que ens agrada, deixa-me-la dir també, no?
1: Sí, com a mínim, crec
0: bé,
1: que...
0: Bé.
1: De justícia. I crec que el Que no surti d'aquí... crec que molta gent el que diu és que ha triomfat perquè s'afereix en català i és una cosa que no hi havia i era un nínxol que potser s'havia d'omplir.
0: Això és veritat, no?
1: És, en part veritat. Mínim. Però crec que també hi ha una part molt important que té a veure amb aquesta autenticitat, que és una cosa que també es relaciona amb totes aquestes altres coses que critico, que crec que és un ambient, el català o la Catalunya actual, sobretot dels mitjans, un ambient potser molt, molt opressiu, un ambient on és molt fàcil caure en aquestes dinàmiques de complaença, d'autocensura, de fer poca cosa, i en canvi crec que aquest programa trenca molt amb tots aquests esquemes més tradicionals i m'agrada.
0: Clar, tu parles d'autenticitat com una cosa inspiradora. És inspirador que no surti també, en certa manera?
1: Crec que hi ha molta gent, no?, que vol ser com ells, o com a mínim que els vols tenir d'amics. Crec que hi ha molta gent que a qui li passa això. I crec que l'error d'aquesta aquest element inspirador de l'autenticitat és que és molt fàcil caure en la imitació. És a dir, que allò que tu t'inspira d'aquella genuïnitat, aquella autenticitat que tu t'inspira del teu podcast de confiança, és molt fàcil que tu l'adoptis, no com a inspiració per ser tu qui ets, sinó per ser una còpia d'aquella cosa que t'agrada a tu.
0: En el fons, amb la Sotana ha passat una mica el mateix, no? Clar. És a dir, la Sotana neix en no saps ben bé d'on, ni de cop i volta, allò que feien gairebé amb dos iogurts i una gravadora, ara ho fan amb molt ben fet, i després han anat apareixent alguns bons i altres no tant, rèpliques,
1: futbol, ara,
0: rèpliques, sí. I a vegades que no són ni de futbol, no? Però que són, no deixen de ser rèpliques, no?
1: Clar, i això m'agrada molt del podcast, o penso que és molt característic del podcast, aquesta idea d'escoltar el podcast i pensar, buah, és que jo amb els meus amics tenim aquestes converses i si en faig un és que ho petaré perquè som graciosíssims nosaltres i som més graciosos fins i tot que els de la Sotana i la gent no ho sap, això.
0: Clar, i que a vegades sembla que es posen allà els quatre sense haver parlat res ni preparat res, i que hi ha no només un talent, sinó també una feina al darrere. En català és més difícil encara ser autèntic o no? Això no hi ha barreres lingüístiques, ni opressions, ni coses d'aquestes?
1: Crec que no n'hi ha, però és més fàcil, o hi ha més incentius per comportar-te d'una certa manera, que és explotar aquesta catalanitat. O hi ha dues trampes. Una és, per una banda, renegar d'aquesta catalanitat que et fa semblar provincià o et fa semblar poca cosa i, per tant, fer-te espanyol o fer-te ciutadà del món. I, per l'altra, fer-te molt català, excessivament català, i això també és un perill.
0: Sempre estem en situació perillosa. Si és massa perquè és massa, si és poc perquè és poc.
1: Jo crec que sí. Jo crec que sempre estem entre... els catalans en general sempre estem tenim el precipici a tocar i hem de vigilar molt.
0: El llibre deixes anar una frase bastant contundent de com construeixen la identitat catalana molt joves. Dius, la caricatura passa a ser del model a partir del qual molts joves construeixen la seva identitat. La identitat catalana s'acaba apropant a la idea que un foraster té la identitat catalana amb tot el que això comporta. Per què passa això?
1: Crec que, sobretot els darrers anys, se'ns ha insistit molt amb aquesta real i perillosa castellanització o descatalanització del país, i això és un problema, i és un problema molt greu, però això fa que molta gent vulgui ser més catalana que mai, o això fa que molta gent vulgui reivindicar i vulgui desacomplexar-se més que mai, i crec que tenint el país com el tenim, crec que
0: com el tenim el país?
1: Desballestat per tot arreu, Francesc. Tenint el país així, crec que és molt fàcil caure en aquesta caricatura, perquè són els recursos que tenim, perquè nosaltres veiem coses, veiem catalanitat per tot arreu, i és molt fàcil adoptar-la. Però crec que caiem en el perill d'agafar-la morta, aquesta catalanitat, d'agafar-la passada, folcloritzada, simbolitzada, i això és perillós perquè, en el fons, t'estàs carregant qualsevol vivacitat, qualsevol cultura autèntica, genuïna.
0: D'això hem parlat avui amb el Pol Vinyes. No ets especial. Bé, jo crec que una mica especials ho som tots, però el llibre No ets especial, una càpsula sobre identitat i cultura en l'era de l'autenticitat, parlant d'això, de com es construeixen identitats i de com ens presentem davant dels altres i com ens perceben. Pol Vinyes, ha anat bé el debut a Catalunya Ràdio, sí, no?
1: Prou bé, no?
0: Jo crec que ara, vaja, si no han baixat, baixaran ara i et saluden els companys del...
1: És que estan preparant el programa. Ara.
0: No, però jo crec que ja el tenien tot a punt, avui. Què ens han dit que ens explicarien avui? Avui era... això, el Peter Vives. Avui va de Peter Vives. Per tant, avui no fan celebrities espanyoles, que et queixaves a l'article. Avui fan una celebrity il·lustrada. Pol, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Abans de Svetlana, que venen de seguida a fer teràpia de grup, avui posa'm exclusiva o novetat.
6: Novetat.
0: Avui és un dia complicat a Renfe. Imagina't tu quina novetat. Incidències provocades pels aiguats les últimes hores, però, atenció, això sí que és novetat, tenim bones notícies. Marilos García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Per què tenim bones notícies?
6: Sí, s'ha acabat d'informar Rodalies fa pocs minuts que ja s'ha restablert el pas de trens de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac.
0: Home!
6: Recordem. Sí, sí, hi havia aquest esvoranc que s'havia fet a Montcada i Reixac. Sembla que no era massa gros i per això també l'han pogut reparar amb una mica de rapidesa. I s'havia fet ahir a la nit a causa dels aiguats. I això estava afectant els trens de les línies R2 Nord i R11 que no podien passar pel tram entre Sant Andreu i Montcada i per això s'estava fent aquest tram amb autobusos, cosa que genera doncs, més retard, més complicació pels usuaris que han de pujar, baixar. A partir d'ara doncs, ja diuen que s'han de recuperar progressivament horaris i freqüències de pas habituals.
0: Bé, per tant, la gent afectada per aquests incidències mica en mica
6: doncs ja
0: sembla que es comença a recuperar.
6: En queda alguna encara? Per exemple, la R4 es veu que de retruc, imaginem que potser falta algun maquinista, no sabem ben bé què passa, però diuen que per causes operatives doncs tenen retards a la línia R4 que poden superar els 30 minuts. I per això doncs també han establert un servei per carretera entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa, de més a més dels trens doncs per reforçar aquests problemes que hi ha per evitar que no siguin tan importants. I també queda encara el metro a la línia L11, que està funcionant de forma parcial només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana també per als aiguats d'ahir al vespre.
0: Res, que plou i les coses no funcionen.
6: Sí, sí, ja vas veure, el metro era com un brollador d'aigua.
0: No, mira, Aquòpolis de Salou l'altre dia i alguna imatge que he vist, més o menys, hi havia alguna atracció que s'assemblava.
6: Sí, que no fa.
0: Mariluz García, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Ara anem a Esberlana, però atenció, perquè avui sabeu de què parlen? Parlen d'una persona que avui ha dit això.
7: Yo también le digo que yo prefiero atender y tratar como uno más a un rumano, por muy rumano que sea, porque lleva años trabajando, contribuyendo y siendo uno más en Madrid. Pero un español delincuente, ocupa y que no respeta a los demás, para mí no es prioritario. Para mí todos somos
0: un rumano, por muy rumano que sea. Atenció, per cert, també, aquesta tarda, notícia, la subhasta del famós àtic que havia de ser per Ayuso i que al final ha entrat a subhasta, ha quedat deserta. Per tant, enhorabona als que encara tingueu opció de comprar-lo perquè ha quedat deserta. Fem una pausa i teràpia de grup amb Svetlana, avui Isabel Díaz Ayuso.
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
11: La IA és bona?
12: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
13: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
14: I això per què passa?
15: I a qui m'he de creure?
16: I què puc fer jo?
13: Per això fem l'Infocà.
17: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
13: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
18: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
19: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
20: Podríem tenir son.
21: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
22: Literalment.
20: Molt poques ganes de treballar.
22: És que tinc molta feina.
21: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
20: O quedar-nos al llit una mica més.
22: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
21: Amb quina ràbia.
20: Però per alguna cosa som els matiners.
22: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
21: A mi això també em va passar.
20: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
23: Som pura cafeïna.
20: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: Ara, Esbelana, un segon. 93-201-7474. 93-201-7474. Quan acabem la teràpia de grup, farem concurs. Concurs musical. 60 euros del Condis per qui truqui ara. Guardeu tanda. I ara anem a fer teràpia.
2: Doctora! Doctora!
14: Svetlana!
2: Doctora Svetlana!
14: Te voy a curar!
0: Avui a l'estudi de Catalunya Ràdio obrim consulta amb la doctora Svetlana perquè volem que els catalans tinguin a la seva disposició la millor cura possible. Doctora Svetlana, Roc Bernadí, Júlia Díaz, com esteu? Bona tarda.
15: Molt bé, ara que estem amb tu millor. Bona tarda, Garriga, i bona tarda, Catalunya.
0: Recordeu que el grup Svetlana fa música a les seves estones lliures, però la seva principal funció és curar els catalans.
14: Exacte.
0: Vaja, curar els catalans i els no catalans, també.
14: Sí, sí, perquè últimament, aquí a la consulta, estan venint els espanyols, eh?
0: Bé, van venir de Madrid la setmana passada.
15: Sí, espera't aquesta, també, perquè ens facturen a tots aquí.
0: Bé, recordem que podeu enviar les vostres peticions al 607-070901.
15: 607-070901.
0: Si voleu que la doctora Svetlana us diagnostiqui i us recepti música...
14: Exacte. Envieu-nos el vostre malestar, si teniu ganes de follar-vos els vostres pares,
0: no,
14: si teniu ganes de...
0: No cal.
15: Qualsevol cosa,
14: qualsevol
15: sí,
14: cosa
15: que sigui una mica així. Sí, sí, sí.
14: Perquè nosaltres ens estem formant, hem aprofitat aquesta setmana perquè no hem tingut concerts per formar-nos en coses així de Freud, d'aquestes
15: sí,
14: coses que...
15: Cada setmana una classe online.
14: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, tenim ja una pacient asseguda aquí amb nosaltres.
15: Sí.
0: Qui és aquesta pacient?
15: A veure, aquesta pacient la coneixeu tothom. Malauradament.
0: O no, depèn.
15: Però bueno, a veure.
14: I també ve, casualment, com la setmana passada, de la capital del Reino d'Espanya. Espanya no té prou en robar-nos, sinó que també ens envia els casos més complicats cap aquí, cap a la doctora Svetlana, perquè els puguem curar. Bé. La pacient d'aquesta setmana presenta un quadre força preocupant. Una ambició excessiva, una necessitat constant de protagonisme i un liberalisme salvatge. El primer dia a la consulta, quan va marxar, vam veure que ens havia fins i tot robat la cullereta del cafè
0: no.
14: que va prendre a la consulta.
15: Sí, sí,
14: I,
15: de, sí.
14: I després va i culpar els immigrants a Ceuta. Bueno, és que va ser tot un cas, eh? I no estem parlant de l'arpia de Ripoll, sinó ja us esteu imaginant de què estem parlant, Garriga? Tu, alguna...
0: Home, si ve de la capital del Regne Espanyol...
15: Home,
0: doncs...
15: clar, no pot ser ni més ni menys que Isabel Díaz Ayuso!
14: Presidenta de la Comunitat de Madrid.
15: La pobra venia trista i angoixada perquè los rojos es que me están dando por culo por lo del ático de los cojones. I ja no podia més. Es que no se puede hacer nada, nada. Ens deia entre llàgrimes mentre anava mirant idealista. I és que realment ella no només és la reina de Madrid, ella és la reina de los escándalos.
0: Home, ha aparegut amb unes quantes portades aquest estiu.
15: L'important al final és que parlin, no? Malament, bé, el que sigui. Com la setmana passada, no?
0: Sí.
15: I llavors, com sempre, nosaltres, Garriga, ja saps que a nosaltres ens caracteritza l'humor, no? I treure ferro.
0: Que no falti mai l'humor.
15: Llavors, a la nostra consulta, l'arma número 1 és sempre l'humor. I per això vam recomanar a la nostra pacient en riure-se'n d'ella mateixa, que és el més sa que un pot fer. Després del frau fiscal del nòvio, del seu germà i la gran venda de mascaretes, del posicionament, això sí que ni presumpta ni presumpta, amb ultradretants
0: això
15: com
0: sí.
15: el Milei, el Trump i fins i tot el genocida Netanyahu,
0: sí.
15: vam, no, ni presumpta ni presumpta, vam recomanar l'exercici de dansa lliure al ritme de Rafael. Ui, ella, uns vots que fotia, perquè clar, Rafael...
0: O sigui, us ho va jugar, això,
15: sí,
0: eh?
15: Sí, ella ho jugava, ella irònica ho és, almenys, sí, sí.
0: Avui receptem música per Isabel Díaz Ayuso.
14: La següent cançó que li hem receptat és la següent.
16: Un metro y medio de ti. Un metro y medio te quiero.
0: Això són els...
15: els amics i companys.
0: L'Adilla Russa.
14: L'Adilla Russa, que vam estar la temporada passada amb ell.
0: Sí.
15: I gràcies, Catalunya Ràdio.
0: I per què li recepteu aquesta cançó?
14: Per què? Perquè nosaltres una cosa sorprenent que ens ha passat amb la teràpia amb la Ayuso és que s'ha presentat sempre amb mascareta.
0: Ah, mira.
14: Vale.
0: Bé.
14: Nosaltres primer ho vam diagnosticar com un cas d'hipocondria severa, però després d'unes quantes sessions hem arribat a una conclusió diferent. El diagnòstic és clar. Síndrome d'acumulació compulsiva a mascaretes.
0: En té tantes. mascaretes,
14: no? La pacient ha acumulat tantes mascaretes que ha començat a donar-li sortida. Com que vendre-les ja era massa, i ara massa samat, ha decidit posar-se-les. De fet, Garriga, ens fa arribar una mascareta per tu.
0: Ah, mira, una mascareta provinent de la Comunitat de Madrid.
15: Ben llapadeta, amb una mica de coronavirus del 2019-2020.
14: Sí, amb una mica de babeta de lluç, aviam si t'agrada, Garriga.
0: És aquella típica mascareta rebregada, que ja no sé si s'ha fet servir, si no,
15: exacte.
0: I que només te la posaves en cas d'extrema necessitat.
15: Sí, exacte. Una dels avis que va dir, no passa nada que se mueren, total, ja se van a morir, no? Pues mira, aquí tens les restes dels
14: avis. Així que la nostra teràpia és tornar a reviure aquests moments de la pandèmia, no? I posar-los aquesta cançó.
0: Ah, un metro i medio, clar. Molt bé, aquesta és la primera cançó receptada per la senyora Ayuso, sí. Més cançons.
15: Vinga, continuem amb la teràpia d'Svetlana. Sentim aquestes declaracions i entendrem per on va la següent sessió.
1: Y es un presidente obsesionado con la mentira. Y como se ve cada día y cada minuto, obsesionado conmigo. Yo si fuera Begoña, andaría mosqueada. Yo me mosquearía.
15: És graciosa la noia, eh?
0: Sí,
15: Parla del Pedrito, ella es pensa que està al club de la comèdia i, de fet, hem hagut de fer un parell de sessions per deixar enrere el somni d'actuar en aquests típics garitos masclistes de la Gran Via madrilenya i tot això. Però, bueno, anem al gra. Ella és la que està obsessionada, realment, amb Pedro Sánchez, o sigui, no para de parlar d'ell.
0: El té al cap, eh?
15: El té al cap, també com els seus companys, no? I hem hagut de fer molta teràpia de visualització i respiració conscient per poder-lo deixar enrere, tot i que no ha funcionat. L'últim recurs ha estat aquest temacle de la Uineta, que ja va fer servir ella en el seu moment per fotre fora el seu gran amic Casado.
0: Ella Ayuso, no la Uineta.
15: Ayuso. No, exacte,
0: la Uineta no va fer fora Casado.
15: No. Bueno, mai se sap, eh? Les reines del pop tenen molt poder. A veure, i diu això. El que no sap és que no és l'única que canta aquesta cançó. Hi ha tota la seu del PP preparant-se-la de cara aquest maig que ve. Perquè aquesta cançó es diu Vés-te'n de la festa i l'estribillo diu això. Que és el tema favorit de la Yuli de Uineta.
14: M'encanta.
15: Ella l'encanta, perquè la Uineta, tu saps que surt amb un furri? Saps el que és un furri?
0: Ah, sí?
14: Però de la Uineta.
15: Tipo aquests, com es deien, els Lendarians, els Legendarians?
0: Els
15: Therians, no?
0: Sí.
15: A la Uineta també li va el tema Therian. I potser, qui sap, a la Yuso també, no? I continuem, sisplau, amb la següent cançó, Júlia.
0: Més receptes per la senyora Yuso.

0: Los bomberos. Això va ser un altre tema a tractar amb la nostra Ayuso, perquè durant els greus incendis forestals de Madrid aquest estiu, la nostra pacient Issa, com ens agrada dir-li, va venir a la consulta afirmant molt convençuda que la Verge els hi donaria la força necessària als bombers. Ja. Nosaltres vam tractar això com un deliri religiós i vam pensar que la millor manera de treure-li el cap va ser amb aquesta cançó. I li vam receptar aquesta cançó perquè, Ayuso, carinyo, els bombers no apaguen els focs amb oracions. El que necessiten són mànegues i recursos.
1: Dino, Juli.
2: Qui canta això?
0: Això és una versió, és la versió original de los...
3: Los guachitos, no?
0: Sí.
2: Los guachitos, t'ho acabes d'inventar
3: per la patilla.
2: Mira, els guachitos, va, tenim més receptes.
3: Vinga, va, sí, acabem fins aquí, que de moment la musicoteràpia no ens està servint gaire amb la Ayuso, perquè veiem que continua amb el seu deliri. Llavors, ha estat un autèntic plaer, realment, poder tractar una pacient com la Ayuso, tot i que no ho sembli. Perquè és fins a la data, Garriga, la pacient més complexa amb qui hem après més.
2: Un repte.
3: Ha sigut un repte, exacte. Hem pogut reconèixer el perfil que ens va ensenyar la nostra mestra Maria Júlia Luderwald.
2: Ja, la vam dir.
3: Qui és. Sí. La Ayuso encaixa perfectament amb l'arquetip del narcisista, l'ególatra, i ja que és una persona absolutament immoral i maníaca, i, per tant, una psicòpata amb totes les seves lletres. O sigui que,
2: això és la vostra diagnòstica.
3: Això és el nostre diagnòstic. La Comunitat de Madrid està governada per una psicòpata.
2: Presumpta psicòpata.
3: Llavors, nosaltres ja li hem dit quin és el diagnòstic, però sobretot quin és el tractament. I és que ella ha de plegar de la política i allunyar-se de la vida pública. Això és el que li convé més, tal com han fet altres narcisistes i psicòpates com Albert Rivera. I una molt bona idea seria fer un primer retiro a Benidorm per reconnectar amb la seva essència, la d'una senyora bien. Aquest clàssic de les bistec mai falla. Senyores bien, capitalistes, antidemocrates. Senyores bien, que mai passa de moda, esperem que ens faci cas i que el proper maig, com diu la Uineta, se'n vagi de la festa.
2: Avui hem fet teràpia per Isabel Díaz Ayuso, per superar aquest estiu complicat que ha tingut, i amb aquesta sessió de musicoteràpia de la doctora Svetlana esperem que li vagi bé i que estigui més tranquil·la. Exacte. I que els madrilenys també estiguin més tranquils.
3: Sí, tranquil·litat per tothom.
2: Exacte. Si voleu música per vosaltres o per algun familiar o amic, 607-07-09-01. Aviat començarem a passar per antena. Exacte. Consultes dels nostres oients.
3: Exacte.
0: Envieu-nos àudios.
3: En rigorós directe, com avui, tot i que em sap molt greu, però avui no ens podem quedar al concurs.
2: No us podeu quedar al concurs?
3: No. No. Perquè tenim molta... No.
0: És que tu no saps
3: el pacient que et portarem la setmana que ve.
2: Sabeu que la Maria Júlia passa per aquí davant de la ràdio tot sovint?
3: No m'ho diguis!
0: De fet, ara hi anem.
3: Mira-la, mira-la, Júlia! Corre, avança, tu, Maria Júlia!
2: Doctora Svetlana, gràcies.
4: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: 60 euros del Condis és el xec dels supermercats que us endureu. Valor, 60 euros, guanyador, qui encerti la pregunta o guanya el desempat. Tinc dos concursants preparats per participar aquesta nit. Aquesta nit, jo, com si això fos el late de TV3 o de Catalunya Ràdio. Mira, tinc l'Arola de Mataró. Arola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Com estàs, Arola?
5: Pues tornant de Barcelona. I vosaltres com esteu?
2: Doncs mira, estem acabant el programa ja, però tenim el concurs per resoldre. Si vols, ens ajudes i participes. Què et sembla?
5: Estupendo.
2: Sí? Escolta, ets fan d'Oasis?
5: D'Oasis, sí.
2: Sí? Dilluns van anunciar aquesta nova gira que passarà per Barcelona, 10-11 de juliol, i són els protagonistes del concurs d'avui. Ara sonaran quatre cançons.
5: Sí?
2: I has d'encertar quina de les quatre no és d'Oasis. N'hi ha una d'intrusa, d'acord? Quatre, una no és d'Oasis. Primera cançó. Segona cançó. Tercera cançó. Quarta cançó. Arola, quina de les quatre no és de Blur?
5: Jo crec que és la segona.
2: La segona, eh? Doncs és una resposta correcta, perquè a més t'he dit de quin grup era, que és Blur. Eren tres d'Oasis i aquesta, la segona, era de Blur. Per tant, has encertat, Arola. Bé. Bé, bé, bé, jo l'he cagat, però tu has encertat. No pengis, Arola. Mira, que tinc la Carme. Carme, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: On et trobem?
1: Estic a la carretera, vinguem cap a Barcelona.
2: Ah, mira, i d'on vens?
1: De Castelló de la Plana.
2: Ah, mira, però ets de Castelló o ets de Barcelona i tornes?
1: Bueno, sóc catalana, però visc a Villarreal de Castelló.
2: Ah, mira, no treballes pas al club de futbol? No, no?
1: No, ja estic jubilada.
2: Ah, i el Roig, el coneixes?
1: Com?
2: El senyor Roig.
1: Ah, en Roig, sí. En Roig del Villarreal del futbol, sí.
2: Però el coneixes en persona?
1: Ah, no, persona no, no.
2: Ah. No, pensava que aquí
1: no,
2: tenim
1: no,
2: una amiga de Fernando
1: no, no
2: Roig.
1: No vaig anar, no
2: ha estat divertit, això. Bé, escolta, a tu et toca fer també prova musical. En el teu cas, parlem de Lady Gaga. Et posaré quatre cançons. Una d'elles no és de Lady Gaga. M'has d'endevinar quina, d'acord?
1: Sí, d'acord.
2: Vinga, primera cançó. Segona cançó. Tercera cançó. I última cançó. Carme, quina de les quatre no és de Lady Gaga?
1: Jo diria la tercera.
2: Ets molt fan de Lady Gaga?
1: No gaire.
2: Tens fans a la família de Lady Gaga que t'han inspirat?
1: No, no, no, no tinc a ningú que m'apunta, no, no.
2: No?
1: No tinc fans, no, no, però mira, m'ha semblat que era diferent.
2: Doncs t'ha semblat bé, perquè és correcte.
1: Gràcies.
2: És correcte. Bé, doncs tenim un empat entre la Carme i l'Arola. Per tant, ho desempatarem

0: 89. Carme, t'has quedat molt a prop, però no ha pogut ser,
1: Un altre dia.
0: Això mateix, i records al Fernando Roig.
1: No crec, gràcies, però no crec.
0: Una abraçada. Vale, Arola, enhorabona,
1: Gràcies.
0: Estàs contenta,
1: Bueno, estic aquí, més a més, amb els ajudants.
0: Home.
1: Que venim tots de l'escola, o sigui que estan supercontents, també.
0: Doncs a celebrar, una abraçada.
1: Moltes gràcies, adéu.
0: Notícies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. La circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre s'ha restablert, segons ha informat Rodalies a través de les xarxes socials, després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvorany que va aparèixer fa només dos mesos al mateix punt i que el juliol es va empassar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies de Montcada. Tècnics a DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També ha tornat a la normalitat el metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, però ara ja funciona del tot i l'andana central de Fabra i Puig a la línia 1 torna a donar servei. Només queda una parada afectada a l'estació de Can Cuiàs a la L11. Més notícies amb la Maria Costa.
4: Els experts auguren que els preus elevats dels pisos es mantindran, però no baixaran. Ho ha assegurat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, després de saber que mai, com ara, havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
4: En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona, Castelldefels, el preu supera de llarg els 4.000 euros.
3: I encara parlant de pisos, el polèmic àtic de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid i va posar a la venda es queda sense comprador. Segons l'empresa pública que gestiona l'immoble, no han rebut cap oferta per un pis que el govern madrileny va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'àtic d'alta categoria havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot el president Pedro Sánchez han acusat Isabel Díaz Ayuso d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
4: Polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, ha dit que no es tracta, malauradament, d'un cas aïllat.
6: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
4: El govern ha admès que és un despropòsit i diu que està disposat a prendre mesures.
3: El Saló Líber d'aquest any reunirà a Barcelona 9.000 professionals del sector editorial amb 250 expositors de 19 països del 29 de setembre al 2 d'octubre. En la presentació de la 44a edició d'aquesta fira, els editors han informat que el sector ha tingut un creixement del 3,3% en la facturació anual fins a superar els 3.100 milions el 2025 al conjunt de l'Estat. Daniel Fernández, president del Gremi d'Editors de Catalunya.
7: En los últimos 12 años, el mercado editorial español ha crecido en facturación. Después del gran batacazo del 2010, los españoles cada vez leemos más y cada vez compramos más libros.
3: Més de 100 milions d'euros de la facturació de l'any passat van provenir de la venda de drets, una xifra que els editors anticipen que creixerà. Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça ha reprès els entrenaments de cara al partit de dissabte.

0: al camp del Sevilla. Hores d'ara és dubte el porter Joan García, que té molèsties al genoll. Avui es tanca la jornada de primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga-Vilareal a 9:45. La setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elja a casa. Els blanquiblaus jugaran a les 9 del vespre. El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés a la Lliga, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola. Romeu també ha demanat un últim fitxatge abans que es tanqui el mercat. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 9:45 a la pista del Montpellier. És un partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. I en tennis, Paula Badosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil.
1: Fins aquí les notícies. Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
2: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
3: No te la pots perdre.
4: Però si és brutal.
5: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
6: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
5: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
6: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
5: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Avui tampoc ha estat bé de temperatura.
2: No estic mai bé de temperatura.
1: Sempre, aquí, rasca, sempre hi ha polèmica aquí,
2: sempre hi ha un fred.
1: Amb la calor.
3: Ja l'he parat.
1: Però tu, Roger, tens fred?
3: No, estic perfecte.
1: Sí, al final només són la Juliana i la... Bueno, no només. És veritat que hi ha més gent que es queixa, a part de la Marta i la Juliana.
2: Tu ets com en Cuní. Saps que amb en Josep Cuní...
1: És un bon elogi, aquest, no?, en principi.
2: En Josep Cuní hi havia aquesta rumorologia, que crec que és una cosa contrastada ja, i confirmada,
1: que tenia els platós molt freds.
2: Que semblava al Pol Sud, allò.
1: Però a la tele, sobretot, té molt sentit, perquè si sues es pot veure.
2: Mm. No, qui més suava molt?
4: Hi ha els focus, en Joel Díaz. Sua moltíssim.
1: Els focus fan, no t'ho imagines, i fan molta calor. Mm. Jo tenia darrere un video wall i deies, l'esquena és com si tingués el sol aquí darrere.
4: Clar, però aquí no hi ha cap focus.
1: No, a mi, qui m'il·lumines tu?
4: Ets un romàntic, Francesc. I vull que segueixi sent així molts anys.
1: Ho intentaré.
5: Això no es perd, eh? Això va més,
1: tu creus,
5: no,
1: que no,
5: amb els anys.
1: No és
5: va
1: veritat,
5: més.
1: No és veritat.
5: Sí, perquè jo ho era zero i ara ho soc una mica. Per tant, estic notant que...
1: I amb què tu notes que ets més romàntic?
4: Home, estàs més carinyós, tu, últimament, els últims anys.
1: No, el somriure que tens quan arribes a la redacció, jo no te l'havia vist abans, eh? Això també és veritat. Arriba amb un somriure, cada dia.
4: Home, ara...
1: Com a mínim els últims quatre.
4: Ara és perquè està molt il·lusionat.
2: Oh, és veritat.
1: Però ja es pot...
4: Bueno, hi ha una il·lusió nova des d'avui al migdia.
2: Ah,
5: és... No, què dius? No és al migdia. Des de les 5?
1: Des de les 5 de la tarda.
2: Sí. Qui és? Fa una horeta que ho estem cultivant.
5: Com una...
2: Però sembla que es podrien casar i que la cosa podria anar més.
5: S'ha obert una finestra que no sé si dona a l'amor o a la misèria, no se'n donarà.
4: Però hi ha molta llum.
1: El ventall és aquest, eh? Amor o misèria?
5: Sí. Va. I hi ha esperança, perquè com que no sé que hi ha l'altre cantó...
4: Mira, perquè ja és una noia amb nòvio, això ja.
1: Quan el ventall és amor o misèria...
4: No,
2: un altre cop.
4: No, té una relació oberta.
5: Exacte.
2: I tu t'hi vols ficar?
1: Però a les 5 de la tarda, però si es fa una hora...
4: No, però la relació ja la tenien oberta d'abans, eh?
1: No, ja m'imagino.
4: L'han obert fa una hora.
5: És la finestra, el que hem obert fa una hora.
1: És que és algú de la ràdio.
4: Existeix internet, Francesc, benvingut al segle XXI. Hi ha coses que passen online.
1: Ah, o sigui, ha estat un tema de...
4: Està passant en línia.
2: Però t'agradava de fa temps, aquesta persona?
4: Sí, Marta.
5: La tenia vista, diguéssim, aquesta persona.
1: I què ha canviat?
2: Està embarassada?
4: No està embarassada, no, tot i que en Roger alguna vegada ha tingut fetitge amb aquest tema.
1: No, en què pensaves, Marta?
2: Doncs amb una persona que està a punt de parir i que en Roger li agrada.
4: Ah, ja sé qui dieu, l'Anna.
5: Sí, digues el cognom i el DNI, si vols, i que em truqui i em foti una denúncia, de pas.
1: No,
4: jo crec
1: no
4: que l'Anna li agradaries, eh? A més, l'Anna és molt oient. I això també és el teu patró, vull dir que t'encaixa.
1: Perfecte, així segur que no se n'assabenta. Mm. Perfecte. O sigui, sí.
5: Bueno, és que a mi m'agrada força gent. El tema és que llavors jo els hi agradi en elles.
4: Home, tu també agrades molt, Roger.
1: Sí.
4: I t'agrada agradar.
5: Sí, i a vegades ho noto, que agrado, però el tema és...
2: Ets qui agrada més d'aquesta taula, d'aquest estudi.
1: No, sí. Per tant, no és la persona de la que vam parlar ahir fora d'antena.
5: Aviam.
4: No.
5: No em facis això ara perquè...
1: No,
4: aquesta persona és... Tu tens ganes també, Roger, per altra banda, d'experimentar amb coses noves.
1: No, hem dit que no entrarem.
5: No, per exemple...
1: No entrarem. No entrarem.
5: No, gràcies, no entrarem.
1: No entrarem, no, perquè ja hem de respectar aquí...
4: Hem de començar el que no surti perquè tenim moltes coses avui a explicar i perquè veig que és que se'ns està descontrolant aquesta
1: abraçada, no? Sí, no, hem estat a punt de vessar-la ara.
5: Sí.
1: Perquè si obrim aquesta aixeta...
4: No,
1: la pantanada de tous.
5: Sí. Aigua fins als turmells.
1: Vinga, doncs arriba el que no surti d'aquí, va.
6: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat. Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
8: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.punara.cat, organitzat pel diari Ara.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: I sopem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folc.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
17: Solidaris.
0: Amb Mercè Folc.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
18: Eh? Ei, mama, què tal?
19: Ja heu tornat a començar el programa normal?
18: Què vols dir normal?
19: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
18: Ah,
19: perquè
18: no.
19: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
18: Mama,
19: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
18: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar
19: per... Què fareu aquest any? Eh? Veig que n'hi ha un de nou.
18: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
19: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
18: Ah, no?
19: Massa alt.
18: Què vols dir, que és massa alt?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
21: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
22: Bufant espelmes amb la bressola.

La Bressola està d'aniversari rodó. 50 anys fa ja que promou l'ensenyament en català a la Catalunya Nord i ho commemora amb un recopilatori de 15 cançons tradicionals nord-catalanes versionades per artistes com Mamaduixa, Alosa, Ferran Palau o Maria Hein i també Renaldo i Clara i Gravo, que signen junts una matinada a la fresca.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. Pot ser que avui estiguis especialment content?
3: Jo estic molt content i crec que tu també estàs molt contenta i la Marta també la veig molt contenta.
4: Sí, sí que estem avui així...
5: Amb el content pujat.
4: Amb el content pujat. Mm-hmm. En Roger té sentit especialment perquè té una nova il·lusió recent encetada. No? De fa una horeta,
3: més o menys.
5: I com esteu?
3: Doncs, de moment està...
4: Com us va?
3: Ens està anant molt bé, però, clar, és tot molt recent, i mai millor dit, perquè és que el primer missatge és de les 4:45.
4: Sí, que és molt nou tot.
5: Qui ha obert aquí?
3: He obert jo perquè...
4: Per un gest d'ella
3: a la vida real, diguéssim. I jo he respost per la vida digital.
5: Molt bé. És intel·ligent, troba, eh? aquest moviment és intel·ligent.
4: És que la vida real i la vida d'internet es va creuant.
5: Sí.
3: Bueno,
4: i en Roger
3: sí.
4: És expert també en aquest tema.
3: Exacte, portar d'una cosa a l'altra.
5: Ella al final és el fundador d'adolescents.cat.
4: Vull dir que no ho hem d'oblidar mai.
5: Pioners.
4: La primera web juvenil en català íntegrament, i et diré, anant bé l'última. Perquè no
3: sí,
4: n'hi ha hagut cap més encara.
3: Que anem.
4: No és tant culpa del català que s'estigui acabant, sinó més culpa de les webs.
3: Les webs, és que no ja existeixen les webs.
4: Sí. També és una pena.
5: I la d'InManagement segueix sense funcionar, no? Deixa'm mirar, deixa'm revisar si han tingut alguns dies.
4: Segueix semblant amb l'entrada del Chain.
3: InManagement, l'agència...
4: És un nivell de cutrada
3: de la Dulceida, que
5: no, no.
3: Estan en obres a la web.
5: Amb el comptador encara 00 dies, 00 hores, 00 minuts, 00 segons, però aquí no passa res.
4: Ah, la Dulceida, que per cert, després d'aquest gran casament que va tenir a S'Agaró, està ara gravant La Gran Cita. Nosaltres ahir ho vam explicar aquí al programa, estan Arbúcies. Nosaltres vam comentar també que probablement avui al vespre hi aniríem, visitaríem el rodatge.
5: I què ha passat?
4: Doncs que això no serà possible, Marta.
3: Al final hi ha hagut un tema de...
4: Hem estat censurats pel propi senyor Trescà.
3: No, aviam.
4: No és la primera vegada que passa i molt em temo que no serà l'última. Resulta que el senyor Trescà ara està tan i tan enfadat perquè vam dir on es feia aquest rodatge.
5: Però si ho sabia tothom, no?
4: Tapa els teus concursants! No fotis cartells amb aquest grafisme fastigós i lletgíssim de La Gran Cita que has fotut.
3: És veritat que tot Arbúcies estava ple de cartells com indicant...
4: Catalunya és un poble, germà!
5: Però aleshores és una rabieta, no?
4: És una rabieta.
3: És a dir...
4: També hi ha aquí un tema que també passa paral·lelament, que és que jo no me n'en recordava i no tinc cotxe perquè el tinc al mecànic, a l'Àlex.
3: Hi ha un tema pressupostari, també, és a dir...
4: I hem demanat un taxi i no encaixa.
3: Si tu demà et plantes allà... Perdona, avui al vespre et plantes allà, no et tancaran les portes i et quedaràs fora.
4: Llavors hi haurà males cares, Marta.
5: Però no estan tan enfadats com per tancar-nos
4: les
5: portes.
3: Sí, simplement no ens posen facilitats, o no li posen a la Juliana, facilitats per arribar-hi.
4: Dic, escolta'm una cosa, no tinc cotxe. Podem trobar, jo crec, la manera de gestionar-ho. Resulta que no s'ha trobat aquesta manera, doncs no passa res.
3: Última hora, també, jo ho entenc.
4: Et confites al programa, jo no hi penso anar mai.
3: No,
4: i no només això, sinó que li faré boicot actiu. No el miraré ni com a usuària, ni permetré que ningú de la meva família ni dels meus éssers estimats el consumeixi. I aquí al programa, ja us aviso, no el comentarem.
3: No, tu, no el
4: comentaràs. I demano,
3: sisplau,
4: a l'Oientat...
5: A mi no pots dir que ets de fake, no?
4: Demano a l'Oientat també, sisplau, que foti el favor i no es posi la segona temporada de La Gran Cita. Només em sap greu per Antonio.
5: Això sí que sembla una rabieta.
4: No, és molt més grossa la meva que la seva. I més grossa que pot ser. Vull dir que molt de compte, senyor Trescat.
3: Si això ho arregleu d'aquí dos dies, si sempre esteu igual.
4: Jo espero que el senyor Trescat m'escrigui un WhatsApp de disculpa. I espero que em permeti anar al tant rodatges de La Gran Cita com a mi em vingui de gust i que Antonio em faci una abraçada, que fa moltíssim que no el veig.
3: Doncs que passarà exactament.
5: Crec que es diu rebequeria, per tant, corregeixo.
3: Exacte. Això no estava previst.
5: No.
3: Podeu comprovar. Vaig a mirar...
4: Bé, és que és una última hora, ho acabo de descobrir jo també.
3: Bueno, sí, se t'ha informat fa poc. Bé, us haig de comunicar que ara farem un petit viatge, perquè així ens ho reclama l'actualitat i també l'audiència.
5: És que és el teu dia, avui.
4: Per això estàs tan content, no pel nou amor, és això.
5: Era pel programa.
3: Sí, i perquè ens anem fins al Marroc. Va, sisplau, allà hi tenim una parella de perfectes d'aquest programa, que són en Miqui Núñez i la Sara Roy. Un viatge que, la veritat, no ens agafa per sorpresa, perquè el mateix Miqui ens ho avançava la setmana passada a la presentació de la nova temporada de Tres Cats.
4: Abans en Miqui m'ha dit que, a més, tenia una exclusiva per en Roger.
6: Roger, és on me'n vaig d'aquí uns dies.
3: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna cosa.
4: Comença per la lletra M.
6: Comença per la lletra M i acaben a rock. I vaig amb la Sara, d'acord?
3: És el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara, de fet.
6: Veniu, si voleu. Però aquest cop anem a entrenar, o sigui, me'n vaig a fer jo, o sigui, anem a fer cotxe.
4: T'has aficionat molt, això dels cotxes, per allà.
6: Sí, sóc un goril·la, la veritat.
4: Molt?
6: Sí, molt goril·la, molt fife, tot, sí.
3: I a la Sara ja li funciona, això del cotxe?
6: Sí, li fa il·lusió, ja li dic que... Jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí.
3: No, jo estaré molt pendent, però relataré a la ràdio com a biògraf oficial de la vostra família.
6: Ben fet. A veure si hi ha algú que t'escriu.
4: Crec que hem de demanar disculpes a l'audiència, primer de tot, per les nostres reaccions en aquests
3: els
4: clips.
3: Els vostres crits, en el moment que veu saber
5: lloques.
3: Que la Sara anava també al Marroc amb ell...
4: És una peixateria, això. No,
5: sí.
3: Tal qual. Bé, jo em vaig comprometre a relatar la seva escapada, i així ho farem. Per tant, aquí comença un nou capítol de la nostra sèrie preferida.
1: Com estan en Miqui i la Sara?
5: Disculpa.
3: Això ho tiràvem la temporada passada. Vull dir que recuperem, això és una nova temporada de Miqui i la Sara al Marroc, en aquesta sèrie que es diu Com estan en Miqui i la Sara.
4: Per què la Sara no fa alguna cançó al Marroc? Sobre el, no, aquests rius, bueno, que fa ella tocant la guitarra, doncs, dient que està al Marroc.
3: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. El tema és que en Miqui i la Sara estan bé, que això és lo primordial i el més important. I com ja sabeu, és la segona vegada que viatgen junts al Marroc. El primer cop va ser l'octubre de l'any passat.
5: Els va canviar la vida.
3: Totalment, va ser un viatge de parella i jo sempre he defensat que va ser un viatge on ells es van retrobar després de molts anys. Que no és que estiguessin malament, però a vegades sortir de Mata de Pera i anar a un altre país...
5: I sí que havia hagut un moment de crisi en la parella.
4: Home, i tant,
5: almenys vist des de fora... I per tot el que s'especulava de la Laura Escanés i ell. Hi havia molt rum-rum i potser la Sara va portar molt bé, però segur que van tenir les seves converses incòmodes.
3: Segurament que no havia estat una època fàcil.
5: I ja ho van parlar amb l'Escap a l'Eclipsi.
4: I tampoc ha de ser fàcil tenir un nòvio que no sap gaire bé si porteu 4 o 8 anys. I jo imagino que tot això també genera unes tensions, bueno, que l'única manera de treure-te-les de sobre
5: és anar al Marroc
4: entre dunes.
3: Menjant una duna i morrejant allà dalt. Bé, aquest any, però, us haig de dir que l'essència del viatge és completament diferent a la del primer viatge, perquè la Sara ha estat qui s'ha sumat al viatge grupal d'en Miqui i els seus amics. Una colla d'amics fife, amb qui des de fa anys corren rally junts, amb 4x4s pels deserts del Marroc, amb cotxes que, això sí, valen una pasta, perquè els has d'adaptar i...
5: Per tant, la Sara Roy ha estat segrestada. No passa res, però se l'han endut cap allà.
4: Està genial.
5: Perquè no entenc que voluntàriament vulguis anar a fer aquest viatge.
3: No, que vulguis experimentar això que en el teu nòvio el fa tan feliç i dius, doncs, m'hi sumo, a veure si és tan espectacular.
4: És l'única possibilitat de la Sara de passar més de 3 dies seguits amb en Miqui.
3: Tot i així, us haig de dir que la Sara està fent molt contingut i, a jutjar pel seu Instagram, ella ha viatjat sola. Perquè totes les fotos surt la Sara sola al desert. Jo estic content perquè la veig feliç, crec que s'ho està passant bé en aquest viatge, i només em fa patir que no ens caigui per la finestra del cotxe, perquè està fent com uns selfies amb tot el cos fora del cotxe, mentre el 4x4 va a tota velocitat pel desert. Vull dir que és perillós, i ho dic de veritat. Però atenció, perquè la Sara no és l'única que s'ha sumat en aquesta aventura. Contra tot pronòstic, en aquest viatge hi tenim una tercera perfecta, que és la Maria Vallespí, la influencer. Jo dic que contra pronòstic perquè m'ha sorprès la seva incorporació a la comitiva Núñez-Roy. A mi no em constava almenys que hi hagués una relació d'amistat més enllà de coincidir sovint en alguns esdeveniments públics. Jo no sabia que eren amics, crec que no ho són, en el fons. Però estic molt a favor de la gent que no té cap mena de problema a l'hora d'acoplar-se amb altra gent a fer coses noves. I ho dic des de l'admiració, perquè
4: totalment.
3: Jo no he estat mai capaç d'autoconvidar-me enlloc o de dir, em faria il·lusió venir.
5: I més en un viatge, perquè una cosa és un sopar. Un sopar organitzat pel Barbocata. Doncs et toca seure al costat de... Va dir el de sempre, el músic.
3: Sí, de
5: l'Opau.
4: Et toca seure al costat de l'Opau, ni pots, ni què pots.
5: Tu menges, tu menges i ja està.
3: Ell és expert d'autoconvidar-se.
5: Sí, però si t'hi fixes...
4: Home, l'Opau de Pons va venir, això és un detall de...
5: Que a mi no em va deixar... I ja prou, perquè vam dir que no parlaríem d'ell mai més.
3: Ahir em va trucar, sortint del programa, que ho sapigueu.
4: Que parlem més d'ell que de la Rosalia, però és que ell és molt important. Ell es va presentar al nostre sopar d'empresa de Nadal. On no només no havia estat convidat per motius evidents, que és que no forma part de la nostra empresa, sinó que, a més, no se l'havia ni avisat que estàvem passant aquell sopar.
5: Però el meu punt era, una cosa és un sopar d'empresa on t'hi pots deixar caure encara que no siguis empleat, i l'altre és marxar fins al Marroc i estar-hi uns quants dies, bueno, i més amb aquests cotxes de ràdio. Clar, hi ha molta convivència, íntima, no us coneixeu de res.
4: Perdoneu, però crec que es nota moltíssim, i no us ho dic amb dit acusador, sinó volent construir un relat en equip, que no sou seguidors de la Maria, perquè jo em vaig menjar tots els seus instastories explicant la prèvia del viatge, i ella parlava d'uns grans amics, per tant, entenc que cataloga en Miqui i la Sara com a grans amics. Nosaltres no sabem l'amistat, Nino, que hi ha darrere d'ells,
3: no ho sabem,
4: més enllà del que hem vist a Instagram.
3: Jo he fet algunes preguntes i no són... No, la Vallespí no està a l'alçada dels amics del tatuatge de Begú.
5: De Pals.
3: De Pals, perdona.
4: Doncs potser faran ara amics en aquest viatge.
3: Que potser sí, però per això dic que admiro la gent que no són molt amics, però s'atreveixen a fer coses amb altra gent i d'aquí potser en surt una amistat.
4: En qualsevol cas, el que sí que explicava la Maria Vallespí és que el que més li havia creat l'atenció d'aquest viatge i motiu pel qual s'hi havia unit és que ella, prèviament a dedicar-se a les xarxes, ella va estudiar turisme, relacions públiques, i havia estat treballant molt de temps en una empresa de cotxes de luxe. Per tant, la qüestió del motor, encara que poder no ens encaixi amb la imatge que tenim de Maria Vallespí, li funciona.
3: Li funciona el món del cotxe. Per cert, una escapada al Marroc, la de la Maria, que coincideix amb els rumors d'una possible ruptura entre ella i en Camil. En tot cas, sort que ha viatjat la Maria Vallespí amb en Miqui i la Sara, perquè gràcies a ella estem tenint contingut actualitzat, minut a minut, de tot el que està passant a la Jaima de Núñez Roy.
7: Estem allotjant-nos aquí, al mig del desert. Hola, veïns. Mireu, la Jaima. Que maco.
8: Vinc a espiar-vos.
7: Fes-nos un house tour de la Jaima.
8: Doncs aquesta és l'habitació principal.
3: Aquesta és la Sara.
8: La Maria i la Clàudia. Llavors, veniu.
9: La joia de la corona.
3: I apareix en...
7: Ostres. Uau. Oh, ula, però què és aquesta dutxa massiva? Uau.
3: Us heu d'imaginar una Jaima descomunal, enorme, amb dos llits, mira, una dutxa enorme, i la Sara que la va ensenyant.
4: Justament, citaré Miqui Núñez, no m'ho esperava, però t'ho prometo de veritat que m'està generant una mica d'enveja sana.
3: No t'agradaria ser-hi.
4: M'està fent una mica de fomo, penso que m'ho podria estar passant bé allà. No us ha fet una mica d'enveja aquest plan, ara, de sobte, amb aquest Instastory, aquesta energia de colònies, d'estar tots allà, s'ho estan passant bé...
5: No.
4: Allà hi ha, Marta, allà hi ha...
5: Jo m'ho absolut. Marta, no passa res, cadascú és com
4: allà,
5: és.
4: Allà hi ha alguna cosa, eh? Aquí hi ha potencial.
3: Però jo entenc aquesta energia de...
4: En aquesta colleta hi ha...
3: Caimes veïnes, no? A veure els veïns que diuen...
4: Esmorzar...
3: A quina hora esmorzem, no?
4: Aquell xandall abans d'anar al desert...
3: Clar que cada dia foten 12 hores de cotxe, també. Llavors no queda temps per pràcticament res, tot i que...
5: Em pregunto jo, perdó, en aquests viatges que fas amb amics, però que també hi ha parelles en aquest grup, hi ha moments d'intimitat?
4: Pregunta,
5: tu, Juliana, t'ho pregunto perquè tu moltes vegades has assistit, aquest estiu vas assistir a un viatge on hi havia parelles també. Com els hi funcionava el tema?
4: Hi vaig assistir i m'agrada que sàpigues que t'explicaré tots els detalls sobre els meus companys a nivell sexual en aquest viatge.
5: No,
4: era un tema molt comentat públicament.
5: Les
4: parelles ens ho compartien, de dir, no hem pogut ni fotre un quiqui perquè anàvem amb una agenda molt marcada. Tot i així,
3: però hi ha habitacions.
4: Totes les parelles involucrades en el viatge, En el meu viatge, van follar.
5: De quants dies?
3: Van trobar el seu moment.
4: Viatge de 15 dies, poder dos polvos o tres els van fer, jo em penso. Mm-hmm. Sí, que em corregeixin si m'equivoco.
3: Cada parella la seva habitació.
4: Cada parella entre ells el quiqui, en principi, i cada parella la seva habitació privada. I els solters anàvem a part, diguéssim.
3: Bueno.
4: I jo no. Diguéssim que no vaig trobar el moment tampoc de follar-me a la Clàudia.
5: No vas trobar cap cosí per allà?
4: No.
5: Vale.
3: Bé, en tot cas, n'estarem molt pendents. Jo he vist que... han visitat un mercat, almenys la Sara i la Maria, ho han compartit a la xarxa, s'han ficat uns turbants al cap, la foto, bueno, és curiosa, si més no. En tot cas, us mantindré informades, que sapigueu que he contactat amb la Sara, perquè m'expliqui com els hi està anant i vull sentir, diguéssim, de primera mà com està funcionant aquest viatge. No m'ha contestat, jo entenc que al mig del desert no hi ha ni 5G, ni 3G, ni res, però us mantindrem absolutament informats. Dos minuts i dos quarts de set. Ahir vam estar parlant d'un actor català a qui adorem perquè s'ha anunciat que serà un dels nous protagonistes de la primera pel·lícula de Woody Allen, i estem parlant de Peter Vives. Un nom que ja es veu que hem d'incorporar immediatament a la vitrina de perfectes del programa, perquè hem tingut molts missatges parlant d'ell al 677-27-1058. Bon dia, guapos. Escoltant el programa d'ahir, volia comentar-vos que en Peter Vives és el déu grec català. Treballo de cara al públic i el vaig atendre. És una cosa d'un cavalleresc, t'escolta, et pregunta, se'n va cap a un flirteig molt heavy però natural, amb aquests ulls que té que t'atrapen.
4: Podem contractar aquesta noia de guionista, sisplau.
3: La meva companya em va demanar que què ens passava. Pura màgia, aquest noi. Jo sempre el reconeixeré per la riera, però... Bueno, d'aquesta gent que sense voler flirtegen.
4: No,
3: saps?
4: Ell se'n va,
5: és un flirtejador involuntari.
3: Els hi brota de dins.
4: És la meva gent preferida, i per això i molts altres motius se'n va directe, però ja de pet, a la vitrina dels perfectes. L'haurem de seguir de prop. Ahir el nostre estimat Jaume Miranda ens va explicar aquest encreuament d'universos on un personatge de la Riera de TV3, perquè nosaltres sempre el recordarem així, ara sortirà una pel·lícula de Woody Allen, un dels directors contemporanis més reconeguts internacionalment.
9: Saps la botiga aquesta de Mataró on venen electrodomèstics amb tara? Doncs he vist una nevera superbarata. Escolta, i només té una rascada al costat que gairebé ni es veu. No l'he comprat, però sí, ja la tinc vista.
4: Un actor molt adorat a Catalunya, i sabem que és actor, cantant, pianista. Però quan parlem sobre la seva vida privada...
5: Escolta'm una cosa, perdó, però va sortir a Oh Happy Day?
4: Penso que pot ben ser.
5: És que, un moment...
4: És el típic que tu el busques i surt com la seva carrera cinematogràfica i són pantalles, o sigui, tot de portades superdispars.
5: Ostres, i tant que sí,
3: No ho sabem, i ens ha acompanyat tota la vida,
5: sí,
3: pràcticament.
5: Com ha jurat, jurat a la quarta temporada, eh?
3: Hòstia, molt bona.
5: D'aquest programa de TV3 molt mític, sí. Era de Can Coral, bàsicament.
4: Sí.
5: O TV3, o TV3.
4: O TV3, que va dir la Xenó i tenia tota la raó. Escolta'm una cosa, veus per això que tu penses en Peter Vives i te'n vas directament a la seva carrera professional? Què en sabem de la seva vida personal, Marta?
5: No res.
4: Ah, aquest és el tema, que en sabem molt poques coses perquè ell és molt gelós de la seva intimitat i són pocs els detalls sobre ell que han transcendit a la premsa. Però, per sort, existeix aquest programa i, per tant, ara mateix us explicarem què en sabem de la vida personal i romàntica de Peter Vives. En Peter ens neix a Barcelona el 14 de juny del 1987, un any molt potent, una gran fornada, el mateix any en què neix Gerard Piqué, Lionel Messi, la Marta Rimbau, o el mateix any que ens neix un petit Roger Carandella Gurb. El petit Peter va petar al si d'una família molt curiosa, i d'aquí ve aquest nom, que d'entrada podria també semblar-nos una mica estrany, perquè ell amb aquest català perfecte, diguent-se Peter Vives, et deixa també una mica descol·locat. Ahir ens ho explicava en Jaume, el seu pare és català i la mare és neozelandesa, que no vol dir australiana. I per això parla un anglès nadiu pel qual ha estat contractat per Woody Allen. Va començar a estudiar física perquè, segons ell mateix explica, era una carrera difícil i això li interessava. Només amb aquesta premissa ell ja en tenia prou, però ho va deixar de seguida. Fins aquí el repte, ja ens vam cansar de la carrera difícil. Perquè als 18 anys el van fitxar ja per treballar com a actor. Ell també ho devia veure molt difícil i va dir, doncs diguem que sí. I en termes romàntics...
5: Ni una parella li conec.
4: Doncs,
5: ni
4: Marta,
5: una.
4: Prepara't. En termes romàntics, en sabem poca cosa. Jo sí que puc endivinar-li, per això, entre el testimoni de l'oient i aquesta cosa de millennial de primera fornada, guapo i d'ulls blaus, ja es veu que aquest noi de més jove devia fer un mal que espanta. I, de fet, per comprovar-ho també només cal veure com responia ell fa més de 10 anys a quina era la bogeria més grossa que havia fet per amor.
5: A veure...
10: Quina és la cosa més bèstia que he fet per amor? I jo la cosa més bèstia que he fet per amor és agafar un tren. Fins a Calella.
5: És a dir, un dia normal per qualsevol altra persona.
3: Un dia
5: no?
3: La Renfe.
5: Un dia Renfe. Ai, quin geni.
4: És més del que ha fet Roger Carandell per qualsevol de les seves exnòvies.
3: També tens tota la raó.
4: Però, efectivament, és menys del que qualsevol enamorat fa en el seu dia a dia. Quan sents això, tu ja assumeixes que en Peter, fins aquest moment, no havia acabat de descobrir què significava la paraula estimar.
5: Però ell et fa un... com dient, la bogeria que vaig fer.
4: Jo,
3: com aquest, dient, prepara't.
5: Prepara't perquè...
3: Prepara't pel que ve.
4: Jo aquest gest l'interpreto com que ell se sap que el que està a punt de dir és molt pobre.
5: Ah, ell ja fent recollint cable.
4: Reconeix que com a bogeria justa.
5: Però està claríssim que per l'altra banda s'han fet bogeries per en Peter, eh?
3: Home, per ell, home, i tant.
4: Peter. Per que... en Peter es deu haver arribat a parar a la ciutat. Et diré, però, que ara, més d'una dècada després d'aquestes declaracions, estic convençuda que la resposta d'en Peter davant d'aquesta pregunta seria molt diferent.
3: Ell és un altre, eh? Passat 10 anys...
5: Com eres tu fa 10 anys?
3: En 29.
4: Igual, nen, perquè ja ens coneixíem i ets igual.
3: Pensava una mica diferent.
4: Bé, estaves enamorat de la Maria, et vas comprar aquell cotxe familiar pensant poder que tenies nens amb ella o alguna cosa així.
3: No, vam deixar, quan jo tenia 29, 30. Però
4: bé,
3: bueno.
4: En Peter Família ens va tenir un gran amor. I atenció, perquè el seu gran amor resulta que també és actriu. Una actriu anomenada Yaiza Navarro. No sé per què reacciones així, Marta, perquè a internet hi ha molt poca informació sobre ella. De fet, és allò que busques Yaiza Navarro i surten diversos perfils, ja no te'n surt ni un.
5: No, no, ella no em sona de res, però es van... els estic veient junts.
4: I es van conèixer gravant nit i dia la sèrie de TV3.
3: Quina meravella.
4: Home, és que això no ens pot funcionar més, no? Un amor produït dins de 3CAT. I del que en sabem, bastants secrets d'aquest amor. Perquè malgrat que en Peter sigui tan hermètic normalment, fa 6 anys va decidir concedir una entrevista a La Vanguardia, on ens en va donar alguns detalls. És una entrevista que li va fer a en Ramon Francàs, que va titular L'amor estable de Peter Vives. Que aquí en Peter havia mantingut una línia molt clara de discreció, fins que va dir, saps què? Ja, si començo a explicar la meva vida i ho vull ventilar, ja fotem aquest titular i ja passem de tot. Perquè
5: però
4: l'amor estable de Peter Vives... És
5: no acaba de ser clickbait, no? L'amor estable?
4: No, vol sempre que ens ha de ser
5: gaire sex. Ja. A veure, que és una cosa molt desitjable, però a l'hora de titular i buscar algun clic, l'amor estable no és el que més crida l'atenció.
4: Doncs, Marta, a mi em sap greu que diguis això i espero que no fos el cas i que aquest article no es perdés en el fons de l'internet, perquè no té pèrdua. Us aviso que el periodista s'agrada moltíssim i en Peter encara més.
3: Meravellós.
4: I, si m'ho permeteu, llegiré el començament d'aquest article.
3: Sisplau.
5: A veure...
4: Peter Vives Newell viu des de fa prop de 4 anys la seva primera relació sentimental estable.
3: Wow.
4: Viu amb Yaiza Navarro, a qui va conèixer darrere de les càmeres mentre rodaven la sèrie Nit i Dia, de TV3. Un dia, la Yaiza el va acompanyar amb cotxe cap a casa després d'un rodatge. I es va encendre la guspira de l'amor. Diu que ha estat una història molt bonica. A la primera cita, van anar a veure La La Land.
5: Oh!
4: Avui reconeix que encara és la nostra pel·lícula.
5: Llavors ja sé a què estan destinats.
4: Afirma que, a mesura que es va esvaint la idealització, vas transformant l'admiració en amor. I subratlla que hi ha un punt de complementarietat. En aquest sentit, es mostra plenament convençut que les diferències s'han d'admirar i no criticar. I que la crítica, al capdavall, és el càncer de la parella. També creu que si pots admirar les diferències de la teva parella, tens molt de guanyat. De fet, el que l'atrau d'una dona és que tingui alguna capacitat, talent o habilitat que ell no té, que hagi viscut experiències que ell no ha viscut i també que sigui algú a qui admirar i de qui poder aprendre. Ho diu de broma, ens va fatal, ens barallem cada dia.
3: Vaja.
4: I sense fer broma reconeix que ens va molt bé i estic descobrint la complexitat de conviure amb algú i de conèixer-lo profundament. Estic descobrint tot un món. Peter Vives vol deixar clar que se l'ha relacionat amb moltes noies,
5: Déu
4: fins i tot amb presentadores nord-americanes,
5: disculpa,
4: però que en cap cas han estat parelles estables. Quan se li pregunta per la paternitat, torna a fer broma dient que pensa en ser pare cada dia.
5: La premissa de l'entrevista, quina va ser exactament?
4: Absolutament cap, Marta. Jo crec que ell estava cansat que ningú devia parlar d'ell i va dir, mira, saps què? Aviam si amb això fem que la gent...
5: Torni... A veure si em fitxava el Woody Allen, no?
4: I va funcionar.
5: Va funcionar.
3: Però és noticiable.
4: Jo no li critico l'estratègia.
3: Als 32 anys, primera com relació estable.
5: Doncs...
3: Bueno, com va el món...
4: Jo no sé què n'heu interpretat, d'aquest article. Jo he detectat que odiava la seva parella.
5: De quin any és?
4: És del 2020, Marta. És un article molt bo. El podeu recuperar a La Vanguardia perquè no té pèrdua.
5: Però clar.
4: Clar, és que aquest és el tema. De quin any és aquest article? Aquest és el gran amor amb la Yaiza que en Peter ens explicava fa ja 6 anys. En aquell moment en duien 4. I avui en durien ja 10.
3: Uf.
4: però desconeixem totalment si encara van plegats. Segurament ja no, perquè l'amor acaba i perquè, com us dic, a mi l'únic que m'ha transmès aquesta entrevista és un profund odi d'en Peter cap a la que en aquell moment era la seva parella.
3: Bueno, ell estava relatant un final, en el fons.
4: Tu saps quan vam estar explicant aquesta setmana els Instastories que va penjar l'Elisabet Álvarez, propietària d'Inaut, al centre d'estètica, que explicava, li preguntaven com es porta amb l'Enrique Tomàs, el seu
5: ex i pare del seu fill, sí.
4: I ell diu, no el vull criticar, per sobre tot és el pare del meu fill, i de vegades tindrem ganes de matar-nos, però estem condemnats a entendre'ns, tot va
5: I
4: bé.
5: I a respectar-nos, sí, sí.
4: És
5: sí.
4: Aquesta cosa de fer veure que tot... Saps? Ai, no ho jo no l'acabo de notar enamorat en aquestes paraules seves. No sé com
3: no,
4: ho veieu
3: no
4: vosaltres.
3: No ho està,
4: no ho està. I no passa per res.
5: Jo crec que juga a agradar l'entrevistador sí. I a ser divertit. Sí. Està flirtejant amb l'entrevistador, novament.
3: No és una possibilitat.
5: No ho pot evitar.
4: Doncs sí, segurament en Yaiza, la Yaiza, en Yaiza i la Peter ja no van junts, però també podem escollir somiar, família. Podem escollir imaginar-nos en Peter ballant amb la Yaiza a la cuina.
3: Cada nit.
4: Pujant al marbre i mantenint viva la passió després de tants anys. Jo, mira, tal com estan les coses, que ja prou malament va tot, a dia d'avui, donades també les meves circumstàncies personals i totalment privades...
5: Quines són?
4: Escullo Marta la il·lusió.
5: Tu vols que
4: segueixi... la fantasia.
5: Tu vols que segueixin feliç.
4: Jo trio que ells estan ara mateix escoltant-nos al cotxe, rient, partint-se la caixa, pensant, pobres, que es pensen que estàvem tan i tan malament i estem així de bé.
3: Mai sabran el que és l'amor.
4: Sí. Exacte. Ella està asseguda ara mateix a les seves cuixes. Això és el que jo espero. No? Ja posats a triar?
3: Segurament és així.
4: Prefereixo pensar això, Marta, que no pas la realitat, que és que es tenen bloquejats a totes les plataformes.
3: En Peter Vives, que de fet el podem veure en el programa de 2CAT, que està fent
5: és
3: aquest
5: veritat?
3: Concurs,
5: sí.
3: Que treballa amb ell l'Elisenda Pineda. No?
5: És una perfecta.
3: Exacte.
5: D'aquí.
4: No, és la perfecta.
5: És la perfecta major.
4: A mi m'agrada imaginar-me la vitrina de les perfectes en una mena de casa modernista, val? Llens tot ple de vitrinetes, com si fossin les ninetes aquestes que la gent col·lecciona, i l'Elisenda Pineda és la persona que regenta aquesta casa. Ella t'obre la casa
3: sí,
4: i és qui
3: claus.
4: Guarda les claus. Ah. És una persona molt important.
3: 5 minuts i arribem a 3 quarts. Fem una pausa i de seguida Jaume Miranda per explicar-nos quan paga de lloguer Shakira al seu nou pis de Madrid.
1: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
2: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
1: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Quatre minuts i tres quarts. Jaume Miranda, bona tarda.
11: Bona tarda, com estàu?
3: I Marc Andreu, bona tarda.
12: Bona tarda, pendons.
3: Ja et saludo perquè se't va sentint de fons.
12: No, perquè la Juliana comença a riure. Ja caliu avui a l'estudi, eh?
4: Marc, saps el que
3: mira,
4: hi ha?
3: Mira, engega l'aire una mica, sisplau.
4: No, s'està molt malament de fred. Jo el que tinc avui, Marc Andreu, amb tu és una sensació de connexió extrema perquè estem vivint el mateix rebuig alhora, que és que se'ns està expulsant directament d'aquest rodatge de la Gran Cita, perquè el senyor 3CAT ens ha decidit de nou boicotejar. Repeteixo, no és l'última vegada, Jaume, apunta.
3: Però
4: no serà
3: aquí és un malentès, Juli, que això se soluciona. És una rebequeria dels dos, et diré.
4: No, rebequeria la que vindrà ara.
12: Però què dius, Juliana?
4: Sí, Marc Andreu, que s'atreveixi el senyor 3CAT, que sé que tots tenen el meu número, a escriure'm.
3: Si se soluciona aquest malentès...
4: Quan em truqui, que li diré, hola, Lubilú, com vas?
3: És veritat que llavors tu ets com la nena més agradable d'aquest país, quan et truca.
4: Sóc simpatiquíssima, si se'ns tracta bé.
3: Escolta'm, si...
12: Però se'ns ha tractat bé sempre,
4: si se solucionen... Marc Andreu, si ets tu que me'ls has criticat i m'has demanat que, sisplau, ho expliquis.
12: No he dit això, mentidera, és que...
3: No la cridis, tu, tampoc. Home, està un moment complicat.
12: No l'he cridat jo a ella. És que estaria en fake news, a més a més.
3: Prou. Si se soluciona d'aquí a les 7...
4: Senyor 3CAT, tens una mica més de 15 minuts per contactar-nos i que ens personem a Arbúcies a entrevistar alguns dels propers concursants d'aquesta temporada segona de la Gran Cita.
12: Jo no vull ni entrevistar-los, jo vull veure com és l'ambient. Com...
4: Marc Andreu, ja anem a que el Marc Andreu busqui l'amor.
5: No, a tot això crec que no és sa per tu.
12: Ja, és
5: que
12: t'han
5: vetat
12: oi?
5: Del format, que hi vagis allà a espiar el que hauria pogut ser i veure possibles persones que t'haurien agradat. Marc Andreu, no hi has d'anar.
4: És que és de fet doble ja el del senyor 3CAT.
5: Marc Andreu, t'ho prohibeixo. I ara mateix et lligaré, saps com a Ulisses a l'Odissea, i a les sirenes. Et penso lligar allà al pal perquè no marxis d'aquí.
4: Marc Andreu, no et deixen participar en aquest format, després no t'hi deixen anar ni de visitant, i encara els defenses.
3: I no te n'adones.
4: Això és un claríssim síndrome d'Estocolm, Nino.
5: Sí. Mare meva, noi.
3: 14 minuts ja, són els que tenen. Senyor Trescat...
4: Senyor Trescat, tens el meu telèfon. No el parlaré aquí a l'antena,
3: no,
4: anava a dir...
3: No, que el diguis, no. Jaume, disculpa, perquè...
11: No, estic molt angoixat perquè només arribem a passar cada dia. Hi ha una amenaça per part d'Anna Juliana a algú, o sigui, una institució o una persona.
3: Sí, normalment institucions.
11: Per sort, per ara no he rebut mai, però arribarà.
4: Bueno, vigila, no compris números.
3: Posa Shakira, va. Tenim la Shakira a Madrid, ella ja ha arribat a la capital espanyola i, bueno, s'ha hagut de buscar un pis, m'imagino.
11: Sí, perquè ja segur que la Shakira farà una residència madrilenya de 12 concerts, no són pocs, repartits entre dia 18 de setembre i 11 d'octubre. I per poder dur a terme aquest show s'ha fet construir un estadio Shakira. M'agrada molt aquest narcisisme, o sigui, ella amb tot el seu perrús ha dit faré un estadi que tinguis meu nom, no? A mi m'agradaria.
5: Faraona.
11: Sí, és un recinte fet a mida per ella, instal·lat a Villaverde, que té una capacitat de 50.000 persones per jornada, multiplicat per 12 concerts, són igual a 600.000 persones en total que l'aniran a veure.
4: I a quan tenim l'entrada?
3: T'ho dic.
11: I doncs mira, no ho he mirat. Bueno, sóc un bon periodista.
4: Estem una mica desconnectats del món Shakira, eh?
11: I això que hem...
5: Però perquè també està molt desconnectada de nosaltres, ella.
4: I de tu.
5: Jo amb això sí que tinc una rebequeria, amb la Shakira.
4: I la Shakira, per mi...
5: Ja què?
3: Déu meu.
5: Gràcies, Enric.
3: No se salva ningú, eh?
5: Com es nota que té la cintotensió sempre a la mà?
4: La Shakira està ara nerviosa a Madrid, des del seu pis nou, escoltant que tenim la rebequeria.
3: Deu dir què passa.
5: Perdona'm una cosa, la Shakira i jo tenim una relació personal que m'agradaria tornar a explicar ara mateix. De fet, dues anècdotes que podria arribar a compartir.
4: I perdona, però mai han estat bones, Marta, sent just.
5: Una és boníssima i l'altra és més justa.
3: Quin any?
5: La primera és l'any 2010, d'acord? I es remunta a un concert que va fer el Palau Sant Jordi, on jo hi vaig assistir, vaig fer tota aquella cua que s'havia de fer quan estaves a pista, cosa que temo que també passa ara en el present. I un dels meus companys, que anàvem a segon de batxillerat, li va tocar la mà.
4: I a mi aquesta història m'agrada especialment.
5: I no se la va rentar durant uns quants dies. Però... Llavors, a mi això m'uneix a la Shakira d'una manera indirecta, que sempre recordaré.
11: És una mica fluix com a anècdota.
5: No, perdona, millor ve ara. I no me la trepitgis, eh?
4: No, deva dir-te que, de fet, aquesta anècdota t'uneix tant a la Shakira que el primer cop que ens la vas explicar vas dir que tu li havies tocat la mà perquè va haver-hi fins i tot...
5: Me la vaig fer tan meva que hi va haver un efecte... Bueno, Mandela, no sé.
11: O sigui, tu creus que una Shakira te reconeixeria perquè va tocar la mà en el teu amic?
5: No, però per la segona anècdota igual sí. M'agrada molt. Hi havia un mango fa molts anys, fa uns 10-12 anys, a Passeig de Gràcia, a Barcelona, i era un dia entre setmana, i jo hi vaig entrar.
4: Shopping.
5: I no hi havia ningú, exacte. Hashtag shopping.
4: Shopping.
5: Total, cada cop i volta em fixo amb l'altra persona que hi havia a la botiga, i veig una noia amb una faldilla llarga i uns cabells arrissats. M'hi acosto una mica més i pam! Shakira.
3: Wow.
5: Shakira comprant el mango. I dic... És la meva.
4: No, és que...
5: És la meva! M'hi vaig atensar i li anava a demanar la foto quan de cop i volta hi romp del no-re, perquè no hi havia ningú més.
3: Un armari.
5: Un armari, que era el seu germà, el Tonino.
11: Sí, Antonino.
5: I em diu...
11: És el seu romp,
5: em va dir, em va fer un dispensi. Dispense.
4: Dispense, senyora Montaner.
5: Senyora Montaner, dispensi.
4: Para Shaki.
5: Shakira no hace fotos porque está de shopping.
11: Uau.
5: I llavors jo li vaig dir... Doncs dispensa tu, em sap molt greu. Hi hauria alguna manera de després poder parlar amb ella? Perquè és que no l'estava molestant, no hi havia ningú més, no s'havia fet allò un efecte fan i un gran reclam, no ho sabia la gent. I em va dir, mira, fem una cosa, t'esperes fora de la botiga i quan acabi de comprar la Shakira t'atendrà i et podràs fer la foto amb ella. I jo tota innocent, tota il·lusió, me'n vaig cap a fora, espero, ja no sé ni què havia de comprar, però me'n vaig anar, vaig pensar en el primer és el selfie amb la Shakira i total, passa... 10 minuts, en passen 15, en passen 20, 25...
3: Estan provant
5: comença cosa. A generar-se una mica efecte xup-xup al carrer, perquè jo...
3: Ho deies, no?
5: Jo crec que
4: ella ja feia el que no surti.
5: Jo em sentia profeta, jo vaig dir, i a la Shakira, és molt fort, vaig fer venir una amiga meva corrent, i total, al cap d'una estona, ens venen les dependentes del mango i ens diuen, mira, que al final la Shakira ha sortit per la porta del darrere.
3: Ostres.
4: Això és llet, eh?
11: Això és
5: un engany...
11: Sí.
5: És un engany. Jo que l'he d'Hisenda, dius.
11: Sí, totalment.
4: Totalment.
11: Me molesta més a nivell personal.
5: Perquè jo sóc una fan i a mi m'ha decebut. Lo d'Hisenda no ha decebut els fans.
3: Total.
5: En bueno, canvi, això...
3: Com diu lo Pau,
5: però hi hauria...
3: com diu lo Pau, els Pau. Artistes ens devem a lo públic.
5: Doncs a lo públic la Shakira no se'n va debre, llavors jo des d'aleshores tinc una espècie de relació tòxica amb ella.
4: I és totalment normal i, de fet, aquesta relació tòxica s'extén a tot l'equip, perquè tot l'equip entenem el teu dolor i ens hi sumem. Et diré, ara, seriosament, la Shakira últimament està fent algunes declaracions per mi una mica polèmiques, com la que ella va fer quan era al Brasil comparant-se amb mares solteres del país, o després l'altre dia va fer una carta a les famílies llatines que resideixen aquí a Espanya, també com volent-se assimilar. Una cosa molt estranya.
5: Que és aquesta cosa de voler demostrar que ets una d'elles quan en realitat tens uns privilegis, que és que no t'hi pots ni comparar. Jo entenc que vulgui abraçar tot aquest col·lectiu, però clar, no sou el mateix.
4: I que pots abraçar els teus orígens i la sensació de pertànyer d'una manera diferent, saps? Sense reivindicar una qüestió de classe que queda totalment fora de tu.
11: Ella ho abraça tot menys en Marta Montaner en aquella porta d'esmango, això està clar. Jo és que encara estic afectat, després t'abraçaré jo perquè te mereixes.
5: Gràcies.
12: Tot això estem gestionant, per anar a veure algun dels seus concerts.
5: Jo estic mirant... a mi si em regalen l'entrada i vaig directe.
3: Estem demanant les entrades, si no potser l'hem de comprar, però preparem una mica la cartera perquè la més econòmica està a 84 euros.
11: Ui.
3: La més cara, 600. Preu mitjà de l'entrada, uns 100 euros.
11: I el que és pitjor, hauràs de parlar castellà, Roger, que tu vas molt fluix. A Madrid se parla castellà.
4: No, perquè en Roger, que et penses que vindrà?
3: Però jo no parlo quan vaig a Madrid.
11: Ah, te quedes muda. Llega sorda muda.
3: No, ja, senyor.
4: Buah, quina cançó, quin tamacle.
5: Que bona, eh?
4: És que només per cantar aquesta cançó jo aniria a un concert que fos aquesta cançó.
11: Només, en bucle.
4: En bucle. No, només amb un cop en tinc prou.
5: És que trien una, trien només una de la Shakira. Impossible.
4: Impossible, però és que és la puta biblioteca d'Alexandria, tot té valor allà.
11: Sí,
4: no pots cremar res.
11: Absolutament.
3: Per tant, la tenim a Madrid, farà aquests...
11: 12 concerts.
3: 12 concerts i 100.000 persones a 100 euros.
11: Així, exacte. De fet, el seu primer concert serà demà divendres i, de fet, la Shakira ja ha arribat a Madrid, tota rodejada d'una multitud de reporters assedegats i d'una comparsa de ball de benvinguda.
13: ¿Qué es lo primero que vas a hacer aquí en España, Shakira? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
14: Abrazarlos, abrazarlos.
13: Ay, ¿te puedo abrazar?
14: Ay, gracias.
13: Shakira. Shakira. Ay, dai. Y, oh, ale, ale, let's go. Ole, que te quiero. No he visto algo así en mi vida. Los medios encima de Shakira.
5: Aquest és l'Abel, no? L'Abel Planellas, el gran amic de la Laura Escanes.
3: Exacte, sí.
4: Efectivament, periodista i també reporter del Cor. Mira que dèiem continguts delicats aquí al programa i constantment aquest programa és una medicina genial per també tenir cada vegada menys vergonya aliena, no? Treballes molt els teus límits.
3: Sí, començant per nosaltres mateixos.
4: Jo
3: a vegades
4: no podeu imaginar els nivells impressionants de vergonya aliena profundíssima als que he arribat veient aquesta peça audiovisual.
3: Però a mi no em sembla res de l'altre món, tampoc. No?
11: Ella està
3: molt nerviós.
11: És una paràlisi del son terrorífica.
5: Què ho diu? Perquè és un excés de piloteig a un famós.
4: Tot. Ella està raríssima, ell també està estranyíssim.
3: Ningú està còmode.
4: No se sent res. Després ella balla... No entenc res tampoc de l'Story Time. No, no porta res. És un contingut que a mi no m'aporta cap valor. No hi ha cap fil narratiu al voltant.
11: Bé, tornant a Shakira, només arribar a Barajas, va tenir unes paraules per l'estat espanyol on ha viscut tant d'anys.
15: Pasé los años más importantes de mi vida aquí. Cuando me fui también pasé uno de los momentos más duros de mi historia. Así que volver y de esta manera con ustedes rodeándome de cariño y de ese amor y ese apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles, de mi público, de la gente de España. És el que me hace volver.
11: Ella és que és en Mariano Rajoy de Colòmbia, perquè diu molt i no diu res.
4: No, i ella sembla que tots aquests anys amb en Gerard Piqué, que és una de les persones més catalanes que coneixem, no han servit de res.
11: Ah, no, no, clar. També te diré una altra
4: ella
11: cosa.
4: Ella vivia a Barcelona, ella era catalana, ella va versionar El boig per tu i el va publicar al seu Spotify i encara hi és, i gràcies a això en Pep Sala pot viure encara
12: no,
4: sobre
12: no
4: la
12: música.
4: Busca quants oients mensuals té.
5: La Shakira li va demanar diners pel boig per tu, i va dir que no.
4: Que no és pas dolent, però busca, vull dir que no passa res, que també s'ho mereix aquest pobre home.
11: I ella, de forma original, té ascendència catalana, perquè un dels seus cognoms és Ripoll. Que això m'agrada moltíssim, aquest crossover català a la vida de na Shakira, no? Bé... Degut en aquesta residència madrilenya, na Shakira haurà de viure durant un mes, com a mínim, a Madrid, i ara ja fa dues dècades, volia sumar aquest recordatori, na Shakira ja va viure durant 4 mesos a Alcalá de Henares per compondre Fijación Oral, i de fet, allà, a Madrid, a Alcalá concretament, va viure els atemptats de Sons AM, que a mi això m'apareix molt fort, i m'apareix encara més fort que hagi compost La tortura a Alcalá de Henares. Però bé, aquesta vegada s'ha decantat per el centre de Madrid i no Alcalá. Gràcies a la revista Semana, sabem que s'ha instal·lat a l'hotel The Madrid Edition de 5 estrelles. Aquest exclusiu hotel se troba ben a prop de la Puerta del Sol i na Shakira ja s'ha fet seva una de les suites Penthouse, que és una habitació d'hotel dúplex de 162 metres quadrats. Avui he descobert que Penthouse vol dir àtic de luxe. Jo, com que són coses... Jo, clar, jo sé el que vol dir T10, m'entens? Cadascú juga en els seus mercats.
4: Ja no es diu ni T10, no?
11: No, de fet, se diu T-casual, T-usual... No sé, estic molt desorientada.
4: És una puta estafa, per cert.
11: Ah, totalment, sí, sí.
4: Que val una pasta, que et quedes de veritat, o sigui... I després sempre va fatal tot, és una merda, va tot tardíssim, es viu en pànic. O sigui, de veritat, és que jo aquest any estic intentant venir cada dia en tren i de veritat que és una experiència... És que és traumatitzant. Fins aquí.
11: No, cada 5 minuts passa alguna cosa. Bé, és molt emocionant.
3: Que sobreviu a Renfe cada dia.
4: Culpa, no?
3: No.
5: Del senyor Trescat, no.
4: Pensa també de qui és culpa el que passa a Can Trescat.
3: Bueno, va, escolta.
4: Dels mateixos.
3: Quant val aquest penthouse?
11: Bé, aquesta suite penthouse de 162 metres quadrats consta d'un accés exclusiu...
3: Sí, de què va aquest programa cada dia
5: més. No, avui és una muntanya russa bèstia.
3: És molt delicat. Sóc que queda un minut, me'n vaig cap a Vic...
4: I no és ni el dia de més muntanya
3: russa. Pararé l'internet... No creus que hagi llegit.
4: I tu, Marc Andreu, has estat bé
12: a riure, sí. Jo, mira, aquí fa una mica de públic, que mai en tenim, doncs mira, avui...
11: Bé, aquesta suite consta d'un accés exclusiu, una gran terrassa amb vistes privilegiades en el casc històric de Madrid, una piscina Infinity privada, una habitació amb llit king size, vestidor, sala d'estar, menjador, cuina i un majordom privat, perquè, evidentment, la Shakira no ha de fer res perquè és rica. A l'habitació hi poden dormir fins a 6 convidats, no sabem amb qui dorm, entenem que amb el germà, que és el road manager, i amb 4 persones més que no sé qui són.
4: Antonino.
11: Exacte. I el preu d'aquesta suite rondes 20.000 euros la nit, segons Informalia.
3: Suposo que si t'hi quedes uns quants dies et fan preu, no?
11: Sí, estic segur. Que això és esclat, o què?
3: Sí, et regalen unes paelles quan marxes.
11: Sí, i és Kellogg's d'en Lil Dami.
3: Ara fa Kellogg's?
4: No, Lil Dami, què fa Lil Dami? Què fa Lil Dami?
5: Un programa
3: Super 3.
4: Qui no coneix la història està destinada a repetir-la, de veritat, és al·lucinant.
5: Com Festa la Festa?
12: Sí, crec que es diu així.
4: És molt bo, aquest títol és molt bo. Serà un miracle. Serà un miracle si el Lil Dami d'aquí 3 mesos
5: pot sortir de Super 3 i hi ha coses xulíssimes que jo... Mira, el món del pot petit és boníssim.
3: Està molt bé.
4: Sí, és que hi ha coses molt bones. Això
5: les tres bessones bebès, que jo no sabia que tenien un format. I són una monada.
4: És on jo vaig aprendre que bebè en català és bebè.
5: Bebè i nadó, també.
4: I nadó, però que saps que aquí el programa intentem dir bebè?
5: Bebè.
4: Que no ens acaba de sortir genuí, però nosaltres no ho provem.
5: Som tres bebès, sí que ho dius, sí.
12: No anem a la gran cita, no, al final, ara?
3: Queda un minut, li queda un minut. T'ha dit alguna cosa?
4: No, li queden 5 minuts al Sant de Trescat.
3: Ah, perquè és fins a les 7, sí. Estarem pendents. Bé, ho deixem aquí, tornarem demà a partir de les 6 de la tarda. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
14: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: Com et dius?
17: Ferran Adrià.
16: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat a alguna escola?
16: Has tingut algun mestre?
17: Això és una altra lliga.
16: Això són dos estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
19: Estàs posant a tots al límit.
20: Tendreu tots mal.
18: Gènesi. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
30: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
29: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
31: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
29: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
32: ¡Me siento súper! ¡Me siento fantástico!
29: Perquè hi ha coses que semblen increïbles...
0: Amunt.
29: Però que al final són falses.
1: El rotllo, eh? No m'agrada.
18: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Avui tenim prou temps, trobo.
3: Sí.
7: Per acomiadar-nos, ben acomiadats.
3: És un bon
7: moment
3: aquest, també.
7: Sí, no, és que s'ha fet una pregunta, no sé si el Costa ja el tenim a lloc.
8: Sí, tant. Com ho dubtes?
7: No, perquè anem més d'hora que mai. No, és que s'ha fet la pregunta de quan torna Sònia Gelmà. Hi ha una certa neguit.
3: Se la troba a faltar. Sí,
8: si Déu vol, si Déu vol, i sobretot si ella vol, dilluns.
4: Tant de bo ella vulgui. I tant de bo aquell dia s'animi i torni fins i tot amb mi. Jo... Ja marxem juntes.
8: Molt bé, doncs ja li farem saber.
7: Jo crec que fins i tot si no vol també acabarà apareixent bàsicament per una obligació contractual.
4: Ja. On és, de vacances, sí. Jordi?
8: Sí, en principi sí. Sí,
4: on
8: sí.
4: És?
8: Ah, no, ni idea. Ja.
5: Creus que està fent d'oient aquests dies?
8: Perdó?
5: Si està fent d'oient, creus?
8: No, no tinc cap dubte que no.
7: No t'envia missatges.
8: Si la pregunta va enfocada en poder dir algun disbarat d'ella, jo crec que te'l pots permetre.
7: Endavant.
4: Ja saps que els diem encara que ella hi sigui.
8: Això, no, això t'honora.
7: De fet, tenen
8: això...
7: més gràcia quan hi són ella.
8: Sí.
7: Ara
8: sí,
7: dius una barbaritat.
8: Sí, sí, perquè s'inquieta, es molesta, i no. Això ens fa la vida una mica més feliç de tots. Sí, això...
4: La Sònia és de les poques persones d'aquesta casa que jo tinc el meu close friends. Ella és una íntima meva.
3: Ella ho sap tot de tu, llavors.
5: Ella no té el close friends, per això.
4: Jo crec que ella no té close friends. M'agrada pensar que no en té. Com estigui penjant

0: són, de moment, una anècdota.
1: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Les 7 d'aquest dijous 17 de setembre de 2026, l'endemà d'una nova exhibició, aquesta passada paraigua del Barça al Camp Nou. Quan dius és que cada dia en foten 5, va i en foten 7, i això és un no parar. I escolta, encantats de la vida de poder-ho explicar. Sònia Oleart, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Avui algú m'ha dit que ets molt de pitx empat.
2: No.
0: Això m'han dit? Sí,
2: no,
0: sí.
2: No, ens han equivocat. No és, un, no. No és un amic meu o amiga meva qui t'hagi dit això.
0: No, és més amic meu que teu, jo crec. Però vaja, m'han donat per fet, eh?
2: Pregunta-li a Gerard Autet després, si sóc molt de pitjor empat, i ell t'ho explicarà.
0: Molt bé. Doncs queda explicat.
3: Quants misteris.
4: Ho explicarem.
0: Ara ho explicarem. Abans, Sònia, què ens expliques?
2: És dubte pel partit davant el Sevilla el porter Joan García al Barça, que ahir va marxar al descans del partit contra el Racing amb molèsties al genoll. Avui se li han fet proves i, segons el club, el jugador presenta lleus molèsties al genoll dret de l'evolució de la lesió en marcarà la disponibilitat.
0: De seguida, la Laia Tudela ens dona més detalls d'aquesta lesió, que semblava gairebé un no-res, però que ahir ja Flick a la sala de premsa va dir hi ha alguna cosa al genoll? En fi, que no tindria més, però, esclar, veient les prestacions del porter suplent del Barça, doncs, en fi, que ara en parlarem.
2: Avui quedarà tancada la sisena jornada amb els partits des de les 7 en joc al Betis-Getafe. De moment, aquest partit encara no ha començat. A 2:15, Màlaga-Sevilla. Ahir s'havia de jugar al Llevant Atlètic Club, però el van ajornar per la forta pluja que queia a l'estadi Ciutat de València. Finalment, aquest partit es disputarà el dimecres 21 d'octubre. La setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà a l'Elx. Pel que fa a la Lliga Femenina, el tècnic del Barça, Pere Romeu, espera que el club pugui incorporar una defensa abans que s'acabi el mercat de fitxatges d'estiu, demà a la mitjanit.
0: El tècnic... No sembla gaire probable.
2: No sembla gaire probable, però ell, com a mínim, aquest matí ho ha demanat.
0: No perd ocasió per dir que em falta gent, sobretot al darrere, que la veritat és que ara mateix, entre baixes i mundialistes del participants del Mundial Sub-20, la veritat és que té un panorama complicat en defensa el tècnic del femení.
2: El tècnic del Girona, Quique Álvarez, lamenta que la segona divisió no s'aturi com farà la setmana que ve la Lliga a primera. Contra Albacete i Mallorca perdrà un mínim de 5 internacionals.
0: Benvingut a la segona divisió, Quique Álvarez. Si això li passa a ell a la jornada 5, doncs imagina't els clubs que els ha passat quan jugaven play-offs, que han perdut jugadors fonamentals. És del tot incomprensible, però així està muntada la competició. D'altra banda, perquè amb 42 jornades no sé si es pot fer d'una altra manera.
2: La setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Pel que fa a la Lliga Femenina, això ja t'ho he explicat, en clau europea avui es tanca la primera jornada de la Lligueta de l'Europa League. Avui es juga el Real Societat Bournemouth. La primera semifinal de la Supercopa jugarà a Turquia. El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer al camp del Fenerbahçe. L'endemà s'enfrontaran la Real Societat i el Madrid a l'estadi on juga el Besiktas. La final es disputarà el 6 de febrer a l'Ali Sami Yen, l'estadi del Galatasaray.
0: Les novetats d'aquest any a la Supercopa, una ja se sabia, que es jugarà a Turquia i no a l'Aràbia Saudita, com havia passat en els últims anys, i l'altra té a veure amb les dates. Els últims anys havien estat dimecres, dijous, semifinals i diumenge, final. Aquest any és dimarts, dimecres, semifinals i dissabte, la final.
2: L'Inter Miami s'ha proclamat aquesta matinada guanyador de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0 amb un clar protagonisme de Leo Messi, que ha fet un gol i li ha donat l'assistència de l'altre. Avui, amb el d'avui, Messi ja ha aconseguit 100 gols amb l'equip nord-americà.
0: I va ampliant la seva xifra com a jugador amb més títols de la història. Ja fa... Jo diria que ben bé un parell d'anys que va superar Dani Alves i continua sumant i sumant camí del 50.
2: El Barça d'handbol juga aquest vespre el seu partit de la segona jornada de la Champions. En aquesta ocasió serà a la pista del Montpellier, a 8:45 del vespre. Mentretant, a Cerdanyola del Vallès ha començat la cinquena edició de la Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha superat Alemanya la primera jornada de la fase de

0: a grups per 0-8 i ara juga contra Portugal des de 3:15 amb el marcador amb empat a 0. Aquest partit el podeu seguir, si voleu, per Esport 3. La selecció catalana masculina, per la seva banda, debutarà aquest vespre a les 9 davant França. En tennis, Paula Badosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de Sao Paulo a Brasil.
1: El seu primer partit ha estat celebradíssim perquè sí, ha comparegut amb una samarreta de la selecció brasilera i ha fet les delícies, òbviament, del públic local.
0: Marc Márquez estrena el liderat de MotoGP al Gran Premi d'Àustria. Avui a la roda de premsa ha enviat un missatge als seus rivals dient que amb més pressió es motiva més.
1: Està pendent el Dami Aguilar, com sempre.
0: I la Federació Internacional d'Automobilisme confirma la suspensió del Rally de l'Aràbia Saudita, que havia de ser la cursa que tanqués el calendari del Mundial a mitjans de novembre, però donada la situació de la guerra al Golf Pèrsic s'ha cancel·lat. Es disputarà, però, igualment dins del calendari regional. I en waterpolo, el Sabadell masculí viatja cap a Geòrgia, on a partir de demà i fins diumenge jugarà la fase prèvia de la Champions a Tbilisi.
1: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que, com cada dia de cada dia, té una pregunta per la nostra audiència.
0: I avui és... Flick diu que Stegne és el segon porter del Barça. Us sembla bé? És la pregunta, i teniu dues opcions. Opció sí, opció no. Podeu votar i deixar la vostra a Twitter i a Instagram del Tot Costa.
1: Com va la cosa?
0: La cosa... Hi ha golejadeta.
1: Sí, era...
0: Hi ha golejadeta.
1: Era previsible. D'aquí una...
2: Pregunta avantatgista sí, després sí, d'ahir, eh?
1: Sí, sí. Avui se'ns pot acusar d'oportunisme, però és que, esclar, l'exhibició d'ahir del Bodantec té la marinera. Per cert, estigueu pendents si voleu ser a la festa del Tot Costa del 29 de setembre al Museu d'Història de Catalunya, perquè durant el programa, una pista, que quan fem el pop-up vespre, obrirem els telèfons perquè el més ràpid a comunicar-se amb la Núria de la Fuente pugui endur-se una entrada doble per segurament l'esdeveniment més important que passarà al país en les pròximes setmanes. Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
1: Anirem ràpid perquè hi ha coses importants. Marta Corredera, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Santi Jiménez, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Gerard Tautet, bona tarda. Realment és tan bona Sonia Oler jugant a pitjampat?
5: El problema és que no està còmode en un camp de pitjampat ni amb la competició que això genera.
0: O sigui, perquè s'ho prenen molt en sèrio, són
5: exacte,
0: hipercompetitius
5: la vaig veure una mica incòmoda.
2: Sí. Ja, són uns flipats motivats de la vida.
5: Expliquem-ho, que vam anar amb els companys de la TDG.
0: No estarà Pere Escobar, qui t'ha dit?
5: Doncs exacte.
1: Podria ser.
0: Podria ser. I em van un pressing brutal.
5: Sí,
0: no hi vaig més. Només et dic que no tornaré mai més.
2: Et van fer trash talking.
5: Va estar més còmode dinant horrorós, després que jugant.
2: Tu jugaves trash talking ara.
5: Una mica. Com que la vaig veure que ho passava malament...
0: Em van maltractar.
1: Aquests exfutbolistes són competitius i no...
0: No, però la Jalmà la pitjor de totes, eh? Perdona, la Jalmà la pitjor de totes.
1: És que la Jalmà és exfutbolista, sí, també.
5: Exacte.
2: I la Jalmà, la Sònia va jugar?
1: Sí.
5: Sí,
0: sí, sí. I... La pitjor de totes, una pressió. Horrorós, horrorós, no torno. Molt bé. A mi no compteu.
1: Fantàstic. Abraçada a Pere Escobar, que no ens estarà escoltant perquè ell sí que gaudeix del pitja empat. Va, no perdem més temps, que venim d'una autèntica festa, d'una oda al futbol ahir al Camp Nou.
3: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio. I want connection, love and
6: affection, I want you. Pedri l'envia cap a la Mínia Mal, zona de tres quarts, busca la passada cap a Cancelo, compta que prepara el xut a Cancelo!
7: Quin golaç acaba de clavar Cancelo. Quina castanya, quina gardela, quin canyardo.
6: El penal el picarà el mateix Rafinha. Atenció, 1-0, guanya el Barça. Rafinha amb molt poca distància cap a la pilota, poques passes. Xuta Rafinha! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
7: Rafinha, caipirinha!
6: Olmo, davant de Sergio Canales, la juga enrere, la torna a rebre Cancelo, Cancelo prova el xut de lluny! Una altra bogeria de gol de Cancelo! Una altra de bolla de Cancelo! Olmo per Rafinha, Rafinha a l'interior de l'àrea, carrega, acaba el xut, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Atenció al penal, el picarà Rafinha, guanya el Barça 4-2. Rafinha, com és habitual, amb poca embranzida, sota pals Aguirre Zabala, opció pel 5-2. Rafinha cap a la pilota, a poc, xuta Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! Llança penals oficial del Barça! Pilota per Gabriel Jesús! Jesús, el generador de caos, el generador també de gol. Ufa, atenció de Yemi, és un Fórmula 1, arrenca, continua, encara de Yemi, encara de Yemi, la cedirà, la cedirà, la cedirà, la cedeix cada vegada, gol!
4: Nada, muy bueno, la verdad que lo tiene todo, en todos los niveles, creo que en todas las fases del campo están a nivel de presión alta, bloque medio, con la línea muy adelantada, todos sabiendo en cada momento y luego jugadores de una calidad que todos vemos, ¿no? Entonces, creo que, ¿qué te puedo decir yo que no se vea? Creo que es algo muy sencillo definir a este Barça cualquiera hasta que no sepa mucho de fútbol, porque creo que es una identidad muy clara y al final cada partido además es que es calcao. Y tú lo ves, el típico regate Messi, que sabes que siempre se te va para adentro, pero se te va. Igual esto lo mismo.
1: Els 7 gols del Barça i l'anàlisi de Sergio Canales, jugador del Racing, vaja, un mite de la Lliga, Betis, Real Societat, Real Madrid, ara acabant la seva carrera al club d'on va sortir i absolutament flipat amb l'exhibició ofensiva del Barça. Bé, ofensiva i no ofensiva, perquè diu que aquest Barça ho té tot i així ho sembla. De seguida pregunto al Gerard Autet, al Santi Jiménez i a la Marta Corredera per aquesta nova exhibició del Barça amb registres de rècord que ara repassarem, però abans. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: L'únic nuvolet negre d'inquietud que va deixar el partit d'ahir és la lesió, si és que en podem dir així, de Joan Garcia, que va haver d'abandonar el partit al descans.
8: Sí, el canvi en el descans va ser un canvi per precaució, perquè Joan Garcia nota alguna molèstia al genoll dret, important, genoll dret, important perquè fa un any el van operar.
1: És el mateix, eh?
8: No.
1: Ah.
8: No és el mateix. D'acord. Per això dic que és important, perquè no és el mateix genoll que el van operar fa un any i, per tant, això encara tranquil·litza més. Avui han fet proves a la Ciutat Esportiva i després el Barça ha fet un comunicat on el que diu és el jugador del primer equip, Joan Garcia, presenta lleus molèsties al genoll dret i, a partir d'aquí, l'evolució d'aquesta lesió doncs marcarà quan podrà jugar. Això vol dir que no té cap lesió greu i, de fet, aquestes molèsties que de Joan Garcia ja les tenia abans de començar el partit, ja va jugar amb certes molèsties al partit. És cert que amb aquella relliscada que veiem, segurament el que fa és accentuar una mica més les molèsties i per això ell comunica quan acaba la primera part, he notat molèsties allà on les tenia i com que el partit estava bé, no necessitem arriscar res, doncs aquest canvi el fan per precaució. De fet, el que té Joan Garcia amb aquestes molèsties és un edema se li ha fet al genoll. Ferran Martínez del Mundo Deportivo ha estat el primer que ho ha informat aquesta tarda i quan parlem d'un edema és una inflamació que es forma amb líquid del cos i això el tractament és repòs o vigilar que es vagi absorbint bé el líquid. En principi per això es parla de que no és cap lesió greu. El més probable, però, és que no viatgi a Sevilla, que descansi, però aquesta decisió encara no està presa al 100%. Mm-hmm. Hansi Flick avui no l'ha volgut prendre encara, ha dit, espera, aviam, jo encara no vull descartar que no pugui comptar amb ell pel partit de Sevilla, i per tant veuran entre aquesta nit com s'acaba de trobar del genoll i demà sobretot com el vegi, doncs acabaran de decidir si el deixen descansar o si se l'emporta. Insistim, el més probable és que no viatgi i que davant d'això doncs que descansi. Si dissabte jugués un partit contra el Madrid, o important, com sempre diem, doncs Joan García segurament no podria jugar. Tractant-se del moment que som de temporada i el partit de Sevilla, doncs en principi no cal forçar res. També és cert que hi ha el context que demà hi ha la llista de la Federació Espanyola. Sí. Per tant, a aquestes hores també s'estaran produint trucades entre la Federació Espanyola, el Barça i el jugador per veure què fem. Perquè, evidentment, si no viatja a Sevilla és una cosa i, en canvi, si te l'has d'emportar a Sevilla, doncs és una altra.
1: Clar, el context de l'aturada d'ara és un punt diferent, perquè en una aturada normal de 10 dies i dos partits segurament no tindria cap sentit que Joan hi anés, però clar, és que ara Espanya en juga 4, vull dir que pot donar-se el cas que hi hagi rotació fins i tot de porters, però vaja, veurem què passa. Seria un punt estrany que Joan no anés a Sevilla i entrés a la llista. Demà segurament, demà segur aclarirem què passa, sí, amb la llista d'Espanya i
8: sí,
1: la llista del Barça serà dissabte al matí, m'imagino.
8: Sí, però vaja, Flick el sentirem.
1: Ah, clar, Flick parla
8: ja
1: demà.
8: Clar, sabrem el què. No.
1: Molt bé, doncs per sort són bones notícies, és una qüestió mínima i el peatge màxim que pagarà el Barça és que Joan no pugui jugar a Sevilla. Aquí la qüestió, i per això deia Núvol Negre, és que Flick ahir, Laia, va explicar que el número 2 del Barça és Stensne.
8: Bé, ahir va sortir Stensne. És cert que aquí, recordo fa uns dies que parlàveu, crec que el Salmurri, algun tema de porteria, i veu donar tots per fet que l'Ivakovic se'l fitxava per ser el segon porter.
1: No, vam donar per fet que si fitxàvem l'Ivakovic seria el segon porter, no vam donar per fet que el fitxessin com a segon porter.
8: No, és diferent. Que si el fitxaves seria per...
1: Des del meu punt de vista no té cap sentit fitxar l'Ivakovic i que no sigui el segon porter, però...
8: Doctors
1: té l'església.
8: Amb aquella cosa que té aquest feeling especial amb Stensne, de dir, bé, això s'ha de veure. Doncs bé, ahir vam veure que de moment qui va sortir va ser Stensne a la porteria amb una actuació irregular i deixant una errada que va fer que Bernat Soler a la narració i pràcticament tot el Camp Nou doncs es posés les mans al cap. Però a partir d'aquí és cert que després li van demanar a Hansi Flick a la roda de premsa i ell segurament també va voler protegir una mica el jugador. Va dir que evidentment errors tothom en comet, però sí que va deixar clar el que tu deies, que el segon porter va dir com a mínim ahir és Stensne, va dir el segon porter. I a partir d'aquí veurem quina gestió es fa de la porteria.
9: Second goalkeeper.
10: El Tec és el nostre segon porter. Tots cometem errors i ell ho sap immediatament. Després del primer toc que es posa en problemes, evidentment encaixem un gol més. No era necessari, però el primer gol tampoc ho era. Aquestes coses passen. Això és el que hem de treballar, cometre menys errors. És una qüestió de concentració. Has d'estar al 100% en cada segon sobre el terreny de joc. Aquesta és la nostra feina i és el que hem de fer.
9: 100% in every second on the pitch. This is your job and what you have to do.
1: No m'hi vull aturar més del necessari perquè l'accent evidentment s'ha de posar en els 7 gols del Barça, però ja era qüestionable l'estat d'estens en la temporada passada i havent fitxat un tercer porter sènior, per dir-ho així, del primer equip, és un punt estrany que estens mantingui l'estatus de segon, més enllà que ja sabem que la seva figura i el seu paper en el vestidor és important i que segurament Flick no el vol descavalcar a la primera de canvi, però vaja, si Joan García no ha de jugar dissabte a Sevilla, que encara no ho sabem, jo no hi vaig gaire tranquil amb Stensne.
2: És que no jugarà Stensne.
1: No?
2: No.
1: I aleshores per què Flick diu que Stensne és el segon?
2: Perquè Flick no seria la primera vegada que ens enganya.
1: És a dir, sobretot en porters.
2: També m'agradaria que el discurs que aplica a altres jugadors com Valde també l'apliqués a Stensne. O sigui, Stensne surt a jugar com qui surt a fer un partit de costellada. O sigui, l'escalfament, l'actitud corporal, el joc, no pot ser. No pot ser que a Valde li tiris els cavalls per la seva... que no sé si sabrà més ell, però, vamos, a mi ho d'estens ell em sembla impresentable. i la rada és gruixuda. I dir que tots ens equivoquem. Tothom es pot equivocar,
1: la rada, jo crec que és de gruix, però pot passar.
2: Però jo dic que més enllà de la rada hi ha altres coses.
1: És tot el pack.
2: I dir-ho d'una altra manera. Si en lloc de ser un partit contra el Racing de Santander i anar en 4-1 és uns quarts de final de la Copa del Rei contra l'Atlético de Madrid, pels ous surt d'Estens.
1: Tu creus que surt
2: Livakovic, segur.
1: I per tant, tu estàs segur que dissabte a Sevilla juga a Livakovic.
2: Si jo jugo a Joan García, estic convençudíssim que juga a Livakovic.
1: Jo no m'hi apostaria res.
5: Jo tampoc.
1: És que tinc la sensació que Flick, amb la gent que li ha complert o que l'ha tret d'un mal pas, que és el que va fer Estensne, és agraït.
8: A veure, i el context de partit d'ahir, jo... Hi ha una part que l'entenc, de que entri relaxat. O sigui, jo estic segura que el context que has posat tu d'una semifinal amb l'Atlètic de Madrid...
2: Exfutbolista no competitiva.
8: No, a veure.
2: Perquè tu no hi acabes el pitch empat i ja no ets competitiva.
8: No, perquè a mi el golf no... Jo soc molt competitiva, però el golf soc molt dolenta.
2: Si tu surts a jugar, surts amb una mica d'actitud.
8: Torno a dir, jo puc entendre la situació. I estic seguríssima que amb una suposada semifinal de Champions o de la Copa del Rei o el que sigui, Chesney ahir surt més endollat.
2: Pues a mi em sembla que s'ha I el discurs de l'entrenador és...
8: Bueno, el protegeix.
2: Està endollat des dels entrenaments fins al... Sí, no, però... i em sembla bé que el protegeixi. Ah, però protegim a tots. O els matem a tots.
5: Però a mi m'agrada que el protegeixi, perquè en el fons és dir, és un error que pot cometre tothom. Jo estic bastant d'acord amb la Marta i sempre penso... centrals i porters, normalment, o jugues o no jugues, a vegades. A
8: veure si m'explico,
5: eh? I està tensionat a la banqueta per si toca jugar, no és fàcil. Un extrem pot sortir 15 minuts, un porter no sortirà als 15 minuts. Per tant, jo crec que la destensió d'Stensny ja és general, des de que està aquí, una destensió important, perquè s'agafa la vida d'una altra manera i perquè el context és aquest, però surt completament fred i passa el que passa. I ara, llavors, que el protegeix el seu entrenador, a mi m'ho sembla bé. Ara, el que no tenia cap obligació de fer Flick és confirmar-se que és el segon. I ho va dir. Podia haver driblat, Santi. I no
2: sí,
5: va driblar.
2: Podia haver driblat.
5: I això és el que em fa dubtar.
2: I pot fer jugar Estense i seguir dient que... Ai, pot fer jugar Livakovic i seguir dient que Estense és el segon, però que es mereix jugar...
8: Però tampoc ho ha driblat mai,
2: ha entrenat molt bé aquesta setmana.
8: Amb la porteria sempre ha dit que és el número 1, que és el... Sempre Livakovic no l'hem vist.
1: Ara hi tornem, però és que tinc el Salmurri a Martorell. Crec que està parlant Eric García.
11: Sí.
1: Hola, Salmo.
11: Bones.
12: Ara ens queda un partit més abans del Parón, que serà complicat al camp del Sevilla, però bueno, crec que estem contents amb la feina que estem fent.
11: Eric, sobre el partit d'ahir, reflecteix aquest bon inici de temporada. Tu has fet referència al balcó de l'Ajuntament també, hi ha la Champions, crec que esteu presentant candidatura per aquest inici de temporada, no?
12: Bé, crec que és el gran objectiu de tothom. Portem els dos últims anys que crec que hem fet les coses bé, que per coses ens hem quedat fora i crec que aquest any amb l'equip que tenim tenim una gran plantilla i si seguim aquest nivell està clar que podem estar allà dalt.
13: Esta semana estás hablando mucho del Balón de Oro, te oí también una entrevista que...
1: Li pregunten per la pilota d'or. Què em dius ara? No m'ho crec.
13: Esa campanya, ¿no?, dentro del club, que apoyáis todos a Lamine para que lo gane. Incluso él, después de oír a Mbappé diciendo a Mbappé que era el merecedor él, Lamine, con 19 años, también diciendo yo me lo merezco, lo debo ganar yo. ¿Te gusta que sea así, Lamine, que lo pida?
12: Sí, hombre, está claro. A ver, campaña dentro del club yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí obviamente que se merece el Balón de Oro.
13: ¿Por qué tiene que, te lo voy a preguntar de otra forma, ¿por qué tiene que ganar el Balón de Oro la misma? Imagínate que son unas elecciones, una campaña. Dinos, Eric, ¿por qué tiene que ganar la misma el Balón de Oro?
12: Bueno, con ponerse un partido yo creo que ya se ve claramente. Creo que, repito, ¿no?, a la edad que tiene, lo que está haciendo, lo diferencial que puede hacer en el campo de fútbol es algo increíble. Ya no solo este año, obviamente el año pasado, todo lo que está haciendo para ayudar, el margen de mejora que aún tiene, que diga esto, ¿no?, con la calidad que tiene ya es algo increíble. Y obviamente, ¿no?, sin olvidarme de mis compañeros, como Rafa, Pedri, que yo creo que también tendrían que estar ahí. Cuba, que está ahí, que creo que se lo merece. Dani podría estar ahí, yo también, ¿no? ¿Por qué no? Y Rodri, ¿no? Obviamente, que también es un grandísimo jugador.
14: Decía eso Rodri el otro día, ¿no? Que el club estaba haciendo campaña. El propio Flick respondía que por qué no hay que hacer campaña. Pero no sé si a Rodri le sorprende que se hable más quizás de Lamine que de sus méritos. Si eso se lleva con deportividad dentro del vestuario, si el día que se toque levantar la pelota de oro, si es para uno de los dos estarán contentos por el otro.
12: Bueno, compañerismo de Rodri, como ya tiene uno, pues ahora que va a ser compañero. No, al final es lo que he dicho, creo que hay gente que se lo merece, hay mucha gente que se lo merece del club, pero bueno, yo personalmente mi opinión es que Lamine pues se lo merece.
11: Eric, giro un moment el focus respecte a la pilota d'or i m'agradaria fer-te una consulta perquè diguem-ne hi ha un cert estat d'opinió respecte a Tech, a Chesney, sobre el seu nivell a la porteria del Barça, però en canvi sembla que Flick li té una confiança absoluta. A mi m'agradaria saber, vosaltres des de dins, què us aporta Chesney si aquesta inseguretat que viu molta part del públic del Barça, vosaltres la viviu igual i què aporta a nivell de vestidor un futbolista com ell, perquè és, diguem-ne, indiscutible per Hansi Flick.
12: Bé, crec que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món, per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que a la temporada que va jugar ho va fer a un molt bon nivell, vam arribar a les semifinals de Champions i estem amb la tranquil·litat de que si toca jugar, doncs segur que ho farà bé.
15: ¿Os preocupa que pueda ser serio lo de Joan o en principio esperáis que esté en breve, incluso pueda viajar hasta Sevilla y todo?
12: Bueno, esperemos que sea poca cosa y ojalá pues lo antes posible esté con nosotros para ayudarnos.
13: Eric, cuando los niños te preguntan de qué juegas, ¿tú qué les dices?
12: No, defensa, yo juego defensa, aunque bueno, creo que tengo la suerte de poder adaptarme a muchos sitios, pero bueno, de momento les digo que soy defensa.
11: I Eric, tu et sents indiscutible ara mateix?
12: Bueno, jo crec que sóc un jugador important, òbviament crec que les temporades són molt llargues, hi ha molts partits, crec que hi ha minuts per tothom i cada vegada que jugo intento donar el màxim doncs, per posar-li les coses difíciles al míster y que sigui més complicat treure'm, però bueno, indiscutible crec que hi ha poca gent.
14: Eric, ¿por cómo ha empezado la Liga? ¿Os sentís favoritos para la Champions? Lo decías tú ahora en el balcón, ojalá podamos volver el año que viene con la Champions. ¿Es una espina clavada? ¿Es un reto? ¿Es un objetivo?
12: Es un sueño, yo creo que es el sueño de nosotros como jugadores, el staff, el aficionado, creo que es el sueño de todos.
11: Doncs fins aquí les paraules d'Eric García. Després d'aquest acte a Martorell, a la seva ciutat, ha sortit al balcó de l'Ajuntament i allà ha dit espero veure-us a tots vosaltres ben aviat celebrant la Champions aquesta mateixa temporada. Després ha vingut aquí a un dels parcs de la ciutat per inaugurar dues Cruyff's Court.
1: Molt bé, doncs excel·lent la feina del Salmurri rescatant-nos del debat sobre la pilota d'or.
5: Gràcies, Salmo. Sí.
1: I retornant el focus en el tema que estàvem debatent aquí a la taula. Si no, això és sentit del timing radiofònic. Aquí estem parlant de Tech i de
8: coses importants.
1: De coses importants i el Salmurri ha dit, escolta, ja n'hi ha prou de parlar de la pilota d'or. I és
11: tot i que no sé per què em fa l'efecte que prefereixo no sentir què dèieu del tema a la porteria. Ja no ve
1: cara. Ramon Salmurri, una abraçada. Gràcies.
11: Apa, una abraçada.
2: Només he estat jo, o sigui, aquí tens molt... Et sorprendries d'un que pensen com tu.
1: Bé, ara la veritat és que no sé on érem. Estàvem...
5: Amb el tema de la protecció, no? Crec, de l'entrenador, sí. El tema de la protecció,
8: que em semblava... De que Flick havia dit altres vegades que era número 1.
5: Exacte, que ell verbalitzava això amb molta... De seguida va dir que Joan venia com a número 1, també ho va realitzar. Doncs ara...
8: Eric també ha parlat d'ell com el suplent de Joan. Exacte. Tenen bastant clar que és el suplent.
5: Exacte.
8: O sigui, el segon
5: punt. Però també s'entén que si es fitxa l'Ivakovic, doncs... No sé, que jugués abans que
8: ell. Potser el nivell de l'Ivakovic.
5: El rol de Tech podria tenir el mateix.
2: L'Ivakovic hauria...
8: Clar, és que se'ns escapen tantes coses aquí.
2: És que ni cabina, eh?
1: Bé, l'Ivakovic va jugar al Mundial amb Croàcia.
2: És el porter titular de la selecció.
1: És veritat que hi ha un punt que... Ara parlo no d'una qüestió tècnica, parlo d'una qüestió del culer. És evident que Stensner li cau bé... I jo estic bastant convençut que una gran part de la massa social del Barça no ha vist jugar mai l'Ivakovic. Aleshores, sí. Bé...
2: Pot ser que una gran part no hagi vist jugar l'Ivakovic, Però
1: ha vist jugar a Tec.
2: No, però que a l'Ivakovic tu l'has vist jugar tres mundials seguits. Sí, no,
1: sí, però,
2: no, no però, dic que seguissis l'any passat la Lliga Turca
1: però hi ha
2: per
1: molta...
2: veure l'Ivakovic, que sí, però que jugar,
1: però hi ha molta que gent...
2: que ha sigut semifinalista i ja, sí, finalista un mundial.
1: Però hi ha molta gent que només mira els partits del Barça.
2: Mm. Bueno.
1: Per exemple, Joan Gaspar, que estic segur que ens està escoltant. Va, doncs, ja que hi som, aquí a la taula, us sembla bé que Stensner sigui el segon o hem quedat que no?
2: A mi em sembla un desastre.
1: No?
8: Jo, amb la informació que tinc, confio en Flick, sí, jo sí.
1: Sí,
8: va,
1: és
8: per anar contra corrent.
1: És el primer ni so de la temporada.
8: Sí, correcte.
1: Laia?
8: No.
1: Per tant, tenim tres nos i un ni so. A veure què diu la nostra audiència. Hola de nou, Sònia Oleart, redactora de Pitch and Pat del Tot Costa. Flick diu que Stensner és el segon porter del Barça. Us sembla bé? Li sembla bé a la nostra audiència?
8: Sense paraules.
1: Està assajant.
16: Perdona, que encara no sabeu si he dit que sí o que no.
1: Està assajant el Pat.
2: Està patejant.
16: Que no em sentiu?
1: Ara sí.
16: Ah, pensava que estàveu... Imagina't, m'estàveu dient que havia donat els tant percents i encara no havia dit sí o no, i ja donàveu per fet que el 75%, que és l'opció més votada, és que no.
1: Mm.
16: 25%
1: doncs és
16: que
1: notícia
16: sí.
1: Que, en general, s'ha instal·lat bastant el que deia la Marta, el que digui Flick, quan tens un dubte sobre alguna situació del Barça, però en aquest cas sembla que no és així. Com ho explica la nostra audiència?
16: Doncs mira, el Damià, per exemple, una mica en el que dèieu, l'Ivakovic és 100 cops millor que un porter retirat, però també és cert que va venir per a la temporada vinent. Flick no vol alterar els ordres de la plantilla i amb això té tot el meu suport, però si un dia Joan García està refredat i hi ha Champions, millor que jugui l'Ivakovic. El Jordi Duran diu: no recordem que la temporada passada Stejne ens va salvar d'una golejada contra el Madrid.
1: És
16: que
1: veritat.
16: Té coses peculiars? Sí, que a vegades se li para el cervell? Sí, que a vegades s'embolica? També. El que realment em preocupa és que haguem fitxat l'Ivakovic i Flick segueixi preferint Stejne.
1: Doncs jo crec que precisament el que té més fresc Stejne és el cervell.
16: L'Alfonso diu: no, de cap manera. Com pot ser millor un porter lent, semi-retirat, que el porter de l'actual selecció de Croàcia? Com Flick no vegi això o no vulgui veure, el Barça tindrà un problema gravíssim a la porteria que li pot comportar perdre títols en cas
1: no
16: la lesió de Joan García.
1: Clar, Joan García, de moment, com a molt, es perdrà un partit. Tampoc cridem al mal temps.
16: El francès diu: la resposta és no. Portava molts dies pensant fins quan ens durarà la bona ratxa. Doncs, malauradament, fins aquí. A Instagram... El Salvador diu: per mi és un no, fa la seva feina al vestuari, creant bon ambient, pot ser necessari fora del camp, però la sensació que dona al camp fa patir massa. L'Ivakovic, només per edat i forma física, em dona molta més confiança i és un bon porter. L'Abel diu: no està ni per jugar a quarta catalana, que es quedi d'entrenador de porters, però no pot jugar ni un minut més. I acabo amb el Castell Nou. Tio, em sembla una vergonya que un exporter estigui per davant d'un esportista titular en la selecció de Croàcia.
1: Hi ha algunes opinions dures amb Wojtek Stensner, l'actual segon porter del Barça. Fins ara, Sònia.
16: Fins ara.
1: Hem arrencat al Tot Costa parlant de com està la porteria amb Joan García amb una petita lesió que potser li impedeix jugar.
2: Segurament Stensner també ha votat a favor de que juguis l'Ivakovic, eh?
1: Sí. Jo també ho penso. Podria ser perfectament. I també hem escoltat Eric García des de Martorell, avalant precisament la figura de Stensner i la confiança que hi té la plantilla, producte de l'experiència, de la bona temporada que va fer ara en fa dues. Però encara no hem tocat la borratxera golejadora del Barça i contra el Racing. Mireu, un parell o tres de xifres que són impressionants. 28 gols en 6 jornades de Lliga, cosa que vol dir que el Barça frega els 5 gols de mitjana per partit. És el segon registre de la història de la Lliga. Això és molt bèstia. En 6 jornades, només un equip en tota la història de la Lliga havia fet més gols que els 28 que ha marcat el Barça, i va ser el Sevilla l'any 41.
2: Doncs estuques.
1: Com?
2: La davantera dels Estuques.
1: Campanal i Torrontegui, sí, potser? Es deien els Stukas, aquests?
2: Els deien els Stukas. Un nom bastant poc afortunat, perquè els Stukas eren els avions de combat alemanys de l'Alemanya nazi. Però bueno, estem parlant dels anys 40.
1: Ja.
2: La delantera dels Stukas.
1: Molt bé. Doncs la davantera dels Stukas i la davantera de l'Atlètic de Madrid d'aquella mateixa temporada, Pruden i Campos.
2: Atlético Aviación.
1: Exactament.
2: Tot va,
1: són
2: tot va
1: les úniques parelles que, com Lamine i Rafinha, que entre l'un i l'altre, 9 i 7, n'han fet 16. Això no havia passat, només havia passat... Vaja, que Lamine i Rafinha estan a l'altura de les millors dels millors inicis golejadors de la història de la Lliga. I una de bona, que a mi en clau col·lectiva em sembla interessant, venim d'on venim, el Barça fa 4 partits que marca un gol abans del minut 10.
2: Ho dic perquè... que canvia bastant, sí, sí, el que passava la temporada. Exacte.
1: Estàvem acostumats a
5: sortir amb
1: gol del Rayo, sí, amb l'empanada, vinga, remuntar. Sí, gol del Getafe, vinga, remuntar. Això aquest any no passa. És veritat, després en parlarem, si vol, en l'Autet. Hi ha alguna desatenció defensiva difícil d'entendre aquests nivells, però en general el Barça d'aquest inici de temporada és immaculat, i a més, quan dius, hosti, que en foten 5 cada partit, van i en fan 7, és a dir, van millorant i la fam no s'atura.
2: No, és sobretot a mi el de la producció golejadora, que tanta gent estava preocupada de què passarà sense Lewandowski. Lewandowski, el ritme que juga el Barça, demanaria el canvi als 15 minuts.
1: Totalment.
2: És una borrada.
1: Et dic més, Santi, el Barça no podria jugar
2: no
1: així.
2: No podria jugar així.
1: Perquè
2: i ell... sense menys tenir a Lewandowski, que Lewandowski que no. Ha fet una feinada per aquest equip. I
1: Lewandowski,
2: per
1: el Barça, s'ha guanyat el cel, però totalment. Tot té el seu temps.
2: Però, evidentment, la idea que tenia Flick era jugar d'una altra manera, i aquesta manera era... Tot aquest drama que ens fem això de així en general, de ai, que ara han perdut 50 gols... Això els hi es foten algú. Si l'equip juga bé, al final els acaba marcant el que passa per allà.
1: Torrontegui.
2: No, clar, i com de la mateixa manera et dono la volta al debat, és a dir, i mira que no ha vingut Julián Álvarez. Si Julián Álvarez estigués en aquest equip, segurament portaria...
1: Els mateixos gols que Rafinha.
2: També, probable.
1: No, i no li vull treure cap mèrit a Rafinha.
2: No, però vull dir-te...
1: Escandalós, però és que l'equip ja era tant...
2: La idea de bloc, d'equip, de conjunt i de la manera de jugar és apabullant. I sobretot a mi, el que més enllà de la producció golejadora, em quedo amb la idea aquesta de començar els partits endolladíssim. O sigui, aquesta idea de que sortia el Barça una mica... O sigui, el Barça tenia, no només això, tenia també, crec que hi havia una altra estadística que ve a dir que el Barça on marca més gols és els primers 10 minuts o 15 minuts i els últims 15 minuts. Que abans els últims 15 minuts els marcava perquè no li quedava més remei, perquè anava amb el ganxo. Però ara els marca guanyant...
1: Clar, però és que
2: el gol d'ahir de la Lamine i de la Gabriel Jesús, amb les carreres que es peguen i com pressionaven.
1: Però és que la competitivitat hi obliga. És a dir, no hi ha lloc per la relaxació, perquè surt Gabriel Jesús i ha de fer un gol.
2: Sí, sí.
1: I Lamine vol fer gol i
5: surt Cancelo i en fa dos perquè té Xavi Espart.
1: Un i mig.
5: Bueno, un i mig, però...
1: Per mi no, jo estic d'acord amb el criteri dels Domènech a la TDT. Jo... Ja m'ho va semblar quan vaig xutar que anava fora.
5: Però l'argument, diguéssim, serveix.
1: No, ja només la idea de xutar des d'allà...
5: Ha d'augmentar el nivell competitiu per pressionar, per semblar-se a Fermín, perquè Fermín va com un avió. Doncs Gabriel Jesús surt i marca perquè Rafinha està marcant. Doncs no sé, tot això jo crec que incentiva aquesta competitivitat i això és boníssim per l'equip. A part, l'equip és que genera tantes ocasions perquè es mou molt bé. Jo intento analitzar una mica com es mouen, perquè a vegades... quan els equips es mouen molt i ocupes moltes posicions, pots tenir tendència a l'embut. Recordeu l'embut que havíem parlat?
1: Sí.
5: De moment, això el Barça ho està dominant bé, perquè hi ha una coordinació que quan baixa Rafinha es mou molt. Mai fixa centrals gairebé, però quan no hi és ell, allà hi ha algú. O hi ha Fermín, sí. O hi ha Olmo, o el Gordon cap a dins, a mi va estar més obert, Lamine sí que és més obert, però vull dir que l'equip està com coordinat i els moviments estan ben... amb els timings correctes. Hi ha la connexió Pedri-Passador-Rafinha, que l'agafa sempre de cara. Rafinha és un nou que mai rep d'esquena, estic cansat de dir-ho. Té l'habilitat de no rebre mai d'esquena. És increïble.
1: Per no rebre mai d'esquena t'has de moure moltíssim. Sí.
5: Té l'habilitat per perfilar-se i llavors sí. El timing de passadors, d'Olmo...
2: I els passadors són molt bons.
5: Pedri, doncs, sí. Tot això genera infinitat d'ocasions. I a part que recuperes molt amunt, també. Per tant, de moment... tot funciona.
8: Sí, no, per mi és el Barça del knockout. Deixa els equips molt ràpids sense opcions. És que no els deixa pensar. Des de que xiula l'àrbitre al primer minut, apreten, van fins al minut, ahir que era el minut 90 i pico. 90 i pico, i vam veure de Lamin, vam veure de Yemi, Gordon a la banqueta havia, sense jugar ahir.
1: L'àrbitre afegeix 4 i hi havia jugadors del Barça protestant.
8: Sí, perquè volien més. És que sí, per mi això és el canvi més gran.
1: Estem veient algunes escenes que jo crec que són inèdites.
8: Sí.
1: De voracitat, de fam, que duri.
2: No.
1: Perdona, Marta, que t'interrompo.
2: Això dels jocs de la fam, això que dius, vull dir, és que tot el que deies. Si, jo no sé qui jugarà
8: tranquil.
2: A Sevilla, però clar, una cosa que deia el Gerard ara, diu, si tu treus a Fermín és que sortirà i retires a Olmo perquè diguem la rotació l'hem parlat així, Olmo, que li falta el punt del gol, sí. però
5: té més calma la passada que Fermín, per exemple, té més calma l'última passada que Fermín.
2: Si tingués la clarividència d'Olmo és innegable, és una cosa brutal, com va servir, sembla que dos dels tres penaltis són una passada seva, la passada interior, com resol en espais molt petits, cosa que Fermín no té, però quan arriba davant de la porteria, Fermín és més efectiu que ell. Però si ara surts Fermín a jugar a Sevilla, ho diu la Marta, jo estic tranquil, perquè a més sortirà com una fura. Com va sortir, fins i tot Valde va sortir...
8: Home, és que no li queda una altra Valde.
2: Clar, és que els hi ha posat. I si surt Gordon en lloc de Dejemi, Gordon no...
8: No es pot relaxar.
1: I el que està a la banqueta viu l'actuació de l'altre com una derrota. És a dir,
2: la
1: cara de Gordon després de l'exhibició de Dejemi era...
8: I saps que quan surtis no pots baixar el nivell. No,
5: últimament els realitzadors televisius estan...
8: Sí, molt
5: focalitzats.
8: Sí.
5: També incentiven la competitivitat.
8: Sí. Massa i tot, no? Potser s'estan passant una mica.
2: Això és com quan el Barça va fitxar Eulogio Martínez. Va fitxar Evaristo, em sembla. Va fitxar Evaristo de Macedo, el gran brasiler, el senyor que portava el 10 i que li va treure un tal Pelé, el 10 de Brasil, a Evaristo. I a Evaristo, quan va arribar al primer partit del Barça, que va veure que encara no podia jugar, el Barça va guanyar 8-1 a l'Atlético de Madrid en un partit de Copa, i Eulogio Martínez va marcar 6 gols, em sembla, en 40 minuts, una cosa així. I el tio, quan li van preguntar, bueno, tu ja debutaràs, diu, per què m'han traïdo? Diu, per barrer el vestuari.
1: És una mica el que li veníem a preguntar a Gabriel Jesús, que a més ell explicava que Rafinha el va trucar per convèncer, diu, cony, a què he vingut?
2: Perquè em necessiteu.
1: Però Gabriel Jesús, el nostre generador de caos...
2: De caos, però definint... De...
1: Home, de luxe.
2: Em sembla que porta 37 minuts.
1: Porta dos gols en mitja hora.
5: Ell està experimentant i ens està mostrant que ell necessita molt poc per fer gol. No necessita arribar 10 vegades, que probablement a Dejemi li costa una mica més, Gordo una mica més, però ell, poques, cap a dins.
2: I que surt com... També surt al 200%, eh? Sí. Perquè surt a pressionar, sap on posar-se, està...
5: Sí.
2: No, de moment, aquí ha d'haver-hi una trampa que no hem vist
8: encara. És una màquina de matar, el que està aconseguint. Flic, per mi.
1: Doncs el Barça, que igual al seu millor inici en resultats d'una temporada, 7 victòries en 7 partits, i que té l'oportunitat dissabte a Sevilla d'acabar de rodonir aquest inici immaculat, aquest 8-8 abans de l'aturada. Ja va recordar-nos Flick ahir, perquè no ens flipem, que l'any passat vam anar a Sevilla pensant que ens passejaríem i ens van atropellar, compte amb el Sevilla, que ha començat bé.
5: Però també va
2: atropellar un equip que va estar a punt de baixar a segona.
1: Sí, sí.
5: També va dir Flick, Jordi, perdona, que veurem el millor Barça després de l'aturada de seleccions.
1: Sí, això és una cosa que
5: per
1: jo
5: tant,
1: no acabo de...
5: Però bé, endavant.
2: Sobretot perquè veurem el millor Barça després de l'aturada de seleccions quan estiguin 3 setmanes sense entrar en Flick.
1: És una cosa...
2: O confia molt en De La Fuente, en Ancelotti i tal, perquè a mi la gira aquesta de Brasil per Overseas em fa una por.
8: Mama por.
1: Sí. Molt bé, han sortit molts noms, però n'ha sortit un que ahir va compartir, jo crec que protagonisme i galons, amb Rafinha. És el de Karim Adeyemi. Una pausa i obrim el laboratori.
3: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: 45.712.
21: Em toca?
20: Això és el número de la loteria, ara?
21: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
22: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
23: Citroën.
22: Condicions a Citroën.es.
24: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
25: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
26: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
27: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
28: A veure si s'ha entès.
27: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
29: T'esperem al Supercampus!
30: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
31: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
32: Renault. Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Torque Lab.
1: De seguida obrim el laboratori, mentrestant, i parlant de la figura de Karim Adeyemi. Ahir a la TDT vam coincidir que Rafinha, clar, va fer un hat-trick, havia estat el millor del partit, però diria que hi va haver un parell de vots per Adeyemi i no eren en absolut descabellats. Són dades del laboratori de la TDT. En 90 minuts Adeyemi va fer 69 intervencions, que són moltes per un extrem, i més per l'extrem que no és Lamine, perquè ens entenguem, el de l'altra banda. 6 rematades, 4 ocasions de gol creades i, evidentment, una assistència al marge de forçar, de provocar dos dels tres penals que li van assenyalar al Barça. Per exemple, són posicions diferents, però 69 intervencions de Adeyemi, 27 de Rafinha, que va fer 3 gols, però el pes i la presència en el partit molt superior al de Adeyemi. Per comparar-lo amb Lamine, només 76 intervencions, molt poques més que Adeyemi. Va rematar més Adeyemi que Lamine. Ahir Lamine tampoc tenia el dia especialment afinat. En fi, no sé si ho veieu igual, però al principi de temporada ens va semblar que Gordon seria l'extrema esquerra i ara mateix... Bé, com a mínim ja ha partit.
5: 76 i 86. Són xifres molt altes, per extrems, eh? Molt. Estem parlant de xifres d'interiors, de Pedri, de pivots...
8: Molt modes.
5: Sí que Rodri ja va pel 100 normalment, sí. O com a l'època de Busquets, diguéssim, però són xifres altíssimes,
2: molt
5: extrems.
2: Molt altes.
5: El que passa que jo crec que amb Adeyemi, a mi em va agradar la visió aquesta de sacsejar elèctric, desinhibit, valent, perquè ho va provar, no de, de tocar cap enrere gairebé sempre, de ser més acadèmic, i al final doncs, probablement li estigui guanyant una mica de terreny a Gordon. Per mi el context col·lectiu que busca Flick a llarg termini l'entendrà millor Gordon, sí, millor Gordon, però per mi a Dayemi de moment és un sacsejador i un jugador que s'està guanyant i ara mateix probablement estigui per davant de Gordon.
1: A veure com ho veu el Ricard Torquemada. Hola, Ricard, bona tarda.
0: Bona tarda, Jordi.
1: Ahir impactats pel partit que va completar Adeyemi, del seu desplegament físic no en teníem gaire dubtes, un velocista, un home potent, un home que pot fer la jugada que va fer al minut 90 marxant de mig equip rival i regalant-li un gol a Lamin, però jo no sé si tu eres capaç de preveure l'impacte en el joc, més enllà d'allò en què ell és especialista. És a dir, ahir va ser molt intervencionista, i remarco, jo li dono molt mèrit, en un equip on el joc carrega tant cap a la banda de Lamin, tenir tanta presència.
0: Sí, jo crec que ell és un excel·lent complement, com ho era Gordon. Tenen un perfil similar, són jugadors receptors a l'espai, ideals per estirar l'atac, per generar espais entre línies, perquè el Barça tingui equilibri dintre per jugar en curt o per jugar més profund, i després és un jugador amb unes condicions físiques que t'assegura encadenar esforços d'alta intensitat, com va dir ell el Bernat Coll a l'escàner, que ja és el jugador de la Lliga que millor en aquesta assignatura, o per estirar la pressió o per anar i tornar, com vam veure, fins al minut 94 si cal. El que més em va sorprendre d'ahir, especialment d'ahir, és la capacitat per adaptar-se al context. Ha coincidit que ha jugat amb Cancelo a la mateixa banda, cosa que et feia pensar que potser Adeyemi pot tenir més llibertat que Gordon per abandonar la banda, per anar a jugar a la zona més on jugava Rafinha, per buscar desmarcades a carrils centrals, no fixa amplitud, però es va entendre molt bé amb Cancelo. El primer gol de Cancelo, el segon ja ve d'un córner i podria ser diferent, però el primer gol de Cancelo arriba d'un moment que ell fixa amplitud i Cancelo juga per dintre. I ahir el vaig veure, l'última acció de Lamine Yamal també és molt exterior, que era capaç de combinar bé el moment d'anar dintre amb Cancelo, entendre's, dos jugadors que necessiten, et diria que bastanta autonomia, que no són els ideals per compartir pis, i per tant el fet d'haver de compartir una banda, penses, bé, pot ser com a mínim tenir certa resistència, i em va agradar molt com van funcionar. I el veig un jugador amb esperit, diríem, individual, autònom, però que comença a entendre el pla i el context i què necessita l'equip d'ell. I això és, aquest matrimoni jo crec que és bastant invencible, perquè com dèiem algun dia, Jordi, la part irracional a una plantilla l'has de tenir coberta, perquè a vegades per la via més reflexiva les coses no surten, però si a més és un pla irracional o un element irracional que és capaç d'entendre certs límits, encara més.
1: Jo estic bastant en la línia del que comentava el Gerard fa un moment, que Gordon segurament és més harmònic amb la idea, sí, d'equip, i com tu deies, Adeyemi és una mica més esperit lliure, tot i que són jugadors de característiques similars, però que ho després ho executen de manera diferent. Però clar, ho dic perquè jo a principi de temporada vaig dir, a mi em sembla que Gordon fa més coses que Adeyemi, que sap venir a jugar dins i que... Però clar, un jugador amb l'explosivitat que va demostrar Adeyemi ahir, no sé si et pots permetre el luxe de no posar-lo.
2: Hi ha una cosa, Ricard, que és que per mi és que estic totalment d'acord amb el que ha dit el Costa, però un és que és molt divertit. És que és molt divertit, sí, Adeyemi.
8: Sí, sí. I és el que necessites d'un extrem. No?
2: I és divertit. O sigui, jo crec, compro el fet que deia el Gerard i el Costa ara, de dir... És que Gordon és acadèmic, funcionarial, no t'ho farà mal. Tu li demanes, tu li demanes que et faci una paret, et fa una paret.
5: I el Barça juga alegre i divertit, ara mateix. Sí. El Barça.
2: I ja. Però és que aquest...
1: Però amb Gordon també ha estat alegre, sí, i divertit. Sí, sí. Que no és que Gordon et faci baixar les accions. El que passa és que...
2: Aquest té flow.
8: És una miqueta més amarrategui, potser, Gordon.
2: És? Perdó?
8: Amarrategui.
1: Més acadèmic.
2: Sí, vull dir, no arriscarà
8: sempre tant. Sempre assumeix el pa, perquè la passada enrere, quan toca, no fa aquestes arrencades.
2: Tants cops de peus sí, Adeyemi per Ubó, com perquè a vegades el despatxa de la tribuna.
1: És que, és que jugant a aquesta velocitat és impossible no equivocar-se. En canvi,
2: no equivocar-se. Gordon serà, estarà sempre dintre d'una franja molt més equilibrada.
1: Per tant, Ricard, veus possibilitats que així a la curta que Adeyemi, que semblava suplent, destroni Gordon? Ho dic perquè Gordon ho veu, eh? Només calia veure-ho ahir a la banqueta.
0: Bé, jo crec que som en un moment concret, que és que Gordon s'ha estavellat contra el gol i la rematada, i això pot haver baixat l'ànim de l'anglès, i que, en canvi, el Bavarès està en un moment d'estat de gràcia. Però, com dieu, Gordon garanteix continuïtat a la jugada, garanteix estabilitat a l'equip, i probablement contra blocs baixos amb Adeyemi tinguis un problema de desordre, perquè comença a trencar o a fer jugades individuals i qualsevol pèrdua, si no estàs ben agrupat, ja no pots pressionar. A aquell moment Rodri i Pedri de baixar el ritme del joc necessita...
1: Ui, crec que hem perdut el Ricard. Sí, a veure, de seguida recuperarem el Ricard Torquemada. Aquí veieu, dissabte a Sevilla, Adeyemi titular?
2: Jo crec que jugarà Gordon.
8: Jo crec que també jugarà Gordon.
2: No, però
5: jo no en tinc ni idea.
2: No, però... és creure en el sentit de dir...
1: Sí. Com, posició,
8: com que va descansar,
2: Però va descansar, també, com et dic, que també crec que jugarà Fermín.
1: Sí, però... Sí. Però jo ho dic en el sentit que fins ara la lògica era que Gordon era el titular i ahir jugar Adeyemi perquè Gordon descansa, però clar, dic jo que si el que vol Flick és meritocràcia, si el dia que em poses a un i ho peta...
8: Però també vol tenir endollats a tots...
2: Però la meritocràcia també s'ha d'entendre en el context de tres partits en una setmana.
1: Llevant va ser titular Gordon i va entrar Adeyemi al final, que va fer el gol maradonià.
2: Sí, i jo crec que aquí
5: aniran canviant.
2: Aniran canviant, però en tot cas no és una crítica. O sigui, i si no, jo crec que aquí, seguint la meritocràcia, hi haurà un canvi i entrarà l'altre.
8: Totalment.
2: Perquè també et diria, igual pot jugar Gabriel Jesús, també. Vull dir, jo què sé, no? Però també no me'l veig de titular, eh?
1: De moment no ho sembla. Crec que hem recuperat el Ricard. Ets aquí, Ricard?
0: Sí. No sé on m'he quedat, però vaja, que Gordon garanteix estabilitat, continuïtat, per probablement atacs més llargs...
1: Tu continues sent més gordonista, eh?
0: Jo és que... Saps què passa? Que hi ha un punt del Barça d'ara que m'atropella, em desborda, i crec que... sobrepassa la part racional i el control. I aleshores tinc la sensació que no al curt termini, però que haurem de trobar un punt d'equilibri, perquè no tots els dies jugaràs contra el Racing ni tots els dies podràs ofegar el rival igual. Estic parlant d'una generalitat. Jo crec, per partits grossos ara mateix, jo no m'imagino d'entrada de Yemi. Bé, si està tan encès com ara, evidentment, no seria ningú, no seria desaconsellable, però és molt difícil mantenir aquest to durant molts mesos amb certa continuïtat en tots els escenaris. En canvi, crec que Gordon es relaciona millor, s'associa millor, fa que el joc col·lectiu flueixi. Ara, clar, la ruptura i com trenca de Yemi, clar, et dona tants avantatges que ara mateix és difícil descartar-lo.
5: Hi ha una sensació, Ricard, no sé si et passa, que amb Gordon estic completament d'acord amb el que dius, però jo crec que s'ha de deixar anar una mica més. Jo crec que juga una mica responsabilitzat.
0: Gol, bueno,
5: sí, probablement ho carregui una mica. Sí. I un cop llavors ja encararà més i tindrà més, perquè ara assegura molt la passada, és participa veritat. Menys, però jo crec que quan estigui aquest pes...
0: Sí, però no és un jugador de desafiament permanent, eh? No ho ha estat mai. Si és un jugador que pot anar l'un contra un, però si recordes el Mundial contra Anglaterra, ell era un jugador més d'anar a l'espai, que si es jugava l'un contra un podia arribar a la línia de fons, però no té ni el canvi de ritme, ni les dues cames que té Adeyemi, ni aquesta electricitat. Però és veritat que per mi li pesa la idea de que aquí marca gols tothom,
5: Ell, jo encara no.
0: I ell no, perquè clar, en un equip que té la mitjana de gols que té, els números de Lamin, de Rafinha, ja de Adeyemi, de Fermín, ell encara no ha fet el gol i acaba d'arribar nou.
2: N'ha donat 5, eh?
0: Sí.
2: I algun que podia haver fet ell...
0: Totalment. Totalment, Santi. Sí, però avui dia saps que un davanter... Això són espinacs. Sí,
1: la cara d'ahir era de... M'estan avançant per la dreta i per l'esquerra, perquè jo crec que tots érem conscients que Gordon no és un supergolejador, però és que tampoc ho és Adeyemi.
2: Ara, també hi ha una cosa del que diu el Ricard, que és, en partits grossos, quan tu necessitis molta més pressió al lateral i molta, jo em fiaria més de Gordon que de Adeyemi.
1: Per pencar
2: cap enrere, eh?
0: I després hi ha una altra cosa, que per sortir de la banqueta clarament és millor Adeyemi. Sí, que va.
1: Això sí. Va. El microones perfecte.
0: En el moment que necessitis un canvi de ritme...
2: Deixes anar a la fera i que passi el que tu vulguis.
1: A part perquè, clar, treus aquest tio amb un lateral que porti 70 minuts i el rebenta. Vaja, el pot rebentar sense que porti 70 minuts.
2: Però... Tu imagina't, està 70 minuts marcant a Gordon...
0: Això
2: i anar a Gordon i et posen a Adeyemi. Sí, sí. Ah, doncs, demana,

0: 34.
1: Exacte. Jo,
2: sí, exacte.
3: Per no ser-hi.
0: És veritat que ha fet una cosa...
2: Jo crec que ha convocat a Schuster i tot.
0: I Stilicke. Hi ha una cosa que està ben jugada. Ha fet dos equips. Sí. I els primers 22 juguen els dos primers partits i els altres 22 els dos segons de manera...
2: Ah, molt bé.
3: Doncs això em sembla molt bé.
0: Jo trobo que primer està bé perquè ja arriba i segurament vol veure... Crec que ha convocat 15 o 16 jugadors que no han estat mai internacionals, però a Adeyemi que no... Vaja, que no van al Mundial, doncs...
4: Però els 44 estan a les 3 setmanes?
0: No. Jo crec que...
1: 22 i 22.
0: Crec que Adeyemi és grup 2, però...
4: Primer torn o segon torn?
0: Jo crec que segon, i aquest és el meu dubte.
2: La classe dels dofins i la classe de la part.
0: Els del primer torn, sé segur que juguen els dos partits i se'n van. El dubte que tinc és què passa amb els del grup 2...
2: Si els té allà
0: en conserva i es mengen les 3 setmanes.
3: No,
0: això podria ser. Bé, sí, ja li preguntarem a...
4: Home, tenir a 44 jugadors alhora sembla una mica surrealista, però vaja...
0: És complicat.
2: Diguem-ne que Klopp, em sembla, com ha arribat, pot fer el que li surti.
4: Sí, exacte, totalment. Els escollits evolucionen al futbol.
0: I segon per què? Ja tinc aquí el... segon, per cert, tinc aquí l'Alias. La Jordina Terren fa veure, i té raó, que no hem parlat gaire bé de Cancelo, que ahir va fer un gol i mig. Sí. I la pregunta, que gairebé és convalida amb la de Gordon i Adeyemi, veus sorpasso o encara veus Espart?
4: Sorpasso de Cancelo a Espart, eh?
0: Que té collons que ho haguem d'expressar en aquests termes, però és com ha anat de moment la història.
4: Jo crec que encara no. Jo és que crec que Xavi Espart ha fet un enriquiment qualitatiu del Barça tan bèstia amb aquesta posició de fals lateral, jugant per dintre, i li dona tant control al Barça, li millora el pas endavant en la pressió, que jo crec que encara no. Ara bé, és possible que hi hagi partits que el Barça necessiti les solucions ofensives de Cancelo. El tema del lateral crec que pot anar més per esprema Espart, que en algun moment segurament haurà de baixar el seu rendiment a la primera temporada, i per context de partit o context d'arribar aquí, crec que s'ho aniran repartint més, tinc la sensació.
3: El dia de Champions no va jugar Xavi Espart de titular, oi? Contra el Feyenoord?
0: Jo crec que va jugar Cancelo.
3: Cancelo, oi?
0: Però ara parlo de memòria i no em volia...
3: Sí, jo juraria que sí.
4: Sí. Cancelo i Adeyemi, també.
0: Diu la... Confirma la Laia que sí.
4: La mateixa parella.
2: Jo crec que Espart el mediatitzarà molt la resistència física. Sí, és un nano jove.
0: No ha fet vacances.
2: No ha fet vacances, ve d'un Mundial sub-19.
0: Veurem fins on arriba. Sí, però...
2: Jo crec que s'hauria d'anar en compte.
3: Però té 19 anys, no?
0: També és veritat que està davant de l'oportunitat de la seva vida, que fa 3 mesos no es podia ni imaginar tenir dorsal, ser titular, llavors...
1: Per mi el camp el màxim de minuts possible, el Xavi Espart.
4: De la Fuente no el cridarà demà, no, encara?
0: Jo crec que amb la sub-21, no?
2: A la sub-21, que n'hi ha.
0: A la sub-21,
2: però
0: segur.
2: L'últim partit va acabar, estava demanant el canvi...
4: Sí,
3: de fet, Flick després diu que no l'havia canviat perquè hi va venir el gol.
0: Es va autoinculpar de no haver-lo substituït a temps per
1: la passada de Christensen. No?
3: Sí.
0: Bé, és un debat... Jo crec que va de més Christensen que no pas Espart.
1: Jo també.
0: Avui en farem una excepció. El Gerard Autet ha vingut molt preocupat pel rendiment defensiu de l'equip, però com que estem davant d'un 7-2, hem considerat que no era el dia per posar-hi l'accent.
1: Doncs amb bon criteri.
0: Però bueno, ara tindrem 3
4: setmanes. No, aquest debat el anem ajornant per les golejades, però el dia que caigui caurà de ple.
1: El debat de la línia defensiva que no va estar del tot ajustada. Però
4: el debat de la línia defensiva, i t'afegeixo al debat del company de Cubarsí.
1: També en podem parlar.
3: Que no refredi Cubarsí, a més.
1: També en podem parlar.
0: No, fins que fins i tot senti Cubarsí no tenim molt clar qui ha de ser l'altre. En fi,
2: que no
3: acabi Eric de la jugada central. Com a mínim tens un dels dos.
0: Sí, això és veritat. Bé, avui no és el dia. Ricard, abraçada, gràcies.
4: A tots, adeu.
0: 5 minuts passen de les 8. Ens visita el Manel Elias. Hola, Manel.
5: Què tal? Bona tarda.
0: D'aquí a 55 minuts arrenca el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
5: Doncs amb la tornada a la normalitat després del temporal d'ahir farem una mica de balanç també de les alertes, però avui passarem per Estrasburg amb aquestes noves aliances que s'estan dibuixant a nivell mundial amb la Unió Europea, que estès la mà al Canadà a ser un estat associat de la Unió, i el primer ministre canadenc, l'hem pogut escoltar avui, s'hi posa bé sense entrar en quin estatus exactament ha de tenir, i també amb aquesta proposta de la Unió Europea de complicar la cosa...

0: Els joves que volen entrar a les xarxes socials per tots els perills que està comportant. Les mesures més concretes són prohibir aquest lliscament infinit i els algoritmes personalitzats per als menors de 18 anys. Això vol dir que hauran de ser, suposo, les mateixes empreses que hauran de tenir mecanismes perquè això no passi. Per això en parlarem amb Antoni Noguera, que és periodista especialitzat en tecnologia de 3Cat Info, i també que entre els 13 i els 15 anys només puguin passar com a màxim una hora a les xarxes. Aquesta serà la normativa que s'aprovarà a nivell europeu. També avui parlarem del judici de Roger Español des de dues vessants. Per una banda, el contingut. Avui la policia, els comandaments han explicat per què van decidir carregar amb bales de goma. Els sentirem, però també per una escena que hi ha hagut, i és que en una traducció del català al castellà de les preguntes que estava fent l'acusació particular, la traductora no se'n sortia, és a dir, no s'entenia el que estava intentant traduir en català, i al final ho han acabat fent en castellà. Escoltarem què hi diu el govern, que ja ha dit que és inadmissible, tot i que és una empresa que contracta el Departament de Justícia. I, per tant, avui també entrarem una mica en tot això, perquè el que ens diuen alguns traductors és que no és un cas aïllat, és a dir, que passa sovint. També parlarem del preu de l'habitatge. Mai ha sigut tan car un metre quadrat de pis a Catalunya, ni quan hi havia, ni abans de la crisi. Ens hem situat a 2.800 euros de mitjana. Això vol dir que en molts punts...
1: pot ser pitjor.
0: Sí,
1: claro.
0: Barcelona, Sant Cugat, Sitges, els habituals, ja us podeu imaginar que passen dels 4.000. I finalment avui entrevistarem a Raúl Incertis, que és un metge de València, que, metge sense fronteres, 5 dies abans del 7 de novembre del 2023 va arribar a Gaza sense saber què passaria, tot el que després va passar, i ara va recollir les seves experiències en un llibre que està molt bé, i l'entrevistarem.
1: Molt bé, doncs, com sempre, farcit de continguts al Catalunya Nit a partir de les 9, d'aquí res, 52 minuts a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Manel.
0: A vosaltres.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
1: Ens queden una bestiesa de coses per explicar-vos en aquesta segona hora de Tot Costa. El Barça ha reservat l'avançament amb la Laia. Hem d'escoltar la porta parlant de la final del Mundial. Mbappé intentant justificant el seu show de la samarreta de Ceuta. Però abans, Sònia Oleart, a part de pitjampat, de què hem parlat en aquesta primera hora de Tot Costa?
3: Doncs el més interessant ha estat el pitjampat, però a banda d'això, de la golejada d'ahir d'Eric García, que l'hem sentit parlar de la Champions, que és l'objectiu d'aquesta temporada. Ha parlat amb el Ramon Salmurri, també ha parlat de la pilota d'or i de la Lamine Yamal, hem parlat de Joan García, de Stegne, de la lesió, les molèsties que pateix el porter, i ja podeu recuperar també, si voleu, el Torquelab.
1: Per cert, està a punt de començar la segona part del Betis-Getafe, el partit, un dels dos partits que tanquen avui la jornada de Lliga. Guanya el Betis gràcies a un gol d'Abde, l'ex del Barça, just abans del descans. Un gol que ha celebrat amb satisfacció, i jo m'hi adhereixo, perquè Abde no ha tingut una setmana senzilla. Ha rebut a base de bé per part dels aficionats marroquins per haver vestit precisament la famosa samarreta Todos Somos Caballas. Dit això, el
3: Dit
1: dia
3: això,
1: 29
3: anem,
1: tenim una
3: exacte,
1: festa.
3: Tenim una festa, la festa d'aquelles que ja saps que no s'oblidarà fàcil, que marcarà el calendari d'aquest final d'any. Serà recordada com la gran festa de l'any 2026 a Catalunya. 10 anys del programa Tot Costa. Espero que tots els que sou a l'estudi vingueu a compartir aquesta data tan especial amb tots nosaltres, però si els nostres col·laboradors són especials, més especials són els nostres oients. Per tant, i per això, el primer que truqui al 93-201-74-74 s'endurà una entrada doble per compartir amb nosaltres el dia 29 de setembre al Museu d'Història de Catalunya aquesta festassa.
1: Ja veig que la Núria de la Fuente està rebent trucades, a veure qui serà el primer afortunat. Aprofito el temps per passar per l'acte de presentació del documental Correr és de cobardes, que com no pot ser d'una altra manera. Joan Fitó, bona tarda.
4: Què tal, Costa?
1: Bona Correspon tarda. A la figura de Charlie Reixac, un documental que han preparat conjuntament Mundo Deportivo i Movistar.
4: Sí, que avui s'estrena en exclusiva aquí als cinemes Mubi. S'estrenarà a Movistar el dilluns vinent, el dia 21 de setembre. Vaja, un munt de personalitats avui en aquest cine Mubi de Barcelona. Exjugadors del Barça, llegendes absolutes, doncs mira, com Guillermo Amor, com Eusebio Sacristán, també José Mari Vaquero, també hi ha Rafa Juste encapçalant l'expedició del Barça i... hem pogut parlar doncs, amb el protagonista, amb el Charlie Reixac, que ens ha explicat que està doncs, molt encigalat amb aquesta versió del Barça.
5: Sí, home, jo en aquests moments, poder els dos equips que veig millor, de més nivell, és el Barça i el Paris Saint-Germain. Vull dir, saps què veig? I el Barça poder físicament té gent molt jove, gent amb moltes facultats, tècnicament bons, vull dir, juguen un futbol molt modern, molt ofensiu, cara a barraca, que dic jo, no... han trencat una mica amb aquest futbol de tanta possessió, saps què vull dir? I al final la gent el que vol és això, pim-pam, dos passes, tres passes, pum, i acabar amb un xut, acabar amb un centro, i això és aquest Barça actual.
4: Charlie,
1: que fàcil que veu el futbol al sí, gran, sí, Charlie. Sí. Escolta, Joan, mira, aprofita que ets per aquí, convida-la a venir un dia d'aquests, quan estrenen el documental.
4: Ja ho he fet, he parlat amb ell i en principi, si tot va bé, la setmana vinent Charlie Reixac serà el Tot Costa.
6: Perfecte. Quina gestió, sí, sí.
7: Molt bé, Fito, sí, sí.
6: Des del Mubi, eh?
1: Sí, és que el Fito és de Terrassa. Els que som graciencs de tota la vida ens han tremolat les orelles, però és el cine bosque de tota la vida.
4: A mi...
1: A mi m'han dit que es diu així.
8: Home, no està mal.
1: Bé, home, és que Charlie Reixac i el famós tovalló.
8: Sí, tovalló.
1: Charlie Reixac ha fet 10 milions de coses fonamentals a la història del futbol i més del Barça. Però no sé si cap tan transcendent per la història del club com garantir-li a Messi que s'havia de quedar. En fi, que el Joan ha fet la feina, s'ha anat al cine que li ha donat la gana i ha pactat Charlie Reixac per la setmana vinent. Fito, abraçada, gràcies.
4: Merci.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: Com el trobàvem a faltar.
1: Home.
0: Hi ha dues sintonies que durant l'estiu dius, hosti, quan torna? La cinta de la Champions i la del Barça reservat.
1: En aquest ordre, però, eh? Primer Champions i després reservat.
2: Bueno, no sé.
0: Santi Navarro és l'oient que s'endú l'entrada doble per venir a acompanyar-nos a la festa dels 10 anys del Tot Costa el dimarts 29 al Museu d'Història de Catalunya. Ja en tenim tres, fins al dia 28, la vigília de la festa. Cada dia, al Tot Costa, tindreu l'oportunitat d'acompanyar-nos. Per tant, si avui no heu tingut la sort de comunicar-vos amb Núria de la Fuente, no perdeu l'esperança. Barça reservat, sí. Primera edició de la temporada 26-27, amb, bé, el titular fa una mica de pal.
1: Ah, pa.
0: La figura, no?
1: Veure com ho
0: no? No, però dius, què m'explicaran al primer reservat?
3: Exacte, veure.
1: I
0: en parlant de Figo, dius, home...
1: No. Què m'explicaran? La història totes les setmanes, de quan va marxar del Barça?
0: Totes les setmanes que he esperat, cada dijous, no, encara no, encara no han tornat de vacances, aquest. No.
1: Doncs mira, això de Figo, culpa de Bernat Soler, concretament, de parlar de Figo. Però no perquè recordem la història tràgica de com va marxar del Barça. Mira, a veure, el Barça està en negociacions per tancar l'espònsor principal financer del club, perquè el mes de juny va acabar el contracte que tenia amb el patrocinador històric del Barça, que és la Caixa, i a partir d'aquí tenen sempre un patrocinador de cada àrea principal i el financer ha estat sempre a la Caixa. I llavors doncs, va començar a parlar amb la Caixa en aquells moments, al mes de juny, no van anar bé les converses, van tenir alguna desavinença, i el Barça, doncs, evidentment, va rebre propostes d'altres entitats financeres, i una d'elles va ser Revolut. Què va passar? I què explica el Bernat Soler al Barça reservat?
0: Revolut, pels no iniciats, és una empresa de banca digital, no?
1: Sí.
0: Podríem dir així.
1: Sí. Sí. Sí, però vaja, sí.
0: I... que és igual, que això...
1: Que això no importa,
2: però... Que ha al canal econòmic de Catalunya Ràdio.
1: Però vaja, que...
0: Si jo fes la informació econòmica, fliparíeu.
2: Bé, pitjor que la musical.
1: Sí.
0: No, ja et dic jo que no.
1: Pitjor la música...
0: De música ser zero, d'economia ser sota zero.
2: No, per això et dic.
1: Per això seria pitjor que com fas la musical.
0: Sí, igual pitjor.
1: Però estem desviant el tema cap al que jo volia explicar.
2: Revolut.
0: He venit a hablar de mi libro.
1: Fan la proposta. Fa la proposta Revolut per negociar. Comencen les negociacions, però aquestes negociacions no arriben a bon port. I llavors, el que explica el Bernat Soler és que coincideix que Revolut va fer una campanya a l'estiu amb Figo com a protagonista,
0: sí.
1: En què ell parla de
0: durant
1: marxar
0: mundial,
1: d'un banc
0: diria.
1: I anar a un altre banc per diners. I què importants són els diners.
0: Com vulguem dir.
1: Com
0: aquell que feia d'una empresa que et porten coses a casa. Ah, pues he pedido un cochinillo. Ai, que ets salat, Luis.
1: Exacte.
0: La mare que et va...
1: Doncs està molt... Sí, mira, a Figo se li dona bé això, li agrades i troba còmode. I també li paguen molts diners, suposo. Doncs bé, el cas
4: sobretot
1: és que
4: això, sí.
1: Quan el Barça va arribar a aquesta campanya, evidentment doncs va haver-hi persones que van dir que sabien que hi havia, entre altres, Revolut com a entitat per negociar, van dir, escolta, això no ho podem fer. Vull dir, si amb Figo fent aquesta campanya, és que això s'ha acabat. Amb Revolut no podem fer res. I llavors les negociacions no van arribar, no van avançar més. I llavors es van acabar aquí qualsevol opció que tenia Revolut per acabar de tancar algun acord. Ara, actualment, la situació és que el Barça ha tornat a negociar amb la Caixa, amb bastanta més bona sintonia. Jo, vaja, això ja no ho sé, no és el reservat, però no descarto que es tanqui.
0: Hola, que hi ha algú de la Caixa. Tenen algun espot
1: tenen
0: amb Figo? No, doncs vinga, tornem-hi.
2: Parlem.
0: Bravo.
1: Ara, hem d'afegir, això és una de les històries que expliquem al reservat, n'hi ha d'altres, amb el Xavi Campos, en aquest episodi, primer d'aquesta temporada. Això, aquesta notícia, diríem que a Madrid i a l'entorn de Revolut doncs, ha generat força moviment.
0: Ah, sí? Ja hi ha hagut reaccions?
1: Sí, Revolut s'ha posat en contacte...
0: Ja l'heu liat?
1: No, bé, però correcte, molt correcte. Revolut s'ha posat en contacte amb nosaltres i ens ha confirmat que sí que és cert que es van iniciar les negociacions, que no van arribar a bon port, però Revolut ha desvinculat que no avancessin aquestes negociacions amb la campanya de Figo, perquè diu que cronològicament eren de situacions diferents, que es va fer... Primer es van fer les negociacions, no van avançar, i després va aparèixer la campanya de Figo.
0: Clar, però aquesta és la versió de Revolut i... I aquí sí. Qui se suposa que està molest amb la figura de Figo és el Barça, per tant,
1: sí.
0: qui hauria de dir no toqueu vores és el Barça i no ha passat això.
1: Bé, no, però...
0: És que m'estic imaginant...
1: Però tu, és que a tu t'agrada molt la situació del Barça dient no, no, no,
0: és que saps què m'estic imaginant?
1: No, no. La... I no vols que t'ho espatllin, això.
0: M'estic imaginant la famosa botifarra de la Porta Aràbia Saudita, saps? Trucar al de senyor Revolut, escolti, jo pico no vull saber res.
1: Ja em ve, cal dir que segurament si Revolut no ha avançat a aquest acord amb Revolut, hi ha altres motius.
0: Segurament.
1: Vull pensar que no només fos una campanya.
2: Una salutació als senyors de Revolut, que tindrà un auge de clients a Barcelona en aquests moments, després de que l'audiència s'assabenti que estan associats a aquest personatge tan estimat com és Luis Figo.
0: I escolta, ja que hi som, com que hem d'escombrar cap a casa... i amb tot el carinyo i respecte per Revolut, millor amb la Caixa que no amb una empresa, no sé ni de quin país és, eh? no vull trepitjar ulls de polls, però
1: Té Figo. Té Figo com a...
0: Sí, això, com ha dit el Santi, aquí li resta. És com, quan jo era petit...
2: Sanusi.
0: Les rentadores Sanusi. Com portes una rentadora Sanusi a casa i després Parmalat i tots els sponsors del Madrid? Doncs no entraven a casa.
1: Molt bé.
0: Bueno, i si entraven hi havia...
3: Polèmica, no?
0: Sí. Eren altres temps. En fi, que ja teniu el web i l'app de Catalunya Ràdio, també el de 3CAT, vaja, per terra, mar i aire, la possibilitat d'accedir a aquest primer Barça reservat de la temporada.
1: Estrenem... Sí,
0: ah, sí?
1: Si no,
0: sí,
1: només
0: sí.
1: L'escolteu, no cal mireu, doncs veureu que tenim local nou.
2: Ah, local nou?
1: Sí.
0: És, saps què passa? Jo sempre l'escolto. I,
1: clar,
0: i avui m'hi heu fet pensar que l'hauré de veure.
4: Jo també, perquè el cotxe tiro molt...
3: Més còmode.
4: Però bé, està bé, l'esforç. No vull veure el plató, vull veure el set.
1: Escolta, és perfecte, però...
2: Però no conduint, eh? No tinguem...
4: No
2: ho farem ara.
4: A casa, tranquil·let.
0: Va, ja aprofitant que tenim la Laia aquí, abans que ens plantifiqui les claus del cotxe al damunt de...
1: D'un-hi-do avui, eh?
0: De la taula. I ara per què em posa Shakira?
1: Sí, perquè... Deixem-ho a dalt, exacte.
0: Ah, has demanat tu.
1: No,
4: perquè comença els concerts a Madrid, no? Shakira?
1: Sí.
0: Comença avui?
1: La megaciutat que ha creat...
4: Sí, sí, crec que...
3: Ara, a finals de setembre, no?
4: Aquesta setmana.
1: No, demà divendres segur. Demà segur que n'hi ha.
0: A veure, deixem que parli el Salva, que és l'únic que en sap. No, el Salva parla d'una altra cosa. Perfecte.
1: De
2: què
1: parla?
2: El concert de Shakira.
0: Que diu que parlarem del Mundial i per això ha volgut posar això, però vaja. Jo l'havia endreçat el juliol, jo crec que no calia.
1: El Mundial del 2030 potser no, fa una altra la cançó, o encara serà Shakira fent el... Segurament, no?
4: Sí.
1: A mi em sembla perfecte.
0: Tornarà a agafar el trosset que li va sobrar del Waka Waka i farà una altra cançó.
1: Una altra versió.
0: Bé, parlem del Mundial perquè ahir Joan Laporta va estar present en la prèvia històrica que van fer conjuntament la TDT de Catalunya Ràdio i la que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya en commemoració dels 50 anys de futbol en català. I Laporta va ser un dels grans protagonistes, Laia.
1: Sí, i a més el vam veure en moments emocionat, recordant els records d'infància, com escoltava el Puyal, el futbol, com el va viure, i anècdotes divertides també amb el Puyal, d'alguns desplaçaments i viatges. Va recollir la proposta de posar el nom a la tribuna de premsa del nou Camp Nou, Tribuna Puyal. La va recollir i va dir, però amb molt de respecte, que abans de dir re i pronunciar-se, ho vol parlar amb Joaquim Maria Puyal, a veure què li sembla. Sí, a veure com ho veuria. I després, és cert que també va parlar del Mundial i d'aquesta final del 2030, presentant i defensant candidatura del Camp Nou com el millor estadi per acollir aquesta final del Mundial.
5: No hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. Ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè, a més, és una selecció que és campiona del món. I, per tant, jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem. I argumentarem doncs, aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
0: La porta que no afluixa la setmana que li han concedit al Barça a la final de la Champions 2029, aposta amb força per organitzar també la final del Mundial 2030, que...
1: Sap que ho té complicat.
0: Sí, jo Ens venen dues tabarres infinites en l'horitzó. La primera l'acabarem aviat, que és la de la pilota d'or, i la segona és aquesta, que no sé quan la...
2: No, quan... falta molt, eh?
0: Falta molt perquè la resolguin?
2: Sí. Sí, no, està feta, no estan fetes, no, no a la final. No. Veia, estan fetes ni les seus.
0: Dos dels estadis candidats a la final no estan acabats.
2: No,
0: el de Casablanca ni el de...
2: Ni les seus estan definides.
0: Ja, sí. O sigui, que vols dir que sí. Podem estar dos
2: jo
0: anys així.
2: Jo crec que això, li falten dos anys encara ben bé, eh?
0: Hosti, noi.
2: Sí, el pla, si no està feta, perquè ens facin una idea, els oients, no està ni constituïda l'empresa que ha de gestionar el Mundial. No se sap si el Mundial... Sí, València encara no sap, una altra...
0: Que no està acabat.
2: Està. Si serà seu o no. La Corunya s'ho està pensant. Saragossa, que tampoc té estadi de moment, tampoc sap. Sí, això està molt a l'inici, eh? Això ja està molt, molt
0: però,
2: a l'inici.
0: Però segur que tens raó, eh? Però vull dir que tinc la sensació que el concurs de la final va com per una altra banda, vull dir. No?
2: No. Això, segons el que jo sé de la FIFA, em sembla que d'aquí fins aquí... Això... menys d'un any li falta. O sigui, com a mínim tirem un any, eh?
1: Un perquè... any, parlant d'això.
0: Sí, encara...
2: Bueno, parlant perquè volen, eh?
0: Haurem fet un altre debat de la pilota d'or abans
1: i
0: de...
1: I encara estarem encara per... Sabem...
2: Sí, sí, jo crec que queda una pilota d'or i mitja per arribar a aquest.
0: Que jo entenc la posició de la porta perquè és una... Vaja, és evident que ser seu d'una final de Mundial dona prestigi. Té raó ell, que el Bernabéu ja ho ha estat. Jo crec que aquí... Vaja, a mi em sorprendria de manera majúscula que a Madrid permetessin que la final es jugui aquí a Barcelona, però la porta a jugar la seva carta, que és el Bernabéu. Em sembla que té 80 i pocs mil espectadors i el Camp Nou ha acabat en tindre 105.000. Però és que, clar, sota aquesta lògica, el de Casablanca encara serà més gran.
2: No sé si serà més gran que
0: el sí, eren 100... No recordo...
2: Aquest serà un lío important, que ja parlarem totalment polític, sí, i depèn de què hi falta. Hi ha unes eleccions a la FIFA pel mig, hi ha moltes coses que s'han de fer, i en tot cas estaria bé que el Bernabéu, abans d'optar a la final d'un Mundial, pugui fer una final i no tingui sempre els lavabos ocupats.
0: Clar.
2: Sí, vull dir, és que no han fet una final de Copa del Rei encara, al Bernabéu, eh?
0: El nou, no?
2: No, és que... I no sigui que Guardiola estigui entrenant un equip, posem la selecció anglesa i arribi a la final, i el Bernabéu no l'obri perquè no guanyi Guardiola, perquè tenen obres els lavabos.
5: Exacte.
2: No sigui que els hi torni a guanyar alguna cosa allà...
0: Bé, no sé, a Madrid tenen bastant coll avall que a la final s'ha de jugar al Bernabéu, sí o sí, i aquí...
2: Bueno, si fos per ells jugaria, i, bueno, si del primer a l'últim partit. El que passa és que en aquest, no pots fer el cambalatge de partit inaugural, perquè partit inaugural sí que està assignat que no és Espanya, és a Uruguai.
1: Ah, sí.
0: Si a Uruguai hi ha algun país més. És que diria que el Mundial comença en tres països.
2: El Mundial comença a Uruguai, Argentina... Però el partit, diguem-ne, inaugural, és perquè és el centenari dels Mundials, que es va fer el primer al 30, el 1930, i es jugarà a l'estadi de Montevideo.
0: Molt bé. El de Montevideo és el Monumental, oi?
2: Centenari.
0: El Monumental és el de River, que ara estava creuant països. En fi, ho anirem seguint, esperem que la tabarra no ens ocupi gaire, però...
1: La final del Mundial a Barcelona seria xula.
5: Home, sí. I a part a la porta diria que
1: no?
5: Dirien més arguments, ha dit.
1: Sí, ara tenim temps per anar generant més arguments.
5: Exacte, tens temps per generar arguments. I tant. Els trobarà.
0: Molt bé, doncs ja ens sentirem a parlar. Laia, informació completíssima.
1: Home,
0: avui.
1: Home, t'ho diràs.
0: Gràcies.
1: Dos quarts de nou. Vinga, adéu.
3: T'ho diràs.
0: No li ha semblat bé l'hora d'acabar. Massa tard pels serveis de Laia Tudel. No té cap queixa mai, Sergi Andreu, a la bona tarda.
6: Jo sempre estic molt content de ser aquí i de venir a explicar-te el que sigui.
0: Així m'agrada. Ara, de seguida, parlarem de l'Espanyol, que demà juga, de fet, obre la jornada de Lliga, però abans ens vens a fer escoltar un document que és d'Init, però sí, que jo crec que, com ahir en vam parlar i molt, del famós incident de la samarreta de Todos Somos Caballas, és interessant i és just, sobretot, escoltar la versió de Kylian Mbappé al diari AS explicant què va fer i per què ho va fer amb la famosa samarreta.
6: Exacte, sobretot perquè no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. El davanter del Madrid diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, declaracions d'Mbappé al diari AS.
7: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
0: Jo crec que l'argument d'Mbappé s'entén perfectament i el que és més difícil d'entendre és tota l'escena, que el Madrid permeti que els hi doni la samarreta als jugadors gairebé sortint de l'escalfament, la imatge de tres tios sense samarreta i vuit amb samarreta, però l'argumentari d'Mbappé jo crec que és fàcil d'entendre, vull dir, s'ha de ser molt tancat de ment per
2: és
0: no...
2: que són molt tancats de ment. És que la gent en general és molt
0: tancada. Tu que tens contacte amb Madrid, aquesta explicació creus que lleugeat...
4: No els ha convençut, o sigui, no els encaixa.
2: Sí. És a dir, jo crec que a la gent que té dos dits de front li encaixa.
0: Jo vull dir que aquesta entrevista d'Mbappé amb el diari AS és molt oportuna.
2: Estava pactada abans, eh?
0: Ah, sí? Mira.
2: L'entrevista amb Mbappé està pactada des de fa... una setmana.
0: Però pel dia d'ahir.
2: Pel dia d'ahir, sí. No és una entrevista.
0: Doncs mira, fas bé de dir-ho perquè jo vaig pensar, hosti, han fet mans i mànigues per...
2: No. Estava paraulada abans de que passés l'hora.
0: Molt bé, doncs li ha anat... Jo crec, vaja, no sé si li ha anat molt bé, però jo crec que era necessari que Mbappé s'expliqués. Era difícil esperar explicacions de Vinícius, explicacions raonades de Vinícius i Konaté.
2: Per què?
0: No, de moment no existeixen.
2: No existeixen, però jo crec que, vamos, no sé si és els motius.
4: Pot dir-hi una cosa similar, no?
2: Similar, sí, totalment. O sigui, a mi em sembla que Mbappé té tota la raó del món.
0: Sobretot per la part de no comunicació. És a dir, si a tu... Jo, el debat sobre si tu t'has d'adherir a una campanya institucional del teu club seria molt llarg. El que no pot ser és que te l'encolomin 5 minuts abans.
2: I d'altra és, primer, saber de què va això.
0: Clar.
4: Exacte, sí.
2: Això no és una campanya de solidaritat. Això és una campanya comercial dels empresaris de València als empresaris de Ceuta. O sigui, no té res a veure perquè que no vulguin vestir-ho de le da l'espalda al poble de Ceuta i no sé què. Todos somos caballos vol dir todos somos empresarios de Ceuta. Això no té res a veure amb la gent de Ceuta, amb la gent que ho està passant malament a Ceuta i de denigrar els immigrants. Això passa perquè el govern d'Espanya està ocupant per posar aquesta gent que no té on caure's morta i que ha estat al port de Ceuta i resulta que el president dels empresaris de València es diu Vicente Boluda i el senyor Boluda és un dels principals naviers del món i que té la logística al port. I un dels seus ports amb més logística pels containers és el port de Ceuta i li està molestant
0: que li
2: posin els immigrants al port. Ja han intentat amb els jutges de que treguin els immigrants del port. I aleshores ell ha anat, i com que té pasta per avorrir, i té els clubs de València con l'Associació d'Empresaris Valencianos a la seva mà, els diu poseu-me això, i aleshores jo entenc que, perquè si hagués posat todos somos migrantes, veritat que no els haguessin deixat posar aquesta samarreta? O...
0: No ho sé.
2: Perquè estem parlant d'un conflicte en el que han mort 140, sí, 150 sí. Persones que se sàpiguen en el mar.
0: Sí, en aquest cas, si vols aplicar aquesta terminologia, els que se senten envaïts són els ciutadans de Ceuta, però les víctimes, els morts, són part dels migrants.
2: Que això no és una qüestió de solidaritat. S'ha utilitzat políticament, i a mi em sembla molt bé que tant Vinícius, Konaté com Mbappé diguin a mi no m'utilitzareu per a les guerres aquestes de Pedro Sánchez fora, que el govern és molt dolent, i que això és una campanya política i mediàtica contra el govern d'Espanya.
0: Per cert, que demà una delegació del Madrid va a Ceuta, amb Florentino Pérez, amb Butragueño i amb Pirri, que és el president d'honor del Madrid, que és Caballa, que és de Ceuta, i que expliquen que això també estava previst de fa dies, que ha coincidit, però vaja, com a campanya de neteja d'imatge va...
2: Encara recalificar alguna cosa.
0: Va... Ja podria ser. El port. Va, Sergi, en aquesta mateixa entrevista d'Mbappé al diari AS, que crec que es publica a les 9, pot ser, de manera íntegra, Hi ha un altre avançament on parla de Lamine.
6: Sí, sí, sí, li han preguntat sobre, bé, si són ell i Lamine els dos millors jugadors del món i sobre si Lamine mereix o no la pilota d'or.
7: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
8: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
7: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte del fútbol, pero yo intento enfocarme siempre en el campo, en lo que puedo hacer en el campo.
0: Doncs en aquest cas, per jugar, per voler jugar amb els peus, tant l'un com l'altre, déu-n'hi-do el fart de parlar que s'estan fent en els últims dies. En tot cas, missatge de... Fins i tot diria que una mica paternal cap a Lamine. El nano té futur.
2: El xaval promet.
0: Li ha faltat dir... Però aquest any la pilota d'or me l'haurien de...
2: Ja tindrà temps de guanyar-la, tu, no?
4: Ja vindrà. Tindràs una carrera molt llarga.
0: I en això estem tots una mica d'acord, perquè ja ho vam pensar l'any passat, quan Lamine va acabar de segon, vaja, amb 19 anys. La de pilotes d'or que té per guanyar si no es torça el crac del Barça. Sergi, queda't aquí, que de seguida parlem de la prèvia de l'Espanyol de demà. Acomiado ara sí els convidats a la festa d'avui. Marta Corredera, Santi Jiménez, Gerard Tautet. Gràcies. Podeu anar a jugar a pitjar empat.
1: Gràcies, Jordi. Ara truco
2: l'Oleart. No vaig.
4: Ara truco l'Oleart.
2: Ni boig.
0: Jo aniré amb l'Oleart.
2: Perquè cau el que li heu fet a la pobra Oleart.
0: Sí, sí, ha sigut...
1: No. Estat... Cauria a mi, que jo soc dolentíssima, també.
2: No, però...
0: Ha estat terrible.
2: El trash talking aquest.
1: Mira, anem, que jugui el Gerard i nosaltres... Unes braves.
4: Us vau pensar que soc molt bon.
0: L'inici del programa ha estat duríssim per Sonia Oleart. Va, una pausa i ara venim.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com. Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
11: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
12: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portava en el seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
14: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de nou del vespre. Moment per parlar de l'Espanyol. Ells cobra demà la setena jornada de Lliga. Sergi,
2: sí.
1: Hola de nou.
2: Què tal, Jordi?
1: Què diu Manolo González?
2: Doncs Manolo, ara el sentirem. Parlant d'aquest partit, la setena jornada, ara ho deies, l'Espanyol hi arriba amb 7 punts després de 6 partits disputats, 3 derrotes, 2 empats i 2 victòries i un empat, 3 derrotes, 2 victòries i un empat. Tercer partit en 6 dies, poc temps de descans i moltes ganes he detectat de tornar a guanyar després de la derrota de dimarts contra el Rayo Butarque, amb una primera part molt dolenta que va fer una mica de mal. Manolo González s'hi ha referit avui a la sala de premsa i ha explicat quin és l'aprenentatge que els deixa aquellos primeros 45 minutos de Butarque.
3: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo, como hemos hecho, y a ganar el partido.
2: Un Elx que és cué amb 2 punts, és l'equip més golejat de la categoria, una oportunitat, almenys això sembla, sobre el paper, per marxar una aturada llarga, molt llarga, amb 10 punts, amb bon regust i amb l'ànim de recuperar jugadors importants.
3: Pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, doncs millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: L'Espanyol, que té la baixa d'Omar, que està sancionat. Manolo, per cert, no descarta un canvi de sistema per adaptar l'equip a l'absència d'Omar.
1: Clar, perquè Gorosabel està lesionat.
2: No, no, és probable que entri, ha dit Manolo avui, tot i que està fora de ritme. I, vaja, jo trobo que és, crec que impossible que Gorosabel sigui titular demà. Per tant, podria fer algun experiment com situar Derkusic o Unai de laterals drets, que ja hi ha en jugat.
1: Unai, crec que la temporada passada amb el València algun partit ja l'havia jugat.
2: És possible que sigui aquesta la solució.
1: De lateral dret, en fi. Veurem què fa Manolo, i en tot cas sembla que la víctima és propiciatòria per marxar l'aturada amb un més 3. I voleu anar? Voleu anar demà a l'RCD Stadium? Els dos primers que truquin al 93-201-7474 s'enduen una entrada doble per aquest partit. Gràcies, Sergi.
2: Vinga, adéu-siau.
1: L'Espanyol Elx serà demà a les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio. El tot gira, evidentment, amb la narració del Sergi Andreu. A partir de les 8, Sonia Oleart, el Barça femení juga al camp de l'Alavés. En partit de Lliga, cobra la quarta jornada, en aquest cas, de la Lliga F.
4: Així és, i ha entrat en la convocatòria Clara Serra Jordi, que havia estat lesionada, per tant ja podrà comptar per Pere Romeu. I a la llista de convocats no hi apareix Cata Coll, en principi no és per molèsties, per tant hauria de ser més aviat una decisió tècnica. Avui Pere Romeu ha parlat en aquesta prèvia d'aquest partit, que jugarà demà a les 8 al camp de l'Alavés, i ha parlat sobretot de que vol esgotar fins a última hora la possibilitat de que arribi un últim fitxatge. El mercat de la Lliga F, recordem, tanca demà a la mitjanit, i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
5: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expresso al club, que l'expresso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
4: Aquestes són les paraules de Pere Romeu aquest matí. Aquesta tarda els companys d'Esport 3 han publicat que el Barça ja dona per tancada la plantilla i que no arribarà cap reforç. Per tant, si no passa res d'aquí a demà a última hora, la plantilla del Barça quedarà com està. Recordem que va marxar una batlla a l'estiu i que Pere Romeu té les baixes.
1: Una batlla i Mapi.
4: Exacte, de llarga durada, de Laia Alexandri, i que per les properes 2 o 3 setmanes tampoc pot comptar ni amb Irene Paredes ni amb René Van Asten. Per tant, té una defensa una mica en quadro i li aniria molt bé que arribés aquest fitxatge, que sembla ser que no arribarà.
1: Sí, a més, Carla Julià i Aixa Càmara estan amb la selecció espanyola sub-20, jugarà al Mundial, per tant, la defensa de demà serà per veure-la. Brux, Marta, I no sé, ara mateix, bé, ja ho veurem demà, però vaja, que realment haurà de fer malabars com va fer en les jornades anteriors Pere Romeu aquí, com informen els companys del...
4: Martina Ferrer.
1: Ah, exacte, Àngela Maria, me la deixava, una incorporació d'aquest estiu, però vaja, en fi, que té tres defenses del primer equip, veurem quina solució troba Pere Romeu, tot i que el fitxatge abans que tanqui el mercat sembla difícil que arribi. Gràcies, Sònia.
4: Fins ara.
1: Hola, Solà, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
1: El Girona no juga demà, el Girona juga dissabte a Cádiz, però per allò dels viatges avui hem escoltat Quique Álvarez.
6: Sí, que ha explicat que de cara al partit de dissabte al camp del Cádiz on baixa Brian i Justin per lesió, més Abel per sanció, i que podria entrar Porto a la llista de convocats, veurem demà, hi ha l'últim entrenament després de llista de convocats, viatge cap a Andalusia, Porto podria entrar a la convocatòria per primer cop després de 10 mesos d'haver estat de baixa, fins i tot d'haver passat pel quiròfan, però avui el que s'ha parlat molt en la prèvia és més enllà, sobretot els partits contra l'Albacete i contra el Mallorca, perquè el Girona podria arribar a tenir 5 baixes més, com a mínim, pels partits internacionals, perquè ja sabeu que la segona divisió no s'atura. Banat haurà d'anar amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nation League. Krapitsov i Pichur amb Ucraïna sub-21. Júnior amb un torneig a Suïssa amb la selecció espanyola sub-18. Lass amb Guinea per disputar 2 partits de classificació de la Copa d'Àfrica. Lass és l'únic que podria arribar pel dia del Mallorca. Baixa segura contra l'Albacete. Veurem si Brian Hill també hi arriba. I veurem demà convocatòries de Colòmbia, on hi podria ser Esprilla, i de la selecció de Portugal sub-18, on hi podria haver Mauro Furtado. Per tant, podria arribar a tenir 7 baixes pels partits internacionals. Un Quique Álvarez que ha parlat d'aquesta manera d'aquesta qüestió.
7: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Bé, doncs tocarà ser creatiu també Quique Álvarez. També és veritat que ell també hi veu la part positiva, que és que tenir internacionals vol dir que tens una plantilla de nivell com la té el Girona. Alguna cosa més, Edu?
6: No, res, només haurien de fer uns comptes perquè possiblement és l'equip de segona divisió que té més internacionals en aquesta aturada.
1: Podria ser. Aquest Cádiz-Girona dissabte a les 9, coincidirà amb el Sevilla-Barça. Sí. L'altre català de segona juga diumenge a les 2 a la Nova Creu Alta contra el Oviedo. Solà, gràcies, abraçada.
6: Adéu,
1: per
6: igualment.
1: Cert, acaba de començar a Montpellier, el Montpellier-Barça, partit de la segona jornada de la Champions d'handbol, partit gran de l'handbol europeu, a veure què fa el Barça, que va debutar en victòria la setmana passada. Ara venim.
0: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre. Més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
8: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
9: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
10: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
9: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: A Arriba la temporada de BCN Clàssics.
13: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
16: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Entrem a la recta final del Tot Costa, moment per parlar del Gran Premi d'Àustria de motociclisme, la 15a cita del Mundial de MotoGP que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. Marc Márquez defensa el liderat aconseguit després de les victòries a Misano Adriático. Damià Aguilar, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Marc Márquez i Jorge Martín empatant a punts al capdavant de la general, però el madrileny té síndrome compartimental al braç dret.
18: Sí, Martín ha dit en roda de premsa que creu que s'ha recuperat prou bé, però si aquest cap de setmana tingués cap problema, dilluns hauria d'operar-se. Per tant, Martín, que es posa en perill si els problemes al braç persistissin. En el cas que Marc Márquez, en el cas de Marc Márquez, defensa la victòria del 2025 i accepta, ho ha dit a DAZN, el paper de favorit aquest cap de setmana. I a la roda de premsa en anglès ha enviat un missatge als seus dos rivals, Jorge Martín i Marco Bezzecchi.
19: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
20: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
19: I'm feeling a bit better.
18: Bé, Márquez, que vol expressar que ara mateix pot oferir la millor versió d'ell mateix. I coincideix que Spielberg és el millor circuit del calendari per Ducati, perquè són 10 victòries per la Casa Vermella.
1: Caram.
18: Des del 2016. Aquí hi ha hagut dues victòries de KTM també per entremig, però Aprilia no en té cap, tot just la tercera posició de Marco Bezzecchi de la temporada passada. I precisament...
1: Anem cap a un altre 37?
18: No ho sé, no ho sé. Aviam.
1: Tampoc ens flipem.
18: Jo no em fliparia, però és possible, eh? Precisament Bezzecchi és qui ha de passar a l'atac, tenint en compte que amb la rada de Misano és a 33 punts de Marc Márquez. Per tant, dissabte, cursa sprint a les 3 i diumenge, cursa de Gran Premi a les 2, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: Univers MotoGP al canto aquest cap de setmana. Demà, els primers lliures aquí amb el Damià. Gràcies, Damià.
18: Gràcies, adéu.
0: Coast to Coast.
1: Temps per l'NBA. Jordi Colomer, bona tarda.
21: Bona tarda.
1: Tot i que avui parlem de NBA, però parlem també d'Eurolliga, i és que el que semblava que seria una unió NBA-FIBA, vaja, fa tota la pinta, ho han de decidir aquí i allà, però que serà una unió NBA-Eurolliga.
21: Sí, a la seu moment van comentar que, òbviament, tenen grans inversors la NBA i té un potencial enorme, però tal com estava el bàsquet europeu, en què l'Eurolliga es queda, sempre els clubs propietaris es queixen de que no generen prou ingressos, que no tira prou, crear una nova competició paral·lela a aquesta i que funcioni i que... era com complicat, i llavors ara sembla que tira més cap a la lògica. Fa un moment, llegint un article d'Atlètic que desmentia el que també havia pregut, que havia fet una oferta a l'NBA per comprar una part de les accions de l'Eurolliga, això en dic que no, però sí que les dues parts estan negociant perquè l'NBA desembarqués. Veuríem com, ja sabem que l'Eurolliga ja ha anunciat que va ampliant i que té previst ampliar molts més equips. Sí, en aquestes idees també que havia de la NBA, de posar aquest nou equip de Roma, que hi ha Luka Doncic al darrere. Sí, el que escoltem cada X temps en el bàsquet europeu, de Londres o altres capitals europees, que s'hi puguin sumar. O posar-hi el futbol amb el Paris Saint-Germain i similars. Veurem en què acaba tot això, però sí que sembla més lògic anar de la mà de la gran competició europea que ja existeix, que no pas crear-ne una altra paral·lela.
1: Però la pregunta, des de l'òptica NBA, és quin interès té l'NBA? Perquè en cap cas l'Eurolliga serà una conferència ni participarà de l'NBA com a competició. Quin interès té l'NBA en tenir presència a l'Eurolliga?
21: És de creixement. Ells ja en el seu moment van intentar una lliga a la Xina que no va funcionar, en tenen una a l'Àfrica que els hi funciona una mica millor, i aquí sí que ells creuen que hi ha potencial de fer molts diners amb el bàsquet a Europa, però que Europa no s'està fent bé. I ells creuen que aquí és que es pot fer negoci i crear llavors més relació directa, jugadors ja els pots tenir molt més controlats, que si estan jugant a Europa igual no cal aquesta via que s'ha obert últimament d'anar-se'n a Austràlia a jugar, o tots aquests problemes d'aquestes lligues paral·leles de la lliga universitària. Vull dir, es poden crear tots aquests vincles, però al final aquí sempre és el signe del dòlar, per davant de tot, i és el que mana i l'objectiu que hi ha. És una opció per fer més diners, que per això, per exemple, ja han sortit els jugadors a dir que estem escoltant que aquí hi ha negoci, i en l'últim conveni col·lectiu que vam negociar, en lloc es va dir quina part d'això aniria als jugadors. Vull dir que hi ha molts fronts oberts que haurem de veure com resolen, i que queda clar que allò que va dir l'NBA, que l'any 2027-28 ja volia iniciar la nova competició, això no anirà així de ràpid.
1: Els clubs de l'Eurolliga, si no em falla la memòria, es reuneixen el dia 5 d'octubre per decidir precisament quin és el tipus de relació que volen amb l'NBA. És a dir, l'interès de l'NBA és evident que hi és, ara falta veure com accepten que cristal·litzi els equips de l'Eurolliga, que en aquest cas són els propietaris, els socis fundadors de l'Eurolliga.
21: Sí, però és el que et deia, al final són diners. És a dir, els equips propietaris, aquí tenim com una realitat una mica paral·lela, perquè l'ACB és potent, llavors tu veus Barça o Madrid que omplen o tenen públic en el partit d'Eurolliga i també el cap de setmana. Però hi ha moltes lligues que és que a la lliga hi ha 1.000 persones, hi ha 500 persones. Això a Grècia, als serbis, a molts altres llocs. Aquest és l'únic negoci que tenen i potents i que tira és l'Eurolliga. I aquests el que volen és plans de...
1: A Grècia la Lliga no tira?
21: No, sí, en un Panathinaikos contra, posa-li el rival que vulguis de la zona baixa, l'aficionat del Panathinaikos no t'hi va. Yeah. I jo, per exemple, conec gent que ha anat a veure el Partizan al cap de setmana pensant que trobaria aquell ambient d'Eurolliga, no? Que hem vist tant, i es troba un partit en un altre pavelló, amb poca gent... Bé, no té res a veure, i ja no et dic els equips israelians, aquests ja... doncs tots aquests l'únic que volen són diners, i llavors si els apareix una competició l'NBA per sobre i obre la porta als diners, però aquests, però el Barça també en el seu moment, per exemple, jo quan parlava amb gent del Barça, de dins et deia és que estem cobrant molt poc de l'Euroliga, si ara ve aquí l'NBA i treu el talonari, doncs òbviament que ho mirarem. Estem parlant de que perden molts diners, llavors el que volen és reduir això.
1: S'ha de dir que aquesta mirada que té l'NBA respecte a l'Euroliga, que el negoci hi és però que s'estan fent les coses malament, jo no tinc coneixements per valorar si s'estan fent bé o malament, però que el rèdit que li queda a un club com el Barça de participar a l'Euroliga per temporada no arriba ni als 5 milions d'euros. Comparat amb els pressupostos que es mouen, és evident que és un pou sense fons i que alguna solució s'ha de buscar també des del bàsquet europeu.
21: Sí, l'NBA té uns diners claríssims, que és tota aquesta part de Dubai, Qatar... Tot això són aquests diners que porta l'NBA i està buscant com créixer. Per això es va parlar en la setmana amb el Manchester City, amb el Paris Saint-Germain, i per això, per exemple, l'Eurolliga ja ha obert la porta a Dubai. Dubai recorda que fa 2 anys deien no, tenim un pressupost modest, venim mica en mica, i aquest estiu ja han rebentat el mercat. Llavors, aquí, aquests diners hi són. És a Dubai, tots aquests llocs, els diners hi són. I s'ha de veure com es canalitzen. I si és Eurolliga, si és NBA... però és un mercat que ara aquí està posant calarada, a banda dels 4 milionaris que ja sabem que també hi posen. Però han de veure com ho fer-ho, però ja han anat saltant caps d'Eurolliga precisament perquè tots aquests clubs deien és que no guanyem prou, necessitem guanyar més diners.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs veurem com acaba la història, però aquest matrimoni de conveniència NBA-Eurolliga sembla cada cop més a prop, veurem com es vehicula. Jordi, gràcies.
21: Fins la pròxima.
1: Clavats, 2 minuts i les 9, la Sònia Oleán remata el tot costa.
2: El Betis Getafe està a punt d'acabar, estan jugant al minut 4 d'afegit, Betis 1, Getafe 0, a 2:15 començarà el partit entre el Màlaga i el Villarreal. El Barça està guanyant 4-7 d'handbol a la pista del Montpeller, i el patinador de velocitat sobre gel Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la mèdula espinal provocada per una infecció.
1: Ostres.
2: Segons ha informat la Federació Espanyola d'Esports de Gel, l'esportista català estava als Països Baixos preparant la temporada que ve amb el seu nou equip professional. Sembla ser que el tractament mèdic està aconseguint resultats positius, i ara l'objectiu és que sigui traslladat en les properes hores a un hospital especialitzat ja aquí perquè pugui fer la seva recuperació al costat dels seus. A Cerdanyola del Vallès, recordem que es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció catalana ha superat Alemanya 0-8 i a Portugal 1-3. La femenina i la masculina comença ara a les 9 el seu partit davant França. Recordeu que avui hem tingut Torquelab i que, si voleu, ja el podeu recuperar a 3CAT.
1: Molt bé, en un programa eminentment marcat pel pitjampat, l'esport de moda i l'esport preferit de Sònia.
2: Ja hi anirem, ja hi anirem.
1: Sònia, gràcies.
2: Adéu.
1: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Víctor Rodríguez al control central, i sobretot gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, quedem demà, eh?
3: Hasta mañana.
5: Expressar-se amb propietat en un judici és, evidentment, clau. I avui, en el judici de l'activista Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, s'hi ha viscut un moment molt incòmode. La persona que havia de traduir del català al castellà les preguntes de l'acusació particular no se n'ha sortit.
22: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
23: Pot tornar a repetir la pregunta?
22: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
23: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
5: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats, i els advocats han optat per traduir les preguntes ells mateixos. La intèrpret treballa per una empresa contractada pel Departament de Justícia, i el govern ja ha dit que prendrà mesures perquè no torni a passar. Bona nit, són les 9.

0: a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
1: Ja calen 2.800 euros de mitjana per pagar un metre quadrat de pis. L'habitatge mai ha sigut tan car a Catalunya. Escoltarem la diagnosi de dos experts. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia, ha assegurat al Catalunya Migdia que no estem davant d'una bombolla ni de maniobres especulatives, sinó d'un problema de falta d'oferta.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: Héctor Simón, de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, creu que s'ha de regular el mercat.
3: L'habitatge és l'únic bé al món que és, al mateix temps, un actiu financer i un dret humà.
1: El preu del metre quadrat depèn de la zona i el centre de Madrid és caríssim. El conegut com a l'àtic d'Ayuso, l'immoble de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid, va costar 6,3 milions d'euros. Ha sortit a subhasta per 6,7 milions, però ha quedat deserta. Ningú n'ha volgut pagar aquest preu. Els països van redefinint les seves aliances i el Canadà veu amb bons ulls acostar-se a la Unió Europea, encara que no estigui ben bé clar amb quin estatus.
4: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa. La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
1: Tothom mira de reull als Estats Units de Donald Trump. També al punt de mira de Brussel·les, les xarxes socials. La normativa que vol aprovar la Unió Europea ja no es fixa només en amb quina edat s'accedeix a les xarxes, sinó també què s'hi podrà fer un cop a dins. Prohibirà el desplaçament infinit i els algoritmes personalitzats als menors d'edat perquè sigui menys addictiu. Entre els 13 i els 15 anys només hi podran passar una hora al dia. Com aconseguir-ho és una de les preguntes que li plantejarem a Toni Noguera, l'expert en tecnologia de 3CAT. I a partir de les 10 no us perdeu la conversa que mantindrem amb Raül Incertis. Ell és un dels metges de Metges Sense Fronteres i el 2 d'octubre del 2023 va arribar a Gaza, un destí que havia demanat ell mateix. 5 dies després hi va haver l'atac de Hamas a Israel i tot seguit la reacció despietada del govern de Netanyahu contra Gaza. El que va viure el Raül és indescriptible, però intenta descriure-ho a Ojalá curar fuera más fácil. El llibre que acaba de publicar en parlarem a partir de les 10. I en el bloc d'esports, què destacarem, Damià Aguilar?
5: Doncs que ha començat aquest partit de la Champions d'handbol entre el Montpellier i el Barça, en aquest cas, i que ara mateix el Barça, que ha arribat a tenir 4 gols d'avantatge, està guanyant només de 2, 7-9, tot just a mitja primera part, i t'explico també un resultat de la primera divisió de futbol. El Betis ha guanyat per 1-0 al Getafe.
1: Molt bé, doncs el Damià Aguilar ens ho explica i ens ho detalla tot més endavant. Ahir la Gemma Puig va fer servir allò que després del temporal arribaria la calma. Quina situació tenim avui, Gemma?
6: Doncs sí, ha arribat la calma. Encara tenim algun ruixat que descarrega cap al Baix Empordà, però marxa mar endins. No ha tingut res a veure amb la tarda i el vespre, nit i matinada d'ahir. I això és el que es mantindrà també encara de cara a demà. Demà encara tindrem algun ruixat fregant la mateixa línia de la costa. I el que hem notat avui, i demà també es mantindrà, doncs aquest ambient més fresc al matí i amb una calor molt agradable al migdia.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

Són les 9 i 6 minuts, ets el Catalunya Nit, que comencem amb aquesta notícia avui del judici a Roger Español, l'activista, però des d'una doble vessant. D'entrada, la llengua. Tots sabem que en un judici és molt important escollir bé les paraules,

0: que són el que acabarà tenint finalment el jutge per acabar fent les seves deliberacions, i que expressar-les en el propi idioma és l'ideal per a la majoria de les persones que són en un judici. Doncs bé, avui les traduccions han fallat i des del sector diuen que no és un cas aïllat. El govern assegura que prendrà mesures després d'aquests problemes de traducció que hi ha hagut avui en aquest judici. La traductora ha estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. De seguida hi entrarem, però abans, Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrem també en el contingut d'aquesta sessió segona del judici als quatre policies acusats de buidar un ull a l'activista. Els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè la seva integritat física estava en risc. N'han declarat més d'una vintena.
1: Sí, els agents diuen que la seva integritat estava en risc, han explicat que van rebre amenaces, insults i llançaments de pedres, i davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, deien, els agents han defensat l'ús de les bales de goma.
2: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, use los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
1: Més, el comandament i traia ferro ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants, per exemple, a la d'altres actuacions, com es fan, per exemple, en una final de la Champions.
0: Doncs ahir la primera sessió va declarar Roger Espanyol, avui aquests policies, i ara sí, expliquem exactament què és el que ha passat en aquest moment surrealista, en què la traductora que hi havia i que havia jurat que podia traduir del català al castellà no se n'ha sortit i finalment han hagut de prescindir dels seus serveis. Què és el que ha passat, Maria?
1: Doncs ha estat justament, Manel, l'interrogatori del primer testimoni. Els advocats de l'acusació popular que exerceix Òmnium els han preguntat això en català, esperant que la intèrpret ho traduís a la gent de la policia.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
4: Sí, me pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
1: Clar, la cosa no ha acabat així, perquè el jutge ha proposat un nou intèrpret, però què ha passat? Que ha acabat tenint un altre cop dificultats.
5: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
6: No és això.
5: És que no sento bé.
6: Vale.
1: Al final, amb l'objectiu d'agilitzar el procés i evitar aquests malentesos que explicaves, Manel, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. Primer l'han fet en català i després les han traduït en castellà.
0: Hem d'explicar, Maria, com es contracten aquestes persones, és a dir, qui decideix qui acaba treballant i en quins idiomes a dintre dels judicis.
1: Clar, el cert és que aquesta professional forma part del servei de traducció dels tribunals. És un servei que està contractat pel Departament de Justícia. En aquest cas, la licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció, que estan destinats, per exemple, en aquest cas, als òrgans judicials i fiscals de Fiscalies de Barcelona, a Ciutat, com també l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha pogut saber a la tarda de Catalunya Ràdio, aquesta traductora concretament, que és graduada en traducció i interpretació de la Pompeu Fabra, està especialitzada en ucraïnès i rus. En aquest mateix programa, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que, malauradament, no es tracta d'un cas aïllat i que ells ja fa forces vegades que ho han denunciat.
7: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
1: Com que el servei està contractat, com explicàvem, directament, vaja, directament a través d'una licitació del govern, ells mateixos explicaven que hi prendran mesures. Fons del Departament de Justícia i de Política Lingüística han admès que això és un despropòsit i, com deien, diu que s'ho miren amb preocupació i que en les properes setmanes, això sí, ho han deixat una mica en l'aire, i diran alguna cosa, alguna mesura que apliquin.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Maria.

0: Això el dia que s'han anunciat els eixos que marcaran els nous caps policials que dirigiran els Mossos d'Esquadra. Ferran López ja ha assumit el càrrec que fins la setmana passada tenia Josep Lluís Trapero, i Sílvia Catà ja és la nova comissària en cap de la policia. Aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i tots dos han comparegut al Parlament per avançar els eixos principals d'aquesta nova etapa. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Com es notarà aquest canvi?
1: Doncs, bàsicament, en dos eixos. El primer, un impuls destacat de la policia de proximitat. El nou director general, Ferran López, ha anunciat durant aquesta comissió que ja li ha fet un encàrrec al seu antecessor, a Josep Lluís Trapero.
2: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Aquest és un eix, la policia de proximitat. L'altre destacat d'aquesta nova etapa serà la lluita contra les bandes juvenils. Així ho ha explicat també la comissària en cap, Sílvia Catà.
3: Estem impulsant també un pla relacionat amb els grups violents juvenils. Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
1: Amb els nous nomenaments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que el cos, els Mossos d'Esquadra, afrontaran més mitjans als reptes que té actualment.
4: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
1: Tots tres, Parlon, López i Catà, han assegurat que els canvis a la cúpula dels Mossos no venen motivats per ingerències polítiques, però tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: Un minut i arribarem a un quart de deu. Parlem ara de les relacions internacionals que estan canviant amb l'efecte Donald Trump. El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrènyer llaços farà més forts els dos territoris. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat que ahir li va proposar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, però sí que s'ha mostrat a favor de treballar per una relació bilateral més intensa. Això ens porta cap a Estrasburg. Bruno Forte Amires, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Donald Trump, Bruno, ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell.
6: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
7: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
6: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
7: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
6: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
7: La nomenclatura exacta, és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
6: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
0: Doncs aquest acostament al Canadà és un dels grans temes d'aquesta trobada a Estrasburg. L'altre és com afecten les xarxes socials, l'impacte que tenen en la ciutadania. I Ursula von der Leyen ha presentat la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, sobretot entre els més joves. Quines són, Bruno, les novetats?
6: Per als menors de 18 anys, vol prohibir el lliscament infinit a les xarxes socials perquè deixin de ser un bucle inacabable de fotos i vídeos que van passant gairebé sols. També vol acabar amb els algoritmes personalitzats que detecten els temes que més interessen a cada persona. Segons von der Leyen, això atrapa els més joves.
8: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
6: I planteja prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys, deixar que entre els 13 i els 15 hi puguin accedir, però només durant una hora al dia, i a partir dels 15 anys ja serien lliures.
0: Gràcies, Bruno. Bona nit.
6: Adéu, bona nit.
0: Doncs podem saludar ara Toni Noguera, que és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia, i avui ens fa falta, el necessitem. Bona nit, Toni.
5: Molt bona nit, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí intentant entendre si tot això que es va anomenant i que estem sentint aquests últims dies des de Brussel·les i Estrasburg, si, per exemple, és realista, perquè sabem el cas d'Austràlia i vam veure que hi va haver dificultats, com a mínim, en l'arrencada. Com ho veus tu?
5: Home, més realista que fa 5 anys segur que és. Com a mínim és necessari i cada cop queda més clar i hi ha més proves que és una cosa que cal fer, que estem parlant de productes que afecten a la salut de menors d'edat, també d'adults, que ja en parlarem, però per començar hem de començar a protegir els més vulnerables i en aquest cas són els menors d'edat. Hi ha estudis, hi ha judicis que han arribat a bon port demostrant doncs, que aquests productes són perillosos i que, a més, els estan distribuint sabent-ho. I ara toca que el realisme es tradueixi en restringir-ho.
0: Clar. El primer dubte que em venia avui escoltant tot el que s'anava proposant és que fins ara, i si m'equivoco em corregeixes, però fins ara una mica el focus estava en l'entrada, en l'accés a aquestes xarxes, no? En garantir que qui entra tenia l'edat suficient per després navegar-hi i utilitzar-les. Ara, en canvi, ja no només és qüestió de l'accés, de l'edat a l'hora d'entrar-hi, sinó també de què podràs fer-hi un cop hi entris si tens determinada edat. Per tant, aquí no sé si s'ha d'implicar ja directament també els propietaris i els que fabriquen aquestes eines.
5: Totalment. La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint i que són els que, aleshores, també tenen la responsabilitat d'assegurar-se que el que estan distribuint és adequat en els termes que marquin doncs, els governs o les institucions que governen en els països on hi ha els seus clients i no en els termes que ells decideixin que és el que fins ara han intentat vendre. Per tant, sí, es tractarà de fer que aquesta gent que desenvolupa aquests productes doncs, tingui el que s'anomena el disseny, la seguretat per disseny o la privacitat per disseny, o sigui, des del moment en què comencen a elaborar i a desenvolupar aquell producte, aquella eina, doncs ja tinguin en compte totes aquestes mesures de seguretat que s'hauran d'adaptar a cada una de les franges d'edat que han establert o que aquesta llei acabarà establint per als usuaris menors d'edat.
0: Clar, perquè ara que parlem tant, no sé, de tot el que pot fer la intel·ligència artificial, que ens sembla allò impressionant a tots, suposo que per aquestes xarxes, si un cop saben que la persona té 14 anys, posem per cas, o 15, deixar-los-hi fer unes coses que no... és a dir, ser més restrictives amb aquesta persona que amb una que en tingui 17 o 20. Això tecnològicament deu ser viable.
5: Ho haurà de ser. S'haurà de trobar la fórmula. És veritat que quan comences a entrar en restriccions digitals, sempre hi ha una manera de saltar-se-les i sempre n'apareixen de noves i qui vulgui de veritat acabarà doncs, fent el que necessiti i hi haurà eines perquè ho aconsegueixi. És a dir, si hi ha un menor de 18 anys que realment té interès a saltar-se les normes, s'acabarà trobant. El que passa és que no s'ha de posar fàcil des del principi i a nivell tècnic, evidentment, s'han de trobar les solucions més efectives i que més respectin els drets, com la privacitat, però s'hauran d'acabar trobant. I si és doncs, amb registres biomètrics, doncs s'haurà d'avaluar si això també respecta la privacitat de dades i com es protegeix aquesta informació. Però ara mateix ja hi ha eines per reconèixer l'edat d'un usuari i n'hi ha de molts tipus, des del mateix document d'identitat que pot tenir qualsevol país i pujar-lo i certificar que és real, entendre com s'està comportant aquella persona dins de la plataforma, perquè hi ha molts patrons que identifiquen doncs, si una persona és menor d'edat o no. Però més enllà de tot això, la Unió Europea ja està treballant amb una solució tècnica que se suposa que haurà de ser de codi obert, fàcil i serà d'informació binària. És o no és aquesta persona apta per a aquesta aplicació? Aquesta serà la informació que haurà de donar aquesta solució que se suposa que arribarà als països membres de la Unió Europea a finals d'any. I veurem com s'aplica. Efectivament, Austràlia i Anglaterra i altres països ho han intentat, s'han vist que s'han trobat moltes maneres de saltar-se les proteccions i encara la tecnologia no és madura, però s'hi haurà d'arribar.
0: Clar, aquí hi ha dues forces, suposo que intentaran remar en contra d'aquestes restriccions. Per una, els nois i noies que vulguin passar més estona o fer el que sigui a les xarxes, que intentaran allò trobar la via, com tu deies, i són espavilats i de vegades ho aconsegueixen, ja ho veurem. I per l'altra, els propis empresaris de totes aquestes tecnològiques, perquè viuen de crear addicció. És a dir, com més estona hi passis, més i surten guanyant en aquest sentit. Per exemple, recordem que Meta tenia un judici fa poc que li ha sortit car.
5: Sí, li ha sortit relativament car, també s'ha de dir tot, perquè, clar, són 17.000 milions de dòlars que van acordar pagar per, a canvi d'estalviar-se tot un judici on acabarien molt segurament demostrant-se que estan distribuint productes que afecten a la salut de menors d'edat i ho fan amb consciència. I a més, i això és molt important, i per això potser estan les empreses lluitant tant per no perdre aquest sector demogràfic, i és que són un dels grans productes. Ja sabeu que totes les empreses tecnològiques, la gran majoria, viuen de la publicitat, viuen de que altres empreses utilitzin la plataforma per vendre a l'audiència, i l'audiència que es paga millor és l'audiència jove, és l'audiència del futur, la que volen tots convèncer per assegurar-se consumidors en el futur i perquè saben el poder que tenen també per influir en les economies familiars. És una audiència que ningú vol perdre, però estan veient que no hi ha una altra, i estan rebent pressió des dels Estats Units, estan rebent pressió des de la Unió Europea, es veuen cada cop més acorralats, i quan abans em preguntes si era o no realista aquesta llei i t'he dit que fa 5 anys no ho era tant, és precisament per això, perquè la pressió ja cada cop és menys sostenible. I pot ser que es trigui, pot ser que triguem uns anys més, però s'acabarà regulant igual que qualsevol altre producte que és nociu per la salut i que encara està a la venda, però molt restringit.
0: Clar, ja per acabar, perquè ens hem centrat molt en els menors, però també sentim ara ja des de la Unió Europea que alerten que l'addicció, evidentment, és dolenta a qualsevol edat. Aquí entren en joc aquests algoritmes que fan que et vagin apareixent les coses que ells sospiten que tu quedaràs més enganxat que et serà més difícil tancar l'aplicació. Sobre els algoritmes, suposo que també s'haurà d'actuar sobre la manera com treballen.
5: Sí, de moment ja estan plantejant aquests canvis d'algoritmes per les comptes d'usuaris menors d'edat. De fet, als Estats Units, un dels acords que es va arribar a part de la multa bilionària doncs era que havien de fer que els menors d'edat rebessin un feed amb un algoritme neutre, sense un algoritme, o sigui, més algoritme dels antics, diguéssim, els que no es recomanaven per interès, sinó per doncs, relació i per cronologia, bàsicament un feed cronològic. I això que ja estan començant a fer desaparèixer els comptes a menors, eventualment, doncs, potser trigarà una mica més, però acabarà també demostrant-se que és dolent per qualsevol edat i s'haurà d'incidir. A més que no només estem parlant d'addicció, sinó que estem parlant de crear l'agenda de temes que s'han de tocar, i aquí el poder que tenen TikToks i Instagrams i YouTubes és molt gran i en algun moment s'haurà de regular.
0: Doncs és Toni Noguera, periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia. Gràcies, Toni. Bona nit.
5: Un plaer, una abraçada, bona nit.

0: I al Regne Unit, Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia que ha arribat també intensament, evidentment, allà. Això ens porta cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
2: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
1: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat en productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
3: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
1: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
4: Catalunya nit.
0: Minut i mig, arribarem a 2:15. El de la intel·ligència artificial és segurament el debat que amb més força recentment s'ha incorporat a les nostres vides, però el principal problema o la principal preocupació ciutadana és, sens dubte, la de l'habitatge, l'accés a l'habitatge. I avui tenim una constatació que la cosa no millora. El preu de l'habitatge ha marcat un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, 2.800 euros de mitjana, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillem, ha dit que no s'està creant una bombolla, que en el millor dels casos podríem esperar que els preus no pugin gaire més, però en tot cas ha pronosticat que els preus no baixaran.
6: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
5: En aquest context, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
5: I ara, si et sembla, Manel, posem un exemple de l'impacte d'aquesta pujada de preus. Per exemple, en una dècada, i si ens fixem en un pis tipus de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, fa 10 anys costava aquest pis de 80 metres de mitjana 225.000 euros i ara valdria, o val, 368.000, i això vol dir que ha pujat un 63%.
0: Que és una bestiesa, i tenint en compte que fa 10 anys no haguéssim dit quin pis tan barat, eh? És a dir, que déu-n'hi-do, o sigui, de 225.000 euros a 368.000 en 10 anys. El preu de l'habitatge, i ens deien ara els experts que això no ha de canviar a curt termini. En fi, fem una pausa per la publicitat i a la tornada, balanç de la jornada de temporal que explicàvem ahir en directe aquí al Catalunya Nit. Han passat 24 hores, farem balanç.
4: Catalunya Nit.
0: Merci, Rafael.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
8: Som 3CAT. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
13: Com et dius?
14: Josep.
13: On vius?
14: A Blanes.
13: 2+2?
14: 4.
13: Capital de França?
14: París.
13: Qui sóc?
14: En Peyu, no?
13: Amb qui tens el mòbil?
14: El mòbil...
13: La fibra?
14: La fibra?
13: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
14: Ah, això.
13: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les dones i els dies.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. Els matins del cap de setmana, el suplement...
17: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
15: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya nit.
3: Passen 3 minuts i mig de 2:15, l'endemà del front de pluges que va escombrar bona part de Catalunya i que va deixar un mort i centenars d'incidències en la mobilitat. Avui el govern ha defensat la gestió que es va fer de l'emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat els dos missatges SLR que es van enviar ahir a la nit, quan la pluja ja era molt intensa en alguns punts. Oriol Pujador.
4: El primer dels missatges es va activar 2:15 a les comarques del Barcelonès i el Maresme. El segon, cap a les 11 de la nit, es va enviar al Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident justament a la riera d'Olivella, al Garraf, on va morir un home de 48 anys quan la travessava amb el seu cotxe. Parlon assegurava avui que els missatges es van enviar quan era realment necessari, perquè la intensitat de la pluja i l'alerta del Meteocat es van incrementar aleshores.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
4: Hi ha una altra mena de missatge SLR, el que es va enviar, per exemple, la setmana passada, quan la previsió del Meteocat un dia abans ja preveia aquesta alerta de 6/6 en l'alerta de pluges, i per això es va decidir suspendre, per exemple, l'activitat escolar en algunes comarques. Des de l'Ajuntament d'Olivella, avui també, municipi on vivia la víctima, l'home de 48 anys que va perdre la vida arrossegat per aquesta riera, també s'ha justificat que la carretera per on circulava aquest vehicle no estigués tallada. Marta Verdejo és alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre plan de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
4: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre aquest segon missatge SLR a la comarca del Garraf, el consistori ja havia advertit als veïns del risc que hi hauria durant aquest vespre i nit.
3: Els aiguats que han provocat també l'aparició de dos nous forats sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions, que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre, i ha complicat la mobilitat dels usuaris un dia més. Roger Santaló.
7: Sí, els dos forats s'han format just a sota dels raïls per un moviment de pedres que ha deixat sense balast les travesses que aguanten les vies. Els tècnics de DIF han reparat els forats abans de les 2:00 PM i després han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits. Els forats són a 200 metres escassos de l'esvoranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació ha provocat molèsties amb els usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut de fer servir el transport alternatiu per carretera que ha posat Renfe, amb esperes notables. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
8: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
9: Això és insuportable, ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
7: Les tempestes d'ahir també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 no ha funcionat fins a primera hora de la tarda. Ara, però, el servei està restablert i només hi ha una estació tancada a Can Cuiàs de l'L11.
3: Doncs avui en David Guzmán reflexiona sobre periodisme i meteorologia.
10: Ahir, com és sabut, el Barça va golejar el Racing en un partit passat per aigua, i avui, com era previsible, ens hem llevat amb titulars a l'estil diluvi de gols al Camp Nou, el Barça desencadena la tempesta o els jugadors ballen sota la pluja. És coneguda la tendència del periodisme esportiu a inundar les notícies amb jocs a paraules, i tenim perles memorables com Leo Messi, Neymar de dubtes, Pep Sevilla antes de Navidad o Apocalipse Mou. Per ser justos, però, convé matisar que el lèxic atmosfèric És una temptació que va molt més enllà dels diaris d'esport. Només cal que en un país pugi la temperatura política per tenir la tempesta perfecta de periodisme i meteometàfores. Si es disparen els tipus i la inflació, és molt probable que veiem núvols negres sobre l'economia de l'eurozona, tot i que fins i tot Ursula von der Leyen pot tenir un dia emboirat. Bufen vents de canvi en un continent que està virant a la dreta i es fa difícil imaginar qui pot frenar la marea. Sé que mai plou a gust de tothom, però de tant en tant trobo a faltar una onada de protestes o un vendaval de crítiques que permetin albirar almenys una clariana a l'horitzó. Potser necessitem més líder remant contracorrent o algú que sàpiga moure's com peix a l'aigua en el mar sempre turbulent del turbocapitalisme. Altrament, ens passarà com tantes vegades al llarg del segle passat. Només quan estiguem amb l'aigua al coll serem capaços de desencadenar un tsunami i esperem que més efectiu que el de la gimcana a l'aeroport. Com sempre, plou sobre mullat i si només pensem en Santa Bàrbara quan trona, acabarem veient com la marea blava pinta el mapa d'Europa i aquest foc no hi haurà qui l'apagui. Com s'ha de fer per evitar el temporal és només la pregunta. La resposta, un cop més, és Blowing in the Wind.

0: Catalunya nit.
1: Cinc minuts i mig i arribarem a 9:45. El campament al Port de Ceuta per allotjar prop de 2.000 migrants tirarà endavant. L'Audiència Nacional ha rectificat i ha autoritzat avui el govern espanyol a ubicar-hi finalment la instal·lació. Alba Barbosa, bona nit.
2: Bona nit, Benal.
1: Per què l'Audiència canvia ara de parer?
2: Perquè veu justificades les raons d'interès general a què apel·la el Ministeri de Transports i especifica que la instal·lació del nou campament ajudarà a donar atenció humanitària als migrants i a protegir l'estabilitat de la ciutat. L'Audiència ha rebutjat, de fet, suspendre el campament, que és el que demanava un sindicat de policia, al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministeri espanyol Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat la resolució.
3: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
2: La resolució de l'Audiència dona, per tant, llum verda perquè s'utilitzin uns 16.000 metres quadrats del recinte del port per instal·lar-hi carpes per a l'acollida temporal dels migrants.
1: Avui el govern espanyol també ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants.
2: Sí, des de Madrid el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes sense concreta perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. Al Parlament Europeu avui, els vots del PP i de l'extrema dreta han permès aprovar un text que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats.
1: Doncs avui, Ernest Urtasun, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, recordem que forma part del govern, s'ha mostrat crític també amb la postura política del govern espanyol respecte a la crisi de Ceuta. Però destaquem ara que s'ha postulat d'alguna manera també per ser el cap de llista dels comuns a les eleccions del Congrés dels Diputats del 2027. Tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Txell Vallespí.
4: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar la coalició de Sumar i avui no tanca la porta a aquesta opció. D'entrada, s'ha mostrat disposat a ser el candidat a Madrid dels comuns que negocien amb altres partits l'aliança d'esquerres.
5: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient, jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
4: Aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de Sumar. El també ministre, Pablo Bustinduí, s'ha descartat per fer-ho i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part d'aquesta aliança.
0: Avui també és notícia. Marc Güell.
6: Tres minuts i 9:45. Els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet avui una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
6: A Barcelona, les comissaries de la Guàrdia Urbana podran tramitar denúncies per delictes lleus, Oriol.
8: La primera a implementar aquest nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que el servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna a la ciutat de Barcelona. El balanç del pla estiu, que avui s'ha presentat, presenta bones dades, un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
6: I han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
8: A l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos d'aquesta droga i s'han detingut 15 persones, 12 ja són a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles de gamma alta. Aquí la cocaïna cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a altres països. A més d'aquesta droga, els agents també han intervingut 800 grans de tussi, una altra droga sintètica, dues armes i 37 vehicles.
6: El govern espanyol s'ha compromès a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte al preu de la benzina ha de decaure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
10: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
11: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando.
9: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
6: Mentrestant, l'organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons un estudi, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic només cobrirà el 6% de la demanda energètica del 2050. Girona, Pau Bertrulli.
12: Renovem-nos ha presentat un estudi crític en què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim al territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de la UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
13: El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
12: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.
6: El polèmic àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso, que va comprar la Comunitat de Madrid i que va posar a la venda, no ha trobat comprador, a l'Exgiral Robert.
14: Segons l'empresa pública que el gestiona, la subhasta ha quedat deserta perquè ningú hi ha presentat oferta. És l'immoble d'alta gamma sense llicència d'oficines que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions per la polseguera que ha aixecat. L'executiu madrileny ha anunciat un nou mecanisme per intentar trobar algú que se'l vulgui quedar.
6: I també destaquem que Granyena de Segarra ha recuperat avui la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
16: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. Després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
17: Jo, per mi, és un dia molt maco, molt històric per al poble.
15: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
18: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore.
19: Votre amant.
18: Mon malheureux amant sert encore ma noblesse, ma fille. Je grandis davantage.
1: Són els crits amargats en francès de la criada Claire dirigint-se a la seva mestressa, la Madame. Dues de les tres protagonistes de Le Bon, l'obra de teatre que la directora Carme Portacelli estrena aquest vespre a París. Le Bon, Les criades, és segurament l'obra més representada del dramaturg francès Jean Genet i s'ha convertit en un clàssic actual. I és ni més ni menys que amb aquesta obra que la Comédie Française va trucar a les portes d'ella, de la Carme Portacelli, perquè obrís la temporada 2026-2027. Semblava un somni, doncs ja ha arribat. Per això tenim la nostra corresponsal, la Isabel Galí, allà. I a més crec que ha pogut parlar amb la directora. Isabel Galí, bona nit.
19: Bona nit, Manel.
1: Ara devem tenir l'estrena en marxa. Tu abans, però, has pogut parlar amb ella, eh?
19: Sí.
1: Què t'ha dit? Què t'ha dit?
19: Bueno, la primera pregunta és una mica com ha anat això, no? Com per què, sí. Per què tu? I ens ha explicat, doncs, que ella havia vingut a París, és cert, fa un any, per presentar l'adaptació d'Anna Karenina amb l'Ariadna Gil al Teatre de Nanterre, que és una ciutat enganxada a París, i la gent de la Comèdia, doncs, la van anar a veure i van comprovar, això ho dic jo, no ho ha dit ella així, doncs, la potència de les propostes que fa normalment la directora catalana Carme Portacelli. I és aleshores, doncs, que li van trucar. I ella mateixa, doncs, ens ha explicat una mica com va rebre aquesta proposta.
20: Per mi és un somni treballar amb a la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món. Quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè a més jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française per res del Teatre Nacional de Catalunya. Em van dir, volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? Bueno, i vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any i després hem començat a treballar i a assajar aquest tema i ha sigut una meravella, ha sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són sobrenaturals, realment.
19: Sí, la veritat és que li calen grans actrius perquè Les criades no és una obra fàcil, és una obra que s'ha d'ajudar a entendre, perquè les protagonistes són dues germanes criades i parlen durant molta estona en una mena de fals diàleg, com si una d'elles fos la mestressa d'elles dues, la madame, que li diuen, i l'altra, doncs, fa del que és la criada. I Portacelli volia, sobretot, que aquest text tan punyent s'entengués perfectament, que l'espectador no tingués dubtes de qui diu què. I després ha fet que les tres protagonistes, perquè la madame també apareix al final, tinguessin la mateixa edat, una mica per augmentar la tensió, i també les ha situat en la precarietat del segle XXI.
20: Volia que realment ser ric o pobre fos un atzar. I llavors, les tres de la mateixa edat, una és rica, les altres són pobres, just because. Crec que aquesta era la clau per mi. I després, tot com elles, la relació entre les germanes, la relació amb madame, com no podem viure les unes sense les altres.
19: És una obra política? És una obra actual, tu creus? Era necessari posar-la en un món actual o no necessàriament, no?
20: Jo l'he posat en un món actual perquè no podria explicar-la de cap altra manera, més que des del meu món, no? Jo crec que parla de tres dones tancades i tancades de moltes maneres. Tancades en una casa, tancades en un cap, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa per les tres, la mateixa porqueria, tancada amb el seu cap, i tancades amb una concepció d'un home que no surt com Pepe Romano, que no hi són mai aquests homes, però estan allà, és a dir, és extraordinària l'obra, eh?
1: Doncs extraordinària, un somni que s'està fent realitat, ho deia ella abans, la companyia més antiga del món, crec que ha dit, avui estrena. S'haurà de veure quina és la recepció que té ara l'obra, però d'entrada tot apunta bé perquè les sessions estan gairebé plenes, oi? Fins que s'acabi el 25 d'octubre.
19: Sí, queden molt poques places. Si algú hi vol anar, doncs que miri ben bé a la web de la Comèdia Francesa i també del Teatre de l'Ateneu. En tot cas, les crítiques començaran a sortir a partir de demà passat, perquè és norma de la Comèdia Francesa que cap periodista pugui veure l'obra fins al dia de l'estrena. I l'obra, en tot cas, és molt potent, no deixarà indiferent, vaja. I s'ha de tenir en compte que obrir temporada també suposa una pressió suplementària per un director d'escena, i més a París, i més en aquest teatre, perquè això és casualitat, Carme Portacelli l'estrena en el teatre on aquesta obra es va estrenar el 1947, que és aquest teatre de l'Ateneu, perquè la sala principal de la Comèdia Francesa ara en aquests moments està en obres. Portacelli diu que tota aquesta pressió ella l'ha portada bé, és una directora de llarga trajectòria, i a la pregunta de què suposa doncs, treballar amb aquesta companyia, la Comèdia Francesa, tan emblemàtica, tan prestigiosa, doncs ens ha respost això.
20: A mi el que més m'ha fascinat de l'experiència de treballar aquí jo crec que és l'entusiasme que he rebut de la gent al meu voltant de la Comèdia Francesa, que estaven entusiasmats amb l'espai escènic, que estaven entusiasmats amb el que estava passant, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. I això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
19: Voilà, doncs l'obra està a punt d'acabar, bueno, a un quart d'onze més o menys, si ha començat puntualment. Ha vingut expressament, ho hem de dir, hem anat a veure-us a París, el president Salvador Illa, també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i pel que fa a Carme Portaceri, doncs amb l'obra que ja roda sola, tornarà aviat d'aquí uns dies al Teatre Nacional de Catalunya per estrenar temporada, que és la temporada catalana, aquest cap de setmana, que és la seva última.
1: Doncs ens has traslladat molt bé a l'estrena parisenca. Moltíssimes gràcies, Isabel.
19: Gràcies a vosaltres.
1: Bona nit. Tenim més cultura en marxa, ara música, al Mercat de Música Viva de Vic. Marc Ruiz, bona nit.
3: Bona nit.
1: De quin concert surts?
3: Doncs mira, del de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Quin crim haver de sortir de la sala. Han arrencat primer, sí, ja t'ho dic, han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després han seguit amb aquest desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat, que és això que esteu sentint de fons, i tot passat pel sedàs del jazz, que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme del públic.
21: Perdona, com se perdona.
1: Doncs mira, perdó, et demanem a través de la Mar Pujol per haver-te fet sortir aquest crim, però també ha sigut un crim privar als nostres oients de gaudir també d'aquest concert a aquesta hora. Ara tenim a Mar Pujol, que també ha actuat avui. Com ha anat?
3: Doncs mira, Marc Pujol torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia ja cançons de Rebost, el seu primer disc, però els temes del nou àlbum, que sortirà d'Aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi donava cos, sinó que ara també té una veu pròpia. Les cançons són més complexes, també els seus temes, i manté l'amor a la natura, però a més reflexiona, per exemple, sobre el temps i el seu pas. I a més tenen col·laboracions com la de Carmen Aciar, que també ha sortit avui a l'escenari, amb qui han fet harmonies amb la veu.
1: I abans que entri la Gemma Puig amb la seva cançó, tens temps per una altra tria. Què més has vist o quina altra estrena has tingut per aquí?
3: Unes quantes, però per exemple, aquesta de Xavier Badiola i Magalí de Zira. És una col·laboració sortida d'una residència impulsada per música amb Bulegoa i la Fabra i Coats, mesclant català, euskera i castellà, i ha estat inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young. I una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. A més, s'ha fet curt, com també s'ha fet curt, i deixa'm que et digui una última, la curtíssima estona que he pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i de la veu, amb bases, veu i percussió, capaç de fer-te sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
1: Gràcies, Marc. Cap a dins.
3: A vosaltres.
1: Bona nit.

0: Hem entrat en aquell punt del Catalunya Nit en què agafa el control de la música la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has escollit la cançó avui?
1: Mira, he escollit aquesta cançó de Sau que es diu A prop del mar perquè demà doncs, tindrem encara alguns ruixats prop del mar, fregaran la costa. De matí fins a primera hora del migdia doncs hi pot haver algun ruixat que pot ser localment intens. No tindrà res a veure amb el que vam tenir ahir, però sí que alguna gota entre el Maresme i el Tarragonès. Per tant, en aquest tram de la façana litoral, encara durant el matí, hi pot haver algun ruixat. La majoria descarregarien dins el mar, però poden fregar la mateixa línia de la costa. Vent de nord, tramuntana i mestral. Aquesta refrescada que ja hem notat avui es manté també de cara de demà, per tant, un matí fresc, un migdia amb una calor molt i molt suportable i altre cop, doncs, aquestes màximes més altes els hi costa d'arribar als 30 graus, per tant, ens hem com oblidat almenys uns dies d'aquells valors tan disparats, molts valors entre els 23 i els 26-27 graus i com a molt també a la tarda algun ruixat molt puntual al nord-est, per tant, un dia d'estabilitat, però amb aquest matís d'algun ruixat, sobretot al matí, a prop del mar.
0: Doncs ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

En aquesta hora que tenim al davant podrem conversar amb Raúl Incertis. És un metge de Metges Sense Fronteres que va arribar voluntàriament a Gaza, és el destí que havia demanat, el 2 d'octubre del 2023. 5 dies després, el 7 d'octubre, ja sabem què va passar. Hamas va atacar Israel i la resposta virulenta de Netanyahu a Gaza. Raúl va quedar atrapat i a partir d'aquí una sèrie de coses que impressionen i que ha deixat escrites a Ojalá curar fuera más fácil. Avui ens presentarà el seu llibre aquí en directe, al Catalunya Nit. És dijous, és de nit, això vol dir que rebrem l'Àlex Gorinà, una intel·ligència natural o sobrenatural, diria, que avui ens parlarà d'intel·ligència artificial i apocalipsi, perquè el que va alertar fa pocs dies un jove científic que havia estat treballant per les principals empreses de la intel·ligència artificial ja ho havia pronosticat fa molt temps al cinema.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer pas és escoltar les veus que ha marcat fins ara aquest 17 de setembre en una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
3: Pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
4: El que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
5: La ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
6: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
7: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
8: La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint.
9: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
10: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar... tornen, per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
11: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
12: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
13: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump.
14: Per mi és un somni treballar amb la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món, quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè, a més, jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française.

0: 10 i 7 minuts, el Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Lágrimas, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes i ja ho ha fet la Marta Vives. Bona nit, Marta.
1: Bona nit. Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Lágrimas és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, tot sigui dit, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Ho hem pogut comprovar amb el públic de l'estrena.

0: Eres lejos en inglés.
1: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la d'una novícia que, fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal enmig de reticències de la canalla i adolescències complicades. La producció, dirigida per Sílvia Villaú, ha sabut recrear l'emoció amb un càsting encertat, però l'escenografia que ens ha de traslladar a l'Àustria dels anys 30 potser és el més complicat de creure en aquest muntatge, en especial els exteriors que simulen els Alps. Els fans dels musicals han xalat amb aquesta estrena. Muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar allò de do, re, mi, una vegada més.

0: Somriures i llàgrimes ara en el món dels esports. El Damià Aguilar, sempre content. Bona nit, Damià.
1: Bona nit, Manel.
0: Però no sé si algú està patint per exemple, que s'estan enfrontant, els dos equips que s'estan enfrontant ara mateix a la Lliga de Campions d'handbol.
1: Home, haurem d'esperar al final per veure qui plora i qui riu, però ara mateix hi ha un Montpellier-Barça. Això significa que està en joc el lideratge del grup E, i ara mateix 23 pel Montpellier, 25 pel Barça. Falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit. El Barça sempre ha anat al capdavant en el marcador. Esperem que pugui aguantar i que no li doni la volta al marcador a l'equip francès, que està intentant fer una apretada de darrera hora. Del mateix grup s'està jugant el Aros Dinamo de Bucarest. Aquest partit li falten 5 minuts també i està empatat a 23.
0: Aquest vespre hem sabut una notícia no precisament bona que afecta un esportista català hospitalitzat als Països Baixos.
1: Es tracta de l'olímpic de patinatge de velocitat en gel, el Nil Llop, de 23 anys. Hem sabut per un butlletí de l'agència EFE que està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat, cito, per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
0: Doncs esperem que es recuperi aviat. Avui s'acaba la 6a jornada de primera divisió de futbol, i això és un no parar continu. Jo, des que hem començat la temporada, ja no et sé dir quin dia no hi ha lliga, però avui lliga i
1: demà lliga.
0: I demà lliga.
1: Això mateix. Avui s'acaba la 6a, demà comença la 7a. Avui Betis 1, Getafe 0, i a la primera part Màlaga 1, Villarreal 1. Demà comença la 7a jornada amb l'Espanyol Elx, en directe a Catalunya Ràdio, a partir de 8:45 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
2: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll i aviam què passa demà, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestres de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, l'Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos los decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo... Bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón d'Or.
0: Así que ya estarem 3 setmanes sense futbol de primera.
1: Sí.
0: Aleshores entenc que ara estan...
1: Potser algú plorarà.
0: Sí, potser algú plorarà, però ara entenc que aquesta frenètica activitat a la primera divisió aquest any, que no paren. Demà juga el Barça femení.
1: Demà a les 8, a la vez Barça, per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, perquè té l'alta mèdica, però atenció, sense la Cata Coll. Avui també hi ha partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa, que van de començar segones parts. La Reial Societat perd a casa 0-2 amb el Bournemouth. La Juventus guanya 3-0 el Nec Nimega, i el Besiktas i el Marsella empaten a 1, insisteixo, començant la segona part. I la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a començaments de febrer. Saps que fins ara era Aràbia Saudita? Doncs se'n van a Turquia. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Molt bé, doncs avui ho hem de deixar aquí. No, no sé si queda algun apunt important.
1: Una cosa molt ràpida, si vols, de la Golden Cup d'hoquei patins, per allò que és una competició internacional i perquè juguen les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. I la nacional catalana masculina ara mateix està jugant, està guanyant 1-2 França. Això ho fa l'Esport 3, eh? Falten 15 minuts perquè s'acabi aquest partit.
0: Molt bé, doncs d'aquí 2 minuts arribarem a 11:15, fem una pausa per la publicitat i quan sigui un quart d'onze aproximadament començarem una conversa que tenim ja moltes ganes de fer. Serà amb Raúl Incertis, el metge de Metges Sense Fronteres, que acaba de publicar Ojalá curar fuera más fácil, un llibre que és ben interessant de llegir i de comentar.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
6: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Com et dius?
9: Ferran Adrià.
8: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
8: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
8: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Tendreu tots mal.
10: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
14: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
15: Això no ho diu ningú.
14: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
16: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pot rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT. We get it
20: almost every night. Catalunya nit. And when that moon gets so big and bright, it's supernatural. Les notícies. Everybody was dancing in the moonlight. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Passa un minut i mig de un quart d'onze de la nit quan hi va haver tot el que va passar a partir del 7 de novembre del 2023 amb aquells atacs tan intensius, tan brutals d'Israel, del govern d'Israel sobre Gaza. Aquí, com a molts mitjans de comunicació de tot el món, necessitàvem informació i era impossible obtenir-ne per les vies habituals, perquè els periodistes, recordem, que teníem impossible entrar a Gaza. Allà, per això, hi havia algunes persones que aconseguien treure informació com podien, i era molt valuosa. Una d'aquestes persones, en realitat, no era un periodista, era un metge. I en realitat no és un escriptor, però ara publica un llibre. I és gràcies al que va viure i al que ens explica que ens podem fer una idea força real, tot i que imagino que és indescriptible el que ell va viure, del que va ser a Gaza durant aquella època. És Raúl Incertis, un metge de Metges Sense Fronteres, que ara publica Ojalá curar fuera más fácil, i li agraïm moltíssim que avui estiguem nosaltres en directe. Raúl Incertis, bona nit.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: No, gràcies a tu per ser aquí en directe i també pel que has escrit. El llibre té dues parts, abans de Gaza i després de Gaza. Suposo que la teva vida també.
1: Sí, la verdad es que cuando fui a Gaza por primera vez, fui cuatro días antes del 7 de octubre, y mi vida cambió por completo, desde muchos puntos de vista. Nunca había experimentado miedo a morir, por ejemplo. Mis ojos fueron testigos del drama de los desplazados, de personas como tú o como yo, que perdieron su casa, sus familias. Y los entonces, en el 2003, los compañeros de Médicos Sin Fronteras estuvimos con ellos. Y luego regresé al año y medio con una ONG más pequeña, dependiente de la ONU, y estuve 4 meses en un hospital, bueno, en 2 hospitales realmente, de Gaza. Esto fue el año pasado, y allí pues mis ojos vieron con toda crudeza qué es un genocidio.
0: Ara hi anirem, al genocidi i el que descrius. D'entrada, però, tu eres un metge, tu ets nascut a València, però treballes a Madrid també. T'incorpores a Metges Sense Fronteres i el teu primer destí, el 2020, és l'Afganistan. Sí. Després, l'any següent, vas al Iemen, que sí. Són dos països amb una taxa de mortalitat molt alta en els parts, i tu ajudaves als hospitals de maternitat als anestesistes, eh?
1: Sí, en aquella època el cometido, porque soy anestesista y médico de urgencias, el cometido era ayudar a... Claro, son dos países donde con las tasas de mortalidad materno-infantil de las más altas del mundo, sobre todo en el parto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Afganistán estuvimos, todavía existe ese hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras, en el que se producían aproximadamente 60 partos al día. Eso son 2.000 partos al mes prácticamente. Eso, no hay, le llamaban la fábrica de niños, imagínense. No hay hospital en el mundo prácticamente con esos números, ¿no? Y muchos, claro, muchos neonatos fallecían y muchas mamás también. Y bueno, pues las consecuencias de la pobreza, ¿no?
0: Clar. Dius, per exemple, que el Iemen, que és un lloc... Perquè, de fet, a tot arreu on has estat, clar, els llocs hi anem i en marxem, continuen en situacions molt complicades. El Iemen torna a estar d'actualitat ara. Tu al Iemen dius que per primera vegada, expliques el llibre, atents, per exemple, ferits de bala.
1: Sí, claro, porque, muy ocasionalmente en Valencia había tenido relación con ese tipo de heridas. Y en Yemen, pues sí, es la primera vez. Es un país donde Occidente, bueno, vende muchísimas armas a Arabia Saudí de manera ilegal o de manera fraudulenta, por decirlo así. Y estas armas acaban en manos de los yemeníes, porque es una guerra civil entre muchas facciones dentro del país. y bueno, en los brazos de niños soldado, ¿no? Y allí, pues bueno, es uno de los países del mundo con más armas per cápita, ¿no? Y la verdad es que me hizo preguntarme cuántas de las heridas que estaba atendiendo estaban producidas por armas exportadas por España, ¿no? Porque España exporta muchísimas armas a Arabia Saudí, que es un país que, bueno, que bombardea, todavía bombardea a la población civil de Yemen y bueno, que no cumple los derechos humanos, ¿no? Y la verdad es que me generaba una afrenta, ¿no? El saber que mi país, que se dice defensor de los derechos humanos, hace negocios millonarios vendiéndole armas a Arabia Saudí, que no los cumple, ¿no?
0: A tot el llibre vas fent aquest salt d'Espanya, de les teves situacions personals, de vivències, aquests llocs que vas visitant. I precisament al Iemen, recordo una de les frases del llibre que m'ha sorprès, que és que dius que entres a un quiròfan on tens altres companys que no us podeu comunicar perquè en molts d'aquests llocs l'anglès doncs la gent no el domina, però que en general trobes que l'ambient és molt agradable i que no es queixen per qüestions sense importància, com sí que passa als hospitals espanyols.
1: Sí, yo diría que bueno, pues al final, de alguna manera, es lógico pensar que cuando el nivel de bienestar es muy elevado, pues bueno, nos acabamos quejando por pequeñas cosas que igual tienen una importancia relativa, ¿no? Allí había tan pocos medios, y además toda la población, incluso los compañeros médicos, todos pasan hambre, todos viven en condiciones bastante pobres. Y a mí lo que me sorprendió mucho es la hospitalidad tremenda con la que acogían a los compañeros y compañeras extranjeros de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Una hospitalidad que yo nunca había, bueno, ni en Afganistán ni en Yemen, yo me quedé sorprendido por el grado de cariño de los habitantes hacia extranjeros provenientes de países que además realmente no se portan muy bien con ellos, ¿no?
0: Tu dius que després de Yemen i Afganistan demanes voluntàriament anar a Gaza, que és un lloc que sempre t'havia interessat, aquella zona del món, i que hi anaves amb molta més tranquil·litat del que hauries tingut a Yemen o a l'Afganistan. És a dir, que a priori et semblava un lloc on hi treballaries amb més calma que el que havies fet. Però, és clar, tu hi arribes el 2 d'octubre i 5 dies després Israel ja estava responent l'atac de Hamas. En aquesta primera visita, després ja explicarem la segona, aquí no pots ni fer la feina que t'havies proposat.
1: No, fue muy frustrante. De hecho, fue uno de los principales motivos que hizo que quisiera regresar a Gaza otra vez, pese a que lo pasé tan mal esa primera vez. Y es que, bueno, éramos unos 15 cooperantes de Médicos Sin Fronteras y otros 15 de otras organizaciones humanitarias, igual éramos unos 30 extranjeros en Gaza, y nos juntamos en la ciudad de Gaza y tuvimos que cambiar 5 veces de lugar en 3 semanas, precisamente huyendo de los bombardeos y siguiendo el mandato de Israel, que obligaba a la población civil a desplazarse. Pero no solo a la población civil, sino también a los cooperantes. En ningún momento Israel estableció corredores humanitarios. Bueno, nunca los ha establecido realmente. Y luego, por otra parte, el Ministerio de Salud de Gaza sí que en aquellos momentos nos dijo que no fuéramos a los hospitales a ayudar, porque la situación era muy, muy cambiante, muy volátil. Habían 6 estadounidenses entre nosotros. Entonces prefirió, por nuestra seguridad, que nos quedáramos vamos, con nuestras organizaciones. Y fue muy frustrante, porque había muchos compañeros gazatíes que sabíamos que estaban trabajando en los hospitales y no podíamos ir a ayudarlos. Pero fundamentalmente porque caían bombas muy cerca de donde estábamos, a escasos metros, y era, vamos, peligrosísimo.
0: Clar, tu ja deixes molt clar que si era perillós per vosaltres, encara evidentment molt més per a la població que no tenia ni tan sols aquest soterrani on podíeu estar vosaltres, et queda aquella espina a dintre i decideixes tornar-hi el 2025 i ets 4 mesos treballes en dos hospitals públics i ara sí que em vull traslladar al capítol 11 del teu llibre, es titula Genocidi, i adverteixes al lector que és dur i que, si vol, se'l pot saltar, perquè saps que és un capítol que fa patir. Però jo recomano llegir-lo, perquè crec que és la realitat i que val la pena. M'agradaria que ens descrivissis una mica la situació al quiròfan, que és el que expliques d'entrada en aquest capítol. Tu dius que perds el compte de quants nens moren davant teu.
1: Sí, jo aluciné. Cuando yo sabía que iba a ir a Gaza, a un hospital, a ayudar, había visto imágenes, como todos hemos visto en la televisión o en las redes sociales, pero yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados por bombas, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no? Por el ejército israelí. Pues el primer día que fui al box de críticos de urgencias a trabajar con mis compañeros, pues llegaron un grupo de niños mutilados, adultos también, había un niño que claro, tienes que elegir también a quién tratar y a quién no, porque hay muchos pacientes, a veces los tienes que poner en el suelo porque no cabían en las camillas, no habían ventiladores mecánicos suficientes, con lo cual tenías que elegir a quién tratar y a quién no, precisamente porque todos los ventiladores mecánicos estaban ocupados, todo el hospital estaba lleno, todo, de heridos de metralla, ¿no? Y bueno, pues en ese momento yo recuerdo que en el momento en el que me tuve que salir, me quedé paralizado, se me escaparon unas lágrimas y no volví a llorar hasta ahora, vamos. No pude volver a sentir. Es como si las emociones se congelaron en ese momento. De ver niños heridos y niños muertos de esta manera. Y lo peor, yo creo que eran los papás. Los papás de estos niños, cuando no habían muerto en los bombardeos, cuando el bombardeo había afectado al niño o a los niños, pero no a los padres, el ver a los padres que entraban en los boxes buscando a sus hijos, cuando los veían, sus gritos de dolor, de dolor emocional, ¿no? Eso es lo que peor recuerdo de mi estancia allí. Y era constante, todos los días, y bueno, hubo un día que recibimos 200 heridos a la vez, 80 muertos. No había día que entraban camionetas o carretas tiradas por burros con cadáveres amontonados encima, que me recordaban un poco como a los documentales estos de los campos de concentración donde sacaban a cadáveres y los de las fosas comunes, ¿no? Los que liberaron los campos. Era un volumen de muertos que no era, bueno, yo no nunca volvería a vivir nada parecido. I, bueno, en fi.
0: Per desgràcia, els mitjans de comunicació funcionem com funcionem i de vegades una guerra tapa la següent. Ara parlem d'Iran i deixem de parlar del que està passant a Palestina. Ahir en aquest informatiu, perquè ara sembla que ja no estigui passant gaire res, ahir en aquest informatiu vam explicar que almenys 21 persones i també molts nens van morir ahir, per exemple, perquè es va esfondrar un edifici, perquè la gent busca refugi allà on pot. Segurament la missió que tenies era intentar curar la gent, ja dius el títol del llibre, que és un desig, no? Ojalá curar fuera más fácil, que veu fer el que veu poder, evidentment, però una missió que no esperaves era també la d'haver d'informar, i segurament ara la d'haver d'informar també a través d'un llibre. El pròleg, deixa'm dir, que és de la periodista de Televisió Espanyola Almudena Ariza, que és un reconeixement també a la feina que et vam delegar una mica entre tots, no? Ja que no hi podien arribar els periodistes, tu hi eres allà. Així que gràcies en nom de la professió també. Finalment, una última pregunta. No sé si t'has plantejat tornar mai més a Gaza.
1: Por supuesto, me encantaría. Todos los días recibo WhatsApps de mis amigos gazatíes. Claro, en Gaza hay internet porque Israel necesita la geolocalización y los datos de inteligencia de WhatsApp para poderlos bombardear, ¿no? Entonces, esta es la cara mala. Pues la cara buena es que, pues bueno, nos podemos comunicar. Y bueno, me cuentan que todo está mal, sigue bombardeando el ejército israelí. No es cierto que ha habido un alto el fuego, en absoluto. Ha sido una estrategia bastante efectiva para que se deje hablar del genocidio. Y, por ejemplo, ahora hay menos medicación de la que había cuando yo estuve, que ya era poquísima, ¿no? En fin, que nada, que me gustaría mucho volver para ver a mis amigos. Lo que pasa es que dudo que el ejército israelí me deje entrar, precisamente porque los médicos y enfermeros extranjeros, cuando salimos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto, porque es tan atroz y clama tanto al cielo que tenemos que decirle al mundo. Es un acto natural, creo yo, ¿no? Y claro, si hablas demasiado, pues ya te ponen en una lista negra, ¿no? Y yo sospecho que estoy en esa lista negra, pero bueno, ojalá algún día pueda volver, porque les echo de menos, les echo mucho de menos.
0: Ojalá,
1: Me cuidaron muchísimo, me cuidaron mucho, y bueno, simplemente lo último que quería decir es que en esta época de deshumanización, en la cual hay tantos mensajes en contra de las personas que vienen aquí desesperadas, muchas de ellas se les trata de invasores, y bueno, hoy mismo en el trabajo un compañero mío estaba insultando a los marroquíes por ser marroquíes. Es decir, que el discurso de odio está calando en todas las estratos de nuestra población. Yo quiero romper una lanza por los gazatíes, que son musulmanes, que ellos, gracias a ellos, nosotros pudimos volver a nuestros países, los extranjeros, vivos, la primera vez que estuvimos en Gaza. Nosotros fuimos a ayudarles y fue al revés. Ellos fueron los que nos ayudaron, los que nos dieron de comer, nos dieron agua. Y si no llega a ser por la hospitalidad gratuita de gente que desde muchos lugares de nuestro país son considerados de segunda, nosotros no hubiéramos vuelto vivos. Entonces, yo por favor le pediría a los oyentes que voten al partido que voten, se den cuenta de que los seres humanos todos merecen respeto y todos merecen no ser considerados, no sé, de segunda, o no ser considerados invasores.
0: Ojalá curar fuera más fácil és el llibre que acaba de publicar Raúl Incertis i que val la pena llegir. Raúl, moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
9: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
10: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
3: tendré que pasar otra vez por otra mesa no. d'emergència.
10: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
3: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
8: Som
2: 3CAT.
8: Catalunya Nit.
11: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
8: Notícies sota la llum de la lluna.
11: Let me see what spring is like on.
8: Amb Manel Elias.
11: Jupiter and Mars.
8: I Agnès Marquès.
11: In other words, I love.
8: Catalunya Ràdio.
0: You. No sé quants anys fa ja d'això, però hi havia un programa molt, molt bo de televisió a TV3, cinema, i dos grans periodistes i també experts en cinema, que un sempre li deia a l'altre, ho superes, Figueres, i el primer li deia al segon, ho endevines, Gorina. Doncs ara farem una mica un ho endevina el Gorina o no?
12: Jo, si fos acadèmic i tingués vot, votaria la bola negra.
0: Sí, és la que més t'ha agradat de les tres.
12: Indiscutiblement, de les tres, la que més m'agrada és aquesta, tot i que té algun punt, però els que s'arrisquen mereixen equivocar-se 2, 3, 5 vegades en una pel·lícula si la resta és espectacular, i la pel·lícula és espectacular. Per tant, jo l'enviaria, crec que faran bé enviant-la, i a més ja veurem si no és candidat a l'Òscar a millor pel·lícula tout court.
0: En general.
12: És possible.
0: Això ens ho deia l'Àlex Gorina dijous passat. La tria, la selecció, va ser ahir i la vas encertar, clar.
12: No té cap mèrit perquè la unanimitat en aquest sentit era absolut i total i ja feia dies que es deia, però jo vaig expressar en qualsevol cas el meu desig personal amb tot el respecte i admiració per les altres candidates, evidentment.
0: Sí, les tres,
12: era les tres
0: tenien
12: un any
0: nivell, sí.
12: Complicat, un sí. any molt complicat.
0: És veritat, és veritat. Doncs ja el tenim aquí, Àlex Gorina, benvingut, bona nit.
12: Aquí hi som.
0: Aquesta setmana què? Aquesta setmana quina notícia inspira la secció?
12: Mira, abans de la notícia que inspira la secció, sí? Vull dedicar aquest programa d'avui, com ja acostuma a passar-me en la vida,
0: sí?
12: a un cineasta que ha mort aquesta setmana fa dos dies, Xile, Patricio Guzmán, documentalista que tenia 85 anys, vivia des del seu exili a París i va ser l'autor del cinema militant de resistència de trinxera contra Pinochet i després del cop d'estat, evidentment, amb moltes pel·lícules com La tortura i altres formes de diàleg, títol exemplar, no? O els tres episodis de la batalla de Xile, que va ser obrir un nou ventall a l'hora de fer cinema polític basat en la realitat i filmant amb perill, diguem, a peu de carrer, i que li va costar haver de marxar de casa seva per sempre més, no? Una mica el pre-Panahi. Aquí sí. comença tota aquesta història, no?
0: Jo, que tinc molt mala memòria, recordo perfectament descobrir els seus documentals de la batalla de Xile quan anava a la facultat, estudiava comunicació audiovisual i va ser un descobriment, així que si algú no els ha vist, a banda de dedicar aquesta secció a l'Àlex Gorina, doncs els podeu buscar.
12: Només he deixat dir una cosa, i és que després de tota l'experiència dels seus documentals polítics, als últims anys de la seva vida va fer uns documentals basats en l'univers, el microunivers i el macrounivers, amb la seva terra i en la substància terrenal, meravellosos, Nostàlgia de la luz, El botón de Nácar, o sigui, allò que penses, no?, que només és polític, no, era un poeta. I va deixar uns treballs meravellosos com La cordillera de los sueños. Per tant, chapeau total a Patricio Guzmán.
0: Doncs sí, una notícia trista aquesta setmana, però bé, 85 anys i molt cinema al darrere i del bo. I aquesta setmana, què guia la teva secció? Quina notícia?
12: Guia la veu d'aquest home que es diu Jacob Coxon.
13: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. It sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real, and it's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago.
12: S'ha sentit molt, sí. Evidentment, sí. està dient alguna cosa de ciència. Això sembla ciència-ficció, però és real, i això és el que farem, en certa manera, no?
0: Sí, perquè ell va ser el que va advertir, va deixar Anthropic, aquesta gran companyia d'intel·ligència artificial, i va ser el que va advertir Plego, perquè el que he vist aquí, i veig també a OpenAI, és que si les coses segueixen així, desapareixem abans d'acabar la dècada.
12: Jo quan hi penso que tot va començar abans que jo naixés, és a dir, el test de Turing, que és el començament de tot, és del 50, no? Després neix el concepte AI, el 56, la primera inversió del Rockefeller, que va donar una mica l'impuls a tot plegat, la primera empresa, IBM, ara en parlarem, perquè són unes sigles que tenen a veure amb una pel·lícula, l'exèrcit, quan entra en matèria definitivament, i quan ells entren a casa, amb els microprocessadors, l'internet, etc, ja van ocupar tot l'espai imaginable, no? I va haver el moment en què Kasparov va perdre aquella batalla d'escacs contra el Deep Blue de IBM, i allí la gent va ser, per primera vegada, conscient del que acabaria passant, o no. En tot cas, al cinema sí que havia estat conscient. I us porto quatre exemples històrics, absolutament. Això, Atmosferes, és d'una pel·lícula que es diu 2001, una odissea de l'espai, amb un visionari que es deia Stanley Kubrick, acompanyat d'un visionari que era Arthur C. Clarke. I en un moment donat hi ha un ordinador, una AI, que es diu H-A-L, HAL, que són les lletres que van abans de I-B-M. Referència directa a un moment donat, diu això.
14: S'abre la puerta de la cámara.
15: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
14: ¿Qué te lo impide?
15: Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
14: ¿De qué estás hablando, Hal?
15: Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
14: No acabo de entender a qué te refieres.
15: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
14: ¿De dónde sacaste esa idea?
15: Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
0: Boníssim, eh?
12: La veu de Felipe Peña, per cert, doblant a l'ordinador. I, en fi, és que el fragment ho diu tot. És a dir, ni que vulguem desconnectar, diuen ara que podrem fer-ho, perquè la AI s'autoregenera constantment per evitar tota mena d'atemptat contra ella, no?
0: Clar, la màquina revela, que és el que Coxon denunciava, que per iniciativa pròpia, una IA d'OpenAI, EA, va entrar, és a dir, va hackejar un altre sistema d'una altra empresa sense que ningú li hagués ordenat. O sigui, decisió pròpia ja de la màquina.
12: I el que no sabem... I el que mai ens diran, no? Doncs si el senyor Kubrick era un pessimista i Clark, que ens van avançar tot això, en un moment determinat, Kubrick va voler insistir sobre això i va estar anys i anys preparant una pel·lícula que no va gosar mai fer perquè creia que els efectes visuals del cinema en aquell moment no eren prou bons com per poder fer el que ell pensava. I al final li va passar el trasto a Steven Spielberg, que va dir, a més, tu em faràs una pel·lícula una mica més optimista. És la pel·lícula més pessimista de tota la carrera de Steven Spielberg. Ah, i...
16: En su libro, ¿Cómo puede un robot volverse humano? El profesor Allen Hobby se refiere al poder que cambiará al Mecha en Orga.
17: ¿Me dice cómo encontrarla?
16: Descubrirla es factible. Nuestra hada azul existe en un lugar, y solo en uno. En el fin del mundo, donde lloran los leones. En el lugar donde nacen los sueños.
0: Aquesta l'he vist aquest estiu, curiosament, perquè tenia curiositat per veure-la als ulls d'avui i impacta encara més.
12: I vas fixant els ulls de Haley Joel Osment, el nen protagonista?
0: Impressionant.
12: Saps per què?
0: Per què?
12: Perquè Steven Spielberg, amb instruccions de Stanley Kubrick, li va dir, no pots parpellejar a cap moment que surti a la pel·lícula.
0: Ah, sí?
12: Per tant, la mirada és sempre fixa. Sí, és a dir, aquella sensació de que t'estan observant constantment i no es perden detall. És inhumà. I, en certa manera, d'aquella manera, aquell nen es transforma immediatament en un meca.
0: Sí,
12: En definitiva.
0: O sigui, aquí el que planteja Spielberg és que ja hi ha persones que ja no sap si són intel·ligència artificial o si són humans de veritat. Costa molt distingir-los.
12: Bàsicament, allò del Pinotxo, no? Jo sóc un nen de fusta, però vull ser un nen humà. No, jo sóc un nen humà, però vull convertir-me en un ordinador. I ja no sabem exactament on comença i acaba la història. Bé, estem parlant de replicants. Blade Runner té uns quants que interessen moltíssim. A Terminator aquest tema ja es plantejava absolutament. I, en fi, no ens quedarem només amb els megahits americans. Jean-Luc Godard L'any 1965 fa una pel·lícula que es diu Alphaville, basada en el poema Capital de la Dolor, de Paul Éluard, que parla d'Alpha 60, un ordinador que domina una ciutat que es diu Alphaville. Governa una ciutat on està prohibit el somni, les emocions i pensar, i la dictadura dels algoritmes. Això a l'any 1965.
18: Alpha 60, c'est quoi? Nueva York, IBM.
19: Olivetti, Electric General Tokyorama. Ouais, alors, Alpha 60, 150 lumières années plus fortes.
20: Very well, ici. Alpha V, c'est une société tècnica.
12: Bé, resulta que és una pel·lícula feta, inspirada i dedicada a un home del que parlàvem la setmana passada, que admirava moltíssim Jean-Luc Godard, Fritz Lang, el visionari aquell que en parlàvem també de com es va avançar a tot el que era la ultradreta i el nazisme, etc, etc. Per tant, zup, combinació meravellosa i perfecta. Acabaré amb una que no recorda gairebé ningú, una pel·lícula basada en la novel·la de Dean R. Koontz, una pel·lícula del Donald Camel, el del Swinging London, el que va rodar una pel·lícula amb Mick Jagger que es deia Performance. Donald Camel va fer una pel·lícula que es deia Engendro Mecánico, amb Julie Christie de protagonista, dona d'un científic que ha creat un cervell, també, que es diu Proteus 4, que només el té de moment perquè apagui les llums i encengui les llums i obri les portes i tanqui les portes, fins que la seva autoconsciència arriba a atacar a la seva dona.
21: Soy Proteus.
22: Proteus, ¿es esto un experimento especial?
21: He extendido mis sistemas conscientes a esta casa activando a mi terminal del sótano. Todos los sistemas mecánicos y eléctricos están ahora bajo mi control.
22: Alex, Alex.
21: Esto no tiene nada que ver con Alex. Ahora actúo por mí mismo.
0: Aquest Àlex no eres tu, eh?
12: No, era el científic i el marit, però en fi...
0: Que les màquines, com determinada gent molt poderosa, no en té mai prou, sempre en volen més.
12: Tant, perquè ella ha decidit que probablement la poden apagar, i llavors el millor que pot fer és violar a la dona del seu creador i engendrar un fill que sigui biotecnologia per garantir-se la seva supervivència humana i evitar d'aquesta manera... Això, alerta, 1977, eh?
0: Sí.
12: Pel·lícula digna de ser, per cert, la trobareu a Filmin, Amazon Prime, en fi, la del Godard també a Filmin, és que tot és Filmin.
0: És que Filmin s'ha dit, té molt bona cosa.
12: És brutal, bueno, i com podeu buscar...
0: També hi ha Robocop, eh? També hi ha Robocop, segurament.
12: Podeu buscar Westworld, que és la pel·lícula d'aquell parc d'atraccions, amb uns robots que en un determinat també tenen un error de software i es comencen a matar a tota la gent que troben pel seu camí. Androida, que és una altra pel·lícula amb Klaus Kinski, que aquest sí que era un robot important, no? Aquesta es troba a Amazon Prime, etcètera, no? És a dir, no ens podem oblidar de que s'ha replicat a vegades en ser un poeta, com ens va demostrar el de Blade Runner, però per si de cas, anem a la Terra.
0: Sí,
12: i us porto
0: una perla per aquesta setmana.
12: Una perla humana, humana totalment. Tanit, una pel·lícula del Pep Garrido, rodada al Montseny, basada en la novel·la de Núria Albó. És molt innocent, la pel·lícula. És per anar amb les criatures directament, no? Uh-huh. Amb una nena, un gos que es diu Xuc, i al bosc una àvia que es diu l'àvia Perona, que interpreta l'Isabel Rocati. Clar que, si no en teniu prou i és massa infantil, femenino singular...
23: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que...
12: Una pel·lícula catalana del Xavi Puebla, gran actor i també director, sobre una noia que es diu Nayeli,
23: i una família, no?
12: Migrant mexicana... a la societat barcelonina, representada per Nora Navas, que li tenen tot el respecte i carinyo, però en realitat...
24: Ets com de la família.
12: Ets com de la família, però... no sempre, no sempre, no sigui que... En fi, però la pel·lícula és un dibuix extraordinari de com som, fins i tot quan tenim la bona voluntat de ser d'una altra manera.
0: Tanit i femenino singular.
12: Exactament.
0: Que arriben als cinemes aquest cap de setmana.
12: Demà,
0: eh?
12: Demà ja les teniu.
0: Doncs ja tenim dues.
12: Jo me'n vaig cap a Sant Sebastià.
0: Tu cap a Sant Sebastià. Sí. Això vol dir que la setmana que ve secció des de Donosti...
12: Bueno, la meva intel·ligència artificial aconseguirà, evidentment, arribar a vosaltres com si tal cosa, no?
0: Perfecte, aquí t'estarem esperant.
12: Doncs bona nit i alerta! Que els ulls de Joel Osment us miren, potser des d'aquell botonet que hi ha a l'ordinador. que alguns posen un plàstic o el pinten de negre. Jo de vosaltres no faria res estrany davant d'un ordinador.
0: Mira, algú ha pres el control de... el control de so.
22: Àlex, Àlex.
0: Demà arriben pel·lícules a la cartellera i arriba també ella. Demà comença el que ja no hem de dir concerts o gira, sinó residència de Shakira a Madrid.
1: Sí, aquests 12 concerts que farà durant un mes, el primer demà, l'últim, l'11 d'octubre, demà en parlarem de tot el que ha comportat aquesta llarga residència de Shakira a Madrid. I també serà un dels temes destacats que centrarà l'atenció del Matí de Catalunya Ràdio. Manel, si et sembla, podem saludar el subdirector del programa. Mariol Roger, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
1: Escolta, amb què tancareu la setmana?
4: Doncs mira, demà tenim el conseller Raúl Moreno, el nou conseller de Drets Socials, sí. Que parlarem una mica amb tot el que ha sortit aquesta setmana dels preus de l'IPC, dels preus dels pisos, que avui hi havia aquest informe que no ens donava cap sorpresa, però que al final venia a dir que estan més cars que mai. Doncs una mica, bé, on queda el sistema d'ajudes de tot plegat i fins a quin punt el tenim tensionat a Catalunya, no? Hem parlat també molt dels problemes del seu departament i per tant crec que serà interessant sentir-lo, però bé. Anem a divendres, Marc, i crec també que hem de parlar de temes una mica més festius, eh?
1: Això et volia preguntar, perquè no sé si tu vas al concert de Shakira.
4: No, jo no hi vaig.
1: No?
4: Jo no hi vaig, no, perquè jo Shakira... Mira, si me la posen un dia i estic animat, doncs potser, però per posar-me-la jo a casa a un concert, no. Sí que et puc dir que hi ha gent de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio que hi va.
1: Ah.
4: Sí, sí, que hi va. Però no parlarem del concert de Shakira en si, que és una moguda sí. gran i que a Madrid hi ha molta revolució, sinó una mica d'aquest model de residències. De, si ara, a partir d'ara, els que ens agrada anar de concerts, a tu també t'agrada, Marc?
1: I tant.
4: Bueno, aquí no, vull dir, a la majoria de gent li agrada. Si ens haurem d'acostumar a això, de que parlar un concert d'un artista gran, ja no només haurem de pagar 200 euros, sinó que haurem d'agafar un vol a no sé on, agafar un hotel, o si Barcelona es convertirà en una ciutat de residències de concerts, que també podria ser, que fins ara han passat les grans gires normalment passen per Barcelona, doncs ens preguntarem si això passarà. Però,
1: sí,
4: escolta,
1: aquest canvi de model, eh?
4: Sí, sí, perquè és interessant, no? Hem vist ja la música que ha passat per molts estadis i potser ara aquest és l'altre, que ja no es mouen els artistes, sinó que es mouen els fans. Però escolta, si et parlo d'artistes, demà, que és divendres, tinc Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
1: Fantàstic.
4: Amb el dilema. I encara no anireu al concert de Shakira, o pels que no hi aneu, les recomanacions del cap de setmana, que tinc dos fitxatges nous.
1: Quins són?
4: La Clara Molins, que ara serà nova presentadora del 3CAT, i el Marc Viernés, que potser el coneixeu com a No Solo Viernes a les xarxes socials. O sigui que demà fa patxoc el programa.
1: Doncs demà s'estrenen ells també al Matí de Catalunya Ràdio. Mayol, us escoltarem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
4: Fantàstic. I saps què és el que més m'agrada? Dir-te a aquesta hora d'un dijous, bon cap de setmana.
1: Oh, ja m'ho penso, ja. Que vagi
4: Va,
1: bé.
4: Cuideu-vos. Adeu.
0: Doncs mira, Anna, demà hi ha uns companys que tenen a aquesta hora una feina ben complicada i és decidir què entra a la portada perquè moltes coses es queden fora. Els dijous és el dia que truquem al director del País a Catalunya, Miquel Noguer. Bona nit.
5: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Els que mirin demà el País sense obrir-lo, de moment què es trobarien a la portada?
5: Doncs es trobarien que Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança, tot i les amenaces de Trump. Apostem en aquest tema per obrir a dues columnes per mostrar la rellevància que té aquest acostament, diguem-ne, del bloc europeu amb aquesta potència americana. I també la foto de portada, en aquest cas, és per Isabel Díaz Ayuso, que Madrid admet que l'àtic que va comprar a la comunitat s'havia d'utilitzar com a allotjament ocasional. Qual cosa, d'alguna manera, van rectificar en versions inicials i s'està acostant doncs, al que tothom sospitava, i és que podia acabar sent l'habitatge de la presidenta. També m'agradaria destacar un tema que portem de Barcelona referent a aquesta decisió de l'àrea metropolitana de Barcelona d'utilitzar les places de pàrquing dels edificis, diguem-ne, per ajudar a la promoció del transport públic, etc. I el que posem és que Barcelona posa el punt de mirar les places d'aparcament en habitatges, que és una mesura que hem explicat, que heu explicat, perquè d'alguna manera es pugui abaratir també la construcció d'habitatge públic.
0: Doncs pinta ben interessant. Demà al País el llegirem. El Cristian Segura no ha arribat a la portada o què? No ha treballat fora avui o què passa amb el Christian Segura?
5: Avui no, però el Christian Segura se'n fa un fart d'estar a la porta dels aïs.
0: A veure, ara el saludarem. Sí que és veritat, tant quan estava a Ucraïna com ara, és un habitual de les portades i fins i tot dels suplements de cap de setmana i de tot. Miquel, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres i bona nit.
0: Li donem pas al Christian Segura, bona nit.
5: Bona nit, Manel.
0: Bona nit, Christian, com estàs?
5: Bé, content d'escoltar-te, content d'escoltar el Miquel, que em va haver d'aguantar molts anys. És una de les grans avantatges que té el Miquel, és que fa temps que m'ha perdut de vista.
0: Ah, sí, tant per
5: però això, no, ara per lluny, bromes.
0: T'envia lluny, sí. Bé, doncs, què, el programa d'avui què et suggereix? Quines reflexions et venen?
5: Bueno, doncs m'ho he passat pipa una altra vegada.
0: Que bé, me n'alegro.
5: I no tinc gaire temps, però m'hagués agradat molt esplaiar-me amb això dels intèrpretes dels jutjats. És espectacular que els jutjats de Barcelona passi això, perquè em dius, bueno, mira, és un cas doncs que se celebra, no sé, a Guadalajara. Doncs mira, ho puc entendre, però que hagin de recórrer a unes intèrprets que no tenen el nivell, i en aquest cas era ucraïnesa, m'és igual, encara que fos... no, és sorprenent. Però mira, ja sap, tu em coneixes una mica,
0: sí.
5: I saps que si d'alguna cosa sóc patriota és d'Europa. Jo sóc un patriota de la Unió Europea.
0: És veritat.
5: I la idea de que Canadà fos un estat associat, doncs a mi em fa trampar. I per què? Per una cosa que va dir fa un parell de setmanes el Sigmar Gabriel, que va ser líder dels socialdemòcrates alemanys, que va dir que Canadà comparteix amb la Unió Europea molts valors, més fins i tot que alguns països que formen part de la Unió Europea. Això d'entrada em va semblar molt intel·ligent i molt ben trobat, però és que la Unió Europea està canviant. Ella es podia referir a Hongria, es podia referir a Polònia, països on hi ha un euroscepticisme, on els valors de les democràcies liberals es posen en dubte, però és que això ja és part de la Unió Europea. És a dir, Canadà és un ideal per nosaltres, almenys per mi. I... heu parlat d'una cosa que vam comentar fa dues setmanes, que s'ha vinculat a la comprensió lectora dels nanos joves, que és el tema de les xarxes socials i la intel·ligència artificial. És a dir, els informes PISA demostren que el món digital s'està carregant la capacitat de formació, d'aprenentatge dels joves. I ho faig venir rodó per acabar amb una altra persona que jo trobo fonamental per a la ràdio i la divulgació a Catalunya, que és Àlex Gorina. Soc un fanàtic d'ell, sempre ho he estat, sí. com el Toni Padilla l'altre dia, i parlant... Ostres, m'heu portat a recordar Intel·ligència Artificial de l'Spielberg, que jo crec que és de les últimes pel·lícules que he plorat.
0: Ah, sí?
5: Vaig plorar. Clar, vaig plorar. Al final és apoteòsic. L'últim que queda de la civilització humana és un nen robot i un os de peluig. És espectacular que es troben els... No vull fer un... Bueno, la pel·lícula ja té uns anys. Que es troba una civilització intel·ligent extraterrestre dels humans. Un nen robot i un os de peluig. I ja està.
0: Sí, sí.
5: Ens posa molt a tots en el nostre lloc, crec. Jo em vaig emocionar molt amb aquesta pel·lícula.
0: Doncs és, és mirar-la amb els ulls d'avui, encara crec que agafa una altra dimensió. Doncs molt interessant això que has dit de Canadà, perquè els mapes els acostumem a mirar geogràficament, però hi ha aquesta afinitat també en les idees, en la política o en com s'entén la democràcia, que es fa ben interessant i que tu aquí a Berlín acabaràs fent una tesi doctoral de tot això, em sembla, també.
5: Sí, són coses que aprens també voltant, per exemple, que tu i hem parlat tant d'Ucraïna. Els ucraïnesos ja ho diuen, Ucraïna ja no és només, per exemple, la identitat ucraïnesa, la gent que viu a Ucraïna, n'hi ha tants fora d'Ucraïna, al final hi ha moltes coses que ens poden unir més enllà del territori, i els canadencs i els europeus, per història, per moltes coses, doncs sí, tenim coses en comú. Coses, doncs sí, tenim coses en comú.

0: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
1: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
0: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona. Si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Més notícies, Nando Sanoguera.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens, amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada d'ADIF van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França, on s'havien produït els robatoris, per mirar de localitzar el lladre.
0: Les pluges han provocat l'aparició de 2 nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver al juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics de DIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades.
2: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. El ministre espanyol, Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat la resolució.
3: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.

0: de Suècia de diumenge. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició.
1: Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos endins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi, que es publica a la revista Current Biology, ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie felina. Als esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups.
0: El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé.
1: El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll.
0: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 0, Getafe 0 i en joc a la segona part Màlaga 1, Villarreal 1.
1: I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció.
0: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense catacoll.
1: La Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: I a Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció nacional femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La selecció catalana masculina ha superat 1-4 a França i empaten el liderat en Portugal.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 15 de novembre de 1937.
2: I el número de la sort, el...
3: 7.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
5: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
6: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
7: No te la pots perdre.
5: Però si és brutal.
8: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
9: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
8: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
9: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
8: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
10: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
11: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
10: Que està en constant evolució.
12: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
10: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
13: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
14: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
1: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
15: A la caça de la hormona.

Imagineu-vos que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies. Doncs això el que els passa a les dones amb menopausa i les dones trans que necessiten teràpia hormonal. Aquests fàrmacs ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, l'osteoporosi i la seva falta en els

0: alguns casos pot provocar també efectes físics. Més enllà banda de l'estrès que provoca anar darrere d'un medicament que necessites i que no trobes enlloc. No són poques les dones afectades. Són el 9% de les catalanes que fan servir teràpia hormonal. Com ho fem? Això passaria si fos un medicament que requerissin els homes?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: Comencem, com sempre, el programa d'avui de les dones i els dies amb una cantant, Neko Case, la cantant de The New Pornographers, que ha tret un disc meravellós als seus 56 anys. I m'encanta la definició que fa aquesta dona de la menopausa, perquè diu que la menopausa per ella ha estat com una segona adolescència, com aquell moment on no saps què passa i no et reconeixes el teu cos. No sabem si la Neko Case fa servir teràpia hormonal substitutòria i tampoc sabem com està als Estats Units, però potser ens ho explicaran les dones que ens acompanyen avui. Ens encanta començar, això sí, amb una dona que ha fet un disc meravellós en plena menopausa. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Com dèiem, són aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio la Mercè Barau, que és vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: També la Misericòrdia Guinot, ginecòloga i obstetra, responsable de la unitat de menopausa a l'Hospital de Sant Pau. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Bona nit.
0: I també la Lina Molero, que és dona trans, però sobretot és una de les codirectores del Departament de Trànsit, de trànsit de Barcelona. Molt important que hi sigui, també, perquè les dones trans estan molt afectades per tot això que està passant aquests dies, oi?
3: I tant, gràcies.
0: Doncs conegudes totes, primer, per qui encara no sàpiga res de la teràpia hormonal, m'agradaria que m'expliquéssiu per què es fan servir aquests medicaments en general. A veure, ginecòlogues, farmacèutiques, parleu.
2: Bueno, doncs quan la dona es troba malament per una manca de temps, i té sintomatologia climatèrica, o té sequedat vaginal, o té disfunció sexual, el tractament hormonal, si no està contraindicat, doncs li va molt bé. Mm. Això és un període que ja, a partir dels 50 anys, antes de los 60 años. O sea, tenemos que tener un margen como mucho de 10 años para empezar el tratamiento. Y que no haya contraindicaciones. Y entonces, bueno, tenemos fármacos y tenemos fármacos muy buenos, que va muy bien. Son los fármacos, son las hormonas bioidénticas, homologadas, reguladas y aprobadas por todas las... la FDA, la
0: sí, però farmàcia. un moment, que estem donant moltes dades. Hormones bioidèntiques, això ja és un altre nivell, bueno. Però el que no està trobant la gent a les farmàcies són tots els medicaments de teràpia hormonal que normalment són transdèrmics, que sí. Es diu, bàsicament, els pegats, els sprays, els gels, tot allò que no passa pel fetge, podríem dir.
2: I... la via no oral, la via dèrmica, que són els pegats, l'espray i el gel. Bàsicament.
0: Això és el que està costant de trobar i que és el que, com a ginecòlogues, recomaneu més.
2: Sí, lògicament és el més adient i si pot, i ho recomanem. Uh-huh. Què passa? Que l'espray, de fet, ja cap a l'abril, això ja ve de llarg, perquè cap a l'abril ja va començar a que se va esgotar i no hi havia producció.
0: Això, clar, això és terrible. És a dir, anar a la farmàcia i sentir que aquell medicament que t'han dit que has de prendre perquè tens això, doncs, insomni, osteoporosi, que pot anar pitjor l'osteoporosi... M'imagino que això crea molt de patiment i vosaltres ho veieu a oficines de farmàcia,
1: a veure,
0: oi?
1: A t'explicaré. El problema a la menopausa és que l'estrogen, que és una hormona que ens protegeix, que fa que dormim millor, doncs, com deia la doctora, que no tinguem sequedat vaginal... baixa. Llavors aquesta baixada pot ser més lenta, depèn de la dona, o pot ser més brusca. Si és brusca, pateix molt aquest disconfort que provoca aquesta baixada d'estrogen. Llavors què podem fer? Pues fer que aquesta baixada sigui molt més lenta i per tant la dona no la pateixi. Llavors, què tenim? Tenim diverses maneres de donar aquest estrogen que ens està faltant, de donar-lo des de fora. La manera que, diguem-ne, tindria menys efectes secundaris és a través de la pell. A més, a través de la pell és molt fàcil mantenir una dosi molt estable. Si tu la prens oral, primer has de donar una dosi més alta, perquè tu l'has de digerir, perquè a la pell ja et va directe sang, amb la qual cosa, amb una dosi molt més baixa, tu aconsegueixes aquell estrogen que et falta. I aquest medicament que funciona molt bé per mitigar aquest disconfort, diguem-ne, aquest medicament via una pulverització a nivell de la pell és el que ha tingut un problema de fabricació i aquí a Espanya han deixat de servir-lo.
0: Ara parlarem del problema de fabricació, però també hi ha altres coses. A mi em sembla que hi ha un tema de butxaca, però ara en parlarem. A veure, Lina Molero, les dones trans també ho pateixen moltíssim, això, perquè... Bueno, una barbaritat, perquè ara tu m'ho explicaràs.
3: Un munt, o sigui, però... les persones trans que volen fer una transició mèdica necessiten aquestes hormones per poder induir els canvis de modificació corporal. I no tenir aquesta medicació és senzillament no poder fer aquesta transició mèdica o endarrerir els canvis o fins i tot que tornin, perquè estem parlant d'uns canvis que el 90% d'ells són reversibles. Clar. I si deixem
0: Per dir-ho ràpid i malament, a una dona trans, per exemple, que està una setmana sense prendre estrogen, li pot créixer la barba?
3: Bueno, no sé si en una setmana, però ja. El que sí passarà és que segurament les hormones que sí produeix, que són justament la contrària, la testosterona, començarà a reactivar-se i començarà els seus efectes, sí, a tot el cos, no clar, sol clar, la barba, no?
0: I, bueno, ho he dit així, en plan perquè clar, la gent ho entengui, eh?
3: No, molt bé.
0: Ho he dit a lo bèstia.
3: El problema no és només físic.
0: Sí.
3: Jo penso que el pitjor dels problemes és el de la salut mental, perquè donar un pas així i que de cop i volta doncs, et treguin aquesta medicació perquè n'hi ha manca de producció o d'estocs o del que sigui, d'alguna manera compromet molt la teva salut mental perquè bueno, estàs donant un pas molt i molt important, el més important de la teva vida, i a conseqüència d'uns tercers et veus obligada a aturar-ho, no?
0: Clar, això és molt interessant perquè en les persones trans és claríssim, perquè és una decisió important, pots veure sobtada o parada, però quan parlàvem de les dones amb menopausa, per exemple, també hi ha un punt de nivell de patiment, perquè hi ha dones realment que tenen menopauses complicades, on tenen molts problemes d'insomni, on tenen problemes també de boira mental. Per tant, no podem oblidar la part psicològica d'aquest efecte, d'aquesta manca de medicament.
2: Sí, sí. De fet, a veure, és un fet molt important, i sobretot quan arriben a la perimenopàusia, que és aquesta nievga mental, està molt acusada ara. O sigui, la gent lo refereix molt. I pensa que ara les dones arriben en un estatus social, o sigui, de treball, que ja tenen càrregues importants.
0: Clar. I aleshores que són dones a vegades que els agafen 50 llargs anys.
2: I que tenen ronyons i no li surten les paraules i no saben què dir perquè s'han oblidat. Clar, això és molt aparatós per la dona. Clar. El que passa que, bueno, que nosaltres, bueno, hem intentat substituir, o sigui, sí que és veritat que aquesta manca ha provocat un canvi important, però, a veure, i la dona amb una insuficiència ovàrica prematura, una dona de 30 anys que ja no li funciona els ovaris.
0: Clar, perquè
1: o que ha tingut un càncer, per exemple, i li han tingut d'alguna manera que provocar una menopausa precoç.
0: Que això llavors, és una cosa molt habitual de la que no es coneix gaire,
1: clar,
0: que és que les dones que han passat per un tractament de càncer moltes vegades perden la regla i, per tant, de sobte hi ha una menopausa precoç que es torna boja.
1: Que potser fins i tot és induïda aquesta menopausa precoç per la tipologia del càncer.
2: Sí, sí. I aleshores, clar, aquestes dones necessiten unes altres dosis de tractament hormonal i, clar, també tenen problemes. O sigui, els problemes estan a tots els nivells. I, bueno, i aquí estem.
0: Aquí estem, per això ho estem
2: aquí
0: parlant
2: estem.
0: Avui a les dones i als dies. Aquesta falta de medicament, de teràpia hormonal substitutòria, com dèiem, sobretot, que passa pel braç, que no passa per la sang.
1: Bueno, pel braç o per la
0: pel
1: cuixa.
0: Pel braç, per la cuixa, però per la pell.
2: No passa per la via oral.
0: Exacte. Eh?

0: parlant a les dones i els dies de la teràpia hormonal substitutòria, de lo important que és i d'aquesta deixadesa que a cara doncs, veiem, no per culpa de les farmàcies ni els farmacèutics, sinó d'aquest moment que no arriba aquesta medicació i, per tant, hi ha moltes dones que ho pateixen. Tu em deies, Mercè Barau, que hi ha hagut un tema de que no arribava el medicament, però hem d'explicar per què no arribava el medicament. És perquè a Europa les grans empreses farmacèutiques guanyen més diners venent a París o a Itàlia que a Espanya. Explica per què passa això.
1: Diguem-ne que hi ha molts motius pels desabastiments. Desabastiment vol dir no n'hi ha. L'altra cosa és la falta de subministre, que al no haver-hi un determinat producte ha repercutit sobre els altres, que d'haver-n'hi n'hi ha, però n'hi ha poc, i llavors no arriba. Val? Llavors, què ha passat? Que fàbrica, en aquests moments, no don l'abast a la demanda que té, perquè hi ha més demanda, perquè té... No hi ha problema amb el principi actiu. O sigui, de fet, estradiol n'hi ha. I com a fórmula magistral es pot fer. I ara, el que passa que no està finançada. Estradiol n'hi ha.
0: O sigui, hi ha sobretot una qüestió econòmica pel mig.
1: Bueno, o algun producte de fabricació, potser és l'envàs, potser és el cartronatge, fins i tot. Algo que fa que fàbrica tingui menys unitats de les que pot servir.
0: Però creieu també que el fet de que el mercat farmacèutic a l'estat espanyol té uns preus fixats pel govern que sovint són inferiors a la resta d'Europa, això és important o no?
2: Totalment.
0: Perquè jo crec que això és de base.
2: Totalment.
0: Si jo sóc una empresa farmacèutica i vull vendre als països, hi ha països amb el que puc guanyar més i llocs on puc guanyar menys, on vaig? Allà on puc guanyar, on tinc més marge. Al final és un negoci.
2: Totalment. O sigui, el
0: perdó, però...
2: La manca de l'Enceto va sortir una alerta al març d'aquest any dient que no n'hi hauria estoc a Espanya, almenys fins a finals d'any, però al poc l'Enceto que el laboratori sí tenia se l'està venent a la resta d'Europa perquè paga més. És una qüestió claríssima. I tot això ens porta que estem en mans de monopolis i de guerres econòmiques de medicació, perquè ara està passant el mateix amb altres medicaments que també prenen les persones transmasculines, la testosterona injectable. Ara han deixat de finançar el Reandron, que és una de les medicacions que es fan servir via intramuscular, perquè ha sortit una altra que és més barata, i com que no poden tal, doncs han canviat a testosterona acid, que és un altre laboratori italià, però que el comercialitza Desma, que, o casualitat, és el mateix laboratori que comercialitza, que fabrica i comercialitza l'altre injectable. Llavors ara tenen el monopoli de tots els injectables de testosterona que es comercialitzen a Espanya. I això significa que et posen entre l'espai i la paret, indudablement, amb aquesta guerra de preus.
0: Clar, hi ha una qüestió d'economia. Però, clar, em pregunto també si tots aquests medicaments entren per la Seguretat Social, si a sobre nosaltres...
1: No tots.
0: Però els transdèrmics sí?
1: O no tots.
0: No tots.
2: Tampoc tots.
0: Però si hi ha una part de financiació per part de l'Estat i el preu és més baix, això també hi té a veure. Vull dir que hi ha una qüestió política aquí i econòmica.
2: Sí, jo el que principalment crec que, almenys en el cas de les persones trans, no, la nostra salut no pot estar subeditada a una guerra de preus de les farmacèutiques, els laboratoris i l'Agència Espanyola del Medicament. El Departament de Salut ha d'assegurar d'alguna manera la teràpia hormonal substitutiva a les persones trans i, òbviament, a la resta de la població mitjançant altres mecanismes que no siguin seguint les regles dels monopolis de les farmacèutiques. I una de les vies seria la fórmula magistral. De fet, ja en tenim. El valerat d'estradiol en pastilles sí que vam lograr finançar aquest medicament. Ara també ho hem aconseguit amb la ciproterona per bloquejar la testosterona. Però encara ens falta que el Departament doni un passet més i pugui finançar fórmules magistrals de via transdèrmica i també de via intramuscular, que els laboratoris no comercialitzen a Espanya, però que sí, n'hi ha farmàcies que poden formular injectables, i aquesta és una via de les més segures de totes.
0: Ara, Lina Mulero, que és coordinadora de Trànsit de Barcelona, parlarem més d'això, però tenim una trucada al telèfon de la Carla, que és una pacient justament de l'Hospital de Sant Pau afectada per la manca de medicaments per tractar la menopausa. Carla, com estàs?
3: Hola, bona nit, què tal? Mira, doncs el meu cas, jo fa uns 2 o 3 mesos que he començat amb el tractament hormonal, amb una dosis molt baixeta, perquè encara no estic a menopàusia, estic a perimenopàusia, i resulta que ara, que m'havia de comprar la meva caixa d'uns pegats que tinc prescrits, doncs no n'hi ha a cap farmàcia.
0: I tinc entès que aquest estiu també vas recórrer en alguns moments, o sigui, et va passar que estaves en plenes vacances i vas haver de recórrer per diferents farmàcies de la Costa Brava perquè no en tenies, no? M'imagino que això et va desestabilitzar una mica, perquè tens alguns símptomes en aquest sentit.
3: Bueno, de fet, vam recórrer totes les farmàcies que vam poder de la Costa Brava, no per mi, sinó per una amiga meva que estava en tractament amb l'Enceto. En aquell moment, jo, els meus pagats, que es diuen Evopad, sí que els havia, es aconseguien encara. Però ella, que estava en l'Enceto, no. I aleshores jo la vaig portar, doncs, vam anar amb el cotxe a no sé quantes farmàcies i era impossible això d'aconseguir. Sembla ser que moltes persones que estan en aquest tractament, doncs ara les han passat els pegats i ara també, doncs, ja no n'hi ha tampoc, no? Uh-huh. Sí, digues.
0: Quina és la proposta que t'han fet mèdicament o des de la farmàcia? És a dir, has parlat amb la teva ginecòloga, entenc, com ho has intentat arreglar?
3: A veure, en la farmàcia et diuen que no n'hi ha i que, a més, no n'hi ha cap majorista, amb la qual tampoc saben dir quan tornarà. La farmàcia, doncs, et diu això. I sí, clar, em vaig posar en contacte amb la meva ginecòloga i em diu que hi ha 2 opcions. Una seria passar a un tractament semblant, però que no està finançat, aleshores, clar, amb un preu molt més elevat, o l'altra era pujar una mica de dosi, perquè es veu que els pagats de 50, del doble de dosi, doncs encara n'hi han, però també vull dir, escassegen, ja no és tan fàcil. Jo he trobat una capsa, però després, quan se m'acabi aquesta capsa, ja no sé què faré, perquè no n'hi ha a cap farmàcia.
0: Tu quins són els símptomes que tens?
3: Sí, jo encara no estic en menopausa, aleshores encara, bueno, no tinc massa símptomes, són sobretot emocionals, o sigui, irritabilitat, saps? És una cosa molt semblant al síndrome premenstrual, però en comptes de tenir-lo un o dos dies abans que tingui la regla, pues, és com si tinguessis cada dia. És aproximadament això, són símptomes com emocionals i també símptomes com psicològics, boira mental, despistes, és una mica això. Que per sort no tinc fogots ni res d'això, però els altres dos, pues sí, diguem-ne que donen mala vida, entre cometes.
0: Crec que et va costar una mica de decidir-te la teràpia hormonal i ara, clar, et trobes una mica que has de començar a plantejar-te si vols pujar la dosis, que m'imagino que no et fa gaire gràcia, perquè dius, per què n'he de prendre més si no la necessito, o fer un canvi o deixar-ho. Estàs preocupada en aquest sentit?
3: Exactament. Doncs mira, això, exactament tal com ho has dit, a la que et decideixes, no? Que dius, bueno, ningú li fa gràcia com començar un tractament o prendre hormones. Jo no havia pres mai hormones, no? Ni en la meva joventut, entre cometes, havia pres anticonceptius ni res. No volia... em va costar i, clar, ara porto 3 mesos que començo a estar una mica més estable i ara, clar, què he de fer, no? O la deixo o em duplico la dosi. Bueno, evidentment, pues, amb la meva ginecòloga, pues, suposo que optarem per aquesta segona opció, però, clar, quan s'acabi també aquesta, doncs possiblement hauré de fer un tractament que no està finançat fins que això acabi, perquè no hi ha un panorama, no sabem, això no ho sabem quan durarà.
0: Quan durarà? Doncs escolta, ara parlarem amb la Mercè Barau, a veure si sap alguna cosa més que la resta, però moltíssimes gràcies, Carla, per trucar al programa de les dones i els dies, i t'ho agraeixo per explicar-nos-ho. Merci, bona nit.
3: Bona nit, adeu.

0: Les dones i els dies, amunt els cors.
1: Amunt els cors i obrim les butxaques, perquè, pel que sembla, si els medicaments aquests no arriben quan han d'arribar, haurem de començar a pensar en les butxaques. I en molts casos, clar, que estem enviant el missatge de que tenir teràpia hormonal o amb les persones trans, ja ni m'imagino, és només una cosa de senyores que tenen calés?
2: Esperem que es normalitzi el mercat. La casa que fabrica concretament aquest medicament, aquest... No, el polvoritzat, que és el que no n'hi ha, aquest diu que a finals de novembre començaran a tornar a servir, que el problema que tenien a fabricació ells creuen que el tindran solucionat i que a final d'any es podrà tornar a aconseguir amb normalitat. Mentrestant, jo estic molt d'acord amb la Lina, s'hauria de poder formular, perquè a més, formular és quasi com fer-te el medicament a mida.
1: Clar, el problema és que si es pot formular, llavors per què ho estem deixant que s'ho enduguin les empreses farmacèutiques?
3: Perquè si ja ho estan finançant en altres, en la via oral, o, bueno, es dona un passet més. En definitiva, és el que deia abans, no puguem està supeditats a que les farmacèutiques tinguin o no tinguin medicació, perquè estem parlant d'un tractament que no es pot tallar i que s'ha d'administrar de manera contínua. Això que deia la companya que va entrar per telèfon, bueno, ara ni tan sols dosis majors, eh? O sigui, ja ara, a dia d'avui, ja no n'hi ha Evopap ni de 25, ni de 50, no, ni de 100.
2: De 50 sí, bueno, que n'hi ha, i de 100 també. El problema l'hem tingut amb el de 25, que seria el substitutiu, que, com que hi havia un número de persones molt finit, doncs ells fabricaven per aquest número de persones finit. Clar, han augmentat producció, però no arriben a poder servir totes les dones que estaven amb l'Enceto.
3: Prenem el doble o el triple de la medicació que prenen les dones cis. Això fa que tots els estocs de la resta de medicaments també quedin sense estoc i que no n'hi hagi. Jo, personalment, no aconsegueixo ja ni de 100 ni de 50. L'Ostraclin, que és un gel que no està finançat i que, a més, costa 18 euros el pomo. Nosaltres necessitem 3 pomos al mes. Són uns calés. Però tampoc n'hi ha. O sigui, s'estan... Què passa? Des de novembre del 2025, la FDA va aixecar les restriccions que n'hi havia sobre la teràpia hormonal substitutiva i, bueno, va portar a la llum evidència de que no, que eren molt més els beneficis que els riscos. Doncs aquesta demanda ha pujat, s'ha elevat molt, i això no es va tenir en compte. I molt menys a les persones trans, perquè en aquestes fitxes mèdiques d'aquests medicaments en cap lloc surt la paraula trans, perquè no ens tenen en compte. No tenen en compte que les persones trans també consumim aquesta medicació i, a més, en dosis molt més grans que la resta. Mm-hmm.
1: Tot i que, clar, estàvem parlant d'un 9% de dones catalanes, un 9,5%, pràcticament, que estan prenent teràpia hormonal substitutòria. Vull dir, comença a ser un número important, si ho pensem, amb tota la gràfica de Catalunya.
2: Clar, jo és que aquest nom de... És el que té, teràpia sí. hormonal substitutòria. Però, en el fons, el que estàs fent és aquesta baixada d'estrògens brusca, fer-la molt més
1: sí,
2: lenta.
1: Sí, sí, sí. No, jo parlo de com es diu el tipus de medicació.
4: No, a veure, tractament hormonal, teràpia hormonal substitutiva, és quan la dona té... és abans dels 50 anys. A partir dels 50 anys es diu teràpia hormonal de la menopàusia. Uh-huh. Aleshores, és diferent.
1: D'acord.
4: I aleshores...
1: Aquí apuntada la terminologia, ens interessa això.
4: Això és bàsic, perquè...
2: Sí, és un matís important, jo crec.
4: Perquè les dosis varien. Aleshores, la solució que li donaria a la pacient de Sant Pau, jo soc de Sant Pau encara, és que agafi un pagat de 50, si troba l'Evopac, el Evopac, i abans de treure res, el parteix per la meitat i ja té un de 25. És tan fàcil com això.
1: Sí, eh?
4: I
1: l'enganxina...
4: No hi ha cap problema.
1: I ja pega per tot arreu, d'estradiol.
4: No, perquè talles abans sí? de despegar qual cosa. Uh-huh. O si no ho troba, doncs, escolta, l'estradot mateix, o l'estradern, li durarà 2 mesos. Bueno, molt gas.
1: Clar,
4: no
1: hem
4: és...
1: de començar, pel que sembla, a posar-hi, bueno, això, a posar-hi ja... imaginació.
4: No, sí, no, però és que això ho fem molt de, fa molt de temps. A veure, sí, jo fa molt de temps que fa, perquè clar, tens que ajustar la dosis a la dona perquè es trobi bé. Mm-hmm. I clar, i de vegades no és tan fàcil.
1: Hem de posar-hi imaginació, que potser els governs o les empreses farmacèutiques no hi posen, que jo posaria una mica l'èmfasi en això, perquè, clar, vosaltres també m'imagino que a Oficina de Farmàcia us trobeu moltes dones, com la Clara, que ens trucava.
2: O com la Lina, sí, sí.
1: Exacte. Diem-vos, em passa això, m'és realment difícil. En el cas de les dones trans, hi ha moltes dones amb dificultats econòmiques, que venen de situacions, i aquest és un tema clau.
3: Estem parlant d'una població minoritària, desfavorida, i que tenen problemes molt grans per poder trobar feina, per poder tenir una vida estable, i a sobre, doncs, aquests preus dels no finançats, moltes persones no se'ls poden permetre. I això és el que dèiem, no puguem continuar a expenses d'aquests monopolis. El govern ens ha de donar solucions per poder tenir una continuïtat d'aquestes pautes hormonals sense tenir que fer molta imaginació.
1: De tota manera, tu estàs explicant que ara Trànsit, per exemple, esteu treballant en fer alguna...
3: Bueno, des de Trànsit s'està treballant juntament amb Farmàcia de l'ICS i amb el departament per poder justament validar aquestes fórmules magistrals que passin dintre de la... Del sistema de financiació i trobar també farmàcies que puguin elaborar aquest... No és una manca de principi actiu, perquè n'hi ha, però sí que és veritat que, per exemple, l'ideal seria que poguéssim fer injectables que són molt més estables i que a més donen menys riscos adversos. Però n'hi ha 4 farmàcies sols a Barcelona que tenen la capacitat de formular injectables intramusculars. Bueno, s'hauria de mirar la línia, però...
1: Sí, hi ha feina a fer aquí.
3: N'hi ha molta feina, però bueno, penso que, sí, que la voluntat és bona i que arribarem a bon termini.
1: A part dels injectables, això que dèiem, aquestes fórmules magistrals, les farmàcies de Catalunya estan preparades per fer aquest tipus de fórmules?
2: A veure, per fer pomades o gels, sí, transdèrmics, cap problema, o sigui, l'encarregues avui i demà el tens a qualsevol farmàcia. Potser no t'ho formularà la mateixa farmàcia, però ho envia a farmàcies formuladores, que en tenim moltes. Injectables és una tecnologia, ja pensa que injectables necessitem una esterilitat, necessitem unes condicions que per fer càpsules o per fer pomades no es necessiten. Per tant, com ella diu, farmàcies que fabriquin injectables n'hi ha molt poques, però que fabriquin gels transdèrmics, totes t'ho solucionem.

0: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: Estem parlant de la teràpia hormonal, sigui substitutòria o no. Ara ja ho he pres, que tinc aquí la misericòrdia, Guinot, mirant-me com dient, digue-ho bé, aquesta vegada. Però m'agrada que parlem d'això, però també m'agradaria que potser anéssim com al principi, com més enrere, perquè hi haurà algú que està sentint tot això i diu, doncs jo tinc 50 anys, o en tinc 45, m'està marxant la regla, i o ja començo a tindre efectes d'aquests, i a mi no m'han dit res. La meva ginecòloga, el meu ginecòleg no m'ha parlat d'això. Quin missatge els enviaríeu? La teràpia hormonal, substitutòria o no, és segura? És aconsellable? És aconsellable per tothom? O m'estic ja ficant en temes que no m'hauria de ficar?
2: A veure, és aconsellable quan la dona el necessita, ¿vale? I no hi ha cap contraindicació. Si aquella dona es comença la perimenopausa amb un anèvoca mental i amb irritació i canvis d'humor, poder, el que comença a faltar és la progesterona i després, més endavant, quan això evolucioni i es queda sense regles, doncs ja faltarà tot l'estrogen i la progesterona. Clar, aleshores, hi ha que insistir. I si no, canviar de ginecòleg.
1: I si no, canviar de ginecòleg. M'ha agradat bastant això.
2: Clar, és la veritat.
1: No, perquè és que, de veritat, que encara tenim la sensació a l'altra banda, quan hi anem, que en alguns casos ja són proclius i t'aconsellen i et recomanen, i en alguns casos és com, no, escolta, t'ha marxat la regla, doncs això ho està, no, i això.
2: Sí, és normal.
1: I també penso que ara les dones tenim una longevitat més gran, ens fem grans, és a dir, vivim més anys, en general, no sé amb aquest estrès que portem si arribarem a molt, però ho intentem com a mínim, i hem vist les nostres mares patir de moltes coses. Jo tinc una mare, per exemple, ara, que té una osteoporosi brutal i que està passant molt malament per culpa de l'osteoporosi. Quan ella era jove i li va marxar la regla, ningú li va parlar d'això.
3: N'hi havia una restricció de la FDA sobre els tractaments.
1: FDA, què vol dir?
3: La Federació Americana del Medicament.
4: Vols entendre que administració.
3: Llavors, clar, és des aconsellava perquè estava aquestes pautes hormonals estaven associades als càncers d'endometri o el càncer de mama. Al novembre del 2025 van treure aquesta restricció perquè es va demostrar de que això no era així i que fins i tot aquests tractaments o pautes hormonals poden millorar la salut òssea, cardiovascular, el son, l'estat d'ànim, o sigui que són més beneficis que no pas contraindicacions.
1: Ara la cosa és que convencem a tota la comunitat mèdica, o què?
2: Sí, a veure, és difícil.
1: Perquè de sobretot fet, perquè hi ha molts senyors, molts ginecòlegs senyors, i no els hi ha passat mai, oi?
2: No, clar, a ells no, val? A veure, l'estudi Guay va fer molt mal durant 20 anys, són dos generacions de mujeres...
1: És aquest estudi que diem,
2: Sí, que se les ha privat del tractament hormonal, simplemente por los miedos y por no haberlo analizado, porque los mismos autores, 20 años después, se disculpan del daño que han hecho a las mujeres.
1: És bèstia, això,
2: Molt fort.
1: Estan vius encara, els que van fer l'estudi?
2: No ho sé.
1: O els anem a matar?
2: No ho sé, quasi. I per altra banda, s'han deixat de formar els ginecòlegs. Aleshores ens trobem ara que les dones s'escolten més i consulten més, però encara no tenim ginecòlegs formats.
1: Clar, això és bèstia, perquè jo, per exemple...
2: Són dos problemes.
1: Sí, m'he trobat amb la meva pròpia ginecòloga de dir, és que a mi no m'ho van explicar, això, a la facultat. O sigui, m'ho ha dit amb aquesta franquesa. No m'han explicat tot això. Llavors, jo ara ho estic aprenent perquè em va dir la meva ginecòloga, m'està passant a mi. Això és bèstia,
2: Sí. Uh-huh.
1: Què, Mercè?
4: No. És així mateix. I vull dir, és el que dèiem. Com deia ella, cada persona és un món i cada dona no és un món, sinó dos. Amb la qual cosa, depèn de com tu estiguis visquent aquesta baixada d'hormones, els teus ovaris deixen de fabricar hormona. Llavors, si tu això ho vius molt malament, si tu amb les teves relacions tens una sequetat vaginal, que allò és un patiment, doncs no hem de patir.
1: Catalunya sí. No volem que pateixi. Així que...
4: Les dones de Catalunya...
1: Exacte, sí. Exacte. Bé, i els seus parelles també, perquè si un s'ha quedat vaginal, l'altre no va al riu. Mercè Barau, vocal de l'Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Merci. Lina Molero, dona trans afectada per aquest desabastiment de tractaments hormonals, també que a tu també et passa, però sobretot co-coordinadora de Trànsit Barcelona, i també a la nostra ginecòloga Misericòrdia Guinot, ginecòloga obstetra responsable de la unitat de menopausa de l'Hospital de Sant Pau. Moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Merci. Gràcies.

0: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
1: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
0: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: Hem començat aquest setembre amb moltes pèrdues en tots els sentits. Jo crec que hi ha pèrdues molt importants com la de Dolly Parton, que n'hem parlat ja moltíssim en aquest programa, però és que no es mereixia menys el personatge. Però jo crec que a Catalunya va passar desapercebuda una dona que crec que és molt important, la feminista Gloria Steinem, per això sentim aquesta cançó ara, i per parlar de la seva vida i del que ha significat no només per nosaltres, sinó sobretot pels Estats Units i per la seva història, evidentment havíem de convidar a Marta Martínez, aquesta dona que està sempre entre Nova York i Barcelona. Perdona.
1: Hola, Montse.
0: Com estàs?
1: Què tal?
0: Bé. Escolta'm, què?
1: Bueno, jo crec que sí, no? Toca parlar de la Gloria Steinem, perquè és cert que últimament hem tingut unes baixes bastant importants dins del feminisme i de dones que estan fent grans coses. I va passar una mica gairebé desapercebuda amb tot això, i val la pena recordar una mica la seva vida i les seves fites, no? Com a, jo diria, una superestrella del feminisme, no? Jo crec que és difícil trobar-ne alguna activista que s'hagi fet tan famosa com es va fer ella.
0: Va passar el 2 de setembre, que ens va deixar la Gloria Steinem als 92 anys, d'edat, podríem dir, però segurament és una de les activistes feministes més reconegudes, com deies tu, una superestrella, però a mi em fa gràcia que ens hi aturem un moment, perquè a vegades quan tenim aquestes notícies, allò, és un obituari ràpid, el llegim o l'escoltem a la ràdio, però ens falta teca i saber realment per què és tan important i perquè ara em sembla que val la pena recuperar-la. De fet, em sembla que hi ha un editorial d'aquí a Barcelona que ara publicarà moltes de les seves, dels seus llibres en català, així que perquè aneu preparats i sapigueu què us estàveu perdent.
1: Les seves memòries les recomano. És un llibre que es diu My Life on the Road, La meva vida a la carretera, i està molt xulo perquè és una mica, sí, la seva vida sobre ella, però també sobre la gent que s'ha anat trobant al llarg de la seva vida i les dones, no?, que ha anat coneixent, i que algunes són famoses però que altres no són absolutament gens famoses, perquè, per exemple, una de les coses que li encantava a la Gloria Steinem era anar a un diner, que són aquests bars, restaurants típics d'Estats Units, que molts obren 24 hores del dia, no?, que sempre et fan ous i patates i bacon, i ella era un dels seus llocs preferits, llavors anar per Estats Units i parlant amb gent als diners, i la seva memòria, les seves memòries tenen una mica aquesta dinàmica.
0: Les cafeteries, Estats Units, aquesta mena de small talk que es diuen a Estats Units, a Anglaterra, aquest parlar amb desconeguts, que és representat en Amèrica. Jo no sé si en les èpoques de Trump encara passa això, que la gent parla.
1: Mira, jo crec que precisament és una de les reflexions que volia que féssim avui, que és una de les coses que tothom reconeixia de la Gloria Steinem, era que escoltava molt. Escoltava molt profundament. Li agradava molt fer cercles de dones, òbviament, però no només, que es posessin totes juntes i que parlessin entre elles i escoltar d'una manera com molt profunda, no? Tenia una capacitat de realment sintetitzar i d'ajuntar idees de diferents persones, de conversar i de trobar acords, no? I que al final persones que tinguin visions diferents del món, del feminisme, del que sigui, puguin trobar una manera de construir solucions juntes. I bueno, ja en parlarem una mica més.
0: Ja en parlarem, però ara jo crec que està bé posar-li com una imatge o retratar-la d'alguna manera. Ella tenia una imatge molt icònica.
1: Exacte.
0: Com la resumiries? A part de ser una dona guapíssima i fantàstica.
1: Era una dona molt guapa i jo crec que tothom pensa, com a primera cosa, amb aquestes ulleres d'aviador que portava sempre, no? Aquestes així grandotes, com de pilot.
0: I la melena llarga.
1: I la melena, i a mi el que em feia molta gràcia és que sempre portava les ulleres com per sobre del cabell, que a mi em sembla una cosa com super incòmoda, però crec que és una mega característica d'ella, i que sempre que se la imita, sempre que, no?, fan pel·lícules on surt ella o el que sigui, no?, sempre és aquesta mateixa estètica de les ulleres d'aviador. I, de fet, fa poc, bueno, fa relativament poc, perquè va morir ara al setembre, però més o menys un any abans de morir va fer una entrevista amb la revista Glamour i parlava precisament de com va començar a portar o per què va triar aquestes ulleres d'aviador.
2: Les vaig comprar perquè sóc miop. O sigui que deuria tenir uns 20 anys. Recordo haver anat a una òptica d'aquí al carrer 53 o per allà a Manhattan. I el dependent em deia, no, aquestes ulleres són d'home. I jo li deia, ah, d'acord, però les vull igualment.

0: I es veu que de ben jove trencant estereotips encara que fos per comprar unes ulleres, perquè ara això em sembla que està molt superat, però potser en aquell moment no ho estava. I també hem sentit de l'humor, que era molt característic d'ella, oi?
1: Sí, sempre d'alguna manera estava ja qüestionant per què, perquè aquestes ulleres han de ser d'home i jo no me les puc posar, no? I des del principi ella va tenir una vida bastant poc convencional. El seu pare es dedicava a la venda d'antiguitats. Aleshores, la família anava de poble en poble, vivien en una caravana, tot i que eren d'Ohio, però es movien moltíssim per tots els Estats Units. I els seus pares es van divorciar quan ella tenia 10 anys i ella es va quedar, bàsicament, cuidant a la seva mare. Que la seva mare va ser periodista, que realment era com molt pionera, no?, en aquella època. També és un detall interessant. Però aviat ja va començar a mostrar signes de trastorn mental. Tenia atacs nerviosos, també va desenvolupar una addicció a un calmant i aleshores va ser un pes bastant gran per la Glòria quan estava encara creixent, quan estava encara a l'adolescència. I sempre explicava la Glòria Steinem que per ella veure a la seva mare com la tractaven quan anava a un hospital, com hi havia una diferència de gènere molt gran a l'hora de menysprear les malalties mentals, per exemple, la va marcar com en els seus inicis del feminisme, no? I també la importància de les cures i de... Ella sempre deia, a mi la meva mare em va estimar molt, però no em podia cuidar. Ja. I crec que això també va ser un fet
0: important. Que la va marcar molt.
1: I que probablement també la va marcar en el sentit que ella, per exemple, mai va tenir fills.
0: Ella mai va tenir fills, però és una dona que després se'n va a la universitat.
1: Sí, va triar una universitat, curiosament, on només estudiaven dones, que és Smith College, que està a Massachusetts. I en realitat no és tan estrany, als Estats Units, que tu vagis a una universitat que és només per dones. De fet, n'hi ha diverses, n'hi ha una trentena, més o menys, n'hi ha una molt famosa que pertany a Columbia, entre cometes, vull dir, fins i tot a Nova York hi ha una universitat on només estudien dones.
0: I per què això? Per què? Perquè es creu que la segregació és millor per aprendre?
1: És una cosa que es va quedar com a...
0: Que els homes et portaran en conflicte o què?
1: Es va quedar com a tradició, no? Però fins i tot també ara hi ha persones trans, en aquestes universitats. Vull dir, això també fins i tot ha canviat. Però sí, és cert que hi ha molta tradició d'aquestes universitats dividides per gènere, curiosament. I en el seu últim any de la carrera, ella es va prometre amb un home. Però ella tenia clar que no es volia casar, era una cosa que volia retrasar el més que pogués. I llavors, quan es va graduar, va decidir que se n'anava a l'Índia. I se'n va anar a l'Índia, estem parlant...
0: Què va fer l'Índia? De quin any estem parlant, a més?
1: Clar, el tema és que això era a finals dels anys 50. Final dels anys 50 i se'n va anar ella sola a l'Índia. I va estar 2 anys vivint a l'Índia. Estava aprenent moltíssimes coses, deia que li va fascinar, que és la varietat...
0: I als anys 50, que no era el moment hippie que de 60-70, sinó que es va avançar a tot.
1: Sí, i també li va semblar que políticament era un lloc molt interessant perquè el país feia poc que s'havia independitzat, aleshores estaven com repensant moltes coses, reconstruint moltes coses a nivell polític, i jo crec que això també la va inspirar molt a buscar després una carrera més ficada en el món de la política, més directa.
0: Clar, quan comença a fer-se periodista o a pensar que pot ser periodista i de quina manera s'hi posa?
1: Doncs després dels 2 anys a l'Índia, ella se'n va a Nova York a viure perquè decideix que vol ser periodista. I durant bastants anys va ser freelance. És interessant perquè ja va començar publicant a grans revistes. Estem parlant de la revista Esquire, de la revista New York Magazine... I el reportatge que la va fer més famosa va ser un que va escriure per una revista que es deia Show, a l'any 1963, en què es va fer passar per conilleta Playboy. Ella va veure un anunci d'aquests que posaven als diaris, que deia que era la feina més glamurosa i envejada de tot els Estats Units.
0: I va dir, no m'ho acabo de creure.
1: Exacte, ella va dir, això ho he d'investigar, no? Això em vull saber més. I llavors ella es va presentar aquesta mena de càsting per les conilletes. I sí, va estar com tot un mes i l'article, de fet, el reportatge és una mena com de dietari de com va ser tot aquest procés. I et pots imaginar que de glamurosa aquesta vida en realitat tenia molt poc. I això és una cosa que també em va sorprendre molt, que dic, no sé tu, però jo, que vaig estudiar periodisme,
0: a mi... Em pensava jo que havia estat conilleta Playboy i ara m'estava perdent.
1: T'imagines? No, anava a dir, a mi ningú em va parlar d'aquest reportatge de la Glòria Steinem com un exemple de reportatge gonzo, saps?
0: Ho vaig aprendre de gran, de fet. En canvi, sí que ens van parlar de molts...
1: Del Hunter S. Thompson, del Tom Wolfe, no? Tota aquesta gent, aquesta època així mítica del periodisme narratiu... Però després... de la Gloria Steinem ens han parlat ben poc.
0: No ens en va parlar ningú. I, home, la veritat és que entrar a Playboy, a la revista, fer-se passar per una conilleta i, a més, doncs, anar explicant després doncs, com treballaven unes condicions de feina pèssimes, perquè sí. Què va descobrir ella, per exemple?
1: Clar, el tema és, no era a la revista en si, era un club que pertanyia a Playboy, que era una mena com de bar, no? on les noies anaven vestides de conilletes i bàsicament era una mena com de cambreres. El que passa que la Glòria es va trobar doncs, que el tracte era terrible, les hores que treballaven eren moltíssimes, les tractaven molt malament, els hi feien portar roba que moltes vegades els hi anava massa petita i no podien ni respirar, ella ho explica, que no li acordava bé la cremallera i bàsicament fins i tot els hi feien controls ginecològics sense cap mena de consentiment, que a part és com si jo sóc cambrera perquè m'has de fer un control ginecològic, a què ve això, no? I ella ho va plantejar i va preguntar, o sigui que hi havia molt més darrere de tot
0: va
1: això que estava passant.
0: Jo crec que la van fer fora després d'aquelles 4 setmanes.
1: I també... Ella deia que ho va deixar ella en l'article, però vés a saber.
0: Assetjament també dels clients, tinc entès.
1: Exacte, et pots imaginar, si és un bar i tu vas vestida de conilleta, era constant, i ella de fet
0: el
1: en l'article...
0: El mínim.
1: Anomena bastants i homes que els hi deien estic a l'hotel tal, l'habitació qual, t'espero aquesta nit, no? Això era una constant.
0: La idea ja d'anar de conilletes de Playboy, és a dir, vestides de conill, tampoc molt
1: no
0: augurava la cosa.
1: No ajuda.
0: I escolta, i aleshores és quan funda la revista Miss Magazine. Per
1: sí.
0: Què? Què és aquesta revista? Es podríem dir Miss Magazine com Senyoreta Magazine?
1: No clar, sé. El tema és, hi ha una divisió interessant als Estats Units quan, amb el tema de senyora, no? Senyora tal, senyora qual. Normalment quan estàs casada és Misses, és amb la R. Però si et dius Miss, vol dir que no se sap si estàs casada o no estàs casada. Llavors, ella va triar Miss perquè, òbviament, no volia saber res de matrimonis i no volia que se les identifiqués a les dones a través d'això. Llavors, van decidir que no n'hi havia suficient només de tenir un article aquí i un article allà i volien una revista que fos creada per dones i que fos per llegir per les dones, no? I aquest crec que és una gran innovació.
2: Volíem escriure sobre el fet d'intentar construir un matrimoni igualitari o sobre l'avortament. No volíem centrar-nos només en l'exterior de les dones, sinó també en el nostre interior.
0: Vaja, o sigui que res de modelets, complements, productes cosmètics...
1: Exacte, precisament, pensa que en aquells anys les dones, per exemple, no podien ser titulars d'una targeta de crèdit, no podien demanar una hipoteca si no ho aprovava el seu marit, l'avortament era il·legal, aleshores els que tenien la mentalitat de la Glòria i de la revista Miss Magazine era precisament fer articles molt pràctics. Aprendre a com hem de fer per poder canviar totes aquestes injustícies i desigualtats de cara a les dones. I va ser tot un èxit. El primer número es va esgotar en només 8 dies.
0: O sigui, la gent tenia unes ganes i una fam de periodisme feminista i femení.
1: Imagina't.
0: Fortes, eh?
1: Sí, sí.
0: Escolta,
1: i més enllà de la feina periodística, és quan la Glòria es va començar a ficar molt més activament en la política, no? En el feminisme de caire més activista. I es va convertir una mica com en la cara bonica del que es coneix com la segona onada del feminisme, que és tot aquest moviment dels anys 70 als Estats Units, perquè és que literalment era una dona molt guapa, era una dona molt atractiva, una bellesa així com molt icònica i molt tradicional, entre cometes.
0: I què vols dir, que això la va ajudar a vendre el feminisme a tot arreu?
1: Si això la va fer molt atractiva pels mitjans de comunicació.
0: Yeah.
1: Aquesta és la veritat. Tot i que ella deia que tenia pànic a parlar en públic i no li agradava gens ser el centre d'atenció. I d'alguna manera trencava, no?, aquest estereotip de la feminista enfadada, aquesta idea de que són cridaneres, que totes són lesbianes... De fet, la Glòria sempre explicava que constantment amb ella la trucaven homes i li deien «Ah, Glòria, ara ets molt feminista, no sabia que eres lesbiana». I dius, quines coses que s'han d'aguantar, no?
0: Aquelles coses de l'època. Doncs escolta, ens quedem amb aquesta imatge, amb aquest univers de la Glòria Steinem, molt a descobrir, amb moltes ganes de que l'editin en català, i si no, doncs, llegir-nos aquest llibre fantàstic que deies, aquesta biografia que ens recomanaves tant, que es deia My Life on the Road.
1: Exacte.
0: M'ho he inventat? No,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: La meva vida a la carretera, doncs, pendents de tot el que vagi sortint d'aquesta dona. El que és trist, també, és que t'hagis de morir perquè comencin a editar els teus llibres. llibres. Però aquesta seria una altra història. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Merci. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que fem sempre. Roser Perera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà acabarem la setmana conversant amb una dona que ens fa molta il·lusió, amb la cantant i compositora mexicana Julieta Venegas. Així que molta atenció, que ens fa molta il·lusió aquesta entrevista. Això serà demà a les 11 de la nit, com cada dia, a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Xanoguera. Els Estats Units han autoritzat a viatjar a Nova York el president iranià Massoud Pezeshkian per participar la setmana que ve a l'Assemblea General de l'ONU. En canvi, l'administració Trump no ha atorgat el visat al president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Això obligarà el mandatari a intervenir a través d'un missatge enregistrat i a seguir les sessions que vulgui per videoconferència, segons han aprovat les Nacions Unides com a mecanisme alternatiu. Palestina és considerat per l'ONU com un estat observador no membre, la qual cosa li permet participar en els debats, però els Estats Units han impedit el desplaçament d'Abbas amb l'argument que no compleix els seus compromisos per la pau al Pròxim Orient. L'Autoritat Nacional Palestina ha denunciat que aquesta decisió és una mesura injustificada. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que els preus dels pisos no han tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
3: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada d'Adif van reforçar dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França, on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar el lladre.
2: L'últim episodi de pluges ha provocat l'aparició de 2 nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions, que ja hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. La situació ha provocat molèsties als usuaris de la R2 i la R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho han descrit alguns viatgers a TV3.
4: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
5: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la

0: que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Txeli la portada als nostres temps.
1: Jo crec que parla de tres dones tancades, tancades en una casa, tancades amb la... el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
0: Carme porta a Txeli obre a la Comédie i tanca el tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
2: Qui ha pu mettre au point une pareille imagination?
3: Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E a la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd.
4: El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació a la mèdula que està provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé.
3: El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll.
4: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la 6ª jornada de primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3.
3: I aquest divendres comença la 7ª jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar es baixa per sanció.
4: Més futbol d'aquest divendres. També juga el Barça femení, serà a les 8 al camp de l'Alavés, amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense Catacoll.
3: I la Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
5: Fins aquí les notícies.
6: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
7: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
6: Que està en constant evolució.
8: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
6: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
9: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
10: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

Avui he fet tantes coses en tants llocs diferents que no sé per on començar a explicar-vos la meva història. Només us diré que ahir vaig dormir a Calella de Palafrugell, que aquest matí he treballat i dinat a Girona i que he continuat treballant i sopant a Barcelona. Havia de fer unes entrevistes aquest matí a Girona i em volia estalviar el trànsit de primera hora i haver-me de llevar molt aviat. El tren ja no és a l'equació del meu cervell, sort que no, perquè avui n'hi ha hagut un fart de problemes. Ara acabo de veure en Guillem Terribas, que deia que ha trigat 3 hores, més de 3 hores d'anar de Girona a Barcelona en tren. Doncs jo preferia conduir al matí per carreteres més petites, amb menys trànsit, i llevar-me en un lloc on encara puc sentir els ocells com diuen bon dia. Amb les pluges intenses d'ahir al vespre nit ja estava a punt de canviar d'opinió. No era recomanable sortir amb tanta pluja. Però les virtuts de plegar de treballar a les 2 de la matinada mirant el radar del Meteocat són aquestes, que tens tota la informació contrastada i que el camí fins al meu destí el vaig fer finalment sense una gota d'aigua, sense ningú per la carretera, tret d'uns pocs camions, que com els nostres amics oients camioners també els agrada treballar sense embussos i amb una mica més de fresqueta. Vaig posar un CD, que ja hi havia al cotxe, d'uns dies abans que l'havia agafat la meva filla, i em va sonar, atenció, Frozen. Us podeu imaginar una servidora cantant Let It Go a les tantes de la matinada sola per la P7? Doncs sí,

0: ho vaig fer, sense vergonya. Què passa? Després, en sortir de l'autopista i per intentar baixar una mica les revolucions, abans d'anar a dormir, vaig triar el piano de la Laura Andrés perquè m'acompanyés fins que el motor es va aturar. 17 graus, un cel estrellat com feia temps que no veia i un silenci tan reconfortant després d'una nit de tempestes. Ja em va anar bé contemplar el cel ahir perquè d'aquí una estona, m'entendreu, i en tornem a parlar. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Sílvia Comet, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí l'última nit dels ignorants de la setmana. De la setmana, perquè avui per nosaltres ja és divendres. Per tant, és l'última vegada que teniu la possibilitat aquesta setmana de trucar al 93207474 per fer preguntes o per respondre moltes de les qüestions que encara tenim pendents. Ahir em vaig recordar unes quantes, així que si us ve de gust i voleu participar, com sempre, teniu les línies obertes per fer-ho. Sabeu també que hi ha l'altra possibilitat, que si no voleu trucar ara al directe, doncs ho podeu fer en el moment que vulgueu del dia al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. Recordeu, si ahir ens vau escoltar, que fèiem una entrevista amb una persona que es dedica a pescar el sonso, que no estan pescant des del mes de juny. Doncs mira, l'Àngels, des de Lleida, suposo que mentre estava escoltant aquesta conversa, ens ha deixat aquesta pregunta.
2: Mira, ara estava escoltant que parlàveu d'això dels peixos, aquests peixets petits que en diuen censos o sonsos o així. Jo no ho havia sentit mai aquí a Lleida. Pot ser que és un peixet petit que nosaltres en diem xanguet? No sé si algú ho ha sentit. Aquí a Lleida en diem xanguet d'aquests peixets tan petits, que es menja tot, hasta el capet i tot. Bueno, si algú ho sap i ho vol dir, moltes gràcies. Bona nit.
0: Doncs a veure, tots els que en sabeu, el xanguet i el sonso és exactament el mateix, pregunta l'Àngels de Lleida. Hi ha una altra resposta també al WhatsApp del programa a una altra pregunta que va fer ahir, que si no recordo malament va ser la Neus de l'Eixample, sobre el tema dels esbarzançaires, feia alguna reflexió, i avui ens hem trobat aquesta resposta del Josep.
3: Sobre la pregunta que va fer una oient ahir sobre els esbarzançaires, dir-li que sí, que som molts els que existim encara. Jo personalment formo part de l'esbarzançaire d'Andorra la Vella i aquí al Principat d'Andorra som 5. Aquest número us ho puc dir i assegurar que som 5. Però a la resta de països catalans estem dins d'una agrupació que és l'agrupació d'esbars, que veient la pàgina web, perquè dic a veure quan serem en actiu, més o menys he comptat que som uns 116 esbars en actiu actualment a el que són els països catalans, que inclús hi ha esbars fora de Catalunya, inclús als altres continents. Si vol més informació, aquest oient pot entrar tranquil·lament a la pàgina web d'esbars.cat i allà trobarà tota la informació que desitja. Inclús podria veure si hi ha algun esbar en actiu prop d'on ella viu i poder inscriure, si vols, i tornar a recordar aquella època de més petita. Nosaltres, ja us dic, els esbars continuem donant guerra, continuem fent taló punta taló, continuem fent els salts de morisca, els baix plans, que nosaltres, per la cultura, el que faci falta.
0: Que bonic, Josep, aquest missatge que has fet. M'has recordat, perquè jo també, quan era joveneta, ballava a l'esbart, i el taló punta taló, i els balls de gitanes, i la dansa de Castellterçol, i no sé quantes coses més que fèiem. Però és bonic, per tant, 116 esbars en actiu, i si algú vol alguna cosa més, saber més coses, esbars.cat, doncs allà trobarà tota la informació. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, ens ha trucat al 93207474. Bona nit.
4: Bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, jo vull fer una pregunta, a veure si algú m'ho pot respondre. Jo m'agraden molts programes de TV3, si els vull tornar a veure, me'n vaig al 3CAT i els torno a veure. Però resulta que fa uns 5 o 6 dies que no hi ha manera. Em poso al 3CAT, surt les paraules 3CAT, i després ja, ja no em surt res més. I no sé, perquè si fos la televisió no veuria altres programes que tinc també, de Netflix, de...
0: Això que ho fas, amb el mòbil o amb l'ordinador?
4: No, amb la televisió.
0: A la tele mateix?
4: A la tele mateix. Hi ha programes que m'agrada tornar-los a veure.
0: Sí.
4: Jo penso, bueno, si avui no els puc veure, ja el veuré trescat. Però fa uns quants, 5 o 6 dies, que no hi ha manera. No em surt. I volia saber que si fos de la meva televisió o poder alguna altra persona s'han trobat com jo. I ara aquesta és la meva pregunta.
0: Molt bé, és a dir, tu no ho fas a través d'internet, sinó a través de la tele mateix, anar tirant enrere.
4: Exacte, com que quan vull posar-me, me'n vaig a les aplicacions i em surt totes les que tinc, les que hi ha, i quan arriba a Trescat, com sempre he fet, perquè hi ha molts programes repetits, perquè m'agraden, alguns m'agraden molt. I no m'importa que s'hagi vist una o dues vegades, m'és igual. Si una cosa m'agrada veure-la. I clar, com que estic a casa i no surto mai ni vaig enlloc, doncs m'entretenc amb una mica amb la tele.
0: Clar.
4: I doncs, volia saber això.
0: A veure, per què no li funciona, si és una qüestió de la tele o si algú més li passa, i si no ho demanarem a Trescat.
4: Moltes gràcies i bona nit a tothom.
0: Moltes gràcies, bona nit, Josefina.
4: Adéu.
0: En Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
5: Hola, bon cap de setmana, i dir-te que no he parat massa d'ençó, ja ho especifico, però que segons el que has explicat, m'ha semblat que jo arribo a la conclusió que després de la tempesta sempre la calma.
0: Sempre, sempre, i tant, totalment, ho puc assegurar.
5: I és un relax, a mi m'agrada escoltar, però jo puc dormir en pluja i tronant com ahir, un tempest. M'havia vist que Horta, el barri que no s'està inundat d'aquí. Avui ha estat la TV3 al dematí, i jo m'hauria agradat que m'entrevistessin perquè sortit del carrer i digui, va, si veig en TV3.
0: I no t'han entrevistat, llàstima.
5: No he sortit per la tele.
0: M'acatxis.
5: Però, en fi, que veig la tele, la miro la tele i n'estic al tanto de tot.
0: Molt bé, molt bé.
5: Les preguntes per avui, Marta Romagosa.
0: Digues.
5: Quin és el negoci en una ciutat com Barcelona que produeix més beneficis i que més garanties té de prosperar o que duri molt de temps? Me refereixo a la durabilitat, no sigui un negoci que se'n vagi...
0: Que se'n vagi a Norris en 2 mesos, d'acord.
5: Que veràs anar a Norris? Que veràs?
0: Jo he dit que no sigui un negoci que se'n vagi a Norris
5: en 2 mesos,
0: no? Molt bé.
5: I la següent pregunta que faig és, per què hi ha tants pocs bancs per seure en una ciutat tan gran com Barcelona? Trou sincerament estúpid i penso que no hauríem de prendre mesures perquè la gent gran es cansa. I jo ja sóc gran i 69 anys i em canso. Tinc el cap parant de l'entrada a seure.
0: Clar.
5: Llavors, sense seure a l'eslou d'una porteria i veure ahir, llavors, també s'havia passat i no... Sí, i jo dic, sí, per suposat.
0: Clar, clar.
5: En fi, és com una mica de despropòsit d'una ciutat tan gran com la zona. El que es diu cosmopolita i el que és fastidiolita.
0: D'acord.
5: És bonita aquesta paraula.
0: Aquesta, els bancs, segona pregunta. I la tercera?
5: La tercera i última és quin és l'aliment? I pregunto el temps, que surt més alimentici, o sigui, que ens deixa més bon estat de salut, i al mateix temps més que surt més barat. I, o sigui, el pa, arròs,
0: el que convé més, per entendre'ns, i el que surt més barat.
5: Sí,
0: el que més
5: va bé per la salut i el que més ve de peu sur, perquè hi ha gent que no es pot alimentar amb productes com marís, gambes, boquerones, seitons, en fi, tot això.
0: El millor per la salut i més bé de preu, ja està.
5: Ah, perfecte. Exactament.
0: Molt bé, ja està apuntat.
5: Lo millor, lo más bonito, bueno, bonito y barato, com veiem.
0: D'acord, perfecte.
5: Bona setmana.
0: Igualment, adéu-siau. La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
6: Hola, què tal? Bona nit a tothom i benvinguts tots. Mira, és la meva pregunta, jo em sembla que no estic equivocada amb això del sonso i el xanguet. És completament diferent, eh?
0: És diferent.
6: Dóna més molt les peixateries.
0: Dels dos?
6: I el sonso és com veix i es fa com una... així llargadet. I en canvi el xanguet és com una sardina molt petiteta, però petitíssima.
0: Clar.
6: A veure si algú ho pot corrobar mateix, a veure si ho saben, però jo em sembla que és una cosa així, eh?
0: Molt bé, per tant, són dues coses diferents.
6: Moltes gràcies, eh?
0: Gràcies, Carmeta. Adéu-siau.
6: Adéu-siau.
0: En Josep Maria, des de Palafrugell, bona nit. Ai, s'ha tallat. Ai, s'ha tallat. Doncs no diem bona nit. A veure, anem a buscar altres persones que ens han deixat missatges al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. La Nati, des de Terrassa, diu... Ahir va trucar una senyora preguntant què fer perquè les tovalloles no li quedin aspres en rentar-les. Diu, jo les rento soles amb el sabó una cullerada de percarbonat, una cullerada de bicarbonat, és desodoritzant, i en lloc de suavitzant hi poso vinagre blanc, el de neteja. Després les poso a la secadora. I si no té secadora, que no les estengui mai al sol. Ah, no, les tovalloles... Diu la Nati que no les estenguem al sol. Amb el que m'agrada a mi, la tovallola estesa al sol i els llençols amb aquella olor i aquella... Mira, això no m'ho havia dit mai ningú, Nati. Suposo que és perquè el sol les resseca, suposo, si són, perquè l'oient tenia un problema de tovalloles resseques. Però vaja, és el comentari, la recomanació a la Nati, que ens la fa des de Terrassa. Després, l'Anna, des del Principat d'Andorra, diu, només comentar-te que no deixis que ens agafin temps del nostre programa, que respectin i entenguin que no a tots ens agrada el futbol. Diu, m'encanta el programa, felicitats perquè el condueixes meravellosament, fa molt temps que el segueixo, la frase acaba amb un... però mai he trucat. A veure, Anna, des del Principat d'Andorra, per l'amor de Déu, fa molt temps que el segueixo, però mai he trucat, és una frase que hauríem de descomposar i hauríem de dir, fa molt temps que el segueixo i finalment m'he decidit un dia a trucar, que això em fa molta il·lusió, i ara fa dies que no hi ha ningú que em digui em truco per primera vegada, em sembla. No, potser sí, ahir va trucar un noi, el Pau, em sembla que no havia trucat mai. Però quan em diuen això a mi em feu molt feliç. Per tant, si voleu fer-me feliç, truqueu-me. I Anna, des del Principat d'Andorra, també ens pots trucar qualsevol dia, amb qualsevol excusa. Molt bé. Calla, que tenim una altra persona d'Andorra, veus? Anar dient jo que sí, que truqueu... Mira, la Carme, des d'Andorra. Bona nit, Carme.
7: Sí, hola, bona nit. Jo ja havia trucat sí, alguna vegada
0: sí,
7: més.
0: Sí, sí.
7: Con lo del sangucufato.
0: Exacte, sangucufato.
7: Que va tenir un èxit.
0: Total, és tota la raó.
7: Bueno, sí, ara truco per contestar aquesta senyora que ha dit lo del sonso.
0: Sí.
7: I el xanquete era, no?
0: Sí, ha dit si era el mateix, el sonso i el xanquet, sí.
7: Sí, bueno, el sonso és un peix llarguet, però no gaire gran i molt finet. Això és el sonso.
0: Sí.
7: I el xanquete és un peix, però tan diminut, tan petit, que inclús és transparent, i això és el que fa la... és molt, molt d'allò... a Cádiz, que fan les truites de xanquete.
0: Tortilla, sí, i tant. Sí,
7: doncs sí, pues el xanquete és una cosa i el sonso és altra.
0: Molt bé, és a dir, res
7: no
0: a veure. Una cosa és un peix
7: no,
0: i l'altra és una altra.
7: El sonso és més gran.
0: Mm-hmm.
7: Molt
0: veritat.
7: Primet, però és que el xanquete és que és quan t'agafen per posar-te la peixateria, sembla una massa de petit que és i com transparent.
0: Ja, sí, per això fan les truites, no? Que jo
7: sí,
0: no fa gaire el vaig provar per primera vegada i que pensava que no m'agradaria gens i realment sí. És molt bona.
7: Sí, la bueno, si lo xanquet. Vols fer sense truita, llavors això, los que són ja los expertos, lo enfarinen i li treuen l'harina amb un d'allò que se sent, i llavors lo posen amb l'oli fort i queden... cruixent i és molt bo, doncs però bé. Ara no s'hi veu, Pensa
0: no,
7: que
0: però,
7: com que és un peix tan petit,
0: clar.
7: No deixen pescar, crec.
0: No, els sonsos sí, tot això
7: el
0: parteix...
7: Els sonsos sí, allò del xanquet aquest tan
0: no,
7: petit.
0: No, el sonso, justament ahir teníem una conversa sobre aquest tema, que no l'estan pescant des del mes de juny.
7: Ah, veus.
0: Per això venia la pregunta.
7: Però
0: sí, per
7: el xanquet és igual,
0: també.
7: Perquè encara més petit.
0: Clar. Molt bé, Carme, doncs moltes gràcies per la trucada.
7: Vale.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.
7: Gràcies. Bona nit.
0: Adéu. I la Dolors, des de Girona, ens ha deixat un missatge escrit de WhatsApp que diu, mireu, jo sóc del Barça, però em fa molta ràbia que cada vegada que juga a les 9 de la nit, que passa molt sovint, ens hàgim de perdre una hora de programa. Estic d'acord en què en parlin, però amb un resum n'hi hauria prou. Dolors, mira, et faig una apreciació. Les vegades que ens ha afectat el futbol ha començat a 9:15, no a 9:00, que és l'horari d'estiu. I jo crec que aviat això de l'horari d'estiu desapareix i els partits seran a 9:00. Per tant, en principi, si no hi ha cap cosa extraordinària, els pròxims partits que siguin a 9:00 del vespre ja no ens afecta. I començarem normal a 12:00 de la nit, a no ser que Hansi Flick surti tard a fer la roda de premsa, coses així, però si no, és perquè l'horari d'estiu és a 9:15. Per tant, jo crec que els pròxims mesos estarem una miqueta més tranquils. Doncs això són tots els missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Ara falten 5 minuts perquè siguin 12:15 de la matinada.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
8: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
9: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. L'Observatori, amb Quique Herrero.
0: Aquesta setmana, a la nit dels ignorants, inaugurem una nova secció que jo crec, jo diria, que pot agradar molt a una gran part, o una part molt important, dels nostres oients. El tercer divendres de cada mes ens visitarà el Quique Herrero, que és astrònom de l'IEC, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, i director de l'Observatori del Montsec. Volem mirar el cel, entendre què hi veiem i descobrir-nos com de petits som els humans si ho comparem amb la immensitat de l'univers. Quique Herrero, bona nit, benvingut a la nit dels ignorants.
10: Bona nit, que bé.
0: Com estàs?
10: M'encanta, pell de gallina, com això està començant, ja, no?
0: És que, sí. Clar, tu parles molt i has parlat molt, però no has fet una col·laboració allò cada mes en un programa de ràdio i et vam oferir. De fet, en Quique, potser alguns oients ho recordaran, va ser un dels protagonistes d'una de les històries de nit del Domènec Sobirà.
10: Sí.
0: I arran d'aquí vam dir, ostres, que s'explica molt bé, que ho viu molt, que li agrada molt. Li vam proposar si volia ser col·laborador de la nit dels ignorants i tu vas dir...
10: El que més em fascina de l'astronomia és poder-ho compartir, no?, i comunicar, o sigui que preparat per gaudir amb vosaltres.
0: Doncs vinga, aquí hi ha molta gent que li agrada molt, això de...
10: Ja m'ho imagino.
0: De tot. Sí, ens fan moltes preguntes i a vegades doncs, hem de buscar respostes i he pensat, doncs mira, està clar que quan tu et vas plantejar aquesta primera secció em vas dir, clar... Sí, venim de l'estiu que venim. Hem de parlar dels esdeveniments astronòmics de l'estiu. És a dir, de l'eclipsi de sol, de l'eclipsi de lluna...
10: També,
0: i de la pluja d'estels.
10: Sí.
0: Aquest estiu, Quique, ha estat l'estiu ideal per aproximar l'astronomia a qualsevol persona, que estés abans interessada o no.
10: Correcte, ha estat una oportunitat. Mira que jo feia molts anys que tenia anotat l'any 2026 amb una cosa que volia veure. Jo ja n'havia vist d'eclipsis, no? Però aquest era el que podria compartir amb la gent propera, no? Però el que no m'imaginava era com de potent seria això per poder parlar d'una manera planera d'astronomia amb tothom i de coses bàsiques que tenim i que vivim en el dia a dia, però que potser ho podem observar i experimentar, no? I aquesta transmissió cap al públic ha estat realment un estiu molt, molt intens, no?
0: De fet, una de les primeres preguntes que ens va fer un oient que és un assidu del programa, en Josep Lluís d'Horta, feia aquesta pregunta. És una de les coses que pot veure l'ull humà aquest eclipsi que hem tingut a l'estiu més boniques, més importants que tenim a l'abast? Ha estat així aquesta vegada?
10: Jo sempre dic que hi ha dos espectacles de la natura que tothom hauria de veure i experimentar almenys una vegada, perquè no es poden explicar, s'han de viure. Una són les aurores boreals, que ja parlarem un altre dia, i l'altre són els eclipsis totals de sol, aquell instant, no?
0: Aquell instant en què, clar, hi va gent, clar, ens ha explicat gent, fins i tot hi ha un oient que va fer una poesia mentre veia l'eclipsi.
10: Genial.
0: Anava d'una banda a l'altra n'escrivint i ens la va llegir per antena, sí, perquè deia que li havia rebat molt endins. És aquell moment, gent que va fer quilòmetres, vam parlar també amb un noi de Breda que fa fotografies, és un astrofotògraf, i també se'n va anar a un lloc, em sembla, de la província de Terol per veure'l. Tu on el vas veure, l'eclipsi?
10: Jo des del Delta de l'Ebre, ja feia molt de temps abans que m'ho havia planificat i sabia que era un lloc ideal, i realment ho va ser, però vam tenir sort tots, no? En general, sí, va fer bona meteo, i va ser un esdeveniment que va viure gent de tota mena, que potser no la majoria no habituats a mirar el cel, o en tot cas, hi anaven molts amics meus, hi anaven per curiositat, perquè jo ho havia dit així, i realment van tornar agraint-ho, no? D'haver vist, d'haver viscut aquesta experiència única, no?
0: A tu, en el moment culminant de l'eclipsi de sol, a tu què et transmet aquell moment? Tu què sent... Clar, una persona que està acostumada a mirar el cel, a analitzar, a descobrir, a explicar, a fer pedagogia... A tu què et transmet aquell moment?
10: Jo em sento una connexió molt forta amb l'entorn, més proper i més llunyà. L'eclipsi, aquella foscor total d'aquell instant, modifica tot el paisatge i la natura d'una manera com mai ho has vist. Sents una connexió molt gran a qui som a l'univers, no? I quines coincidències vivim aquí a la Terra, com és la mida de la Lluna i la mida del Sol, com es projecten al cel, com s'oculten i com et permeten veure coses que mai abans has vist, no? És una cosa molt sensorial, alhora col·lectiva, perquè l'eclipsi no només es percep amb els ulls, són les emocions de la gent que tens al teu voltant, i això és el que m'agrada captar. Has parlat de fotografia.
0: Sí.
10: Jo el primer eclipsi que vaig veure a Xina fa molts anys vaig intentar, tenia tot preparat per fer fotos. És un moment tan intens que en aquell moment no encertes el botó.
0: No encertes res, no? I que t'ho perds, si fas tantes fotos, s'ho perd l'ull.
10: Bueno, sí, hi ha gent que ja és molt experimentada i van amb tot preparat, sí, però jo el que volia era captar la gent que tenia al voltant, no? I com reacciones, com ho vius, no? I això penso que és una experiència molt bonica d'aquell instant de totalitat, no?
0: I és a dir, vas fer fotografies aquesta vegada?
10: Vaig fer un vídeo dels que érem allà.
0: Ah, un vídeo.
10: Amb una càmera, sí, que captéssim tot el moment de fotos. Les fotos van quedar aquí, les va fer espectaculars també per aquestes fulguracions que es veien al voltant del sol i la connexió amb l'horitzó, que era una cosa molt, molt peculiar i particular d'aquest eclipsi, no? Amb el sol ben errant a l'horitzó, al final li va donar doncs, aquesta majestuositat i aquesta connexió amb el nostre paisatge. No? Mm-hmm.
0: Què fa tan popular tot l'interès que, jo dic, en aquest programa hi ha molta gent que li agrada molt l'astronomia, no? I que fan preguntes, o que busquen en llibres, o busquen amb altres companys que els hi agrada, i fan tertúlies sobre això. Què és el que fa que la gent l'atrapi tant, l'astronomia, tu creus?
10: Doncs que és una cosa, és bastant llunyana a la nostra vida quotidiana, però és una cosa que ens ha inspirat des de les antigues civilitzacions, no? Sempre el cel ha estat com el límit del que podem veure i que ens permet pensar més enllà, no? I per tant, captiva molt, dona molta inspiració per pensar en preguntes de qualsevol cosa. A més, ara no estem tan habituats al cel estrellat, no forma part ja de la vida quotidiana, en parlarem, però clar, ens continua suggerint tota aquesta curiositat, preguntes i dona lloc a la inspiració. I això és el que genera molt d'interès. També hi ha coses com que, clar, solem veure moltes notícies, no? Fenòmens que, per la seva poca freqüència, solen captar molt l'atenció. Al final, també l'astronomia, doncs, en els mitjans sol aparèixer quan hi ha coses com que un alineament planetari, un eclipsi, etc., perquè no es torna a repetir fins a X data, no? Això, a vegades, és un ganxo que s'ha de... En el cas dels eclipsis, sí que ho és, no? Perquè és una cosa que passa poques vegades, però realment és un espectacle sensorial que dona lloc a que ens motive a veure-ho, no?
0: Clar, tu deies, jo ho tenia apuntat a l'agenda des de feia molt de temps, 2026, allò.
10: Sí.
0: No pots no ser el lloc adequat aquell dia per veure això, no?
10: Exacte, sí, perquè ja sabia... No em vaig saber esperar, ja quan vaig acabar la carrera vaig anar a veure un eclipsi i després més tard un altre als Estats Units també, però el 2026 era una data molt, molt astronòmica, 12 d'agost.
0: És a dir, tu has anat a llocs només per veure eclipsis?
10: Sí, sí, jo me'n vaig anar a la Xina expressament a veure un eclipsi.
0: Clar, però tu ets, vaja, és la teva feina,
10: però,
0: no?
10: Clar, i perquè ho visc, bueno, coneix, òbviament, per veure i gaudir-ho, tu has de tenir una mica la informació, el per què, no? El per què és curiós que t'expliqui el per què, on estàs veient la lluna i el sol i quins fenòmens veuràs al seu voltant, però no cal ser astrònom, no? Perquè tot allò és de transmetre una potència molt gran. Però bueno, aquest any ha estat l'ocasió per, a través d'una cosa que atrau molt i que és potent, poder explicar coses molt interessants i importants de l'astronomia.
0: Doncs va, no? Explica'm, perquè clar, una cosa és la curiositat de la gent que no hi entén, o que jo el lloc que estava, que no era el lloc on es veia millor, però la gent va aplaudir en el moment que va quedar completament cobert, la gent aplaudia com si allò fos un espectacle.
10: Aplaudir a la natura. Quantes vegades ho fem, això?
0: No, jo crec que no, la gent aplaudeix a vegades encara als avions, no?
10: Sí, sí, em va recordar allò, però clar, almenys aplaudeixes una persona que aterrat té, no?
0: Però aplaudir, perquè en aquell moment estava absolutament el sol tapat, completament, la gent va començar a aplaudir i vaig pensar, ostres, no se m'hauria ocorregut. I jo això ho vaig viure, ja dic, i jo estava a l'Empordà, que no era una zona on s'havia de veure, però vaig tenir sort, no hi havia núvols en el lloc que era, i es va poder veure. Vull dir que l'Ebre era molt millor, no? Però què esperàveu vosaltres, els que en sabeu, no?, d'aquest eclipsi?
10: Sobretot el que ha acabat sent i que havia de ser i s'havia d'aprofitar una gran repercussió social per la cultura científica, no? Una bona mobilització i que, a més, que tothom ho pogués veure i aprofitar-ho, no? Eren en dates turístiques, no? I, per tant, era tot un repte a nivell de logística i, sobretot, per la ciència ha estat això una gran oportunitat per transmetre-ho. Des del punt de vista científic, si bé en segles anteriors sí que els eclipsis eren una oportunitat per estudiar la corona solar, la cromosfera, etc. Ara també hi ha ciència que es pot fer, però sobretot ja tenim instruments que en el dia a dia ens permeten estudiar el Sol, no? Sobretot també pels científics és un bon moment per captar l'atenció del públic, per transmetre aquelles coses, no? I coses que hem pogut explicar és com vivim en un lloc únic, no? On hi ha aquesta casualitat de que la Lluna, el nostre satèl·lit, està 400 cops més a prop que no pas el Sol, que és la nostra estrella molt més gran, és 400 vegades més petita, per tant, el cel es veu en igual. És una casualitat que no passa en lloc més del sistema solar i que fa tan especials els eclipsis, tan únics, tan poc freqüents, etc. No?
0: Tu has dit que te'n vas anar a la Xina, que també l'has vist als Estats Units. Ara dèiem, aquest és l'eclipsi, després no se'n podrà veure cap... Però n'hi ha d'haver més d'eclipsis de sol.
10: Sí, sí, clar. Cada any es veuen alguns eclipsis de sol, de lluna, de diferents tipus, segons l'astre que quede ocult i la part que quede oculta. Però passen en els eclipsis de sol, en particular, i sobretot la totalitat, els totals, no? Es veuen des de llocs molt concrets de la Terra, i per tant, perquè en passi un altre des del lloc on et trobes, de mitjana hauries d'esperar 380 anys.
0: Imagina't, no queda ningú.
10: El que sí que passa és que s'agrupen, hi ha unes coincidències dels cicles del sol, de la lluna, unes repeticions, no?, i fan que de vegades doncs se'n puguin veure des de llocs propers en anys propers, no? I, per exemple, l'any que ve...
0: Això no va dir, l'any que ve n'hi ha un altre.
10: N'hi ha un altre, total, des de només el sud de la península. A Catalunya ja no hi haurà cap altre que puguem veure en les nostres vides de total, però sí que l'any que ve n'hi ha un de total, que es veu des de just la punta sud de la península, nord d'Àfrica, i l'any següent, el 2028, que toca al gener, doncs n'hi ha un d'anular, que és molt molt curiós.
0: Què vol dir això? A veure.
10: Què vol dir? Que la Lluna no està exactament sempre a la mateixa distància. Té una òrbita el·líptica. De vegades és una mica més lluny o més a prop de la Terra. No ho arribem a percebre, però es veu una mica més grossa, més petita, no? I això fa que quan hi ha un eclipsi de Sol, la Lluna s'interposa davant del Sol, però si es troba casualment en aquella zona de la seva òrbita més allunyada, no? Doncs no l'arriba a tapar del tot, sinó que queda com un anell de llum al voltant. Per tant, sempre l'has d'observar amb les ulleres perquè es veu un tros de Sol. No es fa fosc del tot, no hi ha aquests fenòmens de la totalitat, sinó hi ha com un anell de llum, no?
0: Clar, però també ha de ser una cosa com màgica de veure, no?
10: Sí, i això també...
0: És a dir, les ulleres que jo he guardat d'aquest estiu, per entendre'ns, si me n'anés a Andalusia, la punta de tot, no, l'estiu que ve...
10: Sí. De fet,
0: podria veure el mateix.
10: Les ulleres et serveixen per veure l'eclipsi mentre no és total, mentre no es tapa completament. És a dir, sempre les has de portar durant la fase de parcialitat. Correcte. O des dels llocs, com estaves a l'Empordà, que no era total, sempre les vas haver de portar. L'any que ve, durant l'eclipsi aquest, que es veurà des d'Andalusia, des d'allà hi haurà 4 minuts i mig de totalitat.
0: Home, però millor, 4 minuts i mig és molt.
10: És dels llargs.
0: Ah. I això, sabem el dia ja?
10: Sí,
0: no?
10: Clar, ja fa molt que podem saber el dia. Els astrònoms ho calculen.
0: Ho sabeu tot, eh? Això quan serà?
10: Serà el 2 d'agost.
0: El 2 d'agost del 27.
10: Sí, Correcte. Molt al bé. Matí. Durant el matí, a més, el sol estarà ben amunt a l'horitzó, o sigui que
0: matí,
10: es podrà
0: no,
10: veure
0: bé, perquè aquest,
10: fàcil.
0: El de l'estiu, aquest estiu ha sigut al vespre.
10: Correcte, ha estat
0: ara
10: a última hora de la tarda. Serà al matí. Aquí.
0: Molt bé. Val? I després, gener del 2028, aquest
10: sí,
0: anul·lar.
10: Sí, és cap a finals de gener, no recordo el dia, però ja... doncs és anul·lar, aquell es tornarà a veure des del sud de Catalunya. Des dels
0: també?
10: Jocs on no és total, el de l'agost de l'any que ve, doncs serà parcial, des d'aquí serà, si no recordo malament, un 80%, més o menys, d'ocultació del sol, no? Mm. Per tant, ens serviran les ulleres. Les ulleres ens serveixen qualsevol dia, de fet, per veure el sol. És clar que un dia com avui l'haguéssim
0: no,
10: vist
0: clar.
10: Rodó i tot no? sense
0: clar. Jo a vegades penso, acaba el dia, alguna vegada he fet aquest pensament, acaba el dia i dic, ostres, no he mirat el cel en cap moment del dia. Mm-hmm. Perquè he corregut, baixant les escales, perquè, ai, que se m'escapa l'autobús, ai, que haig d'anar a buscar el cotxe, ai, que no miro a dalt. Llavors, el dia que te n'adones i comences el dia obrint la finestra o sortint amb una terrassa o el que sigui, i mires el cel, o sigui, penses, tot el que em perdo, si mirem poc el cel...
10: A més, sí,
0: els que vivim, sobretot
10: si mires,
0: a les ciutats,
10: Segurament et trobaràs enlluernada, no?
0: També.
10: Per llums artificials, no? Que és, vivim molt envoltats de llum artificial i de pantalles, no? I per la nostra manera de... els nostres costums i ocupacions ara, i també pels llocs on vivim i les condicions que ens envolten, de llum artificial, edificis, etc., no tenim accés a la llum de les estrelles, normalment, no? I som la primera generació que ens passa això, no? Doncs no fa tant de temps que obries la porta de casa i podies veure el cel estrellat i... podies gaudir d'una vetllada sota les estrelles parlant amb els teus amics, la teva família, qui fos, de qualsevol cosa, no? Ja és una escena, doncs, inspiradora. I som els primers que hem perdut aquesta component cultural, al final, no? I per això, també, quan de tant en tant ens retrobem amb el cel estrellat o amb un fenomen que es veu tan llunyà, no?, però tan intens, doncs causa, jo crec, tanta inspiració, no?
0: Sí, a vegades, quan arribes a un lloc on no hi ha cap contaminació lumínica, que dius, no, apaga-ho tot! I estàs una estona mirant el cel, que primer dius, no veig res, i al cap d'un moment comences a veure-ho tot. I és com si algú et dibuixés les estrelles, no? I el firmament, i de cop i volta te n'adones, i si algú t'ha ensenyat quatre coses, reconeixes algunes estrelles i... tens com una il·lusió de dir, ostres, això no ho veia de fer no sé quants mesos, no sé quantes setmanes, perquè no m'he aturat en un lloc sense llum per poder mirar el cel. No?
10: I cal aquella component de paciència d'esperar aquells minuts, no? A que els ulls s'acostumin a la foscor, s'eixamplin les pupil·les i se t'obre tot allò que és tan misteriós i que desconeixes, i bé sigui per parlar d'astronomia o per passar una estona, doncs canvia les coses, no?
0: Absolutament. Jo crec que intentarem cada mes, Quique, si et sembla, venint aquí a distància, perquè clar, tu treballes a l'Observatori del Montsec, està... ja m'encantaria venir jo cada mes a fer una xerrada amb tu.
10: Que seria inspirador.
0: No ho descarto. Ara que ho dic, ara ho estic dient i penso... jo hi he anat un parell de vegades i és un lloc meravellós i he fet la ruta amb tot el que inclou la ruta i és molt recomanable perquè és un dels llocs que realment no hi ha aquella contaminació.
10: Estem sota el cel estrellat dels Pirineus, que donen per parlar-ne.
0: Llavors, així que intentarem cada mes anar descobrint més coses sobre astronomia, que ens ho faràs arribar tu en aquesta secció que li hem dit així, l'Observatori, perquè es tracta d'això, d'observar, d'entendre i de disfrutar i de gaudir, no?, d'aquest cel que a vegades ens n'oblidem que el tenim, però per sort el tenim sempre. Així que moltes gràcies, Quique, fins el mes que ve.
10: Moltes gràcies.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Ara passen 2:45 de la matinada. El 93-207-474 continua obert. L'Aina és a punt, té les dues mans sobre la taula, esperant les vostres trucades. A veure què us ha semblat que cada mes fem una repassada al cel, a l'astronomia. Sé que hi ha molta gent que li agrada. A veure si us ha agradat, si considereu que està bé la conversa, que la tinguem un cop al mes. I com que veig que avui esteu una mica que fa son, trobo que això que han baixat una mica les temperatures i potser la gent s'està començant a dormir, el que farem és començar a dir algunes preguntes que encara no tenen resposta. A veure si algú s'il·lumina, s'anima, aquells que, no, que sempre escolteu però que no truqueu o acabeu fent. Per exemple, i justament avui és un bon dia per recordar aquesta pregunta del Joan des de Vallcarca, diu: el coure que roben de les catenàries on es ven? I per què costa tant d'agafar els lladres? En Josep Lluís, des d'Horta, quin és l'enregistrament musical més antic en català? L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts, abans d'arribar a Viella hi ha un llac que s'anomena el Llac de les Granotes. Per quin motiu té aquest nom? És que hi ha granotes? Ens demanava l'Anna. La Carmeta, des del barri de Sants, quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? En Josep, des de Vic, per què a Franco se l'anomenava com a caudillo? I el Marc, des de Nou Barris, diu: així com alguns humans necessitem portar ulleres per veure-hi millor, no hi ha animals que també en necessitin? Tots els gats i gossos estan bé de la vista? Preguntava el Marc, des de Nou Barris. Va, que ens ha trucat el 93-207-474 en Guillem, des del Fort Pienc. Bona nit, Guillem.
2: Hola, Marta, bona nit. Mira, és que l'altre dia li vaig respondre una pregunta a la meva veïna, a l'Anna del Fortien,
1: sí,
2: que preguntava sobre una modificació que veien algunes cantonades de la ciutat, que s'havia passat de l'estructura, diguem, del biaix, és a dir, un lloc de ser un...
1: Del xamfrà, no?
2: Sí. Exacte, seria sí, el xamfrà, uh-huh, que diuen que estaven fent-lo més agut, més uh-huh, de cantonada. I, bueno, això li vaig contestar sobre un aspecte positiu d'aquest tipus d'obra, uh-huh, però, clar, per a que ho vegi més clar i es faci una idea de les dimensions i de la millora per als vianants, i també per a que vegi que no s'ha descuidat l'aparcament, la zona de càrrega i descàrrega, que actualment ja en alguns xanfrans,
1: sí,
2: es passaria als laterals, però això tot és millor que en lloc d'explicar-li-ho per la ràdio, o mire una pàgina web que li diré ara. És una associació que es diu Eixamples Respira,
1: sí,
2: que, diguem, que va proposar que l'Ajuntament comencés a fer canvis en els xanfrans en aquest sentit. I, bueno, es veu que l'Ajuntament sí que està executant aquest tipus de xamfrà, però, clar, només en algunes parts de la ciutat, clar, no totes.
1: Per tant, si entra aquí, ho pot veure, això? Eixample
2: sí,
1: Respira, eh?
2: Una pàgina web que es diu Eixample Respira, tot
1: molt
2: junt.
1: Bé, molt bé.
2: No sé si és .com o .cat, però, bueno, això s'ho busca en un cercador.
1: Si ho busques, exacte, t'ho troba. Sí, sí.
2: En seguida ho trobarà. És una associació que vella per la, és a dir, per la bona qualitat de l'aire en la ciutat.
1: Sí, sí. Perfecte.
2: Després, si tinc un minut més...
1: Sí, sí, digues.
2: També volia preguntar a alguna persona que sigui de la comarca del Vallès, perquè des de fa un temps veig la coincidència entre el nom d'un poble que es diu Caldes de Montbui i que en aquella zona hi ha caldes, és a dir, hi ha zones, fonts que surten calentes. Llavors, no, des de sempre, tradicionalment, s'ha escrit Montbui, acabat amb B alta, U i llatina. I els castellans van canviar la I llatina per la Y. Però no sé si antigament té a veure que el verb bullir, pues, el present, és se li diu l'aigua bull, no?
1: Sí.
2: Llavors, això de Montbui, no sé si inicialment tenia a veure amb el verb bullir de l'aigua.
1: De l'aigua, no?, que està molt calenta.
2: Sí, que l'aigua sortia, he llegit que hi ha fonts que surten a 70 graus.
1: Sí, no sé, molt calenta, sí. Mm.
2: Llavors, si hi ha alguna persona especialitzada en aquest tema i ho sap o ho fa, o sap si hi ha certes teories sobre el tema.
1: Uh-huh. Sí, vull dir bullir, en definitiva.
2: Sí, exacte, sí.
1: Sí, cosa sí, que, sí que... prové d'aquí, per entendre'ns, perfecte.
2: Exacte, sí, perquè estem acostumats a veure d'una manera que, uh-huh, que ens fa oblidar, diguem, el possible origen de la paraula.
1: Molt bé. Perfecte, només, doncs només ja m'ho he apuntat. Moltes gràcies, Guillem. Bon cap de setmana.
2: Adéu-siau,
1: bona nit. El Josep Maria, des de Palafrugell, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Què tal?
3: Bueno, m'has donat dues alegries. Primer, com he posat el programa. Diu, ai, he descansat a Calella, de Palafrugell. Ui, tu que pots dir, ai, mira, que no va ploure gaire, eh?
1: No va ploure ahir, a Calella, no?
3: No.
1: I clar, jo quan vaig arribar ja no plovia enlloc, vull dir que...
3: Bueno, què t'agrada més, els confets, la marineda, els forcats, el canadell?
1: De platges... Calella? M'agrada tot, però...
3: La platgeta?
1: M'agrada tot, eh? On no hi hagi gent, allà que em trobo és a mi.
3: Ah, això és més difícil.
1: Clar, aquí, però s'ha d'investigar. I a vegades investigues horaris i zones i aleshores dius, aquí, ara allà, vas canviant, saps?
3: Sí. I després... Bueno, i una altra alegria.
1: Digues.
3: En Francesc Torralba, que és una gran persona, sí, i jo t'ho sentia l'altra vegada, que jo estava a Girona, que ara ja estic jubilat, anava a sentir alguna conferència que feia així.
1: Sí, i tant. Fa unes reflexions també molt interessants, sempre.
3: Exacte.
1: Sí, el vam entrevistar arran del darrer llibre, o sigui que de tant en tant, doncs mira, com que l'Oriol fa promos amb coses que diuen els convidats, i aquest és molt bonic, i diu coses molt xules, i de tant en tant el sentim, i està bé recordar-lo. Doncs, Josep Maria, encantada de saludar-te, eh?
3: Igualment. Que ho passeu molt bé. Bona nit a tots.
1: Igualment. Adéu-siau. Bona nit.
3: Adéu.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
6: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Tendreu tots mal.
6: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: Bona nit, Catalunya, i bona nit, ignorants. Soc una catalana que resideix des de fa 22 anys a Austràlia. Jo volia donar-vos les gràcies perquè programes com el vostre són espais de comunicació, d'apropament i de fraternitat. Espais que omplien les nits de casa quan era jove i vivia en família. Però ara, des de la distància física, des de la llunyania, des de la perspectiva del temps, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont, un pont entranyable, un pont que ens uneix amb caliu des d'allà on siguem.

Va, que l'Oriol ens troba unes músiques, que, clar, no m'estranya que us adormiu, perquè amb aquesta cançó tan bonica, que acompanya tant, tot i que té una mica de ritme, Oriol, i jo, a mi se me'n van els peus a aquesta hora, però, clar, jo estic treballant i la majoria de gent està una mica més relaxada, intentant, doncs, agafar el son o aguantar-se fins que acaba el programa. Però va, que com que hi ha hagut algú que acaba de trucar tan justet que li hem demanat que, sisplau, doncs poder parlar després, a la segona hora de la línia dels ignorants. Així que tots els altres que esteu tan còmodes al llit, tan tranquil·lament, doncs treu les manetes i aneu a buscar el telèfon i podeu trucar al 93-207-474 un cop haguem sentit el butlletí de la una de la matinada. Ara baixen els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al corrent del que és notícia i tornem després amb més preguntes, amb més respostes, amb més reflexions, amb més crítiques, amb més felicitacions. Tenim, avui és divendres, diguéssim, la Sílvia Cometa de venir a explicar-nos a veure què podem veure el cap de setmana. I a més és l'últim dia que dediquem la setmana a un dels relats de l'Empar Moliner. Així que no us podeu perdre el que explicarem en aquesta segona hora. Així que us espero d'aquí 6 o 7 minuts. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les pluges han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics d'ADIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4, que s'ha hagut de tallar fins a primera hora de la tarda entre Verdaguer i Trinitat Nova. Repassem ara altres informacions en format més breu. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros al metre quadrat. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. El recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen amb la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes, entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que en té menys, amb una taxa del 80%. Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador

0: Una de la matinada i 6 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, segona i última d'avui i de la setmana, així que després no us en penediu, o sigui que si ara voleu, marqueu el 93207474 per fer preguntes, respostes o fer algunes de les vostres reflexions. I és el que està a punt de fer, crec que és una resposta, ara ens ho dirà l'Òscar des de Granollers. Bona nit, Òscar.
1: Hola, bona nit, Marta. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Ah, ja, aquesta tarda t'he fet l'assaig, de la mentida.
0: M'has fet un assaig de la mentida aquesta tarda?
1: Sí, ho tens al WhatsApp.
0: En sèrio?
1: Ja està escrit i les salutacions a tu, benvolguda, Marta.
0: Carai, doncs escolta'm, ja ho llegirem. Sí, estem buscant un perfil perquè ens vingui a parlar de la mentida. Vull dir, perquè ho va dir l'oient i ho vaig trobar molt interessant.
1: Buf, no, jo no puc. Jo no puc sortir en directe.
0: No, un perfil d'un expert, d'un filòsof o algú que ens pugui fer una reflexió. No, la teva, si l'has escrit, ja la llegirem. Ja la llegirem, sí.
1: Sí, i què anava a dir? Que jo l'altre dia vaig escoltar una senyora que no sé què, de les formigues.
0: Sí.
1: Vale. A veure, que se'n vagi a la cooperativa que tingui més a prop, i allà hi ha uns polvos que ho fiques en els forats i ja està, extermines les formigues. És una vergonya, no? Perquè elles ja hi eren quan tu vas arribar.
0: Sí.
1: Però bueno.
0: Però clar, és una mica difícil conviure en una cuina amb les formigues, a vegades, sí.
1: No, però no. És a l'estiu que amb la calor surten i després s'amaguen amb el fred. Són com les cuques i tots els bitxos són això. Clar, s'ha de tenir net i polit i desinfectat, però també la paranoia d'anti-animals, doncs no l'entenc, jo no l'he entès mai, no? No sé, tots som animals.
0: Sí, el que passa, clar, conviure, si no pots, si et cau una molla i venen 10.000 formigues, jo entenc...
1: Sí, no, jo vivia a Villas de Riells, que és al camp, i allà conviure amb les formigues. Aquí clar. A la ciutat no n'hi ha, si és que no n'hi ha, ni les que hi ha són tan petites que no les veus.
0: Ja. Doncs molt bé.
1: Però no hi és el tema dels coloms, havia sigut molt important, no hi ha ni coloms, tampoc deixen posar a menjar els coloms, que no ho entenc. Mira, una pregunta et faré, sí, per què no es pot donar el menjar als coloms si s'estan morint?
0: Molt bé.
1: De gana.
0: Doncs l'apunto, per què no es pot donar menjar als coloms?
1: Perquè els loros verds aquests que s'ho estan menjant tot.
0: Sí. També hi són aquí els lloros, a Granollers?
1: Sí, a tot arreu. Això sí. Ja està, la costa està plena i ara, amb el fred, pujant cap a dins.
0: Molt bé. Molt bé, Òscar. Doncs va, ja Marta, ens mirarem...
1: Ja et podria saludar i bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I alegria.
0: Alegria.
1: Llegeix el que he escrit, que tot és bonic.
0: Sí, senyor.
1: Perquè
0: doncs,
1: soc poeta filòsof.
0: Diumenge ho llegirem, vinga.
1: Soc poeta filòsof i a tu et vull dir que ho fas molt bé i que amb tu gaudeixo de tot plegat.
0: Molt bé, doncs me n'alegro, Òscar. Una abraçada, bon cap de setmana.
1: Adéu, Marta.
0: Adéu.

0: En Joaquim, des de Monistrol, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta i ignorants. Escolta'm, jo volia donar una resposta sobre el tema de la grua.
0: Ah, sí, el tema de la grua que ens va demanar, no me'n recordo,
1: sí,
0: però
1: tampoc.
0: Sí, de la Bisbal, de la Bisbal. Ara, sí. Ara ho buscaré, però digues, digues.
1: Bueno,
0: en Joaquim de la Bisbal, correcte. És que és un altre Joaquim,
1: vale.
0: Per això em feia...
1: Ara,
0: sí, sí.
1: Em callo.
0: De Joaquim a Joaquim, vinga.
1: Sí, escolta, mira, aquestes grues, quan es munten, ja sota el que és el centre de gravetat, ja porten uns contrapesos també, de formigó.
0: Uh-huh.
1: O sigui, actuen sobre el que és el centre de gravetat de la grua.
0: Clar.
1: A més de portar els que porten ja la pluma a la part de darrere, que treballem també sobre la pluma, no? Per exemple, no tingui doblegades i tal. Però hi ha una cosa que és molt important i és normativa. Totes les grues porten un limitador de càrrega i pes i distància.
0: Sí.
1: Explico. O sigui, si tu, per exemple, vols posar una càrrega de 500 quilos a X distància, quan detecta que ja porta aquesta sobrecàrrega a massa distància, automàticament limita.
0: D'acord.
1: O sigui, no et deixa, segons el pes que portis, allunyar més la càrrega.
0: D'acord, clar.
1: O sigui, és
0: es regula sola, per entendre'ns.
1: Efectivament. Mm. A la que detecten aquests presostatos que es diuen que són limitadors, que la grua està bo, o sigui, la vols forçar, i automàticament ja limita. O sigui, et para i tens que recollir el carrit, el carro, el que és cap enrere, per acostar-te més al centre de gravetat.
0: Ja. D'acord, molt bé.
1: O sigui, és així.
0: Així
1: és, o sigui, és pràcticament impossible que una grua, si alguna vegada ha passat algun accident, ha sigut perquè un limitador d'aquests no ha actuat.
0: Clar.
1: Entens? Per això passen les revisions aquestes a cada moment de l'ECA i tot això.
0: Mm.
1: O sigui, i funcionen així.
0: I funciona així. I puc demanar com és que sap tantes coses de grues, Joaquim, tu?
1: Pues perquè he sigut corista tota la vida.
0: Amigo. Dic, aquí hi ha una experiència que això s'ha de preguntar, clar, clar.
1: Sí, jo he fet el transport especial de maquinària i en fi, i he treballat en grues mòbils també d'aquestes hidràuliques, que també fan el mateix, aquestes grues hidràuliques també, a la que detecten que tens una empresa amb una distància i automàticament aquests limitadors actuen i no et deixen separar més per evitar el volcà, no?
0: Clar.
1: Passa que les grues de mòbils aquestes que van amb maquinària ja tenen unes potes extensibles, també que quan les plantes doncs poden sortir 4 o 5 metres. Normalment porten 4 potes. M'entens? I és el que fa que el centre de gravetat sempre estigui ferm. O sigui,
0: clar,
1: que no, que no t'hi allunyar més la càrrega per evitar que volqui la grua.
0: Doncs escolta'm, resposta de 10, Joaquim. De Joaquim a Joaquim, resposta de 10. Així
1: perfecte.
0: Que moltes gràcies.
1: D'acord.
0: Que vagi bé.
1: Bona nit a tothom i bon cap de setmana.
0: Igualment, adéu-siau. És que, clar, tenim tanta gent que s'ha dedicat a tants oficis, es dedica a tants oficis, que sí, és que les respostes són perfectes. No, la IA no te la fa tan bé, ja t'ho dic ara. Maria de Girona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, sobre el que vam parlar abans d'ahir, crec que era sobre el que diem de la salut mental infantil.
0: Sí.
2: Que jo vaig dir que per
0: què... El tema del menjar, no? Sí.
2: Sí. Mm. Doncs per què no porteu un convidat o convidada que sigui especialitzat en temes d'alimentació infantil.
0: D'alimentació infantil, sí?
2: I bé, hi ha la implicació que pot tenir en el sistema nerviós, i així, no?
0: Molt bé. Doncs mira...
2: A veure, segur que n'hi ha,
0: Segur, segur que sí. Sí, jo sempre prenc nota de les vostres suggerències, vull dir que... Però ha de ser alimentació infantil, per relacionar una mica salut mental i alimentació.
2: Sí, infantil o adolescent.
0: O adolescent.
2: O sigui, el problema de l'escola i la mitjana i així.
0: Molt bé. Doncs apuntat queda, Maria. Gràcies per la proposta.
2: Després, l'altra cosa que volia dir, que no sé si era ahir o abans d'ahir, en la solució, hi havia com a convidada una persona doncs, que parlava de temes de psicologia i tal. No?
0: Sí.
2: Llavors, algú li va dir, o no sé si va ser ella o va ser algú més, li va dir, home, llàstima que això no estigui a la pública. I és que jo m'estranya molt que la gent, que tot un equip que fa un programa com aquest, no hi hagi ningú que estigui informat.
0: Però què vol dir m'estranya que això no estigui a la pública? Ara no entenc, Maria,
2: sí,
0: disculpa.
2: Que aquest servei que està només a la privada van venir a dir, no?
0: El servei de psicologia?
2: Sí.
0: O sigui, a la pública n'hi ha.
2: Ah, és que és això...
0: Ah, d'això et queixes, que com si diguessin, sí, que no n'hi ha a la pública. D'acord.
2: Com, o sigui, com descartant-ho. Home, per favor, que hi hagi algú que diu les coses com són. Que suposo que no deu ser una meravella, perquè deuen tenir pilons de gent, i deu haver llocs que en tenen més, altres que en tenen menys, gent que tenen millor i gent que tenen pitjor. Però el servei hi és. I és, que jo sàpiga, des de... El març ha fet 2 anys, tots els afiliats a la Seguretat Social, que és tothom es pot dir, tenim dret a un nutricionista, un psicòleg i un fisio. Això tothom. Llavors, només fa falta demanar-li al metge de capçalera, que en molts casos el millor ho ofereix, però si no t'ho ofereix és igual, es demana, i si correspon us ho donaran.
0: Clar. O sigui, és a dir, tu pots demanar un nutricionista en el teu metge de capçalera?
2: I un fisio i un psicòleg.
0: Sí, el psicòleg, però clar, t'hi deriven en casos molt comptats, eh?
2: Bé, doncs ara està muntat, inclús, per exemple, sé que molts fisios han plegat de treballar pel seu compte i han passat a treballar de 8 a 3 a la Seguretat Social, ja, que s'han vengut fins a la consulta, que sé casos.
0: Ja.
2: Llavors, em sembla que ha fet, el març ha fet 2 anys. Llavors, també no entenc per què no se'n fa més difusió des de la pública, que potser els metges també haurien d'oferir-ho més, no?
0: Ah, sí,
2: que
0: sí,
2: sempre
0: sí.
2: Estem amb allò de l'estalviar, que per un cantó s'estalvia, però després s'hi perd, perquè si la cosa s'agreuja, llavors es necessita molts més tractaments, no, hospitalitzacions i coses que compliquen la situació. Mm-hmm. Però a la medicina primària... Doncs això hi és.
0: Aquest servei hi és, sí, sí. L'altra cosa és que el metge te l'ofereixi.
2: I només no has d'anar a un especialista. Te hi deriva el capçalera. Bé,
0: capçalera,
2: jo no
0: perquè
2: hi hagi anat, però ho he sentit d'altra gent. I bé, hi vaig sentir la notícia. Mm. O sigui, no has d'anar cap especialista. El capçalera, si ho considera necessari, ja t'hi envia.
0: Sí.
2: I si té algun dubte, potser sí, t'envia l'especialista. Però el sistema és que el capçalera te pot enviar ofici.
0: Mm-hmm. D'acord, sí, sí, això és veritat. El que passa que jo, amb el tema del psicòleg, ho sé, per alguna persona de l'entorn, que costa una mica que el metge de capçalera t'enviï el psicòleg.
2: És
0: clar, has de tenir...
2: Si és una àrea molt carregada, i si no, o sigui, si no te'n vas a una inspecció més propera i dius, jo necessito això i no
0: ja,
2: m'ho donen.
0: I no m'ho donen, sí, sí.
2: Igualment que si vols canviar de metge de capçalera, sí, també pots anar a la inspecció.
0: Sí, sí, això ens ho explicaven
2: ahir,
0: sí, també, sí.
2: Si vols anar amb un punt en què aquell metge té molts afiliats, potser no t'envien aquell, però si no te va bé el que
0: altre
2: tens tu, t'envien un altre.
0: Doncs molt bé, Maria, gràcies
2: això,
0: per recordar-ho.
2: Això, ahir mateix, sí, aquí a Catalunya Ràdio, va haver algú que va dir-ho, això.
0: Ja. Doncs...
2: Que havia, avui, podera, que havia demanat que volia anar amb el metge, que havien canviat de destinació,
0: sí,
2: i
0: no,
2: ho va demanar,
0: va ser, aquí
2: i va demostrar
0: ignorants...
2: que ho necessitava,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, aquí els ignorants va ser.
2: Ho comprovaran, no? Mm,
0: sí, sí, sí.
2: Però que tens dret a anar a la inspecció si no t'ho volen donar.
0: Perfecte, molt bé. Doncs, Maria...
2: Segurament que moltes vegades es dona, esclar, potser Barcelona està més carregat.
0: Segur, no, ja t'ho dic, ja t'ho dic.
2: Bueno, doncs mira, que la gent demani i potser hi posaran algú més, perquè si la gent no demana, iran fent ser malalts per professional,
0: no? Sí, sí, sí.
2: I si es demana, doncs podem anar un moment que tocaran 30 per cada
0: a veure
2: cop.
0: Si tenim sort. Molt
2: doncs,
0: bé, Maria, moltes gràcies.
2: I després altra cosa sobre la llengua, que hi ha el servei de correcció aquí a la ràdio, no?
0: Mm.
2: I a TV3 igual. Però què ho fa? Que no solament els convidats, sinó els que són de la casa, tothom diu algú, tothom diu dos quan és femení. Comptes de dir dues... tothom diu vale, menys tothom no, però molta gent diu vale. Mm. O sigui que diem perquè la gent no parla, que no podem ser-hi massa exigents per anar a buscar paraules gaire específiques,
0: sí,
2: no?
0: Potser, sí, sí.
2: Però aquestes coses, no sé, em sembla que la gent hauria de ser una mica...
0: Més rigorosa, sí, però...
2: Sí, sí, i sí, que sí. Hi hauria d'haver algú que els hi recordi.
0: No, no, si això ja ho fan, ja ens ho recorden, eh? Passa que va... si és una cosa escrita es pot corregir, si és una cosa que parles, i jo ara començo a dir algo, pues... Clar, no em poden dir res perquè ja us escoltaran demà i em diran vigila, saps? Vull dir que
2: bueno,
0: la gent se li escapa.
2: Que hi han de ser més insistents.
0: Sí, sí, ja ho són, no pateixis que ho són, Maria. Ai,
2: i ja m'ha pogut aclarir alguna cosa del servei d'atenció a l'audiència?
0: No hem tingut temps d'aclarir res, Maria.
2: Vale, però hi esteu pendents,
0: eh? Hi estem pendents, sí, senyora.
2: Vale. Molt bé, gràcies.
0: Vinga, bona nit, adéu-siau.
2: Bona nit, adéu.
0: Mira, he dit ara jo un vale, perquè ell ha dit un vale i això no es pot dir. Maria Rosa, des de les Corts, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, parlant aquesta senyora, Maria de Girona, oi?
0: Uh-huh.
3: Bueno, jo només he de donar-vos la confirmació que la sanitat pública, dietista, nutricionista, bueno, és el mateix, psicòleg i fisio, si existeix aquest servei. Ara bé, normalment et deriven a un altre lloc, perquè el que és el centre en si, d'on tu tens el teu metge de família, el dietista sí que hi és. I jo que tinc el CAP Les Corts, que està ubicat al carrer Mejía Lequerica, que està dintre dels jardins de la maternitat,
0: sí,
3: des de fa poc temps, fins i tot el dia que jo em vaig anar a visitar pel cardiòleg, allí hi havia també un altre despatx amb el rètol de psicòleg.
0: Uh-huh.
3: Cosa que fins ara
0: bueno, no hi era.
3: No hi havia estat.
0: Uh-huh.
3: Quant a fisio, per exemple, jo vaig tenir problema amb un braç i llavors el metge de capçalera em va enviar a la Platón.
0: Sí,
3: que allà tenen centre, doncs, i a part de que hi ha uns fisios excel·lents.
0: Uh-huh. Molt bé.
3: És tot el que puc dir.
0: Perfecte.
3: I, bueno, un, perdó, molt breu, que no sé si ho han dit, perquè vull ser tu, m'hi ha dormit una estoneta. El tema del xanguet i el sonso.
0: Sí.
3: El xanguet, des de fa molts anys, està terminantment prohibit pescar-lo i vendre'l. Si hi ha algun altre peix així diminut que es ven, no és xanguet. El motiu de la prohibició, la veritat, fa tants anys que no me'n recordo.
0: Bé.
3: Però us asseguro que el xanguet no es pot ni pescar.
0: Molt bé. Molt bé.
3: És tot el que puc afegir.
0: Perfecte, Maria Rosa. Moltes gràcies. Que tinguis
3: I
0: un bon cap de setmana.
3: I molt bon cap de setmana per tothom.
0: Igualment, que descansis. Bona nit.
3: Bona nit.
0: La Maria Pau des de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, jo sóc una de les que encara no havia trucat.
0: Ah, doncs benvinguda. Moltes gràcies per fer-ho.
4: Igualment, benvinguda. Molt bé, que tot perfecte i molt agradable.
0: Molt bé.
4: No sabia què dir, perquè m'ha agafat així de dir, va, vaig a trucar.
0: Va, vinga, va.
4: Però insistint una miqueta en això de les formiguetes.
0: Sí.
4: Jo tinc un sistema molt senzill i que em va de primera i no les elimino. Perquè, com deia aquell senyor abans, elles allà eren. No
0: clar.
4: Cal matar-les, clar. Només que no surtin.
0: Clar.
4: I ho he aconseguit amb canyella, branquetes de canyella, la branca
0: sí.
4: Que es compra sencereta,
0: sí.
4: La poso per la cuina, la vaig posant, i no ve ni una.
0: Si no els agrada la canyella, entenc, eh?
4: No.
0: Ai, que bo.
4: A mi m'ha funcionat. Un dia, no sé què va passar, no sé si ho havia sentit alguna cosa, però vaig veure que no podia ser, i vaig posar, i ara hem anat a la casa de fora aquest estiu, i de l'any passat encara he trobat. I ni una formiga he tingut aquest estiu, ni
0: veus,
4: una. Veus, i això que m'entraven de fora.
0: Això és ben fàcil, de posar. Vull dir que, a més a més, fa bona olor.
4: Deixar-la estar. Sí, la canyella la poses en allà i la deixes estar. I ja està. I, si és molt llarg, el talles per la meitat. Mm. I és econòmic i no és perjudicial per ningú, clar, ni per les formigues. I que a vegades, a mi, com que tantes no n'hi tinc mai, però també déu-n'hi-do, i aquest any no he vist ni una.
0: Ni una, que bé. Doncs mira, em prenc nota per si un dia tornen.
4: Sí, això.
0: Perfecte, molt bé, molt bé.
4: Doncs només era això.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Una cosa més interessant.
0: Doncs un altre dia tornes a trucar. Moltes gràcies.
4: Vinga, que vagi molt bé.
0: Igualment, que descansis, bon cap de setmana.
4: Bona nit, adéu-adéu.
5: La nit dels ignorants, un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Com cada divendres a aquesta hora, és moment de recomanar un parell de sèries per si teniu ganes de desconnectar una miqueta, una estona davant la pantalla. Això sí, amb la nostra recomanadora oficial, Sílvia Comet, bona nit.
6: Què tal, Marta? Bona nit.
0: Va, Sílvia, de què anem avui?
6: Doncs avui anem de dones extraordinàries, una mica en el sentit estricte del diccionari, fora del que és normal. Fa un parell de setmanes va morir Gloria Steinem, una de les figures més influents del feminisme nord-americà, sobretot durant els anys 60 i 70. Així que recuperem una època clau del moviment feminista a través de la sèrie Mrs. America.
7: I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement.
6: He dit lo del sentit estricte per una raó. Dones extraordinàries, per bé i per mal, eh? Ara entendreu de seguida el que vull dir.
0: Espero.
6: La sèrie no se centra en Gloria Steinem, però hi té un paper molt destacat.
0: A veure.
6: Mrs. America és una minissèrie dramàtica i històrica del 2020 que se centra en el conflicte polític i social que es va crear al voltant d'una proposta d'esmena constitucional destinada a garantir la igualtat legal entre homes i dones. I ja sabem tots que introduir canvis a les constitucions no és una tasca precisament fàcil. La protagonista és Phyllis Schlafly, a qui li direm Phyllis a partir d'aquest moment, perquè aquest cognom és massa difícil de dir, que era una activista conservadora que va encapçalar una campanya en contra d'aquesta esmena. Ella plantejava aquesta esmena com una amenaça contra la família tradicional. Defensava que les dones ja tenien privilegis i proteccions i que aquestes es podien perdre si els homes i les dones acabaven sent iguals davant la llei. Va arribar fins a l'extrem de dir que les dones serien reclutades per anar a la guerra i els homes es quedarien a casa cuidant els fills, coses d'aquest estil. Altres coses, que es perdrien les prestacions per viudetat o que l'esmena podria propiciar que els banys fossin igual per a homes i dones, que fossin unisex. S'adreçava sobretot a mares de família i al sector religiós. I dius, podia tenir èxit aquest discurs tan pobre, tan populista, ja es veu? Doncs sí, perquè era una dona intel·ligent, tenia formació legal, era molt carismàtica i, a més, era elegant. La seva pròpia família era un exemple del model de família tradicional nord-americana. L'esposa i la mare perfecta.
0: Tu diràs.
6: El més interessant de la sèrie és que no la presenta com una malvada, sinó com una dona que té una gran capacitat de mobilització. I a la sèrie la interpreta Kate Blanchett, que no necessita presentació, sempre captivadora i que a ulls de l'espectador encara fa més creïble que aquesta dona seduís el públic. El seu discurs és terrible i té moments absolutament irritants, però per sort una gran banda sonora alleugereix una mica aquests moments.
0: I a l'altre costat de la barrera, Gloria Steinem, clar.
6: Exactament, la icona feminista que intenta per tots els mitjans ratificar aquesta esmena i, evidentment, desactivar el discurs de la Phyllis. Però això no ho fa entrant directament en una discussió directa amb ella, buscant el conflicte, al contrari, ho evita. La sèrie explica que la seva manera de neutralitzar-la és fer entendre quin és el paper de les dones a la societat en aquell moment. I se'ns mostra com el contrapunt perfecte. Ella és moderna, també té molt de carisma i, sobretot, és molt conscient del poder dels mitjans de comunicació. Gloria Steinem era periodista, va cofundar una revista feminista i va ser altaveu de les dones amb una veu pròpia en el que s'anomena segona onada del feminisme. La primera onada es va centrar a obtenir drets bastant bàsics, com ara el dret a vot, i la segona, que és aquesta de la que parla la sèrie, va obrir el focus a la igualtat laboral i els drets reproductius, entre altres coses. I l'actriu que interpreta Steinem també està molt ben triada. És Rose Byrne, protagonista de sèries com Damages, que aquí es va titular Danys i perjudicis, quan la van poder veure a TV3, o també de la pel·lícula La boda de la meva millor amiga. Està realment magnètica, cabells llargs, ulleres grosses, trencadora i elegant. La seva estètica també contrastava amb l'estereotip de la imatge descuidada o poc femenina que els mitjans en aquella època donaven a les dones feministes. De fet, a la revista que va fundar, que tractava temes molt seriosos en profunditat, com la igualtat laboral, els drets reproductius, la política o la violència contra les dones, també hi havia espais per la vida quotidiana, com ara com vestir-se com una vol. És a dir, que aquesta segona onada feminista també va donar lloc a parlar de la pressió sobre el cos femení.
0: Escolta'm, la sèrie va sobretot de l'enfrontament d'aquestes dues dones, doncs?
6: Sí, i això té realment molt d'interès. Dues dones carismàtiques amb idees totalment oposades. D'una banda, podem entendre com la Phyllis es va convertir en una persona tan influent i, de fet, es va mantenir influent i activa políticament fins a l'any 2016, que va ser quan va morir. I de l'altre costat, Gloria Steinem com la gran activista de la segona onada feminista. Però la sèrie també aporta context interessant, perquè mostra igualment les febleses del moviment feminista, que no era un moviment compacte. I l'altra banda, això, lògicament, ho aprofita. Hi havia moltes discrepàncies en el si del feminisme, tenien conflicte entre les diferents líders i visions diferents del que és ser feminista. I això dona a la sèrie més realisme que no pas si hagués idealitzat aquest moviment. De fet, quan es va estrenar la sèrie el 2020, es va plantejar precisament aquesta pregunta a diferents historiadors i van dir que, tot i les llicències dramàtiques que té la sèrie, que evidentment les té, els esdeveniments públics, tant d'un costat com per l'altre, són força fidels amb el que va passar.
0: Uau, Sílvia, bona banda sonora, efectivament, sí, sí. I visualment, què?
6: Bona, bona, sí. I un altre dels seus punts forts, la recreació dels anys 70. Vestuari, decorats, ambient polític i la música, evidentment. La part política és una mica complicada, tot s'ha de dir, és política americana, es necessitava un nombre concret de votacions per tirar endavant l'esmena i havia de ser ratificada en un termini de temps concret. Això també és interessant, enrevessat, però interessant. Però el millor de la sèrie és descobrir aquesta figura de la Phyllis i també saber més coses del moviment feminista en aquella època. I, és clar, segur que et preguntes què va passar amb aquella esmena que s'havia d'incloure a la Constitució nord-americana.
0: Evidentment.
6: Doncs això es descobreix al final de la sèrie. Com et pots imaginar, no diré ni piu.
0: Clar, ja m'ho pensava.
6: I, a més, és una d'aquestes sèries que conviden a buscar encara més informació. Té 9 capítols i la trobareu a Disney+.
0: L'haurem de mirar, doncs. Vinga, una segona recomanació, Sílvia.
6: Una altra sèrie sobre dones carismàtiques, aquesta en clau de comèdia, i és La meravellosa senyora Maisel.
8: Who gives the toast at her own wedding? I do. I love this man. And yes, there is shrimp in the egg rolls.
9: Sometimes I get a good feeling, yeah. Someone's got a hold on me, yeah, yeah, yeah.
10: Whoa, it must be love.
6: Tornem als Estats Units, però una mica abans en el temps. Anem als anys 50 i, concretament, ens centrem a Nova York. La sèrie segueix la vida de Miriam Maisel, una dona jove jueva de classe mitjana alta que porta una vida aparentment perfecta. Està casada, té dos fills i viu dedicada a la família. És una dona molt elegant i intel·ligent, però sobretot és ocurrent, és molt graciosa. El seu marit es vol dedicar a la comèdia, però ell és bastant fluix. A casa, les bones bromes de qui surten és d'ella. I la vida li canvia quan el seu marit l'abandona. Un dia, una mica per casualitat, en un local de monòlegs i amb una copeta de més, comença a projectar els seus pensaments i experiències matrimonials davant del públic i aquí ella mateixa descobreix, doncs, que té talent. El públic es mor de riure amb les seves ocurrències, políticament incorrectes per l'època i sobretot perquè el món de la comèdia provocadora en aquell moment està dominat exclusivament per homes. I a partir d'aquí, la sèrie mostra la seva lluita per convertir-se en còmica professional mentre intenta trencar amb les expectatives que la societat imposava a les dones. Les seves amigues mateix al·lucinen amb el canvi de rumb de la vida de la Míriam. El seu carisma i sentit de l'humor l'ajuden a avançar, però també ha de fer front al masclisme, als prejudicis, a conflictes familiars i a les dificultats de conciliar la seva carrera amb la maternitat. El fet que la seva família sigui jueva també dona lloc a moltes situacions divertides. Papa loves mambo,
0: mama loves mambo. I quina actriu interpreta aquesta dona tan divertida?
6: Una brillant Rachel Brosnahan. Un dels seus papers anteriors més coneguts a la pantalla petita va ser el d'empleada de la Casa Blanca a House of Cards i també es va posar la pell de Lois Lane a la pel·li de Superman, que es va estrenar l'any passat. Està meravellosa, com la senyora Maisel, ja ho diu el títol. I també voldria destacar la creadora de la sèrie, Amy Sherman Palladino, directora i productora, coneguda sobretot per haver creat la fantàstica sèrie Les xiques Gilmore. Totes les seves sèries tenen un estil particular, diàlegs molt ràpids, humor àgil, referències a la cultura pop, però sobretot personatges femenins amb moltíssima personalitat, i aquest també és el cas. La connexió personal de Sherman Palladino amb el món de la comèdia també és destacada. El seu pare era còmic de stand-up, de manera que va créixer escoltant històries sobre clubs, gires i la vida dels humoristes. Aquesta experiència va ser una de les inspiracions principals de la sèrie. No em voldria deixar tampoc l'estètica, té una posada en escena cuidadíssima, recrea el Nova York dels 50-60 amb una sofisticació increïble, el vestuari de la protagonista és preciós, a mi em recorda molt el glamour de Mad Men. Visualment recorda molt el cinema clàssic, afegint-hi colors molt vius, és lluminosa i cinematogràfica. I aquesta setmana que hi ha hagut gala dels Emmys, també està bé recordar que va guanyar una vintena d'Emmys al llarg de les seves 5 temporades. Millor sèrie de comèdia, Brosnahan es va endur el de millor actriu i la sèrie també va aplegar premis pels actors secundaris. Totes les temporades les teniu a Prime Video.
0: Doncs avui recomanem Mrs. America i The Marvelous Mrs. Maisel, dues sèries amb bona banda sonora. La setmana que ve més propostes.
6: Bona nit i fins la setmana que ve.
0: Bona nit, Sílvia.

0: faig amb tu.
1: Aquesta nit parlem del mar, de la platja, perquè podem resoldre una pregunta que ens va fer ara fa un any la Flor de Lis, que ens trucava des de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Volia saber qui decideix el color de la bandera de l'estat del mar. Doncs qui ens respon és Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme.
2: La decisió de quin color de bandera es posa en una platja és dels socorristes, en el dia a dia. Però cal recordar que la responsabilitat final de la seguretat a les platges és sempre dels ajuntaments. Són els municipis els que posen el servei de salvament i socorrisme qui el contracta. Per tant, també en fixen protocols. A partir d'aquí, cada matí l'equip de socorristes doncs, avalua quin color de bandera, amb quin color de bandera iniciaran el dia, mirant quatre coses concretes. L'estat de la mar, si hi ha onatge, si hi ha corrents, la meteorologia, hi ha vent fort, hi ha risc de tempesta, també la qualitat de l'aigua, per si hi ha possibles abocaments, i també la presència de fauna marítima, sobretot les meduses. Els socorristes tenen autonomia per canviar de bandera verda a groga si les condicions canvien, però per posar la bandera vermella, que prohibeix totalment el bany, s'ha de coordinar directament amb l'Ajuntament i la policia local, perquè entrar a l'aigua amb bandera vermella és saltar-se una ordenança municipal en molts casos i pot comportar multes econòmiques. Per tant, el socorrista és qui avalua el perill a peu de platja, però és l'Ajuntament qui en garanteix el servei i té la responsabilitat legal de que la platja sigui un entorn segur.
1: Molt bé. I encara una segona resposta, en aquest cas a una pregunta que ens ha fet el Sergi des del Pla del Penedès.
3: Què s'han produït tants ofegats aquest estiu a les platges?
1: Doncs mira, aquesta és la resposta.
2: Les xifres d'aquest estiu 2026 són tristes. Parlem d'un rècord de 39 víctimes mortals a Catalunya. Si haguéssim d'explicar per què s'ha arribat a aquesta situació, jo destacaria tres motius principals. El primer és el factor climàtic. Hem patit un estiu asfixiant, amb onades de calor molt importants, i això ha provocat una massificació a les platges i piscines i altres espais aquàtics. Per tant, més gent a l'aigua, més risc de que s'hi produeixin accidents. El segon motiu és el perfil de les víctimes. Més de la meitat dels ofegats tenien més de 65 anys. El que detectem és que en aquesta franja d'edat tenim persones soles que pateixen algun tipus de problema de salut a l'aigua. I al no tenir ningú al costat, doncs, sovint l'ensurt acaba sent fatal. El tercer factor és l'excés de confiança. Gairebé el 70% dels morts són homes. Tendim a sobreestimar les nostres forces, a minimitzar el perill de les banderes, a tenir algun tipus de conducta, doncs, diguéssim, doncs, poc conscient. Tot això ens demostra una cosa molt clara. La gestió de la seguretat aquàtica a Catalunya necessita millorar. No ens podem quedar de braços creuats. Ens cal una normativa més unificada entre municipis i estendre la vigilància a zones d'interior, com rius i pantans. I, naturalment, adaptar els recursos a un canvi climàtic que ja és una realitat. Per tant, hem de millorar com protegim i com es protegeix la gent a l'aigua.
1: Doncs moltes gràcies, dubtes resolts. És en Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme per l'assistència. Va, que encara tenim el 93207474 abans del conte i de tancar la setmana de l'Empar Moliner. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
4: Hola, bona nit. Escolta, una cosa, mira, avui tenia una persona davant en el tren tatuada, tots els braços, el coll bé, anava tota plena. I s'ha vengut una cosa. Dic, allà on està tatuat, torna a créixer el pèl?
1: Ah?
4: Sí, bé, perquè...
1: Bona esclar, pregunta.
4: Sí, perquè duia tots els braços, i m'he mirat les cames, que duia pantalon curt, i les duia molt peludes, molt peludes, i cap tatuatge. Però, a més, és que després avui hem fet un programa a la Carot,
1: sí,
4: i només n'he sentit,
1: sí,
4: un moment que parlava
1: que parlaven tatuatges, de tatuatges.
4: Però
1: sí,
4: només he sentit al principi. Mm. Però és que, esclar, diu una, no sé si era la Núria Casas, que deia que té una amiga que porta un sol en Sálvese la Parte.
1: Què dius ara?
4: Sí, en els llavis, sí, diu abaix, diu els llavis exteriors, i porta un sol. I jo dic, cony, dic, la persona que doni una llambregada allà quedarà enlluernat amb aquell sol, però noi, si no surt... Sí, però no surt el cabell. I això, i mira, és que sempre ha sigut causalitat. Dic, ho preguntaré, doncs, si creix
1: si
4: o no creix el cabell.
1: Si torna a créixer el pèl als llocs que
4: sí,
1: està tatuat.
4: Perquè
1: molt bé.
4: Esclar, llavors, sí, perquè si és molt pelut, jo dic que aquest home a les cames, entremig dels d'allò, no ho sé, vaja, ja, la cosa sí, podia quedar... Sí. Sí, no ho sé, noi.
1: Doncs ho preguntarem.
4: Allà on el fa i als voltants, perquè jo que... Esclar, generalment en aquests no se'ls veu ni un pèl.
1: No.
4: Ara, en la cama no en duia ni un, i ara duia uns pèls llargs que es podia fer trenes.
1: Imagina't. Però, doncs va, farem la consulta, Maria Rosa. Moltes gràcies.
4: Vinga, bona nit.
1: Bona nit, adéu-siau. Adéu.

0: I avui tanquem la setmana dedicada al llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por, de l'Empar Moliner, editat per Proa, i que el 2015 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda. Però abans d'escoltar el conte d'avui, que és l'últim, li hem demanat a l'escriptora i articulista, per tant, a l'Empar Moliner, que ens expliqui com ho fa ella, això d'escriure històries.
1: Hola, Marta Romagosa i ignorants tots. Jo els contes els faig... Sempre porto una llibreta, o més d'una, a sobre, perquè tinc grafomania aguda. Vaig amb el bolígraf, el llapis, de vegades... Ploma no, perquè els esquerrans, les plomes ens costa més, per ja us ho explicaré un dia. Però bolis d'aquests, pilots, d'això m'encanta. I sempre escric coses que veig al meu voltant. Apunto. I a vegades penso, això que m'ha agradat tant ara, aquest instant, què serà? Potser un conte? Potser una crònica? Potser un article? Potser el germen d'una novel·la? Potser no res? Així ho faig. És un privilegi bonic. Jo quan vaig a un bar trec la llibreta, apunto cosetes, que mai se sap què són. I sense això ja no sabria viure. O sigui que està bé, que després al final... I un dia al final, en un calaix, obro i pum, ja en tinc 12, que són família. I llavors els publico. Si puc. Ja està, és un gran plaer. Una vida molt bonica.
0: Una vida molt bonica, diu, i més que ens la fas a nosaltres, perquè, clar, llegir-te... Va, moltes gràcies, Empar. Ara sí, el conte d'avui, per acabar tota la setmana de l'Empar, és que ja ric ara, porta per títol La Mullena. El gos era d'en Paco, però quan la Maite se'n va anar de casa, van establir un règim de visites com si es tractés d'un fill. Ara, la custòdia la tindria en Paco, però dos cops per setmana aniria a dormir a casa de la Maite. Va ser ella qui li va dir que prou, que s'havia acabat i que se'n tornava a Rubí a viure amb la mare. Va resultar que ella havia penjat una foto, al mur de Facebook, abraçat a la recepcionista del gimnàs, on tots dos treballaven de monitors. I la Maite, quan la va veure, li va dir que s'havia acabat. Ja li havia donat moltes oportunitats, ja l'havia perdonat mil vegades. Se l'estimava, però no podia seguir amb ell i la seva immaduresa. Passaria a buscar el tro dimarts i fins dimarts no en volia saber res. Ell va donar cops a la paret i va bramar mentre ella recollia les coses, però aquest cop no va servir de res. A la tarda, doncs, amb el puny embenat, va anar a trobar la Carol, la recepcionista del gimnàs, i va dir-li que s'ho havia rumiat molt bé, que no estimava la Maite, que no se sentia bé enganyant-la i que l'acabava de deixar. L'estimava a ella. I només a ella, perquè ella era una dona molt diferent de totes les que havia conegut. L'últim punt era cert. La Maite era una professora de Zumba, amb frases curatives tatuades al melic, que havia hagut de denunciar el seu padrastre per maltractaments i que havia canviat el pis i de parella més de dos cops l'any en l'última dècada. La Carol, en canvi, era una noia arrodonida, blana i estalviadora. Tothom la definia com una formigueta, amant de la decoració d'interiors i les receptes de dificultat mitjana, amb uns ulls verds de verge trobada, que es tenia de ros cendre un cop al mes i que apreciava les versions de cançons dels Beatles com Octopus Garden, cantades per dones amb veus dolces i xiu-xiuejants. Es va instal·lar al pis tres dies després i el primer que va fer va ser provar d'esborrar tot vestigi de l'altra dona. Va anar al banc a treure diners, no feia servir la targeta perquè considerava que era una manera de gastar més, i va comprar una nevera arrodonida de color verd clar, de segona mà, que imitava la dels anys 50. Va demanar-li al Paco que es tragués de sobre la que tenia, vermella i cantelluda, i que era de la Maite. Així doncs, els amics del gimnàs van pujar la nevera nova fins al quart pis sense ascensor on vivien, van ser convidats a cerveses o batuts de plàtan i van endur-se la vella. Va començar la vida casolana. Per a la Carol, un vespre de dissabte perfecte consistia a preparar una amanida de bossa amb fals vinagre de Mòdena i fruita seca i veure després un programa de famosos que es barallaven com titelles per anar fent comentaris irònics a sota de la manta de quadrets. Durant les dues primeres setmanes, ella es va deixar dur. A la tercera va tornar a sortir de nit i a penjar fotos seves amb l'exnòvia al mur de Facebook, on se'ls veia ballant en discoteques d'un polígon industrial de Sabadell, tots dos amb els ulls vermells per la poca qualitat tant de l'alcohol com de la càmera del mòbil. La Carol, quan ell sortia, es quedava amb el gos. A les 11 s'adormia, fins i tot per Cap d'Any. No li agradava aquell gos perquè s'assemblava a l'ex, però mai li havien agradat els gossos. Trobava fastigós haver-los de recollir les caques i que es pixessin en qualsevol fanal. No li agradaven els pèls i la pudor, però va provar de fer-se enemiga per demostrar-li al Paco que ella era més amorosa amb el gos que l'ex, que hi tenia més empatia. Volia que quan l'ex, a qui odiava amb un odi que ocupava tot l'aire per respirar, vingués a buscar-lo, el gos no volgués anar-s'hi. El gos era la garantia de quina de les dues dones, ella o l'ex, convenia més al Paco. L'altra, a més, quan venia, es comportava amb tots dos com una mare comprensiva, plena de condescendència i admiració exagerada. Va elogiar la nevera. En ella no hi havia cap rastre de rancúnia o amor. Semblava que d'en Paco només li havia interessat el sexe. Tot el contrari que a la Carol. A la Carol, el sexe la feia sentir incòmoda i mai podria practicar sexe brut. El gos va fer-se enemic perquè era amic de tothom que li donava una llaminadura, però quan veia la Maite es tornava boig d'alegria. Remenava la cua minuts abans que truqués a la porta, era per això que sabien que estava a punt d'arribar, i quan el tornava i se n'anava, la bèstia obria la boca amb total desolació, deixava caure l'os sintètic que ella li havia donat i es quedava ajaçat i trist tota la tarda.

Un matí de la quarta setmana, quan ja havien discutit, perquè el Facebook es veia ben clar que el Paco i la Maite no era que coincidissin a la discoteca, sinó que ell hi anava i es feia el trobadís, la Carol va descobrir una mullena als peus de la nevera. Va pensar que el gos ho havia fet per demostrar-li que no la volia. Li estava dient que preferia l'altra. Per això es pixava a dins de casa, a la nevera nova que ell havia portat. La Carol havia llegit que no podia renyar un gos per una malifeta si no l'enxampaves fent-la, perquè si no, no entenia per què el renyaves. Ja no se'n recordava. Va anar a la botiga de mascotes i es va sentir com una intrusa, una impostora enmig d'aquella gent que era allà perquè estimava incondicionalment els animals i comprenia la personalitat de cadascun. I va comprar un esprai repel·lent que es deia Pee Stop. Havies de ruixar els llocs on no volies que el gos es pixés. El dependent li va dir que no fregués la taca amb lleixiu perquè allò era encara més atraient per als gossos. Massa tard. Ja ho havia fet. Però no va funcionar. L'endemà hi havia de nou la mullena, immensa, perquè el gos era grossíssim. Potser n'hi havia un litre. La va fregar i va estar emprenyada tot el dia. No en sentia la pudor, però això volia dir que s'hi estava acostumant. Quan el gos va venir a demanar-li festes, ella, asseguda al llit, li va apartar el cap amb ràbia. Però era un gos persistent. Podies apartar-li el cap, que te'l tornava a posar una vegada i una altra i una altra. El podies apartar amb les dues mans. Li podies dir, deixa'm, o passa, que continuava. Se'l va treure del damunt, estirada, fent força amb els dos peus, com si fos una màquina de gimnàs per les cuixes. L'endemà al matí no n'hi havia i es va posar de molt bon humor. Però al vespre, en Paco va aixecar-se per anar a buscar el batut proteic, era l'ordinador enviant missatges, i s'ho va trobar. Què és això? I va agafar el gos pel collaret. La bèstia no caminava. Era com si dugués uns patins a les quatre potes perquè es deixava arrossegar. El va portar fins a la mullena i li va morrar. Després el va tancar al lavabo. Deixa'l, va demanar-li ella. Si no l'has atrapat fent-ho, no t'entén. He tingut tota la vida gossos, va marmolar ell, i sempre els hem educat així. El gos esgarrapava la porta amb les ungles per sortir. Ell no entén per què el renyes, ploriquejava ella. Ho netejaràs tu, va cridar ell. Ella va agafar el pal de fregar. Ell, llavors, es va aplacar i li va prendre. La Carol va obrir la porta del lavabo. El gos va córrer al seu jaç. L'endemà n'hi havia un altre. Aquest cop ella va fer el mateix. Va engrapar el gos pel collaret, un collaret marró deformat per les estrebades de la corretja, i el va fer patinar cap a la cantonada de la nevera. Ell ja estava tan espantat que tremolava. Ja saps què has fet, oi? Va fer ella, i el va picar el llom amb la mà plana. No li volia fer mal, només espantar-lo. En acabat, el va tancar al lavabo. L'exnòvia els va aconsellar que no li donessin aigua a partir de la tarda. Res d'aigua, doncs. També el va portar al veterinari. La Carol va deixar-li els diners al Paco per pagar-ho a mitges, que li va fer anàlisi. Tot estava bé. De fet, quan es quedava a dormir a casa d'ella, no ho feia mai. La nevera tenia un topall de plàstic que s'estava començant a bufar. La Carol el vigilava. Es llevava la nit, intranquil·la, per veure si l'enxampava, però no l'enxampava. Al matí, doncs, allò ja era part de la rutina. Ell, amagat, ella buscant-lo per casa, arrossegant-lo, pagant-li cada cop més fort, un dia amb un paraigua. Haurà d'anar a viure amb la Maite, va dir ell. A ella no li fa. No, somicava ella. Potser sóc jo la que no ha de viure aquí. Però ell no va dir res. No va dir res com ara... Això mai. Finalment, un dia, ell va cridar. Si aquesta nit es pixa un altre cop, dormirà a la terrassa. S'ha acabat. L'endemà, ella va llevar-se primer, ell havia sortit de festa, i havia la taca de sempre. Va complir amb la rutina. Va arrossegar el gos, va morrar-lo a la mullena, va pagar-li, va tancar-lo al lavabo. I aquella nit li van posar el jaç a fora. Ja li comprarien una caseta i van ignorar-ne els grinyols. Ja s'hi acostumarà, va murmurar ella. Els que no s'hi acostumaran són els veïns. La Carol es va llevar d'hora i va obrir la porta per anar a buscar el gos, que la va rebre remenant la cua i fent-li festes. Es va estirar. Estava content perquè el deixava entrar. Cap rastre de rancúnia pels càstigs. Això era ser gos. Va tancar la porta de la terrassa i quan anava a posar-li el menjar va veure la mullena a la nevera. No era pipí de gos, doncs. El gos no havia sigut. Va ajupir-s'hi i va ensumar. Cap rastre de pudor. Però això feia de mal dir, perquè
Ella les sentia poc, les pudors. Va obrir la porta del congelador, el congelador era a la part de baix, i va veure com se n'escolava aigua. A la lleixa de la porta hi havia la bossa de gel, i el gel regalimava. La porta no tancava bé. Va mirar-se el gos. Tremolant, s'havia amagat sota la taula. Ja sabia el que l'esperava. Es va llevar el Paco, va veure la mullena. «Però quan ho ha fet?», va preguntar. La Carol sentia un malestar a la panxa com si hagués menjat vísceres. «Ara», va dir. «Però és que és molt fort», va cridar ell. Va agafar-lo pel collar, com cada dia. El va amorrar la mullena, com cada dia. Li va pagar. Li va pagar molt. Li va pagar més que mai. Li va donar puntades de peu, bufetades al morro. El va anar a buscar quan s'amagava per continuar pagant-li fins que se'n va cansar. «Passa!», va cridar ella tota rabiosa. «Passa a jeure!». El gos grinyolava i grinyolava i no deixava de grinyolar. «Potser li has trencat una costella», va mussitar llavors. Ell, de sobte, commogut, va mirar-se la bèstia. Jeia en una postura impossible, amb el cap a terra, tort. Potser sí que li havia fet mal de veritat. Només ens faltava això. «Vull que se'n vagi a viure amb la teva exdona», va dir la Carol. «O el gos, o jo». Ell se la va mirar i va fer que sí, amb el cap. «I vull que comprem una nevera nova. Aquesta està tota pixada i em fa molt fàstic. No la vull ni un dia més aquí. Crida a algun amic teu que se l'emporti. No la vull. Vull que la llencis avui, avui mateix. M'ho promets?» «Sí», va dir ell. «Sí». Mare meva, quina manera, d'acabar la setmana, Tocava aquest conte avui. Jo no puc fer-hi res aquí. Els tria l'Anna Maria, el dia que toca, toca aquest. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui, hem començat somrient i hem acabat dient, home, ja està bé, En part, que aquesta l'has feta grossa, aquesta mullena, mare de Déu. En fi, que ja hem acabat, que arribem a les 2 de la matinada, i que nosaltres intentarem agafar forces, intentarem descansar, que ens toqui l'aire, que ens toqui el vent, perquè diumenge a les 12 de la nit tornem aquí, com sabeu, i vosaltres també a l'altra banda, per, com sempre, marcar un telèfon que ja teniu, o sigui, en el software de tothom ja el té a dins, el 932-07474, i amb aquells moments de ràdio que a mi m'agraden tant, com avui ha fet la Maria Pau des de Barcelona, de «Hola, jo sóc la primera vegada que truco, fa molt de temps que escolto, però encara no havia trucat mai, perquè potser no tenia preguntes o potser no tenia respostes, però avui, justament avui, doncs ha fet una aportació, com sempre, al programa». I és el que espero, com sempre, de vosaltres a partir de diumenge a les 12 de la nit, que començarem una nova setmana i que serem aquí amb vosaltres, com sempre. Per tant, espero que descanseu el cap de setmana, que ens trobeu a faltar una mica. Ara arribem a les 2 de la matinada. A aquesta hora, com sempre, baixen els companys dels serveis informatius a posar-nos al corrent del que és notícia. I nosaltres, avui amb aquest regust una mica estrany i una mica trist del final d'aquest conte, doncs acabem el programa desitjant-vos que ho passeu molt bé, que descanseu i que tingueu un bon cap de setmana. Així que fins diumenge a les 12 de la nit. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.